0: que hi ha vida més enllà, i també, tant. I així sí, després sí. Els gaudeixes molt més. Però vaja, que el comú dels mortals és fantàstic que existeixin, i aquest any venen farcits de propostes que es fa francament complicat triar.
1: Triar-ne un, no? Doncs, escolta, no us ho perdeu, perquè de seguida us ho expliquem, i aquí ara comença l'Hora Clàssica.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluch i Pep Gorgori.
1: I què et sembla, Pep, si comencem directament pel Festival Castell de Peralada, que és un gran i que, a més, ha estat en moltes ocasions en aquest programa, una de les cites més associades a les grans nits d'estiu a Catalunya, no? I quin marc incomparable.
0: Doncs sí, un marc preciós, un festival que comença ja ben aviat, el dia 17 de juliol, no queda gaire. Comença amb un recital de Benjamin Bergheim, el grandíssim tenor, podríem dir, de moda, però més enllà de la moda és que és un grandíssim tenor, sincerament.
1: Sí, està de moda perquè s'ho guanya, no? Diguéssim.
0: Sí, hi ha d'altres que estan de moda perquè, bé, en fi, però...
1: Per qualsevol altra circumstància, sí.
0: La veritat és que, malgrat estar de moda, val molt la pena. Junt amb Bermond Nela Yajo, grandíssima soprano. Hi ha recitals també de Brent Erfel. En aquestes escapades que fan cap a altres estils, doncs tenen la Sílvia Pérez Cruz.
1: Hi ha el...
0: Sí, i tant. Hi ha el Jordi Savall amb la Núria Rial, la Sara Blanc, el Trio Fortuny. Vaja, és un... És,
1: que
0: és
1: no
0: un
1: te l'acabes, no?
0: Festival.
1: Mai millor
0: dit. La veritat
1: dit.
0: És que, comparat amb altres anys, sí que te l'acabes, perquè com que estan en aquest impàs encara paralada,
1: clar, que si
0: que
1: no
0: l'auditori,
1: mai, no?
0: Que si no, que si això, que al final, un cop s'hagi acabat la Sagrada Família, l'auditori de Peralada serà el
1: següent
0: successor.
1: Que s'acabi, no?
0: El gran successor,
1: quan,
0: no?
1: Quan porten? Perquè jo, a mi el temps em passa volant, però déu-n'hi-do, portant potser 3 o 4 anys...
0: Recordem que el tema va ser que tenien l'auditori a l'aire lliure, aquell meravellós,
1: sí,
0: però...
1: Sí, preciós, que a mi m'encantava, sí.
0: Que no deixava de ser provisional, tu arribaves i eren vestides d'aquelles d'obra, posades una sobre de l'altra per aguantar 1.000 persones, clar, en fi, d'aquella manera, no? I van decidir enderrocar-lo per fer-ne un de nou, el problema és que, diguem, van córrer massa a enderrocar i encara no tenien el projecte clar, i llavors ja saps què passa quan et fiques amb els arquitectes, una salutació al Gremi d'Arquitectes
1: està
0: aquí, des de la sintonia de Ràdio 4,
1: però... I que ens escoltin molt, els arquitectes també.
0: Que ens escoltin molt, però que també s'afanyin a els seus plànols, sobretot els de Peralada, si pot ser.
1: Sí. Perquè, a més, aquest any arriben a la 40a edició, que jo, els números rodons sempre són bonics, no?
0: I ho volien celebrar, i home, sí, ho celebraran, clar, però
1: clar,
0: hi haurà cava de les caves Peralada, que per això fan cava ells també, però si hi hagués un auditori ja seria la bomba.
1: Seria molt millor, no? Hi haurà el pastís, les 40 espelmes i una dedicatòria, fins i tot.
0: Sí, sí. I també, que ens ho deixàvem, el diari Di una Madre, que vam entrevistar no fa gaire, l'Alberto García de Mestres, i la filla de Luciano Pavarotti, la Cristina Pavarotti, que han col·laborat per fer aquest cicle de cançons que també s'escoltaran a Peralada. Aquesta és la primera gran proposta de l'estiu, i si et sembla, anem a començar sentint la veu d'una de les protagonistes, Hermonella Yajo, precisament en La Traviata, aquest adió del passato, aquesta ària tan emotiva que ella canta meravellosament bé i que no estarà en el repertori de Peralada, però hi haurà altres coses que estaran tan bé o millor, seguríssim.
1: Segur que sí. Doncs comencem a sentir música a l'Hora Clàssica.

0: Doncs així hem començat, i amb aplaudiments inclosos musicalment, l'hora clàssica avui amb la veu de la soprano Ermonella Iajo, amb aquest addio del passato de la Traviata de Verdi, i hem parlat d'ella per il·lustrar un dels grans festivals d'aquest estiu. Avui ja sabeu que a l'hora clàssica parlem dels festivals musicals d'estiu, i en aquest cas som al Castell de Peralada, amb auditori encara sense acabar, però amb molt bones veus, Pep, com aquesta d'Ermonella Iajo, que formarà part del primer espectacle de l'estiu, el dia 17 de juliol.
1: Doncs sí, al costat de Sara Blanc, Sabina Puertolas, Bryn Terfel i tot un seguit de noms, Benjamin Bernheim, també, que ho comentàvem abans. Quan s'acabi el Festival de Peralada, com cada any, al cap de res, comença la Xubertíada de Vilabertran, allà res, a 4 quilòmetres de Peralada, sempre allà ens quedem allà a l'Empordà, a partir de diumenge 16 d'agost, és la inauguració, diguéssim, oficial, amb... Bé, el concert d'una cantant meravellosa, Matilde Sterbi, que és una d'aquestes veus que o gairebé només es poden escoltar la Xubertíada o debuten a Catalunya començant per la Xubertíada, i que sempre són interessants de descobrir. Si dieu, ai, és que el 16 d'agost estava jo per allà dalt, però resulta que ja hauré marxat, doncs mireu, encara el 13 i el 14 d'agost encara hi ha una miqueta de Xubertíada, en aquest cas a Vilajuïga i a Sant Pere de Pals, no són les seus, diguéssim, oficials de la canònica de Santa Maria de Vilabertran, però sí que cauen per allà a prop. Entre els noms d'aquest any, doncs, una de les reines de la Xubertíada, Erika Baikov, torna a visitar-nos. És de les incorporacions més recents al planter de reis i reines de la Xubertíada, però val molt la pena escoltar-la. Samuel Hasselhorn també torna a Vilabertran. Daniel Haide i André Schuen repeteixen el seu duet, aquest baríton i aquest pianista tan meravellosos. Talent local, també la Mireia Tarragó, al costat del Wolfgang Rieger. Tenim l'Albert Cano Smith, Emma Stratton i Nicolás Margarit al piano, fent obres de Johann Sebastian Bach. El nostre estimadíssim quartet Cosmos, acompanyats de Blai Bosser i Maria Rallo, per fer sextets aquesta vegada.
0: D'autors del quartet diversos. Al sextet, Molt bé.
1: S'amplien una miqueta, ara en parlarem més. I després, doncs, Javier Perianes, Quartet Casals, Matías Guerne, no poden faltar en aquesta cita, que, a més, en aquesta edició es dedica íntegrament al Jordi Roch, el doctor Roch, que va fundar aquest festival i que ens va deixar fa uns mesos, malauradament, doncs, en
0: el
1: record
0: desembre,
1: seu.
0: El desembre, no?
1: Sí.
0: Era l'ànima del Festival de Peralada, clar. Ell se'l va inventar, no? El va fundar.
1: Sí, ell se'l va inventar, el va fundar, va aconseguir finançar-lo i va aconseguir, doncs, portar...
0: Que durés tots aquests anys, no?
1: Sí, portar grandíssimes veus i fidelitzar artistes, doncs, com això, no? Matías Guerne, Quartet Casals, que no es perden, literalment no es perden ni una sola edició.
0: I el que sempre diem quan parlem d'aquests festivals, tant el de Peralada, el de Vilabertran, la Xubertíada, qualsevol altre, que a més hi ha l'entorn, no? La possibilitat de fer turisme musical, no? I de fer excursions per la zona.
1: Esclar, tu vas al matí, te'n vas a la platja,
0: això,
1: i al vespre
0: te'n vas al concert.
1: Tires cap als concerts.
0: És fantàstic.
1: Sí,
0: un gran
1: pla
0: d'estiu.
1: A més, recordem que Santa Maria de Vilabertran hi feia un calor absolutament infernal durant els concerts, fins fa un parell d'anys que van instal·lar aire condicionat i llavors
0: la cosa va canviar.
1: Refresquen la sala a última hora de la tarda, no passes fred com en altres llocs, però tampoc passes aquella calor
0: sufocant
1: terrible que feien aquells concerts que eren cèlebres precisament per les lipotímies, podríem dir. Els concerts són cèlebres també per portar grans veus i per portar també música de cambra. Recordem que l'inici de tot plegat és abocar les Xubertíades que organitzava Schubert amb els seus amics, en què tocaven Lieder per una banda i música de cambra per una altra. I aquí és on encaixa el que dèiem abans del Cosmos Quartet, aquesta vegada una mica ampliat en format sextet, i que ofereix un programa francament interessant, amb un sextet de Tchaikovsky, el sextet Souvenir de Florència, inspirat molt vagament en Florència, però vaja, molt vagament,
0: ah, sí?
1: D'aquelles
0: només
1: coses que els editors... Sí, els editors posen títols i en fi. I després també de Erwin Schulhoff, el Sextet per cordes, una obra estrenada als anys 20 del segle XX, que va ser un èxit quan es va estrenar, un compositor que va viure doncs tots els drames del segle XX, perquè va néixer a finals del XIX i per tant li va pillar la Primera Guerra Mundial, el període d'entreguerres, el nazisme, la persecució dels jueus, la Segona Guerra Mundial...
0: Una bona part tot. De la història, d'aquesta història trista, molt sovint.
1: Sí, sí. El pobre li va agafar tot i la seva música ho reflecteix des del punt de vista musical, perquè ell també va començar sent un compositor d'estètica postromàntica i va acabar agafant una mica de totes les escoles que hi va haver, des del dodecafonisme, l'escola de Viena, el neoclassicisme, té una mica de tot, és francament interessant. Però anem a escoltar, si us sembla, per il·lustrar aquests concerts de la Schubertiada tan amplis i tan diversos, anem a escoltar un fragment d'aquest Souvenir de Florència de Piotr Ilitx Txaikovski, que es podrà sentir. No és que sigui molt, molt florentí, realment, però és una música preciosa, com tota la d'aquest compositor, clar.
0: Doncs vinga, som-hi.

0: Escoltàvem un fragment d'aquest souvenir de Florència de Tchaikovsky, tot just per il·lustrar el segon festival del que us estem parlant avui a l'Hora Clàssica de Ràdio 4, la Schubertiada de Vilabertran. I abans de continuar, Pep, quin souvenir t'agradaria a tu que et portessin de Florència?
1: Ai, de Florència... No, mira, Florència, millor que m'hi portin...
0: Millor que hi vagis
1: ja,
0: tu,
1: sí,
0: no?
1: Ja em compraré jo un algo, eh?
0: Sí, sempre ve de gust anar a Florència, no?
1: Sempre. Si pot ser no a l'estiu i
0: també,
1: no en temporada
0: millor,
1: alta...
0: Millor.
1: Sempre que he anat he tingut la sort de poder anar fora de la temporada alta.
0: Ah, mira, això sí, està molt bé, eh? Però a més té aquella llum especial, aquesta ciutat. I tot és art, com la música que escoltem a l'Hora Clàssica.
1: Uh-huh. Escolta'm,
0: què més?
1: I la que té molt, però molt, molt, molt d'art,
0: sí,
1: és la nostra, podríem dir, la nostra Elionor Martínez.
0: La tenim adoptada, l'Elionor.
1: La tenim adoptada.
0: Gran soprano, sí, jove, que ha fet ja moltes coses i que a més és filla d'un company ja jubilat d'aquesta casa, que està encantadíssim amb l'Elionor.
1: Home, com per no estar-ho. Tens una filla així que et va tot el dia cantant, clar, per casa aquestes coses que canta ella.
0: Però no només que va per casa cantant aquelles coses que canta ella, sinó que les canta molt bé, perquè clar, jo també podria anar a cantar per casa i no
1: sí,
0: crec que agradés gaire.
1: No seria el mateix.
0: No. Però
1: és que l'Elionor va tenir una etapa en què li van ploure tots els premis aguts i per haver.
0: Sí.
1: A Europa,
0: sí, sí,
1: de la European Concert Hall Organization, la xarxa ECHO, que és un dels grans premis que et garanteixen vora de 40 concerts per tota Europa, que si els aprofites bé et serveixen de molt en la teva carrera, i ella els va aprofitar molt bé. I després li han anat caient premis i distincions, s'ha fet cada vegada més habitual als escenaris, ha passejat per tot el món, anava a dir Europa, però tot el món, en realitat, amb Jordi Savall, perquè l'ha agafat com a soprano de capçalera, podríem.
0: Sí,
1: cada vegada més present en escenaris diversos.
0: I només
1: és
0: té 30 anys, eh? 30
1: només
0: anys.
1: Té 30 anys,
0: sí,
1: i està
0: sí,
1: fent una carrera espectacular. Doncs bé, la podrem sentir a la Schubertiada de Vilabertran,
0: també,
1: on participa en un concert amb altres quatre, amb altres tres cantants per fer els valsos d'amor de Johannes Brahms, els Liebeslieder-Walze, que són uns valsos meravellosos per quartet de cantants o cor,
0: maco,
1: però sí, és preciós. I la podrem sentir en recital també al Festival de Cadaqués.
0: Sí, un altre lloc fantàstic, Cadaqués.
1: Un altre lloc molt, molt, molt fantàstic.
0: Molt bonic.
1: És difícil decidir. En aquest cas, clar, fa un recital diumenge 16 d'agost a les 7 de la tarda.
0: Sí.
1: És fantàstic. Escolta'm, el diumenge 16 d'agost està allà a Cadaqués i tenir un recital de l'Elionor, jo és que de veritat, perquè no hi puc anar, perquè si no és dels concerts que no em perdria.
0: T'anava a dir, no sé si és dels que tens a la teva agenda o no pots anar en aquest moment.
1: No, és un dels drames de l'estiu que no puc anar al concert de l'Elionor, però sempre ens quedaran els seus enregistraments.
0: I
1: crec
0: tant,
1: que sí que aniré a veure-la a la Schubertiada, eh?
0: Sí?
1: A la Schubertiada sí.
0: Molt bé.
1: Però Cadaqués no. I sempre ens queden els seus enregistraments. Jo, per favor, us convido a que escoltem plegats aquest fragment de la missa en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart, enregistrat per Jordi Savall amb l'Elionor Martínez com a solista, i si després d'això no us agafen ganes d'anar a tots els seus concerts com a nosaltres, jo ja no entenc res.
0: Doncs vinga, escoltem-la.

0: La veu fantàstica de Eleonor Martínez amb aquest enregistrament de la missa en do menor de Mozart amb Jordi Savall. Tot això per il·lustrar que ell hi serà en aquest Festival Internacional de Música de Cadaqués i abans també en el de Vilabertran. Jo crec que més d'un s'ha quedat convençut o convençuda ja, eh? Amb això que deies, Pep, que
1: jo
0: si
1: que sí.
0: No l'havien escoltat, doncs aquí teniu això, aquesta
1: ara
0: joia.
1: Ara que m'adono, també, allò per fer justícia al Festival de Cadaqués, hi ha més concerts que el de la Leonor, perquè clar,
0: sí, clar,
1: ens hem entusiasmat tant que
0: clar,
1: no hem esmentat...
0: Clar, que ens toca així una mica de prop, no?
1: I, sí.
0: De fet, però, el festival escolteu, és del 10 al 16 de...
1: Exacte, que en fi, del 10 de juliol, de fet ja va començar el 28 de juny, però amb una coseta, amb un espectacle sobre el Messies de Händel, però tenim un Requiem alemany de Brahms per l'Orfeo Gracienc, que estarà superbé, l'orquestra Legio Sinfonia, amb Helena Terrats, fent un programa d'aquests que fa només la Legio Sinfonia, i que són meravellosos, Ticket to Ride es titula, i inclou obres de Philip Glass, de Johann Sebastian Bach, dels Beatles i de David Bowie, entre d'altres.
0: Clar, són clàssics, també.
1: Són clàssics totalment, però no són tan habituals d'escoltar en els programes d'orquestres clàssiques. Per tant, tot lo clàssic que sigui la Legio Sinfonia, que jo crec que es sentirien ofesos si els diem clàssics, però ja ens entenem tots plegats. I és que, seguint el repàs, el Festival de Cadaqués, en comparació amb la Schubertíada o Peralada, potser és un festival una mica més petitó, tot i que té una llarguíssima tradició, possiblement el més petitó de tots els festivals sigui les nits musicals de la Brufaganya, aquest
0: anem
1: festival
0: parlant,
1: que es fa.
0: Aquí en el programa
1: els vam tenir convidats, és que és aquest santuari petitó que queda a cavall entre les províncies de Lleida, Tarragona, Girona, allà a prop de Santa Coloma de Caral, Igualada, per dir-ho d'alguna manera, Jorba,
0: per situar-ho, no? Per situar-ho.
1: Sí, que és molt petitó, però que es munta en una programació, en fi, va començar ja el juny amb la Franz Schubert Filharmonie Harmonia, fent el concert en re menor de Bach. Segueix d'aquí no res, l'11 de juliol amb l'Orfeo Gracienc fent el Requiem alemany de Brahms, que després es podrà escoltar a Cadaqués, com hem comentat, i el Cosmos Quartet també hi va ja al setembre fent La mort i la donzella de Schubert. Recordeu que és un festival al qual has d'anar en dejú, perquè a l'arribada et reben amb els entrepans de botifarra i no sé quantes coses més que tenen allà.
0: És molt original,
1: I la sortida amb la xocolatada, amb pa torrat de tota la vida. No amb coca, sinó amb pa torrat, que és una cosa que m'encanta.
0: Sí, la xocolatada amb pa torrat.
1: I val molt la pena. No sé, també haig de dir, no sé si arribeu a temps aquest any, perquè l'aforament és molt limitat, s'ha corregut molt la veu, i s'esgoten les localitats a una velocitat absolutament espectacular. Per tant, no sé si hi arribeu a temps, però si no, seguiu-los a xarxes i l'any vinent estigueu pendents i agafeu les entrades així que les posin a la venda.
0: Les seguim nits endavant. Musicals de la Brufaganya, que és el que ens estava explicant el Pep. Seguim endavant, i on anem?
1: Doncs ens anem a un altre dels grans festivals de l'estiu, que és el Festival de Torroella de Montgrí.
0: Sí.
1: És un festival, t'haig de dir, Marga, que cau en unes dates que estan allà entre la Schubertíada de Vilabertran i el Festival de Peralada encaixades, que són les que familiarment corresponen a una època que jo no hi sóc mai,
0: ja.
1: I em fot molt cada any de la vida perdre amb el Festival de Torroella.
0: Escolta,
1: realment...
0: no els has demanat que canviïn el festival de dates, que no et
1: fora,
0: va bé?
1: Fora lleig, perquè els funciona molt bé, tenen centenars, clar, milers de seguidors que ja s'organitzen l'estiu per anar-los a veure.
0: Però es perden també... el Pep Gorgori. Poden sobreviure, ja. No?
1: 46 edicions porten, 46. Van començar que jo tenia 2 anys, imagina't.
0: Imagina't si ens ho haurà viscut sense el Pep Gorgori.
1: Sí, jo crec que poden seguir, però vaja, un festival que obre un cop més el nostre estimat Cosmos Quartet l'11 de juliol a l'Espai Ter, que homenatjarà Montserrat Torrent, la centenària organista.
0: Que
1: més
0: tenir...
1: que centenària.
0: Que... Ja... Sí, més de 100 anys, és increïble. I continua superactiva, com explicàvem aquell dia.
1: No, clar, és que l'homenatge vol dir que la conviden a tocar.
0: Que la conviden a tocar, no que només li fan un homenatge.
1: No, que fan un concertet i que ella, no sé, exacte. No, toca al costat de l'organista deixeble seva, Cristina García Vanegas, i aquestes coses meravelloses de la Montserrat Torrent. També hi haurà l'OBC, el Josep Colom, Pablo Fernández, la Sinfònica del Vallès, la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov, Cantoria, Elisabeth Leonskaya, els Talis Scholar, la Barroca de Freiburg, la grandíssima soprano Nadine Sierra, vaja, que tampoc es queden curts.
0: No es queden curts, eh? Déu-n'hi-do l'oferta que tenim a Catalunya, a l'estiu, amb aquests festivals. Déu-n'hi-do.
1: Sí, és un no parar i és francament interessant. Jo aquests dies, anant bé, estaré per la zona de Palència, que acostuma a haver molts festivals d'orga, i disfrutaré dels festivals d'orga de la Tierra de Campos.
0: Molt bé. S'ha de variar, també, no? S'ha de variar.
1: A Torroella, però, escolta'm, farem el que podrem, també.
0: El cas és que no estaràs massa lluny de la música mai, eh? Pep?
1: No, però és diferent. Ja, quan vas a... Sí, és diferent.
0: Clar.
1: Escolta, ja que parlàvem del Josep Colom, grandíssim pianista, molt veterà, però també molt actiu, va camí de ser una Montserrat Torrent del piano, aquest home, i sempre tocant amb un gust exquisit. Es prodiga poc en concerts, segurament ens agradaria veure'l més sovint, però en tot cas a Torroella té una cita fixa i tocarà enguany al concert cinquè per piano i orquestra de Beethoven, l'emperador. Segur que ho fa meravellosament bé, però és que ell té un disc que junta música de Johann Sebastian Bach i música de Frédéric Chopin, que és una barbaritat. El va treure fa 4 o 5 anys i us proposo escoltar un preludi del clave ben temperat i un dels estudis de Frédéric Chopin. El Josep Colom els toca un seguit de l'altre, no fa pausa, pràcticament entremig, i us proposo escoltar-los així per gaudir d'aquesta espiritualitat que traspua la seva música.
0: Doncs vinga, l'escoltem ja.

0: 79 anys té el pianista català Josep Colom, que ara escoltàvem amb música de Bach i de Chopin i que estarà en aquest Festival Torrella de Montgrí. Pep, encara li queden uns quants per arribar a aquesta edat de la Montserrat Torrent, però déu-n'hi-do, gairebé 80 anys.
1: Ell hi va, ell hi va.
0: Sí, sí, ell porta camí, no? Porta camí.
1: Doncs sí, hem d'anar acabant ja el programa i ens deixem el tinter, la tira de festivals. El de la Portaferrada, que porta Fabio Biondi amb l'Europa Galante fent les quatre estacions aquest any, al Festival de Música Antiga dels Pirineus, que està a punt de començar i que dura fins a finals d'agost i que porta música antiga a tots els racons del Pirineu de Catalunya. És espectacular.
0: Que bonic, també.
1: El Barcelona, amb música de Bach a la capital catalana, el Festival Pau Casals del Vendrell, també, amb violoncel·listes de tot el món participant, i la programació d'estiu del Palau de la Música Catalana, que també és ben interessant, porta pianistes, porta orquestres, i que el dia 29 d'agost no sabem si tancarà la temporada d'estiu o obrirà ja gairebé la temporada habitual. Està allà,
0: la de tardor, la de tardor,
1: perquè fa un concert que déu-n'hi-do, pot ser una gran estrena de temporada, perquè ve l'orquestra del Festival de Bayreuth a tocar obres de Wagner al Palau de la Música Catalana amb Pablo Heras Casado al capdavant com a director. En fi, fragments de l'Anell del Nibelung, tot el gran Wagner, les Valquíries, tot allà, vinga.
0: Festival, mai millor dit.
1: Festival. Serà una gran manera d'acabar el mes d'agost, no sabem si acabar les vacances d'estiu alguns, de començar la temporada de tardor-hivern, però en fi, és una d'aquelles cites molt i molt esperades.
0: Sí, però no corris tant, que ja estem a finals d'agost, no he tingut temps de fer vacances, no? Tot arribarà.
1: Jo, mira, el 29 d'agost aquest monumental concert de Wagner al Palau. Qui vagi, qui vulgui anar que hi vagi, abans de les vacances, després, durant, sense vacances, com molts altres.
0: O com sigui. Molt bé, doncs us deixem amb ell, precisament, aquesta música final, Pep.
1: Sí, el Lord del Rin, el moment de l'entrada dels déus al Valhalla, amb Gustavo Dudamel dirigint, que jo crec que... Home, no sé si és música refrescant per l'estiu, però com a mínim puja l'ànim.
0: Això segur. Doncs us deixem amb ella i recordeu que encara no marxem de vacances, que ens queden alguns programets més per acompanyar-vos aquí a Ràdio 4. Pep, fins la setmana vinent.
1: Adéu-siau.
0: També al Martín. Adéu a tothom.

0: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
1: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
0: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
1: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
0: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4, la música clàssica et parla a tu.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
3: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
2: Ràdio 4.

Molt bona tarda, què tal? Com esteu? Benvinguts. Obrim una nova edició del D'on ets tu, aquí a Ràdio 4, el programa de sobretaula antivacaines, antisiestes, perquè sempre aprofitem aquest moment de la tarda per fugir del soroll i conèixer històries socials diferents. Com serà el cas d'aquesta tarda? Perquè aquesta setmana ens acompanya la doctora Elena Barraquer. Va créixer pràcticament i literalment dins d'una clínica, en una família que l'oftalmologia gairebé es respirava en el dia a dia. Des de petita sabia que volia dedicar-se a ajudar, però la seva història no només és una vocació familiar i personal, és també la d'una metgessa que va marxar a formar-se fora, que va construir el seu propi camí amb una identitat molt pròpia i després de molts anys fent cooperació va crear, juntament amb la seva família, una fundació amb l'objectiu que, de fet, és un objectiu que sembla molt senzill, però que té una gran força, que és operar persones que han perdut la vista a causa de les catarates, acabar amb la ceguera al món que provoquen les catarates. Volem parlar amb la doctora Barraquer sobre què significa néixer envoltada d'una professió que acaba convertint-se en un propòsit de vida. Sou a l'antena de Ràdio 4, a la Ràdio Pública. Benvinguts en aquesta tarda de dissabte.

0: Doncs com explicava, aquesta tarda tenim la sort, som molt afortunats de poder tenir en aquest estudi a la doctora Elena Barraquer. Ella diu que des de petita que volia ser oftalmòloga. De fet, en el seu cas, no és que només sigui des de petita, sinó que literalment va néixer a la clínica, la Clínica Barraquer. És una clínica conegudíssima per tots els catalans, catalanes, per qualsevol persona d'aquest país, perquè el seu pare, l'oftalmòleg Joaquim Barraquer, i el seu avi, Ignasi Barraquer, van ser referents també en aquest àmbit. Podríem pensar, per tant, que el camí de l'Helena ja estava escrit, però no, perquè néixer dins d'una tradició no vol dir necessàriament limitar-se a continuar-la, sinó que també pot donar l'oportunitat de reinventar-la. Elena Barraquer és un nom propi perquè va estudiar medicina, va marxar molt jove als Estats Units, on es va formar durant molts anys en alguns dels centres oftalmològics més importants. Va treballar a molts llocs, a Itàlia, abans de tornar a Barcelona, i aquell recorregut li va permetre especialitzar-se en cirurgia de catarates i construir una identitat professional més enllà del seu cognom. I és que aquesta vocació va anar adquirint també una altra dimensió, perquè cap als anys 2000-2003, juntament amb la seva família, va decidir posar en marxa la Fundació Barraquer. Durant 13 anys va dirigir-ne el programa de cooperació internacional i va organitzar més d'un centenar d'expedicions mèdiques. Després d'aquella etapa, va crear la Fundació Elena Barraquer, una entitat pròpia centrada en una missió molt precisa, que és operar de catarates de manera gratuïta en països on aquesta intervenció continua estant fora de l'abast de bona part de la població i que, a més, aquestes catarates provoquen que molta d'aquesta gent es quedi cega, és a dir, que aquestes catarates provoquin ceguera. Per tant, avui, el D'on ets tu no podia ser d'una altra manera que acabar pràcticament aquesta temporada amb una de les entrevistes més inspiradores que tindrem. Doncs, doctora Barraquer, què tal? Com estàs? ¿Cómo va todo?
1: Hola, moja, bona tarda, un plaer estar aquí. Todo va muy bien, la verdad es que hemos tenido momentos duros este año, pero todo se ha encaminado y ahora, pues como el pájaro fénix, caes pero sales más fuerte que antes.
0: Oye, pues muy buena definición. Perquè voy a querer, voldré que la gent, l'audiència sàpiga, jo crec que tothom coneix que és la Clínica Barraquer, però potser encara hi ha gent que no conegui que és la Fundació Elena Barraquer. Ara la presentarem, però et vull presentar també l'Alicia Linares. Molt bona tarda, Alicia.
2: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Molt bé, Alicia, tu experta en organitzacions amb ànima, i evidentment jo crec que avui és, no hi ha millor sitio que este.
2: Em sento molt privilegiada d'estar aquí amb la doctora.
0: Clar, sí,
2: sí. Al final, tu, clar.
0: Sí, sí, jo ja amb ganes de vacances, però aquí estic. Doncs escolta, ara ho explicàvem. Abans d'explicar què és la Fundació Elena Barraquer, que és una fundació jo crec que interessantíssima, que fa una tasca que té un propòsit vital i imprescindible. Elena, com és créixer dins d'una clínica d'oftalmòlegs?
1: Bueno, la verdad es que para mí era lo normal. Yo, obviamente, conocía las casas de mis amigos, pero habiendo nacido allí, pues para mis hermanos y yo, lo normal era llegar a tu casa y ver a mucha gente. En aquella época, mi abuelo, que había tenido siempre muy buen contacto, sobre todo con Egipto, pero había muchos árabes de la península arábica, igual que ahora hay de los Emiratos y esto, pues en aquella época también había muchos, y para nosotros era como si habían llegado los Reyes Magos. No venían con camello, pero casi. Entonces, claro, como niños era como, uy, qué maravilla.
0: Claro, claro. Es que la oftalmología es una forma de vida. Es decir, yo creo que qui et conegui sap que tú no ets oftalmóloga com a professió, sinó es una vocació, es un estil de vida.
1: Ojalá te oyese todo el mundo, porque te digo que mi problema ahora es muchas veces el pensar que los médicos nos estamos volviendo un poco mercaderes, en el sentido de que tenemos que recordar que la medicina, está claro que tienes que alimentar a tus familias, pero que es intentar mejorar la salud de los demás, para mí, cueste lo que cueste, sinceramente. Y tanto tienen derecho a esto gente que lo puede pagar como gente que no.
0: Claro, claro.
1: Entonces hay que reconducir un poco.
0: Claro.
1: a la medicina,
0: perquè
1: creo.
0: Des d'aquesta visió de la medicina democratitzada o

0: que me di cuenta que la música es muy importante para vosotros.
1: Para mí, desde luego, y para mi padre. Mi padre, su hobby era la música.
0: Porque es como un motor que, es decir, creo que vivís con música, cuando estáis de expedición, la música suena 24 horas. Es como, es algo que también me llamó mucho la atención, es como la música forma parte de esa metodología, de esa música que, bueno, que en el momento seguramente más complejo suena de repente, no sé, David Bowie o cualquier otra canción, ¿no? Y me llamó mucho la curiosidad.
1: No, y yo también aquí en Barcelona, en el quirófano, siempre pongo música. Y normalmente es rock de los años 70, que es, digamos, mi música.
2: Y
1: a mí
2: gusta.
1: Me relaja. Y además de relajarme, al paciente también le relaja. Y si canturreo, aún el paciente está más relajado. Tanto que luego me dice, hoy no cantan, doctora. Le digo, bueno, yo canto cuando me conozco la canción, si no.
0: Escolta, doctora Elena Barraquer, ha estat un autèntic plaer. Molt afortunats de tenir-te avui a l'estudi. Doctora Barraquer, de la Fundació Elena Barraquer, que, doncs, un exemple per moltes dones, per molts infants, per molts joves que escolten aquest programa.
1: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Moja. Un plaer estar aquí.
0: Moltíssimes gràcies.
3: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
4: I tu, d'on ets? Però de veritat, veritat, Alicia Linares.
0: I de l'energia de la Elena Barraquer, continuem amb les reflexions de l'Alicia Linares. Alicia, molt bé, doncs com sempre dèiem, l'Alicia el que fa és cada setmana ens porta a aquesta hora de la tarda algunes reflexions sobre algun tema vinculat a organitzacions o no, algun tema que li hagi preocupat a l'Alicia. Una mica el país d'Alicia. És el teu país. Llavors tu cada setmana ens portes una reflexió. Alicia, tu ets d'origen peruà?
2: Sí.
0: Tens arrels venezolanes?
2: Bueno, he viscut 10 anys a Venezuela, a la meva infantesa.
0: Has viscut la teva infància a Venezuela?
2: Sí.
0: I ets catalana, sí, a la vegada.
2: A
0: llavors, clar, fa pocs dies ha passat una tragèdia que ha marcat moltíssim, ha obert moltes portades, que és el doble terratrèmol que va tenir lloc a Venezuela. I
2: així
0: crec
2: és
0: que tu vens amb una reflexió, perquè de fet parlàvem de què està passant, per què la gent a poc a poc s'han oblidat de les tragèdies tan ràpidament. I te digo más, per què la gent s'han oblidat de les tragèdies cada cop més ràpid.
2: Així és.
0: I crec que això a tu com a persona, doncs, que té una vinculació amb Venezuela tan estreta, doncs és una cosa que a tu t'està marcant bastant. I crec
2: sí
0: que vols avui precisament venir a parlar d'això.
2: Correcte. M'he preguntat molt, m'he fet molt aquesta pregunta aquests dies. La pregunta seria si vivim en una societat amb manca d'empatia, no? O potser, no sé si és amb manca d'empatia o si és que vivim en una societat amb l'empatia saturada. I són aquestes preguntes que a mi m'agrada explorar una mica per entendre realment i per trobar una mica la resposta.
0: Molt bé.
2: Efectivament, sí, sí, doncs, el que bé has comentat, no? El 24 de juny, que ja aquí era pràcticament el 25 de juny, va haver aquest doble terratrèmol superior a 7 a Venezuela, a la zona de La Guaira i a Caracas. I bé, doncs, quan vaig rebre aquesta notícia, doncs per mi va ser un impacte molt fort. Com et deia, vaig viure a Caracas des dels 3 fins als 13 anys. I quan va passar tot això, el primer que vaig fer, quan em vaig assabentar, va ser mirar quines zones de Caracas havien estat més afectades. I una de les zones afectades era justament Los Palos Grandes, que és el barri on jo, amb la meva família, els meus pares i els meus germans, vam començar a viure just quan vam arribar a Caracas.
0: Ostres, pues deu impactar, sí, perquè si el barri, sí, on tu vas viure la teva infància, de cop i volta la veus destruït, sí, en aquest doble terratrèmol, evidentment deu, sí, deu impactar.
2: Sí. Escolta,
0: i tu quan et va passar això, entenc que, no sé si la gent relaciona que ets veneçolana.
2: No molt,
0: no,
2: no
0: eh?
2: Molt. Perquè jo quan vaig arribar de Venezuela, vaig venir directe de Venezuela aquí a Barcelona, parlava un català amb accent venezolà, perquè la meva mare sempre ens ha parlat català a casa, des de ben petits, i la veritat que va ser una llàstima perdre'l, no? I aquests dies, més que mai, deia, ostres, quina pena, no? Haver mm-hmm deixat aquest accent enrere, perquè al cap i a la fi forma part de la meva identitat i se'm faria més reconeixible.
0: Clar, és que jo just quan va passar el terratrèmol vaig començar a pensar mentalment qui té arrels veneçolanes?
2: Mm-hmm.
0: És a dir, per preguntar-li com està la seva família. I a mi em vas arribar al cap molt temps després, perquè clar, t'ubico dins de com a catalana, però me n'havia oblidat que tenies...
2: Peruana.
0: Peruana, evidentment, sí, però me n'havia oblidat que tenies aquesta vinculació amb Venezuela.
2: Sí.
0: Doncs això et deu passar també, és a dir, potser molta gent,
2: sí,
0: ni cau
2: Ni cau, potser, molta gent no hi cau.
0: Ni cau, que ets veneçolana.
2: No, no, no, no. Amb els dies també m'ha passat això, que molta gent ha anat com caient, no?, i m'ha anat preguntant. En tot cas, totes les preguntes sempre s'agraeixen, no?
0: Clar.
2: En tot cas, des d'aquell moment, doncs, a mi el cor se'm va fer molt petit, no? Vaig dir, com? Los palos grandes, caracas, però, no? I des d'aquell 25 de juny per nosaltres, doncs, m'acompanya com una tristor, no? Una tristor per aquella terra, per aquella gent. I també he viscut una cosa que m'ha fet pensar molt aquests dies, no? Perquè realment, quan he expressat aquesta tristor a altres persones, a persones al meu voltant, evidentment tu ets una persona que estàs molt sensible a tot el que passa al món i de seguida, no, és que jo et digui res, tu ja em vas preguntar. Mm-hmm. Però, en canvi, quan ho he pogut compartir amb altres persones, de vegades he pogut sentir que les altres no sentien el mateix que jo, no? I al final, quan estàs amb una sensació així de tristor, doncs això et fa una mica de mal. No entens gaire bé perquè passa que l'altre no ho sent com tu, no?
0: Sí.
2: I és això que et fa preguntar, què passa, no? Que és que estem en una societat menys empàtica o és que hi ha alguna cosa més? Mm-hmm. I he trobat alguna cosa més.
0: T'has investigat, és a dir, has parat a reflexionar què està passant? Per què som tan insensibles?
2: Sí.
0: A tantes tragèdies que estan havent-hi al món.
2: Així
0: a veure,
2: és.
0: A quines conclusions has arribat?
2: Sí. Mira, he anat una mica a la psicologia, a la sociologia, per veure, i el primer que passa és que vivim en un context molt concret, no? Això no sorprendrà ningú, és a dir, el nostre sistema actualment viu amb una acceleració molt alta, l'acceleració social, és un concepte descrit per la sociologia, i ens explica que vivim en un món on sempre estem corrent, responent, produint, reaccionant, no? Amb molt poc temps realment per aturar-nos i per mirar de veritat què passa.
0: Mm-hmm. Llavors aquesta acceleració social, evidentment, ens porta doncs, a perdre aquesta sensibilitat.
2: Sí. Saps què ens passa? Que la nostra perdem una mica la nostra capacitat d'atenció, no? D'atendre el que realment està passant. I si això, a més, si el que escoltem encara passa més lluny de nosaltres, doncs hi ha una cosa que es diu la distància psicològica, no? Explica que tot allò que passa lluny, ja sigui lluny geogràficament, socialment o emocionalment, ens costa molt sentir-ho com a propi, perquè realment està molt lluny. Mm. I a més, quan aquestes notícies les escoltem en format de xifres, he llegit que les xifres ens informen, però realment no ens commouen a les persones, no? Mm. En canvi, quan escoltem o llegim una història concreta d'una persona o una família concreta, això sí que ens toca molt més. Mm-hmm. De fet, aquesta distància psicològica no és realment negativa, no? Ens ajuda moltes vegades a agafar perspectiva, a prendre bones decisions, però en una societat tan accelerada i tan saturada com la nostra d'informació, el dolor dels altres ens passa per davant massa de pressa. I aleshores podem passar de la distància psicològica a un concepte que he estat llegint bastant, que es diu l'entumiment emocional, o sigui, com l'entumecimiento, l'adormiment, podríem dir, emocional. Davant de tanta magnitud de patiment que estem constantment escoltant, la nostra capacitat de sentir es queda com bloquejada. Per tant, sí, és com si alguna cosa dins nostre s'apagués una mica.
0: Uh-huh. Crida l'atenció perquè si és cert, Venezuela està a l'altre lado del charco,
2: sí.
0: Però hi ha moltes persones venezolanes que viuen a Catalunya.
2: Ho vam parlar, no?, fa unes setmanes.
0: Clar,
2: justament
0: i això al final ens hauria d'acostar i t'hauries de preguntar pel que passa. I moltes vegades, també, lamentablement, et porta a preguntar si hi ha víctimes de primera, víctimes de segona, víctimes de tercera. Sí. Què fa que ens interpel·li tant una víctima de, no sé, europea, que no pas d'un altre lloc del món? Llavors, això també impacta, no? I té a veure, potser, amb aquesta mirada social d'entumeciment, que m'agrada bastant el concepte.
2: Sí,
0: bastant el concepte.
2: Existeix, està definit. Uh-huh.

0: com afecta el context? És a dir, el context, el que està passant, tot el que tenim al vostre voltant, les tragèdies que passen, quan passen i com passen. Entenc que el context també hi juga un paper important.
1: Juga un paper important, sí. Mira, hi ha un concepte que també crec que dona molta llum a tot això, que es diu la fatiga per compassió. És una forma de desgast emocional que s'ha estudiat molt en persones, per exemple, que treballen en professions de cura o en contextos d'emergència. Vale? Apareix, doncs, això, quan estem constantment exposats al patiment dels altres. I jo em preguntava, no?, si això també pot passar a les societats, no? Si aquesta fatiga per compassió, si també es pot passar a les societats. I sembla que sí, no?, que les societats poden semblar poc empàtiques perquè no tinguin aquesta empatia, no perquè no tinguin aquesta empatia, sinó perquè tenen una mena de fatiga per compassió, no? És aquest context que diem, no?, d'aquesta acceleració social, de tanta informació que tenim, doncs fa que la nostra capacitat de sentir està com saturada. Vivim exposats, com dèiem, a moltíssima informació, constantment ens arriben guerres, crisis, catàstrofes, dolor d'aquí, dolor de molt lluny, no? I el nostre cos i la nostra ment arriba un moment que no sempre pot processar tot això, i aleshores arribem com amb una mena de saturació empàtica. Potser no és que no tinguem empatia, sinó que vivim en una societat en què l'empatia està saturada, com replegada, una mica, s'ha posat com una mica a la defensiva.
0: Hi ha un filòsof que crec que és asiàtic, que parla també de la societat del cansament.
1: Sí.
0: És a dir, la societat del cansament com a una societat que està cansada de... Ja no és ni infoxicació, perquè fa uns anys estava de moda aquest concepte,
1: sí,
0: no? De la infoxicació, que estem massa informats. No és això. És a dir, la societat, la gent està farta de moltes coses, no? I al final, digue-li individualisme, digue-li el que vulguis, potser no és ni individualisme, potser és refugi o protecció d'un mateix, sí, davant del món, perquè la gent està cansada de la política, la gent està cansada d'un món, perquè és com que cada dia tens la sensació que vius un dia històric, no?
1: I, sí,
0: i que abans els dies històrics eren un cop cada 5 anys, cada 2 anys, però ara, en un any, quants dies històrics tenim? Ja, aquesta societat del cansament al final t'abruma.
1: Tenim molt poc temps, massa poc temps, no? Tots, quan parlem entre nosaltres, sempre anem tots atabalats, tenim poc temps, tenim poc silenci. Jo crec que a les nostres vides hi ha poc silenci.
0: Clar, aquesta és una altra, eh? Si pensem, quants moments al dia estem en silenci?
1: Sí, molt pocs, no?
0: Ja,
1: i aleshores
0: poquíssims.
1: Això genera una poca disponibilitat emocional per digerir tot el que ens passa, no? Ja no només, clar, el dolor, com en aquest cas que estem parlant del dolor, per exemple, de la gent de Venezuela, no? Sinó qualsevol tipus de dolor, no? Llavors tenim poc espai per transformar, doncs, tot allò que ens arriba en atenció, en presència, en escolta, en comprensió... La suma de tot això, d'explorar tots aquests conceptes, doncs aquestes reflexions m'ha ajudat a mi, per tant, a entendre una mica el que passa, no? Entendre que quan comparteixo aquesta tristesa que et deia amb altres persones al voltant, doncs noto que arriba, no? Costa arribar a aquesta profunditat, no? El que tothom em pregunta aquests dies és, quan ja se n'adonen, no?, que jo també sóc de Venezuela, que tinc una connexió emocional que forma part de la meva vida a aquella terra, doncs el primer que em pregunten és si he perdut algú que coneixia, no? Escolta, però has perdut algú de les persones, no? I és, a veure, és una pregunta importantíssima, no?, i s'agraeix, perquè clar, la vida humana té un valor incalculable, no? No es pot recuperar. Però un cop superada aquesta primera pregunta, quan dius, no he perdut ningú de la família, doncs a mi el que m'està costant una mica explicar és de dir, no he perdut ningú, però el dolor continua sent molt gran, no? Perquè al final a Caracas i a la Guaira han col·lapsat molts edificis, vora de 500, perquè hi ha persones que fa molts dies que estan esperant al carrer que es facin les inspeccions en els seus edificis per saber si poden tornar a casa, perquè hi ha famílies que han passat molta angoixa, sense electricitat, amb manca de medicaments, amb molts pocs recursos, i doncs també hi ha una part més personal, podríem dir, meva, que és més difícil d'explicar, no? I és quan me'n vaig una mica a aquells barris, no?, aquells records de quan jo era petita, no?, i pensar, doncs, que aquells carrers ja no hi seran, no?, he rebut vídeos, per exemple, de llocs on he estat que estan totalment derruïts, no?, i assumir, doncs, que tots aquells barris i tota aquella gent ja no hi serà mai més, doncs, és difícil, no?
0: Jo quan t'escolto, perquè clar, crec que últimament s'ha apoderat de tot plegat una certa dictadura de l'optimisme, que jo li dic, que és aquesta... aquests últims anys s'ha popularitzat tot el que té a veure amb les tasses, que et diuen avui serà un gran dia, les samarretes, les frases,
1: sí,
0: tot, no? Tot gira entorn aquesta amalgama de món fantàstic i món optimista. Què passa? Que quan, sobretot arrel del 2020, que va ser l'època on vam adonar-nos com a societat, com a humanitat, que passàvem de ser una societat hiperprotegida, que de l'estatus quo no es podia moure, a la fragilitat absoluta d'un món que es trenca, d'un món on tot el que nosaltres teníem, el nostre marc mental, era inimmutable. A partir d'aquí, aquesta dictadura de l'optimisme comença a sorgir una nova necessitat, que és ser conscients que som molt fràgils. I això què vol dir? Que hem d'aprendre a estar preparats a tenir converses delicades.
1: Correcte.
0: Aprendre a parlar de la mort, aprendre a parlar amb algú... Per exemple, l'altre dia a una amiga li han diagnosticat càncer. Com, no ens han preparat a tenir una conversa amb algú.
1: Com sostenir, no,
0: com
1: aquella
0: sostenir
1: persona?
0: Aquesta... Clar, l'hem de sostenir, li hem de dir frases positives tota l'estona, o senzillament hem d'acceptar el dolor i ser conscients que, bueno, la vida també té coses negatives, i el càncer és una malaltia horrible, i un terratrèmol és una tragèdia. No podem positivitzar-ho tot, no?
1: No.
0: Llavors, clar, em dona la sensació també que no ens han preparat per tenir converses delicades.
1: Estic d'acord. I a vegades tampoc cal que sobrereaccionem, no?, davant d'aquestes notícies amb aquestes persones que tenim a prop. És a dir, simplement el fet de poder preguntar i escoltar
0: sí,
1: ja és molt.
0: Potser no cal opinar.
1: No cal.
0: És a dir, al final, l'empatia no va d'opinar tota l'estona.
1: Correcte.
0: Al final, l'empatia va d'escoltar les altres persones.
1: D'escoltar, de mostrar interès. Clar, potser aquí jo m'agradaria posar una reflexió sobre la taula de, doncs, què podem fer, no? Si ens passa tot això de l'entumiment, no?, de la fatiga per compassió, d'aquesta no preparació, que estic d'acord amb tu aquest matí que has fet ara, de que no estem preparats per sostenir aquestes converses delicades, no?, o el dolor dels altres.
0: Per tant, ho evitem.
1: Sí.
0: Si jo sé que una persona que és veneçolana, faig veure que no sé res.
1: Sí,
0: per no preguntar-li per la seva família o per no preguntar-li com recorda... Pues perquè com que no sé gestionar, és a dir, no sé gestionar aquesta conversa, no li preguntaré.
1: Així és.
0: Però bueno, al final...
1: Sí. Jo em plantejava què podem fer, no? Què podem fer per tot això? Jo potser una cosa seria procurar, potser no consumir informació a dojo, no?, de manera compulsiva, no? Estem en un món que consumim de manera compulsiva i no entenem realment en profunditat el que està passant, no? Aleshores jo diria, ostres, obrim una miqueta més el nostre cor, però també la nostra ment, no?, de dir, escolta, quan ens assabentem d'una situació concreta, poder aturar-nos i preguntar-nos, però què està passant exactament? Buscar una mica més d'informació, quines vides concretes hi ha darrere d'aquestes xifres que m'arriben, no? Potser no cal consumir tants temes de manera superficial i potser cal mirar-ne algun de tant en tant amb una mica més de profunditat, no? Perquè jo crec que si la ment pot arribar a entendre millor una realitat amb més profunditat, possiblement llavors el teu cor estarà més capaç, serà més capaç de sentir-la.
0: És assumir,
1: no?,
0: que no tens ni idea, per exemple, d'un tema. O sigui, no en tinc ni idea.
1: I preguntar, no?
0: Clar, no tinc ni idea de Venezuela. Sé del que m'expliquen les picabaralles polítiques. Però més enllà d'això, no, pues, assumir que no... No sé, la ignorància a vegades es cura demostrant que ho ets, no?
1: Exacte, i fent preguntes des de l'empatia, des de l'apertura, no? Jo crec que si podem aturar-nos i sentir una miqueta més de calma, potser aleshores les nostres mans també podran fer alguna cosa, no? Perquè si no, realment és molt complicat. Tu deies, no?, que al món estem vivint moments molt complicats, no?, tant a prop com lluny, no? Llavors, les persones crec que tenim una mica més de marge, potser podem intentar no passar tan de pressa pels dolors dels altres, no? En conclusió, jo diria que de tota aquesta reflexió una mica que m'he plantejat aquests dies és que potser no és només que falti empatia, sinó que l'empatia el que necessita és temps, presència, silenci, i si no, potser l'empatia no és que desaparegui, sinó que l'empatia es cansa. I per això, doncs, també l'hem de cuidar.
0: Molt bé. Doncs escolta, Alicia, moltíssimes gràcies per portar-nos a aquest moment de parar, aquest dissabte a la tarda.
1: Això mateix.
0: Abans de començar l'informatiu, que ja estan per aquí els companys dels informatius, i per descansar. Doncs Alicia, moltes gràcies.
1: A tu, Moja, com sempre.
0: I a vostès ha estat un autèntic plaer compartir amb aquesta tarda d'aquest cap de setmana. Els desitjo que l'acabin de passar molt bé i, si volen, aquí els esperem a Ràdio 4, al D'on ets tu?

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Com cada setmana és un plaer donar-vos la benvinguda més cordial en aquesta nova edició del Magazín de la Cultura Audiovisual i Tecnològica de Ràdio 4 des d'aquesta ràdio pública ja en un dissabte 11 de juliol en antena, 9:05 del vespre, i per nosaltres això significa obrir l'edició número 2650.
2: Buenos días, tengan todos ustedes...

0: poco más de què se trata.
1: Arranca i vámonos!
2: Avui tenim un programa distès, tranquil, que ens permetrà fer seccions d'una durada més llarga del que és habitual amb tres dels especialistes de l'altra ràdio, de Ràdio 4, d'aquesta temporada. L'enginyer de telecomunicacions Toni Cintas ens explicarà què es necessita per fer un programa de ràdio fora dels estudis, el que fa la feina habitualment a la nostra casa, al servei exterior. Doncs en Toni Cintas, que ja està esperant per intervenir d'aquí uns minuts, ens ho explicarà en tot detall, amb emissores grans i amb emissores més petites. Qui seu al meu costat és la física Marta Balaguer, del grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, perquè avui ella ens explicarà la seva feina com a tècnica de teledetecció del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens explicarà la seva feina, però alhora també podrem conèixer aspectes de com es treballa en el Servei Meteorològic de Catalunya i també podrem conversar sobre les dones del temps, que cada vegada n'hi ha més, però que encara és una professió majoritàriament masculina. I hem d'acabar programa amb l'Eduard García Luengo, amb les comunicacions de l'espai, i no pot ser de cap altra manera, perquè se'ns està apropant una data significativa d'un eclipsi total de sol, per parlar amb l'Eduard García Luengo dels eclipsis. Tot això fet avui mano a mano amb la Irene Moreno, realització tècnica, control de so, i Sintoniki a la direcció i presentació.
3: L'altra ràdio, amb Sintoniki.
2: I ara seu aquí al meu costat una de les col·laboradores habituals d'aquesta temporada de l'altra ràdio, la Marta Balaguer, del grup de Perspectiva de Gènere en la Ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Benvinguda, Marta, una altra vegada. Però avui la Marta Balaguer ve al nostre programa amb la seva qualitat professional. La Marta Balaguer és física, és màster en meteorologia, però professionalment, des de fa 3 anys, treballa en el Servei Meteorològic de Catalunya. És una de les professionals d'aquest Servei Meteorològic de Catalunya. Jo li vaig demanar, i avui t'agraeixo que ho puguem fer en antena, Marta, de conèixer una mica més per dins eines, manera de treballar d'aquest Servei Meteorològic de Catalunya. També pot ser interessant de saber si sou moltes o poques les dones qui esteu treballant en aquest sector. Tu, específicament dins del Servei Meteorològic de Catalunya, ets tècnica de teledetecció.
4: Exactament.
2: I això de teledetecció em sonaria a col·laboracions d'Eduard García Luengo, dels nanosatèl·lits, d'òrbita baixa, que treballen en teledetecció, però seria bo d'aclarir què és i quina utilitat té la teledetecció i amb quines eines es pot realitzar aquesta disciplina.
4: Doncs la teledetecció és un mètode per mesurar i també observar magnituds físiques, i es pot realitzar tant directament com indirectament. Indirectament, per exemple, el cas que has posat és el amb el que treballo jo, concretament, que són els satèl·lits. Satèl·lits d'observació meteorològics i també de qualitat de l'aire. I aquests satèl·lits, doncs, mesuren propietats com poden ser la reflectivitat, la temperatura, la humitat dels núvols, de la superfície de la Terra i de variables que trobem, doncs, a l'atmosfera. Però teledetecció també podem fer a les tempestes, i això ho fem mitjançant els radars meteorològics, que al servei en tenim 4 en operatiu ara mateix.
2: Específicament pel món de la teledetecció. Posem algun nom d'algun d'aquests satèl·lits que tu cada dia a la feina mires les dades que et faciliten. Quins noms tenen, per
4: treballo curiositat? Treballo amb el Meteosat,
2: aquest ja és un clàssic.
4: És clàssic.
2: Per tant, un satèl·lit que està molt amunt,
4: sí,
2: en aquest cas.
4: Sí. I és super sorprenent, perquè ara hem actualitzat la generació de Meteosat, perquè també es van fer amb ells.
2: D'acord, clar, clar.
4: Cal millorar la tecnologia, i ara no només és un sol satèl·lit, sinó que en són 2, que cada satèl·lit incorpora 9 sensors. I no només podem, doncs, ara fer fotografies, el que tothom coneix quan veu les fotografies dels núvols.
2: És veritat, sí. Els típics informatius dels telenotícies, telediarios, informatius. Clar,
4: sí.
2: La imatge del Meteosat, sí, sí.
4: Doncs ara també hi ha un sensor de llamps, podem veure la llum que emeten els llamps a les tempestes i, per tant, fer seguiment de l'activitat elèctrica. I també hi haurà un nou satèl·lit que es diu Sounder, que ens permetrà fer perfils verticals. Això què vol dir? Doncs que sabrem a cada capa de l'atmosfera quina temperatura i humitat hi ha.
2: Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Sembla fascinant, no? Com és possible a distància derivar això. No n'hi ha cap d'aquests que són com capsetes, cap de nanosatèl·lit que també us faciliti algunes dades? O en el cas del Servei Meteorològic de Catalunya, de moment aquest tema només el toqueu amb aquests satèl·lits que ara tu esmentaves?
4: Des del Servei Meteorològic, de moment només treballem amb Meteosat, però conec de moltes iniciatives de nanosatèl·lits que són d'òrbita polar, per tant, de l'òrbita més baixa,
2: però que en el vostre cas, en el teu dia a dia, com a professional, no disposes d'aquelles dades, no es fa servir encara.
4: Sí.
2: Parlem una mica, ampliem, potser, que és la gràcia, ja que som l'altre ràdio, programa de divulgació tecnològica, algunes eines del Servei Meteorològic de Catalunya. N'hem conegut algunes a de teledetecció, hem començat pel teu departament.
4: Sí.
2: Per on es vulguis passejar, a veure, t'acompanyéssim a la feina i trobem altres companys i companyes de feina, quines eines podríem trobar com habituals de la feina d'aquest servei de meteorologia?
4: L'eina estrella, com he comentat abans, són els radars. Són els 4 radars de polarització simple que tenim repartits per tota Catalunya, una a cada província, i doncs, que ens ajuden a fer seguiment de les tempestes en temps real i que actualment també s'estan renovant per poder tenir doncs, millores tecnològiques.
2: Aquests radars, no fa falta dir la ubicació, que estan a ras de terra, estan amb turonets, amb muntanyes altes...
4: Estan elevats, estan en turons, perquè puguin, doncs, que el feix del radar pugui agafar bon tros i poder doncs, tenir visió camp de tota la tempesta. Per tant, estan en pics.
2: I entenc jo que es telecomanen. És a dir,
4: sí,
2: per veure el funcionament o algun tipus de qüestió, deu haver-hi una possibilitat de telecomanar, no? A distància, a banda de les dades que et facilita, òbviament, el propi aparell.
4: Sí.
2: Això és l'estrella.
4: L'estrella.
2: Anem passejant amb tu. Seguim passejant per aquest Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Sensors de descàrregues elèctriques. Ara també tenim una xarxa nova, que són 30 sensors... xarxa que es diu Llampec.
2: Llampec, no vau pensar un nom especialment original, però és un bon nom.
4: Sí.
2: Sonor, Llampec.
4: Conjuntament amb la UPC de Terrassa, que ens permet doncs, conèixer les descàrregues elèctriques dels llamps, no només que cauen al terra, sinó també els llamps que hi ha entre núvols.
2: Sí, sí, sí.
4: I podem arribar fins i tot a veure com les petites descàrregues que acaben generant-los. I també informació molt important per veure si una tempesta està en fase de creixement, si acabarà doncs, comportant pedra o no.
2: No hi ha cap llampec alguna d'aquestes unitats

0: Del propi Servei Meteorològic de Catalunya. No xarxes complementàries, que sembla que dona informació molt bona. Mm. Mira que fa anys que venen al programa l'agenda meteoclimàtic.
1: Sí,
0: el gran Sergi Corral, que el deus també conèixer, un extraordinari també biòleg, professional de la meteorologia, company de Ràdio L'Escala, que és qui ha col·laborat a l'altra ràdio des de fa molts anys ençà, com a meteoclimàtic, però aquí parlem d'estacions homologades específicament del vostre servei. Has dit un...
1: 180.
0: 180.
1: Més de 180.
0: Molt bé. Dades que us van arribant de manera també telemàtica.
1: Cada 30 minuts.
0: Cada 30
1: i
0: minuts.
1: I s'ha de fer manteniment, també, clar, totes aquestes estacions.
0: Evident, evident. Sí. Més estris.
1: Doncs també tenim el radiosondatge, que aquest el tenim conjuntament amb la Universitat de Barcelona. I per simplificar què és un radiosondatge, és una paraula així com curiosa, doncs bàsicament és un globus d'heli molt, molt gran, que l'inflem i que a baix porta lligat doncs, com una capseta de Porexpan amb sensors.
0: Això sembla de dibuixos animats.
1: Sí. Doncs es llencen dos al dia.
0: Dos al dia?
1: Sí.
0: I des d'on s'enlairen?
1: Des de dalt de la Facultat de Física.
0: Al campus de Pedralbes?
1: Sí.
0: Que és on hauries d'estudiar tu, fa uns anys.
1: Exacte. Sí, sí.
0: O sigui, des del campus de Pedralbes, algun veí o veïna veu...
1: Haurà vist sortir més
0: que surt un globus, sí. Mira el següent dia amb un horari semblant i dius dos al dia.
1: Dos al dia. A la mateixa hora.
0: D'acord.
1: I aquest globus puja fins gairebé 30 quilòmetres.
0: 30 quilòmetres.
1: Fins a l'estratosfera i allà explota.
0: I allà explota. I la capseta, cada dia
1: doncs
0: n'has de tenir dos.
1: Sí.
0: Això és malauradament un pressupost, eh? Això és un pressupost.
1: Exacte, sí.
0: Quines dades són les prioritàries?
1: Doncs, sobretot, temperatura, perfil de com tenim la temperatura a cada capa de l'atmosfera i velocitat del vent, humitat... D'allà es deriva un perfil.
0: D'acord.
1: I totes aquestes dades entren als models.
0: Molt
1: per
0: bé.
1: També saber, doncs, aprofitar-ho per fer predicció.
0: I les comunicacions via ràdio són bones? És a dir, són prou fiables? Entenc jo que deuen anar amb sistemes ja digitalitzats, no?
1: Sí.
0: Vull dir, de comunicacions via ràdio amb modulacions digitals. No sé quines bandes es deu utilitzar, tampoc ara és el moment de dir-ho, però vull dir, s'estableix un bon contacte. L'estació receptora, per curiositat, de ràdio d'aquestes dades, també està a la Politècnica o la teniu vosaltres a la vostra seu del Servei de Meteorologia de Catalunya?
1: Doncs ara mateix no ho tinc clar.
0: On estaria receptor no se sabria. En aquest cas, però, o bé un lloc o un altre, es capta
1: però
0: aquells
1: sí que
0: senyals que venen via ràdio del globus.
1: Arriben a la seu del servei, això està clar.
0: Algun altre estri, algun altre parell, jo crec que hem fet un bon repàs, no? Alguns sembla una mica de ciència-ficció, però són eines que els meteoròlegs, les meteoròlogues físiques, com la Marta Balaguer, hi poden treballar. Escolta, una altra curiositat. Ha sortit ara la vostra col·laboració amb les universitats,
1: sí.
0: No? Has esmentat un parell de casos. Altres organismes amb els quals vosaltres treballeu?
1: Doncs treballem sobretot conjuntament amb Protecció Civil pel tema de vigilància i predicció meteorològica. Hem d'estar sempre coordinats. També amb administracions i instituts de recerca, com pot ser el Barcelona Supercomputer Center, l'UPC, l'Autònoma i la UB.
0: El món del Barcelona Supercomputing Center, també present cada 15 dies a l'altra ràdio, ja fa unes quantes temporades, que també, no, gràcies a la supercomputació, com millorar, no, aquests models, sistemes de predicció, entenc jo, comportaments, no, d'elements que hi ha a l'atmosfera, amb una gran complexitat de càlcul, que jo crec que és un dels grans avenços, no?, que sembla que es pot anar fent, que sense la supercomputació abans en paper i llapis era impossible degut a l'estona, no?, que s'havia d'estar fent, i aquestes màquines que calculen tan de pressa han permet fer grans avenços, no?, aquesta simbiosi amb el BSC. Una altra curiositat, jo crec que, ja que tu vens al programa en aquesta temporada amb aquesta col·laboració magnífica que jo us agraeixo del grup de perspectiva de gènere en la ciència de la Associació Catalana de Comunicació Científica, encara amb el meu record, aquell programa ja van fa mesos, no?, que vàrem poder fer mano a mano amb vosaltres a la Biblioteca Gabriel García Márquez, en aquesta temporada, un programa on totes les dones que hi va participar veu ser les protagonistes. Jo mateix t'acabo de presentar com a física, com una de les professionals del Servei Meteorològic de Catalunya. Hi ha moltes dones treballant en aquest servei? Hi ha paritat? No? Com estaria la situació en aquest moment que estem?
1: Doncs he fet els deures i he buscat informació i ara mateix som 40

0: 60% dones, 60% homes. Tenim una directora, la senyora Sarai Sarroca, i a la categoria de tècnics superiors, doncs la presència femenina és una mica més baixa, és el 35%, i en els comandaments, en caps, doncs arriba un 45%. Hi ha marge per avançar. El que sí tenim és un pla d'igualtat ja vigent, aprovat de 4 anys, que pretén doncs ser una eina per transformar com treballem i com ens relacionem també amb l'entitat i per doncs tenir cada vegada més veus i treballar millor. I pel que fa a la comunicació, de cara a mitjans i comunicació que fem des del servei, doncs ara mateix tenim una guia de llenguatge no sexista per tal d'incloure tothom i també que com a institució doncs volem tenir presència als mitjans i a les xarxes on es vegi tant homes com dones i també que hi hagi més portaveus femenins, perquè també hem vist que hi ha poques intervencions de dones en mitjans. Per tant, s'ha de fer bastanta feina en aquest aspecte.
1: Un aspecte que segur que pocs anys vista, no?, canviarà, perquè entenc jo també que cada vegada hi ha més dones presents, no?, en facultats com la de física. No sé si quan tu estudiaves fa relativament pocs anys, la Marta Balaguer és una persona força jove, però que ja porta uns anys d'experiència professional. No sé si éreu moltes o poques a la teva promoció, tampoc parlem de tants anys, no?, de física, però jo espero i desitjo que cada vegada també la paritat, no?, d'estudiants en sectors com el de la física, que molts també condueixen cap a aquest univers de la meteorologia, que té molt atractiu i que és una feina extremadament útil, doncs, mica en mica, s'assoleixi, no?, que en algun sector també, com ha passat en altres vessants, fins i tot el nombre de dones que puguin arribar-hi a treballar o que siguin especialistes pugui ser lleugerament superior a la dels homes, no? Anem potser ara, ja que encara tenim uns pocs minuts en aquesta recta final d'aquest espai de l'altra ràdio, deixem potser pròpiament el Servei Meteorològic de Catalunya. Seguim una mica amb això d'homes-dones. Clar, la figura de l'home del temps.
0: Sí.
1: Mariano Medina, Televisió Espanyola, que és senyor, que mapa en blanc i negre, estem parlant de la dècada dels 60, fins i tot dels 70, extraordinaris meteoròlegs, que molts meteoròlegs també tenen aquesta qualitat d'extraordinaris comunicadors, que el fa Fred Rodríguez Picó, per exemple, que en aquesta temporada ha estat col·laborant al programa matinal de Ràdio 4, o el Fred Picó va fer programes de magazine com ràdio, vull dir, persones que han fet multitud d'informació o anys de meteorologia, però que fins i tot després s'han dedicat a presentar programes. Clar, encara aquí a mi em costaria ara, si pots podem ajudar i fem una mica la llista. Encara hi ha poques dones del temps, no?, amb mitjans de ràdio, de televisió, d'una certa entitat, no? Aquí el percentatge no seria tan 40, optimista com això, oi que no? No crec que hi arribéssim, oi? Jo crec que sí. Jo vaig dient, no. Televisió Espanyola, a mi em ve la memòria que havia estat a TV3... Mònica López, sí, per exemple, no?, que jo crec que encara està a Madrid i que també va crear una productora audiovisual, no?, i ha presentat programes d'entreteniment, no?, una també molt bona meteoròloga i una gran comunicadora i una empresària d'audiovisuals. Algun altre nom?
0: Doncs també tenim la Sònia Papell.
1: Home, i veritat, Sant Cugat, oi?
0: Exacte.
1: Porta anys també, sí, la Sònia, sí, Papell amb la seva qüestió del temps. A veure, 3CAT, a les tardes, ara em falla la memòria, amb el Xavier Grasset,
0: sí,
1: que és de Berga, jo diria.
0: La Gemma Puig.
1: Ah, això mateix, que també entra a la selva i que fa la informació al 3CAT o al 3CAT Info, en aquest cas. I en el món radiofònic...
0: Hi ha una veu que t'ha de sonar
1: sí,
0: molt.
1: I tant, clar. RAC 105. Gran divulgadora també i gran meteoròloga i... que és
0: la
1: Mònica Usar, oi? Mònica Usar, en aquest cas, efectivament, no? Molt bones meteoròlogues i alhora també, com es veu, molt bones comunicadors. I que també, en molts casos, crec que també ara ho va fer la Mònica Usar, que crec que també col·labora, ara algun programa ha col·laborat en aquesta temporada del 2CAT, amb llibres a vegades també divulgatius, no?
0: Sí.
1: Sobre el món científic, tecnològic, i intentant també animar que més nenes, no?, més joves, entrin en aquests estudis també de tipus tecnològic, o com seria la pròpia física, o universos de matemàtiques i altres, que condueixen, no?, cap a aquestes branques, que no únicament hi hagin dones en el sector artístic humanístic, que evidentment també hi han de ser-hi, i que té tot el sentit. Algun apunt final, Marta, que vulguis comentar sobre això, homes, dones del temps?
0: Doncs del llistat que hem mencionat, totes referents meves. Com dèiem, han de donar peu a que les generacions següents, doncs, tinguin bones referents i que fomentin curiositat per la meteorologia i per la climatologia, perquè al final, doncs, acabem sent-ne més.
1: Doncs contentíssim avui, Marta, que hem tingut més temps de la secció habitual del grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, d'haver conegut una mica per dins el Servei Meteorològic de Catalunya i també de posar en valor que és un sector on hi ha força dones treballant-hi, aquest 40% d'aquest servei meteorològic, però que encara en els mitjans de comunicació la presència és extraordinàriament bona pel que seria la qualitat de les professionals, però encara és baixa, i que és una tendència que esperem que en pocs anys es vagi equilibrant. Fins la propera, Marta, que vagi molt bé la feina.
2: L'altra ràdio, amb Cint Tuniqui.
1: I en aquesta edició, que tenim més temps del que és habitual per dedicar-nos a entrar més a fons amb temàtiques del món de l'audiovisual, saludo a un dels col·laboradors també habituals del programa, l'enginyer Toni Cintes. Habitualment, en Toni Cintes, benvingut al programa.
3: Moltes gràcies.
1: Altra vegada, doncs, porta actualitat de ràdio i televisió local a Catalunya, uns informatius extraordinaris que lliguen, ja que estem en els 50 anys de Ràdio 4. Bo és dir-ho, que Ràdio 4, doncs, amb la seva història, les primeres temporades va tenir un gran vincle amb les emissores municipals.
3: Sí, moltíssim.
1: Connectaven els serveis informatius de Ràdio 4 i fins i tot amb alguns programes.
3: I ara no s'estila gaire, però abans sí, quan no hi havia els ordinadors en les emissores municipals, la desconnexió d'aleshores, on no hi havia programació pròpia, era amb Ràdio 4, Ràdio Nacional 4, que a més, arribava a través de FM, o sigui...
1: Havien de captar el senyal perquè no hi havia una connexió a través d'altres sistemes, de línies microfòniques,
3: cal dir,
1: via satèl·lit, en aquell moment no, era connexió hertziana. Això també limitava, perquè Ràdio 4 bàsicament sortia des de la torre de Ràdio Televisió Espanyola, Tibidabo.
3: Ara.
1: No la de telecomunicacions dels Jocs Olímpics, estem parlant del 1976, 77, 78, 79, que és quan comencen,
3: sí, les emissores municipals.
1: Les municipals a 79,
3: i ben bé això dura fins 80, al 90,
1: 80, 80, 82, fins al 90. Aquí està, que la zona que podia tenir recepció des de Tibidabo, doncs moltes d'aquestes emissores connectaven amb Ràdio 4. I la petita història, abans d'entrar en el tema d'avui del programa, però és bo dir-ho, ja que estem als 50 anys de Ràdio 4, posar també en valor el paper del nostre programa, l'altra ràdio, durant molts anys, a la dècada dels 80, sobretot la segona part, fèiem l'informatiu de les emissores municipals de Catalunya, de la MUC, que els coordinadors i coordinadores de la MUC venien a l'altra ràdio amb això que està fent ara el Toni Cintes, amb informació, novetats concretes...
3: Són com els meus predecessors.
1: Evident, del moviment de les municipals, novetats, etc. I que també les emissores municipals ens enviaven els seus cassets, i en algun cas molt, molt puntual, cintes magnetofòniques de bobina oberta, petitetes, de quarta polzada, però l'habitual era cassets, on explicaven: ja hem fet 5 anys, ja hem fet, acabem d'obrir uns nous estudis, no? Vam passar desenes d'informes a les emissores municipals de Catalunya. Per tant, aquest vincle de l'altra ràdio amb les emissores municipals no l'hem perdut mai, i ara, i per sort, i t'ho agraeixo molt sincerament, en aquesta temporada també tenim en Toni Cintes, que ens porta informació, actualitat, cada mes. Però avui, ja que tenim un temps per dedicar a això, el Toni Cintes, que és molt diligent, fa unes setmanes vàrem parlar de que durant Sant Jordi les emissores municipals, com cada any, havien sortit al carrer, vas dir ben bé, si no vas dir 20 noms, em vas
3: sí,
1: dir 15,
3: sí, tranquil·lament, hi ha molts,
1: que havien fet programes especials al carrer. Jo recordava, ja que estem als 50 anys, que Ràdio 4 en el passat Sant Jordi va fer 13 hores de programació en directe des de Plaça Catalunya per commemorar els 50 anys de la nostra emissora. I vam dir, seria interessant un dia, i avui és el dia, parlar de, primer, quin material es porta per fer ràdio en directe a fora, a l'exterior. Anem una mica per ordre. Com ho pot escoltar les persones que, sí, sí, que estan davant, com allà a Plaça Catalunya, doncs hi havia unes persones davant, en aquest cas era del camió de Ràdio Nacional d'Espanya que va venir a Plaça Catalunya, avui sabrem les possibilitats, i una cosa que és imprescindible, potser jo més desconegut, que és les comunicacions internes, la línia d'ordres.
3: El que li diem la línia de coordinació i la línia d'ordres.
1: La línia d'ordres, molt bé. Anem per ordre. Material que fa falta...
3: Per... Una prèvia, que ningú sí? es pensi que muntar una unitat mòbil a l'exterior d'una emissora de ràdio petita, gran, mitjana, nacional o
1: sí, sí, municipal,
3: el que sigui, es munta d'un dia per l'altre.
1: D'acord.
3: O sigui, això es pensa prèviament...
1: S'ha de fer un disseny previ.
3: Exacte, s'ha de pensar quin és el tipus de programa que anem a fer a l'exterior.
1: Això ho confirmes perfectament. Mira, aquest any nosaltres vam fer un programa especial de l'altra ràdio a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, allà, doncs, uns dies abans, hi va anar el nostre company, que és qui va fer el programa, l'Alejo del Peral, va veure la situació, va veure...
3: Això es diu localitzar. Això sí. En l'argot es diu la localització, en l'argot de producció,
1: aquí està.
3: I el que fan és localitzar doncs, l'espai per veure quines possibilitats hi ha allà.
1: Hi havia també algun sistema audiovisual a l'interior, si no, etc., va fer la localització.
3: Exacte.
1: Van passar una setmana i vam anar a fer el programa de manera totalment exitosa aquell dia amb el gran Alejo del Peral, acompanyat aquell dia de l'Aro Sanent, que també va estar al control de so.
3: Per això tant, les emissores municipals també ho fan.
1: Abans d'anar al lloc cal fer un estudi, una petita localització.
3: Exacte.
1: La sala, diem-ne, d'actes de tal lloc, l'auditori d'on sigui,
3: encara que sigui una placeta
1: carrer,
3: a l'exterior,
1: una plaça, a qualsevol lloc, mirar-ho i tenir una idea clara de quin material possiblement, si és un interior, hi pugui haver-hi, i si més no, quines característiques té aquí exterior. Hem fet la localització.
3: Sí.
1: Arriba el dia.
3: Arriba
1: el dia. Què hem de portar per fer un programa a l'exterior?
3: Torna a ser, depèn del tipus de programa. Però ara hi ha dos estils de fer programa. Un és amb una unitat mòbil, per exemple. Abans citaves com Ràdio Nacional va fer el programa de Sant
1: Jordi.
3: Va
1: venir el camió que té Ràdio Nacional d'Espanya de Madrid per fer bàsicament programació de ràdio.
3: Exacte.
1: I aquell dia només van fer de Ràdio 4.
3: Les emissores municipals
1: no
3: tenen un camió, és evident.
1: Evident. Sí, sí, una part del camió hi ha el conductor, a l'altra hi ha el control de so,
3: sí.
1: I a l'altra, que és on aniria les mercaderies, estem els que fem programes amb una taula llarguíssima, pots tenir ja 5 o 6 persones, doncs, algú que et toqui a sobre del camió.
3: Exacte.
1: És espectacular.
3: La casuística de les emissores municipals és que algunes tenen un cotxe, tot s'ha de dir,
1: d'acord,
3: i d'altres no, d'altres utilitzen cotxes dels col·laboradors de la mateixa
1: emissora. Però, per tant, el cotxe el tindran per transportar el material, no per fer el programa dins el cotxe.
3: No.
1: Clar.
3: No, perquè imagineu-vos lo complicat que seria fer una entrevista dintre un... Bueno, això s'han fet, entrevistes dintre un cotxe, però no seria el cas,
1: No és el cas.
3: El cas és que nosaltres el que volem fer és un programa a l'exterior, com en, per exemple un programa a Sant Jordi, per tant, el que necessitem és muntar, primer de tot, un control tècnic a l'exterior, encara que sigui una part a dintre el cotxe per aquestes coses, de que la part de la unitat mòbil en si, el transmissor...
1: Si no, amb una taula ja amb diferents extensió. I què necessitem,
3: llavors,
1: la taula, com a mínim, per fer el programa?
3: Clar, penseu una cosa, que aquí es necessita mínim, que necessites un entrevistat i un entrevistador. És el mínim.
1: Dos micròfons.
3: Dos micros. Això seria el mínim.
1: Mínim.
3: Ara, a partir d'aquí, un Sant Jordi, us dic jo, que se'n munta un mínim 4,
1: Quatre, els que siguin.
3: Exacte.
1: Tenim els micròfons.
3: Primer tema.
1: Entenc jo, la taula de mescles com aquí.
3: Exacte. Això no canvia. Va, de moment, a la taula de mescles, i de la taula de mescles va en el que és la maleta de transmissió. En un cas, en unes emissores existeixen les maletes de transmissió que a través de la FM i a través de la UHF, no estem parlant de la FM tradicional nostra, però és freqüència modulada, però sobre freqüències del 170-190 megahertzos, envien el senyal
1: fan d'enllaç
3: cap als estudis. Això se'n diu enllaços.
1: Els enllaços de moltes emissores municipals poden ser a través de FM, no a la banda, òbviament, de 87-108 megacicles, per on es transmet,
3: correcte,
1: sinó que has dit aproximadament les freqüències...
3: Són 170-190.
1: 170-190, que, si estan a la seva localitat, envien el senyal cap a l'estudi.
3: Correcte.
1: Perquè a partir d'allà arribi al centre emissor.
3: A l'estudi es distribueix, arriba fins al control, que en aquell moment és el que està emetent, i allà és on arriba el senyal que arriba de l'exterior. A l'exterior normalment s'hi acaba muntant també un ordinador. Avui en dia amb ordinadors
1: es
3: posa la música,
1: talls,
3: les sintonies,
1: clar,
3: tot el que
1: necessiti. Caretes, indicatius, etcètera.
3: O en algunes ocasions, com que hi ha un tècnic a l'estudi i un tècnic a l'exterior, el tècnic de l'estudi és el que posa les sintonies i les caretes.
1: Ah, vols dir que també una possibilitat és només utilitzar l'exterior la part de microfonia, línia,
3: sí.
1: I en canvi tota l'escaleta, tot el seguiment de programa cal fer des de la pròpia emissora.
3: Llavors, si estem parlant d'aquesta casuística en el qual des de l'exterior no hi ha un ordinador, sinó que estan en el control, el que ens podem trobar és que el control generi, per exemple, i llencin una sintonia o una careta, i des de l'exterior hagin d'intervenir. Com sap el tècnic del control que ha d'aixecar el canal de la unitat mòbil de l'exterior? I ara, alguna vegada, com que fem errors a la ràdio,
1: sí.
3: Us heu trobat que, de cop i volta, alguna crònica ha començat dient 5, 4, 3, 2, 1, 0, i comencen a parlar.
1: D'acord, és típic, molt
3: aquest
1: habitual.
3: Aquest compte enrere, sí. És molt habitual
1: per
3: entre tècnics
1: i
3: locutors,
1: sí.
3: Perquè saben...
1: O per començar a enregistrar i punxar.
3: Exacte, clar. Saben el moment en què han de pujar el canal, que és quan dius 0.
1: D'acord.
3: Llavors dius 0, i en aquell moment ja saps que allò que diguis sortirà a l'antena. Això és una tècnica molt antiga, eh? No és una cosa moderna.
1: Bé.
3: Això, estem parlant d'un tipus de format bàsic,
1: sí.
3: de connexió des de l'exterior, però... quan...
1: No tenim mòbil, no tenim cotxe.
3: Clar, no tenim cotxe, no tenim unitat mòbil. El que s'està començant a estilar molt ara, i com que s'estan empetitint totes les coses, sí. Que porten amb les unitats mòbils, és anar amb els que es diuen connexions per IP, o sigui, connexions realment amb telèfon mòbil, són a través de targetes de telefonia mòbil i utilitzant la tecnologia IP, però a través de tecnologia 3G... Val? Amb això es fa un pont IP, un pont doble.
1: A través d'internet, IP,
3: d'anada i tornada,
1: protocol internet.
3: Sí, d'anada i tornada.
1: Sí, tenim una capseta negra que dius que dins tenen targetes...
3: Sí, li dius capseta negra perquè totes són negres les capsetes, però... I de diferents marques. I llavors, aquestes capsetes tenen una entrada d'àudio,
1: sí.
3: I tenen una sortida d'auriculars.
1: D'acord.
3: I eventualment una entrada de línia, per poder entrar a qualsevol taula de so, per exemple,
1: sí.
3: i una sortida de línia per alimentar qualsevol element de línia. Després parlarem d'això.
1: I porten targetetes de telefonia mòbil.
3: I porten
1: mòbil.
3: Almenys dos.
1: Dues.
3: Per què dues? Perquè, com tots sabeu, i a vegades si heu fet ràdio, si heu estat parlant per telèfon mòbil en moviment, hi ha un moment on te perdeu la connexió. Ai, que no et sento bé, que no et sento bé. Això també ens passa a ràdio. Si tens dues targetes, la probabilitat de que això passi en moviment és més baix.
1: D'acord.
3: Si en tens quatre, encara es redueix
1: més.
3: Llavors, aquí el que fan és que les dues targetes simultàniament estan emetent totes dues els senyals d'àudio.
1: Per tant, per fer programes a fora, o bé tenim una mòbil amb el material que s'ha esmentat i l'enllaç a través d'una banda específica...
3: Això es diu tradicional, eh?
1: Que és el sistema que s'havia utilitzat ja des del segle XX. Al segle XXI podem simplificar-ho amb un sistema d'IP, amb unes targetes de telefonia mòbil, i establim un contacte directe, com si truquéssim un número de telèfon mòbil que està a la plaça, per exemple, diguem una plaça d'Arenys.
3: Mira, la plaça d'Església, per exemple, que és on
1: tenim el programa de Sant Jordi. La plaça d'Església d'Arenys de Mar, fem una trucada i els companys de Radio Arenys, la municipal, que fan des de l'exterior, amb l'IP, fan totes aquestes qüestions. Hi ha públic allà.
3: Hi ha públic.
1: A la plaça de l'Església d'Arenys de Mar hi ha unes persones a peu dret, o bé amb cadires, o com fos, com nosaltres teníem a peu dret a Plaça Catalunya, públic anava passant.
3: Ja em diràs, volen escoltar el programa.
1: S'ha d'escoltar, perquè tens allà una gent parlant, que és la gràcia de la qüestió.
3: Doncs torna a ser diferent amb les dues casuístiques, us explico. La tradicional, normalment el que s'acostumava a fer és posar un receptor de freqüència modulada de ràdio, la sintonitzes a l'emissora municipal, l'emissora que toca, i la poses en els altaveus. S'ha acabat el problema. Pels altaveus s'escolta el que surt per la ràdio.
1: Tu has de portar uns altaveus i uns amplificadors.
3: Un altaveu, un amplificador i un receptor.
1: I el receptor de la mateixa freqüència per on surt aquella emissora, imaginem, municipal.
3: Ah, exacte.
1: Quina és la d'Arenys?
3: Arenys 91.2.
1: Doncs... Per tant, 91.2 megacicles, receptor, sintonitzem antena de Ràdio Arenys de Mar.
3: 4.8.
1: I pels altaveus, previ pas per l'amplificador, ja tenim l'audició d'aquelles persones.
3: Ja ho tenim. Hem de vigilar que no se'ns acopli. L'acoplament entre el micro i l'altaveu és allò que a vegades genera aquell pito tan molest.
1: Que ara això amb els músics s'està resolent d'una manera extraordinària, perquè mira que baixen de l'escenari, es mouen i apliquen ja unes tècniques...
3: Els anti-feedback, exacte.
1: ...d'anti-realimentació que abans era impensable.
3: I això en ràdio també es fa,
1: Abans era impensable.
3: La ràdio més moderna també es fa. I després, ara, el que sí que ha canviat ara avui en dia és perquè... Amb la ràdio, amb la transmissió per IP, existeix un retard. Això ho podeu experimentar a casa tranquil·lament. Truqueu-vos entre un telèfon mòbil i el telèfon mòbil entre dues persones de costat i amb dos telèfons mòbils, parleu i veureu com en l'altre telèfon mòbil us arriba amb una mica de retard.
1: Cert, sí.
3: Això clar, si en els altaveus hi poseu la freqüència modulada al senyal de la FM i nosaltres estem parlant als estudis per IP, el que passarà és que us sentireu amb retard per l'altaveu. Llavors això és molt molest.
1: Mal assumpte, clar. Sí, no, clar.
3: És molt molest, no per les persones que escolten, sinó per nosaltres mateixos que estem parlant pels micros. Llavors el que ens passa és que ens sentim amb eco i això encara
1: això
3: regenera més l'eco.
1: Això complica molt l'addicció i passa a vegades en transmissions de partits de futbol que hi ha aquell retorn. Exacte. Amb un retard, com diu en Doni Sintes, i és impossible de formular un discurs coherent.
3: I això amb els partits de futbol passa encara molt més, amb la TDT encara és més complicat. Què hem de fer per solventar això? Dos coses. Un és un retardador, existeixen uns retardadors d'àudio que es col·loquen en els altaveus de tal manera que ajustes el retard d'àudio en el retard de la línia IP, i quan el tens idèntic ja no es nota, això és una possibilitat.
1: Una possibilitat.
3: Però s'ha d'estar atent i s'ha de ser hàbil per muntar-ho, i per l'altre costat, l'altra possibilitat és... aquesta connexió IP és d'anada i és de tornada. Què vol dir això? Que des dels estudis t'arribarà un senyal, també, que és el senyal de la ràdio, per exemple, algú que tinguem en els estudis.
1: Sí.
3: I des de la taula de mescles també podem generar el senyal que va als altaveus. Què significa? Que en els altaveus hi podem tenir una mescla del que surt de la taula de so, que genera la unitat mòbil, amb la connexió IP, i al mateix temps ens arriba la senyal dels estudis. Per tant, eventualment, una entrevista que tenim algú que des de la unitat mòbil parla amb algú situat dintre els estudis, en els altaveus escoltaríem amb naturalitat la persona que hi ha a la unitat mòbil i també sentiríem a través de la línia de tornada per aquesta línia IP, perquè seria bidireccional, el que hi ha en els estudis o la música eventualment que es posa en els estudis.
1: Déu-n'hi-do. I ara ens falta el tercer element, i amb això acabarem aquest espai
3: divulgatiu,
1: que és la línia d'ordres.
3: I aquí descobrirem una cosa que ningú sap.
1: Ens comuniquem ara amb el company que tenim a la part, diguem-ne, del control de so, el Cristian Estanescu. Podem utilitzar la simbologia, diguem-ne, òbviament.
3: A
1: vegades, segons on estiguis, també el company que està del servei exterior et veu
3: i podem
1: també utilitzar-ho. Això tothom ho té clar i tothom
3: hi ha uns símbols específics
1: però
3: per
1: també ràdio. Nosaltres aquí, en aquest locutori de Ràdio 4, doncs jo aquí tinc un llum vermell, que vol dir que nosaltres estem ara en antena, però també tenim un pulsador que marca la línia d'ordres, que si jo aquest micròfon el tinc tancat, perquè estic fora d'antena, sí que puc parlar amb el control des d'aquest locutori sense estar en antena, que és molt pràctic, i alhora també escoltar per auriculars el que el company de la part tècnica, avui doncs en Cristian Estanescu, ens vulgui dir. Això a l'exterior... com va?
3: Això funciona al revés. Funciona igual, però al revés. Des de l'exterior, el tècnic dels estudis ha de poder donar ordres tant en el tècnic de la unitat mòbil com en el tècnic, com en el locutor que existeixen a l'exterior. És el que es diu la línia de coordinació, la línia d'ordres interna, que aquesta no s'escolta a casa, des de casa no se sent, però que hi ha una doble comunicació que no veiem. Si us heu fixat alguna vegada i aneu en algun estudi de ràdio i en algun exterior, veureu que parla el presentador, parla, però no se'l sent per als altaveus. És perquè en aquests moments està parlant a través d'aquesta línia d'ordres. A la vegada la línia d'ordres és: tenim l'entrevistador a punt? Sí. Tenim la sintonia? Sí. Ara passarem a la publicitat. Això és el típic que es parla per la línia d'ordres.
1: Amb els tècnics o fins i tot amb gent de producció, com tu ara dius, que va molt bé, o amb un hipotètic realitzador, que fos, com programes grans com el de la Pepa Fernández de Riu, que hi ha una realització en allà d'una professional que també està al cas d'això.
3: Fins i tot, el locutor, mentre està fent una entrevista, tu i jo podem estar parlant ara,
1: poden donar
3: ordres des de l'exterior, que acostuma a ser, ja us ho dic per endavant, acostuma a ser, acosta't al micro, et queden 5 minuts...
1: Han de ser coses molt ràpides, perquè tu vas parlant, però que són imprescindibles i també t'ho poden dir.
3: Això és la típica que amb un informatiu en directe, amb un informatiu en directe, i que resulta que hi ha molta gent i està passant alguna cosa en directe i t'estan donant informació per als auriculars.
1: Com, tècnicament, com ho solucionem, això, fora?
3: I és una doble connexió, és una connexió separada d'aquestes dues, que pot ser una altra connexió IP, per exemple, acostuma a ser una segona connexió.
1: Sí, portem una IP per fer el programa, com ens has dit abans,
3: i una
1: altra per les ordres.
3: I unes ordres, sí. I aquesta d'ordres és la que serveix com a canal de coordinació.
1: Parlant pel boc gros, com si hagués un telèfon per fer la connexió del programa, d'allò que sortirà per antena, i un altre telèfon per poder fer les comunicacions que calguin.
3: Sí, tal qual.
1: Alguna última novetat?
3: Sí, i a més, últimament s'està estilant, i ara molt amb televisió, que a través de com canals de WhatsApp o grups de WhatsApp, però amb altres tecnologies d'aplicacions, que com si fossin canals d'ordres, però a través de walkie-talkie. Walkie-talkie per IP, eh?
4: Llavors, walkie-talkie per IP, utilitzant WhatsApp.
3: Utilitzant grups de WhatsApp, per exemple. Clar, és molt curiós, perquè llavors, per exemple, aquestes ordres les acaben sentint el grup que tu t'interessa que el senti, el grup de producció, el grup de locutors, el grup
4: tu fas notes
3: tècnic
4: de veu de WhatsApp, pel grup de producció, com tu deies, o pel grup de locució, i vas dient, i allò instantàniament
3: arriba a l'altre extrem,
4: a través, sense haver muntat res, no, de les comunicacions a la telefonia mòbil de WhatsApp.
3: Amb els mateixos telèfons mòbils, exacte. D'acord. Això és molt pràctic. Avui en dia s'està començant a fer molt amb realització en televisió, sobretot a l'exterior, perquè requereix, com que també els passa igual, necessiten coordinació.
4: Clar, lògic.
3: Aquesta és més àgil i més ràpida i més econòmica.
4: Sí, perquè també amb rodatges o gent que roda fora, moltes vegades es veuen persones amb els walkie-talkies o fins i tot amb el món teatral o quantitat de llocs,
3: exacte.
4: Que vas comunicant-te, que és una altra possibilitat.
3: Doncs sí, ara ja hi ha aplicacions que funcionen a través del telèfon mòbil, vinculades a una WhatsApp, que prometen fer això.
4: Toni, excel·lent. T'agraeixo de veritat tot el que ens expliques, aquest magisteri en el sentit positiu de la paraula que té el Toni Sintes,
3: enginyer
4: de telecomunicacions. Avui s'ha notat, però també un extraordinari periodista a l'hora d'informar de l'actualitat de la ràdio i televisió local a casa nostra. Toni, fins la propera.
3: Molt bé, fins ara.
4: Avui tenim aquest programa distès, més tranquil, que ens permet conversar i aprendre coses amb tres dels grans divulgadors d'aquesta temporada de l'altra ràdio. Qui agafa el relleu de l'enginyer Toni Sintes és l'Eduard García Luengo, i també és radioaficionat amb indicatiu, divulgador, periodista, ve a l'altra ràdio ja d'uns anys ençà parlant de comunicacions a l'espai, però bé, ja que estem acabant la 46a temporada, recordar que als anys 90 l'Eduard ens explicava moltíssimes coses sobre l'inici de la ràdio digital i moltes coses del món del multimèdia. Per tant, ha anat canviant el gènere que ens ofereix. Eduard, benvingut en aquesta edició del programa. En aquest punt del juliol hi hem de parlar i divulgar coses que tenen a veure amb els eclipsis, perquè ja ens estem apropant a aquest eclipsi total de sol que es podrà observar des de Catalunya d'aquí uns dies. Aleshores, t'ho vaig demanar i dir que en el Facebook de l'altra ràdio, una sèrie de material divulgatiu, que també l'Eduard només anunciarà, amb enllaços, amb explicacions, el podeu trobar, el podeu consultar i en podeu gaudir tranquil·lament. Comencem dient, bàsicament, l'eclipsi que tenim a pocs dies, diguem-ne, de poder ser observat, però resulta que dius que hi ha, en anys propers, un trio d'eclipsis. Explica'ns-ho.
5: Tenim una bona època per disfrutar i gaudir d'aquesta meravella de la natura, no? Diguem-ne que el proper eclipsi que tenim total serà el 26 d'agost. El 12 d'agost del 26.
4: 12 d'agost, 12 d'agost d'aquest any 2026.
5: Sí, ja podem dir, l'hora salvant les segons serà sobre les 8:30 del vespre.
4: Dos quarts de nou, un horari, diguem-ne, tardà, però com el sol se'n va dormir ara molt tard, doncs no és estrany que encara estigui, diguem-ne, prou visible. Molt bé, 12 d'agost 2026. Quan serà el del 27?
5: El 27, no tinc... No
4: 2 d'agost, amb el material que tenim publicat al web. 2 d'agost, el 27.
5: Sí, el 27. I l'altre sí que el tinc, no tinc apuntat. L'altre és 26 de 26 de gener del 28.
4: Del 28, d'acord.
5: Aquest serà anul·lar, o sigui que els dos primers, dos següents, el 26 i el 27, seran
4: totals. Molt bé.
5: I el de 26 de gener del 28 serà anul·lar.
4: Dit això, ubiquem-nos ja en el del 12 d'agost d'aquest 2026.
5: Bé, doncs, com estàvem comentant, anirà molt baix a l'horitzó. Pràcticament estarà tocant el terra, o sigui, a uns 10 graus d'alçada. Per tant, sobretot, que penseu buscar un lloc que l'horitzó sigui pràcticament horitzontal, sigui molt pla, perquè, si no, no podeu gaudir de
4: l'eclipsi. Sí, la visió no seria factible.
5: La recomanació que farem ara, o que faré jo ara, no és tècnica, però sí és de sentit comú, que no, i us apunteu a l'últim moment a anar a veure l'eclipsi. Sisplau, jo us recomano que no ho veure, perquè és excepcional el que veureu. La sensació, no tan sols la vista, sinó les sensacions que ho explicarem ara, que comporta veure un eclipse. Aleshores, al final acabareu anant-hi i si no ho heu previst, hi haurà un embolic impressionant, perquè les milers i milers de persones que ja estan preparant o estan ja tenen el viatge muntat per anar a veure-ho, doncs Tampoc cal que busqueu un lloc molt, molt excepcional, senzillament. Vull dir, jo m'he buscat un lloc però que estic al 99%, vull dir, però no em complico la vida amb viatges, vull dir, això cadascú ha de saber valorar-ho.
4: Les seves possibilitats i posar-ho.
5: Exactament. Sobretot, si aneu, doncs, aneu en temps i penseu que la tornada pot ser encara pitjor que la marxa, perquè llavors es col·lapsa les carreteres degut a la quantitat de gent que hi va. Porteu avituallament, porteu aigua, sobretot, i, bueno, pues, i calma, perquè això...
4: Paciència, no, cal tenir paciència.
5: Passa
4: no,
5: a, escolta'm, tots, a tots els eclipses del terreny.
4: És qüestió de tranquil·litat, molt bé. Per tant, ara, ara sabem ja el que passarà. Hi ha algun lloc, alguna publicació feta des de Catalunya Orientativa que puguis recomanar alguna campanya que valoris i que creguis que val la pena de destacar a l'altra ràdio?
5: De fet, s'està movent molt els temes a nivell doncs, de divulgació. La Generalitat està treballant molt intensament. Jo diria, en termes generals, podeu anar a la web... no sé si ho explico aquí perquè són tantes... eclipsiscatalunya.cat. Aquí és la mare dels ous, per dir-ho així, és on podeu trobar a nivell local informació sobre el tema de l'eclipsi, no? Vull dir, això és la primera partida que tenim una web a casa.
4: Eclipsiscatalunya.cat.
5: Aquí parlarà de l'eclipsi, parlarà sobretot doncs, això de la mobilitat, de les carreteres, el que hem de fer, sobretot les precaucions. Perquè un dels temes que es mira molt ara és, a part dels continguts i els coneixements, de què es veurà i no es veurà, o com, per què passa, és sobretot la seguretat. Perquè cal parlar de la seguretat. Aleshores, heu d'aconseguir-vos unes ulleres de sol que siguin a més homologades. I això ho diem també aquí, ho direm aquí a Facebook, però ja us dic que l'homologació és ISO 12.312.2, perquè suposo que d'ulleres se'n vendran moltíssimes, però vull dir que o que les compreu en un lloc d'una botiga o un
4: sí.
5: Venta per internet, doncs que sigui sèrie.
4: Però cal un producte seriós d'una qualitat i que tingui l'aval d'aquesta certificació ISO que acaba de dir l'Eduardo Silva.
5: Que no es pot anar amb clichés de pel·lícula, que no, això no, que no funciona. Vull dir que per exemple, doncs, també a vegades... Bueno, jo, inclús, del petit de l'escola, vam fer coses pitjors, que era fumar un vidre amb una espelma i mirar-ho. I això és, no pot ser.
4: Ho bandegem, ho deixem de banda.
5: Bueno, doncs, pues, aconseguir unes ulleres, que en deu abastar el valor d'entre uns 3 a 5 euros, no sé, depèn d'on ho compreu i la quantitat, i, si no, això, pues, parlarem de que es pot fer veure l'eclipsi d'una forma manual casolana amb una capsa, doncs aquesta capsa... ja ho hem d'explicar, perquè explicar aquí és més complicat, però no és fàcil, és una capsa a la qual, doncs, fem un forat i que el sol entri a la part interior i allà podeu veure, evidentment, doncs, com es va muntant l'eclipsi. No és el mateix veure-ho amb un telescopi que veure-ho així. Si es mira per telescopi, sobretot els filtres adequats davant dels objectius. Vull dir, i una altra forma també de poder-ho fer també, si teniu un telescopi o teniu uns prismàtics, és fer-ho projectant sobre una cartolina. O sigui, enfoqueu els prismàtics o el telescopi al sol, però atenció, clar, per enfocar no es pot fer amb els ulls. Llavors, el que es fa és treure l'objectiu i pones la mà darrere de l'objectiu i vas buscant la llum del sol. I quan la llum del sol la tens darrere de l'objectiu és quan pots posar ja una cartolina per poder veure la visió del sol, de l'eclipsi. Comentar que tot això està explicat exhaustivament amb el material que us donarem.
4: Molt bé. Facebook, de l'altra ràdio, trobareu aquesta informació que avui sintetitza en antena l'Eduard García Luengo.
5: Clar, això és complicat, però jo trobareu tota una informació millor que porto treballant setmanes amb aquest tema i comencem a parlar de kits. Justament deu fer pocs dies la ESA, CESA d'Educació Astronòmica, ha tret un kit educatiu d'unes 100 i pico de pàgines que us podeu descarregar en PDF. Està molt ben elaborat. Però, a més, és que, a part d'explicar per què són els eclipsis, per què passen la història dels eclipsis, relacionar les eclipsis i l'art, bueno, a part de totes aquestes meravelles, per dir-ho així, de coneixements, doncs hi ha propostes educatives per fer en una escola o en un esplai. Encara que aquests dies, que encara fins a l'agost tindrem alumnes que estaran a l'esplai...
4: Sí, activitats,
5: trobareu
4: material. Casals, és un bon material, per tant,
5: però molt bon material i segur. Explicar-vos com fer, doncs, amb un tub de paper higiènic, es posen dos filtres i bueno, amb un puntet es pot fer coses molt senzilles i econòmiques.
4: D'acord, creatives, útils...
5: I que no creen problemes.
4: I que no creen problemes. Aquest César Educació Astronòmica, que trobareu l'enllaç al Facebook de l'altra ràdio, aquesta adreça és simple, el que seria el César pròpiament, però no el document que ens posa l'Eduard amb l'enllaç, César.s.int, és l'adreça genèrica d'aquest portal de l'Agència Espacial Europea. Un kit educatiu per explorar els propers eclipsis, Agència Espacial Europea. Següent kit, següent recomanació.
5: Sí, exactament. Ens podem desplaçar cap a Space Place de la NASA. Space Place de la NASA és una web on hi ha molt de material d'astronòmic i de... Però sobretot, en aquest cas, sense centrar-nos, aquí explica, sobretot per la infància, per la primària, tot això del que són els eclipses, com funcionen, el mateix que explicaríem amb aquest kit de l'ESA, però més, una mica més senzill i una mica més curt. Vull dir, està en castellà, està en anglès, però no podeu canviar la llengua.
4: Ara és fàcil, els traductors automàtics, a Facebook de l'altra ràdio, trobareu...
5: No, està, el portal està en castellà.
4: L'adreça, per tant, doncs, no hi ha cap problema, doncs Space... Place, l'adreça genèrica, .nasa.gov. És l'adreça genèrica i localitzar l'apartat dedicat a eclipses, ja que està en llengua castellana, pel que veig en aquesta adreça.
5: Sí,
4: spaceplace.nasa.gov, una barra inclinada i la paraula en llengua castellana eclipses. Però, ja dic, Facebook de l'altra ràdio. I encara tens una tercera recomanació.
5: Sí. Astro Explorer és una altra informació també amb un kit de propostes educatives que s'ho podeu descarregar. Vull dir, això fa 8 o 9 dies que ha aparegut. Està també, és una activitat, vull dir, per tant està molt bé. Diguem que hi ha un ventall impressionant de material, de qualitat, per això. I a més, comentar doncs, una iniciativa doncs, que ha tingut el Ministeri d'Educació en combinació doncs, amb tot l'equip de Coordinació Nacional d'Astronomia, en fi, resumint, l'INTEF, ha preparat un curs per a professors, bueno, per a pares, per a mi, que també a mi m'he apuntat, vull dir, per exemple, tothom que ha volgut s'ha apuntat perquè ara aquest curs acaba...
4: Ja ha acabat, no? Era sí, fins al mes passat de juny.
5: Sí, a mes de juny, sí.
4: D'acord.
5: Però no sé si entrant-hi ho podeu consultar o mirar.
4: En aquest cas, l'Eduard ens està parlant de l'Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació Professional, aquestes sigles que ens ha dit l'Eduard, INTEF, que va realitzar aquest curs fins al mes de juny.
5: Bueno, ja com podeu veure, estem forcits de material de veritat, de qualitat.
4: Sí, sí.
5: Vull dir que perquè, sobretot, hi ha l'interès d'aquest, per favor, del tema de la visió, de no prendre mal
4: evident,
5: amb la visió.
4: Sí, sí, tots aquests aspectes de seguretat que ja ens ho has deixat ben clar.
5: No es pot mirar el sol directament.
4: Important, recordeu ja el que ens ha dit l'Eduard fa uns instants, de la seguretat. 12 d'agost 2026, has dit horari, Eduard, al vespre. A quina hora has dit?
5: 20:30.
4: Dos quarts de 9 del vespre, ja trobareu l'Eduard mirant amb tota la seguretat aquest eclipsi, que vagi molt bé aquesta nova experiència. Gràcies per tota la temporada divulgativa, Eduard. I a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio!

0: crazy. These beautiful things that I've got. A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
1: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
2: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
3: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
4: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
5: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
6: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa de sueca o americana ens faci la feina.
7: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
8: La música és una creació humana única.
7: No? Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
8: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
7: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
1: Un dispositiu d'alliberació sònica.

Què tal? Com estem? Això és el Territori Clandestí, ja sabeu, aquest programa que podeu escoltar tots els dissabtes i els diumenges a la sintonia de Ràdio 4 i que s'ocupa o intenta ocupar-se d'allò que succeeix dins el món de les cultures més alternatives, no sé, més comunitàries, més autogestionades, amb idees potser una mica més estranyes o revolucionàries, o si més no, això ens agradaria a nosaltres pensar. I els diumenges ja sabeu que ens agrada endinsar-nos amb la nostra biblioteca inflamable, on tenim tots uns prestatges absolutament plens d'idees de llibres d'assaig amb filosofies crítiques i radicals. D'això s'ocupa l'Oriol Rossell i avui em sembla que ve amb tres llibres. Bueno, a veure què és el que ens porta. I també avui ens anirem cap a la zona del Maresme, perquè ara ja se celebra un dels festivals per nosaltres també més interessants del nostre territori. Es tracta del Poesia i Més, una mostra que ens vol d'alguna manera indicar com i de quina manera la poesia impregna altres arts que poden tenir a veure amb les arts performatives, la dansa, la música, la literatura, el cinema. Ha començat aquesta setmana, però tindrem oportunitat de gaudir-lo fins havent entrat el mes de juliol. Tot això i més al nostre territori clandestí. Però ara, com dèiem, relaxeu-vos o no i obrim les portes de la Biblioteca Inflamable.

0: Bona tarda, Oriol Rossell.
1: Bona tarda, Consol Saenz. Que seria estàs? Por? Miedo me das.
0: No, no. A mi qui em fa por ets tu, i mai millor dit, tenint en compte els llibres que em portes. Tu saps la calorada que fa
1: per, no.
0: per començar a parlar sobre llibres i cultura gòtica, que és una cosa,
1: que
0: diguéssim,
1: quina calor.
0: Fosca, que no convida... O sigui, a veure, és un gènere que no lliga gaire, per exemple, amb la platja...
1: Bueno, però crec que per sugestió, no? La noches de invierno...
0: Sí, la noche nos confunde, sí.
1: A mi particularment, però vull dir que... No, jo crec que per sugestió, diguem, jo, perquè a mi el gòtic sempre em remet a una cosa com molt invernal, no?
0: Clar.
1: Vull dir, no veig jo un gòtic playero, no ho acabo
0: exacte
1: de veure. Que seria el seu, estava pensant...
0: Comprem ja... gòtic com a cançó de l'estiu? Sí, no!
1: Reggae gòtic, reggaeton gòtic...
0: Bueno, això no ho tenim encara, no?
1: Però algú s'ho inventarà, segur. Segur que hi ha algun TikTok al propòsit d'això. Però sí, bueno, és veritat, però bueno, quan hem fet alguna cosa aquí que fos quan tocava fer-ho.
0: Sí, sí, això també és veritat.
1: És part del nostre charm, no?
0: Sí.
1: Digo.
0: Sí. Vale.
1: Bueno.
0: I com diuen les iaies, si no quieres caldo, dos tazas. I vas i vens amb tres llibres.
1: Exacte, i dos tazas de caldo, que ara amb aquesta caloreta ve molt bé. Ai, un caldet.
0: Oi, com estem.
1: També t'explico. No, sí, vinc amb tres llibres, en realitat vinc amb un, i dos els he recuperat, perquè són llibres que ja hem parlat en aquest programa, dels molts relats, diguem, que es venen desenvolupant en aquest programa al llarg dels anys, però ja ho hem comentat alguna vegada, no? Tenim algunes línies que ens interessen, que ens agraden, i que poquet a poquet doncs, les anem treballant ara aquí i ara allà. No? N'hi ha un en particular que els darrers temps l'hem esmentada més d'una i de dues vegades, que és tota la qüestió de... en particular el que s'anomena marxisme gòtic, però que té a veure també amb un auge de lo gòtic com a eina epistemològica. Què vol dir això? Vol dir que els darrers temps diferents vessants del pensament contemporani s'estan fixant amb les narratives d'allò que es coneix com a literatura gòtica. Com a literatura gòtica, aclarim, es refereix sobretot al relat fantàstic i d'horror que sorgeix a partir del segle XVIII i arriba al seu màxim esplendor durant el segle XIX, és a dir, l'imaginari que constitueix, d'alguna manera, el nostre panteó del terror contemporani, Dràcula de Bram Stoker, Carmilla de Sheridan Le Fanu, Frankenstein de Mary Shelley, etc etc. Tot això, com et dic, moltes vessants del pensament contemporani les estan contemplant i l'estan fent servir com una eina, no? Com una eina per fer una certa hermenèutica, és a dir, per interpretar les coses, per llegir-les des d'una perspectiva com no s'havia fet fins ara, i sobretot per emprar-les com a dispositius que ens permetin imaginar altres formes d'organitzar-nos i de relacionar-nos entre nosaltres. Has vist que ben après m'ho porto?
0: No. Vaig a posar l'aire condicionat. Tira.
1: No, aleshores, ja hem parlat més d'una vegada de marxisme gòtic, ja fa dos o tres anys, potser,
0: sí.
1: Perquè vam començar amb Monstruos del Mercado, del David McNally, Zombies, Vampiros i Capitalismo Global, que va publicar la bona gent de Levantafuego, un llibre que estic molt content. La veritat és que em posa molt... Per què no dir-ho? Orgullós, què coi? Que en el seu moment li vam donar molta importància i que el temps ens ha donat la raó, es considera un volum bastant fonamental del que estem parlant avui. Després parlem de la genealogia d'això de l'ogòtica i encreuada amb el pensament. Un altre que vam parlar també la temporada passada, que és Capitalisme, una història de terror, del John Greenaway, publicat pels amics de Mutatis Mutandis. I l'excusa d'aquest programa d'avui, n'hi ha dues d'excuses. Una... Et puc ser molt sincera, que no ens escolta ningú?
0: Sí.
1: He començat a escriure en un diari i estic preparant un article sobre marxisme gòtic. I llavors he dit, pues, oye, tonto seré.
0: És igual, després et recordo allò d'abolir el treball. Segueix,
1: sí,
0: per favor.
1: No, sí, regulint. Aquest article un altre dia, si de cas. Quan tingui temps.
0: Sí.
1: I l'excusa era que els nostres bons amics de H.I.O. Editors, que ens donen una alegria rere l'altra, han publicat molt recentment Feminisme Gòtic.
0: Anda.
1: La creació cultural de la monstra. I que a més està escrit, de fet són dos textos, diguem, complementaris per dos bones amigues del programa, la Núria Gómez Gabriel i la Íngrid Guardiola.
0: Uh-huh.
1: La Íngrid,

0: no ens necessita a nosaltres per res, però bueno, reconèixer el mèrit i les tasques fetes...
1: I aprendre, molt... i sobretot aprendre.
0: I aprendre d'aquestes persones i veure doncs, que passen el temps i van fent coses i cada cop són coses més interessants. No? Aleshores, aquest paquet, que diguem serien dos volums específicament del que podríem anomenar marxisme gòtic, i aquesta, no vull dir desviació, però aquesta declinació de lo gòtic imbricada amb el pensament feminista, que és el que conté aquest feminisme gòtic, la creació cultural de la monstra, que ha publicat Akio Editorial i que han escrit les nostres amigues Núria Gómez Gabriel i Ingrid Guardiola.

0: Home, em podies haver posat una veu femenina gòtica, transgòtica, trans black, black, dark metal.
1: En morenao.
0: Sí.
1: Ai, no sé, és que jo per gòtic...
0: Per cert, deixa'm dir-te, em sembla que és que ara no recordo, ara busco les dates que... No, parlant d'això precisament, que ve un grup de dones de París que entren dintre de tot el que és de la dinàmica, del metal, i a més, potser fins i tot dintre de qüestions que tenen a veure amb aquesta filosofia del feminisme gòtic, que si no m'equivoco es deia no de fer, però ara us ho diem, i que actua en la sala vinent, a la sala Bloat de la ciutat de Barcelona. Ahí lo dejo.
1: Pues no tenia ni fava.
0: Vinga.
1: Tomo nota. Aleshores, de què estem parlant quan parlem d'aquesta auge del goticisme? El marxisme gòtic s'agafa a una idea bàsica, ara simplificaré moltíssim, per poder-nos, per entendre'ns bé, tots i totes, diguem-ne, i no també donar-vos una xapa inhumana, perquè diumenge a la tarda igual no toca. Però, bàsicament, el capitalisme és una història de terror, com resa el títol del llibre del John Greenaway. El capitalisme, la seva pròpia lògica, genera mort, genera dolor, genera amputació, genera evisceració i genera coses molt lletges i molt xungers. Vale? Vale. Marx, en el Capital, de fet, us recordo, nois i noies, que la primera frase... No és la del Capital, és la del manifest del Partit del Comunisme. Bueno, és igual. La primera frase és un fantasma recorre Europa.
0: Sí.
1: Vale? Malgrat s'ha volgut instituir històricament una imatge de Marx com una persona, diguem, d'un pensament radicalment materialista, cientificista, que analític,

0: I que no, la veritat és que abunden les imatges d'horror en els seus textos. Recorre la figura del vampir, per exemple, parla molt de fantasmes, no? I llavors diuen, els partidaris del capitalisme, del marxisme gòtic, diuen, clar, el capitalisme genera monstres, Marx n'és conscient, genera monstres, perdó, genera dolor, és una història horror, Marx n'és conscient, i aquest horror cristal·litza en unes figures mítiques, el vampir, el fantasma, etc, etc, no? Unes figures mítiques que es constitueixen, literàriament, si més no, en la literatura gòtica. Que casualment, i estic sent irònic, sorgeix al mateix temps que la Revolució Industrial, que seria el fonament del capitalisme contemporani, d'alguna gran mesura, no? Vale, la base de manufactura, etc, etc. Vale. Aleshores, el que diuen és, prenem-nos en sèrio aquestes figures perquè una de les, i això és molt del David McNally en aquest Monstruos del Mercado, diu, una de les grans habilitats i perversions del capitalisme és invisibilitzar tot allò de horrorós, tot allò de terrorífic que té. I en particular en el nostre temps, no? Quan vivim immersos, i torna a sortir, però és que també té a veure amb això, el nostre Mark Fisher, quan diu, quan vivim immersos en aquest realisme capitalista, és a dir, que no podem imaginar una altra manera de viure que no passi, no? Per les dinàmiques productivistes i extractivistes del capital, totes aquestes violències, tots aquests horrors del capitalisme, no els entenem com a horrors ni com a violència, sinó com a part de l'ordre natural de les coses, no? Llavors, d'alguna manera, diuen, ojo, això no té res de natural, per tant, aquesta invisibilització genera una certa psicosi, no? Genera unes certes pors, com t'ho diria jo, que no sabem analitzar exactament de què és el que ens fa por, perquè és aquesta cosa invisibilitzada, però llavors a través d'aquestes figures mítiques que apareix tota aquesta angoixa. És a dir, els vampirs, els fantasmes, tot això no deixen de ser catalitzadors d'aquest malestar, d'aquest horror que genera el capitalisme. I llavors el que fan és fer una distinció molt clara entre aquestes figures mítiques abans del gòtic i després del gòtic. És a dir, abans eren figures folklòriques que s'estudien des de l'antropologia. Per exemple, la figura del vampir. No, sí, sí, la figura del vampir no neix amb Dràcula. Hi ha llegendes de l'Europa de l'Est, dels Balcans, hi ha de fa molts segles, molt antigues. Però tenien una vessant ritual, una vessant d'antropologia simbòlica, per dir-ho d'alguna manera, no? El que estudiava aquest, com es deia, el Turner, em sembla. Però a partir de la literatura gòtica, aquest component folklòric es perd, per dir-ho d'una forma, i es reformula el sentit d'aquesta figura mítica del vampir, del fantasma, el que sigui, no? I dona peu a la possibilitat de poder-les llegir d'aquestes formes. Per exemple, posar un exemple, perquè és l'exemple recurrent que fan servir tots i totes del marxisme gòtic, Frankenstein de Mary Shelley.
1: Ah, efectivament.
0: No podem desvincular l'escriptura de Frankenstein de, per exemple, l'auge de, o sigui, un moment històric particular de els imperis colonialistes. Val? No podem desvincular la història de Frankenstein d'aquest naixement de la societat industrialitzada i de les condicions de treball que comporta, no? Aquelles condicions de treball que Marx, parlant, em sembla que una fàbrica de mistos, no sé si de Manchester o no sé on, anglesa, deia, no? Diu, fa que els cercles de l'infern de Dante semblen una broma. No? I també mencionava l'infern de Dante, no? Vull dir, aquesta vocació de la imatge de l'horror és molt recurrent en Marx, no? I això és en gran mesura el que analitza el marxisme gòtic, no? Que en tenim dos molt bons exemples, amb dos llibres que estan no només publicats en castellà, sinó a més magníficament traduïts, com són Monstruos del Mercado, de David McNally, a Levanta Fuego, i Capitalismo, una historia de terror, del marxismo gótico al lado oscuro de la imaginación radical, de John Greenaway, publicat per Mutatis Mutandis, llibres dels quals ja hem parlat, però que avui recuperem perquè tornem a aquesta vertebració gòtica del pensament contemporani.

0: I entrem ja al feminisme gòtic.
1: Entrem ja al feminisme gòtic, aquest volum homònim que ha publicat el nostre amic Edu de l'editorial H.I.O., que porta per subtítol La creació cultural de la monstra, que està en català, per cert, no surt en castellà, només en català, i que han escrit les nostres bones amigues i companyes Núria Gómez Gabriel i Ingrid Guardiola. Mira, vaig a llegir un moment la contraportada, perquè em sembla que és força, força il·lustrativa del contingut d'aquest llibre. Diu: tot i que la literatura gòtica es popularitza a finals del segle XVIII i principis del segle XIX, aquí usem gòtic de forma anacrònica i queer per parlar d'aquelles emanacions femenines de caràcter sobrenatural, mòrbid, misteriós, trement i fins i tot abjecte, que han resistit l'oprobi, la difamació o la violència extrema. La dona, en lloc de ser la víctima de l'escena de terror, com en moltes novel·les gòtiques, es converteix en la monstra protagonista. És a dir, què encarnen aquestes figures femenines monstruoses? Quins perills es projecten en la constitució, en el perfilat d'aquests personatges? I, sobretot, quines injustícies, quins biaixos, quines violències que s'han silenciat tradicionalment cristal·litzen en aquests personatges, en aquestes monstres, no? Què és el monstre? Hi ha un concepte molt interessant. El monstre o la monstre fan servir aquí molt adequadament, però saps on ve el terme monstre?
0: No.
1: Ve de monere, que vol dir anunciar. És a dir, avançar alguna cosa. És a dir, el monstre, d'alguna manera, és una advertència del que està per venir, d'alguna forma. I en aquest sentit, el monstre és tremendament seductor i tremendament disruptiu.
0: Efectivament.
1: Saps? I em sembla que és molt interessant aquest take, que es diu, no? Sobre lo monstruós que desenvolupen la Núria Gómez Gabriel i la Ingrid Guardiola en aquest feminisme gòtic que ha publicat a l'Edu d'H.I.O.
0: A mi m'està fent dentetes, vull dir, o sigui, deia a l'inici del programa que no em semblava que parlar sobre cultura i música gòtica o feminisme gòtic fos el més adient precisament per la calorada que estem passant, però m'estan agafant moltes ganes de marxar cap a la meva llibreria i demanar aquest llibre per portar-me'l de vacances. Escolta'm una cosa,
1: estimat... És que no confies en mi, no confies en mi, Consol. Digues...
0: Perdona, la prestatgeria particular de la biblioteca inflamable de casa meva està plena dels llibres que es recomanen en aquest espai. Posa'm una mica de música que encara acabarem gòticament mal aquí avui al programa.
1: Ahí va menuda hòstia gòtica que deia aquell que imitava el Robert Smith.

0: Perquè, escolta'm, una cosa és que a mi m'agrada molt això amb, aquest, amb aquesta mena de llibres. Hi ha referències?
1: Totes.
0: Oh, totes, jo m'encanta,
1: totes. Si t'agrada la literatura, si t'interessa la literatura gòtica, si t'interessa el cinema de terror, les llegendes, tot això està en aquests llibres. Vull dir, és que és essencial per entendre-ho, és el que et dic. Vull dir, és analitzar aquestes figures i veure, com et dic, aquestes figures d'alguna manera emmirallen, no? Angoixes. Perquè ens fan por, no? I aleshores és, anem a desxifrar la psique d'aquestes figures, no? La mateixa raó de ser d'aquestes figures de l'horror per poder adonar-nos-en de tots aquests horrors que el capitalisme ens està amagant d'ell mateix, que provoca ell mateix. M'explico? Per tant, anem a buscar la raó del símbol, per dir-ho d'una manera, eh? Per tant, trobaràs això. Per cert, ara t'ho estava comentant a micro tancat, els i les amigues que ens escolten, no cobro, jo per això no cobro cap comissió, però si teniu Filmin, fins fa poc, si més no, ara no ho sé, hi ha una sèrie magnífica, molt interessant, no és una realització molt espectacular, és aquesta, és mucho gusto parlante, no? Però hi ha una sèrie documental molt interessant sobre lo gòtic i sobre folk horror i sobre aquestes coses, i us agradarà molt. I val molt la pena perquè, a més, aborda lo gòtic des de lo literari, des de lo musical, parla de rock gòtic, superinteressant.
0: Doncs mira, ens ho apuntem, ho buscarem i els hi posarem a les xarxes, on, com ja sabeu vosaltres, podeu recuperar sempre aquesta, la nostra biblioteca inflamable, per si us falta algun llibre. Per les
1: sempre
0: vostres.
1: Sempre falten llibres, Consol, és el problema que tenim. La nostra tragèdia és que sempre falten llibres.
0: Ai, jo recupero aquella frase magnífica de la llibreria, de la pel·lícula de la llibreria, de la Coixet.
1: Ah.
0: Em sembla que de la Coixet, no? Que diu, em sembla meravellosa, que mai no estaràs sola si estàs envoltada de llibres.
1: Això hi havia una... L'altre dia vaig trobar una frase molt interessant per una cosa a la feina, de Georg Simmel. Georg Simmel era un sociòleg alemany, un dels pares de la sociologia contemporània, mestre de Durkheim, per exemple, que una frase que m'encanta, que deia culte és qui sap on buscar allò que no sap, on aprendre allò que no sap. Mola molt.
0: I se s'ha utilitzat el ChatGPT. El ChatGPT. La lletra.
1: També.
0: Això.
1: Per voto no me viene nada.
0: Fins diumenge de la setmana vinent.
1: Fins diumenge que ve. Bona setmana.

Doncs apa, una mica de feminisme gòtic pel cos. Jo no sé si aquestes dones que sonaran a continuació, Olívies, i que formen part de la programació del Festival Poesia i Més, que, com dèiem, s'està celebrant ja aquests dies a diferents localitats del Maresme, s'apuntarien al rotllo feminisme gòtic.

0: Doncs potser a la posta de sol, quan el cel es posa vermell, actuaran Olívies. Són una de les protagonistes musicals, en el seu cas, de la programació d'aquest Festival de Poesia i Més. Ja ha començat, ho dèiem, diferents localitats del Maresme, entre d'altres la principal, la que va veure néixer aquesta mostra, Caldes d'Estrac. El Gabriel Ventura, poeta, és un dels directors del Festival Poesia i Més i ens recorda els orígens i la filosofia d'aquest esdeveniment.
1: El festival neix com una idea de Josep Palau i Fabra, el poeta també a la fundació del qual doncs, s'ha fet sempre el festival. Doncs neix com una idea de Palau i Fabra de fer una trobada entre poetes, una lectura, no?, que es deia la nit dels poetes i que encara mantenim aquesta tradició. De fet, diguem-ne que és el nucli, no, del festival. I això, com deia, va passar fa més de... O sigui, fa 21 anys, no? Aquesta és la 21a edició. I la filosofia del festival sempre ha sigut, doncs, la poesia al centre, però també, diguem-ne, amb tota una sèrie de reverberacions, no? Pues que poden arribar fins al teatre o al cinema o doncs, altres disciplines, no? Inclús la dansa, no? Que es poden relacionar o que poden, no? Ser d'alguna manera una forma de poesia. I aquesta idea també ja es trobava a la pròpia filosofia de Palau i Fabra, que ell, a part de ser, sobretot, poeta, va ser assagista, va ser una persona molt propera al món de l'art, com se sap, no? Doncs molt, un gran estudiós de l'obra de Picasso. En definitiva, doncs, aquest esperit de la poesia i el més, no? Com aquesta poesia com tentacular, no? Que pot filtrar-se i dialogar amb altres disciplines.

0: La veu de la Cristina cantant el temps, recuperar el temps per nosaltres, pel nostre gaudi, per la nostra vida, més enllà de tot aquest soroll que hi ha al nostre voltant, és un dels actes més revolucionaris. I precisament el temps, com a ruptura radical d'allò quotidià, és la temàtica que han triat les companyes i companys del Poesia i Més per fer la seva programació. El Gabriel Ventura ens explica aquest concepte i com la poesia intervé en aquest espai.
1: Doncs aquesta idea, no?, en tornar al temps prové de l'acte de la lectura de poesia i de l'escolta de poesia, no? Quan llegim, ja ho sabem, no? Sembla que el món s'aturi, no? I també en un recital parem una atenció especial, doncs, a les paraules, a tota una sèrie d'imatges, no?, que ens van oferint els poetes i que d'alguna manera són com una espècie de forat dins del temps, no?, com una espècie de temps dins del temps, no?, que ens pot fer anar més ràpid o ens pot fer anar més lent també, no? Però sí que entenem que la poesia sempre apareix com una ruptura, no?, a través de la paraula, com una forma d'aprofundir en la realitat, de manipular-la, de jugar-hi, no? I també de viure-la temporalment amb uns altres ritmes, no? Sobretot en aquesta època, doncs, en què sembla que aquesta és la nostra reivindicació, no?, també amb aquesta idea del temps com a ruptura radical del quotidià. És a dir, que hem d'intentar, doncs, viure o imaginar moments en el nostre dia a dia que no estiguin, doncs, tan, no sé, tan imbuïts, no?, d'aquesta espècie de vida trepidant, delirant, en la que ens ha immers, doncs, aquest últim capitalisme, i que sembla, no?, que tot hagi de continuar de manera permanent. Hi ha una velocitat tremenda cap endavant i també d'una manera tràgica, no? Però el temps, en canvi, i la poesia, en canvi, tenim la sensació que ens ofereix una possibilitat, doncs, d'aturar, no?, aquest ritme trepidant, de posar-hi un altre ritme. I aquesta és una de les, també, idees del festival.

0: Maria Rodés també ha passat per aquest Festival Poesia i Més. Com us ho dèiem, hi haurà xerrades, actuacions performatives, molta, molta poesia. Alguna d'elles endinsada dins el món de la música, de la literatura, en altres vegades pura poesia. I és que la programació d'aquest festival, que com dèiem, doncs, apareix per diferents localitats del Maresme, demana, per què no, la complicitat de les creadores que participen dels diferents esdeveniments. El Gabriel Ventura, com dèiem, un dels directors del Festival Poesia Més, poeta, ens explica doncs com trien els artistes i com i de quina manera les creadores i creadors preparen les seves actuacions en ocasions especials per un festival d'aquestes característiques.
1: Per nosaltres, amb el Leo Granados, amb qui codirigim el festival, hi ha una idea com bastant important, que és que al llarg del festival cada jornada no tingui una atmosfera concreta, no? Diguem, i això vol dir doncs fer una selecció, com deies, acurada d'artistes que dialoguin entre ells d'una manera original, no? No, i no sempre, diguem, d'evident. Per exemple, el primer dia comencem amb la Júlia Sentís, que és una poeta molt jove, que acaba de treure doncs el seu primer llibre i que porta a terme una pràctica entre la poesia, el cos, la dansa, amb Albert Roig, no? Que és un poeta doncs contemporani, però amb una llarga trajectòria, molt vinculat, diguem-ne, no, al teatre també, i per tant amb Shakespeareà, no? Porta una proposta shakespeariana, diríem, que d'alguna manera dialoga, no? Fent girar tradició i avantguarda, no? Posant un al costat de l'altre. I aquests balls, no, d'atmosferes entre propostes és una cosa que ens interessa molt. Per tant, diríem que aquesta és una idea que ens mou, no? Que és la de crear una atmosfera especial, no, en cada jornada del festival, i crear un ritme, no, que ens porti de, potser d'una cosa a vegades més suau i tranquil·la amb la poesia, cap a moments ja més, diguem-ne, de celebració, no? Potser a vegades amb els concerts finals, no? També passa el dia 11, que comencem amb Marcos Morau, amb una conferència performativa que ha fet expressament pel festival, i acabem amb Uineta i Ciutat, no? que doncs portaran una cosa més festiva. I això és una altra cosa que també, no, comentaves i que està molt bé, i és que sí, portem artistes increïbles que a més ens fan peces especials, no, pel festival. Doncs, com deies, el cas de Marcos Morau, de la Veronal, també és el cas d'Albert Serra, que vindrà a fer-nos una conferència sobre poesia i cinema, no? Especialment pensada pel festival. I tota una sèrie també de poetes, Ángela Segovia, La nit dels poetes, també amb Joan Deusa, Eduard Marco i Míriam Reyes, que farem, doncs, també hi haurà un diàleg entre aquestes tres veus excepcional. Per tant, doncs sí, una altra de les idees del festival és poder veure coses aquí que no es poden veure a cap altre lloc, no? I també a vegades, doncs, evidentment, portem propostes que ja estan, diguem-ne, doncs, que ja venen amb un bagatge i amb una sèrie de, bueno, de que ja s'han mostrat a altres llocs, no? Però sobretot sí, ens interessa molt poder oferir propostes que no s'hagin vist encara, no? I aquest any al festival en tenim unes quantes, com deia, allò de Marcos Morau, Albert Serra, i altres coses que us recomanem molt i que remeneu el programa, perquè val molt la pena, la veritat. I estem molt contents i hi ha moltes ganes, doncs, de gaudir-les, no, també, aquestes propostes.

Doncs ella és Clara Aguilar i també formarà part d'aquest Festival Poesia i Més. Mireu a les pàgines d'aquesta mostra que té lloc al Maresme, perquè allà teniu tota la programació. I una cosa, espavileu si voleu anar a algunes de les activitats, perquè moltes ja tenen les entrades esgotades. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornem el pròxim dissabte a les 7 de la tarda amb el nostre Territori Clandestí. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Radio 4.
1: ¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano! ¡Fuego!

0: La Guerra Civil Espanyola es va explicar i es va viure també a través de la ràdio. Comunicats, parts de guerra i tota mena de missatges adreçats a la població es van transmetre per les ones d'una ràdio que va ser canal de comunicació imprescindible des del 36 fins al 39.
1: Madrileños, os habla Luis Company, presidente de la Generalidad. Os habla vuestro hermano. Los rebeldes están en las puertas de la capital de la República y vosotros la defendéis. En este importantísimo trance de una guerra que señala la hora decisiva de la grandeza de España, los ciudadanos de la capital de la República deben dar, están dando y darán ejemplos de resolución, de disciplina y de enardecido coraje y de auténtico heroísmo.
0: El que acabem d'escoltar és la veu del president de la Generalitat, Lluís Companys, adreçant-se als madrilenys l'any 1936, l'any en què va començar la Guerra Civil, en un àudio que va recuperar i publicar la revista Sapiens en el 75è aniversari del seu afusellament. Però al final d'aquella guerra, que ara fa 90 anys que va començar com a conseqüència d'un aixecament militar, és a dir, d'un cop d'estat, també es va comunicar a través de la ràdio. És el punt de partida de la conversa que hem mantingut aquesta temporada amb l'historiador Gutmaro Gómez Bravo i que avui tornem a escoltar. Oficialment, la Guerra Civil Espanyola va acabar el dia 1 d'abril de 1939. Aquest va ser el darrer parte de guerra que es va emetre a Ràdio Nacional d'Espanya amb la veu de l'actor Fernando Fernández de Córdoba.
2: Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
0: Gutmaro Gómez Bravo, benvingut a Sense Memòria.
3: Muchas gracias.
0: El 1 de abril del 39 acabó la guerra, o como explicas en tu último libro, es el día en el que la guerra llegó a todos los rincones de España, incluso donde no estaba.
3: Más bien llegó a los rincones, a todos los rincones donde no había habido guerra, ¿no?
0: Amb Gutmaro Gómez Bravo ens detindrem avui a entendre i a conèixer els fets del final de la Guerra Civil Espanyola, un final que no és una història de trinxeres, sinó segurament més de despatxos, de claus encriptades i una victòria cuinada a foc lent des dels serveis secrets del bàndol franquista. Una història que, en part, fins ara, havia quedat oculta en els arxius. Hoy vamos a desclassificar arxius, Gutmaro?
3: Sí, lo que queráis, claro.
0: Doncs, Gutmaro, comencem?
3: Sí.
4: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: Radio 4. L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'Hora Clàssica, com sempre que sentiu aquesta sintonia. I avui ens visita la soprano Maria Miró, una cantant barcelonina amb una trajectòria, diguéssim, poc habitual. Abans de dedicar-se plenament al cant, ella es va llicenciar en Medicina. Després la música va anar guanyant terreny fins a portar-la als escenaris operístics. Aquesta temporada, sense anar més lluny, la podrem sentir al Gran Teatre de Liceu aquests dies com a Naneta, Falstaff, l'última òpera de Verdi. Amb ella parlarem de veu, de personatges, del cos com a instrument i també d'aquesta obra plena d'humor i d'intel·ligència teatral amb què Verdi es va acomiadar del gènere operístic. I a la part final del programa ens acostarem també al Delta Chamber Music Festival, que aquest estiu arriba a l'onzena edició a les Terres de l'Ebre. I tot això ho farem, com sempre, amb l'ajut inestimable de la nostra companya tècnica, a l'altra banda del vidre, l'Helena Ramos. I qui sempre ens porta la bona música i la bona companyia és el Pep Gorgori. Hola, Pep. Com estàs? Ben acompanyat.
2: I ens ho porta la Maria Miró avui també a parlar una mica més de Falstaff.
1: Li vam dedicar un programa sencer.
2: No res, sí, sí. Que ens encanta aquesta òpera de Verdi, a mi em torna boig.
1: Doncs, se t'ha notat una mica.
2: Raó de més per portar la Maria Miró que ens expliqui una mica més com ha viscut tots els preparatius d'aquesta òpera en què ella fa de Naneta, un paper que és una delícia.
1: Una delícia,
2: un regal,
1: no?
2: I aviam què ens explica ella sobre com ha anat tot això, sobre la seva vida i sobre les precaucions que hem de tenir a l'estiu a l'hora de prendre el sol, perquè ella és dermatòloga.
1: Sí,
2: també.
1: Que és molt curiós, eh?
2: Podem
1: aprofitar?
2: Sí?
1: Aprofitem, dos en una.
2: No sé si tens alguna cosa, alguna...
1: Home, déu-n'hi-do, no sé, eh? Jo tinc una pell molt blanca i, per tant, diguéssim que el sol causa una mica estrall.
2: No sé si li faria gaire gràcia, però bueno, podem obrir el consultori de dermatologia de l'Hora Clàssica.
1: Doncs més originals no podríem ser. Aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Maria Miró, com estàs?
3: Hola.
1: Benvinguda, moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la invitació. Primer de tot, us he de dir que fotoprotecció.
1: Veus? Comencem bé.
3: Fotoprotecció.
1: Jo em poso de 50,
3: Perfecte.
1: Faig
3: perfecte,
1: bé, no?
3: Fas molt bé.
1: Que sóc blanqueta i aquelles coses. I a més ara que està apretant la calor.
3: Bueno, i evitar les hores de màxim sol. De 12 a 4, millor evitar-ho.
1: O sigui, no vagis a la platja de 12 a 4, Pep,
2: Jo, sincerament, és una cosa que no he acabat d'entendre mai com la gent pot estar de 12 a 4 amb aquestes temperatures a la platja.
1: Jo tampoc. Però... Home, dins de l'aigua. Dins de l'aigua.
3: El sol també clar,
1: és
3: igualment,
1: no?
3: Sí.
1: O sigui, total... no pots dir allò, estic a l'aigua, no passa res.
3: No, et dona igualment.
1: Igualment. està molt bé, un programa de clàssica, parlem amb una dermatòloga. Què va ser abans, la vocació de la medicina o del cant, Maria?
3: Pues mira, és que jo canto des dels 6 anys.
1: Des dels 6 anys? O sigui que abans. O ja pensaves en ser metge, no? En ser dermatòleg.
3: A veure, la cosa és que els meus pares, els dos són metges. Clar, a casa, des de sempre, s'ha parlat de medicina.
1: Clar.
3: Vull dir que, clar, és una cosa que ja ho portava des de molt petita, no?
1: I d'òpera es parlava també o no?
3: Pues mira, d'òpera no tant.
1: No tant.
3: D'òpera
1: o sigui,
3: tant.
1: Els seus pares són aficionats? Els
3: meus pares els encanta la música, els encanta l'art i tot, i també anaven a l'òpera, però no era una cosa del dia a dia, de l'òpera.
1: Yeah.
3: O sigui que, clar, com jo als 6 anys ja vaig començar amb la música, vaig començar el cor Vivaldi a cantar, perquè jo vaig anar a l'escola Ipsi, que és on és el cor Vivaldi, sí, amb l'Òscar Boada. I clar, ja vaig començar la música, vaig tocar flauta travessera, vaig tocar piano també, i estava al cor i feia solos també, l'Òscar em va donar molts solos en diverses òperes, oratoris, i bueno, estava empapada de música.
1: Però malgrat tot vas estudiar la carrera de Medicina, és a dir, no vas dir, mira,
3: sí,
1: ja em dedico
3: també,
1: a això.
3: Sí, perquè també m'agradava molt, vull dir, com ho sentia cada dia i era una cosa també que m'agradava molt. Llavors,
1: dermatòlegs, els pares o no?
3: No.
1: Sí, això és cosa teva.
3: Això és cosa meva, sí, ells són internistes i especialistes en malalties infeccioses. I llavors això, doncs, vaig decidir de fer les dues coses a la vegada. Llavors vaig entrar al conservatori del Liceu, vaig estudiar amb la Carmen Bustamante, anava per les tardes al Liceu i pel matí anava a la Facultat de Medicina.
1: Això té molt mèrit, perquè la carrera de medicina no és que sigui, mira, total, són 4 dies, que no, que és llarguíssima i complicada,
3: llarga,
1: no?
3: És llarga i complicada, sí, sí. Però, bueno, mira, m'agrada estudiar i ja vaig poder-ho fer-ho tot.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: No, té molt mèrit, felicitem, sí.
2: M'estava imaginant els dinars de Nadal a casa de la Maria Miró, amb tants metges, ella cantant, deu ser un ambient especial, eh?
3: Clar, també sí. És per veure-ho. Bueno, Nadal també havia de tocar els villancicos, evidentment, també, el piano, i tota la família cantava, eh?
1: O sigui, tu tocaves el piano
3: i tots cantaven.
1: O sigui, eren vespres artístics.
3: Artístics.
1: Sí, artístics. Sí, sí.
2: Quantes hores té el dia per tu?
1: Dorms?
2: 24 està clar que no.
3: Bueno, la veritat és que va ser una època realment dura, dura d'estudi, tot i que m'agrada molt estudiar, eh? Però no tenia massa temps per res més.
1: Clar.
3: La veritat és que poc esbarjo tenia.
1: Clar, clar, segur.
3: Bueno, els caps de setmana, evidentment, i això, però... Però bueno, jo crec que quan entre més coses fas, uh-huh, és com que tens més temps.
1: Sí, això ho dic perquè, bé, la gent que ens escolta sap que jo faig un programa que és d'esports, a banda d'aquest, i que la gent, els esportistes d'elit, que es dediquen a entrenar moltíssimes hores, que viatgen, que competeixen, moltes vegades treuen molt bones notes i es treuen una carrera aprofitant el temps molt millor que una persona que no té, que té tot el temps del món, no? Això et passava a tu?
3: Sí, no sé, jo crec que contra... Ja et dic que és una qüestió
1: d'organitzar-te,
3: de disciplina.
1: Uh-huh.
3: Sí,
1: la disciplina.
3: La disciplina és molt important. Uh-huh. D'aprofitar el temps, d'organitzar-te bé, no?
2: I com t'ho feies? Perquè aquesta disciplina... Ara estava pensant, eh? Els estudis de medicina, per exemple, pots decidir, mira, ho acumulo al cap de setmana i al cap de setmana apreto tot el que no he apretat durant la setmana. Quan estàs educant la veu, és un treball que no pots acumular els dissabtes a la tarda, fer tot el treball de la setmana, l'has de fer dia a dia, perquè l'instrument se't cansa, m'imagino, has d'anar treballant. Com t'organitzaves, això?
3: Clar, i al conservatori pues, estava organitzat d'una manera, pues, tenies una classe a la setmana de cant coral, una classe de repertori, bueno, hi havia diferents assignatures, no?
1: Ja tenies una rutina.
3: També tenies una rutina,
1: clar. Però al final... T'hi has dedicat a la dermatologia o ja no?
3: No, vaig fer l'especialitat, llavors, just a l'acabar vaig pensar, bueno, això ja ho tinc.
1: Uh-huh. Això ja està.
3: Això ja està. Puc exercir de dermatòloga quan vulgui.
1: Sí.
3: I vaig pensar, és que he d'intentar seguir aquesta passió que tinc pel cant.
1: Pel cant.
3: Intentar dedicar-me professionalment com a cantant solista. Uh-huh. I llavors vaig decidir fer un màster de cant de 2 anys a Anglaterra, al Royal Northern College of Music, i allò em va encantar. Allò sí que era una dedicació plena
1: total,
3: 24
1: no?
3: hores al cant, amb altres cantants, amb altres col·legues de diferents llocs del món, perquè era molt internacional, no? Era molt cosmopolita.
1: Yeah.
3: I la veritat és que allò vaig veure que allò m'encantava.
1: Clar, vas veure que la vida que volies era una mica aquesta.
3: Sí, bueno, i em van dir que em podia dedicar, evidentment.
1: Clar,
3: veure
1: que tenies les qualitats, no? Qualitats.
3: Vaig fer una òpera com a solista, la Vanessa de Samuel Barber, allà al college, com a Vanessa, i després, bueno, quan vaig acabar vaig dir, bueno, què faig? Com em puc dedicar, no? Llavors vaig tornar a Espanya i vaig aconseguir una agència de representació, vaig començar a fer audicions, càstings als teatres, al Liceu i al Real, i em van agafar i em van... És a dir, vaig començar a treballar com a solista professional.
1: Que bé.
3: I llavors ja fins aquí.
1: Fins aquí.
3: Ja no vaig tornar a exercir com a dermatòloga.
1: Clar, imagino que la dermatologia o qualsevol altra branca de la medicina s'ha d'anar reciclant, no?
3: Home, clar,
1: d'alguna forma.
3: Clar, vull dir
1: que amb els anys és complicat, potser, tornar-s'hi a dedicar. O no ho descartes?
3: Bueno, mai se sap, però si volgués tornar... A veure, hauria de fer una mica de reciclatge i d'update de totes les novetats que hi ha hagut.
1: Sí, sí, sí.
3: Perquè, clar, a més, la medicina es va actualitzant tant...
1: Clar, dia a dia.
3: Dia a dia.
1: Per això t'ho dic.
3: Home, hauria de fer una mica d'estudi i reciclatge, però jo crec que sí que podria tornar.
1: Sí, sí, allò està allà.
3: De moment, m'encanta cantar.
1: De moment, a l'escenari.
3: De moment a l'escenari.
2: Aquest canvi de vida que va fer la Maria Miró. Canvi de vida tampoc,
1: no,
2: però
1: ho va
2: de cantació
1: tot,
2: cap a una banda, més que cap a l'altra, la portada a estudiar, per exemple, amb la Montserrat Caballé, el Jaume Aragall, l'Anna Maria Sánchez, Dalton Baldwin, l'ha portat també a escenaris com el del Gran Teatre del Liceu, on la van veure debutar la temporada 2013-14 amb Atlàntida, era?
3: L'Atlàntida de Falla, sí.
2: Exacte.
3: També amb el mestre Josep Pons.
2: Amb
1: igual que ara està dirigint l'Falstaff, no?
3: Sí.
2: Clar, devia ser, això devia ser ben bé el començament del Josep Pons com a director.
3: Bueno, crec que ell porta 14 anys anys.
2: Clar, per això ho dic.
3: Doncs allò era fa 13.
1: Pues sí, pues
3: sí, sí, faria sí, poc.
2: Per tant,
3: sí,
2: has
3: sí,
2: estat
3: sí,
2: al començament i al final.
3: Mira, mira, no havia pensat
1: cap
3: això.
1: Capicua.
3: Interessant.
1: Capicua.
2: Has estat cantant al costat d'Àngela De Noque, Àngela De Noque, un recital de Courbet, Vail, et van veure amb Vidue Foscari també, amb sí, Mitrovatore, i ara tornes, després d'un partit parèntesi, no? Uns anyets amb...
3: Sí,
2: amb aquest caramel, aquest regal, que és la naneta del Falstaff.
3: Sí, estic molt feliç. La veritat és que és un paper fantàstic. Té uns duos amb el Fenton magnífics, molt lírics. Té una àrea final sí, que és preciosa. I a part de tots els conjunts i concertants amb els altres personatges, no? Perquè és una òpera complicada. Perquè sí, sí, hi ha molts concertants difícils, diguem-ne, molt rítmics. Mm-hmm. I després té moments doncs, més lírics, més melòdics.

0: Doncs així hem escoltat ja cantar la nostra convidada d'avui. Fa una estona que parlàvem amb ella, amb la Maria Miró, que aquests dies està al Gran Teatre del Liceu amb aquest paper fantàstic de nanet del Falstaff de Verdi, però ara l'escoltàvem amb Puccini. Que aquí t'haig de dir que ens agrada molt Puccini.
1: Som molt puccinians.
0: Som molt puccinians.
2: I que, per cert, us volia comentar que m'encantaria debutar el rol de Liu, que no l'he debutat encara.
0: Això t'ho anava a dir ara, perquè això va ser un concert.
2: Sí, al Palau de la Música.
0: Al Palau de la Música.
2: Sí.
0: I el que no has fet és el personatge sencer, és a dir, l'òpera sencera.
2: Això, sí, l'òpera sencera no l'he fet encara.
0: Però t'agradaria.
2: Molt, molt, molt.
1: Que diferent és cantar àries, no?
2: Clar, una cosa és fer una gala, no?, d'àries d'òpera, de duos, no?, davant del públic en versió concert, i l'altra cosa és després pues, fer el rol sencer, no?
0: Clar, que per té la part teatral.
2: Clar.
0: I que cada vegada més, ja fa anys que l'òpera, la part musical evidentment és importantíssima, però també doncs la formació en interpretació, no?
2: Això com cada vegada és més
0: sí,
2: important.
0: Cada vegada és més important. Sí, sí,
2: sí. El conservatori és molt important que...
0: Sí?
2: Sí, que es, es faci. El que passa és que després no és suficient, en la meva opinió, la feina que es fa d'interpretació als conservatoris. És a dir, és una base.
0: És una forma de començar, diguéssim.
2: Una forma de començar. Però després, jo, per exemple, he fet molts...
0: Tu t'has format amb...
2: Jo a fora, per el meu compte, he intentat fer masterclasses, anar a cursos d'interpretació i després treballar pues, amb algun director d'escena també per de cara a les audicions, doncs, de preparar com fer les àries, no?
0: Clar, clar. Perquè un càsting s'ha de preparar.
2: Clar, s'ha de preparar i també has d'interpretar.
0: També has d'interpretar,
2: tot i que no és el mateix que en una òpera, però has de treballar també la interpretació, no? I llavors és una part molt fonamental. I després també les tables que vas agafant...
1: Clar, són hores de vol, no?
2: També, clar, totes les òperes que treballes amb els directors d'escena, amb el director musical, i també això va enriquint molt el teu bagatge com a actor o actriu, i bueno, és imprescindible ara.
0: Com tu deies cada vegada més, i crec que és un encert, perquè al final la part interpretativa potser anys enrere es deixava molt de banda, i llavors no era creïble, és molt més creïble.
2: Ara és molt més creïble.
0: I ara estem parlant de Falstaff, que és tota una comèdia musical, no? Vull dir que de teatre n'hi ha molt.
2: Hi ha molt de teatre. I a més, la producció de Laurent Pelly és molt exigent.
0: Sí.
2: És fantàstica, perquè funciona meravellosament amb la comèdia i tot, però és molt, és a dir, hi ha moments molt concrets d'accions que has de fer en determinat moment musical, has d'estar igual amb la resta de personatges...
0: Sí, una coreografia.
2: És com una mica coreografia a vegades.
0: Ja.
2: Sí.
0: Això deu ser complicat, no?

0: compaginar una cosa amb l'altra, la veu, el cant, amb tota aquesta coreografia.
1: Per això pues, assagem dies clar. I clar, és una coordinació, com tu dius.
0: Coordinació, sí.
1: Sí. A part que l'obra doncs, té també bastantes escales, llavors hem de cantar pujant escales i baixant escales. Sí, també és un...
0: Que això, escolta, quan puges escales, segons com no pots ni parlar, imagina't cantar.
2: Els directors d'escena sempre facilitant la vida dels cantants.
0: Posant obstacles.
1: Sí, clar, més difícil.
2: Falstaff, a més, és una òpera, ja ho vam explicar, molt mogudeta.
0: Entrant, surtant, de tot.
2: Laurent Pelly és un director d'escena que tendeix al moviment, perquè hi ha d'altres que sembla que facin quadres, que allà no es belluga ningú. Laurent Pelly, no. Es passa tothom tota l'estona bellugant-se.
1: Sí. Ens belluguem molt.
0: Però... Hem d'estar en forma.
2: Com han estat els assajos? Com és un dia d'assaig d'aquesta posada en escena?
1: Pues hem assajat hores, eh? La veritat és que acabes mort. Acabàvem morta cada dia. Però bueno, també és un training, llavors cada dia dos estàs més en forma, no? Jo també pel meu compte deia, bueno, pues pujo escales, que visc en un quart.
0: Ah, veus? Clar. És una manera d'entrenar. Jo t'anava a preguntar...
1: És una manera d'entrenar.
0: Perquè jo ja ho faig, això, de preguntar si tu t'entrenes físicament d'alguna forma, no?
1: Sí, no, la veritat és que també m'agrada fer una mica d'exercici de força, sí? Almenys dos dies a la setmana, una mica de... que va molt bé per tonificar el cos. No exageradament, sinó simplement per tenir el cos tonificat.
0: Clar.
1: I després caminar bastant. Bueno, això és l'únic així... També que si estàs entre assajos no tens temps de massa
0: més.
1: No tens
0: gaire temps, no? I aquests dies pujar escales a casa
1: teva. Sí. Això sí.
2: Les pujades que has de fer per la teva vida normal o expressament dedicar 10 minuts a pujar i baixar les escales?
0: Expressament.
1: A veure, expressament, perquè jo...
0: Habitualment agafo l'ascensor.
1: Sí, he de dir que habitualment agafo l'ascensor.
0: Per això, que ara ho fas expressament.
1: Ara ho faig expressament.
0: Per estar en forma. Sí. Per pujar les escales.
1: Clar.
2: Déu-n'hi-do, i aquest paper, naneta, és vist des de fora, com a mínim, és una delícia. Tens unes intervencions que són un regal que us va fer Verdi a les Sopranos, crec que això.
1: Sí.
2: No
1: sí.
2: sé si vist des de dintre la cosa canvia i és difícil de cantar i és molt exigent.
1: Bueno, és un paper exigent, és un paper difícil i delicat, també vocalment. Vull dir, té una lleugeresa, és un personatge líric, però té molta lleugeresa. Però és preciós, com tu deies, és preciós. A més, jo el debuto.
0: O sigui, tu no l'havies cantat mai?
1: No, no l'havia cantat mai.
0: Mai.
1: Sí, que em fa molta il·lusió de debutar aquest paper, a més, al Liceu.
0: Això t'anava a preguntar què significa per una cantant, una soprano de Barcelona, doncs ja vas debutar, dèiem, el 2014 o 2015, i has cantat altres vegades, però cantar al Liceu, què significa?
1: Pues per mi em fa moltíssima il·lusió de tornar, més com comentaves,
0: de feia uns anys.
1: Sí, que amb la pandèmia i tot... Doncs...
0: Ja, la pandèmia que ho va tallar tot.
1: Ho va tallar tot, eh? Sí. I a més jo tenia un projecte a la pandèmia que justament es va cancel·lar.
0: Vaja.
1: I després no hi ha hagut ocasió perquè he tingut algunes propostes, però em coincidien amb projectes que tenia ja previs.
0: Anteriors,
1: sí. I llavors, bueno... Ara és el moment, aquesta naneta em fa moltíssima il·lusió i cantar al Liceu per mi és molt important i estic molt contenta i feliç.
0: Com s'arriba? O sigui, potser la gent que no hi entenem gaire, no? Com et proposen, com arribes a fer aquest paper al Liceu? O sigui, com comença això?
1: Clar, bueno, jo quan, el 2013, que és quan vaig
0: debutar
1: a l'Atlàntida, clar, jo vaig fer uns mesos abans una audició, que en aquell moment estava el Joan Matabosc.
0: Ah, sí?
1: Encara, al Liceu. I bueno, i vaig fer l'audició i li vaig agradar molt que en la mateixa audició al final va venir i em va dir que m'oferia la Pleia de l'Atlàntica de Falla i també el Sandri Llung.
0: O sigui, no et van dir allò de ja la llamaremos, no, ja,
1: bueno,
0: al moment.
1: He de dir que és la primera i, bueno, l'única vegada que m'ha passat que el director artístic en el moment de l'audició m'ofereix.
0: Quina il·lusió, no?
1: Una il·lusió...
0: Que deu ser fantàstic, això.
1: Fantàstic, perquè normalment sí que et diuen, ja et direm alguna cosa i t'ho diuen.
0: I t'ho diuen o no, a vegades.
1: O no, a vegades no. Però bueno, això ja és pues, la gent, la gent de representació, es posa en contacte amb el teatre, i llavors com ha anat, què et sembla, això. Llavors, clar, bueno, vaig entrar al Liceu, vull dir, vaig fer l'Atlàntida de Falla arrel d'aquesta audició, i després d'allò doncs, vaig tenir les altres... Clar, quan un cop en un teatre et coneixen, llavors et van oferint papers. Sí. La qüestió és entrar
0: al teatre. La dificultat és entrar.
1: Clar, que et coneguin.
0: Clar.
2: Déu-n'hi-do. Escolta'm, dins d'aquest Falstaff, per recordar una miqueta, es pot veure el Gran Teatre del Liceu durant el mes de juliol. Mm-hmm. Encara hi sou a temps. És l'última òpera que va escriure Verdi.
0: Tenia gairebé 80 anys.
2: Gairebé 80 anys.
0: Quan la va escriure.
2: I va fer una comèdia després de tots els drames que ens va colar, perquè mira que ens va colar drames. Doncs s'acomiada amb aquesta...
0: Fent-nos riure.
2: Comèdia, sí, exacte. Una comèdia molt coral. Estàvem parlant del paper de Naneta, que és un paper destacat dins l'òpera, però és que tots ho són, en realitat, no? És com
1: sí,
2: un engranatge
1: tots són,
2: que tot
1: és
2: funciona.
1: És... Sí, és molt coral.
2: Recordem el Falstaff, aquest vell xaruc, uh-huh, que vol lligar-se dues senyores riques per treure'ls els calerons.
0: Sí, perquè està sense diners.
2: Que les senyores riques se n'adonen i llavors amb tot un grup de dones munten en allà un bon embolic per donar-li
0: una lliçó,
2: un escarment. És tot un engranatge, no?
1: És un engranatge, sí.
2: Musicalment també, no anem ària per ària, sinó que és tota l'estona, no?, com engarçar.
1: Bueno, és que hi ha poques àries. Bueno, no hi ha àries en si, és tot com un engranatge, com tu
0: clar,
1: dius, que...
0: Sí, com seguit.
1: Com no? Tot seguit, sí. La Naneta té aquesta ària al tercer acte, de les fades, de la reina de les fades. El Fenton té abans just una petita ària, també té una ària molt maca. I bueno, són tots intervencions, i sí, és molt coral. I, per tant, cal molts assajos. Entre nosaltres i amb l'orquestra.
0: Clar, i amb l'orquestra. Deia el Pep que Verdi, déu-n'hi-do els drames que va tenir, però havia fet una, molts anys enrere, no?, una òpera bufa també, que no va tenir èxit, i en canvi acaba amb aquest gran èxit. Què és més difícil, fer plorar o fer riure a l'escenari, per vosaltres?
1: Ui, mira, això és difícil, eh? Pues no t'ho sé dir... A mi m'agrada fer les dues coses.
0: Sí?
1: És que ara últimament,
0: les dues coses?
1: Sí, he fet bastants drames, que he plorat jo mateixa.
0: Hi ha moltes drames a l'òpera.
1: Sí.
0: És difícil no fer drames si ets cantant d'òpera.
1: Sí. I he fet algunes òperes contemporànies, com Trànsito, La Regenta, que jo plorava, realment era tan emocionant que plorava a escenari cantant.
0: O sigui, que et sortien
1: cantant.
0: Les llàgrimes.
1: Sí. Mm-hmm. Que això també és complicat de cantar i plorar. Sí. Però bueno, s'aconseguia. I comèdies m'encanten. Aquí al Falstaff m'ho estic passant superbé. Bueno, com deia el Benoit, el repositor, nosaltres ho hem de fer seriosament.
0: Ah, sí, clar. Clar, no esteu teòricament per fer riure.
1: No,
0: que sou un
1: nosaltres
0: personatge i...
1: és una escena que és sèria, no ens ho prenem en sèrio, i llavors això produeix que el públic rigui. Clar, però nosaltres no hem de fer riure,
0: no,
1: diguem-ne.
0: Ja, t'entenc.
1: Sí. He fet altres comèdies, com La prohibició d'estimar, de Wagner al Real, que també era una comèdia molt divertida, La Mariana, i després també les noces de Figaro, també vaig cantar La Contessa Avignon, a l'Òpera Gran Avignon de França.
0: A França.
1: I que també és una comèdia que és deliciosa.
2: És curiós perquè és veritat, hi ha un Wagner que fa riure, que
1: també,
2: costa d'imaginar,
0: no, sap, no?
1: Perquè era un Wagner de l'inici.
2: Clar, aquest Liebesverbot, aquesta prohibició d'estimar, un Wagner còmic que sembla una
1: és que era una obra molt belcantista, dels inicis.
2: Sí, clar, és divertit. Escolta'm, estaves esmentant el Tránsito del Jesús Torres, una òpera que tu has cantat, que la propera temporada la cantes a Tenerife, ens deies abans, per tant, tornes sobre ella. Anem a escoltar
0: un moment.
2: La Maria Miró.
0: Vinga.
2: Cantant aquest Tránsito de Jesús Torres en el paper de Cruz, i tot seguit la comentem.
0: Molt bé.

0: Tránsito de Jesús Torres, aquesta cruz que interpretava la nostra convidada d'avui, la Maria Miró. Com és fer una música, una òpera contemporània amb el compositor encara
1: allà,
0: present?
1: Viu. Clar, sí, sí, no, és molt interessant, yeah. Clar, perquè poder treballar amb el compositor, amb el llibretista també, pues, bueno, és molt diferent a cantar Verdi, que clar,
2: t'anava a dir, és diferent.
1: O Puccini, que, clar, o Mozart, no?
2: I a més, moltes més vegades cantes coses de compositors que ja no hi són.
1: Sí, clar. Sí, sí, sí, clar. Llavors, bueno, treballar amb aquests compositors vius, pues és, a mi m'agrada molt. És molt interessant, perquè a més pots arriscar molt, no? També les posades d'escena solen ser una miqueta més...
2: sí, més atrevides.
1: Més atrevides, forma, no? I musicalment també pots arriscar més. Bueno, és, té molta més llibertat creativa, diguem-ne, no? I bueno, és, ja et dic, jo he tingut la sort també de que he fet 4 estrenes fins ara, mundials.
2: Estrenar mundialment, això és important, això, no?
1: Clar, perquè no hi ha referents
2: no
1: previs.
2: No hi ha cap referent.
1: Clar, i la veritat és que és una responsabilitat, no? Sí, de que sí, siguis la primera persona que
0: això
1: canta.
0: Això és fantàstic, perquè quan cantes La Naneta aquests dies, clar, al Liceu, doncs aquella àrea del final, tots la tenim al cap, clar, i tots sabem com ens agrada, com no ens agrada, quina versió ha fet aquesta, clar, quina versió ha fet l'altra, però en aquest cas és un llenç en blanc que,
2: clar, és
0: que has de pintar tu, no?
1: Clar, clar, per això en aquest sentit, doncs, no hi ha referent, realment fas la teva versió, no? Perquè no hi ha cap prèvia, i és un treball d'equip molt important, molt creatiu, i bueno, per això em sembla també un molt interessant de fer òpera. A mi m'agrada fer les dues, eh? M'agrada, sí, fer repertori.
2: Combinar-ho, no?
1: Combinar-ho, sí. I també l'òpera contemporània i donar veu als nous compositors, no?
0: Explica'ns una mica aquest Tránsito, perquè els que no l'hem pogut veure, o si algun membre de l'audiència té ganes de passar-se, sí, per Tenerife...
1: Mira,
0: com
1: doncs,
0: va?
1: Tránsito, bueno, és una obra original de Max Aub, que és sobre la postguerra, de la Guerra Civil.
2: De la Guerra Civil Espanyola.
1: Sí, de la Guerra Civil Espanyola, amb els exiliats que se'n van anar
2: a França.
1: Bueno, en aquest cas era a Mèxic.
2: Ah, a Mèxic.
1: Sí, l'Emilio se'n va a Mèxic. La Cruz és la dona de l'Emilio que es queda a Espanya amb els fills.
2: Amb els fills.
1: Sí. Llavors, ell està allà a Mèxic i s'enamora de Tránsito, que
2: és una mexicana.
1: Que viu allà, sí. Llavors són parella. I ell té una miqueta la culpa de tenir la família aquí. La Cruz, que és el meu paper, doncs, clar, està molt enfadat. Està molt enfadada, evidentment, perquè, clar, l'ha deixada abandonada amb els fills. Llavors, el fill gran, el Pablo, resulta que mor perquè és un guerrillero. I mor, i, bueno, és una conversa que tenen com... en imaginària, la Cruz amb el marit,
2: que no hi és perquè està a Mèxic,
1: clar, perquè està a Mèxic. És molt interessant,
2: és interessant.
1: És, sí, sí, i és molt dramàtica, perquè al final, clar, pues, clar, la Cruz té aquesta àrea de amb el fill mort als braços, no? Pedro,
2: que trist, no?
1: Pedro has muerto, no? És, sí, és una obra trista, però és molt musicalment molt interessant. I la posada en escena també està molt bé. La vam estrenar al Palau de les Arts de València, sí, el 2024.
2: Fa dos anys.
1: Sí, i abans l'havíem fet, és a dir, va ser un encàrrec del Teatro Real, coproducció amb el Teatro Espanyol, el 2021.
2: Ja, el 2021.
1: Amb una altra producció, per això. A València fa dos anys es va fer amb una altra producció diferent, que és la que portem a Tenerife.
2: Quan, a Tenerife?
1: Al desembre.
2: Al desembre a Tenerife. Per Nadal, a Tenerife, que fa millor.
1: Val la pena, eh?
0: És tentador.
2: És tentador, anar a Tenerife per Nadal. No?
0: Aquí ara no ens en recordem amb les calorades que tenim aquesta setmana.
2: Del fresqueta de l'hivern.
0: Però
1: allà farà caloret.
0: Fred, allà estarà superbé. Quant de temps esteu assajant per una reposició així d'una producció en què ja has participat? És a dir, quants dies estaràs a Tenerife?
1: No, pues no tants, perquè com ja l'hem feta, no són tants dies. Crec que no arriben a 10 dies.
2: És arribar i moldre.
1: És arribar i moldre.
0: Mira, ja te la saps.
1: Clar, sempre quan és una estrena, sí que llavors hi fem bastants dies d'assajos. Però quan, a vegades quan són reposicions, no... Depèn del teatre.
0: Clar, quin gust això que dèiem d'estrenar una música i també quin gust trobar-te llibrets doncs, que van sobre la nostra història recent, clar, que tracten aquests temes, sobre un llibret de Max Aub, també clar, un dels grans... Això és una passada, moltes vegades que parlem de l'òpera i el seu públics, aquests públics moltes vegades envellits. No sé si a veure òperes com Tránsito, no sé si podeu veure quin és el públic que hi ha a la sala. Es veu públic més jove? Quin públic es veu?
1: Sí, potser sí que hi ha un públic més jove, que li agraden les coses més... Bueno, les novetats, no? No tant l'òpera més de repertori, sinó que li agraden les novetats, no? Les coses noves, no? De nova composició. Però també hi ha molta gent... també un públic habitual. Sí, sí, hi ha una mica de tot. Sí, sí. Però és una bona opció perquè el públic jove també
2: conegui l'òpera, encara sigui, sí, que sigui una òpera contemporània, no?
1: Sí.
2: Molt bé.
0: Doncs escolteu, jo crec que t'haurem d'anar acomiadant perquè ens queda parlar una miqueta del Delta Chamber Music Festival. Ja ens queda clar que tenim una excel·lentíssima nanet, el Falstaff de Verdi, la Maria Miró, aquests dies al Gran Teatre del Liceu, amb aquesta òpera que és un goig de veure. Que si us quedeu amb més ganes, us en podeu anar a Tenerife al desembre, a veure aquest Tránsito de Jesús Torres, que fa una pinta absolutament tremenda, i que si preneu el sol durant aquests dies, bon factor de protecció.
1: Sisplau, sí, sí.
0: Si en algun moment vau anar a l'Hospital Clínic, us va atendre una dermatòloga, que us va sortir un eczema, i teniu allà l'informe signat per una tal Maria Miró. Sí, és la Maria Miró que
2: la mateixa que canta
0: al
2: Liceu.
1: Sí,
2: que això és bastant poc habitual.
1: És poc habitual.
2: És molt poc habitual. Per tant, escolta, felicitats per tot el que estàs fent.
1: Moltes gràcies.
2: Quan vas fer la carrera, quan la vas compaginar amb la música, que vagi molt bé aquests dies de Falstaff i tota la teva carrera, que tens moltes coses per davant, segur.
1: Moltes gràcies a vosaltres, eh?
2: Que vagi molt bé. I res, nosaltres continuem a la recta final del programa perquè avui ens dediquem a conèixer, ja ho deia abans el Pep, una mica millor un festival que té lloc cada estiu a les Terres de l'Ebre i que enguany arriba ja a la 11a edició. Parlem del Delta Chamber Music Festival, una cita que té la música de cambra com a centre, però que també busca establir diàlegs amb altres disciplines, amb el territori i amb persones de generacions molt diverses.

0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Generacions diverses, disciplines diverses, estils diversos i diversitat en el territori de les Terres de l'Ebre. El Delta Chamber Music Festival és un festival internacional de música de cambra que té la seu a Amposta, però amb una clara vocació territorial. Cada any reuneix instrumentistes del país i de l'àmbit internacional en una residència artística que dona lloc a concerts pensats específicament per les Terres de l'Ebre. L'edició d'aquest 2026 porta per títol Carrusel i es farà del 20 de juliol al 2 d'agost amb activitats i concerts a, atenció, Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. La primera setmana estarà marcada pels concerts Colors, amb joves del programa Academy, i la segona posarà el focus en els vents metalls i en el concert central a Amposta, que també es podrà veure adaptat a Tortosa, Ascó i a Deltebre. Tota una feinada de la qual ens n'ha parlat doncs, el director del Delta Chamber Music Festival, en Pau, el Pau Rodríguez, que explica que volien, quan van començar fa ja 11 edicions a organitzar aquest festival, volien portar a les Terres de l'Ebre una oferta que fins llavors no existia en l'àmbit de la música.
2: Històricament sempre havia hagut tradició de música de vent, sobretot en les bandes de música, d'on ens venen les nostres arrels musicals, la majoria de músics d'aquí, d'esta zona, i on vam veure que pues, no hi havia una opció així d'esta música, no? Que al final és la que tant en Laura, la meva companya, com jo pues, estàvem en aquell moment sobretot disfrutant i gaudint a les nostres feines i volíem d'alguna manera portar-ho pues, a les Terres de l'Ebre, a la nostra ciutat que és Amposta.
1: Han passat ja 11 edicions i el festival ha crescut. De fet, el Pau Rodríguez ens explica que de vegades els costa de creure que han arribat, fins on han arribat en aquestes 11 edicions.
2: Mirant enrere fa una mica quasi de vèrtic, perquè no imaginàvem en aquell moment poder arribar a tantes poblacions, perquè no només actuem en posta, sinó que anem al territori de les Terres de l'Ebre, anem a les comarques, i haver arribat a tant de públic d'una zona, no?, que al final pues, és bastant rural i que molta gent, pues, si vol escoltar música d'aquestes característiques, pues, s'ha d'anar a la ciutat. I això, pues, bueno, mos ompli d'orgull i també pues, de satisfacció, pues, això, que al cap de 11 anys poguéssim cada any tindre 10 concerts en diferents poblacions i sobretot mantindre aquesta essència des del primer any, que són els concerts centrals, que són Amposta, on moltes disciplines s'ajunten, com podria ser, pues, bueno, en aquest cas, la música, però també l'arquitectura, també la gastronomia, una mica el que ens identifica al Delta de l'Ebre.
1: I el que és tan no més important és que la gent que visita el Delta Chamber Music Festival en surt molt i molt satisfeta, pel que sembla.
2: I la gent, doncs, en una mica d'interès, al principi ja va vindre, no? Omplíem els concerts, però sense saber què anaven a veure. I ara ja, després d'aquests anys, la gent està esperant que surtin les entrades a la venda i mos paren pel carrer i mos envien missatges que quan sortiran sembla que tothom vol tindre la millor cadira per a veure el concert de ben a prop i això mos ompli també, bueno, mos fa molt contents que la gent tingui tantíssimes ganes i també veure pues, un tipus de públic diferent del que mos esperàvem, pues, no només gent culta, gent més gran, no? Que és la que normalment potser va als concerts, sinó que també gent jove, gent que està estudiant, gent que té fills que estudien música, s'ha interessat per primera vegada en la música i els ha agradat tant que ara repeteixen any rere any.
1: El Delta Chamber Music Festival té aquesta part dels concerts, aquesta part pensada per al públic, per fer gaudir de la música a les persones que s'hi acosten, però té també un vessant formatiu molt important i és que permet, durant uns dies, establir una convivència creativa entre persones que estan formant-se encara i persones amb trajectòries molt consolidades consolidades que són convidades a treballar junt amb aquestes generacions. En aquesta ocasió, per exemple, entre els noms destacats hi ha el de la violinista Elena Satué, que és membre del Quartet Cosmos. Aquesta convivència també ha esdevingut una marca de la casa del Delta Chamber Music Festival, com ens explica en Pau Rodríguez.
2: Sí, des del principi ja creiem que és important, no? Perquè bueno, com bé diem, molta gent de les escoles de música d'aquí, de les Terres de l'Ebre, d'Amposta en concret, pues, ha sortit, ha estudiat el superior, després ha anat a altres països, potser ha estudiat més, inclús molts tenen places a diferents orquestres europees i de fora d'Europa. Inclús aquest any vindrà un noi que és d'aquí, Amposta, que està treballant a la Xina, a una orquestra d'allà. Això reflexa, no?, que creiem que hi ha molt de talent i que menys que si fem una activitat d'aquestes característiques, pues que se'n puguen d'alguna manera valdre, ni que sigui pues, per a guanyar experiència, per a conèixer músics de renom o tocar amb ells. I des del principi que sempre hem organitzat primer un concurs de grups de cambra i a partir de la pandèmia vam canviar una mica el sistema i ara fem proves individuals on seleccionem uns quants joves talents que venen un dia a fer unes proves on hi ha un jurat i els seleccionem per l'any següent i llavors amb ells muntem el primer programa, que és la primera setmana de festival, juntament en solistes de renom. Llavors, d'alguna manera no és que es faiguen classes, sinó que aquesta gent que ja està molt preparada i que està en les millors universitats, potser europees, i que són moltes vegades catalans, però també de l'estat espanyol, ha vingut gent d'Andalusia, ha vingut gent de Galícia. Això també mos sorprèn, no?, que pugui arribar una persona de Corunya a Amposta a fer les proves i que guanyi i que després, pues, l'any següent, sigui membre del programa Academy. I això pues, també és la primera setmana de festival, uns concerts que tenen moltíssim, moltíssim nivell també, vull dir que sí que són joves, però el nivell és molt, molt bo i tenim l'oportunitat pues, de tocar amb ells i també d'anar a fer pues, concerts diversos per el territori. I això, pues, jo crec que és una experiència que a mi m'hagués agradat molt tindre quan era estudiant.
1: Doncs queda tot dit. Del 20 de juliol al 2 d'agost, Delta Chamber Music Festival a les Terres de l'Ebre per gaudir de la música de cambra, de repertoris gens freqüents, hem de dir. I per això volem acabar aquest tram final del programa escoltant una de les obres que es podran sentir en el concert central a Amposta d'aquest festival. És la suite per clarinet, violí i piano del compositor francès Darius Milhaud. Tota una joia de la música de cambra molt especial, una música preciosa que sona molt bé en l'enregistrament i que sonarà encara millor en directe al Delta Chamber Music Festival d'enguany.

0: Doncs recte final del programa amb aquest Delta Chamber Music Festival. Hem parlat, Pep, ja darrerament de festivals, perquè, escolta, l'estiu n'està ple, però sempre en trobem d'altres, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest,
1: a més, ens havia quedat al tinter quan vam parlar de festivals i valia molt la pena per aquest vessant pedagògic que té i perquè s'ho corren moltíssim la gent que està allà treballant i fent-ho gairebé com un voluntariat durant tot l'any, però amb un nivell absolutament espectacular, que els porta el Pau Rodríguez, que és qui hem escoltat. De fet, és l'organitzador, però també és clarinetista i és un dels que interpretarà aquesta suite per clarinet, violí i piano de Darius Milhaud, que estàvem escoltant.
0: No? Sí. Festivals de música que hi ha moltíssims al llarg de l'estiu. I nosaltres anem ja acabant. Hem parlat amb la Maria Miró, que fa Falstaff al Liceu aquests dies. L'hem pogut sentir, hem parlat de festival. I ens acomiadem amb...
1: Mira, jo anava a posar algun Verdi, però ja vam sentir gairebé tot el Falstaff.
0: Sí, sí, sí.
1: Anava a posar alguna cosa més de Darius Milhaud, que m'agrada moltíssim, sisplau, escolteu, Darius Milhaud. Però és que amb les calorades d'aquests dies he pensat...
0: Has buscat una cosa fresca?
1: Sí, he pensat... Està molt trillat, ho sé, més igual. Igual, però fa temps que no ho sentim, si és que ho hem posat alguna vegada. Per tant, si no posem l'hivern de Vivaldi avui, quan l'hem de posar?
0: A mi em sembla fantàstic, perquè amb aquesta calor posem una mica d'hivern a la nostra vida.
1: Sí, ni que sigui musicalment, ventem-nos, imaginem-nos que hi ha neu al nostre voltant, que hi ha tempestes, aquestes coses, que després ens queixarem de que fa fred.
0: I tant,
1: eh?
0: De que fa fred. Jo però, a mi no em treguis la caloreta,
1: llavors,
0: potser no tanta,
1: al febrer
0: però...
1: de la temporada vinent ja posarem l'estiu de Vivaldi, si
0: això.
1: Cal. Però...
0: I la primavera ja la posarem a la tardor.
1: A la tardor, sí.
0: I la tardor,
1: ai,
0: a la
1: podríem
0: primavera.
1: Fer, mira, cada 4 mesos posem un Vivaldi, fora de temps. Sí.
0: Doncs escolteu-me, amb aquest hivern de Vivaldi, que us faci passar una mica la calor, ens acomiadem i tornem la setmana vinent. Que vagi molt bé, Pep.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Comença la tercera onada de calor de l'estiu, que suposarà temperatures encara més extremes que les que hem patit aquesta setmana, en què s'han batut rècords centenaris amb prop de 41 graus a l'Observatori Fabra o prop de 32 en una nit roent a Portbou, a l'Alt Empordà. Per això es recomana extrema les mesures de precaució, sobretot en les activitats a l'aire lliure. Emet Juan Carlos Piña.
2: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen al terç nord i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Podem arribar a màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Barcelona i Girona, sent de nivell taronja perill important al Pirineu lleidatà. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable, tendint al migdia a llevant moderat a la meitat sud i fluix a moderat a la resta del territori. És una informació d'EMET.
0: Una de les grans preocupacions amb les altes temperatures és la dels incendis forestals. Almeria evoluciona favorablement el de Los Gallardos gràcies a la climatologia. Menys vent i més humitat. Això ha permès que 600 de les més de 1.400 persones desallotjades puguin tornar a casa. La majoria dels habitatges s'han pogut salvar, segons el ministre Félix Bolaños.
3: Lo digo con cautela, por supuesto que hay algunas viviendas que sí pueden estar afectadas en mayor o menor medida, pero la inmensa mayoría de las viviendas que hemos podido ver en nuestra visita a las zonas afectadas, al perímetro, son viviendas que no están afectadas.
0: El foc ha afectat unes 6.600 hectàrees i el més greu han mort 12 persones. Encara hi ha una vintena de desapareguts, tot i que només s'han presentat 7 denúncies. I aquí a Catalunya, a les últimes hores, s'han declarat dos incendis forestals que se sumen als que encara cremen des d'aquesta setmana, però ja estan en fase de control. A Camarasa, a la Noguera, els equips d'extinció van aconseguir estabilitzar a nit el foc després de cremar una vintena d'hectàrees. Aquest foc ha afectat l'espai natural protegit d'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa i va obligar a confinar el petit nucli de Fontllonga, on hi ha censats 14 veïns. També es va restringir el trànsit a la C-13 entre Camarasa i Vilanova de Meià i un home ha resultat ferit lleu. Un altre incendi a Mont-roig del Camp també va obligar a confinar els veïns de diversos nuclis de població. Els bombers van poder estabilitzar el foc quan portava cremades unes 7 hectàrees i Protecció Civil va aixecar el confinament, tot i que va demanar limitar la mobilitat a la zona afectada via missatge de S-Alert.
4: Ens ha arribat més o menys una hora després de que comencés el foc una alarma de Protecció Civil de confinar-nos. I bé, hem estat confinats. Sí que és veritat que arribava dins de casa l'olor cremat i fins i tot les cendres. I bueno, hem tancat totes les finestres i les portes, clar.
0: Com a conseqüència del foc, es va tallar l'autovia A7 entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant i es va desviar el trànsit per la Nacional 340. També es va tallar la circulació ferroviària perquè les flames van arribar a les vies sense traspassar-les. De l'exterior destaquem la matinada d'atacs que hi ha hagut entre els Estats Units i l'Iran i que s'ha estès a altres països de la zona que tenen bases nord-americanes, com ara Qatar, Kuwait, Bahrein, Jordània i els Emirats Àrabs Units. Les forces nord-americanes han llançat una onada de bombardejos amb míssils i drons contra 140 objectius militars iranians com a represàlia a l'atac iranià contra un vaixell de bandera xipriota a l'estret d'Hormuz. L'Iran diu que ha atacat un segon vaixell i ha anunciat el tancament de l'estret. Adverteix als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat. I a Veneçuela, l'últim recompte de víctimes dels terratrèmols és de 4.300 persones mortes i 16.700 ferides. Segons les autoritats del país, calen 25.000 habitatges amb urgència. Tornem a casa. El cas sospitós de patir la febre hemorràgica de Crimea-Congo ha resultat negatiu. El pacient es troba ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona i les proves practicades han descartat que pateixi la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea-Congo és una malaltia vírica transmesa principalment per la picada d'una paparra o bé per contacte amb la sang o teixits d'animals infectats. També es pot transmetre de persona a persona per contacte estret amb sang i fluids corporals. Fins ara no hi ha hagut cap cas a Catalunya. Serà confirmat un però a Salamanca, un home de 84 anys que va morir divendres. L'Argentina de Messi ja és a semifinals del Mundial de Futbol. Li ha costat, però ha aconseguit imposar-se a la pròrroga a Suïssa per 3-1. El seleccionador argentí Scaloni reconeix que han tingut sort.
5: La verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor.
0: La selecció argentina s'enfrontarà dimecres a Anglaterra, que ha guanyat Noruega també a la pròrroga. I un dia abans, dimarts, l'altra semifinal del Mundial, que enfrontarà França i Espanya. Els jugadors de la Roja ja són a Dallas per preparar el partit que els pot dur a la final del Mundial. I en motor, Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, el cerverí Marc Márquez ha sumat la quarta victòria aquest any en una cursa sprint, la 19a de la seva carrera, escurçant distàncies amb el líder del Mundial, Jorge Martín. El seu germà Àlex va quedar al darrere amb un altre Ducati. La cursa llarga avui a les 2. Més notícies a les 10. Bon dia.
1: Ràdio 4.
6: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
7: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
6: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
8: Idees que cremen. No sé si m'explico.
6: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
9: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
10: Coneixeu el concepte d'evolució?
11: Sota sospita.
10: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
9: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
10: Podien parlar a través dels oceans.
11: Amb Laura González.
10: Impossible.
12: Per què la volen capturar?
10: És més intel·ligent que la majoria.
13: A Ràdio 4.
9: La millor companyia.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, companyia, benvingudes i benvinguts al Són quatre dies d'aquest diumenge 12 de juliol, un diumenge més de ràdio de cap de setmana. Falta un mes, just perquè es produeix un fenomen del que se n'ha parlat poc als mitjans de comunicació. No sé si ho sabíeu, però el 12 d'agost es produirà un eclipsi solar. Ballando.

Espanya serà un dels països des d'on es podrà gaudir millor. El primer d'aquestes característiques a la península Ibèrica des de fa més de 100 anys, concretament des de l'any 1912. Un rayo!

La franja d'obscuritat començarà pel nord-oest peninsular i creuarà el país d'oest a est a través de Galícia, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, La Rioja, País Basc, Navarra, Aragó, Comunitat de Madrid, Castella-La Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana i les Illes Balears. I també us hem de parlar d'un altre

Penúltim cap de setmana del Són 4 dies d'aquesta temporada, amb aquella sensació de fer balanç de tot el que ens ha passat des de l'inici de curs i pensant en les vacances, per què no dir-ho, però també en el que vindrà en el futur. Ja ho explicarem al cap de setmana vinent.

continguts que us hem preparat des d'ara i fins a les 12 del migdia. Tot seguit saludarem Ainhoa Marín. Ella és responsable de les colònies contra el càncer que comencen aquest diumenge. Amb l'Helena Cuesta, directora de la revista Descobrir, parlarem del Canigó i farem la tertúlia habitual de futbol dels diumenges, avui amb el Jorge Agüero, amb qui també parlarem del Tour de França, i amb els periodistes aquí a l'estudi, amb el Luis Mendizábal, el Julio Sieiro i el Lluc Grandia. A la segona hora, la Mònica Pavón ens parlarà de la primera llei de Newton. En Jordi Nutó farà una secció dedicada a aquells talls que no ha pogut emetre al llarg de la temporada. Farà també una mena de balanç, podem dir, però balanç d'allò que no ha pogut emetre, com us explico, al llarg d'aquest curs, d'aquesta temporada 2025-2026. I entrevistarem Xavier Moret. Ell és escriptor, viatger, periodista i ha publicat el llibre Noruega sota l'aurora boreal. I a la tercera hora del Són 4 dies, amb l'Edu de Vicente, entrevistarem el Xavi Duch i la Mariona Escoda. Ell és actor, cantant del musical No són maneres de tractar una

0: Un familiar directe amb càncer. Saludem a aquesta hora Ainhoa Marín, i és responsable de les colònies. Ainhoa, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies a Ràdio 4.
1: Hola, molt bon dia, un plaer.
0: Ainhoa, més enllà de l'oci, quin és l'objectiu d'aquestes colònies?
1: Bé, doncs l'objectiu és que aquests nens, nenes i adolescents, perquè tenen entre 7 i 17 anys, es puguin trobar amb altres infants i adolescents que estiguin patint doncs, la malaltia en el seu entorn familiar. No? Al final això és el que genera més impacte en ells i el que permet doncs, que des d'aquest entorn segur puguin generar vincles que van més enllà de les colònies.
0: Ainhoa, com es tradueix aquesta experiència pel que fa al suport a les famílies que pateixen la malaltia?
1: Bé, doncs conèixer a les famílies amb aquest entorn no? ens permet també poder-los oferir tots els serveis gratuïts que tenim des de la intervenció directa a l'Associació contra el Càncer a Barcelona. No? Ja sigui atenció psicològica, assessorament i orientació per com informar i com acompanyar els nens en aquest procés de malaltia, no? Ajudes de treball social i etc. No?
0: Els infants i adolescents comparteixen les seves experiències entre ells?
1: Sí, de fet, aquest any que hem tingut l'oportunitat no, doncs de tornar a entrevistar algunes famílies que seran repetidores amb aquest esdeveniment, no, és el que ens expliquen, no, doncs que al final no tenen l'espai formal, perquè no és l'espai formal terapèutic no, doncs per compartir aquestes experiències, i no compartim explícitament l'experiència de ningú, però sí que és veritat que en els espais informals, i a més amb els tallers que preparem de gestió emocional i per facilitar eines no, pel maneig d'aquestes emocions, doncs aquí sí que a vegades ells expressen i comparteixen. I és quan se n'adonen que els altres nens de la seva edat doncs, també estan en aquesta situació, no? I això els ajuda a relativitzar, tot i que a vegades en l'entorn quotidià, en l'escola, amb les extraescolars, és difícil trobar altres infants que estiguin passant pel mateix. Per tant, aquest és l'entorn segur per poder compartir aquestes experiències.
0: I Ainhoa, de quina manera se'ls ajuda a fer-ho? Perquè entenc que aquesta ajuda és important, oi?
1: Sí, com deies, és un entorn totalment lúdic i el dilluns i el dimarts doncs, tindrem el nostre equip de psicòlegs que han preparat jocs i tallers que tenen a veure amb reconèixer les emocions, amb la gestió de les emocions, amb facilitar eines no? perquè les puguin tenir a disposició en el moment que les necessitin i que els ajudi a autorregular-se també. No? Doncs, llavors aquest és l'entorn més segur des de la part més lúdica per poder treballar aquests aspectes més psicosocials.
0: I per acabar, Ainhoa, quines fem un repàs de les activitats que es realitzaran al llarg d'aquests dies?
1: Bé, doncs anem a Castell de Fluvià, amb una casa que està gestionada per Rosa dels Vents i allà ens tenen preparades mogollon d'activitats d'aventura, no? Doncs de circuit d'aventures als arbres, tirolines, rocòdroms, piscina, etc. I després sí que és veritat que doncs, posem el segell de l'Associació contra el Càncer amb l'equip de psicòlegs que puja a fer aquests tallers que et comentava de gestió emocional i també el nostre voluntariat per la ciència, no? Que són divulgadors científics que ens acompanyaran en un taller per promoure estils de vida saludables i en aquest cas aquest any hem escollit el taller del poder antioxidant de les fruites i les verdures.
0: Doncs sempre és interessant conèixer iniciatives com aquestes que tenen aquest caire solidari i que va bé que des de la ràdio pública les expliquem per conscienciar-nos. Ainhoa Marín, responsable de les colònies contra el càncer que organitza l'Associació contra el Càncer a Barcelona. T'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquest diumenge aquí en directe a Ràdio 4. Molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Helena Cuesta, directora de la revista Descobrir, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Estic molt bé, molt acalorada, però com tot el país,
0: exacte,
1: suposo, no?
0: Tots patint aquestes calorades amb les que hem de conviure, eh? Hem de conviure i no hi podem fer res. Però per fer-ho d'una manera, o per passar-ho millor, potser, ens proposeu anar fins a les muntanyes del Canigó.
1: Sí, aquest estiu el Descobrir us portem al Canigó. És un lloc ideal, la veritat, per passar-hi uns dies a l'estiu, perquè amb les pluges i la neu abundants d'aquest hivern, els rius i els boscos del massís estan espectaculars i ufanosos. Sens dubte, estan en el seu millor moment, amb ambients frescos i ombrívols tan necessaris i tan buscants en aquests dies de calor que estem patint.
0: Que patim. I és un lloc sagrat.
1: Sí.
0: Podem dir, per nosaltres.
1: Sí, sí, el Canigó és un lloc sagrat per als catalans perquè, bueno, per el tema de la flama del Canigó, pel poema èpic que va escriure Jacint Verdaguer, té molta simbologia el Canigó per nosaltres. I a més és molt gran. Llavors, nosaltres què hem fet? Que per facilitar la

0: L'aproximació i la descoberta d'aquest massís tan gran, hem proposat quatre portes d'entrada.
1: Ah, quines són?
0: Mira, per una banda, al nord hi ha Vernet i Prada, que són de la comarca del Conflent, i després hi ha el vessant sud, a la comarca del Vallespí, hi ha també dues portes d'entrada més, Arles i Prats de Molló. I des d'aquestes quatre portes d'entrada fem diferents propostes perquè conegueu i us endinseu en una muntanya simbòlica per a nosaltres.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do aquestes diferents vies, eh? I què més tenim?
0: Doncs mira, començarem per Vernet.
1: Som-hi?
0: Sí, començarem per Vernet.
1: Som-hi.
0: Vernet es troba a la banda nord del Conflent i aquí la principal font d'aigua és la Tet, és el riu que travessa la comarca. Uh-huh. Però Vernet és sobretot popular per ser una vila termal. Uh-huh. Als segles XIX i XX es va convertir en una destinació famosa entre la gent rica per anar a prendre els banys. De fet, aquest balneari de la Belle Époque encara està en funcionament i el casino, que també és d'aquest període, és també un edifici elegant i bonic de veure.
1: És maco de veure.
0: Sí. Per tot plegat, Vernet també val una visita perquè per perdre's pels carrerons del nucli antic, coronat per l'església de Sant Sadurní, que segur que si veieu el campanar el reconeixereu, perquè és molt típic fotografiar el campanar amb el Canigó al fons.
1: Al fons,
0: Sí.
1: I a prop també tenim els banys de Sant Tomàs.
0: Sí, es troben a Fontpedrosa i són molt curiosos perquè són a l'aire lliure, estan oberts tot l'any i es pot prendre un bany medicinal d'aigua calenta tant si neva com si fa sol. Uh-huh. I és tota una experiència, la veritat.
1: Déu-n'hi-do. I en aquest sector del massís del Canigó també trobem les gorgues de Carançà.
0: Imprescindibles. Estan situades al municipi de Tués, estan esculpides per les aigües que aquí estan tumultuoses del torrent de Carançà. Uh-huh. Són sens dubte una joia de natura salvatge del Canigó. El camí desfila entre penya-segats de vertigen, cornises excavades a la roca i passarel·les suspeses sobre el riu. Avís per a navegants. Aquesta ruta requereix una bona condició física i, sobretot, no tenir vertigen.
1: Doncs és important aquest avís i aquest anunci que ens feu. Però també ens proposeu una passejada que crec que és un pèl més fàcil, Helena.
0: Sí, és més fàcil, també és molt refrescant i és la que porta dues cascades, la dels Anglesos i la de Sant Vicenç. Mm-hmm. És una ruta familiar que surt de les Termes de Vernet i que s'ha convertit en una de les més populars del Conflent. El camí és ombrívol, segueix el curs de l'aigua, inclou també passarel·les, són uns 7 quilòmetres, està molt bé.
1: I crec que hi ha un clàssic que no podem defugir, perquè si ens trobem en aquest sector del massís, hem de fer una cosa.
0: Sí.
1: Quina és?
0: Pujar a Sant Martí del Canigó. Imprescindible. Hi ha una ruta circular clàssica, però molt difícil, no tant per la distància, perquè són 5 quilòmetres, però té un pas complicat. Llavors, nosaltres creiem que és millor si aneu en família o no voleu arriscar-vos aquest pas complicat. El millor és anar des de l'abadia, des del poble de Castell de Vernet, i hi ha una pista asfaltada que hi puja directament en 45 minuts.

0: Anem cap a la capital del Conflent, sí. Helena?
1: Sí, sí, anem fins a Prada. Com bé dius, és la capital del Conflent i el seu centre neuràlgic és la plaça de la República, que sempre està molt animada, amb terrasses, s'hi fa el mercat cada setmana, i hi ha uns plataners que fan una ombra fantàstica. I, a més, podem aprofitar per visitar l'església de Sant Pere, que també és molt interessant. Uh-huh. Per aquí, per Vernet, també passa la Tet, que ja s'enfila cap a la plana del Rosselló.
0: I en aquest sector, crec que als peus precisament del Canigó, podem trobar uns entorns aquàtics tranquils, com són, per exemple, no, el Pantà de Vinçà o l'Estany de les Escumes.
1: Sí, tant el Pantà de Vinçà com l'Estany de les Escumes estan preparats per al bany i per gaudir d'activitats aquàtiques. Els patins a pedals, els caiacs, els surf de rem, també hi ha tobogans inflables i tal. En l'àrea de Pantà de Vinçà, a més, és també molt bona per fer passejades tranquil·les, sense desnivell, i per observar-hi ocells. Molt interessant.
0: I si preferim un entorn més fresc, però també més salvatge, què ens recomaneu?
1: La ruta de les Gorges de la Guillera. Uh-huh. Es troben en aquest sector del massís del Canigó, al municipi de Rodés, i són unes gorges impressionants. És un congost excavat per la Tet, que aquí baixa amb bravida, o sigui, el més cap al mar està més tranquil·la, però aquí baixa forta i potent, no? Uh-huh. És un camí ideal per fer en família i permet veure, per una banda, tant l'aigua canalitzada al rec de Corbera, que els recs en aquesta zona són importants, i l'aigua lliure del riu. I es pot veure també un tros d'un antic aqüeducte.
0: I aquí, en aquestes gorges, recordem de les gorges de la Guillera, a la primavera i l'estiu, els amants del barranquisme, per exemple, poden tenir un paratge excepcional.
1: Sí. Hi ha un recorregut amb plens de gorgs, tobogans i salts naturals. De fet, en general, en aquesta zona és molt bona per fer barranquisme, si us agrada, i és molt recomanable.
0: I, Helena, el massís del Canigó, l'aigua subterrània, té importància?
1: Moltíssima importància. De fet, estem parlant d'aigües termals, vol dir que estem parlant d'aigües subterrànies, no? Però en aquest cas no parlarem d'aigües termals, sinó de les coves de les Canaletes. És una obra impressionant de centenars, de milions d'anys, on les estalactites i les estalagmites ens fan pensar, ens fan veure bèsties, animals marins, temples orientals o coliflors de pedra. El recorregut per les coves és lliure i autoguiat, inclou plafons informatius i codis QR amb audioguia, i a més, val la pena anar-hi. També dues motivacions extra per visitar aquestes coves. Una és que s'hi arriba a peu des de Vilafranca de Conflent, que és una vila fortificada que val molt la pena visitar. I l'altra motivació extra és que a Vilafranca hi arribem amb el tren groc.
0: El tren groc.
1: Que és un tren turístic emblemàtic i que s'ha de fer un cop a la vida.
0: Molt característic i molt icònic, que sempre el tenim al nostre imaginari.
1: Sí.
0: Helena, crec que no podem deixar aquest sector sense visitar el monestir de Sant Miquel de Cuixà.
1: Sí, imprescindible. Aquí el romànic també té molta importància, és un conjunt excepcional. Està situat a pocs minuts de Prada, per tant estem parlant d'aquest sector del Canigó, molt interessant. Va ser fundat al segle IX i ampliat després per l'abat Oliva, que el va convertir en un centre de poder polític, religiós i cultural juntament amb Santa Maria de Ripoll. S'hi va des del poble de Codalet, a peu, per una ruta circular molt suau, ideal per fer en família, són uns 7 quilòmetres.

0: I en aquest cas tenim dos nuclis de població que ens serveixen de campament base, podem definir-ho així, Helena, per descobrir el massís del Canigó, oi?
1: Sí, ara ja ens situem al vessant sud del Canigó, a la comarca del Vallespí, i ens situem a Arles i als Banys d'Arles, que són a tocar les dues a la riba del Tec, que és el riu que travessa el Vallespí, el vessant sud del Canigó, com he comentat, que és el vessant que nosaltres veiem des del Ripollès i des de l'Alt Empordà.
0: I crec que com a Vernet, als Banys d'Arles, les aigües termals tenen molt de protagonisme.
1: Sí, sí, els romans ja van explotar en aquesta zona les aigües riques en sofre i, de fet, les termes romanes dels Banys d'Arles encara estan en funcionament i conserven dues sales que són monuments històrics. La gran sala romana, amb una magnífica coberta de volta, i una sala que és del segle XIX, però és molt bonica, i ara hi ha la piscina que ocupa el centre de l'espai.
0: Però crec que ens feu una proposta més salvatge i farèstega.
1: Sí, anem a Arles, eh? O sigui, sortim dels Banys d'Arles, anem a Arles, i la proposta que us fem és la de visitar o anar a peu fins al Salt de la Maria Valenta. S'agafa el camí de Fontanils, que s'endinsa per un bosc de castanyers i alzines, molt, molt frescal, com us podeu imaginar, i després de baixar fins al torrent, la cascada apareix en una gorja estreta. Com que ha plogut tant a la primavera, segur que ara hi raja molta aigua i està espectacular. Això sí, abans d'anar-hi, pregunteu a l'oficina de turisme d'Arles si el camí es troba en bon estat, perquè algunes passeres que travessen el torrent pot ser que estiguin malmeses si hi ha hagut esllavissades.
0: Doncs feta aquesta recomanació, però el nom de Salt d'Aigua, de la Maria Valenta, deu estar associat a alguna llegenda, potser?
1: Segur, segur. Amb aquest nom, la Maria Valenta, segur que hi ha alguna dona protagonista d'alguna llegenda, i efectivament hi ha diferents llegendes que expliquen aquest nom, però bàsicament n'hi ha dues que s'expliquen més, no? Una és la d'una jove perseguida per uns soldats o uns bandolers, depèn del poble, s'explica una cosa o l'altra, que volen abusar d'ella i que ella, per escapar-se'n, es llença al buit de la cascada. L'altra llegenda està protagonitzada per una mare a qui un os rapta el fill. La persecució porta l'os i la dona fins a la cascada, on es llencen tots dos. L'animal no sobreviu, però sí que ho fan la dona i el seu nadó.
0: Déu-n'hi-do. I Arles, crec que també cal visitar, no podem marxar d'Arles sense visitar, l'abadia de Santa Maria. De Sant Maria.
1: De Santa Maria.
0: Santa Maria.
1: Sí, a Arles, tornem a... O sigui, tornem a Arles, sí, cal visitar l'abadia de Santa Maria, que va ser fundada al segle VIII, és, de fet, l'abadia carolíngia més antiga de Catalunya. A banda dels seus tresors romànics i gòtics, cal estar atents a la Santa Tomba, que hi ha a l'esplanada del monestir, on hi ha les relíquies dels sants Abdó i Sanen, els patrons de la vila. Fins aquí tot és normal. La raresa és que aquesta tomba s'omple d'una aigua cristal·lina que, segons els fidels, té virtuts miraculoses, i el cas és que no se sap ben bé com arriba l'aigua fins aquí. Tot un misteri.
0: Fet aquest misteri o comentat aquest misteri, anem als Banys d'Arles, que és l'altre nucli de l'Alba i Espir, des d'on podem explorar el massís del Canigó.
1: Sí, des d'aquí podem fer una ruta ombrívola i refrescant que s'endinsa pels contraforts del Canigó. És la ruta de Santa Engràcia, de gairebé 11 quilòmetres, que condueix fins a l'ermita i més endavant fins a una cascada amagada entre la vegetació, imagineu, amb l'aigua que cau entre roques cobertes de molsa. Quin goig ara mateix.
0: Això ha de ser un goig que per passar aquestes calorades és excel·lent. Però, Helena, aquest sector del massís del Canigó crec que va ser explotat per extreure'n ferro?
1: Sí, en aquest sector del massís hi ha un riu que es diu Riu Ferrer, i dic que el nom ja ho diu tot. Si el remuntem, arribem fins a les antigues mines de ferro de Batera i la Pinosa, accessibles des del refugi de Batera, amb una ruta circular i molt còmoda. Es pot accedir a aquest patrimoni miner, on hi ha uns cartells que expliquen com era aquesta activitat d'extracció del ferro en aquesta zona. I com a dada històrica i curiosa, sabrem que la mina de la Pinosa va servir també com a amagatall dels maquis. Torna l'enyorament
0: d'aquella terra. I sense deixar aquesta cara sud del Canigó, Helena, el que ens proposeu és anar fins a Prats de Molló.
1: Sí, sota la mirada del Costa Bona, aquí és en aquesta zona és on neix el Tec, el riu que ens ha acompanyat abans també a Arles i als Banys d'Arles. I bé, Prats de Molló és una vila preciosa que mereix una visita. És una vila històrica amb una xarxa de carrerons estrets i empedrats que està coronada per la imponent església de Santa Justa i Santa Rufina. Prats de Molló també és una vila fortificada, dominada pel fort de la Guàrdia, amb una magnífica vista de tot l'entorn. Un entorn de boscos verds i ufanosos que ens faran refrescar-nos només de mirar-los.
0: només amb la seva mirada ja ens farà aquest refresc, no?
1: Sí, sí, ja t'arriba l'ombra,
0: La vas buscant. I, Helena, al centre d'aquest recinte emmurallat, què hi podem trobar?
1: Hi ha una emblemàtica torre de l'homenatge, reformada al segle XVII pel marquès de Boban, que és l'arquitecte que va reforçar la defensa dels Pirineus amb fortificacions com aquesta, com el Fort de la Guàrdia, que són totes patrimoni de la humanitat.
0: Una ruta refrescant, a veure, ara que parlàvem de buscar aquestes maneres de refrescar-nos, crec que la podem fer dins aquest sector del Massís del Canigó, és la que uneix els nuclis del Tec i de Serrallonga.
1: Sí, el Tec, a més de ser un riu, és un poble molt tranquil, situat a la riba d'aquest mateix riu, i l'itinerari comença al centre del poble, s'endinsa per la riba dreta del Tec i s'enfila cap a Serrallonga. El retorn es fa pel mateix camí.
0: I aleshores, abans d'emprendre aquesta tornada, crec que hi ha una cosa que no ens podem perdre.
1: Sí, sí, a Serrallonga és molt típic i imprescindible visitar el Conjurador. És una construcció curiosa que també té a veure amb l'aigua, en aquest cas amb l'aigua de la pluja, perquè des d'aquesta petita caseta de pedra amb una coberta punxeguda que recorda el campanar d'una església d'alta muntanya, des d'aquí s'invocava l'ajuda divina per trencar tempestes i protegir les collites i el bestiar.
0: Déu-n'hi-do. Ens estem amarant d'història, però encara que sigui amb un final no gaire feliç, però no podem deixar de recordar que Prats de Molló és el punt d'arribada del camí de la retirada.
1: Sí, sí, sí. És una ruta que ara es pot fer, també, i és una ruta carregada de memòria històrica que segueix els passos dels exiliats republicans que a l'hivern del 39 van travessar el Coll d'Ares fugint de l'avanç franquista. El recorregut, amb vistes obertes sobre la vall del Tec i el massís del Canigó, inclou panells interpretatius que n'expliquen el context històric. Són 14 quilòmetres fins a Molló, al Ripollès, on es pot agafar un autobús de tornada fins a Prats de Molló.
0: I són, déu-n'hi-do, aquestes propostes que ens feu del massís de Canigó. És una de les destinacions. Si algú encara està fent plans o no sap cap on adreçar-se, podem dir que és molt agraïda, oi?
1: Sí, sí, que no ho dubti. Aquí hi ha aigües abundants en rius i cascades i de fet, per nosaltres, per el descobrir, també ha sigut un regal fer aquesta revista, que és el número doble de juliol i agost, i ha sigut molt refrescant fer-la. Ja ens anàvem preparant per les calorades.
0: Helena Cuesta, directora de la revista Descobrir, t'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat amb aquesta proposta d'estiu de juliol i agost, i gràcies també per acompanyar-nos al llarg de tota la temporada aquí al Són 4 dies a Ràdio 4.
1: Moltes gràcies. Haig de dir, en nom de tot l'equip, que per nosaltres és un plaer transmetre la passió que tenim pel país, pel territori, pels paisatges, per la gent, i un plaer ser aquí.
0: Bon dia.
1: Adéu.
2: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
3: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Amb David Gallac, Gesto.
4: Si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema.
5: Vamos a estar menjant allà uns petits sangus.
6: ¡Al loro!
7: De partido a partido.
8: Qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya?
9: Que me con la suya.
10: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
11: Si no tinc raó, me la tallo en faig monja.
12: Película favorita, Torrente.
11: Bon Nadal a tothom.
13: El futbol és així. O no?
0: 9 i 32 minuts del matí. Ara escoltava a José Mourinho, perquè he vist aquesta setmana imatges de la samarreta que començava els entrenaments al Real Madrid, i deia, ai, torna el viatge, ara comentàvem fora de micros, el viatge al passat dels equips que han tornat a la segona divisió, i dic, torna al passat, tot torna. Luis Mendizábal, bon dia.
14: És Ulisses de l'Odissea tornant.
0: Tot torna, els clàssics mai
14: molt
0: mojant.
14: Bon dia, eh?
0: Bon dia. Julio Sierra, com estàs? Què tal?
15: Molt bé, molt bon dia.
0: I també Lluc, gran dia, què tal, com estàs?
16: Molt bon dia, molt bé.
0: Doncs el que dèiem, ja en parlarem, si dona temps.
16: Jo, Mourinho, jo de la caràtula em quedava amb la pel·lícula favorita, Torrente.
15: Dani Huiza.
0: També és un dels clàssics.
15: Crec que encara juga Dani Huiza, eh?
16: Sí.
0: Ui, sí,
14: ja
0: encara?
14: Ha sortit alguna vegada.
16: Es va arrossegant per les preferents i divisions d'honor andaluses, és espectacular.
0: A l'última de Torrente, en diuen el Vacas, que també potser que surt, no? És a dir, que surt a la pel·lícula, déu-n'hi-do.
15: Home, és que...
0: Multidisciplinar, futbolista, actor, lliurepensador, és a dir, tot estupendo. Va, escolta, abans però deixem-me també saludar que ens escolta el nostre company cap d'esports aquí de Ràdio 4, el Jorge Agüero. Jorge, com estàs? Molt bon dia.
6: Què tal, David? Molt bon dia.
0: Escolta, t'escoltem i et seguim al Tour de França, etapa, la novena etapa, que no sé si hi ha precedents, però crec que l'han reduït en són 30 quilòmetres a causa de l'onada de calor.
6: Sí, senyor, tenim dos protagonistes en aquest Tour de França. Un és Tadej Pogacar, perquè suposo que veureu el que va fer l'altre dia dijous al Tourmalet, que sí. Va deixar, no sentenciat, però sí que va apropar-se bastant al que seria el seu cinquè Tour de França, i l'altre és la calor, perquè està fent, bueno, estan unes temperatures tremendes. Ahir a Bergerac teníem 36 graus en línia de meta, i ja l'organització no ens va prendre la decisió avui d'escurçar el recorregut 30 quilòmetres, una etapa que estava prevista amb 185, doncs avui l'han passada a 155, una etapa de mitja muntanya que serà bastant dura, i és que es preveuen temperatures doncs més o menys d'aquest estil, i fixeu-vos-hi que estem ja en el que és la part central, no? En el massís central del país, que ja és una mica més al nord, però no dona treva a la calor, i està sent un inconvenient, clar, a l'hora de córrer. Ho parlàvem també ahir amb l'Abel Balderston, que és català, és d'Ullastrell, i és la seva primera participació al Tour, i ens deia el pobret que tan dura se li estava fent la cursa pel nivell que estava veient que hi ha, com per la calor.
0: Mm-hmm. Jorge, clar, parlàvem d'això de Pogacar, camí d'aquest cinquè Tour, primera setmana, tu t'escoltem i ho deies ara, i és el clar favorit, és a dir, Vingegaard, per exemple, també el veiem, però no podem dir que ha sentenciat, però apunta que serà així.
6: És espectacular, David, és espectacular. No descobrirem ara Tadej Pogacar després de quatre Tours de França com porta guanyats, però enguany també, quan es va anunciar el recorregut, es va dir allò que era un Tour, un recorregut anti-Pogacar, perquè hi havia molta gent que interpretava, doncs, que el que buscava era que estigués la cursa oberta fins la darrera setmana, que és quan arriba als Alps, i que és una mica quan se partiria el bacalao, no? com se sol dir normalment. Bueno, ni molt menys. Dijous, primera etapa, gran etapa de muntanya, s'havia de pujar al Tourmalet, i després, un cop coronat, doncs 20 quilòmetres més de baixada fins a Gavarnie-Gédré, i és que és un ciclista tan bo que no només va treure l'avantatge a l'hora d'escalar el Tourmalet, no? Sinó que un cop coronat, doncs li va mantenir l'avantatge, no? Li va treure més avantatge, vol dir, a Jonas Vingegaard en la baixada. I ara mateix són 2 minuts 42 segons. És un temps que, si ho sap manegar bé, i sobretot si la salut li respecta i la sort, perquè no ens hem d'oblidar, és que són 21 etapes, o sigui, encara queden dues setmanes de Tour. Demà arribem al primer dia de descans, i aquí, doncs, que la salut es respecti, que no agafis un refredat, que no agafis cap tipus de virus, de malaltia, això és molt important, i també la sort, doncs, escolta, que no et tirin de la bicicleta sense voler, qualsevol cosa d'aquestes. Per tant, veurem, però sí que és evident que Tadej Pogacar va sobradíssim, torna a anar sobradíssim, i que, si sap mínimament manegar aquesta diferència que té, doncs hauria d'arribar a París vestit de groc.
16: La sensació és, no sé com ho veieu des d'allà, però la sensació, jo diria, és que ara mateix ja no el guanyarà algú altre, sinó que si no el guanya Pogacar és perquè el perd el mateix Pogacar, vull dir, competeix pràcticament contra si mateix, contra això, contra evitar que hi tingui alguna caiguda o que tingui algun problema mèdic, perquè és que la sensació és que ni Vingegaard, que a mi em sembla un ciclista descomunal, ni hi arriba, no pot arribar, i jo crec que quan arribi als Alps el que ja hem vist serà tres quartes parts del mateix.
6: Sí. Fixeu-vos que Vingegaard arriba de guanyar el Giro d'Itàlia, eh? O sigui, que no és ni molt menys un tema que no estigui en forma Jonas Vingegaard. El tema és que Pogacar és prodigiós, o sigui, és un esportista absolutament...
0: fora de sèrie, bueno, no?
6: Fora de sèrie, sí, fora dels estàndards de la normalitat. Evidentment que en fi, té tot el favoritisme i coincideixo. Espero no equivocar-me dient això, però crec que l'emoció d'aquest Tour de França, més que pel guanyador, ja una mica la tenim per la resta del podi, no? I aquí és on hi ha un ciclista espanyol, que és el Juan Ayuso, que arriba com a cap de files del Lidl Trek i que arriba amb ganes de fer el seu primer gran Tour de França. S'ha posat com a objectiu, doncs, estar en els esglaons el dia de l'arribada a París, mm-hmm, i té totes les possibilitats, perquè sí que és veritat que a darrere de Pogacar hi ha un grapat de 5, 6, fins i tot 7 ciclistes amb aspiracions de fer podi, amb possibilitats. Parlem d'això de Vingegaard, per suposat, mm-hmm, del Juan Ayuso, parlem de Remco Evenepoel, parlem de Florian Lipovic, parlem també de Paul Sixas, que és la gran promesa ara del ciclisme francès. I que, mm-hmm, sí, una mica el que es va vendre durant la primavera era, doncs, que arribava aquest Tour amb l'objectiu de combatre amb Pogacar, i ja s'ha vist que ni molt menys està sent així, però sí, aquesta és l'emoció, i també veure si es pot gratar alguna etapa, tot i que sembla complicat una mica a nivell de la representació espanyola que es pugui gratar alguna coseta. Tampoc està sent un bon Tour per als Movistars, no? que és l'equip de casa nostra, i que ja amb el seu líder, amb el seu cap de files, Luc de Broux, doncs, que està fora també per una malaltia, doncs es fa complicat pensar que es pugui gratar alguna cosa. Però bueno, queden encara 2 setmanes de cursa i segurament que viurem moments molt emocionats.
0: Luis Mi.
7: Mira, un petit apunt. És que, si no m'equivoco, Pogacar té ara 27 anys i pot guanyar el seu 5è Tour. I 27 anys és l'edat que tenia Indurain quan va guanyar el primer Tour.
6: Sí.
7: Això me col·loca a Pogacar com el millor ciclista de la història, possiblement, eh?
15: És que jo crec que Pogacar està... O sigui, no es baralla amb ningú, es baralla amb la història. Perquè Pogacar pot guanyar una quantitat de tours que no s'ha vist fins ara. I un detall, jo crec que aquest any, si no m'equivoco, ha batut el rècord de velocitat pujant el Tourmalet, però l'ha batut per una diferència abismal. Això és un símptoma de que aquest home guanyarà els tours fins que hi vulgui, pràcticament.
16: I que al cap i a la fi jo penso que encara és prou jove com per poder seguir batent rècords. Ara mateix jo crec que està a punt de saltar de la taula d'Indurain per saltar la taula de Dimercs, però clar, és que és molt jove. Encara té molt temps per fer-se la seva pròpia taula i tirar amunt, perquè és un ciclista, jo crec, que superlatiu.
0: Jorge, també deixa'm preguntar-te per una altra qüestió, perquè clar, dimarts hi ha la semifinal França-Espanya. Clar, aquí, ja que et tenim a França, com estàs, quin és l'ambient que veus, tu que et vas desplaçant pel país francès, què diuen, què diu la gent?
6: Aviam, la gent que està molt engrescada en la selecció, clar, no és per menys, perquè saben que tenen probablement el millor equip o el millor atac de tot el Mundial, però els hi fa por, els hi dona molt respecte al fet d'haver de jugar contra Espanya. Tenen molt recent la semifinal de fa 2 anys a l'Eurocopa. També saben que potser la selecció espanyola arriba un puntet per sota d'aquella versió, però aquí la gent està molt engrescada i veu que tenen possibilitats d'estar per tercer mundial consecutiu, que es diu aviat, per tercer mundial consecutiu en una final, i tampoc se'ls escapa que segurament ara mateix són la selecció que millor rendiment estan donant de tot el Mundial.
0: Doncs a veure què passa en aquest partit. Jorge Agüero,
6: Serà un dia complicat, per als enviats espanyols aquí. 14 de juliol i un...
0: Se'ls gira feina, 14 de juliol, el dia de França, aquesta semifinal, ànims, Jorge Agüero, ànims, company, i com et deia, t'anem seguint per xarxes, també t'anem escoltant. Jorge Agüero, recorda que et desporta aquesta casa de Radio 4 i enviat especial al Tour de França. Jorge, gràcies i una abraçada.
6: Vagi molt bé, estimats, una abraçada.
0: Aquest partit, aquesta semifinal, a veure, Luismi, comencem per tu. Quin pronòstic fas? Com la veus?
7: A veure, és precisament la final anticipada, no? Ara parlaven d'una final. Si hi ha un equip que pot, no dic sorprendre, però guanyar a França, jo crec que és la selecció espanyola, actualment, eh? Uh-huh. Per la seva fermesa defensiva, tot i l'atac que té, que té un Mbappé, un Dembélé, un Doué, Olise, no? També es poden complicar molt la vida, però serà un partit molt equilibrat i veurem al final què passa.
0: Al final què passa, Julio.
15: Jo resumiré en dues claus. La primera, jo crec, diuen que s'enfronta el millor atac amb la millor defensa. Jo diria més aviat que és el millor atac amb el millor futbol. Uh-huh. Perquè per mi la selecció espanyola, a nivell de futbol, és la que està jugant millor. Ara, també t'ho dic que això de la final anticipada, aquest any a la NBA... també deien que allò a la final de l'Oest, no, estem anant una mica a un altre lloc, però...
16: Era als Estats Units igualment,
15: però,
16: sí, sí.
15: Però era la final anticipada, Oklahoma davant San Antonio, era la final anticipada, el que guanyava ja estava tot controlat, i van arribar els New York Knicks i van guanyar la final 4-1. Què vol dir això? Que moltes vegades... les finals anticipades deixen ferides que després aprofiten els que no...
0: Els que no
7: guanyen
0: per tancar-les, eh? Vols dir que guanyarà
7: Argentina, no? Vols dir que guanyarà Argentina, no?
15: El que vull dir que a mi no m'agrada això de final anticipada. O sigui que és un partit amb dues seleccions potentíssimes, però que per l'altra banda, les dues que venen han demostrat que han arribat per mèrits propis. Home, Argentina, per mèrits propis, i no sé qui
7: més.
15: Jo
7: no sé si pesaran les dues derrotes, perquè els últims dos partits França ha perdut amb Espanya.
15: Sí, sí. Això ho deia
7: no sé
15: el seleccionador.
7: Això pesarà o no pesarà.
15: El seleccionador francès ho deia ahir a la roda de premsa. Mm. Jo crec que serà un partit molt igualat, però amb dos estils molt contraposats.
0: Molt oposats.
16: Jo diria que aquestes alçades de la pel·lícula no pesa res més que la responsabilitat de que estàs a unes semifinals de Mundial. Dit això, crec que són ara mateix els dos equips, no sé si per talent o per futbol, millors, però definitivament les dues millors seleccions pel que fa a resultats o pel que fa al que poden aconseguir. Dit això, per mi... i jo crec que per tothom la selecció francesa és favorita, però la selecció espanyola pot fer molt mal, i crec que té una cosa que és precisament el fet de no tenir aquesta pressió, el fet de no venir, recordem, França ve de guanyar el 2018 i de quedar finalista el 2022, per tant una semifinal torna a ser un altre pas enrere, i en canvi Espanya ve de, des del 2010 no trepitjava uns quarts de final. Llavors crec que Espanya no té aquesta pressió i, per tant, això jo crec que li pot anar molt a favor.
0: Li pot anar a favor.
16: I a més, el fet de, bé, que són unes semifinals de Mundial, són partits que es decideixen per petits detalls i pels cops de geni i per les individualitats, i jo crec que tant una selecció com l'altra tenen individualitats i jugadors amb molt nivell per un tren, llavors.
0: Deixa'm recordar el que deia Luis de la Fuente, que precisament parlàvem d'aquesta qüestió, del fet si la pressió que té França, els enfrontaments, i Luis de la Fuente després del partit contra Bèlgica deia això.
8: También podría ser otra final anticipada. Obviamente ahora creo que estamos dos de las selecciones que seguramente a priori pensaríamos todos que podíamos llegar a una final. Francia ha demostrado un potencial extraordinario, excepcional, y nosotros exactamente igual. Hemos creo que una expectativa muy alta en el próximo partido. Ahora sí que estamos centrados en ese partido, como no puede ser de otra manera, y siendo conscientes primero del gran potencial que tenemos enfrente, del rival que tenemos enfrente, pero también conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos que ha jugado en dos semifinales hemos sido nosotros.
0: Julio,
15: Jo crec que hi ha una diferència en quant al que deia el company de les individualitats, no? Jo crec que fins ara les individualitats de França han resolt els partits de França. Tant Olysee com Mbappé, Dembélé, són jugadors que han aparegut en els moments decisius i que han respost a les expectatives i que realment són la base de l'equip francès. En canvi, a la selecció espanyola hi ha una cosa molt curiosa, que és que precisament les figures no són les que estan definint els partits. O sigui, Pedri era la peça clau del mig del camp.
7: El metrònom, sí.
15: I fins i tot va perdre la titularitat l'altre dia.
0: L'altre dia no va jugar.
15: I quan va sortir de la banqueta tampoc no va ser el seu millor partit. Lamine Yamal està allò agafant una miqueta la forma, però encara no ha petat, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, jo crec que és una cosa molt a tenir en compte, que les individualitats d'Espanya, si apareixen, també poden desequilibrar una miqueta la balança, perquè fins ara Espanya ha sobreviscut sense les seves millors figures. No? Mm-hmm.
0: Deixem-me, un convidat, volia també convidar un altre analista, que el podem llegir al debat, que és Mariano Rajoy, que divendres escrivia això, diu: "Estamos en semifinales, ya queda menos, esperemos que para bien", clar, està molt bé que ho digui, esperemos que para bien. Després recorda coses d'enfrontaments passats amb Bèlgica, diu: "Por suerte llegó el desquite, les hemos devuelto la pelota". Això no ho entenc. "Yo me alegro doblemente, digo, en primer lugar porque soy español y también porque a los jugadores belgas se les conoce como los diablos rojos. También no me gustan ni los diablos ni los rojos, salvo la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España". Fa crítica política. Després crec que té un tic d'ultradreta perquè parla de França i diu: "Tiene además una plantilla de altísimo nivel", i diu: "Eso sí, sin franceses". Home, a veure, francesos són... No sé si has escoltat l'ultradreta, la Rajoy, no sé què li passa. I diu, acabo amb això, eh: "¿Qué debe hacer la selección española? En este escenario no pienso contestar a semejante interrogante, no vaya a ser que me hagan caso y luego las cosas no salgan bien". Deu ser el primer articulista que posi i diu: "No me voy a decir lo que pienso", i diu, acaba dient: "Yo tengo una corazonada, vamos a ganar, a falta de razonamiento, un presentimiento". Molt bé. Aquesta és l'opinió de Mariano Rajoy, que vulgui
16: protegir el debat. És la primera vegada que una persona fa una columna d'opinió on no vol expressar la seva opinió.
0: És el que a mi, jo pensava dir que està molt bé, fes una columna d'opinió, no la dono.
16: La metaopinió en què reflexiones sense donar la teva opinió.
0: Té perles, eh?
15: Home, és ben conegut que el Mariano Rajoy, tots els matins, el primer que feia quan era president del govern era llegir el Marca. Llavors és una opinió autoritzada.
7: I això marca, eh?
15: Un analista sí, autoritzat.
0: Els fonaments del periodisme els té, perquè, clar, aquí es demostren amb aquests articles, està molt bé.
15: Jo crec que ell, el seu ideari polític, també el traia una miqueta del Marca, no?
0: Pot ser, vols dir? Que la inspiració li ve d'aquí?
15: Per mi, jo crec que sí. I tornar-hi la pilota a Bèlgica, jo crec que es refereix al Mundial, precisament, on
7: del 86,
15: Bèlgica...
7: no?
15: Sí, del 86.
0: Us ho llegeixo, exacte. Diu: "Los belgas fueron terceros en el Mundial de 2018 y nos eliminaron en cuartos de final del 86. Claro, lo cual nos privó de jugar las semifinales con la Argentina de Maradona, que perdieron los belgas por 2-0. Una mica, si posés alguna coma y sigui també... Això és una cosa més d'estil, eh? No, tu pagaries al llegir-la.
16: Sí, sí.
15: Una referència una miqueta viejuna, que només entenem els que, clar, tenim una edat, ja, clar.
16: Mariano Rajoy té una edat, també.
15: Home, més que d'aquí, d'aquesta taula.
0: A mi em feia il·lusió que estigués també com a analista. Avui escolteu Argentina. L'altra semifinal, no? Argentina-Anglaterra. Com veieu l'evolució d'aquest Mundial de l'Argentina d'Anglaterra? Va, comencem per tu, Luismi.
7: Pues mira, allí vam veure que Argentina va salvar el cap un cop més. Va aparèixer Julián, que s'ha tirat, bueno, que ha fet un Mundial irrellevant, però va fer un golàs a la pròrroga. L'Argentina va superar a Suïssa a la pròrroga i amb un protagonisme del VAR sempre a favor d'Argentina.
0: Ajudes, estàs insinuant aquesta polèmica que se'n parla, bueno, de les ajudes arbitrals.
7: Més que ajudar, si Suïssa empata i als 3 minuts ells deixen amb 10 jugadors per una jugada una mica confusa, no? Sí. O curiosa, no?
0: Julio, Lluc, a veure.
15: Mira, jo abans comentava un aforisme del parlamentarisme espanyol del segle XIX, que deien que els amics s'han de donar els favors, que els indiferents, doncs, se'ls ha de donar indiferència, però que als enemics només cal aplicar-los el reglament. Llavors, ahir per mi va ser exactament el que va passar. O sigui, l'única vegada que s'ha aplicat aquesta norma en tot el Mundial, aquest matí he sentit que hi ha hagut un partit que també un jugador li van fer...
0: Li van aplicar.
7: És una simulació de falta... i és una norma que bueno, acabaria amb normalment a una gran quantitat d'equips sud-americans.
15: Mm-hmm. Home, ahir mateix un penal que li piquen a Anglaterra i després li anulen perquè el davanter provoca el penal, però no li ensenyen cap targeta a Anglaterra.
16: I és com la anada d'olla aquella d'expulsar jugadors per tapar-se la boca a l'hora de parlar, que ho han fet 30 jugadors i només se n'ha expulsat a un pel motiu que fos. Crec que el problema aquí no és tant el fet de si se l'expulsa o no se l'expulsa, si el gol entra o no entra, o és falta o no és falta, que són jugades grises que veiem a tot arreu, sinó crec que sobretot és la disparitat de criteris i no és una cosa exclusiva del Mundial, ans al contrari. Crec que és una cosa que a la Lliga ho veiem i que a la Champions ho veiem i és una qüestió general de l'estament arbitral on hi ha àrbitres que unes jugades les interpreten d'una manera i àrbitres que unes jugades les interpreten d'una altra i crea aquesta confusió. Argentina ha sigut afavorida, desafavorida... Bueno, les jugades grises, hi ha moltes jugades que hi acaben anant a ser una conspiració de que està pensat perquè arribin i passin rondes. Bueno, no sé, jo no...
0: No veus així.
16: No m'agrada pensar en aquestes coses i la veritat és que Argentina, dintre de tot, podria haver perdut igualment encara que no... Vull dir, per exemple, el partit d'Egipte remunta un 2-0 en contra i això, per moltes ajudes arbitrals, molts cops no ho pots aconseguir. Dit això, a mi em sembla una passa per sota d'Anglaterra. No s'ha enfrontat de moment a cap rival del top 10 de seleccions del rànquing. Anglaterra em sembla una selecció que, tot i que la sensació que fa és que internament per dintre seleccionador i jugadors no s'aguanten, és una selecció potent i és una selecció amb nivell. I veurem com es desenvolupa aquesta semifinal. Potser... dir que és la semifinal fluixa és una mica lleig perquè són dues seleccions que són molt importants. Recordem que Argentina segueix sent la vigent campiona del món i Anglaterra, doncs, dintre de tot, per plantilla, potser és la selecció, una de les seleccions
7: tot
16: més potents. Tots
7: campiona d'Europa, clar.
16: Llavors, crec que és un molt bon partit i precisament és un partit interessant per això, per veure dues seleccions que de moment doncs no s'han vist les cares amb rivals de tanta entitat. Sí que és veritat que Anglaterra ve de guanyar Noruega, però és veritat que a priori Noruega no és una selecció dels tops mundials i per tant són dues seleccions que encara no s'han trobat amb equips d'entitat i veurem com reaccionen tant un equip com l'altre.
0: Quina final? Aleshores veieu vosaltres que pugui ser la més...
15: És que el partit aquest d'Argentina i d'Anglaterra, jo crec que els dos equips tenen problemes. No sé si heu sentit les declaracions de postpartit de Tuchel i de Bellingham.
16: Sí, per això, sí, sí.
15: Són impressionants. Jo això no ho he vist mai. Tuchel criticant absolutament els seus jugadors, el joc del seu equip, però criticant allò sense pietat, que han passat per sort, ha arribat a dir, i després li posen un micro a Bellingham i Bellingham diu que Tuchel diu això perquè mai no ha jugat amb jugadors com Mbappé i tal, o sigui, com que no s'entera de res, per això diu això. O sigui, impressionant intercanvi de declaracions.
16: Que si de portes cap enfora diuen això, imagina't...
0: De dins, no?
7: Que serà,
0: el que deu passar al vestuari.
16: De portes endins com està la situació, per això ho deia, sí, sí. Jo crec que la meva final serà una reedició de la Guerra dels 100 anys entre França i Anglaterra.
0: Sí? França i Anglaterra?
15: Sí, perquè Argentina, fixa't que porta... tres partits d'eliminatòries amb tres pròrrogues. Messi, clar, ja el pobre, ja ahir ja no va poder marcar gol, però és que, clar, Messi, amb la seva edat...
0: I porta fent, i el bagatge que porta...
15: I la pròrroga que la juga fins l'últim minut. O sigui, és que Argentina no mou pràcticament... O sigui, juga amb 12, 13, 14 jugadors, o sigui, i porta un fotiment de minuts. Jo crec que Anglaterra, per mi, és la favorita.
7: Jo també favorita.
0: Sí, Lluís, sí, també ho és així.
7: Lleugerament favorita.
0: A mi em sap greu perquè ens hem quedat sense Noruega. O sigui, Noruega... Clar, a veure... A mi, Noruega és una selecció que jo tenia les meves... favorites, però les seleccions simpàtiques, que eren Curaçao, que era Cap Verd, i Noruega, sí, les seleccions simpàtiques, les seleccions amigues, se m'estan...
9: Home, estan escapant?
15: Home, el Haaland és una, ha estat una de les figures del Mundial, però que ahir fins i tot el van canviar a la segona part de la pròrroga, però... Com havia d'estar el Jara? No sé, estava per anar-se a Lloret allà, prendre's una cervesa.
9: Per descansar.
16: A mi em sembla fascinant el que ha fet una selecció com Noruega. No només és Haaland, Noruega té una selecció amb una plantilla i sobretot amb un equip molt interessant.
9: Molt competitiu, molt interessant.
16: I ha fet un grandíssim mundial. A mi em sembla per aplaudir el que ha fet la selecció noruega. I el millor és que la sensació és que acaba de començar i que, per tant, no em fa la sensació que ara de cop i volta desapareguin i podem veure més o millor en el cas del proper Mundial i de les properes Eurocopes. Recordem que Noruega fa dos Eurocopes, no Mundials, Eurocopes, que no es classifica.
9: Que no es classifica. Doncs estarem també observant aquesta evolució. Escolteu, hem d'acabar. Us he d'agrair moltíssim perquè aquesta temporada, tot i que jo m'he incorporat al tram final, ja sabeu que jo estic fent aquest màster. No sé si l'hauré provat, el màster de futbol, però us asseguro que he après moltíssim i és un luxe i m'he estat molt a gust amb vosaltres perquè cada dia, cada diumenge, surto d'aquí dient avui ser una mica més de futbol. Gràcies a vosaltres. Luis Mendizábal, t'escolto i ens veiem d'aquí una estona. Julio Sieiro, gràcies.
15: Gràcies a tu.
9: Gràcies a tu. Per acompanyar-nos aquesta temporada que els són 4 dies.
15: Lluc
9: Grandia, el mateix et dic. Gràcies.
16: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
9: I estarem pendents a veure com acaba aquest Mundial i la temporada vinent també, doncs, a veure amb aquestes inicis de competicions que ho tenim ja. Quan s'acabi el Mundial... Ja tornem a parlar d'inicis de la Lliga.
7: Ja estem amb fitxatges.
9: I ho tenim
15: del món real.
9: Tot el món, exacte, el món terrenal i no el mundial. Nois, gràcies. Ara butlletí de notícies i tornem amb la segona hora dels 104 dies. Fins ara.
17: No tenéis ni puta idea.
18: Són les 10.
19: Ràdio 4. Serveis informatius.
18: Bon dia. Des d'aquest diumenge i com a mínim fins dijous, les temperatures es tornen a enfilar per sobre dels llindars establerts durant aquesta època de l'any. És la tercera onada de calor en menys d'un mes. A Barcelona, a primera hora del matí, ja s'han fregat els 25 graus i en posta els 24,5. Ampliem la previsió meteorològica amb Juan Carlos Piña des de l'AIMET. Bon dia.
20: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen al terç nord i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Podem arribar a màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. L'AEMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Barcelona i Girona, sent de nivell taronja perill important al Pirineu Lleidatà. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable, tendint al migdia a llevant moderat a la meitat sud i fluix a moderat a la resta del territori. És una informació d'AEMET.
18: Aquest diumenge, 72 municipis de 14 comarques es troben en nivell 4, el més elevat del Pla Alfa, per extrem risc d'incendi. Es mantenen tancats els 8 espais naturals i més de 180 municipis d'una vintena de comarques també decreten el nivell 3 per elevat risc d'incendi. I estabilitzats els dos focs declarats aquest dissabte, a nit els bombers van poder perimetrar el de Camarasa, la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees, 16 dotacions de bombers hi han treballat durant tota la nit. Aquest matí ja s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga i també estabilitzat el de Montroig del Camp, que durant unes hores va obligar a confinar alguns indrets urbanitzats com la zona del Casalot o Miami Platja. I l'incendi de Los Gallardos a Almeria ja està gairebé tot perimetrat. Els bombers han pogut aturar les flames, que ja no guanyen terreny, i esperen poder-lo estabilitzar aquest diumenge. La superfície afectada no creix, es manté en unes 6.600 hectàrees. Les condicions de millora han permès que unes 600 persones hagin pogut dormir aquesta nit a casa seva, enmig però de la incertesa de saber què s'hi trobarien.
21: La casa se ve bien, pero tengo yo que verlo.
22: Bueno, si me voy mañana, pero aguantaremos, pero es que yo debo estar en mi casa.
18: Encara en queden unes 800 d'evacuades. Antonio Sanz, conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
23: Que respecto al resto de desalojados, ninguno va a tener que pasar la noche ni el día ya en el albergue. y todos se han reubicado en hoteles, incluidas con sus mascotas, que también es algo muy, muy importante.
18: Les autoritats demanen evitar les zones que encara estan restringides i si algú necessita entrar a casa seva que ho facin, diuen, acompanyat d'un agent. La Guàrdia Civil revisa les cases afectades i la majoria de les 250 que han estat inspeccionades estan intactes. Un foc que deixa 12 víctimes mortals i prop d'una vintena de ferits de diversa gravetat, 5 dels quals encara hospitalitzats en estat greu. També s'han interposat 8 denúncies per desaparició. En mitja hora, nova reunió de totes les parts per avaluar la situació. Foc creuat entre els Estats Units i l'Iran en una matinada marcada pels atacs entre els dos països i que s'han estès a altres territoris de la zona que tenen bases nord-americanes com Qatar, Bahrein o Oman. Kuwait qualifica aquesta escalada de màxima gravetat i suposa, diu, un retorn a la inestabilitat a la regió, a més d'allunyar qualsevol intent de mantenir la pau i la seguretat. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat més d'un centenar d'objectius militars amb míssils i drons. És la resposta a l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre quan navegava per l'estret d'Hormuz. La República Islàmica de l'Iran ha ordenat el tancament d'aquesta via, un dels punts estratègics utilitzat com a arma de guerra des que va esclatar el conflicte a finals de febrer. En esports, Anglaterra, Argentina, segona semifinal del Mundial de Futbol. La selecció anglesa va superar Noruega 1-2 amb un doblet de Bellingham, amb pròrroga inclosa, capgirant el gol inicial dels noruecs. I l'Argentina, la vigent campiona, també va necessitar la pròrroga per superar Suïssa. El temps reglamentari va acabar amb empat a 1, però primer Julián i després Lautaro van certificar la classificació. Leo Messi, paraula de capità.
1: Tenemos que disfrutar, darle valor a este grupo. Acostumbró a la gente a hacer cosas que no son normales, ¿no? Venimos a ser campeones del mundo, de Copa América, de meternos otra vez entre los cuatro mejores.
18: Recordem, dimarts la primera semifinal França-Espanya a les 9 de la nit i dimecres Anglaterra-Argentina també a les 9. I en motor, Gran Premi de Motociclisme d'Alemanya, en una hora a les 11 cursa de Moto3, a un quart d'una Moto2 i a les 2 del migdia la cursa llarga de MotoGP amb Marc Márquez sortint des de la primera posició. En ciclisme, la calor obliga a reduir una part de la novena etapa del Tour de França d'aquest diumenge, que arribarà a Ussel, i una cita ineludible a la final de Wimbledon entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Berev començarà a les 5 de la tarda. I acabem amb un apunt de mobilitat perquè una incidència a la infraestructura a Cantunis causa retards en trens d'alta velocitat. La falta d'atenció ha obligat a suspendre el primer avant direcció Figueres. Els passatgers però s'han pogut reubicar en el següent tren. De manera paulatina s'intentarà recuperar la normalitat. I ara si nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, més notícies al punt de les 11 aquí a Ràdio 4.
19: Ràdio 4.
2: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
3: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
4: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
24: Irrepetibles.
25: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
26: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
24: Irrepetibles. Amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
27: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una f***a. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
28: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
27: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
29: Podríem llevar-nos a les 8.
27: Però per què, si ens encanta?
30: Badó, no puc més.
31: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
32: Badó, em passo el programa de tardes.
31: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
27: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
33: Bon dia i bona sort.
34: Bon dia i bona sort.
33: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
35: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: 10 i 7 minuts del matí, continuem aquí al Són 4 dies a Ràdio 4 i ara doncs toca saludar la Mònica Pavón. Mònica, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, David.

0: A veure, Mònica, tu em vas dir que havíem d'anar a la sala de Villarroel perquè aquests dies, fins al 2 d'agost, representen una obra que es titula La primera llei de Newton. Jo et vaig dir que sí, però per què insisteixes amb la física? A veure, explica'm.
1: Ai, David, serà perquè en l'època que l'havia d'aprendre jo no l'entenia gaire. Ah. És això, una part. I també perquè en aquesta obra, més enllà d'una llei de física, el tema central és, en realitat, l'educació.
2: És mentida que estan dia sí, dia no, fent batalles campals al carrer?
3: Són protestes.
2: Adri, va! Que no venim amb cotxe perquè ens fa por que aparegui cremat per les protestes. És o no és? Siguem realistes, per favor.
4: No és realista un reportatge que expliqui el que fem? When I was young, it seemed that life was so wonderful. A
1: miracle. Oh, it was beautiful, magical. La història seria més o menys així. A un institut dels anomenat d'alta complexitat, que ha rebut un premi a més pel seu projecte educatiu, educatiu, es veu en la tessitura de decidir què fer amb un alumne que està a punt de graduar-se, però a qui han acabat per descobrir que ha fet trampes als exàmens durant tot el curs.
0: Un alumne que és l'Ethan, un noi aparentment poc apte pels estudis, als estudis bàsics de l'ESO, però en canvi amb una gran destressa pel futbol, tant que un equip el vol fitxar, però és clar, això per fer-ho és necessari que el noi tingui aquesta titulació mínima, la secundària obligatòria. Mònica, què s'ha de fer amb l'Ethan? Què ha de fer l'institut?
1: Ah, la resposta a aquest dilema que semblaria senzilla no ho és, i d'això parla La primera llei de Newton. És una obra creada per Leo Manzanares, dirigida pel Nelson Valente i interpretada, entre d'altres, per l'Anna Saún en el paper de directora de l'institut i el Daphnis Balduz, professor del noi, de l'Ethan.
4: Jo, de moment, et demano discreció.
2: De moment? És l'última setmana de curs. Ho hem de valorar bé. Suposo que valorar no vol dir que ho hem de deixar passar.
5: No hem de deixar passar res.
2: I doncs?
5: No, vull dir que no hem de deixar passar res així, en plural. Vull dir que és un tema de la meva assignatura, és cosa meva. Liberal, oh,
6: fanatical, criminal. Però clar, a la vegada, doncs, cadascú té la seva postura. És a dir, hi ha el personatge de la Teresa, que és més conservador, i hi ha el personatge de l'Adri, el professor més novell, que aterrat a l'institut fa un any, i és, doncs, d'un caràcter molt més proper amb els alumnes, més flexible.
7: Que considera el que ha fet el noi potser no és tan greu en els temps que corren. De fet, hi ha un moment que compara el fet d'haver copiat aquests treballs de companys de cursos anteriors, ho compara amb el fet de que també ara mateix s'estan entregant treballs que els fan amb ChatGPT, no? Vull dir que hi ha com diferents marges. Clar, tu com a profe doncs pots intentar fer una cosa més accessible a l'estudiant o no, o que l'estudiant es regeixi exactament per allò que és la norma.
0: Regir-se per la norma, que diu el Daphnis Balduz. Crec, Mònica, que en aquesta obra el públic va veient els diferents posicionaments educatius i potser la pretensió és aquesta, que es vagi passant per tots els diferents punts de vista.
1: I jo m'atreviria a dir que per qui va la pedagogia, és a dir, entendre les dificultats individuals d'alumnes i docents i la complexitat no només del centre, sinó de les normes. I David, ha estat aquest el motiu pel qual vaig pensar que ens seria molt útil anar comentant l'obra amb un pedagog. Ell és el Jaume Funes i la primera qüestió que vam tocar va ser el nom dels anomenats com a centres d'alta complexitat.
2: I jo demanaria que ens deixem d'eufemismes perquè n'estic fins aquí dalt. No podem estar dient sempre les coses sense dir-les. Hem d'anar tant en peus de plom que al final mai parlem clar. Per què canviar les paraules? Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, ara hem de dir complex.
4: Oh, que no ho és, de complex.
2: Sí, complex i tant, de conflictiu també.
8: Clar, la pròpia etiqueta, que podria ser útil, és de bé complicada, perquè lo raonable seria parlar de zones educatives d'alta complexitat, per evitar que l'escola sigui etiquetada com el lloc en el qual s'acaben recollint totes les històries d'educació difícil. Hi ha un territori social.

0: segurament no li pertocarien. I tot i així, està demostrat que el tio és un tio intel·ligent que està aprenent coses, no? Fins a poder aplicar exemples pràctics del que li ensenyen a l'escola en un moment donat de la vida.
1: Aquí, en el cas de l'obra de teatre, estem parlant d'una, hi ha una enorme capacitat de gestionar estratègies per viure que no traspassa les estratègies per aprendre.
2: Al final, Mònica, l'aprenentatge obligatori, que és el que hem fet tots i totes, són assignatures, però s'acaba aprenent per la vida.
3: És que aquest és el quid de la qüestió, com connectar amb l'alumne.
4: Jo penso que justament el problema ha estat aquí, la falta de rigidesa i de límits.
5: Hem de tenir en compte el que pot suposar per l'IFE en tot plegat.
4: Suposa el mateix que per la resta dels seus companys, ni més ni menys. Això de l'IFE en pot anar més enllà, Teresa. L'IFE en pot arribar a ser un referent.
6: Un referent?
1: El professorat no pot connectar els aprenentatges bàsics amb aquestes estratègies, perquè hi ha aquesta dicotomia, perquè aquest nano el que no podem acceptar és que marxi de l'escola havent desconnectat de l'aprenentatge de la vida, perquè estarà tota la vida aprenent. I, per tant, la il·lusió, entre cometes, aprovent o suspenent serà veritablement aquest noi amb el qual ens hem barallat perquè una presa el teorema sabrà que a la vida hi ha una forma de calcular més pragmàtica, que més enllà de la calculadora o de la intel·ligència artificial significa saber allò que sempre hem intentat explicar, toca sumar, toca restar, multiplicar, quina mena de regles hi ha aplicat. El dilema de l'escola no és el prova suspens, el dilema hem aconseguit connectar una cosa amb l'altra. Jo crec que aquest és el dilema de les escoles mal anomenades d'alta complexitat o del territori educatiu d'alta complexitat.
2: Però què passa quan es fan trampes? Es poden fer excepcions? Això és just? Parlem de justícia per tothom?
3: Tema cabdal, David, de l'obra i de la nostra conversa amb l'Anna i amb el Jaume. Què passa amb la justícia?
7: De vegades suposa rigidesa, no saber-te posar la pell de l'altre, no entendre el que significa per l'altra persona obtenir un títol, tot i que a aquesta edat ha copiat quatre treballs i, no sé, s'ha de valorar com lo gros, diguéssim, perquè si no és un sistema educatiu que faria fallida ja.
1: Aquesta idea de tothom igual perquè s'ha de ser just oblida una cosa, que és que el professorat no pot oblidar, com el sistema no pot oblidar, que és l'equitat. És a dir, la justícia vol dir ajudar a tothom tenint en compte el punt del qual estan partint. Que no és el mateix una casa amb llibres que una casa en la que no hi ha res. I, per tant, el punt de partida és diferent. Per tant, hem de ser justos, però a partir de l'equitat. És a dir, com ajudem a que cadascú pugui arribar al mateix nivell sabent que estan partint de llocs diversos.
2: A més de mirar el que ha fet o ha deixat de fer l'adolescent, l'obra també revisa el paper del professorat i deixa oberta la pregunta: ser un bon profe o ha de ser un profe que cau bé a l'alumnat?
3: Conversant, David, amb l'Anna Sahun, ella es remunta a l'adolescència. El Dafnis parla del professorat des de la seva feina com a actor i atenció a la conclusió d'en Jaume Funes.
7: Em miro una mica l'època en la que jo vaig ser adolescent. Jo recordo grans professors que no eren especialment propers. És a dir, recordo una profe d'història boníssima, explicava superbé, t'ho feia entendre, et feia estimar la història, però a la vegada era una dona que la trobaves als passadissos i imposava un cert respecte. No parlaves com si fos una col·lega. Jo crec que l'educació ha de ser apassionada, ser entenedora, ha de ser de vocació.
0: Una cosa que passa a la funció, que a més a més trobo que és molt maca, que és que els profes, els tres profes, estem molt discutint-nos amb la cosa, però fem les coses junts. Ningú tira pel dret. Hi ha una voluntat de consensuar. Ningú vol imposar la seva llei i prou. Tothom escolta l'altre. Segur que passa en un claustre, segur que passen coses així, i segur que fins i tot hi ha discussions desaferrissades, però també són gent que intenten que els alumnes puguin aconseguir el millor possible de les seves vides.
1: La clau de l'educació és tenir temps, ganes i voluntat de descobrir vides, d'escoltar vides, per connectar els aprenentatges amb aquestes vides. I clar, un ha de ser col·lega. No, el pitjor que necessita un adolescent és un altre col·lega, però l'adolescent, per ell, el bon profe és aquell que en té en compte, existeixo per ell. Li importa la meva vida, tot i que no s'ocupi de la meva vida. Però cada dia em saluda i em mira i intenta saber què m'està passant i m'ajuda o em connecta amb qui pugui ajudar-me. Però no és un altre col·lega, és un adult. Sempre és un adult, però un adult al qual li importa com està vivint i com traspassa la seva vida al dia a dia de la classe.
3: Si seguim aquesta recomanació, potser serem capaços de traspassar la primera llei de Newton a la vida. Vull dir, perquè un objecte o qualsevol situació canviï, per obvi que ho sembli, hem d'aplicar-hi una força i hem d'actuar. Només així...

0: Allò que estava immòbil començarà a moure's, és a dir, començarà a canviar.
1: I és que, Mònica, al final sempre hem de moure d'alguna manera o altra, hem de moure fitxa. De moment us recordem que la primera llei de Newton la podeu veure a la sala Villarroel fins al 2 d'agost. Mònica Pavón, gràcies.
0: Gràcies, David.
2: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso al 02076 o entra a comitèemergència.org.
3: Informació, entreteniment i bon humor, perquè són 4 dies a Ràdio 4 amb David Callat Festa. Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells caps de setmana.
4: Televisió Espanyola presenta...

0: Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado.
1: Doncs som-hi amb el Jordi Nutó. Jordi, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Tot bé?
2: Tot bé. També s'hi ha mig pensant en les vacances.
1: Ja està.
2: No, que mig... Per què dic mentides? Ja pensant del tot amb les vacances.
1: No, mig pensant o pensant del tot?
2: Pensant del tot.
1: O sigui, de gairebé vacances.
2: Gairebé.
1: Escolta, hem arribat al final de la temporada, gairebé. Ens queda només diumenge vinent.
2: Sí, sí, no semblava que la gent no ho aguantaria. Que hi hauria cartes de protesta demanant aquí. Cap, aquí.
1: I trucades, eh? Una llau de trucades dient, no, no.
2: El defensor de l'Orient.
1: Abans de Nadal fora, que anem a menjar els torrons.
2: Mira.
1: Miraculosament.
2: Sí, arribarem.
1: Aquí estem, eh?
2: El diumenge que ve hi tornarem a ser. La secció ha resistit, la veritat, que han passat moltes coses i canvis. No és qüestió ara d'explicar aquí les interioritats, però simplement volia fer una mica de repàs del que ha estat la temporada. Aquest any vam incloure el fet, a l'inici, la participació de protagonistes. Per aquests micros van passar la Mercè Remolí, en Vladimir de Semir, l'Antoni Esteve, la Georgina Sisquella, el Víctor Amela, la Carme Sansa o en Frank Dubé, que aquests eren els del llistat, uh-huh. Que hagués continuat, però bueno, circumstàncies. Ja dic, no explicarem
1: no,
2: ara.
1: No cal explicar aquí.
2: No cal explicar aquí les coses.
1: Les nostres coses.
2: Però, clar, això ha fet que tinguéssim la sort d'escoltar-me menys a mi, perquè venia algú altre que parlava, eh? O sigui que això, amb aquesta intenció ho vaig fer, però després no...
1: La sort bueno, d'escoltar-te menys. Ostres, Jordi.
2: Bé, però la vida continua i encara no s'ha acabat, això.
1: Que falta avui diumenge vinent encara.
2: L'altre dia vaig comentar que a mi m'agrada reciclar, sóc d'aquells que no llença res, jo sóc quasi un
1: diògenes. Ecològic.
2: No, més diògenes que ecològic, perquè ho guardo tot, i després no trobo res, però ho guardo tot.
1: Saps que les coses hi són?
2: Sí.
1: No saps on,
2: exacte.
1: Però hi són.
2: Això sí. I si m'hi poso, ho trobo, eh?
1: No el trobes perquè no vols.
2: Sí, com alguns no són presidents de govern, doncs jo quan ho busco, ho acabo trobant. Ai, al final em perdré de... Si em salto de les
1: sí,
2: línies...
1: T'anava a dir... Però no tens talls avui? No t'ho és a dir directament...
2: Podria, eh?
1: Clar, no, jo per això t'ho dic, per bé, això aviso.
2: Mira, parlant de talls, amb la temporada n'he fet 663, que els he comptat.
1: Ostres, els he comptat.
2: Que està aviat dit. D'aquests fragments vindrien a sortir una mitjana de 14 per programa, menys els dies que havia convidat, que òbviament hi havia menys talls, però han sortit per antena, n'hem pogut escoltar 455, que també està aviat dit. Uh-huh. Ja dic, no vull llançar res. Dic, home, n'hi ha 208 que no s'han fet servir.
1: I pretens, entre avui i diumenge vinent, clar, has hagut de fer, entenc, espero, una tria
2: sí,
1: dels 208.
2: Sí, perquè...
1: O vols posar 208 talls?
2: Sí, poso 208 talls i me'n vaig.
1: Albert Vacas, prepara el Dalet, prepara el dit, perquè aniran així. Pim, pim, pim, pim, pim.
2: No hi cabien, no hi cabien. I alguns, realment, els havia descartat amb justificadament.
1: Amb motiu. Volgudament.
2: Per això... anem-li a donar aquesta segona oportunitat i com que vaig començar parlant el primer programa de la temporada dels marcadors simultanis, que els fidels se'n recordaran i els que no els hi faig memòria, als principis dels anys 70, en els marcadors dels camps de futbol, com que no hi havia ni internet, uh-huh. ni... hi havia els marcadors simultanis i a més tots els partits es jugaven a la mateixa hora. Llavors hi havia uns marcadors simultanis que anaven amb una clau publicitària. I en comptes de posar els equips, el que feien els publicistes era fer servir les publicitats que substituïen pels equips de futbol. Mm-hmm. Llavors tu veies, home, Terlenca, m'ho invento, Bacovin. Mm-hmm. I doncs clar, tenies que mirar qui era el Terlenca i qui era el Bacovin per saber que es tractava del Burgos Albacete. Uh-huh. M'ho invento tot, però més o menys anava
1: sí, sí.
2: així. No? Aquesta història, bueno, l'he volgut recordar per fer-ne memòria, perquè em va cridar molt l'atenció, perquè això jo havia recordat en el camp del Barça que encara hi eren aquests marcadors simultanis i que gent més gran que jo segur que se'n recorda mm-hmm. molt més d'aquesta existència, i llavors o en diaris de la premsa es publicava doncs la manera, la clau per tenir el resultat. Però bé, com que a mi ara estem amb el Mundial i ara abans de que passi el partit ja quasi sabem el resultat, perquè si no el Trump ho arregla i llavors...
1: Fa de les seves.
2: per sort, als Estats Units ja no hi són, i segueixen havent-hi coses estranyes amb el bar, o cables que passen per allà. Bueno, no sé.
1: Coses que mai entrarem l'entrellat de les coses.
2: Però el que sí que sempre, per mi, el futbol és allò del opio del pueblo.
3: Por otra parte, encontramos a lo largo de los 90 minutos que duran los partidos, pues un motivo de distracción y quizá de apartamiento de otras preocupaciones que constantemente tenemos y que indudablemente nos sustraen al ambiente que nos rodea cotidianamente.
2: Aquest tall el vaig descartar no perquè no sigui profund en el seu...
1: Anava a dir, és una anàlisi profunda.
2: Però clar, és que això ho va dir Enrique de la Mata Gorostizaga. I em diràs, qui era aquest
1: bon ser,
2: aquest senyor? Pues aquest senyor era un polític que estava intentant fer carrera i era molt típic que en les mitja parts dels partits s'aprofités el temps per fer entrevistes. I casualment ja hi havia una mena de palco del Real Madrid, per dir-ho d'una manera, que la gent aprofitava les mitges parts
1: per fer les entrevistes.
2: I lògicament, uns que volien sortir anaven passejant per allà fins que algun micro se li posava al davant.
1: Ui, que estic aquí, que estic aquí.
2: I aquest senyor va fer certa carrera política, va començar en aquesta època, encara no, perquè encara era època franquista, quan es van fer aquestes declaracions, però després va fer carrera amb l'UCD i em sembla que fins i tot va continuar amb CDS. Uh-huh. Però vaja, ja ho dèiem, els romans, pa i circ, i d'això es tractava.
1: D'això es tractava, tal qual.
2: Com que estem en els Mundials, també he volgut fer una altra referència i no me'n puc estar de que, o sigui, hi ha gent que riu molt, però a mi em fa vergonya aliena que tinguem un expresident de govern que es dediqui a fer comentaris de resultats dels partits polítics.
1: Ui, però vols que te recuperi? Mira, ui, sí, abans sí, l'hem llegit les...
2: És que ja...
1: Vols un fragment?
2: Si el tens, anirà el cas.
1: El tinc aquí preparat. Si vols, el torno a llegir.
2: La qüestió que, a mi em posa dels nervis, deixem-ho córrer.
1: No, fora.
2: Deixem-ho córrer.
1: Ja l'hem llegit, l'editorial.
2: Ja l'hem llegit, és una vergonya. En tot cas, d'aquest bon home va aprendre d'altres que, en teoria, sí que tenien que saber-ne. Per exemple, el que era l'entrenador, aleshores, del Barça, el senyor Elenio Herrera, el que li van preguntar sobre futbol.
4: Un entrenador, por bueno que sea, no puede hacer nada si no tiene buenos jugadores. Pero también es verdad que buenos jugadores, si no están bien entrenados, rinden mucho de menos.
1: Sí, clar. Que té lògica.
2: Jo penso que el senyor Pero Grullo va ser, vamos, és el manual de capçalera que tenen els comentaristes, entrenadors polítics.
1: Però són unes declaracions del món del futbol que també et diu el nivell que hi havia també abans de...
2: Jo no sé si aquest passat és tan passat. Vull dir que no sé si...
1: Clar, que... perquè és, com, és molt assenyat i és també que és molt lògic. També diu si de futbol és així o no, com diuen nosaltres, no? Doncs,
2: home,
1: sí.
2: Alguns diuen que si uno mete más goles gana, pues...
1: El futbol és aquello que, no? Si metes más goles que l'altre, ja has ganado. Ja has guanyat, doncs, no ho sé.
2: Bueno, i hem fet aquest repàs pel Mundial. I que no... Això ho he tret també perquè aquesta secció va tenir com unes subseccions que més o menys s'han anat diluint i han anat apareixent com el Guadiana i sortint alguna vegada. I això ho he fet per fer referència als moments històrics. I per això he fet aquesta referència també al passat, als marcadors de futbol i a l'actualitat, que sempre es barreja com ha sigut això de fer un comentari sobre els Mundials. Però em centraré en fets televisius. I fent memòria, també he volgut recordar els canvis tecnològics que en alguns potser els sorprendran.
5: Les màquines d'escriure que tenien un cos de lletra més gros de l'habitual perquè els presentadors ho poguessin llegir sense dificultats a baix del plató i es treballava en paper còpia, de forma que hi havia en paper carbó, de forma que hi havia 3 o 4 còpies, no recordo ara exactament quantes.
2: Jo tampoc recordo exactament si és en Jordi Llong o en Xavier Sitjà, o potser cap dels dos.
1: No sé qui era. Ho has mirat bé.
2: No ho he mirat bé, perquè era un tall. El reciclatge, clar, no els aprofundeixo tant la fitxa, no sé qui ho va dir.
1: Algú ho deia.
2: Algú ho va dir.
1: Algú ho deia amb un arxiu d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola.
2: Però quedem-nos amb la copla. Les màquines d'escriure tenien la lletra més grossa, clar. Ara canviem amb l'ordinador del cos 8 al 23.
1: Ho posem com volem.
2: Com volem, i a la farem grossa, si cal. Doncs, en aquella època, com que era analògic total, tenia que ser que la lletra fos realment grossa.
1: Jo sempre faig 16-18.
2: Jo també treballo amb la 16.
1: 16-18. A vegades després la impressora, no sé què passa, que un dia em va sortir amb 8 o 10 i vaig llegir molt bé aquell... Era un informatiu, el vaig llegir...
2: Deixa'm ser dolent, a la teva edat ja feia amb 12, però bueno...
1: 12? Això... Ui! Mira, ara estic recordant...
2: Ara he tingut que canviar la 16 i canvia la 18, vaig.
1: Jo ja vaig per avançat, ja m'avanço. Va haver un altre dia, perdona, Jordi, que et tallo, un altre dia molt divertit, que vaig fer l'informatiu perquè la impressora em va fer boicot i m'ho va imprimir a doble cara. Clar, aquí la ràdio...
2: Sí.
1: No, és que no... Reciclem tot, els papers que utilitzem, tot va molt reciclat. Sí, però... Ara, clar, a doble cara, un informatiu, no sabies, quan acabava el següent i anaves com llegint...
2: Per exemple, aquesta...
1: D'una manera més complicadeta.
2: Mira, va, deixa'm fer una batalleta.
1: Va.
2: Aquesta era una de les proves que es feia en la gent que, per entrar en una emissora, doncs, jo com que tinc responsabilitat en una ràdio, encara que fos municipal, una de les proves que els hi feies era llegir textos. I veies qui sabia de què anava la pel·lícula en funció, si donava la volta al full, deies, ja està. Visto para sentencia. Sí, el siguiente, por favor.
1: Siguiente.
2: Ja le llamaremos. El número tal. Tampoc hi havia tanta gent, a vegades entenies que quedava...
1: Era aquesta persona o aquesta persona.
2: Llavors tampoc calia fer la prova. Ja ho descobrirem.
1: Ja ho descobrirem. Però crec que algú... Has identificat algú, Jordi Nutó, amb aquest reciclatge? És a dir, perquè, a veure, quin deies que no sabies qui parlar, però no. Amb algun tall...
2: Sí, ja dic, a la que s'identifico és a la Mercè Remolí, que va estar aquí, i precisament... explicaven allò de mirar la càmera. I dic, clar, afortunadament, amb màquines d'escriure que fessin lletra grossa i tal, perquè estaves molt més paper. Ara, diguéssim, és el teleprompter, que és el que mira... A vegades, quan no és que el locutor es quedi embadaladit, sinó que està mirant el teleprompter per saber el que ha de dir. Aquí el problema està el dia que els hi falla, que llavors notes com van una mica barco a la deriva.
6: En la feina de presentació també va ser un moment de canvi, de petita revolució. Per exemple, vam passar de llegir els textos.
7: El desembre passat la benzina es va pujar gairebé un 15%.
6: Que et desconnecta molt de l'espectador a mirar l'espectador dels ulls gràcies a aquest magnífic invent que se'n diu el teleprompter.
2: Aquestes lletres que van sortint, que només veu el presentador, doncs és el que ha agilitzat. La veu que hem sentit era la de Mercè Remolí, no he agafat més talls perquè com que la vam tenir aquí, doncs ja va explicar
1: quan funciona, totes les coses. Quan funcionava molt bé el teleprompter, quan no funciona, has d'agafar, com no tinguis el paper...
2: Jo vaig fer unes proves per TV3 que no em van agafar.
1: Per què? Podem preguntar-ho?
2: No ho sé, perquè jo vaig pensar, si ho he fet prou bé, jo. I era la primera vegada que veia un teleprompter. No sé si devia fer cara d'al·lucinat, de dir, ostres, aquesta gent no ha de llegir paper.
1: I els que hem fet més ràdio que tele ens passa una cosa, que jo la primera experiència davant d'un prompter és que mirava el paper. És a dir, anava acostumat a mirar el paper perquè no me n'adonava que havia de mirar al prompter.
2: Deixa'm dir batalletes. És que, a més, hi havia una normativa que tenies que calcular, més o menys, no més de 10 segons abans de no aixecar la vista. O sigui, que no et quedessis llegint i t'oblidessis del telespectador.
1: Una altra cosa molt divertida és els que es passen amb un pedal, que aleshores, clar, també hi va haver un dia que no sé com vaig posar el peu, que el posava més lent de l'habitual, aleshores anava posar aire al matalàs de platja i estava tota l'estona així i deia, què li passa que està fent un número musical de Zapateau? No, és que no va. I aleshores...
2: I a més suant.
1: Horrible, això està a RTV Play també. En algun moment deu estar i no ho diria mai.
2: No donis pistes, que ho trobo. L'important era que els presentadors dels informatius, generaven menys despesa de paper i així s'estalviava... Doncs el tenir que complir amb aquella normativa de cada 10 segons aixecar el cap, com acabo de dir.
1: Sí.
2: Al llarg de la temporada va quedar clar que Miramar i després Sant Cugat, el que sí que van ser, en el fons i en la història que repassem d'una mica del periodisme de casa, una escola.
8: Televisió Espanyola ens va donar oportunitat a molta gent i a un grup de gent jove en una època d'experimentar, de trencar molts convencionalismes, de tenir molts recursos a disposició. Probablement, jo diria que, i penso que a més Televisió Espanyola a Catalunya, mereixia haver estat un actor més protagonista i central perquè ha estat l'escola de televisió de tota la gent important que hi ha hagut en aquest sector.
1: Una gran escola. Una gran escola.
2: El que parlaves en Antoni Esteve, que també el vam tenir aquí, per aquest motiu també se'm va quedar el tall que jo tenia preparat per segons com n'és la conversa, treure-la o no, me'l vaig tenir que menjar amb patates i ho havia fet, i ara dic...
1: I ara està aquí, ara surt. Ara
2: el trec.
1: Ara el rebiem.
2: En aquest sentit, també volia confessar-vos una de les meves obsessions.
1: Ui, digues.
2: És personal, però... digueu-me agosarat, però m'he atrevit a donar lliçons de periodisme. Sempre,
1: molt bé,
2: sense cap pretensió, sense cap vanitat, i molt conscient de que jo no seria capaç de fer-ho millor. Però, especialment, amb el tema i el moment de formular les preguntes.
9: Hi ha un altre aspecte, però, que també ens interessa. És l'aspecte polític de Jaume Bofill.
10: L'aspecte polític de Jaume Bofill i Mates, ara que és el seu centenari, jo li puc dir que ha sigut estudiat i que hi ha en curs la publicació de dos tesis doctorals, la del professor Casasses i la del professor Enric Bou. Jo crec que aquestes dues tesis doctorals ens donaran...
2: Bueno, l'home s'enrotlla com una persiana.
1: La resposta és llarga.
2: Llarga, eh? I és sorprenent, i no vull... Bé, això seria pecat mortal, criticar Montserrat Roig. Menys... una persona que s'estudiava en els personatges que anava a estudiar, fins i tot...
1: Fils per randa.
2: Sabia els mitjons que portava i tot, el convidat, no? Però segons a qui no li pot centrar la pilota, perquè no la remata, se la queda...
1: pot estar amb la pilota fins que l'àrbitre xula al final, eh?
2: No, no la deixa, no? Dius, escolta, prou!
1: Però concisió, és a dir, fem un curtet, si us plau, la resposta... No?
2: Bé, sí, perquè si no t'aboquen l'origen del cosmos, no? Però bé, també fent història, m'han anat a quan es va fer el referèndum del 1979 de l'Estatut. El tall és d'en Joan Albert Rajalí, que era un altre dels convidats que teníem aquí, i també me'l vaig quedar amb patates, perquè com que ens ho va explicar ell en directe, doncs ja no va caldre. Pel mateix motiu, doncs, que he explicat abans amb Antoni Esteve, doncs em tenia que guardar talls alguns... que tenia per si de cas. Però sí que he volgut mantenir-lo perquè reflexa l'espontanietat que existia entre periodistes i polítics, que parlaven amb una naturalitat d'allò de les dades i de això ho saps i no sé, confirma.
11: Abans Josep Miquel Abart ens estava parlant dels barris que han manifestat més suport a l'Estatut. Dins de Barcelona, se sap quins són els barris o quin és el districte amb més abstenció?
12: Bé, ho diré de memòria perquè fa una estona que ho he mirat, però si no recordo malament, el districte tercer és el districte amb més abstenció. Tot això que dic ara és relatiu perquè les dades poden variar, crec que no massa. Inclús dintre del districte tercer, barris específics com Pedralbes, és el que dona un índex d'abstenció més elevat i de nos més elevat que arriben al 20%.
2: Una dada que he volgut fer en memòria, perquè s'ha parlat molt i es va arribar a dir que això de ser catalanista era dels burgesos. Home, districte tercer, barri de Pedralbes, potser són els que eren més burgesos i eren els que menys van votar l'Estatut. En canvi, poblacions com Santa Coloma de Gramenet, tot el que es deia l'eje rojo...
1: El cinturó vermell,
2: allà va guanyar... bueno, són aquelles coses de que...
1: Reflexions, no?, del que es deia abans, històriques.
2: No, i tornant ara, potser es diuen coses allò molt tranquil·lament, sense cap base ni fonament, i es donen com per certes, quan no ho són. I els fake news no parem.
1: Per això cal desmentir-les sempre.
2: També l'anècdota de l'any 79 aquella és que els resultats d'un referèndum, que era sí o no. Es va donar a la matinada del dia següent. Perdó, el matí del dia següent.
1: O sigui, 24 hores.
2: 24 hores pràcticament després de fer-se la... Tot i que ja corrien els resultats a mitjanit, ja es deia, però
1: ja era una
2: extraoficials. Deixa'm fotre, perdó l'expressió, però és que m'indigna quan sento la gent que parla de manipulació electoral abans de que es produeixin les eleccions. Hi ha partits que ja estan dient si no gano és que m'han hecho trampa. Home, a bodas me convides, o gano porque he ganado,
1: o pierdo perquè he perdido.
2: O pierdo perquè me l'han robado.
1: Si no me l'han robado.
2: Bueno, no entraré...
1: No entres en aquest tema, que sortiràs escaldat.
2: Això és un altre de les costums que també tinc jo en la floristeria, que és ficar-me en jardins. En tot cas, a tot arreu se'n fan bolets com plou, que diu l'expressió, i la pressió de ser periodista, com totes les professions, pateix molt i és dura. Qui millor per dir aquesta reflexió? El metge forense, que era president de l'Atlètic de Madrid, el senyor Alfonso Cabeza, que va a fer fins i tot alguna incursió política. Si no recordo malament, en un partit que es deia PIE, que també...
1: El PIE.
2: Partido Independiente Español, o d'Espanya, que era una escissió del Partit Popular, del que aleshores era Partit Popular, em sembla, o Coalició Aliança Nacional, o no sé quines històries. I es va arribar a presentar a les eleccions municipals, però, noi, no...
1: No va escollir, no va ser escollit, no?
2: No va treure ni un regidor. Però, bueno, mira, mala sort, la vida...
1: És així.
2: Jo ja ni ho he provat mai, no que m'escollin. En tot cas, el que està clar és que la professió de periodista es dura.
13: Bueno, yo pienso que es duro todo en esta vida. Yo pienso que ser periodista, ser forense o ser cualquier cosa es duro. Lo único que ocurre es que para la profesión nuestra hay que tener una mentalidad, tal vez como la mía, de saber estar en cada momento. Yo muchas veces a mí se me ha criticado, se me ha podido decir que a lo mejor pueda ser un poco, como le diría yo, en el argot de decir, bueno, este es un viva la vida. No, yo pienso que es que el problema en este país o en este mundo es que cada persona tiene que saber estar en cada momento.
2: En tot cas, la professió i cantera de recursos sempre s'aprenen coses. Un dels llocs on vaig treure molts talls, també va ser, no em donarà temps a tot el repàs, eren els concursos on sempre aprenies alguna cosa.
14: Un hecho bastante grave, un hecho trágico, caracteriza un poco el año 1963. Es indudablemente el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Pero suceden más cosas en 1963. Se instala el teléfono rojo entre Washington y Moscú.
2: Sabíem història, explicaven... Era un programa que estava molt bé i que el seu dia, quan el vam parlar, caldria tornar a emetre per recordar memòria històrica recent d'algunes coses de les que han passat, de quan es va vendre Telefònica, com es va vendre Telefònica...
1: Ho vam recordar aquí, sí, sí.
2: Algunes coses d'aquelles que sembla mentida, que tenim amnèsia i que mai van ser ni estudiades ni jutjades, no fos cas. Però ja dic, avui sí que estic al jardí.
1: Exacte, surt del jardí, que tens un minut.
2: Jardí i anem a aprendre coses que potser no servien per res. Fins i tot et sembla interessant el que t'explica Constantino Romero, que amb la seva veu pues, fa interessant fins i tot les animalades d'Elvis Presley.
15: En el jardín de su residencia de Memphis, Elvis se hace construir un parque de atracciones y una fuente que emana constantemente Pepsi-Cola. ¿Sabe con qué elementos está decorada la puerta del jardín? Tiempo.
16: Sí, con notas musicales y con notas musicales.
15: Muy grandes, sí. Muy grande. Y de color blanco. Correcto, muy bien.
1: Sempre s'aprèn.
2: Sí, veus que una fontana de Pepsi pues sempre és interessant saber, sobretot quan has d'anar. Pues, estem ja a la recta final.
1: Sí, com i... ho acabem, això? Aquesta primera part dels...
2: Pues mira,
1: els talls que no has pogut posar.
2: Pues amb un que és precisament per acabar.
17: El primer tren que tuvo tu papá era un tren paya.
18: Tren paya.
17: Tren paya.
2: Bueno, aquest és un anunci que he volgut posar perquè jo tenia l'obsessió de que era la meva ment que l'entorienta de que no deien el que deia. I diu el que diu. I ja ho heu sentit. I aquí. I doncs, aquí lo dejo.
1: Deixem-ho aquí, perquè em sembla estupendo aquest final. Jordi Nutó, diumenge vinent, més talls d'escartats.
2: Més talls.
1: Vinga, va, gràcies, Jordi.

0: Deia Robin Iniesta que molta gent necessita viatjar per combatre la seva manca d'imaginació. Òbviament, el líder d'Extremadura es referia als turistes que omplen el seu àlbum fotogràfic per deixar constància dels llocs que han visitat, practicant una mena d'exhibicionisme col·leccionista que representa justament tot el contrari d'aquelles persones que pensen que viatjar és la millor universitat. Xavier Moret és un dels millors escriptors viatgers i els seus llibres sobre Austràlia, Islàndia, Armènia, Japó i Àfrica així ho demostren. Les seves experiències es reparteixen pel planeta al llarg de 140 països, atenció. El seu darrer llibre, Noruega sota l'aurora boreal, recorre aquest país en el temps i en l'espai, configurant un mapa personal amb records d'anteriors viatges al país dels fiords. Xavier Moret, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns aquí al Són 4 dies. Deies en una entrevista recent que dins d'Europa els països que més t'interessen són els nòrdics. Per què?
1: Per contrast, suposo, perquè, clar, nosaltres vivim al Mediterrani, ja és un lloc absolutament diferent al nord, on hi fa més fred, on tens sol de mitjanit, aurora boreal, tens uns fenòmens que al Mediterrani no tenim. O sigui, m'interessa molt els nòrdics i el Mediterrani també, Grècia, que és el meu país preferit.
0: Xavier, comences el llibre recordant la teva primera visita a Noruega l'any 1972, quan tenies només 20 anys, i iniciaves aquesta vocació teva viatgera amb un llibre de Jack Kerouac a la motxilla i moltes ganes d'aventura, feines ocasionals, autostop, hippies, buscadors d'or i un petó fugaç entre les teves primeres experiències que ens expliques.
1: Doncs sí, perquè a l'hora de començar el llibre he volgut posar molts viatges que he fet a Noruega, però em semblava definitiu aquest que vaig fer als 20 anys, arribant al Camp Nord amb autostop i trobant-me pel camí hippies, buscadors d'ors i una noia que em va fer un petó fugaç just sota el sol de mitjanit, cosa que era un record que sempre m'ha quedat clavat. I he volgut reivindicar d'aquesta manera que abans viatjar era una altra cosa, era també com una experiència. Tu parlaves fa poc del llibre de Kerouac i era això, el viatge era com una experiència que t'ajudava a trobar-te tu mateix i a conèixer els altres. I a vegades últimament amb això dels viatges s'oblides, pensa que és com una col·lecció de fotos i res més.
0: Xavier, és difícil no sentir nostàlgia quan tornes a visitar alguns indrets 3 o 4 dècades després?
1: Sí, clar, és inevitable, perquè si ja hi has estat, tens uns records del que va passar l'altra vegada, com ho vas veure, i potser després hi tornes i ho veus d'una manera diferent. I al final aquest país és la suma de tots els viatges que has fet, i cada viatge perds una mica més la innocència i ja tens l'acumulació de records dels viatges anteriors. I es t'acaba formant la imatge actual que tens del país, i en aquest cas de Noruega, que és un país que m'agrada molt.
0: Estem parlant d'un país que té unes 300.000 illes, de les quals tu has visitat unes quantes. Són, Xavier, uns indrets plens de tradició i de llegendes?
1: Sí, els nòrdics, això, les llegendes els hi va molt. O sigui, cada 2 per 3 et parlen d'una roca on hi ha uns trolls, que no se'ls veu però han viscut allà. Després també hi ha dames d'aigua que viuen a les cascades. I tot plegat és una mitologia que s'entén molt quan veus l'aurora boreal, perquè l'aurora boreal t'omple el cel de llums, de colors. I si et diuen els samis, el poble sami, que si escoltes bé se sent una música suau que et connecta amb l'esperit dels avantpassats. Tot plegat fa que, evidentment, que sí, que hi hagi molta mitologia nòrdica i que la força de la natura és tant que arribes a veure al final aquests éssers mitològics que ells consideren que són molt típics del seu folclore.
0: De fet, per posar un exemple, a la 7ª part, que es titula Empaitant aurores boreals, clar, jo penso que potser aquest llibre, Xavier, és un clar exemple de que a Noruega hi ha moltes més coses a fer que fins i tot aquesta cosa tan maca que és la de les aurores boreals.
1: Sí, evidentment, hi ha moltes coses a fer. O sigui, el títol del llibre és Noruega sota l'aurora boreal, però és un títol que et limita, perquè és molt més. D'entrada, si vas als mesos d'estiu, el que et trobes és el sol de mitjanit, i és un sol tan, és un cel tan clar que, evidentment, no hi ha aurores boreals. En canvi, has d'anar a la cara B del país a l'hivern, et trobes un cel fosc a la nit, de tot el dia, de 24 hores, però també et trobes amb la màgia de les aurores boreals. O sigui que és un país amb dues cares molt marcades i amb un paisatge que són les muntanyes que cauen sobre el mar formant els fiords i moltes illes petites, que és una meravella. I per tant, no, jo no em canso d'anar-hi. El problema és que és car i que sovint hi plou, però com a paisatge és únic al món, jo crec.
0: Vas tenir una trobada, a veure, espero dir-ho bé, Hugo Asjord, que és protagonista d'un llibre que porta el títol El llibre del mar, i un veritable personatge a la vida real, una mena de capità Ahab, salvant les distàncies per la seva obsessió pels taurons boreals. Explica'ns aquesta experiència, Xavier.
1: Sí, mira, jo quan preparo un llibre de viatges m'agrada buscar personatges que t'ajudin a parlar del país, que el país és, en el fons, el protagonista, no és l'autor. Uh-huh. I llavors vaig trobar el llibre aquest del llibre del mar, escrit per l'Stroxnes, que és un periodista d'Oslo, però que se'n va anar a la recerca del tauró boreal, que és un monstre de 7 metres i 500 quilos de pes i que pot arribar a viure més de 500 anys. Uh-huh. I se n'hi va anar amb l'Hugo Asjord, que és un artista que viu a les Lofoten i que ve d'una família marinera, de pescadors, de balenes i tot plegat. I em va agradar tant aquest personatge que vaig mirar de contactar-hi, ho vaig aconseguir, tot i que ell m'anava donant a llargues, però al final vaig quedar amb ell i vam anar amb la seva llanxa no a mirar de caçar el tauró boreal, perquè és gairebé impossible. N'era molt pondàries molt extremes, mm-hmm. però sí que em va explicar la història de la família i la seva obsessió pel tauró i l'avi que caçava balenes. I tot plegat em va ajudar a crear un món de les illes Lofoten molt diferent del món turístic que et venen, que és sobretot el món del bacallà, i d'unes illes d'una bellesa extraordinària.
0: Parla'm també, abans, ara ens ho mencionaves, la cultura Sami, aquest poble nòmada autòcton dels països nòrdics. Tu, de fet, vas visitar un museu sobre ells, però també has tingut contacte en diferents viatges. Tu creus que la seva cultura pot sobreviure en el món actual?
1: Ho té difícil, perquè les minories, i sobretot si són nòmades, cada vegada ho tenen més fotut. Però sí, jo vaig adonar-me'n coneixent el poble Sami, inclús vaig dormir en una de les seves tendes i vaig estar amb ells parlant-hi, però que per ells les fronteres no existeixen. Ells es reparteixen entre el nord de Noruega, el nord de Suècia, el nord de Finlàndia i el nord de Rússia. Uh-huh. Però, és clar, la frontera russa sí que està molt marcada, però l'altra, ells no les veuen. Ells són nòmades i van amb els seus ramats de rens amunt i avall i tenen tantes llengües diferents perquè no tenen una llengua unitària que nota que se'm queixaven molts que era molt difícil mantenir la seva cultura perquè d'entrada el nomadisme queda anul·lat per les fronteres i per la modernitat, per l'esforç dels països en fixar la població, però també perquè, clar, han de conviure amb unes cultures potents i establertes com la sueca, la finlandesa i la noruega. Però és una gent molt interessant i vaig assistir i anar-hi a les curses de rens que fan, que és un esdeveniment al llarg d'un any, i em va encantar veure que seguia viu i com es reunien tots i com gaudien de la vida en comú i de refer les tradicions.
0: A l'àmbit gastronòmic, si parlem de Noruega, de ben segur que a molts i moltes ens ve al cap el bacallà, però tu expliques una experiència a Bergen amb fama de ser una ciutat on es menja molt bé i que va molt més enllà. Què destacaries?
1: Bé, a Bergen té fama de ser la capital gastronòmica de Noruega. a part de seva capital turística, perquè a partir d'aquí pots anar als fiords més espectaculars. Llavors, sí, allà vaig conèixer un cuiner noruec que em va explicar que havien recuperat del bacallà la recepta que hi afegeix una mica de sucre, el cuinen amb sucre i sal, i llavors són una mena de recepta oblidada que els hi fa reviure totes les tradicions gastronòmiques. Vaig poder-lo menjar i és certament molt bo. I també, a part del bacallà, tens la carn de ren, tens el salmó, que és el país amb més granges de peixos que pot haver-hi. O sigui, menjar menges bé. El que passa que també sovint és car, perquè és un país que gràcies al petroli tenen una riquesa que els desborda, però sempre val la pena anar-hi.
0: En un dels capítols has bategat Oslo com la ciutat dels escriptors. Poses l'accent en la sorprenent riquesa literària, diem, d'un país tan poc poblat. Com definiries la relació dels noruecs i noruegues amb els seus escriptors?
1: Bé, pensa que de noruecs només n'hi ha 5 milions i mig i són tots molt repartits en aquest escenari menys grandiós. I llavors tots s'estimen molt la seva llengua i els seus escriptors. Suposo que és en part com passa també a Islàndia, un altre país que em fascina, que com que hi ha tants mesos d'hivern en què estan tancats a casa seva, perquè fora hi ha gel, fred i neu, que llavors llegeixen molt, i sobretot els seus escriptors, i també els joves practiquen molt música en els garatges. I d'aquí surten tant molts escriptors noruecs, alguns dels quals han guanyat el Premi Nobel, i molts escriptors interessants, perquè tenen molta subvenció. A més, és un país ric, i els guanys del petroli, només un 3% els dediquen a subvencionar escriptors, músics i altres noruecs, però tenen la mania de guardar la major part d'aquests diners per si el futur no els hi va tan bé. Això és típic d'un poble de pioners que han lluitat molt contra una terra inhòspita i que tenen por de que la riquesa que tenen s'acabi algun dia.
0: Hem parlat d'escriptura, d'escriptors, hem parlat de gastronomia, però Noruega també és un país d'exploradors. Potser el més conegut és Roald Amundsen, però també tu destaques Thor Heyerdahl i Fridtjof Nansen.
1: Sí.
0: Per què?
1: És un país perquè són grans exploradors. Nansen, Amundsen, el 1911, és el primer arribar al Pol Sud i per això el recordem. Però abans el Nansen havia intentat arribar al Pol Nord esquiant a través del camp de gel de Groenlàndia i havia fet expedicions molt espectaculars. Al final es va retirar i és un personatge molt interessant perquè va crear el passaport pels refugiats a través de Nacions Unides. Llavors, el personatge ja et crida l'atenció per ell mateix. L'Amundsen era més avorrit, però va aconseguir més coses. I l'altre, el Heyerdahl, és el més a prop que tenim perquè hem viscut a la Contiki, pel·lícules recents, i es dedicava a això, a posar-se a l'extrem i a mirar de fer coses que la gent deia que no es podien fer, com navegar amb la Contiki des del Perú fins a les illes del Mar del Sud. I crec que és molt típic dels noruecs, que tenen com un gen que els empenya a l'exploració i que potser ve dels vikings, no? Que també es llançaven amb les seves barques a conquerir
0: a veure món.
1: A veure món, sí.
0: Xavier, també ens ha cridat molt l'atenció un apartat del llibre que es titula Les illes de la fi del món, que parles de les illes Svalbard, un lloc on viuen més ossos polars que humans. Això deu arribar a condicionar la vida i les rutines d'aquesta població, oi?
1: Sí, és clar. El que passa a molta gent quan mira Noruega al mapa, troba al final el Cap Nord, però 1.000 quilòmetres més amunt del Cap Nord tens les illes Svalbard, que és un territori ja gairebé àrtic, molt diferent, i on, com tu has dit, hi ha més ossos que persones, I, a més, no hi ha carreteres, pràcticament, i quan has de sortir del poble principal, que és Longyearbyen, és obligatori anar amb un guàrdia que porti una escopeta carregada per si t'ataquen els ossos. Llavors, és un territori que connecta amb aquest esperit noruec de l'exploració i d'exposar-se en territoris difícils, però que els connecta també amb la gran natura, que és això que és el que trobes a les Svalbard. La gran naturalesa i a l'hivern que tenen el sol, el cel de nit, el cel de fosc 24 hores al dia, munten un festival de jazz per tal de compensar-ho. I entre el festival de jazz, les aurores boreals i l'alegria de la gent, tu passes bé allà. Jo hi he anat 4 vegades i penso tornar-hi perquè és un país fascinant.
0: I penses tornar i, escolta, potser fins i tot aquí a Ràdio 4 et tornarem a trucar perquè ens ho expliquis. Xavier Moret, recordem, és periodista, escriptor, viatger i ha publicat recentment aquest llibre, Noruega sota l'aurora boreal. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies de Ràdio 4.
1: Gràcies a vosaltres i fins una altra.
0: Arriba el butlletí de les 11, ens actualitzen les notícies i tot seguit, tercera hora, on anirem al Teatre Gaudí amb No són maneres de tractar una dona i amb l'Iker Mons, que, com sempre, superarà la ficció. Fins ara.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. L'incendi de Los Gallardos, Almeria, ja està gairebé tot perimetrat. Els bombers han pogut aturar les flames, que ja no guanyen terreny, i esperen poder-lo estabilitzar aquest diumenge. La superfície afectada no creix, es manté en unes 6.600 hectàrees. Les condicions de millora han permès que unes 600 persones hagin pogut tornar a casa enmig de la incertesa de saber què s'hi trobaran. Encara en queden unes 800 d'evacuades. Antonio Sanz, conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
2: Que respecto al resto de desalojados, ninguno va a tener que pasar la noche ni el día ya en el albergue, y todos se han reubicado en hoteles, incluidas con sus mascotas, que también es algo muy, muy importante.
0: Les autoritats demanen evitar les zones que encara estan restringides i, si algú necessita entrar a casa seva, que ho faci acompanyat d'un agent. La Guàrdia Civil revisa les cases afectades i la majoria de les 250 que han estat inspeccionades estan intactes. I part dels efectius també faran noves batudes sobre el terreny a la cerca de més possibles víctimes. Patricia Barcones, directora general de Protecció Civil.
3: Se va a hacer una verificación más, una última verificación para hacer una comprobación exhaustiva de todo el terreno, y por eso en este momento se han activado también a las agrupaciones, a los voluntarios de Protección Civil.
0: Un foc que deixa, de moment, 12 víctimes mortals i prop d'una vintena de ferits de diversa gravetat, 5 dels quals encara hospitalitzats en estat greu. També s'han interposat 8 denúncies per desaparició. I des d'aquest diumenge, i com a mínim fins dijous, les temperatures es tornen a enfilar a casa nostra per sobre dels llindars habituals durant aquesta època de l'any. És la tercera onada de calor en menys d'un mes. A Barcelona, a primera hora del matí, s'han fregat els 25 graus i en Amposta els 24,5. I en alguns municipis de Lleida i del litoral català ja se superen els 30 graus. Aquest diumenge, 72 municipis de 14 comarques es troben en nivell 4, el més elevat del Pla Alfa, per extrem risc d'incendi, i es mantenen tancats els 8 espais naturals. També hi ha 180 municipis d'una vintena de comarques que han decretat el nivell 3 per elevat risc d'incendi. Conseqüències també al camp. Des d'Unió de Pagesos alerten que el 80% dels cultius de pera conference de les comarques de Lleida estan deshidratats i això limita el creixement del fruit. Jaume Gardenya, responsable del sector de vegetals.
4: Ens quedaran unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apta per una categoria de primera.
0: És una situació relativament habitual pel mes d'agost, però que ja l'estan patint des del mes de juny. I també us expliquem que mor un menor de 16 anys en un accident de trànsit a Castellà del Vallès, un altre està en estat crític, un altre de greu i un quart menys greu. Tots han estat traslladats a l'Hospital Parc i Taulí de Sabadell. Els fets han tingut lloc poc abans de les 5 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, el cotxe amb aquestes quatre persones ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre. El jove que ha mort era un dels passatgers posteriors. Des que va començar l'any, han perdut la vida 75 persones a les carreteres catalanes. L'Iran tanca de nou l'estret d'Hormuz, acusa un vaixell d'ignorar les restriccions i causa una bretxa, diuen, de seguretat. La Guàrdia Revolucionària afegeix que fins que no cessin els atacs perpetrats pels Estats Units a la regió, mantindrà el bloqueig d'aquesta via estratègica. Tot plegat després d'una ofensiva militar iraniana contra les bases nord-americanes ubicades al Golf Pèrsic, han atacat països com Oman, Qatar o Bahrein. Adverteixen a l'administració de Donald Trump que en cas de represàlies i atacar Teheran, la resposta per part de l'Iran serà contundent i l'objectiu, diuen, les bases militars estatunidenques. En esports, Anglaterra-Argentina, segona semifinal del Mundial de Futbol. La selecció anglesa va superar Noruega 1-2 amb un doblet de Bellingham, amb pròrroga inclosa, capgirant el gol inicial dels noruecs. I l'Argentina, vigent campiona, també va necessitar de la pròrroga per superar Suïssa. El temps reglamentari va acabar amb empat a 1, però primer Julián i després Lautaro van certificar la classificació. Leo Messi ja pensa en l'últim escull abans de la final.
5: La verdad que sí, que es la primera vez que en toda mi carrera que juego con Inglaterra, especial, porque siempre es especial jugar contra las selecciones, contra las potencias, contra las grandes selecciones.
0: Dimarts la primera semifinal, França-Espanya a les 9 de la nit i dimecres aquest Anglaterra-Argentina també a les 9. I en motor, Gran Premi de Motociclisme d'Alemanya, ara a les 11 ha començat la cursa de Moto3. A un quart d'una serà el torn de Moto2 i a les 2 del migdia la cursa llarga de MotoGP amb un Marc Márquez que sortirà des de la primera posició. I en ciclisme, la calor també obliga a reduir una part de la novena etapa del Tour de França, retalla uns 30 quilòmetres i una cita ineludible a la final de Wimbledon entre Jannik Sinner i Alexander Zverev, que començarà a les 5 de la tarda. I nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més notícies en 55 minuts, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4. El Més que Esport de Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:45 de la tarda a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: 11 i 7 minuts del matí, tercera hora del Són quatre dies. El que fem habitualment a aquesta hora és saludar l'Edu de Vicente. Com estàs, Edu? Què tal?
2: Molt bé, molt bon dia.
1: I també saludem el Iker Mons. Iker, què tal?
3: Hola, què tal? Com esteu?
1: Doncs, Edu, entrem en matèria?
2: I tant.
1: Vinga, va, som-hi perquè tenim molta feina i som-hi amb el primer tema perquè tenim aquí ja els protagonistes a l'estudi.
2: Exacte.
4: Soc a la portada d'aquests diaris i altres noticiaris, però no surto al Times. Tots estan d'acord en que sóc fantàstic, però per mi això és un càstig, perquè no surto al Times. Tinc el Times aquí al costat, però tinc por de comprovar si aquest cop he aconseguit primera plana. Fins avui m'han ignorat i no tinc allò que vull. Però, va, faré un cop d'ull. El Nirvana.
1: Parlem de No són maneres de tractar una dona al Teatre Gaudí.
2: Exacte, perquè aquesta sala recupera aquests dies un prestigiós musical de l'Off-Broadway, el thriller No són maneres de tractar una dona, que ja es va veure el 2004, però ara amb un nou equip. D'on surt això? Doncs mireu, està basat en una novel·la de William Goldman. No és un nom qualsevol, William Goldman, perquè, per exemple, va ser el guionista de pel·lícules com Dos homes i un destí o Tots els homes del president. És a dir, és un dels guionistes més prestigiosos de Hollywood.
1: I
2: aquesta mateixa història també va tenir una versió cinematogràfica, no musical, que es deia Així no es tracta una dona, del 1968, protagonitzada per Rod Steiger, Lee Remick i George Segal. A partir d'aquest text, el compositor Douglas McCohen va fer una partitura on predomina el jazz i crea una atmosfera que et transporta al clàssic cinema negre nord-americà. Ja saps que a mi sempre m'agrada explicar què és el que passa quan entres...
1: El que veiem...
2: A la sala.
1: L'escenografia.
2: Doncs espera, abans de l'escenografia, diguem que mentre tu entres, l'orquestra, sense artistes ni res, sense actors, vull dir, està interpretant peces, boleros, per exemple, i sense que ningú els hi digui res, el públic ja es posa a cantar aquests boleros moltes vegades. Llavors...
1: I aplaudir-los,
2: sí. Llavors, l'escenari, dius, què hi ha a l'escenari? No hi ha res. Està molt buit, només veus un llençol amb el nom, amb el títol de l'obra, i això sí, a una banda, a sota on estan els músics, hi ha una sèrie de maletes misterioses que dius, què pintaran aquí? I un bagul amb rodes. És el principal atrezzo, no explicarem res més, ja ho anireu veient.
1: Exacte.
2: Vale? Els quatre actors surten vestits amb gabardina i barret, com si fossin Humphrey Bogart, i ja des del començament veiem l'obsessió dels dos protagonistes. Un actor a l'atur i un detectiu per aconseguir la notorietat. I què és la notorietat en aquella època? De sortir a la portada del New York Times.
1: Per
2: això el primer es converteix en un assassí en sèrie que es disfressa per estrangular dones deixant com a empremta un petó per fer amb el pintallavis. No estic explicant cap spoiler, no?
3: Però com s'ha girat tot?
2: Mira, i l'altre serà el policia encarregat d'enxampar-lo. Vale? Però el criminal el repta contínuament, això passa molt a les pel·lícules, que el truca per dir-li, que ara vaig a fer això, que ara he fet
1: això. Li avança.
2: I llavors li explica les noves malifetes. Paral·lelament,
3: malifetes crec que no són, crec que és una mica més.
2: Vale, però és per no repetir la paraula crim, delicte, assassinat, 40 vegades, dius malifetes.
3: Bueno, és un bon sinònim, llavors.
2: Paral·lelament, la gent haurà de suportar les pressions de la seva exigent mare i viurà una història d'amor amb una noia que està una mica gelosa per l'atenció contínua que li dedica a l'assassí. Malgrat que podríem definir l'obra com una peça d'intriga, també té molts moments de comèdia i es veu amb un somriure. Destaca l'eficàcia de l'orquestra de només quatre músics, però que la veritat, si et diuen que han estat només quatre músics, flipes, perquè dius, no, aquí hi havia més.
1: Semblen molt més.
2: Omplen molt l'escenari.
1: I tant.
2: I també participen en petites accions a la trama. A la il·luminació, lògicament, destaca el color vermell, cada cop que hi ha un crim i hi ha un pressió s'afecta amb les maletes a la part final. Els actors estan esplèndids i cal destacar que, això és molt important, tot i que parlen a tota velocitat, vocalitzen bé i s'entén tot. que haurien d'aprendre molts actors de cinema, no dir noms, però hi ha molts actors de cinema...
1: I de sèries.
2: I de sèries.
1: Però segons que... quina sèrie, que a vegades dic, soc jo que sordejo cada vegada més o no estic entenent el que m'estan dient?
2: Clar, que ni tan sols
3: que tenen la mania de xiu-xiuejar.
1: Sí.
2: Sí. És horrorós. No, no, però aquí...
1: Ara, sabeu que no vindrà cap actor a promocionar res ni actriu de sèries, no?
2: L'obra està dirigida... Sí, sí, és així, és així. L'obra està dirigida per Xenia Reguán, per exemple, va fer Chacapum, i Maria Garrido, que ha estat molts anys a la cubana, i forma part del repartiment, per exemple, Anna Valldeneu i Marc Pocielo, que van estrenar al mateix teatre fa uns anys, John and Jen. La part més còmica la porta Xavi Duch, a qui es nota que gaudeix al màxim, com l'assassí, i havent de disfressar-se contínuament i canviar de personatge, com feia a 39 escalones, que ja feia una mica això. Jo estava pensant com definir el Xavi.
1: Com ho
2: faries? I el definiria com el gran clown del teatre musical.
1: Ah, oh.
2: Sí, és la meva definició. Bé, i l'altra sorpresa és Mariona Escoda, que la coneixeu... que molts la coneixereu per Eufòria i que demostra que més enllà...
3: Què? Què dius?
2: Què dius? Tu calla, que no guanyaries ni la Voz Kids.
3: Home, ja lo sé.
1: Home, perquè soc, ja per Kids ja no té edat per començar. Per

0: aquest gran musical, com què us diu el públic? Va, comencem per aquí. Què us diu el públic quan us veu? Què us diuen?
1: Ostres, de moment estem tenint comentaris molt, molt, molt positius. Molt positius. Tots ronden una mica cap al que ha dit ell. Tothom està molt sorprès del joc amb l'escenografia, de la música, de que hi hagi la banda en directe, de sobretot el tute. Tothom ens diu, quin tute, quin tute.
0: Quina feinada.
1: O sigui, deveu acabar rebentats. Quin cansament. I tothom surt molt content i és molt xulo perquè mires les cares de la gent i la gent està com allò que estàs dins i tens aquell somriure a la cara de això m'està agradant molt i m'està interessant molt i m'ho estic passant molt bé i és molt bonic veure això.
0: Xavi?
2: Sí, la veritat és que és una feinada en el més millor sentit de les paraules, no? És un regal aquesta funció. Sí. Perquè aquesta funció neix d'una idea que amb el Marc i l'Anna, que havien treballat uns anys i panys, dèiem, fem una coseta, va. I volíem fer una altra cosa, no funcionava, els drets no podien ser. I de cop jo vaig dir, ostres, i aquella comèdia que jo vaig veure el 2004, el record que jo tenia era una comedieta, pom. Una cosa fàcil, sí, t'ho juro.
0: Senzilleta, planera, poc exigent.
2: La Xènia va agafar el guió i ens va dir això ho farem des d'un altre punt de vista, això ho agafarem per les banyes i tirarem milles. I clar, la idea de la comedieta, el que ha acabat sent, mare meva, però realment és un regal i és un goig fer aquesta funció amb aquest equip i amb la resposta que estem tenint del públic. Va venir l'autor, va venir el compositor, va venir l'estrena i va venir el cap de dos dies després, ens va dir unes coses precioses, es va emocionar, ens va dir que no ha vist pràcticament 200 produccions diferents de l'obra arreu del món i que no havia vist mai ningú una producció tan amb una implicació tan bèstia, perquè ells sempre li agafen això, la comedieta, no? I ho fan des d'un lloc més distant i més fred i més fresc.
1: Sí.
2: I va dir, no, el commitment, no? La implicació, sí. I des d'on ho feu i el profund que aneu. I es posava a plorar aquell senyor.
1: Sí, sí, sí.
2: Que aquest senyor, m'entens, ha vist això per tot el món.
0: Clar.
2: I el tio estava... I ens està escrivint constantment. Sí. Envieu-me les cançons, envieu-me el vídeo, per favor, que vull ensenyar als meus col·legues d'allà de Broadway.
0: Que bo, que bo.
1: No.
2: Magnífic.
3: Us vau sentir com el Mario Gas quan va venir el Sondheim
2: a
3: veure el Sweeney tot i li va dir que era la millor producció que havia vist arreu del món.
2: Va ser un momentasso d'aquests que guardes.
0: Sí, sí, sí. I el fet de... Ara, quan l'Edu presentava l'obra, també parlava d'aquesta escenografia, aquestes maletes. Clar, abans ho comentàvem fora de micro, el fet d'aconseguir aquest ambient tan íntim que fa que ens desplacem per diferents moments de l'obra, això jo considero que no és fàcil. Perquè això recau que a través dels assajos, parlem d'un musical que és exigent vocalment, sí. Que, físicament, que també és molt exigent. I a banda, ens transporteu a tots aquests espais... Això, la màgia
3: aquesta atmosfera.
0: Aquesta atmosfera, aquesta màgia...
2: El propi Teatre Gaudí ja és molt màgic. Clar,
1: sí.
2: Perquè t'ho fan un pam de la cara. Aleshores, has de jugar molt amb la il·luminació i amb elements que es puguin anar movent, perquè no pots plantar un mamotret allà perquè, taparàs visibilitat dels que estan a davant,
3: clar.
2: I dos, ha de ser una cosa com molt conceptual sempre. Tot i que de vegades hem fet coses allà també, que hem entrat lliteres i banyeres i coses, eh?
0: Sí.
2: Però realment el Gaudí té aquesta màgia, no?, que és com que estàs a dintre la pel·lícula.
1: Sí.
2: I per mi és el meu preferit. De Barcelona, amb diferència.
3: Xavi, a tu no t'agradaria fer el paper del Marc, no? A tu el que et va més...
2: De fet, a l'inici...
3: El personatge... Al principi feies el del Marc?
2: No, jo li vaig dir, dic, Pozzi, perquè ens coneixem, som germans, sí, sí, aquí. Sí. I si com a repte... Perquè aquest repartiment que hem dit és el natural, no? El que jo faig el friki i tu fas el guapo. I dic, i si ho girem? Com a cosa així de... Com a repte personal. Ah, bueno... Perquè jo penso que el Marc faria molt bé el meu paper, però jo penso que jo faria molt malament el seu. Poder no, va, fem-ho així, ja està.
3: És que tu et va més el personatge més gamberro.
2: Exacte, però a mi, si això es torna a fer d'aquí 10 anys, jo vull fer de la mare.
3: Ostres!
0: La mare és boníssima! La mare és boníssima!
2: A mi m'encantaria fer de la mare.
0: És boníssima! I, Marina, escolta, com ha estat aquesta experiència? Després de ja havies fet algun paper, però clar...
1: Abans ho parlàvem fora.
0: A nivell personal
1: ha estat, o sigui, tant personal com professional ha estat un repte amb majúscules, perquè jo venia havia fet alguna cosa de teatre musical amateur, però el meu primer projecte professional va ser El petit príncep,
0: la
1: fent
0: Rosa,
1: La Rosa,
0: no?
1: I és que són dues pel·lícules completament diferents. La Rosa té no té un arc durant la història.
3: Té 5 minuts.
1: Té 5 minuts, una cançó, una escena...
0: Ho fas,
1: i després
0: apa.
1: Unes quantes aparicions i els fanalers.
2: I xerrameca el camerino, tu i jo.
1: I xerrameca, piqui-piqui el camerino. I que no et dic que sigui poca cosa, però sí que és veritat que de sobte

0: projecte, et proposen un projecte on el personatge té molta estona en escena, canta més, balla més, actua més, té un arc emocional durant l'obra i no m'hi havia trobat mai i estava al principi molt espantada de no ser capaç de, no? I clar, per mi ha sigut un repte molt, molt, molt bèstia. M'he trobat amb això i sort de comptar amb un equip que és família, perquè ells són família, i d'unes directores que han estat allà al peu del canó, de Mariona, jo sé que ho pots fer, jo sé que ho pots fer, et donem aquestes estratègies i sabem que ho pots fer, apreta-ho i tira, i tira, i tira, i tira, no? I al final, de sobte, ara portem, ja estem a l'equador de les funcions, quasi, i jo, estic molt contenta perquè ha sigut un repte, però el que estic gaudint fent aquesta funció... Fuà, és increïble i cada dia li trobo coses noves al personatge, cada dia l'apreto una mica més, la jugo una mica més.
1: Fas matisos, no? Diferents sí, del sí. personatge i trobes clar, diferents
0: maneres. I sobretot em descobreixo com a actriu i és increïble, o sigui, és un procés personal i professional que està sent molt bèstia per mi.
1: T'anava a preguntar com ha estat treballar amb ells i elles, però m'ho acabes de definir, sou
2: mal
1: família.
2: Mal son, és una pesada.
1: Per tant...
0: Perdona, que l'he d'anar renyant perquè em fa gags al mig de la funció.
1: Això passa, no?
2: Jo sí, jo soc un trapella, jo soc molt trapella. Però real, em va fotre una hòstia real a l'escenari a mitja funció.
3: I això
1: què vas fer, Xavi, què vas fer?
3: Teniu poques escenes junts.
2: Jo quan tinc 3 segons que no faig res m'avorreixo, sí. Imagina't. I aleshores jo ja començo a...
0: No, estàvem a la cançó, al Front Page News, la cançó sí. que heu posat al principi, sí. val? I venim d'aquell porta cantant 2 minuts sense parar i de sobte jo tinc 30 segons. I aquells 30
2: ja
0: segons
2: avorrint.
0: S'està avorrint i es dedica a posar el diari a la cara de la senyora del públic que tingui al costat i llavors tot el públic rient perquè el Xavi tenia li estava posant el diari a la cara de la senyora, i me'l vaig mirar així, mentre cantava, no em va fer cas, i li vaig fer pa a la cuixa, en plan, pots parar, sisplau, que estic intentant explicar una història.
2: Perdó,
3: perdó. El Xavi fa moltes interaccions, petites ai, sí. interaccions amb el públic.
0: A part però això dona la vida.
3: Clar. Jo l'altre dia, per exemple, hi ha un moment que li feies veure a una dona que te l'havies carregat, a una dona del públic, i es va estar com 5 minuts allà
2: sí,
3: sense aixecar-se. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: S'ho va prendre en sèrio.
3: S'ho va prendre molt en sèrio.
1: Ahir, perdona, ahir era diferent, hi havia una que sí que va baixar el cap.
2: Sí, normalment aixequen i dic...
1: I torn, vas fent... Ara, i una d'elles...
2: Tresinejava.
1: Una d'elles coneguda. Ah.
2: Tresinejava.
1: Tresinejava, una d'elles, Montplans.
2: Sí, sí. Un honor poder-la matar.
1: La tenia al davant, la tenia al davant.
3: Montplans, que gran.
2: El segon dia que va venir l'autor, que és un senyor calvo, li vaig plantar una perruca. I li dic, you understand me? Yeah. I el vaig matar. Ell feliç, feliç.
0: Ella estava lívida en aquell moment.
3: Escolta, a mi m'agradaria, tinc una curiositat. Quins musicals, posem que tinguéssiu pressupost i tot això, quins personatges de musicals us agradaria fer? Jo tinc una proposta per cadascun de vosaltres dos.
2: A veure.
3: On m'agradaria veure-us. És a dir, a tu, per exemple, m'agradaria, no sé si l'has fet, crec que no, a mi m'agradaria veure't de l'esclau de Golfos de Roma.
2: Oh, meravellós.
3: Meravellós.
2: Meravellós.
3: I a la Mariona, tot i que se l'hauria de fer un maquillatge i així, sí. m'encantaria veure la de l'equip de Miss Saigon.
2: Que passa que, clar, això has de ser racialitzada,
3: no? No, per això, clar, maquillatge...
2: Sí, no, aquestes cançons...
3: Hi ha maneres.
2: Quedarien superbonics.
3: Quedarien... Sí. Quines són, a part de les meves propostes, quines són les vostres?
2: Si ens toqués a la loteria, sí. molts diners, molts sí. diners, home, jo faria 2 Sondheim, segur. Faria sí. Into the Woods sí. i Sweeney Todd. Ah. 100%.
3: Home, el Sweeney Todd quedaries bé, tu, eh?
2: Ara soc jove, però primer faria Into the Woods, la faria molt de temps, i quan ja fos més vell...
1: Quan jo poguessis...
2: Em posaria àcid hialurònic a la cara, saps allò d'allò?
3: Sí.
2: I després faríem el Sweeney... Sí.
3: I la Mariona, què?
0: Jo faria la Sirenita.
3: Oh!
0: És algo que tinc al cap des de sí. fa molt de temps, de dir, m'encantaria a mi que es fes el musical de la Sirenita i fer
2: però t'hauries d'esperar perquè primer faries els meus, perquè et contractaria.
0: Sí, no, clar, jo tot el que em proposis, jo vinc amb tu.
1: Doncs, escolteu, Teatre Gaudí. No són maneres de tractar una dona, Mariona Escoda, Xavi i Duc. Esperem que continuïn les funcions amb molt d'èxit aquest mes de juliol. Que
3: queda poquet, queda poquet.
1: Afanyeu-vos, perquè realment...
2: Queda avui, setmana vinent, i l'altra, de dijous a diumenge.
1: Fins al 26, oi? Si no recordo malament, fins al 26 de juliol.
2: 9 funcions.
0: Jo, 7.
3: Improrrogable més, no?
2: Improrrogable, sí, perquè la sala està en programació tancada. Sí, tant de bo, tant de bo.
3: Perquè va molta gent, no? Tenim la sala, sí?
2: Està costant una mica, eh? Sí. Perquè el Grec, Barcelona, la calor... Tot i que allà tenim, saps? Però costa, costa, costa, sí, sí.
1: Doncs aquí fem crida, eh? Teatre Gaudí, sisplau, heu de veure, no són maneres de tractar una dona que de ben segur passareu una molt bona estona, és aquesta comèdia. I ara, fica la reflexió amb el personatge del Xavi, per exemple, que dius, clar, parlem d'una persona que fa el que fa a l'obra. I és tan...
2: hilarant.
1: Hilarant.
2: Era una preocupació que teníem, eh?
1: Que dèiem, que acabes com dient, ai, ven aquí una estona, que t'abraço una mica. És a dir,
2: perquè,
1: acabes dient-li,
2: clar...
1: estàs abraçant una persona que potser no hauria d'abraçar.
2: Sobre paper, dèiem.
1: El paper de la Mariona, sí que és tendre. És...
2: Vols dir que aquesta obra l'hem de fer avui en dia? Sobre paper?
1: Ja. Tampoc tenir dilemes, també entenc.
2: 100%, però de cop vam dir, fem-ho des d'un altre lloc. A més, és que aquest teatre que te'l fan aquí un pam, que estàs dintre la història. Que cada dia, vulguis, no passen accidents. Quan tu et vas encallar amb el cinturó, te'n recordes? Amb la cirera.
1: A veure com va anar això,
2: No, és que cada dia passa... Jo abans d'ahir vaig anar a parar a terra. O sigui, estirat, vaig caure. I tothom, oh, s'ha tirat, hòstia, quina tècnica. Jo pensant, quin mal al cul. No, vull dir, cada dia...
0: Ahir el Marc se li va trencar el taló de la sabata. Marc,
1: sí, exacte. Això també va passar escassos centímetres meus.
2: I amb l'Anna, amb els canvis, també és...
1: Per això que... Aneu al teatre, al Teatre Gaudí, recordem, no són maneres de tractar una dona de Xavi Duch, Mariona Escoda, us agraïm moltíssim. Us esperem que vagi molt bé aquesta obra, que tingueu
2: moltes
1: molts èxits.
0: Gràcies.
1: I gràcies per visitar-nos aquí en directe a Ràdio 4.
2: Moltes gràcies.
0: Merci.

0: I d'aquest teatre Gaudí magnífic, el que fem és anar cap al Caixa Fòrum Barcelona amb les nits d'estiu. De fet, la setmana passada parlàvem de què començàvem i ara marxarem cap al Cosmo Caixa, on dijous comencen aquestes Cosmonits que inclouen, Edu, una vintena d'activitats familiars, oi?
1: Exacte, i amb la biodiversitat del planeta com a fil conductor. Mireu, us recordarem alguna de les que fan perquè veieu, aviam, el nivell, no? Per exemple, els recomanem el Gran Joc dels Ecosistemes, que és un concurs de preguntes i reptes conduïts pel divulgador Dani Jiménez. I què faran? Doncs ajudar-nos a conèixer a Charles Darwin, George Mendel, Rachel Carson i Vandana Shiva, que són quatre personatges que han fet aportacions capdals al coneixement i la protecció dels sistemes naturals. També hi haurà nous tallers com Camuflat, que és per descobrir mitjançant el joc i l'observació com s'adapten els diferents animals al seu entorn per sobreviure o quin animal és, on a través de preguntes, pistes i deduccions, els participants han de descobrir de quin animal es tracta, observant les seves característiques, hàbits, etc. També hi ha el taller d'il·lustració científica dibuixant els Pirineus, on podem conèixer les espècies animals i vegetals pròpies d'aquesta zona i hi ha una mostra i infografies il·lustrades. A Biodiversitat Extinta, mostra interactiva de fòssils, descobrirem formes de vida que ja no existeixen a partir de fòssils reals. També tenim Flower Dissection, on ens endinsen a l'interior de les flors. Parets vives, on ens explicaran com poden sobreviure sense terra milers de plantes en una paret vertical i, atenció, podreu construir una mini paret vertical. Que la podem emportar cap a casa.
0: Mira que bé.
1: També ja descobreix la balena i altres cetacis, una experiència interactiva basada en l'experimentació. A l'auditori es projectarà Jane, estem escoltant la seva banda sonora. I què és Jane? Doncs un documental centrat en els primers anys d'investigació de la Jane Goodall i la seva revolucionària manera d'observar i comprendre els ximpancers en llibertat. I després de la sessió, el director executiu del seu institut, Jane Goodall, es parlarà d'ella. Mm-hmm. També hi ha monòlegs científics per explicar que la ciència és present en tot el que ens envolta i es pot aprendre d'una manera divertida i propera amb temes com el rei lleó o Pokémon, és a dir, que ho apropen molt als nens. No? Mm-hmm. Al planetari es podrà veure l'estrena de Microversum, una projecció a cúpula completa que proposa un viatge immersiu a la biodiversitat invisible. I també hi ha la mostra Explora, els insectes, que permetrà descobrir el grup d'animals més divers del planeta, els escarabats. I per últim podrem participar a la Biomarató, dades obertes sobre biodiversitat, on els assistents es podran convertir en investigadors amb l'ajuda d'una aplicació mòbil. És a dir, que tenim un munt d'activitats.
0: Un ventall, un munt d'activitats.
1: Si no sabeu què fem amb els nens...
2: Aquí no feu res.
0: No serà per activitats. Vinga, vaja, anem cap al Castell de Peralada, que inicia divendres vinent la seva 40a edició del seu tradicional festival.
1: Exacte, i té un programa multidisciplinari amb propostes de dansa, música de cambra i creació contemporània i que tindrà lloc fins al 29 d'agost. Podrem escoltar a grans figures de la lírica com el tenor Benjamin Bernheim, que és el que estem escoltant, i la soprano Hermonella Jajo, amb peces de l'òpera italiana i francesa, o el baix baríton galès Bryn Terfel, que repassarà temes de la seva terra, o dues estrelles del bel canto, com la soprano tarraconense Sara Blanc i el baritenor americà Michael Spears.
2: Quin goig.
1: També hi ha dansa. Tindrem un espai per dansa. Per començar, fa una cosa molt xula, que és una festa artística gastronòmica.
0: Ui, festa artística gastronòmica.
1: Sí, d'una banda tenim una coreografia
2: confia.
1: De Botis Seba i una experiència culinària organitzada pel xef Paco Pérez.
0: Uh-huh.
1: El coreògraf Aleix Martínez ens portarà a la seva darrera creació, Niu, sobre el vincle entre el territori i les persones que habiten, i està interpretat per artistes del Ballet d'Hamburg. I tornarà a actuar la coreògrafa i ballarina Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza, que representarà novament el duo Le Terroir juntament amb Álvaro Esteban.

0: Un dels grans atractius d'aquesta edició també serà el doble concert de qui estem escoltant, la Sílvia Pérez Cruz.
1: Ni més ni menys, que serà la presentació del seu nou treball oral abissal i que inclourà cançons com aquesta, El primer beso. Una cançó que ja hem escoltat perquè és el tema principal de la banda sonora de la pel·lícula La vida és Verdi, que celebra el centenari d'aquest històric cinema barceloní. Els projectes més arriscats de nova creació arribaran de la mà de Oh! Pere, del Gran Teatre del Liceu, amb Estètica i Massacre. I atenció, perquè està dirigida escènicament pel premiadíssim actor Oriol Pla. Tornem a la clàssica amb Diario d'una madre, amb música del català Alberto García de Mestres i textos de Cristina Pavarotti, ja pel cognom podeu saber d'on ve, i la soprano Sabina Puertolas. I podrem descobrir, això és molt xulo, les quatre estacions de Vivaldi que el coreògraf Murat Mersuki ha convertit en un muntatge de dansa urbana on predomina el hip-hop.
0: Ah!
1: Jo he vist fragments i té molta
0: bona pinta, sí?
1: Sí. El Trio Fortuny celebrarà el seu 10 anys de vida, recordant tant clàssics com el cançoner català amb la cantant Judit Nederman, ni més ni menys. Hi haurà un concert molt especial de l'organista Montserrat Torrent, que té només 100 anys.
0: 100 anys!
1: I encara continua fent...
0: I continua en plena forma.
1: I tant. Les dues darreres cites també seran de molt nivell, amb el violagambista i director Jordi Savall, amb un programa centrat en el barroc italià, i com a final de festa, l'orquestra del Festival de Bayreuth interpretant fragments de l'Anell del Nibelung wagnerià.

0: I anem fins al cinema per acabar aquesta agenda?
1: Exacte, el que abans es deia cinema a la fresca, avui és impossible, cinema a la fresca és impossible. La fresca ja no.
0: Ara mateix a la fresca.
1: Cinema en vano, podríem dir-li, no?
0: Vam dir de buscar un altre nom i que no l'hem trobat, no, encara, perquè era cinema a la calda, no, cinema tòrrid poden ser moltes coses.
1: Ui.
0: Segueix, quina cinema? Segueix.
1: Aquest festival es diu Cinema Lliure a la Platja. I es podrà gaudir fins al 6 d'agost a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, però també hi ha sessions a Palamós, Sitges, Tarragona, Tossa de Mar i Arenys de Mar. Això són unes projeccions gratuïtes que no comencen una hora determinada, sinó quan es pon el sol.
2: Ah, molt bé.
1: I que sempre tenen com a pròleg un curtmetratge seleccionat pel Filmets, el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona. La programació d'enguany ofereix 6 films molt variats, com les catalanes Romeria de Carla Simón, que estem escoltant la seva cançó, la banda sonora, on una noia intenta recuperar les arrels dels seus difunts pares.
0: Molt bona, molt bona Romeria de Carla Simón.
1: Molt bona. O Molt lluny, amb Mario Casas buscant iniciar una nova
0: també
1: vida
0: bona,
1: als Països Baixos. Sí. I també tindrem cinema internacional, amb títols com La xilena, La misteriosa mirada del flamenco sobre una nena que creix amb una família queer, o la taiwanesa La xica zurda, entorn a una mare soltera i les seves dues filles que intenten obrir una parada de fideus a Taipei. Però també pensem en els nens, i també podem trobar dues pel·lícules d'animació, tota la família,
0: Nens amb líquor, també, clar.
1: Per líquor.
0: Tens aquí líquor?
3: Nens, em sento... Continua.
1: Doncs no sé si les coneixes, però són molt interessants aquestes dues pel·lícules. Little Amélie, que va ser nominada a l'Oscar, sobre una nena belga que descobreix el Japó, i una històrica, La llum de la Isha, ambientada al Andalus. Sembla que intentin boicotejar-nos la secció. Al Andalus.
3: Has escrit tu el guió,
0: T'anava a dir, però... Un moment, però el guió no l'escrius tu?
1: Sí.
0: Aleshores, per què et poses tantes coses seguides al Andalus?
1: Què diràs? Ambientada...
0: Ambientada al segle XIX, ja està.
3: I que la gent... Home, però has de dir el lloc...
0: No, perquè si la gent va a l'activitat, si ho diem tot, no aniran...
1: Doncs això, a aquest lloc, al segle XIX, on una noia somia convertir-se en una gran pirotècnica, perquè en aquell moment el que està de moda és fer focs d'artifici.
0: Doncs vinga, estarem pres nota de tot plegat. Luis Vicente, no marxis, però gràcies, com sempre.
1: Igualment.
4: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia Bizum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
5: Són 4 dies amb David Gallac Gesto. Sí? Són 4 dies amb David Gallac Gesto. És que me cuesta el David Gallac Gesto, Són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana.
0: I 36 minuts, seguim aquí en directe al Són 4 dies a Ràdio 4, penúltim cap de setmana de la temporada. Iker Mons, en el teu cas, última vegada que superarem la ficció amb tu aquesta temporada.
6: Ai, no ho supero,
0: Són 4 dies.
6: No ho supero, que ja me'n vaig.
0: Va, jo què faré ara? Com superarem la ficció?
3: Doncs mira,
0: per darrera vegada aquesta temporada.
3: De la millor manera possible, mirant a les estrelles ara que podem. I és que la notícia que partim no és positiva, de dir. Els astrònoms ja estan preocupats. Estan preocupats no pas perquè el Mercuri estigui retrògrad, sinó perquè a l'agost, entre nosaltres, passarà una cosa històrica, fantàstica, no? Una gran experiència. Cap excusa, per favor, de cremar-se les retines o anar-se'n a l'hospital. Estem parlant de l'eclipsi. El 12 d'agost... tots estarem socarrimats sota el sol i és que serà un fenomen que no veiem des de feia un cicle. Fixa't tu que podrem perdre-s'ho, però l'any següent tornarà i un altre també. No tornarà fins al 2053, llavors aprofitem l'experiència.
0: Amb ulleres especials, sobretot.
3: Si us plau, amb ulleres especials.
0: Com que se n'ha parlat poc d'aquest tema, trobo, crec que va bé recordar que, sisplau, amb ulleres
3: La preocupació
0: especials...
3: ve ara.
1: Ah, jo dic perquè estan excitats. És com els homes del temps quan ve aquí una tempesta.
3: La preocupació
1: és que... I estan... Oh, que bé, quina alegria.
3: La preocupació és que potser els propers eclipsis no els podrem veure de la manera tan nítida com l'estem veient ara. De fet, ja estem patint les conseqüències de la quantitat de satèl·lits que llancem a l'espai. Mm-hmm. Estem parlant de que actualment hi ha uns 14.000 satèl·lites a l'òrbita...
0: 14.000, l'has dit?
3: Sí, 14.000. I la cosa és que estan preocupats perquè potser la propera vegada no els veurem. No veurem les estrelles, perquè hi haurà una gran barrera de satèl·lits i objectes que donaran
0: allà,
3: voltes al planeta.
0: Voltes.
1: Però no poden ser una mica com la mosca de la tele, els satèl·lits.
0: Què vols dir?
1: Que apareguin pel mig allà...
3: Ja ho són, ara. Ara ja ho són, perquè quan mires les transicions aquestes tan cookies d'una nit sencera, veus com les estrelles es mouen perquè el planeta gira... Oh, locura! Ara es veu tot de eixos de llums movent-se, són els satèl·lits.
0: Això ho pots veure aquí cada nit des de casa?
3: No, entre la contaminació llumínica i tota la merda que tenim a l'aire, doncs no ho veurem.
0: Jo, per exemple, no, clar. Tanta contaminació lumínica no es veu res.
3: Exacte. És que la cosa és que l'Observatori Europeu d'Austral ha demanat que no hi hagin més de 100.000 satèl·lits en òrbita.
0: Diu, prou, fins aquí m'acaba.
3: Fins aquí
0: m'ha arribat.
3: Aquest
0: tu.
3: És el màxim. 100.000. Un màxim lògic. Si 14.000 ja estan posant problemes, imagina't 100.000. La cosa és que sembla que hi ha algunes empreses, com SpaceX, que volen llançar uns pocs més. No gaires més. Res. 2 milions.
0: 2 milions de satèl·lits?
3: 2 milions.
0: Però...
3: Què fotes amb 2 milions?
0: Però... Per fer què?
3: Doncs per posar 5G a tot el puto planeta, bàsicament. Elon Musk vol monetitzar absolutament cada franja de territori oceànic o terrestre.
0: Però si no va bé la cobertura igualment, ni que hi hagi 2 milions de satèl·lits. Si no va bé. Si portem 30.000 satèl·lits
3: li anirà bé
0: a ell. Si no tenim cobertura segons quins jocs, a veure, per favor. Menys satèl·lits i més fer la cobertura ben feta, ostres.
3: És que 2 milions de satèl·lits, tu et pots imaginar això?
0: Anem a parar.
3: Això ja és una constel·lació pròpia. Això és una galàxia. Què m'estàs fotent? Aquesta actuació del senyor Elon Musk impediria veure les estrelles. I és una putada, perquè és una de les poques coses que tenim. I, de fet, se suma una altra gran por, una altra cosa que la ciència-ficció n'ha parlat moltíssim, és la por de que potser no podem ni sortir. Estem parlant d'una espècie de confinament planetari. El síndrome de Kessler, que no és pas una malaltia genètica ni res, és encara pitjor. La teoria diu que si hi ha masses satèl·lits de xalles espacials que donen voltes al planeta, el que passarà és que amb un petit xoc desencadenarà un efecte dominó. Un satèl·lit xoca amb un altre i aquest genera milers de trossos, que aquests milers de trossos xoquen amb altres satèl·lits i així successivament amb fitxes de dominó. És que pensem que aquestes fitxes de dominó anirien a 25.000 quilòmetres per hora. És que no hi ha Déu que surti del planeta si de sobte un tornavís així de petitó pot destrossar completament una nau sencera.
0: Si es descargola no sé què, quina part del satèl·lit tal i impacta contra l'altre, això generarà un munt de brossa allà de satèl·lits
3: generaria...
0: que estaran allà pol·lulant.
3: El resultat seria com una espècie de sopa que fots en una Turmix i en comences a donar voltes al planeta. És una barbaritat. I seria una barrera de deixalles tan densa que impediria tornar a intentar sortir del planeta. Una nau que intenta sortir, a lo millor es topa amb un tornavís, amb res, amb una tonterieta que la rebenta. I ja no podríem sortir.
0: Potser millor no sortir. De casa, en general, que cadascú interpreti casa com vulgui.
3: És una llàstima perquè quedaríem atrapats al planeta i ja ho hem dit, eh? Això ha sigut una gran excusa, sona de ciència-ficció.
0: Atrapats al planeta.
3: Atrapats al planeta. No, no, no,
0: dirigida per...
3: Nova sèrie de...
1: Dirigida Steven Spielberg.
0: Per Steven Spielberg. I després Atrapats al planeta 2.
3: Atrapats al planeta, amb Carles Porta.
0: No sé qui és.
1: Crims al planeta.
3: En fi, seria una total distopia, però és que una cosa que hem après en aquesta secció en tota la temporada és que estem fent servir les distopies com manuals d'instruccions. Yeah. I no surt bé. Si actualment tenim 14.000 satèl·lits, imagineu-vos què passaria amb 2 milions, amb 2 milions més. Però és que el planeta estaria en una situació esbojarrada. Miraries al cel i diries, ostres, quina nit més fosca, que maco. Oh, una estrella. És l'avió de Taylor Swift. No, és el 5G, és el wifi. És un anunci de Coca-Cola.
0: És un cargol perdut. És un cargol,
3: exacte.
0: 3,
3: arribarà un punt que al
0: que
3: final...
0: està impactant contra...
3: Al final tindrem tanta merda al voltant del planeta que haurem de pagar una subscripció per veure les estrelles. I és que encara hi ha una idea més surrealista.
1: Ai.
0: Una més que aquesta?
3: Una empresa nord-americana. És que no podia ser d'una altra nacionalitat, ho sento. Vol posar satèl·lits gegants, immensos, amb miralls, perquè reflecten la llum del sol durant la nit. És a dir, van pensar, hòstia, que fosques són les nits. Anem a fotre un mirall gegant al puto espai per enviar... amb un focus allà on vulgui.
0: Per orientar la llum d'una manera.
3: Ui, són les 5 de la matina d'aquí, anem a posar un focus.
0: Com aquelles làmpades que hi havia abans, sí. Que tenies que, en funció de com enfocaves la bombeta d'uns grans magatzems, enfocaves una per una altra.
3: És que anem posant coses a la...
0: Anem enviant coses a dalt.
3: Anem enviant
0: com
3: merda.
0: Anem enviant.
3: Tenim la manera de generar brossa. Ja ho veiem aquí. Enviem la brossa allà on no la necessitem.
0: On, sí.
3: També a l'espai. Diem, mira, com a l'espai no hi ha res, no serà problema. Sí que és un problema, collons.
1: Jo perdona, estic una mica fins als nassos de que es facin responsables de tot. Estàs dient, nosaltres enviem. No, jo no he enviat res a l'espai.
3: És veritat.
1: Ho he enviat a l'Elon Musk.
3: No, és veritat. Tens raó.
1: És això.
3: Tens raó.
1: Les,
3: les multinacionals i els turborics enviem merda a l'espai. Això millor. Què és això?
0: Nosaltres que no tenim ni cobertura al telèfon, com deia abans.
1: Clar, home.
3: Comunisme, ja! Bueno.
1: Tant ecologisme i tanta història, i aquests senyors van amb uns avions que deixen allà una quantitat de merda a l'espai interior, no a l'exterior. Vaja, home.
3: Però no era que el paio de la FIFA va estar present en no sé quants partits alhora i va contaminar més que la majoria de persones que van arribar a la resta d'avions en una tarda, tio. Collons.
1: I que li treu una tarja vermella a un perquè el senyor Trump li fa una trucada. Va.
0: Agafa el metro, no?
3: Jo aquí ja no em fico. Aquí jo, al Mundial, jo no conec res del que està passant. Només diré que el d'ahir va ser una vergonya.
1: El què? El
3: de Noruega i Anglaterra va ser una vergonya.
1: Per què va ser una vergonya?
3: El de la pilota aquesta que va topar amb un cable, tio.
0: Ara estava perdut.
3: Ara mirem les estrelles.
0: Perquè volien enviar la pilota a les estrelles.
3: Volien mirar les estrelles. Total, que aquesta és una preocupació més dels astrònoms perquè això provocaria un altre satèl·lit que fa encara més brillants les nits i que podria opacar els observatoris terrestres, els telescopis. És a dir, portem segles mirant a l'univers per descobrir nous planetes i ara el que veurem seran anuncis amb cobertura 5G. El problema no és només per a la ciència, també augmentarien altres problemes com la contaminació lumínica, que afectaria ecosistemes, obligaria a fer molts més llançaments de coets... Bueno, és generaria merda.
1: Jo crec que l'Iker està buscant un lloc a les nits de Cosmocaixa, eh?
0: Em sembla que, estava, que anaves a dir que estava buscant un lloc a SpaceX.
1: No, no, perquè és del que estàvem parlant.
0: Crec que no.
3: Jo el que vull és anar-me en una zona remota i no tornar a parlar de la humanitat mai més.
0: Difícil, això tens més complicat.
3: He de dir que, per sort, hi ha notícies bones.
1: Aviam.
0: Quines, va.
3: I és justament d'ahir. La Xina, per primer cop en la història, va aconseguir que un coet reciclat, un coet que ja van llançar a l'espai, tornés i pogués aterrar, va minorar al mar en una plataforma marina, i van aconseguir que no rebentés, és a dir, van recuperar un tros de merda que havien enviat i bien por los chinos. Molt bé, molt bé.
0: Això no deu anar com un... No pot haver-hi un botó que tu, quan el llencis, ja el programis per baixar? Ara estic jo... Hola, sóc enginyer. En una aeroespacial. Això no pot haver-hi un botó, no sé.
1: No,
0: igual que tens
1: idea.
0: Un botó que t'indica la càrrega elèctrica del cotxe, la benzina, quan s'acaba. No poden posar una cosa. Tornarà amb mig anys.
3: Per què creus que la notícia que t'acabo de dir és de fa dos dies?
0: Perquè és això, no?
3: Perquè no podien...
0: O sigui, va relacionada amb això, no?
3: Bueno, ara poden recuperar coses de l'espai de manera remota o tripulada, també. És a dir, això es podria traslladar a recuperar penya. Però l'important és que el coet que va enllaçar primerament era reciclat. Per tant, ja van recuperar una nau, la van refer,
0: o sigui,
3: i van tornar-la a enviar a l'espai per tornar-la a la Terra.
0: És un re-reciclatge, no?
3: És un re-reciclatge.
0: Si el coet ja era reciclat, han enviat un coet reciclat que han recuperat, o sigui, han recuperat el reciclat.
3: Clar, són les 4 R's.
1: L'han fet amb les ampolles de plàstic.
0: Recicla, reubica...
3: Reutilitza, reubica...
0: Reenvia i...
3: I reviu.
0: I ries baixes,
3: Bueno, per això us dic que davant de l'eclipsi que tindrem dintre de poc, el 12 d'agost, recordem, mirem el cel, gaudim-lo, perquè potser és l'últim dels eclipsis que veurem sense un filtre sèpia. Així que aprofiteu l'ocasió, aneu a mirar el cel amb ulleres de protecció, no acabem a l'hospital, si us plau. Perquè encara som a temps de mirar les estrelles abans de que totes tinguin patrocinador. With Earth no longer habitable, the only place left to go was up. Welcome to the orbit. Space debris, 1.7 times. I és que estàvem parlant de gairebé 2 milions de satèl·lits, del síndrome de Kessler, una autèntica muralla de ferralles gegant envoltant la Terra. Doncs la bona notícia és que encara no hem arribat aquí, però la mala, la dolenta, és que la ciència-ficció ja porta avisant-nos de treca, no? Entre les obres més curioses, fantàstiques que portem avui, Space Sweepers és una pel·lícula surcoreana dirigida per Jo Sung-hee, estrenada el 2021. És bàsicament Los Barrenderos Espaciales, ¿vale? Són penya
0: que va netejant,
3: que viu que no sobreviu, que viuen a la Terra, també hipercontaminada, han de viure amb mascaretes, i un dels pocs treballs que tenen de proletariat, diguem, és anar-se'n a l'espai a netejar la brossa que envolta el planeta. Va ser la primera gran producció espacial de Corea del Sud, un dels grans èxits de Netflix del 2021, d'aquell any. Visualment, espectacular. Sobretot és molt divertida, he de dir. Barreja aventures, humor, acció, crítica social i un grup de protagonistes variopinto. La història transcorre l'any 2092, que no està tan lluny.
0: No queda gaire,
3: no queda gaire,
0: No queda gaire pel 2092.
3: Només uns quants anys, però no queda gaire, La Terra està completament contaminada, l'elit viu a una estació espacial, mentre que la resta de població malviu al planeta. Els protagonistes no són astronautes, són gent de carrer, que són escombriaires espacials. Es dediquen a recollir satèl·lits abandonats, ferralla, restes de naus, i cobren per això. No parlem explícitament del síndrome Kessler, però sí d'una gran quantitat de ferralla i merda al voltant del planeta. De fet, vist el ritme que estem enviant satèl·lits a l'espai, potser els primers jocs de feina del futur no seran programadors d'intel·ligència artificial, sinó d'escombriaires. Seran recollidors, efectivament.
2: Explorer alcanzado. Explorer, me refiero. Explorer, cambio. Explorer. Astronauta fuera de la estructura. Doctor Stone está fuera de la estructura. Doctor Stone, suéltese. Tiene que soltarse. Si no se suelta, el brazo la va a arrastrar muy lejos.
3: Aquesta és una pel·lícula bastant angoixant de sentir, de veure...
1: Sí, ja es nota. Ja.
0: Sí. El tràiler es nota.
3: I et sonarà perquè és Gravity. Si voleu comprovar realment el síndrome Kessler, un gran exemple és Gravity, dirigida per Alfonso Cuarón i protagonitzada per Sandra Bullock, la doctora Stone, que es veu atrapada en una pluja de tornavisos de merda,
0: de cargols,
3: de cargols
0: que estan repartits per l'espai.
3: I li enganxa fora del satèl·lit en el que estava. Llavors es deriva, queda volant per l'espai, no? Deriva per l'espai.
1: Pel·li enganyosa.
3: Sí,
1: perquè diuen que és una pel·li de George Clooney i Sandra Bullock. I és Sandra Bullock.
0: I George Clooney.
1: I George Clooney passava per allí.
0: Passava una estona.
1: Era com parlàvem abans amb la Mariona, la Rosa del Petit Príncep. Doncs
0: estava,
1: això.
0: Feia un número, una escaneta i ja passava.
1: Jo no suporto a la Sandra Bullock i la vaig anar a veure pel George Clooney. Tia, i me la vaig empassar.
0: Quina gran
1: tota
0: decepció, eh?
3: Ai, tota la puta pel·lícula amb ella.
1: Hola, ja ves.
3: Bueno, potser a tu no t'agrada, a mi tampoc em va acabar d'agradar, però bueno, la pel·lícula va guanyar 7 premis Oscar.
1: Visualment està molt bé.
3: Visualment és una passada i és un gran exemple del que és realment aquest síndrome Kessler, perquè és això, un petit cargol trenca el satèl·lit on està la Sandra Bullock fent reparacions i aquesta queda donant voltes per l'òrbita del planeta i així successivament fent diverses òrbites al planeta et trobes que la gran pluja de ferralla rebenta tot el que està per mig.
1: És pel·li de veure en cinema en pantalla gran.
3: Molt espectacular, sí. Fidel a el que seria l'espai, la trama molt senzilla, una missió rutinària queda destruïda quan un núvol de deixalles espacials impacta contra el transbordador on està la Sandra Bullock. Cada col·lisió genera més ferralla, etc. No? És probablement la representació més fidel del que els científics temen que pogués passar. I una altra també molt relacionada amb el concepte de recollir merda a l'espai. Si qualsevol enginyer hagués de recomanar una obra sobre aquest aspecte, seria Planetes. Mm-hmm. Primer va ser... Primer va ser un manga de Makoto Yukimura, publicat entre el 1999 i el 2004, i després un anime de 26 episodis que avui continua considerant-se una petita joia, obra mestra de la ciència-ficció. La seva premissa parteix d'una idea molt quotidiana. En un futur on els viatges espacials són habituals, existeix un departament dedicat exclusivament a retirar deixalles de l'espai. Pot destruir un petit cargol, pot destruir qualsevol nau, partim d'aquesta premissa. Uh-huh. Hi ha física, política, economia, una reflexió molt constant sobre l'activitat humana i sobretot el que deixem al darrere. És probablement la millor explicació possible de lo que passa amb la brossa espacial.
0: I acabarem amb literatura, oi, Iker?
3: Doncs sí, acabem amb literatura. Si us agrada la ciència-ficció dura, diguem, Sevenes, de l'escriptor nord-americà Neal Stephenson, és per vosaltres. Publicat l'any 2015, la novel·la va ser finalista del Premi Hugo, un dels grans guardons més prestigiosos del gènere, i ràpidament es va convertir en una de les obres de referència de ciència-ficció. Stephenson també és conegut per Snow Crash, considerada una altra obra mestra o troncal de lo que són el metavers. Amb Stevens va voler representar una pregunta aparentment senzilla. Què faria la humanitat si sabés que el món acabaria d'aquí 2 anys? I per què es vincula en aquesta secció d'avui? La novel·la comença amb una de les frases més impactants de la literatura, o almenys per al meu entendre: la lluna va explotar sense cap avís i sense cap causa aparent. Així comença. La lluna rebenta una gran quantitat de pedres, donen volta pel planeta i a poc entren en l'òrbita, provocant una pluja de meteorits que dintre de 2 anys acabarà amb la humanitat. Actualment es pot llegir en castellà, publicada per Edicions B, dins del segell de Nova, amb la traducció de David Tejera, i és aquí on torna a connectar amb la notícia que comentàvem al principi. L'eclipsi potser és un fet inoblidable, un recordatori del que podem perdre, que és l'espai. Portem molt de temps mirant a les estrelles per preguntar les grans qüestions de l'univers, per què són el que són, per què tenim curiositat, doncs per seguir mirant les estrelles. I de fet, per acabar la secció, per acabar la temporada, perquè aquesta és la meva,
0: és la,
3: la sí. meva última intervenció, volia fer-vos un petit regal.
0: Ai.
3: Aquest és per tu i aquest és per tu.
0: És un sobre?
3: És un sobre. Són sobres per tot l'equip. No, no patiu que tots teniu...
0: Per tot l'equip. Estem obrint els sobres ara mateix.
3: Es tracta de una imatge, ara que quan l'obriu, i va molt en relació a el que parlàvem. No és tant un regal, sinó un recordatori. Dona-li la volta, ai, maco. Dona-li la volta, exacte.
0: Ai, ai, exacte. Està llegint el text.
3: La NASA fa una cosa molt particular, que és What did Hubble see on your birthday? Què va veure el Hubble en el teu aniversari? Mm-hmm. I es tracta de... Tu poses la teva data de naixement i et fa una selecció de les imatges que va fer aquell dia, no?
0: Oh.
3: I tots teniu un recordatori de per què hem de continuar mirant a l'espai, perquè hem de continuar mirant a les estrelles, perquè sense les estrelles no hi ha coneixement que valgui. És així, la nostra curiositat s'alimenta per lo desconegut, i això és el que tenim, no ho hem de perdre.
1: Molt bonic, eh?
0: Iker, molt maco, moltíssimes gràcies per aquest regal que ens has fet a nosaltres i aquesta reflexió última que és molt xula.
1: Jo és que m'he quedat amb una cosa de tot el que has explicat, molt ràpida, és que les estrelles estiguin patrocinades. He flipat bastant.
0: Volia fer el comentari perquè m'imaginava
1: estava pensant una marca de cervesa catalana que ho té molt fàcil.
0: Sí. No donis idees, que encara passarà.
3: Encara compraran estrelles i la propera serà DAM.
0: Iker, gràcies per aquest regal i gràcies perquè crec que és un regal també tenir-te a aquesta temporada. Jo t'he gaudit els 2 últims mesos i mig, però, escolta, un plaer conèixer-nos i un plaer de debò. Gràcies per les teves seccions aquí als 104 dies de Ràdio 4.
3: Un plaer, com sempre.
0: Tornarem, que encara ens queda un últim cap de setmana. Recordeu, Luismi Mendizábal, Mònica Pavón, Albert Vacas i un servidor, el cap de setmana vinent, el darrer, són 4 dies d'aquesta temporada. Cuideu-vos.
7: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon dia. Estabilitzat l'incendi de Los Gallardos, a Almeria ha cremat unes 7.000 hectàrees i el perímetre és d'uns 40 quilòmetres. Les condicions meteorològiques han estat clau per poder contenir un incendi que es va declarar dijous. L'evolució favorable permet també el retorn d'un miler de desallotjats. Juan Manuel Moreno Bonilla, president de la Junta d'Andalusia.
9: Se mantiene un dispositivo en torno de 90 efectivos del Infoca y medios aéreos que son medios aéreos de vigilancia. Y se autoriza el regreso de las 1.000 personas que permanecían desalojadas. Pero eso sí, ese regreso se va a hacer de manera escalonada, ¿no? Porque se tiene que hacer con todas las garantías y con todas las precauciones, ¿no?
8: La majoria de cases que han estat inspeccionades, assegura Moreno Bonilla, estan en bones condicions. Demana, però, que tots els afectats escoltin les autoritats i segueixin les instruccions durant el retorn. Moreno Bonilla informa que un dispositiu de 100 efectius rastreja les zones més castigades, buscant possibles víctimes. Es parla d'una 20ena de persones que no s'han pogut localitzar i fins ara s'han interposat 8 denúncies per desaparició. Agraeix la feina ingent de tots els efectius que han treballat sense descans per extingir un foc mortal. Es mantenen les 12 persones que van perdre la vida mentre intentaven fugir de les flames. 5 persones continuen també ingressades en estat greu. Moreno Bonilla confirma que s'ha obert una investigació per esclarir les causes de l'incendi i demana prudència abans de confirmar què és el que l'ha originat. I a casa nostra ha controlat l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees. Aquest matí s'ha desconfinat també el nucli urbà de Fontllonga. Aquest diumenge, 72 municipis de 14 comunitats comarques es troben en nivell 4, el més elevat del Pla Alfa, per extrem risc d'incendi. Es mantenen també tancats 8 espais naturals. I més de 180 municipis d'una vintena de comarques han decretat el nivell 3 per elevat risc d'incendi. Un risc que pot anar en augment perquè des d'aquest diumenge i com a mínim fins dijous les temperatures es tornen a enfilar per sobre dels llindars habituals durant aquesta època de l'any. De fet, a hores d'ara, a Viella ja s'assoleixen els 33 graus. Protecció Civil fa una crida a no baixar la guàrdia perquè aquesta onada pot ser encara més intensa que l'anterior. La gent, però, mira de passar aquesta nova calorada com pot.
10: Bueno, lo llevamos un poco mal al mediodía, sobre todo, o sea, ahora a la mañana bien, pero al mediodía, claro, o sea, salir con el calor.
11: Sí, tratar de pasarlo como zonas donde haya sombra y luego ya esperar como a las 8 que haya caído el sol.
12: I aixa fogó, sí. Aigua, sempre, ben hidratats i endavant.
8: Mor un menor de 16 anys en un accident de trànsit a Castellà del Vallès. Un altre està en estat crític, un altre greu i un quart menys greu. Els ferits han estat traslladats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i també al Mutu a Terrassa. Els fets han tingut lloc poc abans de les 5 d'aquest matí. Per causes que encara s'estan investigant, el cotxe amb 4 persones a dins ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre. El jove era un dels passatgers posteriors. I també ha mort el conductor d'una furgoneta a la C-12 a Tortosa al Baix Ebre després d'un xoc frontal amb un altre turisme. El conductor, en aquest cas, ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Amb aquestes dues morts, ja són 76 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l'any. I també us expliquem que la Guàrdia Civil i Salvament Marítim busquen dues persones que s'han llançat al mar en aigües properes a l'illa de Formentera, a l'arxipèlag Balear. Viatjaven en una embarcació amb 16 persones més. En esports, el pilot de Santander, Brian Uriarte, s'endú la cursa de Moto3 del Gran Premi de Motociclisme d'Alemanya. En 10 minuts mal comptats serà el torn de la cursa de Moto2 i a les 2 del migdia MotoGP amb Marc Márquez sortint des de la primera posició. L'agenda d'aquest diumenge ens deixa també la novena etapa del Tour de França, que s'ha escurçat uns 30 quilòmetres per la calor. I en tenis, 5 de la tarda, final de Wimbledon entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. I recordem, semifinals del Mundial de Futbol ja han quedat definides, Anglaterra-Argentina, aquestes han estat les dues últimes seleccions classificades, i França-Espanya. El torn d'Anglaterra-Argentina serà dimecres a les 9 de la nit, abans França-Espanya, dimarts també a les 9 de la nit. I nosaltres ho deixem aquí, tornem a la 1 amb més notícies, aquí a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.
4: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: Ràdio 4.
13: Hola, ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que comença el Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
14: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
15: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
16: Què hi vols dir?
17: No sé res de tu.
18: Ho descobriràs.
19: Els bons llibres us han d'incomodar.
20: A tu què et sembla, això?
21: No ho sé, no sé què pensar.
22: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
7: Sota sospita, amb Laura González.
13: Doncs som-hi, obrim coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes. Som Esther Bages, al control de so, i Laura González al micròfon. Saludem en uns minuts la nostra terapeuta, la Sílvia Catalana, amb qui parlarem de gestió nutricional i emocional. Quina relació tenim amb el menjar, amb el cos, especialment a l'estiu? Quina ingerència tenen les xarxes socials en els nostres hàbits, en les modes i tendències alimentàries? Bé, analitzarem tot això. Avui també comptem amb Anselmo Ramos, autor de Acordes para un crimen. El gironí afincat a Màlaga ens proposa un thriller de connexions internacionals, impacte mediàtic i sensibilitat musical. Tenim també el recorregut cultural del Carles Novelles, habitual en pel·lis, sèries, expos i de més, la música en català i tots els continguts de sempre al Sota Sospita, que comencen amb la frase del dia. És d'Alan Cohen i diu així: fes servir el dolor com una pedra en el teu camí, no com una zona en la que quedar-t'hi i acampar. La metàfora de la pedra és molt encertada, perquè quan caminem una pedra ens pot fer ensopegar, obligar-nos a canviar el pas, aturar-nos uns instants, però no hi construïm una casa al damunt. No decidim viure-hi. I això és el que sovint fem emocionalment. Hi ha persones que converteixen un dolor puntual en una identitat permanent. Deixen de ser algú que ha patit una injustícia per convertir-se en la víctima. Deixen de ser algú que ha fracassat en un projecte per pensar que són un fracàs. A veure, tampoc no vull minvar la importància de certs dolors, eh? Però posem-nos en un context general. El dolor deixa de ser experiència i passa a definir qui són aquestes persones. Aquesta frase ens recorda que el dolor pot tenir una funció. Evidentment, una pedra en el camí ens obliga a mirar per on trepitgem, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha un matís important, i és que la frase no diu que haguem d'ignorar el dolor ni superar-lo de pressa. No. Hi ha dols que necessiten temps, ajuda, espai. Acampar-hi durant uns dies pot ser humà, ho és, però instal·lar-s'hi per sempre, aquí és on radica el risc. Hi ha una diferència entre recordar una ferida i viure-hi a dintre. La primera ens permet continuar caminant, la segona acaba convertint el camí en un destí, i això no ho volem per ningú. Que sàpigues que aquest 12 de juliol, de fet l'any passat, és el Dia Internacional de l'Esperança. És una resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides perquè en un context global marcat per conflictes armats, per desigualtats creixents, per aquesta sensació permanent d'incertesa de que ens n'anem en orris, doncs això, l'Assemblea General de les Nacions Unides va llançar un missatge clar al món, i és que l'esperança és més necessària que mai. Lluny de ser un concepte eteri o un simple desig, la ONU situa l'esperança com una aspiració universal i un dret de tots els éssers humans a nivell de benestar, la pau o la justícia. I per això es dedica aquesta jornada, per recordar-nos-ho. Necessitem esperança. La gent necessita esperança en un món millor. Doncs aquest és el dia 12 de juliol. Anem a les novetats musicals.

Ens agrada fer un rastreig d'algunes de les cançons recents de la indústria en català. Aquesta és la Carol Azas, Ses coses més senzilles. És un single que va publicar fa uns dies la cantautora mallorquina amb aquest pop mediterrani tan identificable.

Les coses més senzilles, el que intenta amb aquest tema càlid és parlar de la quotidianitat i d'aquests detalls que et donen la vida i et fan que la puguis gaudir. I en el mateix sentit, més o menys, mantinguem aquest mood perquè escoltem la benvinguda de l'estiu de The Tieds. La cançó era això. Perduts a una...

0: Doncs això mateix, gaudir de les coses petites i passar temps amb la gent que estimes. Era això, d'això parla el nou tema del duet del Maresme.
1: Que era això, sempre volem massa i necessitem poc.
0: Aquesta frase ho resumeix tot, no? Sempre volem massa i necessitem poc, amb aquestes guitarres acústiques, aquesta base rítmica. Sonen més orgànics de Tyets, tot i que també hi ha sintetitzadors i guitarres elèctriques. En tot cas, una nova oda a l'estiu que enllacem amb la tercera, a càrrec de Sara Roy. Tant de bo poder parar el temps.
2: El teu somriure l'he perdut, no sé si el tornaré a trobar. Les fotos ja no fan soroll, la teva veu la segueix.
0: Aquesta cançó aborda amb sensibilitat una de les fases més silencioses del dol, aquesta sensació de perdre algú per segona vegada, els seus records, la seva veu, els seus gestos, allò que se'n van, no?, una mica de la memòria. Forma part del tercer àlbum de l'artista, previst per la tardor d'enguany. Sara Roy allunyant-se del pop electrònic i retornant a un estil més orgànic, centrat en aquesta guitarra acústica i la seva veu. Fins aquí aquest rastreig de la música en català amb singles recents. Estàs al Sota Sospita de Ràdio 4. Doncs aquí la tornem a tenir. Sílvia Catalán, bon dia, bon diumenge, com estem?
3: Bon dia, molt bé. Una miqueta calorada, però bé.
0: No,
3: bé, bé, bé.
0: No, home, no.
3: No, aquí no, aquí a l'estudi s'està bé, certament, però a fora, Déu-n'hi-duret. Portem uns dies de calor intenseta.
0: Escolta'm, i tu ets de les que, quan arriba l'estiu, que això hi ha gent que li passa, que se li treu la gana per la calor?
3: Mira, molt bona pregunta. Jo vaig estona, sí, quan tinc, és veritat que quan tinc molta calor estic tan desganada literalment de tot, que és que m'estiraria al terra i deixaria passar l'estona. Jo sempre dic que jo hauria d'intentar trobar la manera d'hibernar com fan els ossos, sí, però l'estiu.
0: Ah.
3: Saps? Passar-me tot l'estiu dormint, perquè de debò em senta fatal la calor. I és veritat que sí que em creu, o sigui, no és que em tregui la gana, sinó que tinc com ganes de menjar coses més fresques, al final, normal també, perquè sí, necessita el cos i la tarsa.
0: Lògic.
3: I a mi a l'estiu
0: donar un estofat de llenties no em faria mare,
3: oh,
0: no?
3: Oh, quin horror, no. Una amanideta,
0: un gaspatxo. I l'Estera, doncs jo sí.
3: Sí,
0: ella,
3: eh?
0: Ella
3: no,
0: sí.
3: No, hi ha gent que li agrada molt, i de fet, o sigui, en determinades cultures, és veritat que en determinades cultures que estan en zona

0: Que quan acabo de prendre amb el cafè estic suant.
1: Bueno, el teu cos està regulant la temperatura.
0: Estic suant de mala manera.
1: De fet, suar és una bona cosa, en realitat. Vol dir que el sistema funciona bé i vol dir que el sistema està expulsant una miqueta la calor.
0: A tope.
1: Però és veritat que ara a l'estiu el rei de casa meva, bueno, les amanides i els gaspatxos, salmorejos
0: sí,
1: i demés.
0: Sí, aquestes coses.
1: Cremetes fredes i això.
0: Ui, la bitxissuàs, per favor, que bona.
1: Sí, que és bona, sí.
0: Doncs a mi el que em passa és que quan arriba les vacances d'aquí uns dies, clar, estàs com més ociós, no? I llavors, igual, doncs estic allò prenent alguna cosa i va, demanem unes braves, demanem un no sé què, i quan acaba de passar l'estiu, al final no puc més, o sigui, no puc més. Vas al xiringuito, vinga, va, uns calamarsets, no puc més, o sigui, el meu cos em diu prou, Laura. O sigui, prou.
1: Totalment. Mira, l'altre dia que vam estar amb el meu fill i uns amics, ens en vam anar a 3-4 dies a una casa rural i de més, i ja dines i menges diferent, sí. Això, estàs fent el picoteo, tal, no sé què, no sé quant, i quan vam tornar a casa, el dia següent vam fer un plat de verdura bullida, i el meu fill d'11 anys va dir: ai, mama, que bé menjar verdura, per fi. He pensat, realment, portem uns dies de desengrés. Perquè, al final, el que ens passa amb el menjar no és tant que o sigui, no és tant la història del menjar coses que no toquen i faig totes les cometes del món, sinó el desordre en el menjar, no? I ara, a l'estiu, és veritat que, doncs això, no? Quedes per fer la cerveseta amb els amics, com que la tarda s'allarga, ja fas, doncs, això, les braves, els tal, no sé què. Llavors arribes a casa i, normalment, durant l'hivern, brenes poc. Clar, t'has fotut un berenar hipercalòric.
0: Sopes abans, jo sopo molt d'hora a l'hivern.
1: Exacte, a l'estiu sopem més tard. Per tant, tampoc te'n vols anar al llit amb la sensació, no?, de tipera. Per tant, ja sopes això, una amanideta. Llavors, al matí et lleves i esmorzes alguna cosa, però igual no tens molta gana, però tens més gana, bueno, total, que al final el que ens passa a l'estiu moltes vegades amb el menjar és això, que desendrecem horaris, desendrecem grups nutricionals, no?, moltes vegades, perquè durant l'hivern moltes persones tenen, o en el curs, moltes persones tenen una mena de menú, no?, muntat, jo què sé, per exemple, a casa meva, doncs sabem que els dimarts i els dijous toca llegum.
0: Ah, molt bé.
1: D'una manera o d'una altra.
0: Jo no soc tan endreçada.
1: Nosaltres sí, perquè ara ja no tants, però abans eren molts a casa i necessitàvem molta endreça aquí. Però això sabem que doncs, hi ha dies que tal. I a l'estiu, com que ja no hi ha aquesta rutina, no hi ha els horaris, tot s'allarga, hi ha dies que se'ns enganxa gairebé l'esmorzar amb el dinar, acabes fent una mena de brunch estrany, i després a les 3 de la tarda tothom has de tenir gana. Vull dir que al final la història no és tant el què menges o el què mengem, sinó moltes vegades el com ho mengem i com ens afecta això emocionalment.
0: Clar, és que aquí hi ha el tema, no? La nostra relació amb el menjar no és només la nutrició. Vull dir, té a veure amb la biologia, perquè ja sabem també que no mengem igual en segons quines etapes de la vida, segons com és el nostre cos, com metabolitza, etc, amb les nostres emocions i després, ara ho apuntàvem també, amb el nostre entorn social. Llavors, tenir una relació equilibrada i sana amb tot plegat, i més quan entres a les xarxes i veus la quantitat de reels, de menjars que fan la gent que està estupenda, dius, és que com no ho he de fer per sentir-me culpable perquè porto un món nutricionalment desendreçat, perquè no hi ha manera de que jo em foti aquesta chia amb aquests navius al matí, perquè, o sigui, clar, rebem tants inputs també de tot això, que dius, bueno, no sé per què estic viva jo, no? M'hauria d'haver mort amb el que menjo.
1: Mira, per sort, tenim la sort i tenim el privilegi que en el nostre país podem accedir a molts tipus d'aliments. Tenim una dieta molt rica i molt variada. Evidentment, a nivell econòmic, doncs, ja sabem com estan els preus al supermercat, que molta gent no es pot permetre una alimentació amb fruita fresca, per exemple, amb verdura fresca, que està a uns nivells estratosfèrics moltes vegades, tota la part fresca. Però és veritat que tu has dit, no?, aquesta culpabilitat, és a dir, tu veus gent que es dedica, no?, a preparar-se uns àpats supercomplets, tal, no sé què, i que equilibra, i et diu, no, perquè aquest matí he menjat no sé què, i llavors al migdia toca no sé quantos.
0: Jo hauria d'estudiar per saber-ho fer, això.
1: Bueno, és que hi ha una carrera.

0: sempre que s'estudia amb això, que és nutrició i dietètica. Vull dir que és veritat que no és tan fàcil combinar alimentació. És a dir, és una cosa que s'ha de pensar, s'ha de meditar i de més. Què passa? Que qui més qui menys, tothom menja. I per tant, moltes vegades, amb el que es troben els nutricionistes, no, és que hi ha molta... molta competència deslleial, no? Molta, yeah. Molt d'intrusisme, perquè hi ha moltes persones que simplement pel fet de que saben cuinar és com es posen a donar-te consells nutricionals. La idea és que, i jo no sóc nutricionista, recordem que jo sóc psicòloga, però la idea és que cada cos necessita una cosa diferent, mm-hmm. En cada etapa, com tu deies, no és el mateix un cos de 15 anys que un de 30, que un de 50, que un de 80, evidentíssimament, i hem d'adaptar el menjar al que el cos ens demana en cada etapa. I a mi hi ha una cosa de l'alimentació que m'agrada molt i l'he estudiat des de la vessant de la psicologia, que és el que se'n diu la nutrició conscient. Hi ha detractors i hi ha persones que hi estan a favor. Jo t'he de dir que des de la psicologia trobo que és una molt bona manera, no, de nutrir-se, la nutrició conscient. Però és veritat que tota la part nutricional no sé com va. Però la història és... hem de confiar una mica més en el nostre cos. Hem perdut de vista el nostre cos, hem deixat de banda, no, la nostra intuïció, d'alguna manera. Fixa't, moltes persones, moltes dones, quan es queden embarassades, tenen el que en diem els antulls, vale? Allò que de sobte és com, necessito menjar maduixes. En realitat, el teu cos t'està dient que necessita maduixes, no tant per la part gustativa, que segurament també, sinó perquè necessita unes determinades vitamines, uns determinats nutrients que té aquella fruita o aquella cosa que necessites, perquè el cos ho necessita. Moltes vegades s'ha vist, doncs això, no? Que al cos li venen de gust coses que realment necessita per estar millor. Per tant, hi ha una part d'intuïció que hauríem de seguir i que hauríem de fer-li cas. Quin és el problema? Que és veritat que la nostra alimentació, quan entra tota la indústria de l'ultraprocessat, s'esbiaixa molt. Mm. Perquè al final el nostre cervell el que vol és una recompensa immediata i el menjar ens la dona. I evidentment et donarà una recompensa molt més positiva a una pizza plena de formatge i de coses salades i de més que un plat de bleda bullida.
1: De bròcoli, exacte. Clar.
0: Per què? Perquè és més saborós i de més. A nivell de nutrients, segurament el bròcoli en té més de nutrients, sí, bueno, de vitamines i de més, però és veritat que la pizza et dona com una recompensa més immediata. Vol dir això que la pizza és dolenta i que el bròcoli és sempre bo? No, perquè hi haurà persones que necessitaran menjar els greixos, les calories que té una pizza. I hi haurà persones que necessitaran menjar les calories que té un bròcoli i les vitamines que té un bròcoli.
1: Clar, jo el tema de la consciència del menjar, sobretot, la vaig començar a agafar a partir de ser mare, evidentment, mm-hmm. perquè et diuen, no, hi ha aquest dossier de la Generalitat sobre l'alimentació dels nens del 0-2, del 2-tal, mm-hmm. vull dir, t'expliquen com ha de ser... és veritat que depèn del metge et diu unes coses o unes altres, però vaja, vull dir que aquesta és una altra també, dic, com pot uh-huh. ser que professionals et diguin coses diferents, en fi, després i llavors aquí és quan començo a pensar, ostres, ens falta una mica de fruita o hem de menjar alguna cosa de proteïna uh-huh. o hem de menjar, però jo fins llavors la veritat és que no n'era conscient i menjava el que em venia de gust, també és veritat que era uh-huh. més jove i les coses em sentaven totes bé. Totes. Ara, doncs el meu metabolisme ha canviat uh-huh. i llavors jo, si em prenc una pizza, després és que estic tantes hores
0: per digerir
1: allò que uh-huh. el que era un dels meus aliments favorits s'ha convertit en un aliment que no em ve mai de gust. Uh-huh. Bàsicament perquè el meu cos... doncs no el metabolitza bé. Clar. En canvi, el bròcoli, que l'odiava amb totes les meves forces... doncs ara m'agrada. Mm. Per què? Perquè em senta bé. O la mongeta bullida, mm-hmm. perquè em senta bé. Llavors, és veritat que en aquest sentit el teu cos ja fa el canvi que necessites. Jo crec que el que fa la canalla, m'ho diràs tu, hauríem d'evitar tots aquests, no sé, dolços industrials mm-hmm. i aquestes coses, però jo, que sóc més laxa, per exemple, amb la meva filla que el meu germà o la meva cunyada amb els seus fills, penso, ostres, jo veig a la meva filla sana, fa molt d'esport, corre amunt i avall, té mm-hmm. energia, no té obesitat, mm-hmm. vull dir, està bé, no sé, no passa res si pren una pizza. Llavors, això té a veure amb també un altre cop amb tota aquesta informació que rebem del que està bé i el que està malament, i igual no hauríem de tenir tant en compte allò de això és bo, això és dolent. Home, això és dolent si t'ho prens cada dia.
0: Exactament.
1: Evidentment.
0: Però,
1: però la
0: tot...
1: culpa, de nou, o sigui, la tenim tot el dia a sobre també amb el menjar.
0: Mm. És que fixa't que culpa i prohibició van molt de la mà.
1: Yeah.
0: Quan comencem a prohibir, no? Ja tu dius, soc més laxa. Hi ha moltes famílies que amb tot el tema aquest de la nutrició han fet com una prohibició tremendíssima de no, a casa meva no hi entra mai el sucre, no hi entren ultraprocessats i de més, que està molt bé, evidentment.
1: Sí, vull
0: dir, fantàstic.
1: És,
0: què passa? Que per molt que tu intentis fer això, la teva canalla, si parlem de canalla, i tu mateixa, vius en un món on la gent no s'alimenta d'aquesta manera. Tu sortiràs al carrer i veuràs el forn de pa del costat de casa que té els croissants exposats en allà, te n'aniràs al supermercat i veuràs les pizzas, els tomàquets fregits, els aliments ultraprocessats, quedaràs amb algú per dinar i aquesta persona no es farà un plat de bròcoli, es farà un plat de... Per tant, què passa? Que quan comencem a prohibir... determinats tipus d'aliments, el que estem provocant és l'efecte contrari en el cervell. No hi ha res més atractiu que una cosa que m'han prohibit. Per tant, quan... I això és la base de per què no funcionen les dietes aquestes miraculoses. Perquè què diuen les dietes miraculoses? No, no, has de deixar de menjar absolutament això, sucres. Què passa? Que el teu cervell, com que està prohibit això, cada cop li ve més de gust el sucre. I el dia que menja una mica de sucre, no menjarà una mica de sucre. Menjarà 4 quilos perquè es donarà permís. No? Llavors, la idea és que hauríem de menjar de tot cada dia, diguéssim, i que aquests aliments, doncs això, que considerem o que tenim etiquetats com a dolents amb totes les cometes del món, els hauríem d'incloure també. És a dir, no passa res perquè ens mengem un cop a la setmana una pizza. No passa res perquè un dia a la setmana esmorzem un croissant. No passa... Evidentment, si ho fem cada dia i ens alimentem només a base de croissants i pizzas, tindrem un problema, però no un problema tant d'obesitat com de dèficit vitamínic, sí, com sí, de sí. Problema de salut. No, al final no és una qüestió de que a través del menjar haguem de modelar l'estructura del cos, sinó la salut del cos. No? Llavors, la qüestió és, quan nosaltres comencem a posar-li les etiquetes al menjar, no? De, aquest menjar, per això ho diu molta gent, segur que ho has sentit més d'un cop, Laura, estic menjant una guarrada. Això que menjo és molt gordo, és una porqueria.
1: Sí.
0: Però tu menges perquè, buah, és que és bo i en aquell moment et ve de gust. Un gelat industrial, buah, és que et ve de gust. La nata, el greix, els gustos, no? El dolç, el sucre...
1: Calla, calla, calla.
0: Ah, ens ve molt de gust. No? Algú, jo crec que algú deu estar escoltant-nos i deu estar pensant que quina gana, perquè l'hora que és. Però, clar, o sigui, si pensem en aquest tipus de menjar, evidentment que ens ve de gust. Què passa si jo me'l prohibeixo i dic no, no, és que això no m'ho puc menjar? Arribarà un dia en què... començarem amb un procés del que se'n diu l'afartament, no? És a dir, un dia em donaré permís per menjar i me'n menjaré 25. En canvi, si jo em dono permís per menjar-me'l un cop a la setmana, un parell de cops a la setmana, quan em vingui de gust, això és, mira, l'altre dia llegia, bueno, l'altre dia fa un temps ja, llegia un experiment d'una noia que és nutricionista i que amb tot el procés de ser mare i de més, no?, havia començat a plantejar-se molt el tema de la nutrició. I ella va arribar a una conclusió, va decidir fer un estudi, una investigació a casa seva amb els seus dos fills, i ella va dir, vaig decidir un dia posar un cistell enmig del menjador ple de xutxes i de xocolatines. I vaig decidir que els meus fills, jo els hi vaig dir, podeu agafar-ne quan en vulgueu. Diu, evidentment, els dos, tres primers dies pràcticament no menjaven res més que xutxes i xocolates i de més. Diu, al cap d'una setmana em menjaven de tant en tant. Diu, i al cap d'un mes la història és que els he de tirar perquè es fan malbé.
1: Déu-n'hi-do.
0: Clar, quan,
1: som,
0: tenim, quan tenim a disponibilitat i podem menjar-nos-ho, quan ens vingui de gust, el nostre cos normalment regula. Què passa? Que com que estem en aquests processos de restricció, quan engeguem i diem, va, doncs és igual, doncs ja deixo de fer dieta. Clar, el nostre cos, bueno, el nostre cervell fa un efecte rebot. De sobte, vull menjar tot allò que m'he prohibit sempre. Si deixem que això passi, arribarà un moment en què, bueno, pues igual ja no em ve tant de gust.
1: A veure, acabes de dir una paraula clau, també, que és dieta.
0: Mm-hmm.
1: Hi ha gent que està permanentment en dieta, hi ha gent que va començar la dieta a la primavera i la va deixar... al poc, hi ha gent que fa dieta ara a l'estiu, com si les coses fossin miraculoses, però hi ha moltíssimes modes nutricionals. Moltes. També has parlat abans de l'intrusisme, en aquest sentit. Personalment, mira, us puc parlar de l'experiència, de les experiències que tinc a prop. Tinc una amiga que s'ha primat una barbaritat, però que la veus i dius, no està sana. No està sana. Perquè fins i tot li van regular la quantitat d'aigua que podia beure.
0: Uf!
1: I llavors li van dir que ara, per tal de que el múscul se li enganxés i la pell al múscul i el múscul a l'os, que havia de no beure molta aigua. I llavors va estar com no sé quantes setmanes que no podia beure gairebé aigua. Després havia de prendre 6 litres. Després, unes coses... Uf. Bé, el cos... El cos, però clar, no li pots dir perquè tu no pots opinar sobre el cos d'una altra persona. Ho dic aquí, que aquí en la intimitat de la ràdio. Però sobta molt, a més me'n recordo. No, jo és que avui em toca peix, però em toquen 50 grams. 50 grams? Uf. Si 50 grams no s'ho pren ni un nen d'un any, que pren més.
0: Bueno, i que igual un dia et ve de gust 50 grams perquè no tens més gana.
1: No sé quins objectius tenia, en fi, és igual. I després tinc una altra amiga que va fer una dieta també amb una suposada nutricionista, i quan es va fer primer, no hi havia manera que s'aprimés, i quan es va fer les primeres analítiques, li van dir que tenia el potassi pels aires, va haver de deixar fer aquesta dieta, el metge li va dir, on vas, estimada, què estàs fent? Clar, llavors, tu, si fas una dieta, ha de ser amb un metge, ha de ser amb unes analítiques, ha de ser amb una revisió constant, crec jo, I és veritat que a través de les xarxes tenim un munt de gurús.
0: Totalment.
1: Que si el dejuni intermitent. Però no, com s'ha de fer no ho tenim molt clar. Però
0: no, sabem que diuen que és molt bo. 8 hores, 12 hores, 14...
1: Clar, els productes miraculosos. Ara, si no li fots xia les coses...
0: els superaliments.
1: Els superaliments, per no parlar dels suplements vitamínics,
0: i
1: evidentment.
0: Bueno,
1: això crec que t'ho vaig explicar, vaig anar a la farmàcia i li dic al meu farmacèutic del costat de casa, dic, dona'm suplements vitamínics. Diu, per què? Dic, jo què sé, perquè ara es pren creatina, magnesi, no sé què, no sé quantos. Diu, ja, però t'ho ha dit el metge que ho has de prendre? Dic, no. Però, jo què sé, totes les meves amigues em prenen i jo igual em moro demà si no prenc els suplements. Va dir, va, tira. Diu, te'ls podria vendre, però no vull.
0: Clar, jo, amb és tota la confiança. La gràcia de la història, per això l'alimentació és una cosa cabdal en la nostra salut física i mental, que és que si tenim una bona alimentació, els suplements vitamínics no són gens necessaris. És a dir, per exemple, tota aquesta moda dels suplements vitamínics ve dels Estats Units, sobretot, que és un lloc on l'accés a producte fresc és molt extremadament car.
1: Ostres, com els mengen allà, eh?
0: Clar, els Estats Units mengen moltíssim ultraprocessat, moltíssima carn, i els hi falten vitamines.
1: No només això, i les quantitats, vull dir, tu te demanes una Coca-Cola petita,
0: sí,
1: m'entens?
0: I és enorme.
1: I és gegant.
0: Sí, per això et dic que al final, i fixa't, és gegant i a més les quantitats de sucre, per exemple, no? Si compares Coca-Cola Fanta, per exemple, Units i d'aquí, de casa nostra...
1: Ah, té més sucres allà?
0: Té molta més quantitat de sucre. Aquí està molt regulat,
1: clar,
0: el
1: jo,
0: sucre.
1: La meva amiga que viu allà, que la vaig anar a veure l'any passat, clar, jo havia anat altres vegades, però no a visitar una amiga, i clar, la meva amiga ja porta un temps allà. I quan la vaig veure... vaig dir, què ha passat aquí? Clar, què ha passat l'alimentació d'allà?
0: Clar. Bueno, és que, però ja et dic, no és només el fet que t'engreixis més o t'engreixis menys, sinó que a nivell físic, a nivell de salut, hi ha moltíssims problemes. I per això als Estats Units, tota aquesta moda dels suplements vitamínics està a l'ordre del dia, perquè a més, no ens en oblidem que als Estats Units no tenen una seguretat social, per tant, si es posen malalts, tenen un problema bastant gros moltes vegades, perquè han de pagar molts diners. Per tant, es gasten els diners en suplements vitamínics. Com que estem molt imbuïts per tot el tema que surt a xarxes socials i seguim a moltes persones, no? Doncs d'altres llocs, se'ns ha enganxat una mica aquesta moda dels suplements vitamínics. Però la majoria de persones, de nutricionistes i de més, és això. Si no és que en la teva analítica surt que hi ha una deficiència de ferro, de no sé què, de tal, és igual, els suplements no et serveixen per res més que per fer una orina molt cara. Ja està. Fas un pipi molt car, un pipi de luxe. Però a part d'això, no serveixen per massa més.
1: Però és veritat que al final les xarxes socials han transformat l'alimentació, no? I han deixat, de convertir-la en un acte biològic, a una eina gairebé de vegades de validació, d'identitat, d'estatus, quins aliments menges, quins hàbits tens... Aquesta, no sé, tenim uns estímuls constants, i a més que hi ha qualsevol tipus d'influencer que d'ara et fan tots les receptes.
0: Total.
1: Tots saben cuinar. sí, meravellosament sí. bé i et fan receptes.
0: Totalment.
1: I com ens traiem a nivell psicològic aquesta pressió? Jo et dic, vull dir, jo crec que tinc un grau de consciència relativament correcte, però és veritat que si jo m'assec a la taula amb segons quins grups de persones, no, perquè jo la creatina i el magnesi és essencial, no, perquè jo no sé què, no, perquè jo estic fent la dieta de no sé quantos, no, perquè jo, mira, pel matí em faig el iogurt, el no sé quantos, el ginger, el tal, el qual, no, perquè jo el TMH m'ha ajudat a regular. Jo penso, jo de què està? Jo estic en el segle XX encara.
0: Em surt dir-te que bé que estiguis en el segle XX en aquest sentit, perquè hi torno, o sigui, mira, en el millor dels casos, les dietes aquestes o els suplements o de més, en el millor dels casos aniran bé, fantàstic, però en molts casos poden anar malament, i en tot cas no hi ha estudis suficients que ens demostrin que menjar llavors de chia és meravellosament fantàstic per la microbiota intestinal. Sembla ser que sí, que protegeixen, tal, no sé què, però mira, l'altre dia saps què llegia? És que, clar, jo segueixo molts comptes d'alimentació i de més, de nutricionistes, i sortia un nutricionista i deia que s'havia fet un estudi, deia, la teva àvia tenia raó, menjar-te una poma al forn cada dia et protegeix la microbiota intestinal.
1: Home, clar, és miraculosa.
0: No cal anar-te'n a les llavors de chia importades de no sé on. Menja't una poma de Lleida, que les tenim aquí al costat, o una poma de Girona, que les tenim a dos passes de casa, te la poses al forn, te la menges, i la teva microbiota està feliç i contenta. Sí, què passa? Tu has dit, hi ha una paraula molt important vinculada amb el menjar, que és l'estatus. No és el mateix menjar-te unes llavors de chia amb iogurt grec i no sé què i pitipimpsins que una poma al forn, que és de iaia, no? Què et dona més estatus? Doncs menjar-te aquestes llavors de chia, que és una cosa com exòtica. Llavors, això, la moda dels superaliments, per exemple, ha vingut de la mà d'aquesta història, com de fer-se el grandiloquent, perquè al final, fixa't, fa molts anys, jo crec que el primer superaliment així que va sortir, no sé si te'n recordes, van ser les baies de goji, que ara ningú menja.
1: Jo tenia una companya aquí que les portava amb una bosseta.
0: Però ara... Han passat de moda. No és un superaliment, ja no ens interessa.
1: Bueno, és com quan es va posar de moda la soja molt abans dels productes asiàtics, que jo crec que tenien excedent als Estats Units...
0: Probablement.
1: I llavors van començar a fer la propaganda de que la soja era el millor que podien prendre, i ja està, tots a incorporar la soja.
0: Fixa't.
1: Clar, jo crec que aquí el que és important al final és tu ho has dit, tenir consciència del nostre cos, vull dir, saber què ens senta bé, què no, i poder-nos permetre, sense culpa, perquè la culpa juga un paper molt important, algun que altre, moment de plaer, gastronòmicament parlant,
0: per descomptat,
1: i ja està.
0: Per
1: i després,
0: descomptat.
1: Si tu saps que allò et senta malament, després una altra cosa, que tots ens hem apuntat a la moda del sense gluten i sense lactosa.
0: Uf, mira, això la veritat és que és una cosa que m'emprenya bastant. T'he de dir, perquè jo a casa tinc una de les filles de la meva parella que és celíaca, i la gent que menja sense gluten per moda...
1: Però jo et diré una cosa, Sílvia. Vull dir, a mi els hidrats m'estan sentant cada vegada pitjor. Llavors els he de reduir, però no els vull eliminar perquè al final em faré intolerant.
0: És que és el que t'anava a dir, o sigui...
1: No vull ser intolerant.
0: Una cosa... O sigui, sí que és veritat, torno, jo parlo des del coneixement no científic, perquè no soc nutricionista, però és veritat que sembla ser que la nostra dieta té moltíssima quantitat d'hidrats, no? Hem posat com per sobre, i a més són uns hidrats, entre cometes, de mala qualitat en el sentit que són molt processats. Unes farines molt processades i de més. I això és veritat que sembla ser que al nostre sistema li costa de digerir, però no tant pel gluten, sinó per tota la, no?
1: El
0: procés. Llavors, és veritat que molta gent té aquesta sensació de, bueno, doncs si menjo menys hidrats, si menjo menys pasta o si menjo més pa integral, per exemple, no? Potser em senta millor que una pasta blanca o un pa blanc. Però entre això i eliminar per complet, no? I anar a buscar, clar, els productes sense gluten, aptes per celíacs, són caríssims. Són caríssims. I la gent que els necessita realment, no, moltes vegades no pot accedir, perquè hi ha gent que diu, no, jo tot el pa que menjo és sense gluten. Bueno, no ho sé. En tot cas, sembla que sí, però no vull jutjar ningú. Cadascú ha de saber què fa amb la seva vida i amb la seva existència.
1: Però prenem consciència, no?
0: Exacte, però no deixem-se portar per les modes.
1: Diria una altra cosa més, que ara està tan de moda. Deixa de comptar calories.
0: Uf! Però això està...
1: No, la teva nutrició no depèn de la quantitat de calories. És veritat que si vols perdre pes, si menges menys, t'aprimaràs, en general. Però llavors, si et feies una amanida en un plat gran, fes-te-la en un plat una mica d'allò. Si et foties dos bistecs, però tant un... No? I si et menjaves una bossa de patates, doncs menja't en mitja. És a dir, si tu redueixes, en general, sigui el que sigui, contribuiràs a aprimar-te. Això m'ho va dir una doctora.
0: Evidentment.
1: Vull dir, sense miracles, però és una qüestió de quantitats. Ara, estar comptant calories és absurd, perquè llavors deixes d'escoltar el teu cos i estàs seguint les indicacions d'aquella llibreta o d'aquell compte que et diu que avui has menjat 1.500 i demà 2.500 i llavors n'has de tornar a reduir 1.000 i... Va, home, va.
0: De tota manera...
1: Va, home, va.
0: Deixa'm aclarir...
1: En circumstàncies normals, eh? Vull dir, sí, si tu has de fer una dieta mèdica o el que sigui, aquí no m'hi fico.
0: Aquí no. Però deixa'm com concretar que el tema de reduir el menjar no sempre és tan fàcil com reduir racions, perquè...
1: Clar que no.
0: O sigui... Reduir el menjar no sempre és sa. Vull dir, segurament t'aprimes, i si deixes de menjar, evidentment t'aprimes. Sí, el que passa que si deixes de menjar, arriba un moment que poses malalt i que t'acabes morint, perquè el teu cos necessita menjar. Per tant, tot aquest tema, no, de la reducció de pes també ens hem de plantejar per què necessitem reduir el pes. És a dir, és una qüestió de salut realment, que el teu pes t'impedeix fer la teva vida que tu vols, t'impedeix sortir al carrer, t'impedeix fer un esport que et ve de gust, t'impedeix això. Llavors, endavant. Potser has de començar a activar, però no només amb el menjar, sinó amb activitat física. Perquè si tu només redueixes el menjar i el teu cos el deixes tirat al sofà, el teu cos no té múscul, per tant, necessites activitat física. Això és el primer. I després, que evidentment, si hi ha un tema de salut, ens ha d'acompanyar professionals de la salut. Una nutricionista diplomada, no?, que sàpiga de què parla, segurament un metge que ens faci les analítiques i que ens interpreti aquestes analítiques i que entengui què és el que necessita el nostre cos, i per tant fer-ho sempre des de la salut. Sobretot, i ara que estem a l'estiu, tot i que molta gent ja ho ha començat fa temps, sí que vull fer una menció específica a tot el tema de, que ja hem parlat algun cop, de l'operació en biquini i les seves cosetes.
1: Sí.
0: No cal estar prima per poder gaudir ni del menjar ni de la vida.
1: Ni del banyador.
0: Simplement cal tenir salut, i la teva salut és el que ha d'estar per sobre. I pots tenir molta salut pesant 100 quilos i pots tenir molt mala salut pesant-ne 50. Mm. Per tant, la qüestió és que el teu cos et permeti fer les coses que tu necessites, que et permeti viure la vida que tu vols i que et faci sentir bé. A partir d'aquí, evidentment, si tu tens una malaltia tal no sé què, doncs,
1: això és un
0: hi ha
1: altre
0: dietes
1: tema.
0: I hi ha de més.
1: Però sempre amb el seguiment mèdic, si us plau, per evitar problemes de salut. I de debò, vull dir, no tots els nutricionistes ho són.
0: Exacte.
1: A les xarxes.
0: Igual que no tots els psicòlegs, a les xarxes ho són. També.
1: Això mateix. Mm-hmm. Va, doncs, Sílvia, després farem un vermut, un gelat o el
0: I
1: que
0: tant.
1: Sigui, d'aquí una estoneta.
0: Oi, un vermutet ara sí que entra.
1: Adéu.
2: Soc brusc amb vostès perquè tenim poc temps. Penso de pressa, parlo de pressa, i vostès han d'actuar de pressa si se'n volen sortir.
1: Sota sospita.
2: O sigui que, sisplau, si són tan amables, netegin el cotxe.
1: Avui és un plaer parlar uns minuts amb l'Anselmo Ramos. Ell és de Girona, però actualment viu a Màlaga. I Màlaga és precisament un dels escenaris d'aquest seu primer thriller, que es diu Acordes para un crimen, que ha publicat amb RBA i que ens ofereix una lectura, allò que se'n diu trepidant, absolutament, que comença amb la desaparició d'una jove. Saludem a l'Anselmo. Què tal, com estàs? Benvingut al Sota Sospita.
3: Hola, molt bé, i bueno, encantat d'estar aquí amb tu i amb bueno, pues, tota la gent que pot apropar-se a aquest Acordes para un crimen, i la veritat, un honor i un plaer estar amb tots vosaltres.
1: El plaer és nostre. Explica'ns qui és la Elisa, que desapareix a les primeres pàgines de la novel·la.
3: Bueno, pues imagina't que Elisa pot perfectament ser una jove periodista que treballa a la vostra redacció, vaja.
1: Uh-huh.
3: I realment, bueno, pues arriba per passar unes vacances amb la família i la primera nit surt a córrer al passeig marítim, i en ple passeig marítim, bueno, pues sembla que ja no té manera de saber la gent on es pot trobar la Lisa. És només una acció tan simple, no?, com sortir a córrer al passeig marítim i desapareix sense, bueno, pues sense que ningú vegi res, no? De la investigació s'encarga un inspector, David Marco. És obsessiu, problemàtic, no l'aguanten ni els seus companys ni a la seva casa, i la veritat és que, bueno, pues li desborda tota la investigació quan apareix el cadàver d'un altre jove a Central Park de Nova York, a l'altra punta del món, a molts quilòmetres, i llavors pues se connecten els dos casos amb unes, bueno, pues unes petites fragments musicals de Chopin, no?, que actua com firma de la persona, bueno, pues de la persona assassina.
1: Això mateix. Són dos casos que, tot i que són diferents, perquè en el cas de la Elisa desapareix, no se sap res més, i en el cas de la noia de Nova York, la Rebecca, doncs és morta, però és veritat que tots dos casos estan connectats per aquestes notes de Chopin. Ens pots explicar com arriben, no?, perquè l'Elisa desapareix, però de quina manera arriben aquestes notes de Chopin a connectar els casos?
3: Sí, això ho puc explicar, no és tampoc spoiler, perquè a més apareix al principi, no?, de la sí, novel·la, però sí, és veritat que en el domicili familiar, quan estan, bueno, pues, plorant aquella ausència, no?, de l'Elisa, que ningú sap on te pot estar, i bueno, pues, apareix també, depositen allà en el domicili familiar.
1: En el, a través del balcó, diguéssim.
3: A més, sí, a través del balcó, i ho fa, a més, un dron. O sigui, un dron deixa al balcó del domicili familiar dels Mata, de la família de Lisa, aquests fragments musicals, no? Llavors, bueno, pues la veritat és que, clar, arriba l'inspector i diu, bueno, és que això, a més, bueno, pues tenim que veure què significa, no?, aquest missatge, no? I mira, no fa falta, perquè apareix a primera plana en el New York Times, perquè és exactament el mateix missatge que s'ha deixat en el, bueno, pues en el lloc on és assassinada una altra jove, Rebecca, a ple Central Park de Nova York, no? Llavors, els dos casos estan connectats irremediablement, i bueno, pues tot el que suposa això, perquè ja de per si l'investigador David Marco, bueno, pues la veritat és que estava tenint bastantes dificultats en lograr bueno, pues, que avancés la investigació, uh-huh, i clar, això ja li desborda completament. I de fet, bueno, pues arriben també un par d'agents de l'FBI, perquè clar, i és que també apareix un cadàver a la seva jurisdicció, i és que està connectat amb la desaparició d'aquí de Màlaga irremediablement. O sigui que en aquesta connexió, bueno, pues està, diguem, el primer gran bueno, pues ítem de la novel·la, no?
1: Sí. Ell té clarament un sospitós des de l'inici, però clar, les coses no són tan fàcils com semblen, i moltes vegades la policia, una cosa és la intuïció i d'altra cosa és la pressió, el saber que has d'aconseguir proves, el saber que pots retenir una persona però si no parla tampoc no la pots retenir per sempre, que el teu jefe t'està pressionant perquè aconsegueixis alguna cosa, que aquesta persona pot ser influent, que els mitjans estan parlant i estan donant unes informacions que en principi no haurien de compartir, i clar, tot això fa la bola molt gran.
3: Totalment. A més, és que els primers moments són claus, i bueno, pues, ho estem veient en molts casos també, on lo principal també, i parlant amb molts inspectors precisament, és preservar l'escena, és dir, l'escena que no estigui contaminada, perquè mm-hmm, els primers moments són claus. Això d'esperar 48 hores, com era el que tot el món, bueno, es pensava fa uns anys, no? I no només que es pensava, sinó que hi havia...
1: Es feia, sí.
3: Sí, és que es feia. Bueno, serà una desaparició voluntària, o sigui, si no torna dintre de 2 o 3 dies, llavors vens, no? Què va, els primers moments són claus, i efectivament, primer bueno, pues les sospites, no? I a més és que és cert que estadísticament, bueno, pues normalment és algú del propi entorn, no? Uh-huh. El principal sospitós, o els criminals, no? El que passa és que, bueno, pues efectivament, a més el pare d'aquesta noia que desapareix aquí a Màlaga, Fraga és un gran constructor, un gran empresari, i les primeres sospites, bueno, pues, van contra ell, no? Llavors, pues, l'inspector al principi, pues, sí, és veritat que és el primer sospitós que apareix en el llibre, i bueno, pues, després, bueno, pues, van alternant també els sospitosos i en el cap del lector, no? De la lectora, i això també és el que he intentat que passés també a la novel·la, és dir, que te la vagis llegint i vagis dient, ah, pues mira, serà aquest, serà aquesta, serà... I al final, bueno, pues no sé, hi haurà gent que potser haurà acertat, altres que no, però sí que volia aquesta, que això passés pel cap de tota la gent que s'apropés a la novel·la.
1: El fet que l'Elisa, la desapareguda, sigui una noia que, com tu ens explicaves a l'inici de la conversa, és becària en una redacció d'un programa, en aquest cas de televisió, fa que aquest programa, clar, doncs tingui un protagonisme, no? Ja no només perquè ells mateixos són focus de notícies, sinó perquè a més han d'explicar les notícies. I aquí també ofereixes com cert retrat, podríem dir, de la importància de l'impacte d'aquest tipus d'històries, no? I fins i tot, doncs, com el fet de treballar buscant noves informacions poden portar al sensacionalisme, que no és una crítica necessàriament, però bueno, sí que ens expliques una mica, ens fiques a la cuina d'alguna manera.
3: Sí, sí, a més, bueno, jo he tingut la fortuna de treballar en redaccions periodístiques de televisió i sí, és veritat que volia també que tingués el seu protagonisme, no?, a la trama de la novel·la, perquè bueno, són coses que sí que és veritat que connecta a primera mà i que em sembla algo molt atractiu i bueno, pues, tu has donat en el clau, perquè és que, clar, imagina't, el programa on te treballa la noia desapareguda, pues és que té... La víctima, diguem, dins del seu programa i també bueno, pues, pot fer el paper d'investigar, no? Que és el que se'ns demana també als periodistes, com bueno, pues, no substituint ni molt menys el treball de la policia, però sí és veritat que bueno, pues, és una de les funcions, no?, del periodisme. Llavors, té les dues coses, o sigui, té la víctima dins i, a més, té aquest paper d'investigar, no? Llavors, pues, me resultava molt interessant tot aquest tema dels mitjans de comunicació i, bueno, pues, sense pretendre tampoc bueno, pues, dir, no sé, s'ha denostat molt el tema de la televisió de pur entreteniment, no? No, o sigui, no s'ha pretén en aquesta novel·la tampoc donar ninguna lliacció i, bueno, pues, en boca de, per exemple, de la mateixa Elisa al principi diu, bueno, pues, és que potser els mitjans de comunicació o els programes d'entreteniment o de salsa rosa, entre cometes, no?
1: Sí.
3: Bueno, pues, escolta, potser no se li ha de demanar tampoc ninguna serietat, que sí se les ha d'exigir als informatius i a la premsa sèria, no? Llavors, bueno, pues és com entreteniment. I la veritat és que bueno, pues això també és veritat que m'ha donat peu bueno, pues a tocar molts temes també al redor dels mitjans de comunicació, però insisteixo, tot també des de la perspectiva de la ficció i com una, bueno, pues com algo que apareix a la trama, però sense voler donar ninguna lliçó de ningú tipus.
1: Però això és així, no? Que moltes vegades quan la policia està investigant un cas, això ho deus saber tu amb les teves fonts i per tot el que portes dedicat també al tema del true crime, etcètera, la policia sent una pressió per part de l'opinió sí. pública d'una banda i per part dels superiors de l'altra, que els diuen, va, això ho hem de tancar, això hem d'aconseguir, això hem de tenir nous indicis, noves proves, i clar, moltes vegades, doncs, si no tens tants fils dels que tirar, les coses porten el seu temps.
3: Sí, sí, el que passa és que sí és cert que jo defenso que la policia moltes vegades, o almenys ho parlo des d'un punt de vista de la víctima i de la família de la víctima,
1: sí, sí, sí.
3: Sí que crec que aquesta pressió mediàtica és bona. Ara, ben encausada, per exemple, sí. També és que els primers moments és que són tan claus que és veritat que per molta pressió mediàtica no pots tenir una barreja de gent entrant en el quart on ha desaparegut, per exemple, una noia. No? I hem vist molts casos, o sigui, ara mateix se me ve a la ment un molt mediàtic, que era el de Madeleine, sí. McCann, bueno, pues és que va entrar a la seva... aquell quasi que el vas tratar de primera mà i és que allà, aquella habitació, aquell apartament de Portugal, va entrar tot el món durant les primeres hores, no? I sí és veritat que aquesta pressió mediàtica bueno, pues va fer posar les piles a la policia. Té que haver-hi una tensió mediàtica, perquè si no, la policia moltes vegades es veu desbordada amb tots els casos que tenen i bueno, pues, també amb els mitjans que potser pues, moltes vegades són deficients, no? Com a altres també cossos, però tenen que actuar també bé. Llavors, pues, moltes vegades també hi ha que exigir aquesta cobertura, aquesta pressió de la investigació, que no decaigui tampoc, perquè potser pues, passa un temps sense resultats i és que la investigació i comencen a parlar d'arxivar causes perquè no... No, llavors la pressió mediàtica em sembla que és molt important, però també una pressió mediàtica que no només exigeixi que s'investigui, sí que, però que s'investigui bé també. És dir, que tots els processos que realment totes les proves quedin custodiades, que l'escena se preservi, que s'interrogui o se vegi absolutament a tot el món, que es vegin totes les càmeres. És que avui en dia hi ha tants elements sí. que és que el crim perfecte no existeix.
1: Clar, és bastant difícil, no? Entre les triangulacions del telèfon, els rastrejos de tota la tecnologia que fem servir, en fi, és gairebé impossible no deixar rastre.
3: Sí, sí, sí. Bueno, i de fet és que ara mateix ho tenim molt, molt també d'actualitat també. Amb, bueno, pues, jo crec que ara mateix és el succés de l'any, no? El tema de Jonathan Antic també. Que, bueno, pues, no se sap, no? Si ha sigut una mort accidental, si el van pantar, però fins i tot això pot deixar també, bueno, pues, alguns elements, no? Que ja pues, s'ha dirimiran després en el judici que està ja molt a prop i on bueno, pues, desfilarà moltíssims peritos també, investigadors que donaran exactament bueno, pues, cada punt de lo que va poder succeir en aquella muntanya.
1: Anselmo Ramos, és un plaer xerrar amb tu d'Acordes para un crimen. Queden molts elements per comentar d'aquesta història, que és una lectura voraç i intensa amb aquesta investigació en dues ciutats, a més des de Madrid també, que ens farà viatjar d'altra banda a Varsovia amb Chopin i aquestes notes del Nocturn número 9 com a anexa de connexió entre els dos crims, no? La desaparició i la mort, la col·laboració entre la policia espanyola i el FBI i d'altres elements que haurem de descobrir llegint aquesta història, aquesta primera novel·la d'Anselmo Ramos. Moltíssimes gràcies per aquests minuts al Sota Sospita, ha estat un plaer.
3: Moltíssimes gràcies de veritat i a més bueno, pues moltíssimes gràcies també per permetre aquest espai, a més en català, o sigui, perquè és que bueno, pues és el meu idioma natal i és veritat que bueno, ja també avanço pues, mil perdons per si he comès alguna irregularitat també,
1: no, home,
3: però
1: no.
3: De veritat que ha sigut un, bueno, pues un verdader plaer i res, pues moltíssimes gràcies i espero que aquest Acordes para un crimen bueno, pues us agradi, us enganxi i ho disfruteu.
1: A Màlaga bé, no? Però sí que està bé allà, eh?
3: Sí, no, s'està molt bé. Ara aniré cap a Girona també en unes setmanetes, també. O sigui que la veritat és que no ens podem queixar. O sigui, tant una terra com l'altra són meravelloses i són espectaculars. I també, això sí, per molt espectaculars que siguin, també el crim també s'amaga darrere.
1: Clar que sí. És veritat que en els llocs que semblen paradisos, diguéssim, no? La foscor també s'hi amaga. Anselmo, moltíssimes gràcies. Fins aviat. Vagi molt bé.
3: Moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
4: Això és una cançó feliç pel típic moment feliç que ja no recordava.
1: Arribem a la una al Sota Sospita amb aquesta cançó de Joan Dausà del seu àlbum Immortals, aquest una cançó feliç. Butlletí de seguida i tornem. Fins ara.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Estabilitzat l'incendi de Los Gallardos a Almeria, ha cremat unes 7.000 hectàrees i el perímetre és d'uns 40 quilòmetres. Les condicions meteorològiques han estat clau per poder contenir un incendi que es va declarar dijous. L'evolució favorable permet també el retorn d'un miler de desallotjats. Es farà de manera gradual i demanen que els afectats escoltin les autoritats i segueixin les instruccions en tot moment. Un ampli dispositiu continua buscant possibles víctimes. Segons el darrer balanç, 12 persones han mort i una vintena encara no s'ha pogut localitzar. Fins ara s'han interposat 8 denúncies per desaparició. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, fa una crida a la prudència perquè diu ha estat un dels incendis més virulents i alerta. Encara no hem arribat ni a mitjans de juliol.
2: S'han de unes circumstàncies climatològiques i geogràfiques molt determinades que han contribuido de una manera que tengamos uno de los incendios más rápidos que hemos vivido, especialmente en Andalucía y probablemente en España, ¿no?
0: Agraeix la feina ingent de tots els efectius que han treballat sense descans per extingir un foc mortal. Un agraïment que també ha verbalitzat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
3: Tenemos unos profesionales excepcionales, unos profesionales que lo ponen todo.
0: Sobre l'origen del foc s'ha obert una investigació per esclarir les causes d'aquest incendi, però es demana prudència i evitar especulacions. I a casa nostra ha controlat l'incendi de Camarasa a la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees. Aquest matí s'ha desconfinat també el nucli urbà de Fontllonga. Aquest diumenge, 72 municipis de 14 comarques es troben en nivell 4, el més elevat del Pla Alfa, per extrem risc d'incendi. Es mantenen també tancats 8 espais naturals. I més de 180 municipis d'una vintena de comarques també han decretat el nivell 3 per elevat risc d'incendi. I des d'avui, i com a mínim fins dimecres, tindrem la tercera onada de calor de l'estiu, totes concentrades en menys d'un mes. Aquest diumenge, l'episodi de temps extrem començarà ara al migdia i durant tota la tarda, sobretot a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. De fet, a Viella ja s'han registrat 35 graus. Conseqüències d'aquestes altes temperatures que també afecten els camps. Des d'Unió de Pagesos alerten que el 80% dels cultius de Pera Conference de les comarques de Lleida estan deshidratats i això limita el creixement del fruit. Jaume Gardenyes és el responsable del sector de vegetals.
4: Ens queden unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apta per una categoria de primera.
0: Una situació que es pot viure durant el mes d'agost, però que ja l'estan patint des del juny. I de l'exterior, l'Iran tanca de nou l'estret d'Hormuz, acusa un vaixell d'ignorar les instruccions i causar, diuen, una bretxa de seguretat. La Guàrdia Revolucionària afegeix que fins que no cessin els atacs perpetrats pels Estats Units a la regió, mantindrà el bloqueig d'aquesta via estratègica. Tot plegat després d'una ofensiva militar iraniana contra les bases nord-americanes ubicades al Golf Pèrsic. Han atacat països com Oman, Qatar o Bahrein. Adverteixen a l'administració de Donald Trump que en cas de represàlies i atacar Teheran, la resposta per part de l'Iran serà contundent i els objectius continuaran sent les bases militars estatunidenques. En esports, Ivan Urtola s'imposa la cursa de Moto2 del Gran Premi de Motociclisme d'Alemanya, un podi 100% espanyol. Segon ha estat Dani Olgado i el tercer Izan Guevara. A la categoria de Moto3, el més ràpid també ha estat un pilot espanyol, Brian Uriarte. A les dues del migdia serà el torn de MotoGP, amb Marc Márquez sortint des de la primera posició. I l'agenda d'aquest diumenge també ens deixa la novena etapa del Tour de França, que s'ha escurçat uns 30 quilòmetres, també per les elevades temperatures. Entén i 5 de la tarda, final de Wimbledon entre Jannik Sinner i Alexander Zverev i recordem, ja han quedat definides les dues semifinals del Mundial de Futbol Anglaterra-Argentina i França-Espanya. I nosaltres ho deixem aquí a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
5: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
6: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
7: Sóc aquí per complir els teus somnis.
8: Sota sospita.
9: Això és surrealista.
8: Amb Laura González.

0: Doncs aquí continuem, passant el diumenge al Sota Sospita a Ràdio 4 a l'hora del vermut. Encetem la segona part de la nostra coartada fins a 2:15 i ens agrada doncs tancar la setmana amb les recomanacions culturals del Carles Novelles. Com està vostè?
1: Molt bé, vostè?
0: Doncs fantàsticament bé.
1: Sí?
0: Sí, home.
1: Juliol, ja estem a la meitat,
0: Ja el tenim aquí. Sí. Tu on vas de vacances, per cert?
1: Jo me'n vaig a Salzburg.
0: Molt bé.
1: D'aquí... A veure, d'aquí 2 setmanetes.
0: Molt bé.
1: O sigui, finals de juliol.
0: Sí.
1: Crec que marxem el dia 29 o 30, encara ho hem de decidir. Com que anem amb cotxe.
0: En cotxe?
1: Anem amb cotxe. Un amic meu, el Sergi, que tu el coneixes.
0: Sí.
1: La seva filla.
0: Sí.
1: Jo i la meva filla.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Sí, 2 papis i 2 nenes.
0: Molt bé.
1: Ens anem amb cotxe, parem algun lloc pel camí, no sabem encara, vull dir, pagarem a qualsevol lloc. Anem fent via, anem a dinar, no sé què, i arribem a Salzburg. Mm. A Salzburg tenim una casa, ens quedem allà uns quants dies tots junts i després tornem.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Fantàstic. Europa s'ha de recórrer. Hi ha molt per fer encara, vull dir.
1: Sí, tant.
0: Molt per fer a tot arreu.
1: Sí, tant. I després encara, i després me'n vaig a les Azores, que això ja ho havíem parlat.
0: Ah, sí.
1: O sigui, la que torno, un dia a la ciutat, més o menys.
0: Mira, afortunat ell.
1: I me'n vaig a les Azores, que ja ho tinc lligat des de fa molts mesos, i aquí me'n vaig sol.
0: Fantàstic.
1: Al principi.
0: Molt bé. Jo la part de viatjar sol encara no sé què faré.
1: Ah,
0: perquè
1: encara...
0: jo tinc la segona quinzena d'agost...
1: Encara ho has de decidir.
0: Que no tinc filla.
1: Ah.
0: I llavors estic veient el què. No sé si agafar el cotxe i anar-me'n al sud, perquè una de les coses que volia fer és anar al poble dels meus avis.
1: Quin és?
0: A Cañete de las Torres, a la província de Còrdoba.
1: Molt bé.
0: Però...
1: Quina calor,
0: Molta. Sí, però és que jo, o sigui...
1: Ja, tu no,
0: jo no ho passo malament.
1: No,
0: vull dir, jo, de fet, primer me'n vaig a Sardenya, que allà calor farà, segur, i després me'n vaig a Menorca a visitar la meva amiga, que allà calor també fa. Vull dir, jo no sóc dels que aprofita per anar a Islàndia a l'estiu, saps? Assumeixo que...
1: Sí, ho hem parlat moltes vegades, jo és que ho pateixo molt. Sí, tu ho portes bé.
0: Jo assumeixo que fa calor, suo, és
1: sí,
0: veritat
1: sí.
0: Que a vegades no puc més, busques l'ombra, busques el bany, de banyar-te de la platja, a la piscina, busques... No? I de vegades no tens ganes de moure't.
1: Jo recordo un cop a Còrdoba, fa anys, quan anava cap a Portugal,
0: sí.
1: Que, no sé, estàvem sopant en un restaurant, un dels millors almorjos que he menjat de la meva vida, per cert, i sortint del restaurant, que era a les 10 de la nit, o sigui, i estàvem a 31 graus.
0: Ja.
1: I era com, mare de Déu.
0: A les 10 de la nit.
1: A les 10 de la nit, o a les 11 de la nit, a 31 graus. Era sufocant.
0: Com a Barcelona.
1: Era terrorífic. Sí, bueno, no, sí, ara sí, ara ja... I això fa anys, eh?
0: Ja, però sí, que la cosa és que, mira, jo quan vaig anar, al maig que vaig anar a Berlín, teníem 30 graus.
1: Ja, fort, eh?
0: I ara estan, en fi, vull dir que aquestes onades de calor i aquests nits tòrrides tropicals i totes aquestes nomenclatures que...
1: Sí,
0: que
1: el tema és que...
0: Ja vull dir, han arribat per quedar-se.
1: Sí,
0: és que...
1: sí, sobretot durant el dia. Després, ara ho estàvem parlant amb l'Ester també, que, per exemple, si te'n vas a Salzburg durant el dia, pot ser que faci 30-31 graus perfectament, o 35 fins i tot, però després per la nit, no? Refresca una mica, pots dormir una mica millor, fas una mica...
0: El que passa és que, escolta'm, avui dia, en realitat, viatjar, sigui on sigui que vagis, és caríssim.
1: Sí.
0: Vull dir,
1: tot és caríssim, no?
0: Tot és molt car. Vull dir, els últims anys, per exemple, tu mires un càmping, és que et pots gastar com a poc 1.000 euros una setmana dormint.
1: Ja.
0: Que abans, dius, però què ha passat?
1: Abans els càmpings no eren així.
0: Clar.
1: Ara amb la tonteria dels glàmpings han pujat els preus.
0: Ja, però, però és que la mateixa parcel·la cada vegada és més cara.
1: Sí, sí.
0: No sé, per no parlar del bungalow, però és que ja sense anar-te'n allò de viatge.
1: Sí, sí, canta per aquí prop, sí, sí.
0: És caríssim. Dius, no, mira, ves a... Com se diu, a l'Algarve, que és assequible. Home, assequible. Tu te'n vas una setmana a dues persones i menys de 2.000...
1: No, és caret,
0: és complicat.
1: Sí, sí.
0: És complicat.
1: A les Azores no em va semblar tant, Però també és veritat que ho vaig pillar com al març. O sigui que...
0: No, jo, per exemple, a Sardenya, que m'emporto un cotxe...
1: Ho dic per si com et dono una idea.
0: Ja, saps? Sí, perquè ja tinc el viatge fet, jo, i pagat. Vull dir.
1: Ah, no, però la segona quinzena d'agost has dit que no.
0: Ja, vale.
1: Clar.
0: Però tu quan hi vas?
1: Jo la primera.
0: Ah, doncs...
1: Bueno, però igual et puc donar tips, saps?
0: Això també és veritat. No, però ja faré dues illes ara. Però jo, per exemple, a Sardenya vaig amb el ferri, que et passes tota la nit viatjant, però clar, així em porto el cotxe.
1: Sí.
0: Clar, llavors t'estalvies tota la pasta del cotxe allà.
1: Clar,
0: vull dir que ja vas mirant la manera i la tornada, doncs bueno, passarem el dia en el barco aquell, que no és pas...
1: No és el millor plan del món, però és el que hi ha.
0: És el que hi ha, escolta'm, sí. Bé, doncs... Anem a fer alguna cosa, Carles?
1: Sí, tinc coses. He vist, de fet, des que estic de vacances he pogut anar bastant al cine. La setmana, fa uns quants dies que vam parlar de Backrooms, que va ser una de les pel·lis que vaig veure al cine. I poc després he anat a veure una pel·lícula que també tenia moltes ganes i que tenia moltes ganes de veure-la per també comentar-la aquí, que és aquesta.
2: wouldn't like to live 120 years?
3: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
1: Ai, el teu cosí. El teu cosí.
0: Ai, els cosins.
1: Ai, ai, ai.
0: Ja sabeu què diu la dita, no?
1: No.
4: Mucha ansiedad.
5: Per favor.
0: Com més cosins, més endins. Carles, és que no. M'ho has fet dir, home.
1: És veritat, és veritat. Sí que la sabia, sí que la sabia, sí que la sabia.
0: Bé, la pel·lícula de l'Aina Clotet, no?
1: És la pel·lícula de l'Aina Clotet, sí. Viva, que va obtenir un premi revelació a la darrera edició del Festival de Cannes. Curiós, perquè Premi Revelació, una actriu, una... de fet és, és directora del Novell.
0: Com a directora.
1: Com a directora, sí, però ja havia fet això a Suècia, també, això no a Suècia també, vull dir que es porta molt de temps treballant.
0: La, bueno, però pel·lícula és la primera, no?
1: Sí, és la primera, i l'important és que va rebre un premi important molt a Cannes, i és una pel·lícula notable, eh? Vull dir, és bona, és una molt bona pel·li, jo m'hi agrada molt veure-la. No és una pel·li perfecta, ni molt menys, però tampoc no crec que sigui aquest el cas. Ella dirigeix, interpreta i coescriu amb la Valentina Viso, que és una guionista que també ha escrit algunes de les pel·lícules de la Marc Coll, i es veu que porten molt de temps elles dues treballant en aquest guió des de fa 2-3 anys. Parla de la història d'ella, que la Nora, que ja li han extirpat un pit, ha patit un càncer de mama, i li estan trobant una petita cosa a l'altra, i ella ja està començant a patir perquè diu ai, ai, ai, i li agafen moltes ganes de tirar endavant, de viure a tope, uh-huh, perquè veu que la malaltia ja l'ha colpejat un cop i que la pot tornar a colpejar una altra vegada, i el que fa és disparar la seva vida cap amunt, o sigui, se'n va directe cap a viure al màxim tot allò que pot, i s'acaba liant amb un noi molt jove, el cosí que dèiem abans,
0: ja.
1: Aquest cosí de el cosí de la seva millor amiga, que és un xaval de 23 anys que, què passa, tal, no sé quant, i que està buenorro, està en catxes, i ella es queda flipada amb el xaval i el xaval amb ella, i bueno, comença aquí tota la història. A més a més, ella també té ganes de, bueno, laboralment tornar a la feina, llavors també vol fer un discurs, està estudiant, bueno, està investigant com podem viure més anys en aquesta vida, com ens podem tirar fins als 120 anys vivint, etc, etc. I llavors tot el que li passa a ella en aquesta pel·lícula, bàsicament. Mm-hmm. És una pel·lícula una mica atorollada, hi ha moltes coses, està com molt plena de coses, i hi ha vegades que dius, bueno, ja vale, que li passin coses, una darrere l'altra, però així el personatge també és així en part, o sigui que coincideix bé el ritme de la peli amb el tipus de personatge o amb la,
0: molt bé,
1: amb la vitalitat i amb el moment vital de la Nora. Molt, molt bona peli. També és una peli molt hot, en el sentit de que molt física, molt sexual, no es talla en cap moment, ho mostren tot, el que han de mostrar, i hi ha un element molt interessant de context, que és que estan vivint en una època en la qual no hi ha molt poca aigua, hi ha sequera total, i això fa que encara suïn més, encara sigui més calorosa i més física la pel·lícula.
0: D'acord.
1: I tu ho sents molt mentre estàs veient la pel·lícula. Vale. O sigui que està molt bé també que l'hagin estrenat a l'estiu, perquè aquesta sensació de suor... De...
0: Ja es transmet i t'identifiques, no?
1: I la vius totalment, sí.
0: Jo... hi ha pel·lícules que tenen un moment i que hi ha persones o hi ha moments en què no et pots endinsar en segons quines històries.
1: Sí.
0: I
1: és una pel·li que pot, que, clar, pot ser difícil en un moment determinat. Sí.
0: Jo ara amb aquesta no puc.
1: No pots.
0: No.
1: No la podràs veure.
0: No, ara mateix no podré. Vull dir, em sap molt greu perquè m'agrada molt l'Aina Clotet, que trobo que treballa molt bé,
1: sí,
0: que té idees molt interessants.
1: És molt bona, eh?
0: Però sí que ho és. Sí, sí, jo la vaig conèixer, vam coincidir en un curs de teatre, ella era boníssima, jo no. Aquí estic.
1: Ella ja era boníssima.

0: i el cacau en pols, vaig posar l'aire condicionat, vaig encendre la tele i quan surt de House of the Dragon vaig fer la foto i la vaig penjar i dic, a gaudir,
1: i després el mòbil,
0: els peus.
1: I després el mòbil apartat i ala, sí. I que passin coses.
0: Sí, sí, sí,
1: jo
0: sí,
1: és que no, jo no he vist ni un capítol sencer de Juego de Tronos. Mai. Vaig començar-la i vaig dir, això no és per mi. No és per mi.
0: Carles!
1: No, sí,
0: és
1: sí.
0: Que, vull dir, t'hauré d'acomiadar, o sigui, hauré de fer una prova.
1: Sort que estem arribant ja fins a l'última. Sort que estem ja al final de temporada.
0: No, però comenta, tenim temporada vinent confirmada, eh?
1: Ah, doncs, bueno, doncs ja intentaré posar-me les piles d'aquest estiu.
0: Has de veure Game of Thrones aquest estiu.
1: Mira, si, he de, si, per, si per seguir...
0: Escolta'm,
1: si per seguir
0: que la no
1: aquí, l'he de veure, ho faré.
0: L'has de veure.
1: Sí.
0: Sí. De fet, no per, ara t'explico, no és... ara us confesso una cosa, i és que arran de veure la tercera temporada que estic, perquè clar, cada setmana un capítol, vull dir, això és com antanyo, que t'has d'aguantar fins a la setmana...
1: Però House of the Dragons, a veure, que jo m'enteri, un moment, sí. Perdona, que t'hagi interromput, és
0: prequela.
1: És prequela.
0: Ha passat abans.
1: Però és ja tercera temporada de...
0: Tercera temporada de House of... Sí, de, sí. La Casa del Dragón.
1: Hi ha com tres temporades prèvies a les sis
0: clar,
1: o no sé quantes...
0: Però no de... són immediates a Juego de Tronos.
1: Ja.
0: O sigui...
1: Són molt prèvies.
0: La Casa del... Clar, són gairebé 200 anys abans.
1: Ara veus que no tinc ni idea de res, no?
0: Sí.
1: Ho comproves,
0: clar.
1: No?
0: O sigui, quan comença el Juego de Tronos, els dracs s'han extingit. I els que estan en el trono, vull dir, al principi és el Robert Baratheon, i després estan els Lannister. I llavors els Targaryen, que són els que estaven dominant els set regnes 200 anys abans, ja no hi són.
1: Em fa molta gràcia, perquè no entenc absolutament res del que
0: doncs,
1: estàs dient.
0: Mira, jo, pues, la confessió que anava a fer és que arran de començar a veure la Casa del Dragón, saps allò que acabes el capítol i et salta automàticament una recomanació que et fa la plataforma en qüestió?
1: Sí.
0: Doncs em va saltar el primer capítol de Game of Thrones. I m'hi vaig quedar.
1: Clar.
0: I ara estic veient un altre cop Juego de Tronos.
1: Estàs veient les dues.
0: Les dues, sí.
1: Bueno.
0: Hòstia, és que gaudeixo tant... Gaudeixo tant, vull dir, poques sèries em fan gaudir d'aquesta manera de crispeta, saps? De... Sí, sí. Mm. Després hi ha sèries que ubicaria en el top per endavant, eh? Vull dir, hi ha sèries més profundes que m'han
1: sí, sí, clar,
0: que
1: clar.
0: M'han deixat un pozo més interessant.
1: A mi em va passar això amb Lost, per exemple.
0: És que, sí, pues sí. Jo...
1: Sí, que Lost era com, hòstia, ja veig que no... Que,
0: que no serà la sèrie clara
1: no,
0: de la vida.
1: I que se'ls va la olla i tal, però estic aquí enganxadíssim i necessito veure-ho constantment.
0: Doncs Juego de Tronos també.
1: Sí, sí.
0: És molt
1: que passa és que jo tinc uns plans per l'estiu, que igual en parlarem la setmana que ve, no? La setmana que ve farem una mica de plans de l'estiu. Jo parlarem això.
0: Però vaja, que jo et poso deures...
1: Vale.
0: Que no són el quaderno Santillana, sinó que és que miris Juego de Tronos.
1: Se'm gira feina, és milions de capítols, no?
0: És igual, no passa res, tens tot l'estiu.
1: Vale.
0: No fotem, home.
1: Ja em veig allà a les Azores, quedant allà a l'allotjament, sense saber al mar, mirant Juego de Tronos tot el dia.
0: Doncs ja està bé que facis
1: vale,
0: això.
1: Vale, d'acord.
0: Bueno, va, fes-me tu una recomanació.
1: Accepto, d'acord. Un parell de llibres, va, vinga.
0: Perfecte.
1: Dos llibres increïbles. Un el porto aquí, ara te'n parlaré, l'altre vale. No l'he pogut portar perquè me'l van deixar i quan el vaig acabar el vaig tornar, ja no és meu, diguéssim, mai ha sigut meu. El primer és Encantado Bingo, de l'Alana Corujo. No sé si n'has sentit a parlar d'aquest llibre, tothom està parlant, o no tothom, però se n'ha parlat una mica. És una joia, passa de Lanzarote, tu i jo som fans de les Canàries i de Lanzarote, així que ja és un element com per tenir en compte, i parla d'unes germanes, d'un volcà, d'una família, d'uns pares, hi ha una onda sobrenatural, passen una sèrie de coses que no puc explicar perquè seria un spoiler monumental. Està escrit de forma molt original, cada capítol és diferent, són capítols molt curts, alguns són realment molt curts, de tres frases només, i cada capítol està escrit amb una edat diferent de la protagonista. La protagonista és qui escriu en primera persona, mai saps com es diu, no té nom, o sí. No saps com es diu, perquè quan l'escriu ella no surt el seu nom en cap moment. I, per exemple, capítol 1 escrit quan té 12, capítol 2 escrit quan en té 70, capítol 3 escrit quan en té 20, i tu comences a llegir, al principi et costa una mica, però després vas composant una mica aquest puzzle i vas fent-te la idea del que està passant i del que t'està explicant. Hi ha una generació ara d'escriptores joves a Espanya, superimportant.
0: Sí, que, i a Catalunya, superpotent.
1: I a Catalunya també, molt potent. I a més, moltes d'elles escriuen des d'un lloc... una mica fantasiós o amb una mica inquietant, amb algunes escenes de terror. Sobretot hem parlat aquí bastant de l'Elisenda Solsona i de la Roser Cabré, que acaba de guanyar el Premi Carcells fa unes quantes setmanes, que són dues de les autores catalanes que més parlen d'aquests temes a les seves novel·les. Però també, per exemple, la Aida Rodríguez, que també estic llegint una cosa seva ara que m'està agradant molt, la Ayla Martínez, de Carcoma, la Elisa Levy, la Lana

0: ese portero. Moltes autores que estan a la trentena o que encara no han arribat, hi ha d'altres que ja han passat de la trentena, entre 30 i 40, que estan creant una literatura nova, molt interessant, que jo estic bastant enganxat. De fet, últimament no paro de llegir llibres, novel·les, contes d'autores tant espanyoles com sud-americanes. També la Samantha Schweblin, la Mariana Enríquez, que n'hem parlat aquí diverses vegades, etc, etc. Aquesta és la primera. I la que tens aquí és la segona, que vull que l'agafis un moment i que te'l miris.
1: No siento nada.
0: No siento nada, de la Liv Blomqvist, una altra autora, en aquest cas sueca, crec que és, nòrdica.
1: Sí, nòrdica segur, amb aquesta Lieres i aquí a sobre de la O i tot això.
0: Aquest nom és molt suec.
1: Sí.
0: No? Stromqvist, no Blomqvist, és Stromqvist.
1: Stromqvist.
0: Liv Stromqvist. És una novel·la gràfica, de fet no és una novel·la, és un còmic, no és novel·la, és una
1: mena de... novel·la gràfica.
0: Sí, però no és novel·la.
1: Ai, mira, aquí com a punt del llibre una foto del Carles.
0: Sí, amb la
1: candela
0: de fa un parell d'anys, sí, sí.
1: Molt
0: I és una mena d'assaig dibuixat sobre l'amor contemporani, per què ens costa tant estimar, mantenir relacions. Bàsicament, intenta respondre la pregunta que ens hem fet aquí també alguna vegada, de com és que en una època amb tantes possibilitats per trobar parella ens costa tant trobar l'amor i perquè sembla que estem més insatisfets que mai.
1: Sí.
0: I per fer-ho, explica en diferents capítols, amb molt d'humor i també amb certa profunditat, va cap al passat, explica capítols de la història de la humanitat, parla també, parteix de les relacions de Leonardo DiCaprio, del qual se n'han fot bastant, i la seva impossibilitat d'estimar les seves nòvies de 20 i pico d'anys i que les va renovant cada dos per tres, se'n queda una de 20 i pico perquè no acaba de quallar les seves relacions i fa referències a autors contemporanis com Eva Illouz, com Byung-Hul Chan, per exemple. També surten Beyoncé, Kierkegaard, tota una sèrie de personatges, etc, etc. És molt, molt interessant, molt divertit i molt, i molt curiós.
1: Mira, mira quina reflexió.
0: A veure.
1: Dado que tantos elementos de nuestra cultura señalan con el dedo a nuestra psique, se considera que, bueno, psiquis, diu, se considera que cuando fracasa una historia de amor, el motivo es alguna incompetencia psicológica de nuestra parte. Por eso, los fracasos amorosos amenazan con debilitar los cimientos mismos del yo.
0: Exacte. Aquest tipus de coses són les que surten per aquí...
1: A través de historietes o de diàlegs o de...
0: Hi ha una profunditat, hi ha una manera d'explicar-ho que és, vull dir, que és com filosòfica, fins i tot, és a dir, d'assaig, però després tot això t'explica d'una forma molt divertida, amb vinyetes molt gracioses, amb personatges que expliquen, que parlen, etc, etc. No és una novel·la, és un assaig, però està superbé. Jo la veritat és que me'l van deixar fa relativament poc i ja vaig per la meitat i és super, super recomanable. Molt, molt divertit.
1: Parla aquí de, diu, nuestro filósofo favorito Soren Kierkegaard nos ofrece en su clásico Las obras del amor de 1847 una explicación de por qué las mujeres, o las personas en general, pero bueno, pues son las mujeres, aman tanto, derrochan su tiempo y su vida, su propio ser, por amor a otras personas, a las que les da igual, personas que no les devuelven tanto amor. ¿Por qué aman tantísimo que los coach y los terapeutas se ven obligados a escribir libros de autoayuda y a imprimir millones de ejemplares para intentar detenerlas? Basta, prou.
0: Prou ja, d'estimar tant.
1: Prou d'estimar tant, no?
0: Té una visió, sí. feminista, evidentment, també,
1: sí,
0: el llibre.
1: Sí, però
0: o sigui...
1: també una mica, bueno, mantenint l'esperança una mica
0: sí, bàsicament,
1: fosca.
0: Hi ha una cosa que m'agrada molt de del llibre, que...
1: Tot és en blanc i negre.
0: Que me l'estic intentant aplicar a mi també una mica,
1: sí.
0: Que és... hem de deixar de pensar en les persones amb les que ens relacionem o els possibles candidats a parella, per dir-ho d'alguna forma, des d'una perspectiva gairebé, podríem dir, mercantil.
1: Correcte, consumista, que és el que han afavorit també les apps de cites.
0: És a dir, sí, totalment. Que és com una sèrie de... Ha de tenir una sèrie de valors,
1: clar,
0: no?
1: Clar, de requisits.
0: Sí.
1: Jo, per mi, són red flags això i per mi m'agraden de 1,80, moreno,
0: sí,
1: no sé què, que li agradi el pàdel, que tal qual. Ara, home, doncs no, perquè ara, la vida real no és així.
0: Clar, he conegut una noia que és que ho té tot. Clar, és que és molt guapa, és molt simpàtica, és molt dolça, li agrada la música com jo. I per què no funciona? Doncs perquè això no funciona així.
1: És que no té a veure amb els gustos.
0: Clar.
1: És no que té, no va així la
0: no té,
1: cosa.
0: I no té a veure amb una sèrie de fitxes que han d'encaixar les... No,
1: no
0: amb,
1: va
0: clar,
1: així.
0: No
1: I
0: va
1: ho
0: així.
1: Hem convertit en això.
0: Exacte. Llavors aquest llibre, a través de, també d'algunes reflexions, sobretot de la Eva Illouz, tota l'estona està referenciant a la Eva Illouz i els seus llibres,
1: sí.
0: El que diu és, no, l'amor va per un altre cantó, no, i no va per aquí. tu no pots estar pensant aquesta noia és ideal per mi o aquest noi és ideal per mi perquè compleix tots els requisits que jo estava demanant. Clar. Perquè si quan els tens tots complerts resulta que no funciona, llavors la frustració és enorme. Mm-hmm. I és que l'amor no va per qui no va amb una... No és això. És una altra cosa. És més, una cosa molt més màgica, molt més de sentiment, que no es pot racionalitzar i que no es pot posar com si fos, no sé, una guia o, una, un, sí. o uns mínims, no?, que ha de complir algú. Molt interessant, la veritat, aquest molt llibre,
1: bé.
0: Molt guai.
1: Doncs, bona lectura d'estiu. Dues recomanacions de lectures per aquest estiu i et dona temps d'una més, perquè hem d'anar plegant.
0: Doncs una sèrie, molt ràpid. Una sèrie que es diu La maldición de Widow's Bay.
2: Soy Tom Loftis.
3: Encantado, Tom. Arthur.
2: ¿Te apetece tomar un café?
3: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
2: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
0: Apple TV,
3: vale?
0: És la història d'una petita illa a 65 quilòmetres de Nova Anglaterra, a la costa est americana, que està enclavada en el passat, no té wifi, per exemple, tenen moltes dificultats de connexió, són pescadors, viuen una mica aïllats del món. I l'alcalde, que és el personatge central, vol convertir la illa en un reclam una mica turístic i que la penya hi vagi per es gastin diners i fer créixer una mica el nivell de la illa. Sí. Hi ha molta gent que s'hi oposa, etcètera, etcètera. Llavors, hi ha un to com de comèdia, però després a la illa hi ha molt de misteri, passen coses molt estranyes, molt misterioses. I llavors és una barreja entre Lost, Doctor in Alaska, Tiburón, Twin Peaks, La dimensió desconeguda, saps? Com una cosa així com... Està molt bé, perquè té com aquests tons... És una sèrie que no és increïble, però no està gens malament, es deixa de veure bastant bé.
1: Perfecte.
0: I és molt entretinguda i molt interessant, i crec que és una sèrie també molt d'estiu. O sigui que encaixa molt bé en el moment,
1: vale.
0: el moment
1: actual. M'he de tornar a treure Apple, perquè com també s'ha estrenat Silo, la temporada 3...
0: Ah, sí, que era de les teves preferides,
1: que,
0: sí.
1: De les que m'agraden, sí. Les que he gaudit molt, doncs he de treure'm un altre cop, he de posar-me l'Apple un altre cop durant...
0: Doncs pots aprofitar per veure
1: sí,
0: aquesta,
1: per veure.
0: També.
1: Sí, jo és que de tant en tant, amb... t'agafes una plataforma, veus tot el que t'interessa, te la treus, i així no pagues tot.
0: Què passa, com que estàs amb el Juego de Tronos, que no, clar,
1: ja,
0: no,
1: mira,
0: no podràs veure
1: no,
0: res
1: no,
0: més, ja.
1: Evitar,
0: o sigui, ara
1: sí,
0: estàs ja ficadíssim aquí.
1: Sí.
0: Però bé, pels que no estigueu mirant Joc de Trons o les seves prequeles i seqüeles múltiples, aquesta és una bona possibilitat.
1: Perfecte. Doncs vinga, amb aquesta recomanació arribarem a la una en Madeon, que ha publicat el disc Victory i té cançons tan xules com aquesta, Lonely Space Age, així en clau electrònica, aquest DJ, compositor, productor, etcètera, etcètera, francès, i bé, serà el moment de l'informatiu, a dos quarts de dues de Ràdio 4, que passeu bona tarda de diumenge i fins la setmana vinent. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Tercera onada de calor de l'estiu, una per setmana, i tot apunta que no serà l'última. Tot l'estiu viurem episodis de calor amb temperatures superiors a les que tocaria, i els termòmetres enfilats aquesta setmana entrant un altre cop per sobre dels 40 graus. És la conseqüència del canvi climàtic que ha vingut per a quedar-se. En parlarem a l'edició cap de setmana amb la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca. Una de les conseqüències més terribles és la dels incendis forestals, el gran perill de l'estiu. Afortunadament, i creuem els dits, tots els focs que afecten encara Catalunya es troben sota control. L'últim, el de Camarasa a la Noguera, controlat des de mig matí i aixecat el confinament dels veïns de Fontllonga. Cal tenir en compte també les implicacions de les temperatures extremes sobre la nostra salut, especialment la dels col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran i les persones que viuen o treballen al carrer.
2: Parlem molt de que han de tenir cura de la gent gran, de les temperatures, però ens oblidem de la gent de les residències. I estic parlant també de les públiques, perquè hi ha gent que està agitada tot el dia. Com pot estar en una habitació de 38?
3: Que a l'hivern s'activen moltes alarmes quan es baixa sota zero, però en canvi la calor aquí és molt més alta, i és el que ens està passant ara, no? Que portem molts dies amb unes temperatures més altes del que és habitual.
4: El calor, quan l'apreta, desgasta más. Se siente un sofoco. Sí, hacemos pausas para hidratarnos y llevar la gorra.
0: Situació i previsió meteorològica a EMET, Juan Carlos Piña.
5: Què tal? Bona tarda. Continua el temps estable a Catalunya avui, en un dia en què les temperatures diurnes pugen al terç nord i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Avui en màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Barcelona i Girona, sent de nivell taronja perill important al Pirineu i Lleidatà. Demà dilluns començarem la setmana amb més temps estable i les temperatures se mantindran en general amb poques variacions. El termòmetre assolirà valors màxims de 38 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies. I un menor de 16 anys s'ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a Castellà del Vallès. Tres persones més que viatjaven al mateix vehicle han resultat ferides greus, una en estat crític. El cotxe s'ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre per causes que s'estan investigant. Amb l'Albert Bacassa, els comandaments tècnics, el Santi Garcia, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Catalunya afronta des d'avui la tercera onada de calor de l'estiu, quan tot just hem sortit de la segona. Protecció Civil ha fet una crida a no baixar la guàrdia perquè aquesta onada pot ser encara més intensa que l'anterior, durant la qual gairebé 300 persones van haver de ser ateses per afectacions relacionades amb la calor. Joaquín Calvente.
6: Una massa d'aire a Nord-Àfrica farà pujar els termòmetres per sobre dels 40 graus a l'interior i dels 30 a la costa, i no donarà treva ni tan sols quan es posi el sol. S'esperen nits tropicals i fins i tot tòrrides, en què serà difícil dormir. Durant el dia hi haurà una xafogó intensa per l'elevada humitat i la calitja. El pols saharià en suspensió, cosa que deixarà un ambient feixuc i una atmosfera enterbolida. Així doncs, aquesta calor cal portar-la tan bé com es pugui.
7: Como podemos, con muchos ventiladores, yendo mucho a la playa, y bien, supongo. O sea, se siente bastante más que el verano pasado.
6: S'han d'evitar esforços durant les hores centrals del dia davant el risc de patir un cop de calor. Si es vol fer esport, millor de bon matí. Cal hidratar-se i abaixar el ritme.
8: Jo bé, no forço. Simplement és moure el cos, mantenir-lo actiu, perquè si no després tots són cruiximents. Aigua, sempre, ben hidratats i endavant.
6: Si no hi ha més remei, com en el cas de qui treballa a l'exterior, s'han d'extremar les precaucions.
9: Es complicado, muy difícil, pero nos dan recursos como para que no nos muramos de calor. Nos dejan hacer descansos y nos dejan pararnos en fuentes a mojarnos.
6: I a l'interior hi ha feines que afronten un repte encara més gran, com els forners.
10: Nosotros al tener el horno aquí, pues bueno, a ver si lleva como se puede, porque no queda de otra, pero cuesta muchísimo, la verdad. A base de mucha agua y bueno, y aguantar como se puede. Porque al final la calor que te da el horno, pero bueno, es lo que toca.
6: El pic de la calor s'espera entre el dimecres i el dijous, que poden ser les jornades més sufocants d'aquesta onada, amb el mercuri tocant els 43 graus a la plana i una xafogó insuportable al prelitoral fregant els 38 graus. Els termòmetres aniran a la baixa a partir de divendres.
0: Sarai Sarroca és la directora del Meteocat, benvinguda.
11: Hola, moltes gràcies.
0: L'episodi de calor es reactiva, segons les vostres prediccions, fins quan durarà?
11: Sí, de fet, com tu dius, és un episodi molt llarg, que de fet comença la setmana de Sant Joan, i aquest mateix episodi conté fins a 3 onades de calor. El terme d'onada de calor és un terme tècnic, i llavors tenim l'onada de calor de la setmana de Sant Joan, aquesta d'aquesta setmana, i després el que just comença avui diumenge. Són 3 onades de calor, de la qual aquesta tercera comença avui, i preveiem que es pugui mantenir fins dijous divendres.
0: Si estem parlant d'una tercera onada de calor, no seria la continuïtat de la que vam tenir la setmana passada?
11: Així és.
0: Uh-huh. Una setmana que va ser de temperatures rècord, que no havíem vist mai en un segle. Tot això es pot repetir? Perquè les vostres prediccions, a més, parlen de tot l'estiu, que pot haver-hi temperatures més altes de les que tocarien. Clar, la pregunta que ens fem tots és, aquesta situació infernal de l'última setmana la podem tornar a tenir?
11: Sí, de fet, els models meteorològics ens indiquen com aquesta tercera onada de calor tindrà el seu pic entre dimarts i dimecres, en què les condicions tornen a assimilar-se molt a les que vam tenir just la jornada del dimecres passat.
0: I després d'aquesta tercera onada de calor, ja podeu preveure si n'hi haurà de més? Una quarta, una cinquena?
11: Quan parlem d'onades de calor, com et deia, és un terme molt tècnic. Llavors, prefereixo parlar d'episodis quan parlem a més llarg termini. I d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica. Tot l'estiu, tot el que queda de juliol i també agost i setembre. La diferència, però, és a nivell de pluviomètric. El juny va ser sec, el juliol es preveu sec, i l'agost i setembre, i probablement l'octubre, es puguin reactivar les precipitacions i fins i tot arribar a tancar-se plujosos. Però això són prediccions.
0: I aquí podem tenir un nou problema, que és que el que passa moltes vegades, les tempestes, no? Que també és un problema.
11: Efectivament, de fet, ja ho hem vist també aquesta setmana de segona onada de calor, en què moltes tardes, especialment al Pirineu i Prepirineu, s'han generat moltes tempestes. Ara bé, com que tenim l'atmosfera tan càlida, en molts llocs que hi ha llamps, però no pluja, perquè la precipitació s'acabava evaporant abans de tocar terra.
0: Onades de calor cada cop més sovint i de més durada, més persistents, això no sembla una excepcionalitat. Sembla que aquesta serà la tendència, la tònica, a partir d'ara, suposo que per culpa del canvi climàtic.
11: Sí, l'escalfament global, no? Doncs, de fet, no ens hauria de sorprendre perquè també el venim vaticinant des de fa molt de temps. I, de fet, ja els informes de l'IPCC doncs, ens donaven possibles solucions, com la implantació d'energies renovables o temes de gestió forestal per poder pal·liar aquest ascens que, sens dubte, hauríem d'anar combatent, perquè l'ascens de temperatura aquí a Catalunya doncs, és molt significatiu, és de 2 graus per sobre de la mitjana climàtica. I això destaca en referència a l'escalfament que diem global, perquè a tot el món és de 1,4. És a dir, sí que hi ha escalfament mundial, és a dir, és generalitzat, però aquí a Catalunya és superior que a la resta de territoris.
0: I això vol dir que a partir d'ara tots els estius seran així, com estem passant aquest?
11: Bé, no et podria dir si tots, però la gran majoria és molt probable que sí. I en referència a aquest 2026, s'hi suma el fet que està sent estrany climàticament perquè l'hivern normalment és sec, en canvi enguany ha sigut plujós. La primavera climàticament acostuma a ser plujosa, en canvi enguany ha sigut seca. I aquest estiu doncs, no només està sent seca, sinó que a més estem tenint registres de temperatura doncs, força, força alts, amb rècords molt importants que en un sol dia fins i tot es van arribar, no, el dimecres passat, a assolir fins a 10 rècords absoluts de temperatura màxima.
0: Clar, diu, l'hivern ha estat plujós, el que pensàvem que era bo perquè no tindríem sequera, també es converteix en un problema perquè què vol dir? Que això, hi ha hagut més vegetació que ara està absolutament seca i això és el caldo de cultiu per als incendis forestals.
11: Sí, per contra tenim els embassaments plens, sí.
0: Bé, veurem el got mig ple, però tenim el problema realment dels incendis forestals, que és el principal perill i la principal preocupació en mesos d'estiu com aquest i amb aquesta calorada encara més. Sarai Sarroca, les vostres prediccions són l'origen dels avisos que després emet Protecció Civil a la població i continuarem molt atents. Molt bona feina, directora del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
11: Gràcies, una abraçada.
0: I els bombers continuen treballant en l'extinció de diversos incendis forestals que encara cremen a Catalunya, tot i que ja es troben sota control. És el cas del declarat ahir a la tarda Camarasa, a la Noguera, que ha afectat l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera Pallaresa, i va obligar a confinar el petit nucli de Fontllonga. El confinament s'ha pogut aixecar aquest matí, des de nit estava estabilitzat i a mig matí s'ha pogut controlar ja el foc, que ha cremat una vintena d'hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Un home ha resultat ferit lleu en aquest incendi. I els incendis forestals són una de les pitjors cares de l'estiu, però també les afectacions de la calor en la salut de les persones. Insistir en la necessitat de combatre aquestes altes temperatures i evitar activitats a l'exterior que posin en risc la nostra salut, i especial atenció amb els grups d'edat més vulnerables, les criatures i la gent gran, també les persones que viuen al carrer i a les residències. Maria Gómez.
12: Residències de gent gran construïdes abans del canvi climàtic han quedat obsoletes i s'han convertit en espais inhabitables. De les possibles conseqüències en parla Maria José Carcelén, de la coordinadora Residències 5+1.
13: Està morint molta gent. Per què? Pues perquè efectivament aquesta calor agreuja totes les patologies prèvies. I estem parlant de gent que moltes vegades no té una, té dos o tres, no? És que no hi ha alternativa, és que ara s'ha de fer alguna cosa.
12: S'ha de fer alguna cosa, diu, per poder sobreviure aquest estiu i solucionar un problema que s'anirà repetint any rere any. Un col·lectiu amb patologies complexes i cròniques, menció especial també per a les persones amb Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall recomanen planificar l'estiu per minimitzar l'impacte de la calor i les elevades temperatures. Lorena Grau, neuropsicòloga de l'àrea social de l'entitat.
14: A mesura que va avançant la malaltia, les persones perden la capacitat de detectar les seves pròpies necessitats i, per tant, doncs, hem de tenir com una especial cura per poder, no, atendre i marcar com certes rutines, no, pues per hidratació, perquè no perdin, no, aquest hàbit.
12: L'embat de la calor també impacta en les persones en situació de carrer, que sovint no es poden resguardar de la radiació solar ni tampoc hidratar-se. Unes afectacions encara més greus a partir dels 55 anys. Beatriz Fernández és la directora d'Arrels.
15: Que tenen problemes de salut cronificada, sobretot temes cardiovasculars i respiratoris. Aquestes temperatures en aquesta població, que és relativament jove i que, per tant, no té accés a un recurs per majors de 65 anys, doncs també empitjora aquestes malalties cròniques.
12: Unes setmanes d'estiu amb una xarxa de refugis climàtics que no sempre estan oberts i que, segons Fernández, no sempre veuen amb bons ulls, ens diu l'entrada de persones en situació de carrer.
0: I no només les persones, també els animals pateixen la calor, Maria.
12: Els gossos i gats no suen i això dificulta que puguin regular la seva temperatura, però si els remullem els podem ajudar a rebaixar algun grau. Ricard Adán, veterinari i col·laborador del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
16: Si aconseguim que fem una capa de petita d'una pel·lícula d'aigua a sobre, fa l'efecte de suor nostra. L'aigua s'evapora i absorbeix calor de la pell i fa que el cos baixa una mica la temperatura.
12: També recomana triar l'hora de sortir al carrer, o a primera hora o a última, i sempre buscant llocs ombrívols, perquè les úniques glàndules sudorípares les tenen els coixinets de les potes.
17: La primera hora del dia levantarnos, lo sacamos.
18: A veces, incluso si está muy caliente, sobre todo por aquí, la cojo en brazos y la llevo hasta la sombra de allá.
12: Pel que fa als gats, cal preparar espais ventilats, no molestar-los i deixar fons al seu abast. Són petits animals que poden patir cops de calor, així que cal ser prudents i saber-los escoltar per detectar quin és l'estat de salut de les mascotes.
1: Edició cap de setmana.
0: El nou curs escolar començarà al setembre, com ha acabat l'últim, amb mobilitzacions dels docents. L'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha anunciat vaga als centres públics per al primer dia de classe, el 8 de setembre. Mentrestant, la consellera Esther Niubó assegura que les reunions que està tenint amb el sector estan resultant molt constructives i confia que es pugui rebaixar la tensió al curs vinent. Laura Zorriaga.
19: Serà el 8 de setembre als centres públics catalans l'Assemblea Educativa, amb representació d'USTEC, la CGT, l'Intersindical CNT i COS, mantindrà el pol a la conselleria fins que s'escoltin les seves demandes. Emplacen el govern a convocar amb urgència, és a dir, aquest juliol, la mesa de negociació amb el comitè de vaga. Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa.
20: No s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula. Per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
19: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha reunit amb prop de 100 equips directius del Baix Llobregat, el Penedès, el Maresme i Girona per conèixer les problemàtiques de primera mà. Les principals demandes, més recursos a la diversitat i reduir la burocràcia per guanyar temps d'ensenyament. Escoltem Niubó.
2: Les trobades estan sent doncs, molt constructives, és a dir, s'expressa doncs, aquest malestar, aquestes queixes i moltes vegades és compartir aquests reptes, que som conscients tots que els tenim i, per tant, aquí l'objectiu és poder rebaixar aquest malestar que, com deia abans, doncs constatem que hi ha a les aules i, al final, també reconduir i refer la confiança, no?, que aquest curs escolar es pot haver perdut. Nosaltres la voluntat hi és tota.
19: La setmana vinent, abans la consellera es reunirà amb les famílies i els sindicats, tot i que no ha mencionat la taula sectorial.
0: Gairebé un centenar de nens i nenes d'entre 6 i 17 anys a tot Espanya que han patit o pateixen càncer participaran a la 26a edició de les colònies que cada estiu organitza la Vall d'Aran, l'Associació contra el Càncer de Lleida. Unes colònies que comencen aquest diumenge. Joana Cendra.
21: Durant una setmana els nens i nenes s'obliden de la seva malaltia i gaudeixen de les colònies on hi ha un equip mèdic pendent tot el dia d'ells. Sisco Maranges, president de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
22: Són nens que molts d'ells continuen amb medicacions, amb la qual hi ha d'haver una supervisió, hi ha d'haver això, un equip mèdic que estigui al seu costat. Aquest any tenim cinc pediatres oncòlegs que venen de Vall d'Hebron.
21: El Giovanni Cadeiro, de Torrefarrera, és el tercer any que hi participa.
23: Sí, tinc moltes ganes de vindre a les colònies. Tinc també moltes ganes de veure els meus amics d'ahir i pues, ho espero amb molta il·lusió. O sigui, els monitors són molt agradables, que t'ajuden, de estàs bé i tal.
21: En total, 95 infants i joves d'arreu d'Espanya participen en aquestes colònies.
0: Falta exactament un mes per a l'eclipsi de sol previst per al 12 d'agost, que a Catalunya es veurà millor a les Terres de l'Ebre i al sud de les comarques de Tarragona i Lleida. Observatoris astronòmics i també establiments comercials dels indrets on es veurà millor aquest fenomen escalfa motors per preparar-se per a l'eclipsi.
19: L'ocupació hotelera a Lleida escala el 90% en una setmana on tradicionalment es fregava el 10. Pilar Bosch, que és regidora de promoció de la paeria.
24: La previsió és que sigui del ple total i que la gent doncs, hagi de buscar pernoctacions a ciutats o pobles al voltant de la ciutat de Lleida.
19: Màxima ocupació al Camp de Tarragona. Berta Cabré, Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme.
25: Doncs és una excel·lent notícia que hi hagi un eclipse. No és tan excel·lent que sigui el 12 d'agost, no? Perquè és precisament la setmana amb més activitat turística de tot l'any.
19: Els restauradors de les Terres de l'Ebre tramiten reserves des de fa mesos, ho explica Diego Arasa, hoteler.
26: Fa un any que mou, que la gent truca, s'interessa pel tema si es podrà veure, si no es podrà veure. Trobo que no era conscient ni jo ni ningú del que pot ser això.
19: Es disparen també les vendes a les òptiques. Els oftalmòlegs, però, avisen que cal observar l'eclipsi amb ulleres homologades 123-12-2 per evitar lesions oculars i, sobretot, no amb pretelescopis, càmeres, radiografies o vidres de soldador.
27: Si aquests rajos de llum es concentren a la retina, el que ens passarà és que es produirà, per entendre'ns, una cremada aquí. I això ens pot condicionar una pèrdua de visió, una taca negra, una alteració dels colors...
19: Milers de persones s'aplegaran el proper 12 d'agost als indrets catalans on la visibilitat de l'event astronòmic serà del 100%. Ara toca esperar que el temps acompanyi.
0: Avui fa tot just 30 anys es va celebrar la primera edició del Doctor Music, un festival que va portar fins als Prats d'Escalarre, al Pallars Sobirà, primeres figures internacionals de la música, com ara David Bowie, Bob Dylan o Lou Reed, entre d'altres. El festival va suposar un revulsiu econòmic per a la comarca. Cada edició atreia més de 25.000 visitants en una vall amb tot just 1.500 habitants. Es va celebrar durant 3 anys i després, tot i les ganes dels veïns de continuar, no s'ha recuperat. Pepa Santgenís.
28: El Doctor Music Festival, celebrat fa 30 anys als Prats d'Escalarre, Escalarre al Pallars Sobirà, encara resta la memòria dels habitants de les Valls d'Àneu. Els veïns encara recorden com un esdeveniment musical de primer ordre que va posicionar Escalarre al mapa amb caps de cartell internacionals com David Bowie.

0: Patti Smith, que torna després de 25 anys, els Blur, el Sepultura, Rosendo. És que des de Esterri caminaves 10 minuts i veies amb aquests tios aquí. I no un, un darrere l'altre. Se't doblaven. Hi havia en un escenari un, en un escenari l'altre. Era al·lucinant.
1: A les Valls d'Àneu recorden riuades de gent per accedir al festival i llargues cues als establiments per aconseguir menjar o beure.
2: Vam quedar tots amb la boca oberta, la veritat és aquesta. Perquè imagina'ns aquí, que estem a l'estiu, doncs, potser sí, 1.500, 2.000 habitants que venen de fora i així, i que de cop en vingui 30 o 35.000, aquí a les botigues hi havia unes cues de gent de, per exemple, de 150 metres per entrar a cada botiga.
1: 30 anys després lamenten que no es pugui tornar a celebrar un festival d'aquestes característiques per manca de permisos. Carles Jesús, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
3: Es va fer una gran feina per aconseguir-ho, per un pique d'un conseller en concret, diu que no i això no es fa.
1: El primer Doctor Music Festival es va celebrar als Prats d'Escalarre del 12 al 14 de juliol de l'any 96. Se'n van celebrar en total 3 edicions i fa 6 anys es va intentar recuperar, però el projecte no va tirar endavant.

0: clàssic, Ricard III de Shakespeare i Ricarda III, inspirat en un cas real contemporani sobre una massacre en un institut dels Estats Units, conformen el díptic Anatomia de Ricard, que es pot veure a la Sala Beckett dins del Festival Grec Marta Orkin.
1: Un adolescent tímid i introspectiu descobria Ricard III de Shakespeare i s'identificava i obsessionava amb aquest malvat personatge fins al punt de cometre una massacre escolar.
2: Tu, vine aquí! Que vinguis!
1: L'espectacle Ricarda III, estrenat a la Sala Beckett el 2015, explicava aquesta història inspirada en el cas real d'un adolescent nord-americà amb direcció de Montse Rodríguez i Clusella, text de Gerard Guix i interpretació de Quim Ávila.
3: Compassió. Va, és cosa de covards.
1: La mateixa companyia, Atrua Teatre, torna a la Beckett, on recupera aquest muntatge i estrena la seva continuació, Ricard 111, que reprèn 11 anys després el protagonista, ara a la presó, i que Gerard Guix ha ficcionat a partir del personatge real.
4: Aquest noi, durant aquests anys, s'ha mantingut completament aparcat, amagat i en privat. Però va donar una entrevista per primera vegada per explicar moltes coses, i aquesta entrevista vam veure que hi havia una segona part espectacular.
1: Quim Ávila reprèn el personatge en la seva maduresa, condemnat a 111 anys de reclusió en una peça més reflexiva.
5: Es fa un discurs en què la violència cada cop està més radicalitzada, la societat estem més insensibilitzats i també se sosté habitualment un discurs de que la violència engendra violència, per tant se'n parla d'una manera en què posem focus unilateral. Ricard 111 intenta obrir una visió més polièdrica sobre aquesta violència.
1: El jove actor Brandon Carich, seleccionat en un càsting obert, pren el relleu a Quim Ávila i interpreta l'adolescent en la primera part del díptic. Les dues obres es representen presenten per separat i els dissabtes en sessió doble a la Beckett.
0: De la cultura als esports, i comencem parlant del Mundial. Ja estan definides les semifinals. Àlex Carazo, bona tarda.
6: Bona tarda. 100 partits i un mes després, ja només queden 4 partits i 4 equips que lluitaran per aixecar la Copa del Món. 100 duels s'han disputat, que es diu aviat. Tot després d'aquest... que aquesta matinada hagi quedat definit el quadre de semifinals. Gairebé a les 6 del matí, hora peninsular espanyola, ha acabat el duel entre l'Argentina i Suïssa, 3-1 favorable als argentins, que de nou han necessitat d'una pròrroga per poder desfer-se dels seus rivals. Tot i que el partit es va posar de cara aviat amb el gol de McAllister al minut 10, no van arribar més gols. Fins al 67 va ser l'empat de Suïssa, obra d'Endiaye, i quan més estava dominant i generant ocasions al conjunt helvètic, va arribar l'expulsió d'Embolo. El VAR va cridar l'àrbitre a revisar que el davanter suís podria haver simulat una falta. El col·legiat ho va determinar així i va decidir treure la segona groga a Embolo. No va ser fins la pròrroga quan l'argentí va poder desnivellar el marcador. Primer, Julián Álvarez amb un golaç des de fora de l'àrea i després Lautaro van situar el 3-1 definitiu per classificar el conjunt argentí a les segones semifinals consecutives. Julián Álvarez.
7: Muy contento, sobre todo. Intentamos hasta el final. Se pusieron las cosas difíciles, más allá de que teníamos uno más, bueno, tiempo extra. Pero bueno, sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos, el gol iba a llegar y bueno, fue así, así que muy felices.
6: Va estar a prop del gol, però per primer partit d'aquest Mundial, Leo Messi es va quedar sense marcar. Un Messi que valorava així el duel de semifinals davant d'Anglaterra.
8: Especial, porque siempre es especial jugar contra las selecciones, contra la potencia, contra las grandes selecciones, más en una semifinal del Mundial, así que nada, descansaremos, intentaremos de recuperar fuerza, porque venimos haciendo desgaste muy, muy grande durante todo este torneo.
6: Com diem, Anglaterra serà el rival d'Argentina dimecres a les semifinals del Mundial, després d'eliminar Noruega 2-1 també a la pròrroga i remuntant. Els noruecs van obrir el marcador amb el gol de Schelderup al 36, just abans del descans ho va empatar Bellingham per Anglaterra, i el propi jugador del Real Madrid va ser l'encarregat de marcar el gol de la victòria al minut 3 de la pròrroga. Un nou doblet per Bellingham a vuitens i també a quarts, que el deixa amb 6 gols en aquest Mundial.
9: És difícil, però és difícil ganar la Mundial y todos necesitamos más todos los días, todos los partidos, y por eso estamos en el semifinals.
6: Per tant, així queden les semifinals del Mundial. França-Espanya dimarts 14 de juliol a les 9 de la nit, i Anglaterra-Argentina dimecres 15 també a les 9. Per cert, pels aficionats que estiguin interessats en veure el duel de semifinals de la selecció junt amb altres seguidors, durant aquests dies diversos ajuntaments estan anunciant que instal·laran pantalles gegants per poder veure el partit, així que s'haurà d'estar pendents a cada poble i a cada ciutat per veure si hi ha comunicat per part dels ajuntaments.
0: Interessant la final del Mundial, clar, sempre passa, però però parlem del Tour, que també està interessant, però amb un convidat no tan interessant com és la calor, les altes temperatures.
6: Sí, novena etapa de la cursa francesa, l'últim abans del primer dia de descans que els ciclistes comencen a necessitar, i de quina manera. De fet, l'etapa d'avui s'ha hagut de retallar per la forta calor. Enviat especial de Ràdio Nacional al Tour de França, Jorge Agüero, bona tarda. Quins canvis ha patit el recorregut?
10: Bona tarda. Doncs bàsicament s'han escurçat 30 quilòmetres, no afecta a cap port de muntanya, però del total de 185 quilòmetres doncs s'ha reduït fins als 155. També s'ha endarrerit la sortida, de fet s'ha pres fa poca estona, fa un quart d'hora a la una, a tres quarts de dues de la tarda, per una etapa de mitja muntanya a la qual doncs no hauria d'haver cap canvi significatiu dins de la general. Recordem, Tadej Pogačar segueix vestint de groc, avantatjant en 2 minuts 42 segons el seu principal perseguidor, Jonas Vingegaard.
6: Gràcies, Jorge. Anem a escoltar ara un trosset de l'entrevista que ha realitzat el nostre company Jorge Agüero a Línia de Meta sobre el tema de la calor amb l'entrenador de l'equip Movistar, Àlex Gandia.
11: Com afecta el calor al rendimiento de un ciclista, sobretot en etapes tan largas?
12: Bueno, sobre todo es eso, ¿no? Que una podríamos diferenciar diferentes fatigas, pues cuando vas mucho tiempo a la intensidad. En este caso hay un tipo de fatiga que es cuando la temperatura corporal aumenta mucho, hay una disminución además de las más grandes en el rendimiento. Entonces se trata básicamente de que nunca llegue ese punto, ¿no?
11: Vale. ¿Y esto vosotros lo podéis controlar, lo podéis monitorizar?
12: Actualmente sí, tenemos un sensor que se llama Core, que la verdad que nos permite monitorizar el calor interno del ciclista y la temperatura de la piel, ¿no? Entonces, leyendo esa lectura de la diferencia entre ambas, pues podemos saber el estrés que está teniendo el ciclista a nivel producido por el calor, vaya.
11: Indudablemente los horarios de las carreras no los van a cambiar porque son los que son y aquí mandan las teles, pero un poco, ¿ellos qué os dicen, qué os proponen? ¿Cuál es un poco el sentir general, ¿no?, del equipo y del pelotón con este tema?
12: A ver, yo creo que ellos están muy acostumbrados a pasar miseria, ¿no? O sea, se quejan un poco en ese aspecto, ¿no? Bueno, saben que es un poco intrínseco al deporte, están muy acostumbrados, entrenan muchas veces con mucho calor y están solos, y para ellos es más difícil seguramente entrenar con calor que venir a competir con un coche de apoyo y demás, ¿no? Evidentemente, medidas como la de hoy seguramente las agradezcan, pero se quejan poco.
11: Bueno, Alexis, que muchas gracias, que mucha suerte para esta etapa y a resguardarse del calor. Àlexis Gandia, entrenador de l'equip Movistar.
6: Recordem, està transcorrent la novena etapa del Tour de França abans de la primera jornada de descans demà dilluns.
0: I MotoGP està a punt de començar la cursa del Gran Premi d'Alemanya.
6: Amb un clar i català candidat a la victòria, el màxim favorit sempre que el Mundial de MotoGP arriba al circuit de Sachsenring, Marc Márquez, que surt des de la pole, acompanyat just al seu costat per Àlex Márquez. Així va acabar precisament la cursa a l'esprint amb una nova victòria per Marc, que ja és el pilot amb més triomfs en aquest format esprint, amb 19, i l'Àlex va ser segon, tercer, Di Gian Antonio. De nou, el pilot cerverí retalla punts a la general, que podrien ser encara més si es compleixen els pronòstics i guanya aquesta tarda la cursa que començarà els propers minuts a partir de les 2 de la tarda. Ara mateix, Marc Márquez és cinquè a 32 punts de Jorge Martín, que surt des de la setena posició. A més, en recordem que el segon classificat de la general, Marco Bezzecchi, no participa a la cursa després de patir una fractura de clavícula a la classificació. Pel que fa a la resta de categories, en aquest Gran Premi d'Alemanya, victòria del càntabre Brian Uriarte a Moto3, i a Moto2, triomf del valencià Ivan Ortolà. En bàsquet, el Barça incorpora Olivier Kamuga, ala pivot finlandès de 26 anys, que signa per dues temporades. Es converteix en el primer fitxatge blaugrana, que recordem encara no ha anunciat qui serà el nou entrenador. I en tenis, final del quadre masculí de Wimbledon, Jannik Sinner davant d'Alexander Zverev. Ahir Noskova va guanyar el quadre femení i Paula Badosa ha tornat a guanyar en torneig gairebé dos anys després al Challenger de Bastad a Suècia.
0: Gràcies, Àlex.
6: Bona tarda.
0: Bona tarda.

0: Són les dues. Tercera onada de calor de l'estiu. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha explicat a l'edició cap de setmana que aquesta tercera onada serà tan o més extrema que la que hem patit aquesta setmana i que tot l'estiu tindrem temperatures per sobre del que tocaria.
1: De fet, els models meteorològics ens indiquen com aquesta tercera onada de calor tindrà el seu pic entre dimarts i dimecres, en què les condicions tornen a assimilar-se molt a les que vam tenir just la jornada del dimecres passat. I d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica.
0: Una nova onada de calor que provoca afectacions en la salut de les persones, per això insistir en la necessitat d'evitar fer activitats a l'exterior a les hores de més calor i tenir especial cura dels grups d'edat més vulnerables, criatures i gent gran, també les persones que viuen al carrer i amb les mascotes. Maria Gómez.
2: Les residències de gent gran construïdes abans del canvi climàtic han quedat obsoletes i s'han convertit en espais inhabitables. És el que denuncia la Maria José Carcelén, de la coordinadora de residències 5+1.
3: El problema és que haurem de resoldre la situació de les habitacions, perquè hi ha gent que està agitada tot el dia. Com pot estar en una habitació de 38? Perquè tu pots posar un ventilador, però un ventilador et mourà l'aire calent durant el dia.
2: Carcelén demana un pla d'actuació imminent per part del govern amb solucions parcials que es puguin implementar ja aquest estiu. Un altre dels col·lectius que més pateix l'embat de la calor són les persones en situació de carrer. No es poden resguardar de la radiació solar i no sempre tenen possibilitat de mantenir-se hidratats. Entrar en refugis climàtics no sempre és una opció. Beatriz Fernández és la directora d'Arrels.
4: No veuen amb bons ulls doncs l'entrada de persones en situació de carrer, perquè no ens hem d'oblidar que els refugis climàtics han adreçat a tota la població i no sempre la població que es troba en situació de carrer, depèn de la situació i de l'aspecte que presentin, són ben acollits en aquests refugis climàtics. De vegades les persones doncs s'estimen més quedar-se en estant que no pas anar a un lloc on no se'l rep bé, no?
2: I no deixem el carrer per parlar dels treballadors. Jornades de feina que en episodis com aquest són més feixugues i difícils de suportar.
5: Es complicado, ¿eh? Muy difícil. Pero nos dan recursos como para que no nos muramos de calor. Nos dejan hacer descansos y nos dejan pararnos en fuentes a mojarnos.
6: El calor, cuando aprieta, desgasta más. Se siente un sofoco. Sí, hacemos pausas para hidratarnos y llevar la gorra.
7: Nosotros al tener el horno aquí, pues bueno, a ver si lleva como se puede, porque no queda de otra, pero cuesta muchísimo, la verdad. A base de mucha agua y bueno, y aguantar como se puede.
2: A dins les cases també precaució amb les mascotes, gossos i gats, perquè poden patir cops de calor.
0: I mentrestant, els bombers continuen treballant en l'extinció de diversos incendis forestals que encara cremen a Catalunya, tot i que es troben ja sota control.
2: És el cas del declarat ahir a la tarda a Camarasa la Noguera, que ha afectat l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa i va obligar a confinar el petit nucli de Fontllonga. El confinament s'ha pogut aixecar aquest matí. Des de nit estava estabilitzat i a mig matí s'ha pogut controlar ja el foc, que ha cremat una vintena d'hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Un home ha resultat ferit lleu en aquest incendi.
0: Situació i previsió meteorològica a EMET, Juan Carlos Piñá.
8: Què tal? Bona tarda. Continua el temps estable a Catalunya avui, en un dia en què les temperatures diurnes pugen al terç nord i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Avui en màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Barcelona i Girona, sent de nivell taronja perill important al Pirineu i Lleidatà. Demà dilluns començarem la setmana amb més temps estable i les temperatures se mantindran en general amb poques variacions. El termòmetre assolirà valors màxims de 38 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies a les 3. Bona tarda.
9: Edició cap de setmana. Radio 4.

0: tota Europa.
1: Bona tarda, europeus i europees.
2: Els parla en Vicenç San Clemente i Marina Fernández. Avui, penúltim programa de la temporada, ens volem centrar en matèria de defensa amb l'exministre de defensa estonià Riho Terras i en la cimera de l'OTAN que hi ha hagut aquesta setmana encara, de la mà de la nostra col·laboradora Teresa Carreras. També els parlem de la possibilitat pels saharauis de tenir la nacionalitat espanyola, una iniciativa que encara s'ha d'acabar de debatre al Congrés. Hola, Vicenç. Oi que aquesta setmana has tingut l'oportunitat de trobar-te amb altres veterans periodistes i també amb l'eurodiputat del Grup Popular, Riho Terras?
3: Sí, és així.
2: Ell, de fet, va ser el primer comandant de l'exèrcit estonià. Avui és a la Comissió de Defensa del Parlament Europeu i els seus arguments resumeixen el que ha estat la trobada de l'OTAN d'aquesta setmana.
3: Sí, ell creu que la Unió Europea encara no està preparada per tenir un exèrcit propi i que en el marc de l'OTAN, tant Estats Units com Europa es necessiten mútuament davant l'amenaça de Rússia. Ja ho advertia fa 5 anys.
4: War is coming to Europe. And people thought I'm mad.
5: Vaig dir que la guerra estava arribant a Europa i la gent va pensar que jo era boig. Va ser l'octubre del 2021 i al febrer del 2022 vaig voler estar a la frontera russa esperant l'atac rus, però el Putin estava espantat, així que va començar 4 dies després. Però vaig intentar ser allà. Allò va ser el meu objectiu. Vaig intentar ser allà al començament de la guerra, però no va funcionar. Jo sabia que arribaria. Tothom sabia que arribaria.
2: En aquests moments, Riho Terras, des de la Comissió de Defensa, intenta recollir fons per un pla de defensa aèria.
4: Where Europe has not invested 30 years in defense. Armament, it's rearmament, it's going back to where we were.
5: Europa no ha invertit en defensa durant 30 anys. Això no és un rearmament, sinó un armament, perquè no és que tornem on vam ser abans. Crec que el problema és que l'OTAN ens ha anat posant requeriments a nosaltres, a gairebé totes les nacions europees, però no els hem assumit durant anys i anys. I avui cal pagar molt més per arribar al nivell que seria mínimament requerit. I ara, és clar, la gent creu que ha estat la guerra d'Ucraïna el que ens ha fet despertar. Jo tampoc no ho crec. No ha estat la guerra d'Ucraïna. Perquè després del primer 2014 o el 2022, tothom seguia parlant d'això, però ningú no pensava més diners. Només l'elecció de Trump per segon cop ens ha deixat clar que havíem de pagar. I ara estem en el camí.
3: Avui, Estònia paga per defensar-se el 5,4% del seu producte interior brut.
5: Som una nació d'un milió de persones. El que és important és que els britànics, els francesos, els alemanys, els espanyols i els italians segueixin el seu camí per pagar. I això no és el cas en el moment actual. Per exemple, els britànics s'hi oposen. Els ministres van i venen perquè no poden arribar al 3%. A Itàlia i Espanya no és ni el 2%, o sí ho és, però el 2% és el que Obama va anunciar el 2014 com a mínim en una època pacífica.
2: Els periodistes veterans han comentat a Riho Terras que parlar de guerra és impopular a Espanya. Tothom sap que hauran de col·laborar, però no haver de comprar armes als Estats Units.
5: Volem tenir una indústria europea. Volem tenir és diferent que tenim. Però la gent que creu que és massa lluny de la guerra està mal guiada. Si qualsevol part de la Unió Europea o de l'OTAN pogués ser atacat, qualsevol ciutadà europeu ho notaria. La qüestió és si volem formar part de la solució. I encara Espanya està millor que d'altres. Irlanda està pagant el 0,2% del seu producte interior brut en defensa. El 0,2. Putin és el millor aliat per convèncer a la gent, atacant i matant. Us dic, no es tracta de si estem a països de l'est, de l'oest. Per ser considerat seriosament en aquest món, has de tenir un poder militar. Hi ha guerres. Hi haurà guerres en un futur. I a Europa no tenim suficients avions que funcionin. Tenim avions, però no volen tots. La meitat no estan en condicions. No tenen suficient manteniment. No estan operatius. I tampoc tenim munició. I per això no és tan important les coordenades d'on ve l'amenaça. És important que arribem a tenir les capacitats. Però nosaltres mateixos vam acordar tenir, ja ho havíem acordat, ja ho havíem signat. I ara mires i penses, la meitat està buit. No s'espera res més que el que havien promès a l'OTAN. La Unió Europea ara només és capaç de construir capacitats, però no de fer-se encàrrec. De tot això estic totalment convençut.
2: Per ell no és un problema de Trump sí o Trump no.
5: No hi ha defensa europea sense Estats Units. Amb Trump o sense Trump? Pels americans, Trump marxarà, i jo estic convençut que marxarà aviat. Però això no és allò essencial, perquè els americans necessiten Europa i nosaltres necessitem els americans. Hi ha hagut temps difícils entre Estats Units i Europa abans, però van passar. Ells ens necessiten a nosaltres tant com nosaltres els necessitem a ells per la seguretat de l'àrea nord-atlàntica. No em convencereu de que no necessitem Amèrica. No em convencereu. El primer que va treure unitats d'Europa no va ser Trump. Va ser Obama. Va retirar unitats. Trump les va tornar a Europa. No ha retirat encara ningú. Només s'ha parlat sobre això. No l'escolteu tant. Pots tornar-te boig, és ridícul. Però amb la gent del Congrés, amb la que he parlat, ells entenen que no poden tirar endavant sense Europa. No poden fer coses sense Europa. Són trumpistes. Molts d'ells són trumpistes, però ells encara entenen com és la realitat.
3: L'eurodiputat proposa obrir-nos a la indústria de tercers països.
4: Yes, we need to have more European. And I agree with you.
5: Clar que necessitem més participació europea. La qüestió és que hi ha un buit, un forat, amb un seguit de productes que nosaltres no produïm. Zero productes d'aquest tipus. I si nosaltres necessitem construir la nostra defensa aviat, necessitem altres països. No només Estats Units, el mateix Regne Unit, també Corea del Sud, fins i tot Japó. Avui, per començar a augmentar les nostres capacitats. O, per exemple, Turquia és cada cop més important. Ells fabriquen més de pressa, més bé de preu. Potser no amb la mateixa qualitat, però tens els productes demà al matí a casa teva. Alemanya compra vehicles armats ara a Finlàndia, quan ells havien tingut els millors vehicles del món, els tancs Tigers, però avui compren a Finlàndia, perquè els productes estan més bé de preu, són més útils i les comandes arriben a temps. Necessitem canviar. En el futur, potser podem prescindir d'Amèrica, però avui no tenim míssils balístics. No som capaços de construir sistemes. La nostra pròpia defensa aèria, comparable als Patriots, no existeix. I sí, és veritat que estem començant a innovar. Però això porta temps. Necessitem fer-ho poc a poc, pensant que ens cal i, mentrestant, considerar comprar algunes coses a Amèrica, altres a Corea del Sud i d'altres a Turquia. Necessitem construir satèl·lits. Fins i tot Alemanya no és capaç d'instal·lar tants satèl·lits com necessitaríem. Cal que innovem, en la meva opinió.
2: Si hi ha una eina, és la unitat. Els acords dins de l'OTAN són importantíssims.
4: Putin did not believe that 2014...
5: Putin no podia imaginar que el 2014 tots els països de la Unió Europea al voltant d'una taula decidíssim imposar-li sancions. Ell mai podia pensar que Xipre o que Grècia... Mira, vam ser capaços de fer-ho. Fins i tot encara hi era Orbán. Tots junts som forts. Cada vegada ha passat. No són només estadístiques. És que hi som tots dins. La primera batalla serà contra tots nosaltres, no contra un.
3: Com altres països en frontera amb Rússia, l'eurodiputat destaca que Estònia porta la defensa a l'ADN. Qualsevol ciutadà està preparat per mobilitzar-se.
5: Al mateix temps, a Estònia continuem fent exercicis. Fins i tot nosaltres, que estem a la reserva, taxistes, mestres, qualsevol professió, tots sabem que en 48 hores hem d'estar a la nostra posició amb armes, amb munició. Després tenim 400.000 finlandesos. Si ens posem tots junts, els russos necessitarien mobilitzar 1 milió per enfrontar-se amb nosaltres, sense l'OTAN. A veure, tinc por? No tinc por. Això és un escenari possible? Sí. És probable? Sí. Però no hem de tenir por. Aquest escenari o bé un altre. Nosaltres lluitarem. És el probable, sí. I nosaltres no tenim por d'això.
2: Sobre un possible canvi a Rússia, creu que farien falta dècades.
4: And if Putin fails, there will be...
5: Si Putin cau, potser faria falta temps, com sempre. 10 o 20 anys per un canvi d'un nou règim, que estabilitzi una posició... Vull dir, això implica temps. Però voleu dir democràcia? En la meva opinió, en un país que arriba des de Moscou fins a Vladivostok, la desintegració és molt més probable que democràcia, segons el meu parer.
3: Finalment, l'eurodiputat Terres ha assegurat a la seva visita a Barcelona que sí està a favor d'una ràpida integració d'Ucraïna a la Unió Europea.
0: Ukraine. People think it's problem.
5: Ucraïna, la gent creu que és un problema. Per mi, cap problema. És el país amb els majors recursos naturals d'Europa. Tenen liti, la llista és enorme. És que tenen absolutament de tot. Són gent educada. I l'agricultura no seria un problema. És el segon

0: Ràdio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, molt bona tarda. Què tal, com esteu? Ja sabeu, a aquesta hora i amb aquesta sintonia, i si avui és dissabte, això és el Més que Esport aquí a Ràdio 4. Fins a les 3 en punt, amb l'Helena Ramos al control de so. Avui us volem acostar a un esport mil·lenari, tradicional, especialment creat pels Jocs Olímpics, inspirat en l'antiga Grècia, bressol olímpic. Un esport que en realitat en són 5 en un i que transforma l'esportista en un atleta total. Però una modalitat esportiva minoritària i ni molt menys habitual a l'hora de decidir un esport pels i les més petites de la casa, quan el que predomina és el futbol o el bàsquet, però també el tennis o el pàdel i fins i tot la natació o la gimnàstica, però gairebé mai el pantaló modern. Doncs sí, avui us volem parlar de pantaló modern, però anem més enllà i el que volem és saber com es viu aquesta exigent modalitat esportiva quan es practica des de petit o petita i com una activitat extraescolar s'acaba per disputar mundials o fins i tot sent olímpica. Per això avui ens acompanyen tres joves atletes que van començar el col·le i en pocs dies viatgen a Madrid per disputar un mundial. Elles són la Laia, l'Aina i la Lucía.
2: La Laia, l'Aina i la Lucía van començar a practicar pantaló modern de ben petites com una activitat extraescolar a l'Escola Llor de Sant Boi de Llobregat, famosa per la seva activitat esportiva i per ser al col·le dels germans Pau i Marc Gasol, i agendes del bàsquet. Mentre altres companys jugaven a futbol, a bàsquet o nedaven a la piscina, elles afrontaven l'aprenentatge de 5 esports alhora, modalitats esportives que s'anaven incorporant a poc a poc fins a arribar a dominar-ne les 5 i que actualment, després de suprimir-se l'equitació, són esgrima, natació, laser run, una combinada entre la cursa a peu i el tir, i la cursa d'obstacles que ha substituït els salts eqüestres. Totes aquestes disciplines les dominen ja la Laia i l'Aina, de 14 anys, i la Lucía, de 18, tant com per competir aquest estiu al Mundial Sub-15 i Sub-19, respectivament, que es disputaran a Madrid a partir del 22 d'agost. La Laia Fanés va començar a entrenar amb només 7 anys i l'any passat ja va disputar el Campionat d'Europa, on va acabar sisena, a més d'assolir les mínimes pel Mundial Sub-15, el Campionat d'Espanya, on va guanyar per edats, i el Campionat de Relleu Mix, juntament amb el seu company Max de Tierra. L'Aina Rodríguez, de la seva part, va ser segona amb Daniel Lerín als relleus del Campionat d'Espanya i també va participar al d'Europa. El de Madrid aquest estiu serà per totes dues el seu primer Mundial. No serà el primer, però, per la més gran de les tres, Lucía Muñoz, que va començar també al Llor i acaba de fer segon de batxillerat al CAR de Sant Cugat, on s'entrena. Membre d'una família de pentatletes, aquest mateix estiu ha participat al Campionat d'Europa Júnior i a l'agost competirà al Mundial Sub-19 de Madrid.
0: Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Doncs a poc més d'un mes de marxar cap a Madrid a disputar aquest Mundial Sub-15 i Sub-19, respectivament, ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio 4 la Laia, l'Aina i la Lucía. Hola, Laia, com estàs?
3: Bon dia.
1: Què tal?
3: Molt bé. I tu?
1: Preparada?
3: Preparada.
1: És preparada, llesta ja, no? Seria la sortida del Mundial. Hola, Aina.
4: Hola.
1: Com estàs?
4: Molt bé, molt bé.
1: Contenta per anar al Mundial?
4: Molt, la
1: veritat. No?
4: Sí.
1: És que Mundial sona molt fort, no?
4: Sí, sí, és una molt bona oportunitat.
1: Déu-n'hi-do. En sap una miqueta més d'això la Lucía, perquè és una mica més gran, té 19 anys, vosaltres en teniu 14, totes dues, i la Lucía ja ha estat fins i tot en un Mundial, no, Lucía? Bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs sí, jo la veritat que he tingut l'oportunitat de participar en un altre Mundial i al final tot això és experiència i és molt guai. És una oportunitat molt bona.
1: Quan va ser? Quin Mundial vas
3: doncs
1: fer?
3: Doncs jo el primer que he participat va ser l'any passat, el U19, però la primera categoria. Jo ara estic a la segona.
1: Estàs al segon any, diguéssim.
3: Al segon any, sí,
1: al segon any. Sí. I a més tinc entès que aviat te'n vas també al Mundial Júnior.
3: Sí.
1: Que és una categoria més.
3: Sí, sí. Sí, això ha sigut una sorpresa que m'ho van dir fa poc, o sigui que no estava en els meus plans, però molt contenta, molt contenta.
1: I com elles, t'aniràs a Madrid a fer el Mundial de la teva categoria. Amb 14 anys encara no havies disputat cap Mundial.
3: No.
1: Bueno,
3: elles... vaig fer un, jo crec que més o menys, potser als 15, una cosa així, que va ser, però no va ser complet com elles, sinó jo vaig fer de la Serran, que és bueno, una de les proves del Pentac.
5: Ah, la Serran, sí.
3: Sí, que sí, és sí, córrer sí. i tirar. Jo vaig fer... Només havia fet això. Però no, no, encara... Quan jo vaig començar el Pentac no hi havia... El primer mundial era U17.
5: Clar.
3: I no hi havia U15, però és molt bona oportunitat per elles, la veritat.
5: És a dir, que cada cop van més petites.
3: Sí, sí, sí. Cada millor, cop... millor.
5: Clar, ben petites van començar elles, i tu m'imagino que també, Laia, tu als 7 anyets...
3: Jo sí.
5: Ja,
3: jo...
5: I per què una nena de 7 anys al York, que ja explicàvem que és un col·le que fa molt esport, no?
3: Al sí, York. Jo primer feia rítmica, però ja vaig veure que...
5: No t'acabava
3: que...
5: de...
3: A sobre jo córrer, ja se'm donava bé córrer, sí. i com vaig veure que hi havia el pentatló i també hi havia amigues meves que s'havien apuntat, doncs em vaig apuntar i em va agradar.
5: I tu li vas dir als pares, jo vull fer aquest esport, que són 5.
3: Sí.
5: I què van dir?
3: Doncs, a veure, ara ja no me'n recordo, però... A veure, segur que estaven contents amb la meva elecció.
5: Us agrada l'esport a casa?
3: Sí.
5: Sí, no? Sí, sí. I tu, Aina, perquè a quina edat vas començar?
4: Jo, a quart de primària.
5: A quart... 9 anys?
4: Sí, més o menys, una mica més tard que la Laia. Però em vaig apuntar sobretot perquè estaven les meves amigues i volia fer alguna cosa d'esports, que anteriorment vaig fer dansa, també.
5: Sí?
4: I després ho vaig deixar perquè no m'agradava gaire. Però vaig veure el pentatló, no sabia gaire bé què era, però vaig dir, bueno, estan les meves amigues, està guai.
5: Sí, tu vas dir, vaig a fer pentatló.
4: Exacte.
5: Si t'haguessin sí. dit, fes, no sé, paracaigudisme, haguessis dit, sí, si estan les amigues, no?
4: Bueno, una mica hi parem, però sí.
5: O t'ho haguessis pensat una mica.
4: Una mica més.
5: De tota manera, tu quina edat vas començar, Lucía?
3: Jo com la Laia, jo a primera primària.
5: A primera sí. primària.
3: Sí, sí.
5: O sigui, 6-7 anys.
3: Sí, sí. Perquè, bueno, abans, en el nostre col·le, pues, fèiem multiesports, i jo van recordo que a P5, bueno, quan a infantil...
5: Sí, ara és any... I5. Sí.
3: Ah, vale, pues, I5. I llavors, pues, van dir, pues, heu de triar un esport per l'any que ve. I jo me'n recordo que estava entre rítmica, que és el que ha dit la Laia, o pentatló,
5: no?
3: Però perquè... O sigui, pentatló
5: era... Però
3: quina
5: diferència, no? Rítmica-pentatló.
3: Sí, però rítmica era perquè estaven totes les meves amigues.
5: Ja està, ja està.
3: I a pentatló no hi havia ninguna, perquè jo vaig començar amb un noi.
5: Sí.
3: Érem ell i jo els de l'any que vam començar a pentar. I llavors era com que jo estava bastant... Dudava. Clar. I el meu pare em va dir, a veure, Lucía... A tu no se't dona molt bé ballar.
5: Millor perquè... l'esport.
3: Sí. Llavors em va dir, doncs si apenta, al final és córrer, és jugar, perquè al principi quan comences pues, és una miqueta per passar-t'ho bé. Sí, exacte. I llavors pues, jo vaig dir, pues, mira, ho provo i si no, pues, podia canviar. Llavors, pues,
5: I diria començar. Que no has canviat, que t'ha agradat, que se t'ha donat bé.
3: Exacte.
5: Perquè estàs on estàs, no?
3: Sí, sí.
5: A mi el que em sembla molt curiós és que un col·le, en aquest cas el lloc, tingui aquest esport com a extraescolar, perquè jo diria que això no passa a cap altra escola.
3: No, la veritat és que no, no.
5: És estrany. O sigui, és curiós, no?
3: Sí, sí, sí.
5: Si més no, perquè no sé si tu comentaves amb gent de fora de l'escola i no els hi semblava estrany, no?
3: Sí, sí, ningú, jo no conec a ningú.
5: Que faci pentatló modern al col·le.
3: Al col·le, exacte.
5: I a vosaltres us semblava normal, això? Laia?
3: És que, de fet, és l'única escola, crec, de tot Catalunya que ho té com a extraescolar. Sí, sí.
5: És una escola que, suposo, tracta l'esport de forma molt especial, no? Ja sabeu que al col·le del Gasol, un esport, el bàsquet, doncs, diguéssim, més mediàtic, no? I que tothom coneix el Llor perquè anava el Pau Gasol i el Marc Gasol, i aviat el coneixeran perquè van la Laia, l'Aina... I la Lucía, no? Aina, i què, vas començar i què et va semblar?
4: A mi m'agrada molt, ja que, bueno, com ha dit la Lucía, al principi eren jocs, estàs amb els teus amics, practicar, després ja va començar a complicar-se i bastanta gent doncs, va marxar cap al futbol, que van crear un equip femení a l'escola també, però, no sé, em va agradar molt. Vaig crear com un grup d'amics i vaig veure que t'havies de proposar coses... també esforçar-te al màxim, ja que són moltes disciplines.
5: Clar,
4: i has de trobar com el truc per cadascuna i també la teva motivació, perquè al final tu fas esport perquè t'agrada. I em va agradar molt fer-ho.
5: I fins aquí. Laia, i a tu què és el que més et va agradar del pentatló?
3: De quan era petita?
5: Sí.
3: A veure, primer, clar, són jocs...
5: Clar, no comences fent, perquè la gent ens entengui, eh? No comences de cop i volta fent 5 esports, a més un d'ells fins fa poc era la hípica, vull dir que havies de tenir un cavall i aquelles coses que compliquen una mica. No, això va a poc, no?
3: Sí, com clar, primer comences fent una miqueta de tir i fent jocs. Al principi, molta gent de la nostra edat s'apuntava només per fer jocs, però després, quan anaven passant els anys i... anaves practicant cada disciplina més a fondo i tal, ja
5: La cosa es complica una
3: sí,
5: mica.
3: Sí, sí, sí.
5: A tu quina disciplina t'agrada més o se't dona millor?
3: No ho sé, no ho sé.
5: No ho saps? Però quina se't dona millor o tampoc? O se't donen totes molt bé?
3: Més o menys totes,
5: totes
3: per
5: bé.
3: Igual. Potser la natació, però no ho sé.
5: No ho tens clar. I tu,
3: no
5: Aina?
3: No tinc clar.
4: Ai, m'agrada més obstacles.
5: Obstacles, que aquesta és la nova.
4: La nova, sí.
5: O sigui, que te l'han posat i prefereixes que l'equitació? Que no la, suposo que no la vau arribar a fer, o
4: no.
5: Sí?
4: No.
5: Sí, ja t'està bé, els obstacles.
4: Sí.
5: És divertit.
4: Sí, molt. Mm-hmm.
5: I tu, Lucía, tu vas fer equitació?
3: No,
5: tampoc.
3: No. Jo va ser com l'any que, bueno, justament ho van canviar, i, però normalment tu començaves, quan entraves al CAR, que és als 16 anys, més o menys, és quan comences a practicar-ho per poder competir-ho, perquè abans la hípica es competia a partir dels 18. Llavors, clar, com que tenies 2 anys d'adaptació per la hípica. I llavors jo vaig entrar justament en l'any aquest que ja s'estava comentant de ho canviarem.
5: El canvi, no?
3: I pues, no ho vaig... Però
5: no
3: jo també estic contenta amb els obstacles.
5: Sí? T'agraden els obstacles?
3: Sí, sí.
5: Escolteu-me, esteu atentes a les orelles? Les teniu ben obertes? Doncs escolteu això.
6: Hola, Laia, Aina i Lucía. Com esteu? Soc la Laura. Espero que us faci molta il·lusió aquest àudio. Bueno, principalment us volia enviar molta sort per al Mundial Sub-15 que el teniu a Madrid a finals d'agost. Sé que esteu entrenant molt dur, sé que mentalment també és difícil afrontar tots els entrenos durant l'estiu amb aquesta calor, també els amics doncs, estan de vacances, però bueno, que sapigueu que al final... un cop esteu allà, estic segura de que disfrutareu moltíssim de la competició. Us ho he de prendre com un repte, jo us diria. Al final, tot és un aprenentatge. I com a consell principal, us ho diré avui i sempre, amb qualsevol competició que tingueu, important o no tan important, és que disfruteu, que gaudiu del camí, de tot el procés per arribar i per preparar aquestes competicions, que sé que al final us les prendreu molt en sèrio, perquè sé que sou molt competitives, però tot és un aprenentatge. Però el més important és això, que gaudiu de tots els entrenaments, de la companyia, dels vostres companys i amics del pentatló, que us recolzeu també amb la família, que és un recolzament molt important dels amics, que estic segura que us entenen. I sobretot és això, bàsicament. I un cop estigueu allà a la competició, doncs no us capfiqueu amb el resultat. Jo us diria que, sobretot, us estigueu enfocades i concentrades en cada disciplina, que per mi és el més important del pentatló. Encara que us vagi malament la primera o la segona, res, passeu pàgina i estigueu superconcentrades per la següent i, sobretot, tingueu confiança en vosaltres mateixes, perquè jo sempre dic que, al final, la feina més dura es fa a casa, en els entrenaments que porteu fets, i el més fàcil, al final, és intentar-ho donar tot a la competició. O sigui, mentre dongueu el vostre 100%, us heu de sentir orgulloses de vosaltres mateixes. Així que, simplement, direu-vos això, que no és que fiqueu amb el resultat, doneu-ho tot i estic segura que tindreu la satisfacció més gran i que cada competició que feu que serveixi per aprendre per la següent. Vale? Bueno, us envio una abraçada molt forta i ens veiem pel CAR. Un petó.
5: Un petó també per ella, per la Laura Heredia. Ella és la primera dona espanyola olímpica en pentatló. Espanya va debutar el 1948. Des de llavors, 16 homes, el darrer el seu germà Aleix, a Tòquio 2020, han participat en uns Jocs Olímpics en aquest esport. I la Laura Heredia, que també va sortir del llor de Sant Boi, és la primera dona que ha estat olímpica. I que bé, ja sabeu que està doncs, fent grans coses en el món del pentatló i que ha estat en aquest programa en d'altres ocasions. Què us ha semblat, Laia? Us ha agradat això?
3: Per nosaltres és un referent a seguir, ja que ha fet moltes coses importants per aquest esport. I, clar, d'Espanya és l'única noia que ha arribat tan alt, saps? I això, que és un gran referent.
5: Per tant, un bon consell, no?, el que us
3: sí,
5: ha donat.
3: Sí,
5: prendreu nota, Aina, del que us ha dit?
4: Sí, m'ha fet molta il·lusió, perquè just fa poc estaven fent la Copa del Món i va quedar tercera, ho va fer superbé.
5: Sí,
4: jo veia...
5: fa molt poquet, o sigui, això és l'últim que ha fet, medalla de bronze a la Copa del Món.
4: Sí, des de casa ho vèiem i, uau, ho fa superbé, sí, sí.
5: Per tant, vosaltres voldríeu arribar, com a mínim el que ha arribat ella, no?
3: I a sobre venim del llor.
5: Clar, és que el llor, escolta, no sé què és el que té, però tu voldries ser olímpica.
3: Jo, fins on arribi.
5: Fins al màxim, no? Què et sembla, Lucía? Parlava sobretot del sub-15, perquè ja són novells amb això del Mundial, sí. Però també per tu, Lucía, que ja has estat en un Mundial, suposo que et serveix de referència també,
3: sí,
5: no?
3: Sí, sí, la Laura, jo crec que per qualsevol, i no només com a espanyola, sinó també com a altres països, totes les noies que jo conec o que comparteixo...
5: D'altres països. Sí. Que al final us feu amigues, que... també, amb
3: sí,
5: les rivals.
3: Sí, sí, sí, això és molt, molt guai. Que al final, pues, com més minoritari, pues, al final acabes competint sempre amb la mateixa gent.
5: Clar, ja sou,
3: i al final,
5: feu amigues.
3: Sí, exacte. I doncs les, la Laura, per totes les noies, majoritàriament és bastant referent, perquè és una noia molt estable en tot, i sobretot en la Serran, que és com al final... I
5: és l'última, la Serran?
3: Sí, la Serran és l'última i ella corre molt bé i dispara també molt bé, que tot ho fa molt bé,
5: ja.
3: Però sobretot en aquesta, bueno, aquesta disciplina destaca. Llavors és com, és l'última i la més com que dona la emoció final i en el que acabes guanyant, doncs tothom ho veu i tothom diu la veritat que és una noia molt forta competint i sobretot mentalment, llavors com que els seus consells doncs...
5: Clar, us sí, anirà sí. Molt bé, i ser forta mentalment és importantíssim a l'esport en general, a la vida diria, i més amb el pantaló. Anem a posar-li música a tot plegat.

0: Aquest és el Eye of the Tiger de Survivor, que sona molt a aquest programa, que ens el demana. Ja sabeu que sempre ens agrada que els nostres convidats o convidades ens posin la seva música. Aquesta l'ha demanat la Laia, crec que té relació, no?, amb el Pantaldó. Per què aquesta cançó, Laia?
1: Perquè jo crec que transmet bastanta força a l'hora de competir.
0: Clar,
1: i...
0: és de Rocky, no? De...
1: Clar, i això.
0: I l'escoltes? Vale. O us la posen a competicions o alguna cosa?
1: A vegades, de tant en tant, sí.
0: Però bé, tu et motives a música o no?
1: No.
0: No?
1: Jo no tinc cap ritual.
0: No tens cap ritual ni res?
1: No.
0: I no en tindràs? No se sap, això.
1: No se sap.
0: De cara al Mundial, tampoc?
1: No ho sé, ja veurem.
0: I tu, Aina?
2: Jo, a mi la música m'agrada molt.
0: Sí?
2: Per competir no acostumo a escoltar-ne, però a casa sí i m'agrada molt.
0: Però no per motivar-te o per relaxar-te després d'una convida,
2: no.
0: Una competició, no.
2: Competicions no.
0: I tu, Lucía?
1: Doncs jo sí, jo acostumo...
0: Tu sí, eh? Tu tens alguna llista de cançons per la competició?
3: És les mateixes que escolto sempre, més o menys, i sí que és veritat que tinc algunes, dos o tres, que sempre escolto des de que jo crec que la primer cop que vaig disputar un europeu, sempre he escoltat la mateixa.
0: A quina edat vas disputar el primer europeu?
3: Als 16, 15-16, sí. Llavors, com que la primer cop que em vaig fer els punts per poder anar-hi, vaig escoltar aquesta cançó i llavors sempre l'escolto.
0: Sí?
3: Sí, i llavors m'agrada.
0: Perfecte, doncs música per animar-vos de cara a aquest Mundial que disputareu totes tres. Ella és per primera vegada, tu ja ho has fet en d'altres. Amb quin consell et quedes, Lucía, del que t'ha dit del que us ha dit la Laura?
3: Doncs sobretot jo crec que del pentatló en general el que ha dit més important és que com són 5 esports no li has de donar importància a un mal resultat en un.
0: Això és molt important, això.
3: Sí.
0: Perquè si no pots fer-ho tot malament si t'estàs donant-li voltes al coco, no?
3: Sí, sí.
0: Per tant t'estàs centrant al següent.
3: Exacte, i si un ha anat malament doncs que el següent no vagi pitjor, sinó que vagi millor i que cada disciplina has d'intentar superar-te i centrar-te en aquella disciplina. És a dir, si aquesta m'ha anat malament, doncs la següent intentaré fer la millor marca que hi tinc o potser fer-ho bé i acabar la competició el millor possible.
0: Clar.
3: Perquè hi ha vegades que al penta és molt difícil que tot o les cinc
0: surtin bé.
3: Llavors has de buscar un equilibri. Algunes a vegades van millor que unes altres. També potser és en les condicions del país on estiguis. Potser per la calor...
0: Clar, o per l'alçada i totes aquestes coses, no?
3: Sí, els obstacles que potser si és a casa doncs potser ho has practicat més o el material en el que estan fets doncs, més o menys saps, però potser arribes a un altre lloc i són...
0: Diferent.
3: Sí, o estan una miqueta més alts, més baix, resbalen més, no? Llavors és acostumar-te a les circumstàncies d'aquella competició i ja està. I al final són totes les circumstàncies per tothom, llavors les mateixes.
0: Clar, exactament, no ens podem queixar perquè tothom té les mateixes circumstàncies. Laia, amb què et quedes dels consells que ha dit la Laura?
1: Doncs mai rendir-te, sempre seguir endavant i clar, perquè potser una, com deia la Lucía, potser una no et va com vols.
0: Clar.
1: Però després,
0: potser acabes una mica trista, no?
1: En comptes d'enfonsar-te, doncs seguir endavant.
0: Seguir endavant és important. I tu, Aina, en què
2: et quedes? Jo, això, però també confiar molt en un mateix.
0: Això ho ha dit, eh? Heu de confiar en vosaltres mateixes, molt.
2: I confiar en tots els entrenaments que has fet durant mesos i confiar en tu mateix, en que tu ho pots fer bé perquè saps que has entrenat bé.
0: Clar. Com ho esteu preparant aquest Mundial? Ara parlo del sub-15, després del sub-19. Aina, tu mateixa, des de quan ho estàs preparant? Com ho esteu preparant? Suposo que juntes, no?
2: Sí.
0: I com és això? Com són els entrenaments? Quants dies? Com va?
2: Estem entrenant, doncs, totes les setmanes fins que arribi el Mundial.
0: Des de quan? O des de sempre? No pareu d'entrenar
1: mai. Des de que vam acabar l'escola.
0: Des de que vau acabar el col·le?
1: Sí.
0: Quin curs heu fet?
1: Segon
0: d'ESO, sí. Les dues. Bé? Notes bé, eh?
1: Molt bé.
0: No, això ja ho tenen les grans esportistes, que a sobre treuen bones notes, a que sí?
2: Sí.
0: Us ajuda l'esport a l'hora d'estudiar, Laia? Ho dic, ja no sé, he dit una barreja de noms. Laia, ho dic per la disciplina de l'esport, no?
1: Sí, a vegades quan no tens gaire temps, a vegades l'aprofites millor que
0: això.
1: No. Hi ha gent que té tota la tarda lliure i potser està amb el mòbil tota l'estona i acaba fent menys del
0: Clar.
1: Que...
0: I vosaltres teniu, aneu tan cronometrades,
1: Clar.
0: No? Que aprofiteu el temps.
1: Sí,
0: és així, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Laia, com són aquests entrenaments? Perquè un pensa, si un ets atleta, doncs correrà, si l'altre fa, no sé, rítmica, doncs agafarà la corda o
1: Clar.
0: La cinta, però si fas 5 esports, com entrenes?
1: Sí, hi ha esports que no et mous del teu lloc. És a dir, sempre estar en una sala, potser per hores, o les de sincronitzada, que estan a la piscina tota l'estona.
0: Clar, clar, clar.
1: Doncs el pintador vas canviant d'escenari. D'espai, sí, sí.
0: Que guai, no? És divertit.
1: Sí, sí.
0: I escolta, jo deia al principi, no és habitual que, un nen o una nena vagi al col·le i digui, d'extraescolar faig pantaló, per el que ens deia la Lucía, perquè ens deies tu, no hi ha altres col·les que ho facin. Amics o amigues de fora del col·le, t'han dit alguna vegada com és que fas això o no?
1: És que és estrany, dir, sempre que em pregunten quin esport faig, sempre de dir què vol dir el pentaldó...
0: Clar, ho has d'explicar tot,
1: clar,
0: no?
1: Sí. I es sorprenen,
0: perquè mai
1: ho han escoltat. Sí.
0: I a tu et passa igual.
2: Sí, tu has de dir sempre les 5 disciplines i al final tampoc ho entenen del tot, però...
0: Els has de tornar a explicar i tornar a explicar. I quan els dius que te'n vas a un mundial, què diuen?
2: Ho tenen com un mundial, perquè el pentatló sí que és més fàcil arribar, és molt difícil, però com és més minoritari...
0: Clar, hi ha menys competència.
2: Exacte. I és com molt top.
0: Ja, clar, deuen dir, però que importants que són, no?
2: Sí, sí.
0: Que se'n van a un mundial. Va, més música.

0: l'Aina. L'Aina ja ens ha dit abans que li agrada molt la música, tot i que no la utilitza per l'esport, però m'imagino que Titanium, de Sia i David Guetta, deu ser una de les que més t'agraden, no?
1: Sí, sí, aquesta cançó m'agrada molt, la Sia m'agrada molt, i aquesta cançó em transmet com força i no rendir-te mai. O sigui, al Penta, si surt una disciplina malament, doncs seguir cap endavant,
0: clar,
1: aixecar el cap i fer el millor possible.
0: Sí, això és el que intentareu al Mundial Sub-15,
1: exacte,
0: no? Què espereu, Laia, d'aquest Mundial? Com el visualitzes? Com creus que serà? D'aquí ja unes setmanes us aneu cap a Madrid.
2: Sí, sí, jo...
0: Estàs nerviosa?
2: Home, sí, estic nerviosa, moltíssim.
0: Home, quina pregunta, no?
2: Jo el que vull és que surti tot bé, que m'emporti un bon record d'aquesta competició i seguir endavant amb les altres que queden.
0: Però i quan et van dir que aniries a un Mundial, com va ser això?
2: A veure, clar, tu...
0: T'has de classificar, no?
2: Clar, has de... D'una competició anterior has de fer una sèrie de punts per poder classificar-te al Mundial. Si no fas aquests punts, clar, no pots anar-hi.
0: Clar, i tu vas fer els punts.
2: Sí.
0: És allò de les mínimes, no?
2: Sí, efectivament.
0: Ho vas aconseguir al Campionat d'Espanya.
2: Sí. I això, i quan veus els punts que has fet i que pots anar-hi, ja és... se't canvia la cara completament. O sigui, és...
0: I des d'aleshores tens una il·lusió gran,
2: clar,
0: no?
2: És que no.
0: Perquè
2: és
0: això
2: mateix...
0: quan va ser? Quin mes va ser això?
2: El maig, crec.
0: O sigui, sí, que des d'aleshores saps que a l'agost te'n vas a Madrid, al Mundial,
2: sí, sí,
0: i amb moltes ganes, imagino, no?
2: Moltíssimes.
0: I tu, Aina?
1: Jo no m'esperava.
0: No t'ho esperaves?
1: No m'esperava gens.
0: O sigui que va ser una sorpresa per tu mateixa.
1: Sí, sí, molt. O sigui, vaig veure la classificació i vaig veure els meus punts i vaig dir... Aquesta sóc jo.
0: Sóc jo? Segur que no s'han equivocat, no?
1: Sí, sí, perquè em va sorprendre moltíssim. Però estic supercontenta de que ho vaig aconseguir i això també ha sigut com un xut d'energia i de dir jo puc.
0: Clar, i per tant de continuar, perquè no sé si en algun moment us heu plantejat, ai, no sé, potser ho deixem, és massa... No.
1: No.
0: Vosaltres dues esteu a tope des de petites i teniu intenció d'arribar, com deia abans Laia, al més al possible, no?
1: Sí.
0: I tu, Lucía... bé, tu ja has estat a un Mundial, ara mateix te'n vas també. Quan fas el Mundial Júnior? Abans o després del de Madrid?
3: Abans.
0: Abans el Júnior?
3: Sí.
0: Que és una categoria més.
3: Sí, sí.
0: I llavors, en quin objectiu vas? Tant amb un, que suposo que, clar, és amb gent una mica més gran i que és més per aprendre o per... No sé,
3: sí,
0: no
3: sí.
0: sé. I amb l'altre, quin objectiu
3: doncs,
0: vas?
3: Doncs, en aquest, que és el Júnior, al ser una categoria més que la meva, doncs, al final jo vaig aprendre.
0: Vas sense pressió.
3: Sí, exacte. Bueno, important. També és veritat que he fet fa poc l'Europeu Júnior, la setmana passada.
0: I com va anar?
3: Molt bé, molt sí? bé, molt contenta. La veritat, sobretot, és el que m'ha dit la federació sempre i els meus entrenadors, que hi ha dit abans l'Aura també, Gaudí, i que al final, si tu has entrenat dur, sortirà.
0: Clar.
3: I si no surt avui, pues sortirà demà. I segur que sortirà al final. Has d'entrenar, has de gaudir la competició, perquè al final és el que t'emportes, i sense pressió. Perquè quan ho fas sense pressió i disfrutant, és quan millor surten les coses. Llavors, jo vaig a disfrutar, a fer-ho el millor possible, i que pues, passi el que hagi de passar
0: el
3: i ja està.
0: Passar. Sí. Clar que sí. Escolta, abans ha dit la Laura, ens veiem pel CAR, totes tres aneu al CAR, però vosaltres dues continueu entrenant al Llor també, no? Com va això, Laia? Explica.
2: Clar, l'any que ve passem nosaltres dues a la Blume.
0: A la Blume.
2: Que és un institut on sí. també es fa batxillerat.
0: O sigui que ja no anireu al Llor ja a,
2: no,
0: a classe,
2: ja, no.
0: ja adeu al Llor. Una mica de pena fa o no?
2: Sí, a sí, veure, no? clar.
0: Sí. Que ja, jo ho entenc. Sí.
2: Des de petites que hem estat allà, des d'infantil i tot, i ja... Però bueno.
0: Però bé, aneu a la Blume, això és perquè sou esportistes d'elit. Clar, esportistes importants.
2: En camí, en camí.
0: En camí. I també entreneu algun dia al CAR, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Això totes dues igual.
1: Sí.
0: Totes
2: aquest estiu, cada setmana, i... però quan estem a horaris escolars i tal, els dissabtes.
0: Total, que la vostra tasca conjunta és estudis i esport i esteu centrades al 100% amb les dues coses. Ens queda molt poquet temps, se'ns passa volant. Lucía, tu estàs al CAR habitualment?
3: Sí.
0: O sigui, tu estàs...
3: Jo porto 2 anys, des del primer batxillerat, que va ser el primer any que vaig cursar allà, i continuo.
0: I penses estudiar una carrera universitària?
3: Sí.
0: Quina?
3: Vull fer òptica.
0: Òptica.
3: Òptica i optometria, sí.
0: Clar, tu has fet ara primer.
3: Segon de
0: ah, ja has fet segon, per tant ja has fet la selectivitat.
3: Sí, sí, fet la selectivitat.
0: I ha anat bé tot?
3: Sí, sí, sí, molt bé, molt
0: Podràs
3: bé.
0: Entrar a la carrera que vols?
3: Jo, per nota sí, o sigui, estic contenta, i després sí que és veritat que haver places per esportistes del rendiment,
0: pues
3: hi ha més fàcil l'accessibilitat, per sobretot carreres que són més altes o que potser la nota no hi arriba, però bueno, jo com m'arriba estic contenta i ja està.
0: I l'esport us obre també les portes de, dels estudis, que aquesta és una altra història. Jo us diria que quan torneu del Mundial, no? A principis de la temporada que ve, m'ho vingueu a explicar, què us sembla. A veure com ha anat, no?
3: Molt bé.
0: Sí? Música final.

0: Aquesta és per la Lucía, per acomiadar-vos a les 3, aquesta en Brighton. Jo ho dic molt malament. Digue-ho tu, digue-ho tu.
1: Un Britain.
0: Ah, veus, ho dius molt
1: bueno,
0: millor.
1: Bueno, menys.
0: Per què aquesta cançó?
1: Doncs aquesta cançó jo crec que per persones, bueno, noies, sobretot adolescents, ens agrada molt aquesta cançó,
0: sí? Pues
1: suposo per les vibres que transmeten o perquè surten en moltes pel·lícules, també. I al final aquest missatge de la cançó diu doncs, que la teva història com que no està escrita mai, sinó que totes les decisions que prenes...
0: Pues, vas escrivint la història,
1: sí,
0: no?
1: Sí, vas escrivint la teva història i tot el que fas pues, marca el que, les decisions que prendràs.
0: Doncs ja ho sabeu, preneu aquesta lliçó i sobretot tot el que us ha dit la Laura. Us desitjo a les dues petites, la Laia i l'Aina, que és el seu primer mundial, que vagi superbé, que
2: moltes
0: us passeu
2: gràcies.
0: Molt bé.
2: Gràcies.
0: I Lucía, que et volem veure aviat com la Laura, eh? I a vosaltres també, però una mica més tard. Gràcies, sí. Que
1: moltes
0: ho passeu
1: gràcies.
0: Molt bé. Nosaltres tornem demà amb altres temes i al setembre us vull aquí, eh? Perquè m'ho expliqueu. Adéu-siau.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Des d'aquest diumenge i com a mínim fins dimecres o dijous, tercera onada de calor de l'estiu, és la tercera ja en menys d'un mes. Les màximes superaran abastament els 40 graus, sobretot a les comarques de l'oest de Catalunya, i la calor nocturna no baixarà dels 25 graus al litoral i prelitoral, sobretot de la zona central i del sud de Catalunya. Tot combinat amb la pols sahariana en suspensió a gran part del territori. Des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, adverteix que aquesta tercera onada serà tant o més extrema que la que patim des de principis de setmana. Ho ha explicat a l'edició Cap de Setmana.
2: De fet, els models meteorològics ens indiquen com aquesta tercera onada de calor tindrà el seu pic entre dimarts i dimecres, en què les condicions tornen a assimilar-se molt a les que vam tenir just la jornada del dimecres passat. I d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica.
0: Precaució a les platges perquè a hores d'ara oneja la bandera groga des de la Costa Brava fins la Costa Daurada, passant també pel Barcelonès. Unes altes temperatures que tenen greus afectacions en la salut de les persones. Protecció Civil insisteix, cal evitar les activitats a l'exterior a les hores de més calor i tenir especial cura dels grups d'edat més vulnerables com la gent gran. Preocupen les residències construïdes abans del canvi climàtic que han quedat obsoletes i s'han convertit en espais inhabitables. És el que denuncia la Maria José Carcelén de la coordinadora de residències 5+1.
3: El problema és que haurem de resoldre la situació de les habitacions, perquè hi ha gent que està agitada tot el dia. Com pot estar en una habitació de 38? Perquè tu pots posar un ventilador, però un ventilador et mourà l'aire calent durant el dia.
0: Carcelén demana un pla d'actuació imminent al govern perquè puguin ja aplicar solucions parcials que es puguin implementar ja aquest estiu. I aquest diumenge, 72 municipis de 14 comarques es troben en nivell 4, el més elevat del Pla Alfa, per extrem risc d'incendi. Es mantenen tancats 8 espais naturals i més de 180 municipis d'una altra vintena de comarques també han decretat el nivell 3 per elevat risc d'incendi. Els bombers reforcen totes les regions amb més efectius, segons els GRAF. El grup d'actuacions forestals, el centre Lleida i les Terres de l'Ebre, el risc és de 5/6. I també us expliquem que s'ha estabilitzat l'incendi de Los Gallardos a Almeria. Ha cremat unes 7.000 hectàrees i el perímetre és d'uns 40 quilòmetres. Les bones condicions meteorològiques han estat clau per poder contenir un incendi que es va declarar dijous i que ha estat un dels més virulents. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, alerta que encara no hem arribat ni a mitjans de juliol.
4: S'han donat unes circumstàncies climatològiques i geogràfiques molt determinades que han contribuït d'una manera que tinguem un dels incendis més ràpids que hem vivit, especialment en Andalucía i probablement en Espanya, no?
0: L'evolució favorable permet també el retorn d'un miler de desallotjats. Es farà de manera gradual i demanen que els afectats escoltin les autoritats i segueixin les instruccions en tot moment. En una hora és previst que els veïns ja es puguin quedar a casa. Durant aquest matí, viatges amunt i avall per veure l'estat de les seves propietats.
5: Está todo bien y no hay problema. Es lo nuestro, vaya. Toda la vida uno ahí y haciendo sacrificio para que ahora venga este desastre.
0: Un ampli dispositiu continua buscant possibles víctimes. Segons el darrer balanç, 12 persones han mort i una vintena encara no s'han pogut localitzar. Fins ara s'han interposat 8 denúncies per desaparició. En esports, Marc Márquez conquereix a Alemanya, s'endú el Gran Premi de motociclisme al circuit de Sachsenring. Segon ha estat el japonès Ogura i tercer el madrileny Raúl Fernández. El de Cervera també va ser el més ràpid aquest dissabte a la cursa l'esprint i retalla diferències amb el líder provisional del Mundial. Està a només 18 punts del madrileny Jorge Martín, que ha acabat cinquè. A les categories inferiors, Ivan Ortolà s'ha imposat a la cursa de Moto2 i Brian Uriarte a Moto3. I l'agenda d'aquest dissabte ens deixa la novena etapa del Tour de França, ja en dansa, però amb una modificació perquè s'ha escurçat uns 30 quilòmetres a causa de les altes temperatures. I tennis, a partir de les 5 de la tarda, final de Wimbledon entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. I recordem, han quedat definides les semifinals del Mundial de Futbol Anglaterra-Argentina i França-Espanya. I nosaltres ho deixem aquí. Més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
6: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia Bizum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. Va de Cine, amb Conxita Casanovas.

0: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Com esteu? Comença aquí el Va de Cine, el programa de Ràdio 4 que cada setmana et porta al cine, on t'ha de portar si no, oi? Tenim bones converses pel davant fins les 4 de la tarda, informació molt atractiva, servida de la manera més entretinguda que sabem i sobretot amb molt d'amor. Estàs escoltant el Va de Cine, això és Ràdio 4, i entrevistem a Román Parrado perquè estrena Andy, una pel·lícula amb nom de noi, en aquest cas. Sí. Hola, Román, benvingut.
1: Gràcies.
0: Andy és un noiet de 12 anys,
1: sí,
0: si no recordo malament,
1: 12 anys.
0: Que vol traspassar la frontera de sí. Mèxic als Estats Units perquè allà té la seva mare, no?
1: Exacte. És un viatge com el que fan milers de migrants, 137.000 nens a l'any, en dades del 2023, i Andy és un d'ells.
0: Per què vas voler abordar aquesta història? Què és el que et va tocar el cor, m'imagino, per voler fer una pel·lícula com Andy?
1: Bueno, jo a la meva trajectòria professional he tractat molt temes de migracions amb, pues, jo que sé, quan treballava a Salvados o amb documentals que he fet. Normalment havia sigut la migració africana, subsahariana, però els viatges migratoris sempre són, comparteixen les mateixes característiques, i la veritat és que la dada de nens que feien el viatge sol em va impactar molt. Jo, de fet, quan vaig començar a pensar en fer la peli, acabava de ser papà. Llavors em vaig imaginar nens, o sigui, les ONGs amb què hem parlat ens parlaven de nens de 6, 7, 8 anys que feien aquest recorregut de 3.500 quilòmetres sols. I vaig pensar que era una odissea, mai millor dit, no? Uh-huh. I que tenia tots els ingredients de ser una pel·li molt dura, però també una gran pel·li d'aventures, que és una mica com se l'aprenen els nens quan viatgen.
0: Has esmentat l'odissea amb aquest toc irònic, no? I cal córrer, no? A veure la pel·lícula abans de que l'odissea del Christopher Nolan s'ho mengi tot la setmana que ve, no?
1: Sí, i l'he esmentat de manera irònica, però podria no haver-ho fet tan irònicament, perquè en realitat, si penses bé els ingredients a nivell dramàtic que tenen, que té l'Odissea i que té aquest viatge que fan l'Andy i milers d'altres migrants, és molt semblant. Vull dir, són uns personatges que tenen un objectiu, que és arribar a un lloc per uns motius determinats, i el camí està ple de dificultats i de problemes que han de superar, i de tentacions, i de traïcions, i en realitat és té bastant els ingredients del viatge de l'heroi que ens han explicat sempre a totes les tragèdies que coneixem des de que som petits, no? Llavors, el material dramàtic amb el que estàvem treballant era molt potent, la veritat.
0: Andy arriba després de Viatge al País dels Blancs, una pel·lícula que parla d'una altra immigració, és una història des d'un punt de vista molt diferent, però que sembla que els espectadors estan anant-la a veure. I tu utilitzes un punt de vista diferent, no?, per explicar també el que passa quan un surt del seu país.
1: Sí, bueno, Viatges es centra més gairebé en l'arribada, tot i que parla del camí, i nosaltres, Andy, parlem gairebé exclusivament del camí. O sigui, l'arribada és l'última estació, té també la seva intríngulis, al final
0: i
1: de
0: tant,
1: la pel·li, l'arribada, però a mi en realitat el que m'interessava era proposar un viatge d'aventures i d'empatia amb la gent que fa aquest viatge, no? Perquè moltes vegades el nom migrants els hi atribueix a les persones que fan la migració unes característiques que si baixes al seu territori i fas el viatge amb ells, els comences a veure com persones, no? I no com migrants. I era una mica això el que m'interessava, no?
0: Jo he vist que tu deies que Candy és la història barrejada de milers de nens,
1: sí,
0: que s'han trobat en aquesta situació, no?
1: Sí. Nosaltres quan vam començar a investigar per fer la peli...
0: Que m'imagino que va necessitar molta planificació, molta documentació...
1: Sí, bueno,
0: un procés previ...
1: I molta feina sobre el terreny. De fet, clar, nosaltres vam anar a fer el viatge per veure què hi havia... rodar totes les localitzacions reals on després passaria la història, no? Perquè el que volíem combinar una mica la tècnica del documental amb la ficció. Llavors allà sobre el terreny ens interessava veure una mica com feien exactament aquest viatge, no? Com es creuava el riu, quines eren les dinàmiques als campaments, on dormien, com dormien, què menjaven, com eren els albergs, com agafaven el tren, aquest famós La Bèstia, què passava quan els agafava la migra, com eren les entrevistes d'immigració a Mèxic, i totes les ONGs que col·laboraven i que donaven suport als migrants durant el seu camí ens parlaven de les situacions a les que s'enfrontaven els nens. Llavors ens van donar com... moltes històries particulars de coses que els havien passat als nens, i nosaltres amb totes aquestes històries vam fer una història tipus que és la d'Andy, no? O sigui, res del que expliquem li ha passat a un sol nen, però tot el que li passa a Andy li ha passat a algun nen. Tot està extret de la realitat, no?
0: Com trobes el protagonista?
1: Doncs fent un càsting de carrer. Vam trobar a Hermosillo al Rodolfo, que és un dels actors de la peli, és el metge calvo que surt a l'albergue, i ell té una companyia teatral i és actor i coach d'actors i ens va fer un càsting, és director de càsting també, i vam estar allà pues, 2 mesos mirant coses de nens, vídeos, vam rodar vídeos, i al final quan vam trobar els dos protes pues, ho vam veure molt clar. Jo no sé si fer l'espoiler que no estem fent, però és que el tràiler es fa.
0: Clar,
1: saps què vull dir?
0: Clar, que és l'avançament, sí.
1: I crec que és important, perquè en realitat Andy no és Andy, sinó que és Andrea, és una nena. S'explica molt d'hora a la peli. Perquè una de les coses que els hi passen a aquests nens, sobretot a les nenes, és que les violen.
0: Han d'amagar la seva identitat.
1: I han d'amagar la seva identitat. Llavors, un 90% de les nenes i de les dones que fan el viatge soles, si van acompanyades de la seva família és una altra història, perquè van relativament protegides. Però si viatgen soles, van normalment sempre van disfressades d'home, sempre. Perquè la violència sexual està a l'ordre del dia, no?
0: Román Parrado, recordem que Andy va estar al Festival de Màlaga. Uh-huh. Allà vau fer l'estrena mundial de la pel·lícula. Uh-huh. I que ara arriba la cartellera, no? Perquè volia estar fresquet aquests dies, no?
1: Exacte, també, perquè volia fugir d'aquest infern.
0: Román Parrado, director d'Andy, moltíssimes gràcies per visitar-nos i
1: a
0: fins
1: tu
0: la propera pel·lícula, no?
1: Que sí,
0: no sé
1: això
0: si la
1: espero.
0: Deus tenir ja...
1: Bueno, algo ya, algo ya. Sí, sí.
0: Gràcies.
1: Molt bé, moltes sort. Gràcies.
0: Esteu escoltant el Va de Cine, això és Ràdio 4, i arriba amb tota la seva energia i potència Dafnis Valdut a fer Diana. Aquí, Dafnis, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Com a estàs?
2: Bé, travessant la ciutat com es pot, però bé, amb aquesta gran
0: temperatura. Tant turisme.
2: Amb aquesta gran temperatura que tenim, tot lloc. Doncs avui li fem Diana a un actor espanyol. A veure, hi ha actors que fan pel·lícules, diguem-ne, no? I després hi ha actors com Jorge Sanz, que sembla que hagin viscut a totes les pel·lícules que hem anat veient al llarg de tots els anys, almenys del nostre cinema.
0: Viu, o sigui, dintre del cinema, Jorge Sanz.
2: Ell té aquesta rara virtut dels intèrprets que no necessiten demostrar res perquè són d'una manera i per allà van passant, que això és una característica que a vegades ha estat una mica defenestrada perquè hi havia aquesta cosa de només amb l'autenticitat no es pot viure. Jo hi estic d'acord, que hi ha d'haver una formació i que hi ha d'haver completament d'acord, vull dir, ja després de tantes seccions la gent, jo suposo que ja ho teniu tots clar, però és veritat també que qui té aquest talent innat i aquest carisma que t'atrapa una mica, que jo crec que és el que li passa a Jorge Sanz, doncs és una característica que també existeix i

0: D'aquelles bones. Igual també una mica que la seva vida, i en podem parlar obertament perquè ell ho ha fet innumerables vegades, en moltes ocasions. És d'aquelles carreres, d'aquelles coses que impressionen, no? Perquè li han passat moltes coses. Va passar de nen prodigi a galant del cinema espanyol, gairebé sense demanar permís. Durant els anys 80 i 90 era impossible parlar de cinema fet aquí sense que el seu nom aparegués en la conversa, perquè realment estava en totes les pel·lícules. Hi havia aquesta cosa de dir, hòstia, és molt prolífic, no? Jo també vaig sentir, recordo una vegada, Maria Barranco, que havia arribat a fer en un any 8 pel·lícules. Apareixer en 8 pel·lícules en un any.
1: Déu-n'hi-do!
0: Com un rècord molt estrany.
1: I tant!
0: Quasi que els recollien d'un rodatge i se'ls emportaven en un altre. Directors de tot tipus, però sí que hem de destacar que la seva trajectòria ha estat molt, molt vinculada a la família Trueba, per entendre'ns, tant el Fernando Trueba com després el seu fill petit.
1: I el David Trueba, també. Però va fer aquella de que fue Jorge Sanz.
0: Exactament, sí senyora, on s'interpretava a ell mateix, en aquest, cosa que ha fet en més d'una ocasió, perquè ha fet altres cameos on també ha aparegut fent de la seva pròpia persona. I és que Jorge Sanz mai no ha tingut una cara d'estrella inabastable, com si diguéssim. Té més aviat aquell aire de veí simpàtic, no?, que et podries trobar en qualsevol lloc, en qualsevol moment i en qualsevol pel·lícula, que és una mica el que ha passat durant tots aquests anys.
1: Familiar, no? Un aire, sí, familiar.
0: Sí, però també té aquella cosa... Jo també, en alguns casos, he trobat aquella cosa de perillositat que és tan, es troba tan a faltar en els actors, perquè normalment intentem ser tots empàtics i afables.
1: I naturals.
0: Sí, però tenir aquell punt de perillositat també va bé. Una de les grans curiositats de la seva trajectòria és la quantitat de personatges diferents que ha interpretat de molts tipus. O sigui, perquè té això que dèiem, aquesta barreja entre tendresa, ironia i una manera molt particular d'entendre també el ritme de les seqüències. També és dels pocs actors, jo crec, que ha sabut riure's d'ell mateix i del seu prestigi aconseguit amb el temps, fent coses com aquesta que acabes de dir tu ara, com la sèrie que fue de Jorge Sanz, el David Trueba, no? Efectivament. Suposo que també, si no hagués tingut aquesta vinculació tan especial amb la família Trueba, no sé si s'hauria atrevit, perquè allò era bastant arriscat, el que fotia el tio. Una altra curiositat és que molts companys de professió destaquen la seva espontaneïtat. Diuen que als rodatges amb ells sempre hi apareix alguna improvisació inesperada que no estava en el guió, o sigui que el tio es permet la llicència de poder improvisar allà, que ho rodin i després ja veurem si ho munten o no, però que s'ho permet. I aquesta capacitat de portar naturalitat, com tu deies, és una de les coses més difícils d'ensenyar en una escola d'interpretació. És veritat que això o ho tens una mica o no ho tens, però vaja, jo sóc bastant partidari d'estudiar, Vull dir,
1: amb els deures
0: que fets. Que ens quedi clar. La seva aparició més recent al cinema arriba amb Nueve Lunas, una pel·lícula que el torna a situar davant del públic, demostrant que continua tenint aquella presència, com la pantalla, sense necessitat de grans artificis, o sigui, buscant sempre aquesta credibilitat personal que ell té. És una d'aquelles interpretacions que recorden que l'experiència també es nota davant la càmera, això sempre. I amb els anys, molts actors guanyen tècnica. Jorge Sanz sembla haver guanyat calma, també. I probablement també tècnica, perquè recordem que en els seus inicis no sempre era fàcil entendre'l, eh? També era conegut per la seva manca d'articulació, diguéssim, en l'assumpte. I aquí, últimament, en els últims anys, suposo que això la televisió també deu haver-lo curtit, perquè no tens molt de temps per mirar-t'ho, vull dir que s'ha d'anar per feina.
1: O sigui, millor era com els vins, no?
0: És possible que estigui en aquesta línia on ens agradaria estar a tots.
1: Aquesta tessitura.
0: Sí. Si haguéssim de resumir la seva carrera en una sola imatge, probablement seria la d'un actor caminant tranquil·lament per un plató. Jo me l'imagino en aquella època, no?, on encara hi havia els Fernán Gómez, on encara hi havia l'Azaña, on encara hi havia tota aquesta gent, saludant a tothom, fent una broma entre presa i presa, i quan arriba el moment de rodar, transformant aquella senzillesa i aquella manera normal d'estar en una interpretació que pot semblar fàcil, però que realment no ho és. Perquè el talent així espontani també pot impressionar, no? L'experiència, com ja sabem, convenç, en
1: general. És la mare de la ciència.
0: És la mare de la ciència. Però la capacitat de continuar despertant simpatia després de tants anys, no tothom la té. I ell mateix, en diverses entrevistes, aquesta mena d'autenticitat que gasta, la gasta tot arreu. O sigui, jo recullia unes declaracions, que no les tinc ara aquí anotades, però les he quedat una mica en el meu cap, on ell mateix deia: haber tenido la vida de Jorge Sanz ha sido una maravilla. Deia, es verdad que he tenido que sobrevivir a mí mismo, venía a dir, pero si, como lo he conseguido, el bagaje que me llevo es muy positivo. Perquè, bueno, parlava, feia una reflexió sobre la

0: fama, no? I ell deia, qui critiqui la popularitat o tal, doncs deia, literalment deia,
1: no té perdó de Déu.
0: Sí, deixem-ho així, perquè ell era una mica més menys polite que nosaltres. En definitiva, la seva presència a Nueve Lunas és una nova oportunitat per retrobar un actor que ha crescut davant els ulls de diverses generacions i que continua demostrant que la millor manera de mantenir-se vigent no és perseguir les modes, sinó conservar aquella autenticitat que el va convertir des de molt jovenet, com dèiem, des de nen, en una de les cares més estimades del cinema espanyol.
1: El nen ja és pare en aquesta pel·lícula, ara li toca la propera etapa, que serà d'avi.
0: També li però, va fer també unes declaracions on es queixava que la seva mare li deia, quítate esta barba que te has dejado, que te echa 15 años, i ell mateix li deia, no, mamá, no és la barba, és la tripa que me pone 15 años.
1: Això
0: no
1: també,
0: te preocupes.
1: Això també. Ara estic pensant, Dafnis, en aquells Premis Sant Jordi de cinematografia, en cada cop ens va dir que s'havia lesionat i que hauria d'anar, i va sortir en cadira de rodes i l'Ariadna Gil havia de donar-li el premi, que va venir a recolzar-lo i a donar-li, però no ens hauria prendre el pèl, no?
0: Vaja, no ho sé, jo no l'he conegut mai en persona, no me l'han presentat mai, no tinc idea, però espero que no, perquè tampoc tindria tota aquesta...
1: Vaja. Espero que no fos una improvisació per donar-li una mica més de salseta.
0: Esperem que no, també et diré que vaya ganes, perquè després no pots ni anar a la festa de després ni fer res de tot això. Jo suposo que ell una festa...
1: Però va venir com un senyor.
0: Suposo que si hagués estat que pogués caminar, hagués caminat, perquè a les festes no ens agrada perdre'ns-les i tots ens agrada estar ben drets.
1: Molt bona tarda. Gràcies. Fins la setmana que ve. Em quedo pensant, eh?

0: Va de cine a Ràdio 4, és el tema de Baiana, però això és massa dolç, pel cinema a la xarxa de Borja Nández. Hola, Borja, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Conxita.
0: No t'esperaves aquesta rebuda?
1: No, la veritat m'està sorprenent molt, però perquè ara tocarem uns pals una mica més foscos.
0: Havíem quedat d'entrada en parlar de George Clooney.
1: Això és veritat,
0: un dels protagonistes de la setmana a les xarxes també, oi?
1: Correcte, perquè George Clooney rebrà el Lleó d'Or honorífic al Festival de Venècia. George Clooney és un personatge molt estimat per la gent i també per la indústria, no només perquè se'l reconeix com a actor, sinó també com a director i com a productor.
0: Que I molt estimat a Venècia, festival que ha trepitjat i en el que ha fet aquelles entrades espectaculars moltes vegades. Vaig estar mirant-ho 8 vegades.
1: Uau.
0: Ha anat a Venècia, fins i tot ha inaugurat el festival amb Los Idus de Marzo.
1: Uau, és una persona que té molt glamour i per allà on trepitja el contagia, no? I és graciós perquè l'any passat va estrenar Jay Kelly, que és una pel·lícula on interpretava un actor que rebia un homenatge a la seva carrera, i ara Jay Kelly es torna tota una realitat al Festival de Venècia, que va ser on va estrenar aquesta pel·lícula. És curiós, no?
0: I tant.
1: I Clooney ha dit el següent respecte al premi. Aquest festival és el meu preferit. Això probablement significa que ja sóc vell, però ho acceptaré. La decisió del festival...
0: 65, si és l'edat ideal.
1: Exacte.
0: Per rebre un premi honorífic.
1: Mira, la decisió del festival ha estat molt ben valorada per gent com Carlos Boyero, que ha dit el següent. M'agrada veure'l. És d'aquests que veig i dic, vaig al cine a veure una de Clooney.
0: És l'hereu de Cary Grant, per
1: exemple.
0: Exacte,
1: i a més s'assemblen molt.
0: Això ho hem de preguntar als oients. Sí. Creieu que George Clooney és hereu de Cary Grant? Ho preguntarem,
1: ho farem. En aquesta línia, l'usuari Jerubal Ali ha comentat el següent a X. Un merescut honor. L'impacte de George Clooney al cinema, tant davant com darrere de la càmera, li ha valgut un joc daurat a la història del cinema. L'usuari Zuaitz Huerta també comentava això. El seu impacte al cinema continua creixent. Un reconeixement més que merescut. En general, les reaccions han estat molt favorables perquè és una figura molt estimada i la veritat que la gent el valora molt.
0: Tot a favor, el vent a favor.
1: Perquè d'amors anem a Odis.
0: Hem de parlar de preescalfament, fem preescalfament de l'Odissea.
1: Amb tot el rebombori que s'ha creat al voltant del nou tràiler de l'Odissea, la nova pel·lícula de Christopher Nolan, un director que sempre s'havia criticat per ser conservador, suposadament, i ara se'l critica per tot el contrari. La cosa és que el tràiler s'ha convertit en un dels tràilers amb més dislikes, que és no m'agrada, de la història, i només un 9% de persones li han donat m'agrada envers el 91% que li han donat el botó de dislike.
0: Però jo pensava que les crítiques eren positives, les
1: crítiques,
0: que venien de Londres, on s'avisa una Anne Hathaway, per exemple, embarassada, fent la catifa vermella.
1: Les crítiques han estat molt bones, però els comentaris de la gent que no l'ha vist han estat dolents. Molts han dit, la majoria de comentaris... Això és molt fort, sempre passa, eh? Però la majoria de comentaris han esclatat contra el repartiment de la pel·lícula, principalment contra Lupita Nyong'o i Elliot Page.
0: És que no es defensen massa bé, eh?
1: No, però molts han dit que Lupita no pot interpretar Helena de Troia perquè és negra, i l'han comparada amb la versió de Diane Kruger, que és gairebé tot el contrari, no? L'usuari Steven, en aquest sentit, sentenciava contra Lupita que així no és Helena de Troia. Com si fos un personatge... A veure, és un personatge d'una epopeia, vull dir...
0: Ja, i un director té tot el dret a introduir canvis, també, no?
1: Sí que és veritat que, com comentes, en una entrevista, Lupita Nyong'o li retreu a Homer, l'autor de l'Odissea, que no hi hagués gaire presència de personatges femenins empoderats, no?, en aquella època.
0: Jo crec que en aquella època no se'n parlava d'això, per
1: exemple,
0: no?
1: Això sí que ha despertat encara més odi, i respecte a Elliot Page, s'ha dit que és insuficient per ser Aquiles i se l'ha atacat per ser trans també. I s'ha de dir que és mentida que Elliot Page interpreti Aquiles perquè suposadament interpreta a Sinon, que és
0: no
1: el cosí de Ulisses.
0: No entenen res.
1: O sigui, estan difonent fakes només amb la intenció d'estendre una mica d'odi. I fins i tot l'actor Tom Holland ha contestat el següent a X, perquè després de tot l'odi, el repartiment està una mica enfadat i ha dit això. Molt content de tornar-ho a dir. L'Odissea és una pel·lícula increïble i perdre's veure-la perquè creus que s'ha despertat, que és woke, o el que sigui, et talla el nas per fer front a la teva cara. És la teva pèrdua. Veurem si aquest odi es tradueix en taquilla o sobreviurà la pel·lícula de Nolan a aquesta pluja tan intensa
0: ja
1: de hate, no?
0: Ja sé de què parlarem la setmana que ve.
1: Sí, a veure què tal. I d'una pel·lícula aparentment odiada a una molt estimada i anticipada, com sembla ser, Dune Part 3, que ha estrenat tràiler també, i en aquest cas ja porta més de 10 milions de visualitzacions a YouTube, i més de 20 a Twitter. 20 milions, clar. Les reaccions han estat molt positives. Exacte. Destacant la potència visual de la nova pel·lícula de Villeneuve. Per exemple, l'usuari Brandon comentava el següent a X: aquesta trilogia ha fet miracles a la meva vida. D'altra banda, hi ha hagut algunes comparacions amb El Senyor dels Anells i Star Wars, com l'usuari Shiro, que deia això a X: aquesta és la pel·lícula que defineix tota una època. Això és el que deuen haver sentit les anteriors generacions amb El Retorn del Jedi i El Retorn del Rei. Alguns s'avancen també, Conxita, a l'enfrontament que tindrà als cinemes amb la nova de Vengadores, que s'estrenen el mateix dia, el 18 de desembre. I qui guanyarà?
0: Però si encara no hem posat les llums de Nadal.
1: Exacte, però ja ens estem avançant.
0: Les han ensenyat aquí a Barcelona, però no les hem posat encara, eh? Però perquè correm tant...
1: Som addictes al treball. Qui guanyarà, Dune 3 o Los Vengadores? Haurem d'esperar finals d'any. Però
0: això
1: jo...
0: és més emocionant que el Mundial.
1: Sí, molt més. Jo aposto per Dune 3... Jo sí.
0: De lluny.
1: O sigui, jo crec que farà més diners Los Vengadores, però Dune 3 és un altre nivell, no? De qualitat.
0: Bueno, de moment, la setmana que ve parlem de l'Odissea.
1: Exacte.
0: Això no ens ho treu ningú.
1: A veure quins números fa taquilla, no? Perquè a veure si es relaciona, no, l'odi en xarxes amb el món real.
0: I
1: que
0: tant.
1: Això sempre és interessant.
0: El cinema no morirà mai. Borja Hernández, moltes gràcies per aquest cinema a la xarxa.
1: A tu.
0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i ara és un bon moment per fer balanç. Estem acabant el curs, estem acabant temporada i ens interessa copsar una mica l'estat de les sales de cinema. I qui les té controladíssimes és Pilar Sierra. Bona tarda, Pilar.
2: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
2: Doncs bé, bé.
0: Tu, des de dintre del gremi de cinemes, ets la secretària general del gremi.
2: Sí.
0: I em vens aquí amb els deures fets i amb unes dades que suposo que són bones, no?
2: Doncs jo m'agrada venir amb dades, amb papers. Aquestes dades que t'he portat són les dades de l'any passat, però les dades que porto, les recents, són molt més positives que les de l'any passat, perquè el 2025 vam acabar un 6% per sota del 2024, però l'any 2025, el període que portem, estem un 30% per sobre de l'any passat. Això són molt bones notícies i encara no hem arribat a les dades del 19, però estem un 14-15% per sota només. Vull dir, sí, no passa res dolent i esperem que continuï aquesta tendència, doncs esperem aquest any acabar amb unes xifres molt positives.
0: Això sona molt bé. Ara que estem en èpoques de Mundial, també ens dona la sensació de remuntada, no? De que som dintre d'una remuntada.
2: Sí, hem observat durant tot el trimestre, el semestre, que no es devia només a una o dues pel·lícules, sinó que ha estat un manteniment de pel·lícules durant tot els 6 mesos. És veritat que vam tenir una pujada molt important quan es va estrenar Torrente al març, però 2 setmanes després vam tenir encara unes dades més positives. Gener i febrer també havíem mantingut amb Avatar, amb l'assistenta, resultats molt, molt, molt bons. Llavors, hem de dir que és un resultat de moltes pel·lícules que estan funcionant i que s'estan mantenint.
0: Ja, m'agrada molt que esmentis títols, no? També, perquè això ens ajuda d'alguna manera a situar el tema. I és veritat que va ser a partir d'un moment donat que vam començar a notar repunts, no? Ens n'anàvem a Can, pràcticament, al mes de maig, i dèiem, hi ha repunts, hi ha indicis, no?, de que això s'està recuperant.
2: Sí, vull dir, però ja et dic que no ha estat de... gràcies a una pel·lícula. Això és el més positiu, que ha estat gràcies a totes les pel·lícules, a moltes pel·lícules que s'han estrenat durant tot el període, des del mes de gener fins ara. És veritat que aquestes 2 setmanes passades hem baixat una miqueta, però l'última setmana hem de reconèixer que també hem de donar les gràcies a l'impuls d'estrenes també de cinema d'animació, com és el cas la setmana passada de Minions i fa un parell de setmanes de Toy Story 5. Però no només, vull dir, en el top 10 d'aquesta setmana tenim a Viatge al País dels Blancs, i tenim en el top 20 tenim Viva. Vull dir que continua dominant la taquilla americana, no hem de dir una cosa que no sigui, però també hi ha pel·lícules espanyoles, en aquest cas les dues són catalanes, que estan funcionant molt bé.
0: No saps com m'encanta escoltar això que estàs dient. Coincidíem l'altre dia a la festa d'estiu del cinema català, de l'Acadèmia de Cinema Català, i això es nota, no?, aquesta alegria, no?
2: Sí, ja fa un parell d'anys que estem molt contents. Vull dir, això és, o sigui, l'alegria és sobretot, jo crec que la compartida, perquè és també alegria a la taquilla. Parlem d'espectadors, però ja portem un parell d'anys que no és de fa un parell d'anys. O sigui, això és collita de feina d'anys anteriors i de models de recolzament de produccions d'anys anteriors des del punt de vista públic, però podem ser optimistes. O sigui, ja creiem que no és flor d'un dia, i això les sales de cinema ho estan acompanyant. Fa dos anys amb el 47 i la Casa en Flames va ser un èxit total a Catalunya. Vull dir, a més, són pel·lícules que només es van estrenar en català. Jo crec que això és també molt important, i l'any passat hem continuat amb pel·lícules producció catalana que van funcionar molt bé, com Cirat i altres pel·lícules. Vull dir que això és una cosa que s'està mantenint en el temps i que està creixent, i en això estem molt contents, perquè els cinemes necessiten aquest valor afegit per atreure els espectadors, la producció que sigui local i que sigui diferenciadora.
0: El cinema de proximitat, que a més és bo,
2: sí.
0: Que no fem cap propaganda extra, no venem fum, sinó que són productes ben fets, també. Corregeix-me si vaig equivocada, parlàvem amb Argimiro Lozano, que és el nostre guionista i crític assessor, i dèiem que realment, si no hi ha pel·lícules bones, la gent no va al cinema. Si hi ha pel·lícules, la gent va al cinema. Ho veus així?
2: És que aquest any és molt, molt evident que és així. Vull dir, està sent així, i d'altra manera, per exemple, a principis de juny vam fer la festa del cinema, que la fem dues vegades l'any a tot Espanya, i hi ha vegades que funciona millor i hi ha vegades que funciona pitjor, però quan hi ha pel·lícules funciona bé. O sigui, el principal motor per l'assistència a la sala de cinema és la pel·lícula. És veritat que hi ha un gran compromís per les sales de cinema d'invertir per oferir una experiència que sigui diferenciadora, però podem fer totes les inversions del món, però si no hi ha aquestes pel·lícules que treuen al públic, doncs és més complicat.
0: No sé si podem fer comparatives amb altres capitals europees. A mi m'envien fotos de Londres, de París, de cinemes, i són petitons, són bomboneres, moltes vegades. Els cinemes que sobreviuran o estan sobrevivint són els més petits, els més cuidats, els que tenen més personalitat, els que treballen més aquest aspecte?
2: No necessàriament. És veritat, aquests cinemes que tu dius de Londres o d'altres parts del Regne Unit, jo també els he vist, d'Everyman i altres empreses d'aquestes, que són molt macos. Aquí també a Barcelona tenim un similar que va reobrir fa poc, el Fenomena, que també és un cinema molt maco, però no només. És veritat que hi ha molts models de cinema. Aquest és un model que a Espanya jo diria que no hi ha tants d'aquest tipus, tan com un cinema més bombonera, com dius tu, però tenim sales més grans que, però com que ofereixen tecnologies que són molt alternatives i molt, amb molt d'atractiu, doncs no cal necessàriament que siguin cinemes petits. Això dependrà també del tipus de pel·lícula que projectes en aquell moment, perquè, per exemple, quan vingui a Dune 3 al desembre, doncs en una sala en 3D o en 4DX o en una sala ICE, o doncs estaran molt còmodes. També és veritat que en alguns casos hi ha alguns cinemes que s'estan renovant, que també estan agafant aquest model més boutique, que fan sales més còmodes amb butaques més grans, reclinables, i evidentment redueixen l'aforament. Per què? Doncs perquè aquestes butaques, com que són més còmodes,
0: necessiten,
2: i són reclinables, necessiten més espai, no? Però això és com que també ofereix, o sigui, una experiència que sigui més valorada pel client. Jo crec que conviuran molt tipus de sales de cinema, però no només les que siguin més petites, perquè hi ha pel·lícules per explotar en diferents models de sales de cinema. I crec que hi ha per tot.
0: Clar, les sales s'han posat les piles, això està clar.
2: Sí, sí.
0: Per fi, no? Una cosa que havíem dit en aquest programa, no? Que calia que es posessin les piles, que mimessin una mica més a l'espectador, i ara realment ho estem veient, no?
2: És que és necessari, si no, no sobreviuran. I ja et dic que, a part d'alguns cinemes molt, molt macos que pot haver-hi a l'estranger, a Europa, els cinemes a Catalunya i a Espanya són dels més desenvolupats de tota Europa. No només a nivell de comoditat, sinó també a nivell de tecnologia. Et puc parlar, per exemple, de pantalles LED. Les primeres que van implantar a Espanya, hi havia una a Madrid i una al cinema de Vilanova. Després hi havia una a París, vull dir, després hi havia als Estats Units. Però també aposten molt per la tecnologia. O sigui que som molt conscients de que ha de ser així, i estan apostant fa anys perquè així sigui.
0: S'estan fent estudis sobre la viabilitat del cinema en aquests moments?
2: Per una banda, o sigui, hi ha estudis internacionals que jo he de aprofundir en ells. És molt important un estudi que es va fer fa poc, que es va presentar, primer es va presentar al Festival de Cannes, a Europa Cinemas, i després també es va presentar a la convenció que va tenir lloc fa poc aquí a Barcelona, Cine Europe, que ha fet el CNC, el Centre Nacional de Cinematografia Francès, que, o sigui, ell el que volien fer era mirar, o sigui, quines eren les tendències a nivell mundial. No agafar què és el que està passant a França, sinó mirar a fora. I el que han vist de conclusió és que cada vegada és més important fer aquest tipus d'inversió, per una banda, perquè això, el cinema, per ser sostenible econòmicament, necessita aquest tipus d'inversions, perquè ha de ser, o sigui, ha de competir no només amb el cinema del costat, sinó amb molts tipus d'oci. Això és evident que és així. I després, per nosaltres és molt important, i s'han fet informes de l'Associació Internacional de Cinemes, Europa Cinemes, l'Associació de Cinema d'Autor, per posar en valor la importància no només econòmica i cultural, sinó també social, de la sala de cinema, com a punt de trobada, com a punt on es crea comunitat, com a punt d'educació, de cultura. Aquesta és la importància, i això és el que nosaltres volem continuar treballant aquí a nivell de Catalunya i d'Espanya, per posar la sala de cinema en el lloc que creiem que es mereix.
0: Què diu la IA, intel·ligència artificial? Perquè abans es consultava els vidents i ara es va directament a la IA a preguntar, no?
2: Sí.
0: La IA veu futur?
2: Doncs mira, la IA, no sé si veurà futur o no, però com que la IA l'alimentem nosaltres ens hem d'ocupar que la IA digui que tenim futur. Però és veritat que quan alguna vegada jo he preguntat a la IA que em digui, explica'm el valor que té la sala de cinema. Ha anat en el mateix sentit del que t'acabo de dir. Per què? Perquè hi ha molts informes que ja ho diuen, que la importància que té la sala de cinema com a bé cultural bàsic, i això per nosaltres és molt important. És un punt de trobada, és un punt de comunitat, és un punt de socialització. Això és la sala de cinema.
0: L'Odissea de Christopher Nolan la setmana que ve serà allò que en diuen un baló d'oxigeno, no?
2: Sí, sí. A més és que s'espera amb moltes ganes, però no només. També jo no he tingut l'oportunitat de veure, però la bola negra també s'espera amb moltes ganes. Vull dir que també el Ser Querido, que va tenir la seva presentació a Cannes. Vull dir que tenim molts balons d'oxigen, potser aquest any no els necessitaven tant, però els necessitem a mig i llarg termini sempre, sempre que hi hagi, i bueno, jo també tinc moltes ganes d'anar a veure l'Odissea, sí, sí.
0: I l'efecte de pel·lícules com Black Rooms, Obsession, de les que hem anat parlant darrerament, s'està notant també en la renovació de públic?
2: I, sí, és, això és un punt molt important, perquè... perquè a estudis anteriors, o sigui, l'últim estudi que es va fer des de la Federació de Cinemes d'Espanya estava molt vinculat a, al tema de la pandèmia, no? I el que es va veure era, o sigui, es va veure efectivament que en aquell moment que estàvem parlant el 2021 el 50% de les persones havien substituït la sala de cinema per les plataformes. Això evidentment ja no és així, i l'altre col·lectiu que havien perdut era la gent gran. Llavors la gent gran, gràcies a la iniciativa de Cine Sènior, que justament avui comença una altra vegada, perquè ja avui s'ha obert una altra vegada la campanya 2026-2027, ha fet que els dimarts siguin un dia que abans potser no hi havia gaire gent, i ara hem recuperat a la gent gran. En respecte a la gent jove, és veritat que s'estan fent continguts molt destinats a aquesta gent jove, que estan lligats també als videojocs, al tipus d'oci que ells fan servir, i això està fent que s'estigui tornant a recuperar un col·lectiu que també és molt important, perquè és el col·lectiu del futur.
0: I tant. Ara que deies això de la gent gran, ara que els boomers es jubilen, prejubilen, és un col·lectiu que pot reforçar molt, sí, també, no?, els cinemes, perquè voldran oci, tindran,
2: sí, sí,
0: temps.
2: Sí, sí, no, i a més és que cada vegada els boomers, gent gran, és menys gran, sobretot de mentalitat i d'energia i de ganes de viure.
0: Aquests,
2: no?, i
0: estan entremig, no?, sí, dels uns i dels altres.
2: I és important que tinguin aquesta opció. Vull dir que és veritat que el preu és supercompetitiu i que els cinemes reben un recolzament de l'administració, però encara així es fan un esforç per poder oferir aquest preu tan reduït, no? Però en qualsevol cas, o sigui, a través de Cine Sènior o no, perquè és veritat que cada vegada hi haurà més gent que en aquest cas es jubilarà, perquè eren els baby boom, doncs aquests pues esperem que continuïn anant al cinema, perquè ja, si no han de cuidar els nets, doncs que vagin al cinema.
0: I quines noves estratègies teniu sobre la taula, ara que deu haver tants caps pensants, no?, també al voltant del cinema?
2: Doncs...
0: Hi ha noves línies per obrir?
2: Mira, a nivell de... És molt important per a nosaltres. Ja sé que són temes que són més... no són tan macos com parlar de pel·lícules o d'estrenes, però tant a nivell de Catalunya com a nivell de tot l'Estat ens agradaria, i estem començant a treballar amb la Generalitat com sobretot amb el govern de l'Estat, i aprofitant ara que s'està revisant la llei del cinema, que les deduccions fiscals que gaudeixen els productors i també en alguns casos les produccions d'arts escèniques, als cinemes també puguem optar a aquest tipus de deduccions fiscals, perquè, com parlàvem abans, hi ha una necessitat d'inversió molt gran, i això, aquesta inversió tan gran seria susceptible de poder tenir aquest incentiu fiscal, perquè al final això fa que després es reinverteixi, i això fa també que necessitem menys recolzament públic, i, o sigui, és com una cadena que es retroalimenta. Llavors, el nostre objectiu ara és començar a treballar amb el tema dels incentius fiscals. Hi ha un altre país europeu que ja ho està fent fa anys, que és Itàlia. El Regne Unit també s'ho estan començant a plantejar, perquè tothom deia en els foros i per què la producció sí i la resta de la cadena de valor no, i crec que no serà un tema fàcil ni un tema curt, però a nivell institucional, per poder seguir donant aquesta estabilitat a les sales de cinema, des del punt de vista de les associacions, els que estem començant a treballar és aquest tema.
0: Pilar Sierra, ets una magnífica portaveu del gremi de sales de cinema. Moltíssimes gràcies per passar pel Va de Cine de Ràdio 4, i espero que la propera vegada que ens visitis i t'asseguis aquí a l'estudi, doncs puguem continuar en aquesta línia d'optimisme, no? Ens permetem una mica d'optimisme, no?
2: Sí, sí, jo espero que sí, perquè vull dir, al cinema sempre ens donen per morts i crec que és molt important. Mira, jo sempre ho dic, l'any 2020 a Catalunya, malgrat tot el que va passar, van anar al cinema gairebé 5 milions de persones. Això crec que és molt important. O sigui, ara estem en 13 milions. Bé, no era el que teníem fa 20 anys, que teníem el doble, però segueix sent important. Segueix sent important. És l'activitat cultural privada amb més espectadors. I això ho hem de repetir més. Nosaltres ho hem de repetir més al sector perquè tothom se n'assabenti.
0: Pilar Sierra, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies
0: i bon
2: a tu. Bon
0: estiu.
2: Igualment, gràcies. Moltes gràcies.

0: Això és el Va de Cine de Ràdio 4, recordant a Bonnie Tyler. Ho fem avui amb Carles Martínez Agenjo. Molt bona tarda, Carles.
1: Molt bona tarda, i amb aquest regús amarg que ens deixa la mítica cantant galesa, que ens ha deixat molt jove, amb 75 anys, i que ja de petita s'emmirallava amb Tina Turner i amb Janis Joplin. Amb aquesta veu, no sé si podríem dir una mica esquinçada, no?, i que tanta personalitat li ha donat, no? Cançons mítiques com la que estem escoltant ara, no? Aquest Total Eclipse of the Heart, que, per cert, una anècdota, i és que el 1977 Bonnie Tyler, després de gravar dues cançons, My Honeycomb i Lost in France, es veu que es va sotmetre a una operació de les cordes vocals, i el metge li va dir: escolta, no parlis durant les primeres setmanes. Ella va passar de tot, i és per això que té aquesta veu tan característica.
0: No calia treballar-la amb el whisky, per exemple, no? És una cançó que ha sonat en moltes pel·lícules, eh? Hi ha hagut molts directors que han caigut en les xarxes d'aquesta cançó.
1: Exactament. Hi ha moltes. Jo rescataré una concreta, que és Holding Out for a Hero, aquella I Need a Hero, no? I avui en dia sembla que quan diem que necessitem un heroi, de sobte la cartellera s'omple de superherois. Bonnie Tyler ja ho deia als anys 80, i aquella cançó Holding Out for a Hero sobretot va destacar per la pel·lícula Footloose, que recordem, el 1984, amb Kevin Bacon i Lori Singer, en aquell poblet d'Amèrica profunda, on
0: mira
1: la dansa...
0: Mira que em poso a ballar,
1: posem-nos a ballar, aquí
0: em poso
1: als estudis.
0: Ballar, em poso a cantar.
1: Per favor, quina energia, quin ritme, en un poble on, de la pel·lícula Footloose, la dansa estava prohibida. No? Aquesta cançó, Holding Out for a Hero, es va crear específicament per la banda sonora de Footloose, i després, a la segona part de Shrek, el grandiós final, no?, en què el Shrek intenta salvar la seva estimada Fiona, també sona Holding Out for a Hero.
0: Anem directes a la cartellera, ens capbussem en pel·lícules que n'hi ha de bones, La còpia perfecta, per exemple.
1: L'afer Wojcicki, aquest nom que té la pel·lícula en la versió original, recorda les mítiques novel·les d'investigació policial, a lo Agatha Christie o Dashiell Hammett, però en aquest cas ens trobem en una pel·lícula que ens porta al París de postguerra, finals dels 40, principis dels 50, i on Reda Kateb, que és un habitual actor del cinema francès, aquí té un protagonista, i és un enginyer, un inventor, doncs que vol ser reconegut, no? I la seva única manera, perquè hi ha els seus orígens estrangers, doncs la societat l'aparta, diguéssim, doncs es veu en la posició de falsificar bitllets, de convertir-se en el Cézanne dels bitllets falsificats, no? I en aquesta època, on ara ho paguem tot amb targeta i Visum, no?, de sobte, doncs la importància d'aquests papers, d'aquests bitllets que es deien els Bonaparte. Es veu que el rei de Catep, en aquesta pel·lícula, aquest delinqüent que interpreta a La còpia perfecta, Jan Wojcicki, va existir de veritat, va ser un falsificador de veritat, i el Le Monde, el diari Le Monde, als anys 60, li dedicava portades on destacava, doncs, aquest tota la seva capacitat per fer uns bitllets que no sabries dir quin és el de veritat i quin és el fals, no? I ràpidament aquesta intriga que ens ofereix la pel·lícula, no?, on tenim un comissari de policia que interpreta Bastien Bouillon, aquest joc del gat i la rata una mica ens pot recordar a la famosa pel·lícula de Spielberg, Atrápame si puedes, no?, amb Leonardo DiCaprio, que era un falsificador de bitllets, i Tom Hanks era l'agent de l'FBI que el perseguia. Clar, podríem parlar de moltes altres pel·lícules on el cinema, doncs, ens ha obsequiat amb la figura d'un falsificador. Podem pensar en el Hugh Griffith de Com atrapar un milión, aquella comèdia dels 60 de lladres de guant blanc, protagonitzada per Audrey Hepburn i Peter O'Toole. Com atrapar un milión. O propostes més metanarratives, F de fraude de Orson Welles, o un documental, fins i tot, Oswald el falsificador, que tracta sobre Oswald Aulèstia, un artista català que va ser perseguit per l'FBI com el responsable d'una trama de falsificació de grans quadres de la història de l'art. El podeu veure a les plataformes, Oswald el falsificador de Quique Maillo.
0: Una gran actuació de Reda Kateb, que va ser premi al millor actor en el Barcelona Film Fest.
1: Exactament.
0: El festival també varen poder veure Un taxi en Tòquio,
1: sí,
0: és un passeig deliciós.
1: Sí, una mena de Paseando a Miss Daisy, no? Aquella pel·lícula de Morgan Freeman, la Jessica Tandy, però
0: o
1: en
0: Green
1: aquest
0: Book,
1: cas
0: també.
1: O Green Book, exactament. Mm. Doncs en aquest cas a Tòquio, i en aquest viatge on un taxista doncs porta una dona japonesa que va a la residència, doncs compartiran una sèrie de ferides i tota la part emocional aflora mentre anem passejant doncs per diferents zones de la Gran Tòquio.
0: Amb Yohei Yamada, que si no em falla la informació i la memòria, crec que farà 95 anys al mes de setembre i continua en actiu.
1: Sí. Entre ell i Clint Eastwood, no? Són aquestes joies d'un cinema anterior, no? Que són directors en perill d'extinció, realment, i el cas de Yohei Yamada, doncs el recordem per Una família en Tòquio, del 2013, que es va endur l'Espiga d'Or a la semifinal de Valladolid.
0: Per ell han passat moltes de les pel·lícules japoneses, les més importants del cinema japonès. Clar, sí. En tantes dècades ha tingut temps de fer-ne unes quantes. Carles, total. També recomanem Mariel lo sabe todo, una pel·lícula alemanya perversa,
1: sí,
0: i inquietant.
1: Comèdia negra que s'amaga darrere de l'anomenada parella perfecta. Aneu a veure aquesta pel·lícula, Mariel lo sabe todo, i ho sabreu.
0: Us imagineu que la vostra filla, ja, si teniu fills, sàpiga tot el que vosaltres feu i parleu durant el
1: quina
0: dia.
1: Quina por, quina
0: por. Carles Martínez Agenjo, gràcies per la teva secció i fins la setmana que ve, que ja sabem de què parlarem.
1: Ja ens anem a la Grècia clàssica.
0: El Borja Nández abans també, no? La setmana que ve no ens escapem de l'Odissea. No,
1: Homer ens torna a la cartellera, una de les pel·lícules més esperades de l'estiu i de l'any.
0: Doncs ves preparant la teva secció cinema i art, que sé que donarà a joc la setmana que ve. Gràcies, Carles.
1: Un plaer.
0: Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, que et posa en forma, et fem la gimnàstica cinematogràfica cada setmana. Gràcies per la confiança. Víctor Domínguez ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla portant la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i ja saps que qui et parla i et saluda en nom de tots, Conxita Casanovas, Va de Cine, els diumenges a aquesta hora, aquí a Ràdio 4. Abraçada gran i el cine que s'està fresquet.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Catalunya afronta des d'avui la tercera onada de calor de l'estiu en tan sols 3 setmanes. Una massa d'aire nord-africana farà pujar els termòmetres per sobre dels 40 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Durant el dia hi haurà una xafogor intensa per l'elevada humitat i la calitja, el pol saharià en suspensió, cosa que deixarà un ambient feixuc i una atmosfera enterbolida. I no donarà treva ni tan sols durant la nit, en què serà difícil dormir. Elisenda Gómez, doctora d'urgències de l'Hospital Clínic.
2: Quan més dies passem amb aquestes temperatures, més estressat està el cos. Ens adormirem més tard, el dormir s'acompanya de despertars molt freqüents i, a més, no existeix el cicle de la son profunda.
0: Així doncs, aquesta calor cal portar-la també com es pugui.
3: ¿Cómo podemos? Con muchos ventiladores, yendo mucho a la playa.
4: Bueno, lo llevamos un poco mal al mediodía, sobre todo, o sea, salir con el calor.
5: Sí, tratar de pasarlo como zonas donde haya sombra y luego ya esperar como a las 8 que haya caído el sol.
6: Y hay xafogor, sí. Agua, siempre, ben hidratats y endavant.
0: Protecció Civil ha fet una crida a no abaixar la guàrdia perquè aquesta onada pot ser encara més intensa que l'anterior. Demana tenir cura dels col·lectius més vulnerables i habilita també refugis climàtics. Aquest matí una dona de 71 anys ha mort a la platja del Coco de Badalona en patir una aturada cardiorrespiratòria. La dona va començar a sentir-se malament, amb dificultat per respirar, quan es trobava a la sorra. Els socorristes han començat les tasques de reanimació que han continuat els sanitaris del servei d'emergències, però finalment no han pogut salvar-li la vida. I ahir a la tarda una dona de 79 anys va morir a la piscina privada de l'urbanització Selva Brava de Llagostera, al Gironès. Una veïna va donar l'avís en veure el cos de la dona surant. Els Mossos d'Esquadra han descartat que es tracti d'una mort violenta, tot i que serà l'autòpsia la que determini les causes exactes de la mort, si va ser per ofegament o com a conseqüència d'un problema de salut. I amb l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu, el perill d'incendi forestal torna a repuntar a casa nostra. Els agents rurals han activat aquest diumenge el nivell 4 per perill extrem a 72 municipis de 14 comarques, principalment de la meitat oest del país. Pel moment, els bombers continuen treballant aquest diumenge en el control i l'extinció de més d'una desena d'incendis forestals declarats els últims dies, com ara el de Camarasa, la Noguera, donat per controlat aquest matí, després de cremar 22 hectàrees. I a Andalusia, l'incendi de Los Gallardos ha quedat estabilitzat després de calcinar 7.000 hectàrees. Els bombers i la unitat militar d'emergències han aconseguit contenir-lo en un perímetre de 40 quilòmetres. Ara la prioritat és remullar els punts calents i localitzar les 8 persones que continuen desaparegudes. La Junta ha autoritzat que els veïns desallotjats puguin tornar progressivament a les seves llars. Juanma Moreno n'és el president.
7: Se mantiene un dispositivo en torno con de 90 efectivos del Infoca y medios aéreos que son medios aéreos de vigilancia y se autoriza el regreso de las 1.000 personas que permanecían desalojadas, pero eso sí, ese regreso se va a hacer de manera escalonada, ¿no? Porque se tiene que hacer con todas las garantías y con todas las precauciones, ¿no?
0: Recordem que el foc, el més mortífer a l'estat aquest segle, deixa 12 víctimes mortals. I de l'exterior, a l'Orient Mitjà s'intensifica l'escalada bèl·lica amb una nova onada d'atacs creuats que ha estès el conflicte a diversos països del Golf Pèrsic. En les últimes hores, els Estats Units han bombardejat 150 objectius militars i l'Iran ha respost atacant amb míssils i drons contra instal·lacions nord-americanes a Qatar, Kuwait, Bahrain, els Emirats Àrabs Units, Oman i Jordània, alhora que ha anunciat un nou tancament de l'estret d'Hormuz. La nova escalada arriba després que el president nord-americà Donald Trump donés per trencat l'alto el foc assolit per aturar la guerra iniciada el 28 de febrer arran dels atacs conjunts dels Estats Units i Israel contra l'Iran, encara que també deixa la porta oberta a la possibilitat de reprendre les negociacions. Aquest migdia, durant la pregària de l'Àngelus, el papa Leo XIV ha tornat a fer una crida al diàleg.
8: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente.
0: Diu el papa che malauradament els vents de la guerra tornen a bufar a l'Orient Mitjà, Ucraïna, a moltes altres parts del món, sembrant violència, terror i mort i afectant una vegada més a tantes persones innocents. Diuen, no permetem que aquests vents apaguin la flama de l'esperança i la pau fins i tot quan sembla fràgil i vacil·lant.
8: I de la pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: I en esports, motociclisme, victòria per a Marc Márquez a la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. En ciclisme, Tour de França, novena etapa, trencacames de mitja muntanya que han hagut d'escurçar uns 30 quilòmetres per les altes temperatures. Al final d'etapa el podran seguir d'aquí a 10 minuts, mal comptats, en la 2 de Televisió Espanyola. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 5 aquí, a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
9: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.
10: Has portat un cartell del 50è aniversari de l'Assemblea General de Comissions Obreres.
11: Bueno, és una... va ser una trobada, diguéssim, dels diferents representants de les Comissions Obreres de tot l'Estat, encara a la clandestinitat, perquè fou prohibida, això es va fer a Barcelona, perquè les condicions d'organització després de la caiguda del 1001 a Madrid no eren les escaients, i van fer les comissions a Catalunya d'anfitrions, i es va realitzar doncs, amb moltes dificultats a les Vesses Sant Madí, bueno, de fet, al cinema de les Vesses Sant Madí, que està al costat, al teatre. I va ser una trobada, una posada en comú de moltes d'aquell moment, d'analitzar quin era el moment organitzatiu del moviment obrer, del moviment sindical, de les comissions obreres. Encara estàvem, diguéssim, amb la nostra intenció d'intentar fer un congrés constituent per convertir-nos només en un únic sindicat obrer, de tal manera que tinguéssim moltíssima més força. Però hi ha les maniobres del govern de l'Àries Fraga, permetent que la UGT fes el seu congrés, ja indicaven d'alguna manera el boicot, clarament, a l'intent d'avançar cap a la unitat, i aleshores Comissions Obreres va tindre que començar el seu fer el camí, que no era el que volia, perquè el que volia hagués sigut un congrés constituent que ens havessi portat a una única central obrera, que ens havessi donat, evidentment, sempre és un instrument molt més fort. Afortunadament, amb el temps, a poc a poc, s'ha anat avançant i la unitat d'acció ha permès conquerir, no masses, però sí un grapat de reivindicacions.
10: Em deies que en aquest cartell, que hi surt una fotografia, la lletra de les pancartes és teva.
11: Sí.
10: La vas escriure tu.
11: És una casualitat. El Manel Martínez, que era un dirigent de Comissions Obreres, sí, del Tèxtil, un dels grans dirigents del Tèxtil, i un amb Agustí Prats, i jo vam ser una mica s'encarregar el que anomenaríem producció una producció amb una sabata i una espardenya, esclar, I aleshores les pancartes que estaven, totes les pancartes que estan en aquell acte, que hi ha en moltes fotos, surten diverses pancartes, les vaig escriure jo, Són pintades, en lloc, com veus, pots comprovar, són pintades, que en lloc d'estar en un mur estan en una pancarta, Estan fetes amb spray, diguéssim. És una anècdota. És una...
10: 50 anys han passat d'això, eh?
11: Sí, mig segle.
10: Mig segle. Déu-n'hi-do. Ho recordarem després. Avui, el nostre irrepetible és el promotor cultural Pere Camps.

0: Pere Camps, benvingut a Irrepetibles. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Promotor musical, fundador del Festival Barnasants, activista social, polític, cultural... Hi ha molts motius per conversar amb tu, Pere, però vull que escoltis què ens deia fa unes setmanes l'actriu Carme Sansa quan ens explicava com va conèixer Joan Isaac.
2: Vam coincidir a Montevideo.
3: Què dius?
2: Sí, perquè el Pere Camps...
3: Déu-n'hi-do.
2: Pere Camps, que... Bueno,
3: sí, sí, promotor musical.
2: Mare meva, que és el...
3: Promotor cultural.
2: El tal Barnasants, sí. Fins ara, que ara ja t'ho ha deixat, no, suposo que no del tot, però que hi ha una altra persona al capdavant, que aquest home, jo sempre dic que els músics haurien de tenir, els cantants, haurien de tenir un local per ells.
3: I tant.
2: Que això és que hauria de ser així, i s'hauria de dir Pere Camps, perquè ha lluitat per la cançó d'autor, però com ningú. Jo volia
0: menjar-me el món. Què et sembla, Pere?
1: Bueno, la Carme és una sacerda. És una de les nostres grans actrius.
0: Sí.
1: Impressionant, actriu.
0: Sí.
1: I sí, sí. Allò de Montevideo va ser tot una història. Vam intentar muntar una bienal amb l'Uruguai amb la intenció d'una mica de fer un pont. És a dir, que els catalans poguéssim anar... Els catalans de cinema, teatre, música, etc. És a dir, l'Uruguai està en un lloc estratègic del sud del continent latinoamericà, no? Perquè està molt relativament a prop de... Bueno, a prop del tot, diguéssim, en tot cas, d'Argentina, però també de Rio Grande del Sur, del Brasil, de Xile, de Paraguai... I això ens hauria permès... I amb ells, per altra part, Catalunya... està propera, lògicament. Aquí no ens toca anar de remei, amb Espanya, amb França, amb molts països, no? I aleshores permetria aquest intent, eh? La crisi del 2008 ens ho va parar tot,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Però va ser una idea molt interessant, bueno, d'aquestes idees que a vegades, diguéssim, van fer només dues edicions, la de Montevideo i la de Catalunya, o la d'Uruguai i Catalunya, i ja no van poder seguir avançant perquè no vam trobar, diguéssim, suport econòmic.
0: Parlant d'idees interessants, hem d'explicar, Pere, que hi ha un projecte, de moment és només un projecte, per crear a Barcelona l'Ateneu de la Cançó. Tu portes molt de temps lluitant perquè sigui realitat.
1: Sí, l'Ateneu de la Cançó és una reivindicació històrica.
0: Sí.
1: Un país com el nostre, que ha tingut la nova cançó, 16 jutges... que és on serà emmirallat, diguéssim, des de la nova cançó basca fins a la nova trova cubana, diguéssim, és un moviment, és un referencial, i per nosaltres tindria que ser no una puna, diguéssim, a la enciclopèdia de la història de Catalunya, no? sinó un referent fonamental que marca una manera de fer i de ser. És a dir, seria com el nostre jazz, com si diguéssim. I això jo crec que necessita un lloc d'això Bruc, que per mi és l'Ateneu de la Cançó, que sigui al mateix temps centre de documentació, que al mateix temps pugui arribar a acords amb el taller de músics o amb l'ESMUC per fer el que seria les seccions, diguéssim, d'ensenyament de la cançó d'autor, perquè per a mi les lletres són fonamentals. És a dir, la cançó és poesia amb contingut literari cantada, diguéssim, i que diu coses. Per mi sempre aquella frase del Víctor Jara, jo no canto por cantar ni por tener buena voz, que va ser un cartell del Barnasants, traduït lògicament a la nostra llengua, jo no canto per cantar ni per tenir bona veu, per mi és un far, és una llum. Aquesta, per això he lluitat sempre perquè la cançó estigués present, i crec que necessitem.
0: I hauria de ser un centre de titularitat pública?
1: Jo crec que sí, tindria que ser un centre de titularitat pública, gestionat, diguéssim, per gent que s'ho cregui. O sigui, no per concursos neoliberals, diguéssim, que acaba guanyant Florentino Pérez, però, bueno, Florentino Pérez de torn, diguéssim. Si quan es digui Florentino Pérez, es digui una altra cosa, per la seva capacitat, diguéssim, de poder avançar, diguéssim. Una cosa que a vegades sembla una cosa molt democràtica, molt transparent, es transforma al final, que són els de sempre, els que
0: tenen
1: més capacitats. Però... jo crec que la insistència farà que al final el projecte aquest, la sala Beckett de la cançó d'autor,
0: sí,
1: existeixi amb aquestes característiques, amb una lloc. I la gran avantatge és que existeix el lloc possible, que és a Can Mantega, a Sants, perquè ja hi ha una estructura, diguéssim, que només pots fer-se es pot fer servir, o sigui, es pot, es té que fer un projecte, lògicament, partint de l'estructura que hi ha, però només pot albergar un projecte d'una certa envergadura. Uh-huh. I aquest projecte és l'Ateneu de la Cançó. No és només un auditori per poder cantar, eh? És diguéssim, una proposta, sí, integral en tots els terrenys.
0: Doncs que es faci realitat. Abans, retrocedim en el temps.

0: cultura i escultura.
1: Comencem amb la cultura de Quico Pi de la Serra. Pere Camps i Campos, vas néixer el 7 de novembre de 1955. Curiós que hagin coincidit aquests dos cognoms.

0: Així el meu és més fàcil. Però, de fet, per part de mare, els meus cognoms serien amasics, d'origen amasic i àrab, perquè realment la meva abuela es deia Josefa Zahera Alcón, Zahera és amasic, diguéssim, berber, que és com el vam ensenyar a nosaltres, però bueno, amasic, i Alcón, sense H, és d'origen àrab. I el meu abuelo es deia Basilio Campos Zahera, no érem família, o sigui, era un cognom, sí, sí, diguéssim. Per tant, de fet, per aquesta procedència, diguéssim, el meu origen... bueno, els de tots els orígens, de tots plegats, diguéssim, malgrat que els feixistes, diguéssim, i racistes, ho sentim, tots venim de l'Àfrica, l'únic que ens... Nosaltres estem més destanyits perquè portem molt més temps, diguéssim, eh? Però vull dir que sí, ho sento molt per ells, però això és així. I hi ha una branca, diguéssim, de la família, clarament que són els, diguéssim, d'origen... amasic i àrab, que es van quedar a la península i que, sobretot a Terol, n'hi ha molts. I aleshores, però donar la casualitat de que el que ha sortit és el Campos, perquè sí. Com tu també saps, diguéssim, les nostres cognoms són patrilineals i aleshores, no sé si no ho podem evitar.
1: Home, ara sí que es pot
0: ara
1: canviar.
0: Ara sí, ara sí. Ara sí de fet, la meva filla s'ha canviat els cognoms.
1: Ah, sí?
0: I en lloc de Laura Camps es diu Laura de Gorreta, diguéssim.
1: Et sap greu, això?
0: Sí, no. Perquè jo vaig... perquè és una mica ràcana i jo li vaig proposar que el que tenia que fer... perquè jo dic... jo li vaig fer la següent reflexió, on que sembli que aquest cognom ve de ta mare, de fet és patrilineal.
1: Clar.
0: Perquè també ve del teu avi, Javier.
1: Jo dic,
0: el que tindries que fer, li vaig dir... però ja ho havia canviat, o sigui, amb el qual el meu comentari no va servir de res. És haver unificat els dos patrilineals i que generar un nou Camps de Gorreta, diguéssim, jo dic, a sobre sonava bé, eh? Però bueno, no passa...
1: No passa res.
0: M'ha passat com l'obra de teatre del Malaura, m'entens el que vull dir? O sigui, però bueno, si les decisions preses en llibertat es tenen que defensar sempre.
1: Porta'ns a la teva infantesa, anys 50, 60, com la recordes, Pere?
0: La recordo al poble, a la masia de l'Aragó, del Maestrat, que em passava 4 mesos a l'any. Per exemple, ma mare em portava cap allà i estava allà enmig d'una vall amb el meu abuela i el meu abuelo, que de fet era el segon company de la... perquè el meu abuelo Basilio va morir arrel dels maltractaments, de tots els terrenys després de la guerra, però van condemnar 6 anys un dia com a auxili a rebel·lió, com tants i tants i tants republicans i demòcrates. I em anava allà i estava amb un gos, que es deia Norte, i em passava allà els mesos, diguéssim, més sol com un sol, bueno, amb els avis, però... I després recordo, diguéssim, el barri, recordo jugar al carrer moltíssim, diguéssim, jo que amb aquelles cançons que canta el Serrat explicant-nos a Rabella Sant Joan, doncs em sento absolutament identificat perquè feia el mateix que ell. De fet, home, el Joan Manuel Serrat és una generació més gran que jo, diguéssim, eh? Però, des d'aquest punt de vista, tenim moltes coses en comú. És a dir, la meva generació s'emmiralla més amb aquesta generació anterior que amb
1: la següent.
0: Que amb la següent, clar, diguéssim. Sí. Tenim molt... bueno, sobretot, crec jo, els que hem tingut una actitud activa, diguéssim, amb la vida en general i la vida política, diguéssim, i antifranquista en particular. I, clar, aquestes cançons, diguéssim, des del Drapaire fins a... la Rebella de Sant Joan ens explica...
1: la teva història, sí.
0: Com
1: sí.
0: Les cançons del Joan Isaac, que és menys conegut, perquè té unes cançons absolutament fantàstiques, expliquen també aquesta realitat. I això també ho tinc molt present. O sigui, la meva infantesa ha sigut una infantesa feliç, amb una casa, diguéssim, que es respirava l'aire republicà, absolutament laic, tranquil. O sigui, bueno, és que també ho tenim fàcil, perquè la figura principal del pessebre, que sigui un caganer, això és infantil. Em sembla que no, diguéssim, és un posicionament ja d'entrada que diguéssim, eh?
1: I com era el Pere Camps adolescent? Era rebel? No ho sé, pregunto.
0: Primer, l'adolescència no sé si existia, aleshores. Perquè, clar, jo als 14 anys ja treballava.
1: O sigui, ja.
0: Diguéssim, recordo que en aquells temps jo es deia que estava a l'edat del pavo. Que dius, bueno, sí. I jo pensava, collons, el gallindri em maten a l'edat, a veure si... I jo crec que... home, a veure... jo partia de la base que sabia perfectament que era un roig.
1: Ja. Yeah.
0: Que era la família.

0: i de roig, rojo separatista, diguéssim, sí. Partia d'aquesta base, estàvem ja molt posicionats des de petit, i per mi implicar-me en tota, des de molt jovenet, molt jovenet, amb tota la, l'activitat antifranquista, va ser una cosa molt natural. Tens que tenir en compte que jo tenia per la branca del pare la meva iaia Rosa Cília de França, amb la meva tieta Llibertat, que la meva iaia Rosa va morir a finals del 74, un any abans que morís el dictador i assassí del Franco, diguéssim. I clar, jo tenia, per mi era, sí, sí, diguéssim, absolutament tan natural, sí, diguéssim, ser rebel, diguéssim, que no, ni me n'adonava que ho era, diguéssim, eh? Simplement sí, sí, semblava sí. una postura normal i natural, diguéssim, enfrontar-me amb allò que jo crec que és absolutament injust, diguéssim, que anava contra els meus drets, diguéssim, nacionals i els meus drets socials, o els drets socials de la majoria, els drets nacionals del meu poble, diguéssim, podia ser que ja venia de sèrie.
1: En lloc de... I no tenies ni 20 anys que ja vas entrar a Comissions Obreres.
0: Bueno, això, històricament, les Comissions Obreres, o la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, en cas de les Comissions Obreres del nostre país, des dels anys 60, diguéssim, van aprovar una tàctica d'aprofitar, diguéssim, la lluita legal i la il·legal, diguéssim, I, per tant, hi hauria una política d'entrisme als organismes oficials, en aquest cas amb el sindicat vertical. El 1975, a mi em van acomiadar de l'empresa, de la que era cap de pressupostos, perquè jo ja...
1: Quina tenia empresa?
0: Rótulos Teixidor, era una empresa petita. Però ja havia organitzat, teníem organitzada la Comissió Obrera de l'empresa i ens presentàvem, i jo el candidat enllaç sindical, que és com es deia dintre de la nomenclatura del sindicat vertical, el que ara coneixerien com delegada o delegat sindical. I em van acomiadar. En aquells temps n'hi havia un article, que ara no me'n recordo quin article era, que malgrat que jo guanyés el judici, l'empresa podia decidir fotre'm fora, diguéssim. Al final vam acabar negociant i bueno, em quedava fora igual. I aleshores, a partir de quedar-me fora, vaig, amb altres companyes i companys, organitzar el moviment dels aturats. I això està a les hemeroteques, si no està tan bastant una mica, i vam muntar un bon sidral, perquè era, resulta que quan ens havien acomiadat, o sigui, quan vaig anar, et donaven un carnet verd que tenies que anar a assajar, i aleshores que anava cada 3 dies. Llavors hi havia unes cues immenses de gent assajant, i jo vaig pensar, ostres, això es té que organitzar.
1: Clar.
0: I ja em tenen la cua muntada, anem a organitzar-la. I va, a partir d'aquí, a les eleccions de segon nivell dintre el sindicat vertical, que eren les unions de tècnics i treballadors, jo em vaig presentar per dintre de, o sigui, del delegat que es presentà per representar els parats del metall, pels parats del metall. I vaig sortir elegit i segurament...
1: Sí, secretari d'organització.
0: Això va ser posterior.
1: Després.
0: Això va ser posterior. Aquí, perquè abans de tot això és el vocal provincial de la UTT, del sindicat vertical, del vertical, el 1975... Es deia que era el més jove d'Espanya, diguéssim, com a representant. Però jo ja era militant de Comissions Obreres, lògicament, però a la clandestinitat, com a militant de Comissions Obreres. Sí. Va ser molt posterior, va ser l'any 78, si no em falla la memòria, perquè potser ja em falli, diguéssim, que es va fer el congrés del metall de les Comissions Obreres, de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i on vaig ser escollit secretari d'organització de la Federació del Metall.
1: Van ser uns quants anys, però el 1983 vas decidir deixar-ho.
0: Jo estava a Extremadura,
1: sí.
0: Era el coordinador general de la Joventut Comunista d'Extremadura, perquè el 1981 vaig ser membre de la direcció de la Unió de Joventuts Comunistes d'Espanya, membre de la delegació d'aquesta, el Comitè Central del Partit Comunista d'Espanya. Estava a Madrid, diguéssim, estava alliberat, que es deia aleshores, o sigui, dedicat, diguéssim, a l'organització, i va haver una crisi a Extremadura, degut a que els que ho portaven, quatre o cinc companys, tots tenien la mateixa edat i tots es van cridar, diguéssim, van tindre que anar a l'Emili al mateix temps, amb la qual es va descapçalar l'organització, i aleshores, clar, des de Madrid vam decidir que tenia que anar algú. I em vaig dir, pues ja aniré jo. I vaig anar allà i vaig reorganitzar la Joventut Comunista d'Extremadura, em vaig presentar com candidat independent a les llistes del Partit Comunista d'Espanya com a senador, i el 1983, que jo ja, diguéssim, d'alguna manera estava... no tenia l'empenta que tenia que tenir, perquè jo crec que estava esgotat, diguéssim, de quan un comença a militar que té 16 anys...
1: Doncs, sí, tens tota molt la força del món, molt, clar.
0: Jo tenia, aleshores tenia, no sé, 27 o 28, o sigui sí. Que era... jo sé, si havia sigut el Partit Comunista de Xina, segurament havia sigut responsable d'una cèl·lula, perquè era molt jove. No, però després de 10 anys vaig veure que no tenia aquella empenta que tenia que tenir, i aquella il·lusió que es tenia que tenir per tirar endavant les coses. I aleshores, quan un té aquest símptoma, el que té que fer és retirar-se. És a dir, fer un pas al costat, que és,
1: sí, sí,
0: com es diu ara,
1: coses, no?
0: Diguéssim, i fer altres coses. Per què? Perquè jo crec que no... És, diguéssim, si tu no ets capaç de llegir aquestes informacions que et dona el teu cos, la teva reflexió, la teva ment, et converteixes en un buròcrata. Yeah. Et converteixes en algú que està, diguéssim, que m'entén allò perquè, com si sigués... És pel seu lloc de treball, punt. I aleshores això és tot el contrari del que es té que fer quan un creu que té que lluitar per canviar coses, diguéssim.
1: I llavors va ser quan vas entrar en una empresa de relacions públiques que muntava estants a les fires.
0: Sí. Vaig tornar a Barcelona... I una empresa que muntava bastants a les fires em va oferir feina de relacions públiques i sí, vaig acceptar.
1: Bé,
0: la primera feina que vaig aconseguir va ser l'estand de la Unió Soviètica, a la fira d'un estand de molts metres quadrats, de milers de metres quadrats, que es feia a la fira de mostres de Barcelona, aleshores, al mes de juny, em sembla que era, el mes de juny, no?, quan es feia la fira de mostres. I aquesta va ser la primera feina que vaig trobar, impressionant.
1: Fins que el 1986 et proposen muntar una empresa de cultura i espectacles.
0: Sí.
1: I no tenies ni idea.
0: No tenia ni idea. Clar, jo coneixia ja molta gent. Uh-huh. Això és veritat.
1: Sí.
0: I clar, havia sigut...
1: Tenies contactes, diguéssim.
0: Tenia contactes i havia sigut el secretari d'organització del Metall. I clar, el que em va proposar, perquè jo li vaig dir, però jo no sé de què va això. Dius, no. Dius, per exemple, tu has sigut secretari d'organització, això és el mateix, però dedicat al tema de la cultura i de preparar concerts, etcètera. I total, bueno, a partir d'un aprenentatge relativament ràpid, però en seguida que me va apassionar, o sigui, de tenir les cantautores i els cantautors com a referents que m'acompanyaven, diguéssim, a la lluita, a poder-los conèixer, doncs
1: clar,
0: va ser una
1: al·lucinant,
0: cosa...
1: Clar. Sí, va ser. La cosa, diguéssim, que va començar a anar bé i llavors vas decidir muntar el 1989 la teva productora per moure a Catalunya cantants com Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute o Silvio Rodríguez.
2: Oh, melancolía, novia silenciosa, íntima pareja de la ayer.
1: Oh, melancolía, Silvio Rodríguez. Per cert, no t'ho he preguntat. Tu ets nostàlgic?
0: No, jo crec que la nostàlgia no serveix per res. Vull dir, jo reivindico la memòria. La memòria sí que és important.
1: Que no és el mateix, no?
0: No és el mateix. La memòria la necessitem, és un instrument fonamental. Conèixer què ha passat és una mena de vacuna per intentar que no es tornin a repetir coses lamentables.
1: Uh-huh.
0: És molt important conèixer la memòria. O sigui, quan es parlava de la reconciliació famosa nacional, aquella famosa reconciliació nacional, aquí es va confondre una cosa que és la reconciliació amb l'amnèsia. Això és una... diguéssim, sobretot això, el govern del PSOE, de Felipe González, que té una responsabilitat històrica en moltes coses, diguéssim, En moltes, moltes. Entre elles aquesta. O sigui, per poder passar pàgina, tens que conèixer la història.
1: Tens que saber què ha passat.
0: Tens que saber què ha passat. No pots passar pàgina sense saber què ha passat i sense que hi hagi una justícia, diguéssim, un reconeixement a aquells i aquelles, diguéssim, que van donar la cara i que se la van trencar en molts casos. O sigui, no es pot fer, no es pot avançar encara amb gent nostra a les cunetes. Això és fonamental, això és la memòria, memòria és fonamental. La memòria tindria que ser un element capdalt de l'educació i del coneixement, i això és imprescindible. La nostàlgia no serveix. Vull dir, és lògica quan un ja té una edat, diguéssim, que tingui més camí fet que el que li queda, però res més, no.
1: Continua avançant. No content només amb la música, comences a col·laborar amb Sos Racisme.
0: Sí, sí, de fet sóc un dels seus portaveus, diguéssim, potser el que a la pràctica va ser el portaveu en general.
1: Sí, sí.
0: Durant 1991, 92, 93 i 94.
1: Sí.
0: I em dedico a Cos i Ànima, diguéssim, perquè crec claríssimament, ja ve clar, que la xenofòbia, que el racisme, diguéssim, augmenta i que cal combatre'l, diguéssim, cal combatre'l en el terreny cultural, que és com es guanyen les batalles, diguéssim, no en el terreny assistencial, que és necessari, és a dir, no es tracta de... O sigui, és evident que Càritas fa una feina fantàstica, i quan dic Càritas, diguéssim, és perquè la coneixem tots, però vull dir, totes les organitzacions que ajuden des d'aquest punt de vista assistencial fan una feina fonamental, perquè, clar, és una feina del dia a dia que tenen que solucionar 2.000 problemes. Ara, la batalla sempre és cultural. O sigui, el que es necessita són organitzacions socials que donguin la batalla cultural, perquè la clau per derrotar, diguéssim, a l'acert del feixisme, que, diguéssim, que es basa molt també amb les actituds racismes i excloents, però sempre ha estat així, només tenim que veure. O sigui, és que si... Tornem a la memòria. Si veiem quins són els arguments que es feien servir per part de l'extrema dreta i del feixisme i del nazisme als anys 20 i 30, veuríem que són similars. Són similars. Per tant, diguéssim, la batalla té que ser i és ideològica, perquè és l'única manera de donar-li la volta a les coses, diguéssim. És canviar les hegemonies culturals, diguéssim, és la clau. I en aquest terreny jo vaig creure que era important que un instrument com Sos Racisme donés aquesta batalla. Jo crec que la va donar bé en aquells temps, va ser capaç de mobilitzar milers i milers de persones.
1: Cert, sí.
0: i va fer que n'hi hagués, diguéssim, que l'antiracisme sigués hegemònic perquè era transversal. Això vol dir que la batalla cultural en aquells temps havia sigut guanyada.
1: Va ser portaveu de Sos Racisme entre el 91 i el 94, com deies. Escoltem un fragment del que deies a Televisió Espanyola sobre l'entitat i sobre la llei d'estrangeria el 1994.
3: Ens pots explicar què és Sos Racisme?
4: Pues Sos Racisme és una organització no governamental, antiracista, no lucrativa, pluriètnica, que lluita contra tot allò que signifiqui o que representi discriminació per motius ètnics, aplicant la màxima, que crec que ha sigut un element importantíssim d'aquesta Catalunya solidària i progressista que hi ha vingut sempre, que és català tot el que viu i treballa a Catalunya. Nosaltres això ho creiem firmament i, per tant, creiem que ninguna persona pot tindre ningun tipus de discriminació per el seu origen o pel seu color de pell. I amb l'aplicació de la llei d'estrangeria es dona un procés absolutament discriminatori i racista, ja que la policia para constantment a persones pel seu color de pell, és a dir, pel no tindre un estereotip eurocèntric. No?
1: Recordaves això?
0: No recordava, no? Però vaja, tenia raó.
1: Tenia raó. I clar, organitzàveu les festes de la diversitat, sí, que eren multitudinàries, Pere, i això és so de la primera festa de la diversitat de Sos Racisme al Palau d'Esports de Barcelona. Van ser 3 dies, i això és so del 26 de març de 1994.

0: Això és Ketama, però hi van actuar Peret, les veus búlgares... com recordes aquella primera festa de la diversitat?
1: Home, vist amb aquells moments, jo crec que amb una inconsciència i amb una il·lusió. És a dir, quan vam decidir fer la primera festa de la diversitat, no sabíem què passaria.
0: Clar.
1: Entendre, lògicament, vull dir, vaja, tampoc no descobreixo la sopa d'all, però d'alguna manera ens emmirallàvem a les famoses festes de treball del PSU. O sigui, la idea fonamental va partir d'emmirallar-nos amb el record de les festes de treball del PSU de Catalunya.
0: Sí, tot està lligat, al final.
1: Sí, tot queda lligat. Sí, sí. I aleshores van dir, necessitem un lloc on la gent es vegi. Si no, només diem, estem lluita contra el racisme, tothom té capiguda... No, cal que n'hi hagi un lloc on la gent es barregi. És a dir, de fet, és la lluita contra el racisme és la lluita a favor de barrejar-nos. O sigui, no hi ha major antídot contra el racisme que barrejar-se. Diguéssim, el mestissatge és un element que fa que amb dues o tres generacions es trenquin moltíssims estereotips i s'avanci. A part de l'aposta que sempre he defensat, que el mestissatge ens reforça a nosaltres com a poble. Reforça la nostra llengua, reforça la nostra cultura, etc. Per què? Perquè nova sàvia, diguéssim, amb tota la seva aportació, ens dona molta més força amb noves paraules, amb nous elements culturals, etc., amb un eix vertebrador, que lògicament és la llengua, la llengua del nostre país. Però tot això reforça, si ho sabem fer, i per això aquesta festa de la diversitat representava d'alguna manera aquesta idea del mestissatge ens fa avançar, el mestissatge ens fa reconèixer, i el mestissatge es veien que tots, en el fons, tots tenim els mateixos problemes, i per tant tots tenim que ajuntar-nos per buscar les solucions que ens permetin a la majoria de la població, diguéssim, arribar a alguns engrunes, aunque sigui de justícia social.
0: I aquella primera festa va rebre el suport, per exemple, de l'escriptor Paco Candel.
2: Creo que la xenofobia va en crescendo, que aumenta en el mundo, y al decir el mundo me limito al mundo que me circunscribe, y ves además que se desarrolla de una forma violenta, que hay unos elementos, concretamente parece que jóvenes, airados y que llegan a producir incluso la muerte en estas personas que no son de su raza, de su etnia e incluso de su lengua.
0: I això que deia Paco Candel el 1994 ho podia haver dit avui perfectament.
1: Sí, hi ha masses coses...
0: Malauradament.
1: Sí, hi ha masses coses que van passar fa temps i que es poden dir que... És a dir, és evident. Jo crec que amb aquells temps, amb la festa de diversitat i la capacitat, diguéssim, organitzativa de sort racisme, vam trobar l'eina de donar-li la volta. De donar-li la volta, diguéssim, a la tendència que anava avançant, diguéssim, neofeixista, diguéssim, al fons, diguéssim, perquè el feixisme es nodreix del racisme entre altres moltes coses. I vam ser capaços de donar-li la volta. I durant un temps... Això s'ha notat. Jo crec que ara en aquest moment no tenim un instrument potent capaç de lliurar la batalla per l'hegemonia cultural, per l'hegemonia antiracista que permeti donar-li la volta a això.
0: Avanço en el temps, any 1995, cançons de guerra contra el feixisme.

0: sentimiento.
1: Aquí escoltem Quico Pi de la Serra i la Carme Canela, però al principi era l'Esther Formosa. Per què aquestes cançons de guerra contra el feixisme, Pere? Que és un disc, però també va ser un espectacle que es va presentar al Mercat de les Flors de Barcelona i després es va dur al Círculo de Bellas Artes de Madrid. Per què?
2: Bueno, és la conclusió lògica de lo que estàvem parlant abans de la memòria, ja. No? Va ser una resposta davant de l'amnèsia.
1: O sigui, una davant resposta, de l'amnèsia.
2: És a dir, partint de l'anàlisi que feia sobre l'amnèsia que es practicava arreu, diguéssim, al conjunt dels pobles d'Espanya, jo crec que des del món de la cultura es tenia que donar, doncs en aquest cas des de la música, una resposta que permetés modestament reconèixer l'esforç de tota la... dels nostres avis, les nostres àvies, els nostres avantpassats republicans i republicanes, que van defensar les llibertats que tant ens estimem. Així que això va ser una proposta al Quico, que és
1: molt germà. Com un germà per tu,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és molt germà, de fet, el qual estimo moltíssim. Li vaig proposar es va dir, oh, em sembla fantàstic, es va apuntar en seguida. Jo vaig començar a treballar el guió, vaig buscar les cançons amb el material que teníem. Aleshores no tenia material, diguéssim. Ara he recuperat algunes que, si tornéssim a fer-ho, n'hi haurien algunes cançons que serien en català, perquè vaig recuperar material, diguéssim, no enregistrat, però diguéssim lletres i potser quines són les músiques, i per tant les tindria que refer, però tindria material. Però en aquells temps totes les cançons amb les que vaig treballar eren fonamentalment estaven en castellà, i és amb aquesta base que vaig fer la feina d'aquesta producció, d'aquest guió, i va ser un espai, sí que va ser molt emocionant. A més, era un espectacle que acabava malament, perquè clar, acabava com tenia que acabar, o sigui, amb el temps del feixisme, sí, era un anàlisi històric amb un escenari amb base musical, diguéssim, només diguéssim les cançons, però n'hi havia s'interrelacionava entre...
1: Sí, un fil argumental, no?
2: Sí,
1: entre les cançons.
2: N'hi havia, per exemple, d'imatge n'hi havia els segells, els mateixos segells, si ho saps, la història que passava, amb els sensos, només llegint els segells, sabies més o menys ja quin any estaves. Després, l'Ali Barenys, que era l'actriu que participava en l'espectacle, era un homenatge als intel·lectuals, diguéssim, que es van a posicionar a favor de la República, i era una mica, d'alguna manera, feia el paper de Maria Teresa León, diguéssim, i anava llegint poemes, cartes des del front, notícies de premsa, i també... I les cançons estan posades de tal manera que comença, lògicament, com aquesta que hem escoltat el 18 de juliol al Patio d'un Convento, i acaba amb la cançó de Burmadam, que és una cançó, lògicament, ja d'exili. D'acord? Aleshores, clar, el concert acabava així.
1: Sí, sí, malament.
2: Amb un segell que vaig escollir jo, perquè el meu pare era col·leccionista de segells, i vaig escollir un segell amb un franco d'aquest de color blau, però feixista, que diguéssim, amb una cara, no d'aquella famosa que ja es veiem tot del franco abuelo, no.
1: Sí.
2: De cara a fill de puta de collons, diguéssim, No. I clar, això acabava així. O sigui, que la gent aplaudia, però clar, en el fons estava aplaudint que havien perdut, no?
1: S'hauria de recuperar,
2: i aleshores, li donàvem una volta molt simpàtica, que en seguida fem un bis, i posàvem el Franco boca baix, i cantàvem Mai Carmela, llavors ho veies de... I la gent... Però va ser molt emocionant, per això que et deia. Molta gent ens venia a dir gràcies perquè algú se'ns recordava de nosaltres, que això és molt dur.
1: Ens situem ara l'any 1996. Papa.

0: En concret, ens traslladem al 26 de gener de 1996, a les Cotxeres de Sants, on es va organitzar un cicle de 9 concerts i així va néixer ara fa 30 anys el Barnasants Cançó d'Autor. I m'agradaria que ens expliquessis quins records tens d'aquell primer dia, Pere.
1: És que, clar, els records que tinc d'aquell primer dia és el de sempre que un comença una aventura. És a dir, anem per feina, o sigui, què vol dir? Estàs posant cadires, anem a veure com funciona això...
0: Fent de tot sense parar,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, com sempre, amb una sabata i una espardenya,
0: ja.
1: I amb la il·lusió de que jo sigués, diguéssim, tingués una continuïtat i, diguéssim, amb la il·lusió, al mateix temps, de defensar, o diguéssim, o reivindicar, més que defensar, reivindicar la cançó d'autor... Uh-huh. Com un element capdalt, diguéssim, dintre de la cultura del nostre país. Començàvem un camí que no sabíem...
0: Clar, no sabies quan
1: duraria,
0: clar.
1: Que si ens portaria a bon port o no, i finalment, doncs sí, ens va portar aquell famós cicle de 8 cançons, durant 6 o 7 anys, diguéssim, van ser això, 8, 10 o 12 concerts. A partir de la 8a edició, si no em falla la memòria, vam passar 20 i pico. A la 3a edició, a la 9a, vam arribar als 50, i em sembla que a partir de l'edició número 10, diguéssim, ja vam fer uns 100 concerts.
0: Escolta, però en realitat la idea va néixer a Madrid.
1: Sí.
0: A finals de 1994.
1: Sí, la idea va néixer en un bar de Madrid.
0: En un bar.
1: En un bar de Madrid.
0: Elígeme.
1: A l'Elígeme de Madrid, sí, sí. Amb l'Elígeme de Madrid estava... Si no em falla la memòria, estava el Luis Pastor, uh-huh. Estava la Bordeta, estava el Javier Crae...
0: El Jaume Sisa.
1: Estava el Jaume Sisa.
0: Vestit de Ricardo Solfa.
1: Sí, sí, disfressat de Ricardo Solfa. I més amics és amics.
0: Sí.
1: I aleshores, a les tantes de la matinada... Doncs va començar una casta de discussions, diguéssim, a la catalana, que és debatre, vam estar discutint, i aleshores em sembla que va ser la Bordeta que va dir, és que clar, ara no ens contracten,
0: yeah.
1: I aleshores deia, no anem a Catalunya perquè no cantem en català, ai, deia la...
0: Sí.
1: I jo dic, no, a Catalunya passa el mateix que al reste de l'Estat.
0: Allà, que és que els catalans tampoc canten.
1: És a dir, que ja no cantes ni en català, ni em sembla que vaig dir ni en xino mandarín, vull dir que no. Jo dic que llavors es va ser una pregunta clau. Vull dir, a veure, quantes contractacions teniu a Espanya?
0: Uh-huh.
1: Llavors vam posar sobre la taula aquelles tantes, o sigui, amb aquell debat, sobre la taula de que ja n'hi havia tot un procés de marginació de la cançó d'autor, uh-huh. Clarament com un procés que formava part, diguéssim, de la gran operació de l'amnèsia. És a dir, els cantautors representaven tot un seguit de coses, diguéssim, eren, d'alguna manera, eren la memòria viva, diguéssim, i referència de la lluita contra el franquisme i la lluita per una altra societat diferent, i excepte els més grans, diguéssim, que era impossible tombar-los, tot el que seria, diguéssim, gent interessantíssima, boníssima, diguéssim, no només a casa nostra, l'Ovidi, el Quico, el Ramon Montaner, el Joan Isaac, o sigui, moltíssima gent, diguéssim, que queda es va quedar, diguéssim, a les cunetes,
0: sí,
1: en aquest cas,
0: arraconada. Sí.
1: A Espanya és el mateix, és a dir, uh-huh. El Joaquín Carbonell, la Bulloneda, Pablo Guerrero, Luis Pastor, sí, moltíssima, Elisa Serna, Julia León,
0: uh-huh.
1: Sí, tot un seguit de gent, i aleshores, a partir d'aquest, i aleshores, com al final de la discussió, Pere, tienes que hacer algo.
0: Haz algo.
1: I jo vaig dir, home, jo en aquells moments vaig dir, no sé què vols que foti, però vull dir... Però clar, li vaig estar donant voltes i voltes i voltes i voltes i un any
0: i
1: després
0: va sortir el
1: Barnasants. Sí, sí. Que a més ha coincidit amb una cosa, que és també que és una anècdota d'aquestes, diguéssim, que ajuden al camí, d'alguna manera, o sintomàtica, diguéssim, o que un any abans del primer cicle del Barnasants, a l'Ovidi Montllor...
0: Moria a l'Ovidi Montllor, sí.
1: I el Guillem de Fac ens deixessin, diguéssim. Mm-hmm. Que jo no em vaig donar compte més tard, amb el sentit de que els aniversaris
0: coincideixen.
1: Amb les edicions.
0: Sí, sí.
1: Perquè aquest any s'ha fet l'edició 31,
0: sí.
1: Diguéssim. I coincideixen aniversaris d'edicions, en la qual cosa sempre els aniversaris, diguéssim, que es celebren més, com el 10, el 15, el 20, el 25, etc., sempre ha coincidit amb reivindicar les figures com la de l'Ovidi o dels Guillem de Fac.
0: En aquella conversa, en aquella trobada al bar Elígeme de Madrid, hi havia Luis Pastor també, ho deies tu, i tinc un missatge per tu.
2: Querido Peracán, desde la Villverca te mando mi cariño y un abrazo grande. Enhorabuena por esto, más de casi 36 años, por mantener viva la poesía, la palabra, la música de los cantautores de todas las lenguas en Cataluña. Viva Bernasanz y un abrazo grande para ti. Te quiero.
3: ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño.
0: A Luis Pastor. I clar, en aquests anys, Pere, el més complicat, suposo, ha estat trobar finançament.
1: Sí, sobretot els primers anys.
0: Sobretot els primers.
1: Mira, hi ha un abans i un després de el Tresserres.
0: Sí.
1: El conseller Tresserres.
0: Sí.
1: Quan Tresserres, diguéssim, és conseller de Cultura de la Generalitat, amb el tripartit, no me'n recordo si el primer o el segon, amb el tripartit, ell fa una proposta de que en aquest país n'hi han un seguit de festivals que són estratègics, diguéssim, eh? I aleshores decideix que el Tradicionarius és el gran festival de folk, el de Torroella, el de referent de la música clàssica, Terrassa, el referent dels festivals de jazz, i de la cançó el referent és el Bernasanz. I aleshores es fa el primer conveni amb la Generalitat, que dona més recursos al Bernasanz i permet, diguéssim, estabilitzar...
0: Una mica d'aire, no?
1: Permet, diguéssim, a treballar amb tranquil·litat, diguéssim. I aleshores, a partir d'aquí, amb altibaixos lògics, diguéssim, amb moments molt durs, com la crisi del 2008-2009, diguéssim, 10, 11 i 12, diguéssim, amb el Bernasanz va resistir amb mínims. Home, l'avantatge que ha tingut el Bernasanz és que sempre ha treballat de mínims. És a dir, si
0: amb una mica de recursos, sí, ja semblava molt, no?
1: I, per tant, ens ha permet aguantar les crisis diguéssim, en millors condicions, diguéssim,
0: clar,
1: eh? Però, realment, els primers 10 anys van ser molt complicats i molt difícils, eh? Les primeres edicions, els dèficits, diguéssim, els pagava fent de road manager, jo, als estius. És a dir, de principis de juny, finals de maig, principis de juny, fins a... Sempre a nivell d'Espanya, diguéssim, seria fins al 12 d'octubre, eh? Que és quan es fa les gires grans, eh? Aleshores, treballava, guanyava... un sou bastant decent quan aquestes gires, que a vegades feia 40 i 45 bolos, em permetien guanyar uns 2 milions de pessetes o 2 milions i mig de pessetes, que servien per parar el forat del Bernasanz del cicle. Diguéssim, i em sobrava, no sé, 300.000 pessetes, diguéssim. Afortunadament, tot això s'ha pogut... De fet, el major sponsor del Bernasanz ha sigut la Maite. La Maite és la meva companya, diguéssim, amb la qual portem més de 40 anys junts, la mare de la Laura, que ha sigut professora d'institut, i per tant això era no només un seguro, sinó que ha sigut la que realment ha fet, diguéssim, ha mantingut el que se'n diria clàssicament la unitat familiar.
0: Ha fet l'ONG, quasi.
1: La unitat familiar, i ha permès, o sigui, que jo pogués treballar amb llibertat per aconseguir, diguéssim, aquestes fites, diguéssim, culturals, que a la seva són fantàstiques, però que sense tot això, diguéssim, a veure si ha sigut més complicat o més difícil, eh?
0: Fites culturals, però també fites socials. Deia al principi que ets un activista social, polític, cultural. I tan sols un altre exemple. L'any 2003 vas encapçalar l'organització del concert contra la guerra de Barcelona, contra la guerra de l'Iraq.
4: Jersey.
0: 30.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una barbaritat. Un dia històric, també.
1: Sí, això va ser brutal.
0: Sí.
1: 30.000 perquè els bombers no ens deixaven posar més. O sigui...
0: per seguretat.
1: Per seguretat. Sí. El que passa és que la gent no ho entenia perquè aquesta seguretat... Amb 30.000 persones, l'Avinguda... que no sé quan, perquè no he canviat el nom ja d'una vegada, l'avinguda aquesta, que és una cosa lamentable. Digue, jo que sóc nascut a Hostafrancs, que si tinc de l'avinguda Maria Cristina allà al costat, sempre... Bueno, amb 30.000 persones amb l'avinguda Maria Cristina des de les Torres Venecianes,
0: sí,
1: es veu només un terç ple. Clar, la gent no en tenia perquè no hi deixàvem entrar. Teníem dificultats de dir, no, és que no, diguéssim, més o menys, home, no, 30.000 actes, igual no n'hi havia, n'hi havia 32.000, ja, però ja no podíem deixar entrar més. I clar, hi havia gent que no ho entenia. Lògic, eh? Allò va ser impressionant. Va ser una feinada, perquè preparar aquell congrés va ser... aquell concert... va ser una feina d'un mes, dedicat només a fer això, només a preparar-ho, sent artistes, i va ser el gran concert contra la guerra a nivell europeu.
0: Sí, sí, sí.
1: Es va retransmetre per BTV, uh-huh, i això em sembla que, si no em falla la memòria, els de BTV em van dir que ho van veure 200.000 persones.
0: Una barbaritat.
1: De fet, està enregistrat, el BTV ho té enregistrat. Algun dia, aquest concert, diguéssim, es tindria que remasteritzar, es tindria que preparar, etcètera, i poder-lo, diguéssim, editar i tindre-ho com un dels grans concerts, diguéssim, d'actitud cívica, de la cultura, per objectius tan grans com ja deia l'Ovidi Montllor, maleïda de les guerres, i aquells qui la va fer. El que em dóna ràbia és que ara no siguem capaços de que les condicions, sempre les condicions juguen al seu paper, les condicions objectives, davant d'aquest, diguéssim, actitud, diguéssim, tan descarada de l'imperialisme, que els europeus no siguem capaços, no només no siguem capaços, sinó l'actitud sumissa per part dels governs de la Unió Europea i de la mateixa Unió Europea em fa sentir vergonya aliena, no? Que no siguem capaços de donar resposta, diguéssim, i defensar la sobirania europea davant de l'imperi americà, em sembla... Perquè la majoria de les guerres sempre, d'un costat, sempre per activa o per passiva, estan ficats els americans pel mig, diguéssim.
0: Sempre hi són, sí.
1: És a dir, me'n recordo sempre, el pare em deia, quan era molt jove, diu, mira, Pere, fill, mira, no fills mai dels flares, que guanyi qui guanyi, sempre hi són. Pues això, jo va dir al pare, i aquest també.
0: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Pere Camps, fundador de Barnasants, que va rebre, per cert, el Premi Nacional de Cultura i la Medalla d'Or de Barcelona el 2012. Mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles. Pere, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.
4: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut per una presumpta agressió sexual en la matinada de dissabte a Pamplona. El moviment feminista d'Irurreña ha convocat una concentració aquest diumenge a les 9 per protestar contra les agressions sexistes durant les festes de Sant Fermí. Enguany han passat pel punt Lila prop de 10.000 persones. I a Almeria, els 1.600 desallotjats per l'incendi de Los Gallargos, que ha arrasat 7.000 hectàrees, comencen a tornar a casa de manera escalonada. Tant el president de la Junta com la ministra de Defensa han lloat la feina dels més de 500 professionals involucrats en les tasques d'extinció i la bona coordinació entre les administracions. Tots a una. Roblés referma la unitat militar d'emergències, romandrà sobre el terreny el temps que se la requereixi.
2: La UME, aunque estemos en el nivel 1, se lo he dicho al presidente, se lo he dicho al consejero, la UME estará el tiempo que sea necesario, como hacemos siempre, para ayudar a la gente en lo que haga falta. Ellos están siempre, son excepcionales profesionales y, como ha dicho antes el presidente, hemos trabajado conjuntamente y aquí hemos sido todos uno.
0: I a Catalunya, 41 dotacions de bombers, 9 d'elles aèries, treballant en l'extinció d'un incendi forestal que s'ha declarat a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, poc abans de les 4 de la tarda. Les flames alimentades per la marinada són d'alta intensitat i han originat diversos focus secundaris. Bombers demanen el confinament de diversos nuclis, com ara Ranxos de Bonany, Bonany, Vall d'Ossera, Pontons, Can Llenes, el Mas Vermell o Mas Gassons. Aiguamúrcia és un dels 72 municipis que aquest diumenge tenen el nivell 4, el més elevat del Pla Alfa, per extrem risc d'incendis. La tercera onada de calor de l'estiu, que comença avui, deixarà màximes de 40 graus a l'interior de Catalunya i de 30 a les zones costaneres. Una onada que es preveu més intensa que l'anterior, en la que Protecció Civil va atendre 300 persones per afectacions de salut. Escoltem Sarai Roca, meteoròloga, en declaracions a l'edició Cap de Setmana.
3: De fet, els models meteorològics ens indiquen com aquesta tercera onada de calor tindrà el seu pic entre dimarts i dimecres, en què les condicions tornen a assimilar-se molt a les que vam tenir just la jornada del dimecres passat. I d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica.
0: No ens cansarem de repetir-ho, cal beure aigua amb freqüència, evitar sortir al carrer les hores centrals del dia i mantenir l'habitatge fresc, per exemple, baixant les persianes durant les hores de sol. Però no només les persones patim les afectacions per les onades de calor, també ho fan els animals de companyia. Maria Gómez.
4: Els gossos i gats no suen i això dificulta que puguin regular la seva temperatura, però si els remullem els podem ajudar a rebaixar algun grau. Ricard Adán, veterinari i col·laborador del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
5: Si aconseguim que fem una capa de petita d'una pel·lícula d'aigua a sobre, fa l'efecte de suor nostre. L'aigua s'evapora i absorbeix calor de la pell i fa que el cos baixa una mica la temperatura.
4: També recomana triar l'hora de sortir al carrer o a primera hora o a última i sempre buscant llocs ombrívols, perquè les úniques glàndules sudorípares les tenen els coixinets de les potes.
6: La primera hora del dia levantarnos lo sacamos.
7: A veces, incluso si está muy caliente, sobre todo por aquí, la cojo en brazos y la llevo hasta la sombra de allá.
4: Pel que fa als gats, cal preparar espais ventilats, no molestar-los i deixar fons al seu abast. Són petits animals que poden patir cops de calor, així que cal ser prudents i saber-los escoltar per detectar quin és l'estat de salut de les mascotes.
0: I a Barcelona, els comerciants afectats per l'esvoranc al Putxet causat per les obres de la línia L9 de metro reclamen compensacions a l'asseguradora per les pèrdues que els està provocant mantenir els seus negocis tancats. Existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però sense una data de reobertura o un document que acrediti l'afectació, diuen, no poden iniciar els tràmits. Per ara, veïns i comerciants de la zona afectada estan desallotjats com a mínim fins divendres vinent perquè els tècnics comproven el terreny sota els edificis. Són 10 dies en total amb el negoci tancat, però els comerciants del voltant també han reportat algunes pèrdues.
8: Clar, nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes. Vull dir que és una ruïna per nosaltres. Uh-huh. I a més ells segueixen tonelant.
9: M'he visto afectada. con el tema de lo que pasó en Verona. Ayer me tocó cerrar a las 3 y sí, ha habido como baja de trabajo y obvio porque la gente no pasa del miedo que le da. Entonces, sí, me he visto muy afectada y espero que el ayuntamiento reconozca porque no puedo, o sea, yo vivo de esto.
0: És tot per ara, tornem amb més informació, ja ho saben, al punt de les 6 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
10: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

És en Naïm S.K. i la cançó Som Joves Catalans, la cançó que avui ha obert aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a la sintonia de Ràdio 4.

En Naïm S.K., segurament ja ho saps, és el fenomen viral del moment i s'ha fet superviral reinterpretant cançons del cançoner popular català en clau de música urbana. I ha estat la nostra benvinguda a aquesta nova edició del Catalunya Express, que t'acompanya, com sempre, cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. Potser però estàs escoltant la remissió, o potser ho estàs escoltant en format podcast a través de la pàgina web o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català, i ho feu a través de novetats com aquesta, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Si en Naïm ha reinterpretat el cançoner popular català amb les seves cançons, els ha portat al terreny de la música urbana, a la segona hora tindrem una proposta que d'alguna manera s'afegeix a aquesta revifalla del folk català a través de formacions joves amb un aire fresc. Queda molt bé dir-ho, però és tal qual. I avui volem compartir amb vosaltres una descoberta. El grup Foresta, que des de les comarques de Girona ve a presentar-nos el seu disc de debut titulat Esclat de Maig, un disc clarament folk, clarament inspirat per l'amor a la terra, que vindran a compartir amb nosaltres a la segona del Catalunya Express. Abans, però, en aquesta primera, rebrem novament un... el DJ, que és resident del programa, que feia dies que no el traiem nosaltres, i vol deixar-nos una sessió 100% ballable amb una de les novetats més recents de cara a les pistes de ball aquest estiu. Avui, en aquesta primera hora, tindrem amb nosaltres una sessió de 40 minuts sense interrupció de música de ball en català a càrrec de DJ Pandereta. Abans, però, la novetat que ens porta el Lluc i la cançó Temps.

a junts. Estan rabiant, fent el que voldrien haver fet abans. Que són temes fàcils, però la seva nòvia els està escoltant. Estan rabiant, sonant abans, no podíem entrar. Les coses canvien i era mi

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.

0: dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
1: I arribarem al punt horari amb dues veus femenines que fan un homenatge a un dels seus referents, Naina per una banda i Jules per l'altra, versionant ni més ni menys que Oques Grasses. Això és Cara de Cul. Cool.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: 51 dotacions, 9 de les quals aèries, treballen en l'extinció d'un nou incendi forestal declarat a la Vall de l'Infern, a Aiguamúrcia, l'Alt Camp. El foc s'estén ràpidament muntanya amunt, empès pel vent de marinada, i l'incendi té un potencial de cremar unes 400 hectàrees i ja han afectat unes 80, segons els agents rurals. Protecció Civil ha enviat un S-alerta amb ordre de confinament per a la població dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Es demana als veïns que tanquin portes i finestres, que no circulen per la zona i que truquin al 112 en cas d'urgència. Per aquest foc es manté tallada la carretera entre Querol i Aiguamúrcia. D'altra banda, aquest matí els bombers han fet un vol de reconeixement per les zones afectades de tres incendis que continuen controlats: el de Sentmenat, el de l'Anoia i el de Gavà. Amb l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu, el perill d'incendi forestal torna a repuntar a casa nostra. Avui hi ha 72 municipis en nivell 4 per perill extrem. Precisament Aiguamúrcia, on s'ha declarat aquest últim incendi, és un d'ells. I és que Catalunya afronta la tercera onada de calor de l'estiu, quan tot just hem sortit de la segona i tot apunta que no serà l'última. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, en declaracions a l'edició Cap de Setmana.
2: I d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica.
0: Aquesta setmana els termòmetres s'enfilaran per sobre dels 40 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Així doncs, aquesta calor cal portar-la tan bé com es pugui.
3: Como podemos, con muchos ventiladores, yendo mucho a la playa.
4: Zonas donde haya sombra.
5: Aprovechando primera hora, aunque hoy salgo un poco más tarde.
6: Y després, al migdia, doncs, deixar passar la calor.
7: Dormimos una siestita y después volvemos a salir.
0: Durant el dia hi haurà una xafogor intensa per l'elevada humitat i la calitja, la pols en suspensió, cosa que deixarà un ambient feixuc i una atmosfera enterbolida. I no donarà treva ni tan sols durant la nit, en què serà difícil dormir. Elisenda Gómez, doctora d'Urgències de l'Hospital Clínic.
8: Quan més dies passem amb aquestes temperatures, més estressat està el cos. Ens adormirem més tard, el dormir s'acompanya de despertars molt freqüents i, a més, no existeix el cicle de la son profunda.
0: Aquesta onada s'estendrà fins divendres, quan es preveu que els termòmetres comencin a anar a la baixa. Protecció Civil ha fet una crida a no abaixar la guàrdia perquè aquesta onada pot ser encara més intensa que l'anterior. Demana tenir cura dels col·lectius més vulnerables i també habilitar refugis climàtics. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut com a presumpte autor de la mort de la seva parella de 61 anys i la filla d'aquesta de 31 dimecres passat a Mijas, Màlaga, en un cas confirmat com a crim masclista pel Ministeri d'Igualtat. Laura Zurriaga.
9: Després de cometre els assassinats amb arma blanca, l'home va calar foc al domicili i els cossos de les dues dones van ser trobats després que s'extingís l'incendi. L'acusat ha rebutjat declarar en la seva compareixença davant la jutgessa que instrueix la causa declarada secreta. Cap de les víctimes constava al registre del sistema Biogen. Tampoc hi havia denúncies prèvies contra l'home per violència de gènere. L'Ajuntament de Mijas ha convocat per demà dilluns al migdia un minut de silenci en memòria de la Maria i la Patrícia, les víctimes. Enguany, 28 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles a l'Estat. Els recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a qualsevol tipus de violència contra les dones. És gratuït, confidencial, està disponible a les 24 hores del dia i no deixa rastre la factura, tot i que cal esborrar la trucada del registre del telèfon.
0: I en esports, ciclisme, Tour de França. Avui s'ha disputat la novena etapa entre Malemort i Ussell. Allà, seguint la cursa francesa, fil per randa, està el nostre company Jorge Aguero. Bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. Mathieu Van Der Poel ha estat el guanyador d'aquesta novena etapa en final a Ussel, molt a prop del massís central francès. El corredor neerlandès de l'equip Alpecin s'ha imposat en l'escapada amb només quatre corredors que han arribat en solitari a línia de meta. Per tant, tercera victòria per ell en el global del Tour de França. En la general, sense canvi significatiu, segueix Tadej Pogacar al capdavant, vestit amb el maillot groc i amb un avantatge de 2 minuts 42 segons respecte al seu principal rival i perseguidor, Jonas Vingegaard.
0: Gràcies, Jorge Agüero. I en tennis, en joc, la final de Wimbledon entre l'italià Jannik Sinner, número 1 del món, que defensa el títol, i l'alemany Alexander Zverev, número 3 i recent campió de Roland Garros. En aquest moment, tie-break en el primer set. I en motociclisme, victòria per a Marc Márquez a la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha endut el tercer Gran Premi de la temporada. De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
11: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.

Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

Es diuen Dalai Lama i aquesta cançó rima de rumba rock. Acabes d'escoltar-la i ha obert aquesta segona hora de Catalunya Express. Es diu Raons, una hora que avui compartim amb una formació gironina que es diuen Foresta. Abans, però, Caim Riba, acompanyat de Teresa Noguerón, reté homenatge a la seva besàvia, la poetessa Clementina Arderiu, en el 50è aniversari de la seva mort. Han publicat aquest recull de poemes musicats, entre ells El món.

0: I per parlar d'aquesta cançó i del disc que la inclou, tenim amb nosaltres en Jon, que és un dels components d'aquesta formació gironina 100%, els Foresta. Jon, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Volem saber coses sobre Foresta. Aquest projecte, segons expliqueu, va néixer l'any 2023 amb la idea de crear un repertori de folk americà i irlandès adaptat al català. Com es combina això, sí, les arrels empordaneses amb el folk americà?
1: Sí. Bé, a nosaltres, doncs, tant jo com la Marta, doncs, sempre ens havien agradat aquests estils de música i portàvem molts anys abans de crear el grup de tocant aquests estils, escoltant-los, diguéssim que estàvem molt influenciats i diguéssim que era el tipus de música amb el que ja ens movíem, era per dir-ho així, ja el nostre llenguatge. I bé, llavors des del moment en què la Marta i jo ja ens vam retrobar i vam anar treballant un repertori junts i vam anar treballant cançons, és com que sempre ens motivava la idea d'apropar el folk americà irlandès al territori, no? De dotar-li un univers propi, un univers d'aquí, i que ens sonés com un estil doncs, més proper, més nostre, que ens sonés natural, bàsicament, val? Que no fos estrany escoltar una cançó pues, amb una sonoritat folk americana i no sentissis que és una cosa que, hòstia, que peculiar, que curiós, sinó que la sentissis i fos una cançó més per tu, simplement amb la peculiaritat que la sonoritat és folk americana o irlandesa. I després una mica d'aquesta primera etapa que hem tingut, que anàvem fent muntatges a través de cançons que ja existien i poder-li introduir en versos nostres o adaptàvem cançons al català, vam anar doncs, a començar a treballar temes propis, no? I d'aquí que l'any passat, el 2025, doncs, vam estar treballant doncs, tots els temes que han acabat sent els que hem publicat, no?, amb l'àlbum.
0: Tal com dius, heu passat això de fer collage amb versions i traduccions a compondre un repertori 100% propi. Una mica seguint el mateix estil que ja teniu o creieu que esteu fent una cosa nova i diferent del que diguéssim, en el que us heu inspirat?
1: Sí, trobo que la sonoritat ens estem mantenint bastant fidels al que venim fent des del principi. Sí que és veritat que inevitablement el fet de composar cançons pròpies acabes introduint... te n'adones que acaben predominant potser certs motius o certs elements que ens surten doncs, més nostres, no? I que diguéssim que nosaltres sempre hem dit que no som uns puristes dels estils. Vull dir, no som un grup de bluegrass americà o de música tradicional irlandesa com a tal, sinó que ens inspirem en aquestes sonoritats. A mi m'agrada dir que la sonoritat folk americana irlandesa són els nostres colors de la nostra paleta, no? Amb els quals pintaríem quadres. Uh-huh. El que passa és que en comptes de quadres pintem cançons, no? Llavors, diguem-ne que sí que hi ha hagut una coherència bastant sòlida amb el nostre so, però inevitablement hi ha hagut una evolució.

0: Deixa'm explicar que Foresta, el projecte Foresta, estava format per la Marta Peiró i el Ion Cortada, bàsicament, més altres músics que s'han afegit, i que el Ion, concretament, després de voltar molt, has tornat una mica a la teva terra, als teus orígens, perquè tu vas formar a Barcelona, bàsicament.
1: Sí, sí, exacte. Jo, de fet, com tants altres, doncs vaig anar a la Universitat a Barcelona. Vaig viure 6 anys a Barcelona i vaig tornar quan va esclatar el Covid i tot plegat, doncs vaig decidir que tornava. Preferia passar els confinaments i tot plegat a l'Empordà que no pas a Barcelona ciutat. I ja després d'això ja em vaig quedar per aquí dalt. Però el folk i fins i tot havíem també tingut projectes quan encara estudiava a Barcelona a la universitat i tot va començar llavors, podríem dir. Però sí que és veritat que en termes musicals també he passat per Barcelona i vaig passar pel taller de músics i també pel CAT, a Gràcia. Vull dir, sí, sí, Barcelona ha estat una etapa important per mi a la meva vida. Però després d'això doncs vaig tornar aquí, de moment aquí estic. I com que d'aquí ha sorgit el projecte de Foresta i d'aquí han sortit les cançons, doncs inevitablement doncs estan molt inspirades per aquesta terra.
0: Exacte. Sí. Quan dius aquí i on vols exactament?
1: Doncs vull dir Figueres i tot l'Empordà. Sí, jo soc figuerenc, però, però diguéssim que aquí a l'Empordà habitualment trepitgem tot el territori. Les persones que connectem fort amb aquesta terra, doncs acabem trepitjant tots els pobles i els camins i les muntanyes.
0: Segurament és una de les coses que us caracteritza d'alguna manera, aquest arrelament, aquesta posar en valor el territori i la vostra terra, en aquest cas això, doncs, les comarques de Girona i la d'Empordà concretament, oi?
1: Totalment. Hem intentat, o sigui, en el moment en què vam posar-nos a fer cançons pròpies, al final crec que de manera natural, bé, tant jo com la Marta, sempre hem, a les nostres famílies des de petits, no? sempre hem trepitjat molt, molt la natura i suposo que això ha acabat deixant un pòsit d'experiències i cultural, pràcticament podríem dir-li, doncs que inevitablement ha acabat sortint quan ha tocat escriure cançons i fer lletres i trobar fortaleses i imatges potents que podrien reflectir-se, no?, doncs a la nostra música. I sí que és cert que l'Alt Empordà hi és molt present, perquè jo sóc d'aquí, però també ens agrada explicar que els paisatges que inspiren l'àlbum no només són de l'Alt Empordà, també són del Pla de l'Estany, que és d'on és la Marta, i també de la Garrotxa, la zona de l'Alta Garrotxa també ens ha inspirat molt. Però bé, sí, de tota la, podríem dir, totes les comarques gironines, doncs ens han donat aquest marc sobre el que inspirar les nostres músiques, no?
0: És que tenim un país increïble, eh?
1: Sí, sí, sí, completament.
0: El vostre nom, que és preciós, Foresta, té un doble joc, connecta el bosc, forest, amb la paraula foraster. Després d'haver voltat tant, encara us sentiu una mica forasters? Home, aquest disc ja heu trobat el vostre niu, definitiu.
1: Bé, o sigui, sí que és cert que el fet de tocar música folk, que no estaria dins la tradició de la música tradicional catalana, podríem dir així, ens fa una mica forasters, però ja, per mi ja no m'ho sento tan així, perquè després d'haver fet tot aquest esforç artístic i creatiu per intentar generar un univers propi molt arrelat, crec que hem intentat posar tot el que hem pogut per fer que aquestes cançons també formin part de nosaltres, no? Diguéssim, per nosaltres i per la gent d'aquí. Llavors, en aquest sentit, doncs ja no ens sentim tan forasters.
0: Tal com deies, abans, l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa són els paisatges que s'han inspirat i de fet, l'àlbum funciona gairebé com un mapa de carreteres secundàries i paisatges de casa nostra. Com s'aconsegueix que un disc tan local s'acabi convertint en una història universal?
1: Bé, això també ha estat un dels objectius, no? Que jo també em vaig marcar quan vaig començar a treballar amb les lletres. M'agradava doncs que al final, tot i que pugui parlar d'un paisatge concret o d'un indret concret, m'agradava que hi haguessin idees universals que moguessin les cançons. sense anar més lluny, no sé, Esclat de maig és una cançó per mi que és un instint universal que és humà. O sigui, m'agradava aquesta idea de que les cançons estiguessin vives i que la gent hi pogués, se les pogués fer seves i s'hi pogués agafar, sigui de l'Empordà o sigui de Tortosa. O sigui, i diguem-ne que, en el fons, tots prenem, de vegades, podem concretar o ser més costumistes, etcètera, i agafar una imatge específica d'un moment determinat d'un territori, però la idea que hi ha darrere, doncs, pot ser universal també. I al final, quan hi és, és igual d'on siguis que pots connectar-hi.
0: Mm-hmm. Seguim comentant cançons. Per exemple, la cançó que hem posat per començar, L'últim dia de Quatre Camins, està inspirada en la ruta dels quatre refugis de la Tramuntana. Per cert, aneu a buscar el videoclip, que és també una mica, ens situa una mica amb el vostre ambient, diguéssim, la vostra manera de ser. I perquè respira això, una mica conveiar, excursionisme, amistat, no? Una mica per aquí la cosa.
1: Sí, sí, totalment. Està inspirada en la ruta dels quatre refugis, no? De l'Empordà, és una ruta que van promoure i van des del Centre Excursionista Empordanès. I sí que, bueno, pot ser una mica conveiar. També no ens amagarem, no? Que hi ha una tradició catalana de, no sé, que va des del grup de folk, els Esquirols, en Xesco Boix, tota aquesta gent que ja als anys finals dels 60, 70, ja van començar, doncs, també a recuperar folk americà i estaven lligats a tot aquest món dels caus i de l'excursionisme. Llavors, i també trobo que a Catalunya hi ha altres llocs, però aquí especialment hi ha com un lligam cultural molt fort amb les muntanyes, amb l'excursionisme. Uh-huh. I en certa manera la cançó es vincula a totes aquestes tradicions, no? I trobo que és un imaginari com molt viu, que molta gent comparteix i al final, doncs, evoca una mica això. El videoclip està fet amb una sabata i una espardenya, vull dir que la vam fer amb amics i vam anar un matí i ho vam fer, però trobo que sí que acaba reflexant.
0: Us retrata molt bé, Joan Falavetti, que una mica és l'essència del que voleu transmetre, segurament. I altres cançons, per exemple, hi ha una cançó que és Un ombra d'Alzina, que està inspirada en una història curiosa, la de l'Alzina del Passeig de Gràcia, de Cim Verdaguer.
1: Sí.
0: Això no és gaire rural, diguéssim.
1: No. Aquesta és una cançó que sí que, aviam, la història està inspirada a Barcelona, no?, amb aquesta història de l'Alzina. Va ser curiós perquè era una cançó que la vam començar a fer i ens van sortir aquests versos de l'Alzina i tal, i llavors parlant amb un amic em va explicar que hi havia aquesta història de l'Alzina de Jacint Verdaguer i va ser com, ostres, doncs ara m'acabes de donar molta llenya per, mm-hmm, per acabar d'enfocar i de dirigir la cançó i de donar-li i de tancar el cercle, no? O sigui, té dues parts, lògicament té les ganes. Aquesta cançó una mica vol vincular-se a aquesta història, però també, doncs, parla de, bueno, de que de vegades no apreciem certes coses que hi ha al nostre voltant, que poden tenir molt de valor, que són coses potser que tenen molt de valor i que tenen una funció dins les nostres vides, que ens poden aportar, doncs, aquesta bellesa, aquesta harmonia, coses quotidianes que ens trobem en el dia a dia. I trobo que els elements naturals urbans que es troben dins les ciutats moltes vegades responen a aquest patró, però també poden ser arbres que trobem quan fem certes carreteres que estan situats en certs punts i tenen una especial bellesa, o camps, etc. I que pel que sigui, doncs, bueno, per avenços del temps, urbanístics, etc., de vegades tendim d'una manera molt fàcil, doncs, a carregar-nos-els, no? Llavors, per un costat, també reivindica aquestes ganes d'apreciar aquests elements bonics que estan al nostre voltant i també de fer un homenatge en aquestes persones, doncs, que són una mica més sensibles que la resta i decideixen escriure textos o pintar quadres o fer-nos, ens traslladen a la resta i ens fan veure el valor de certes coses, no? I en aquest sentit, doncs, la figura que encarna aquest esperit sensible i aquesta apreciació de la bellesa, podríem dir així, és en Jacint Verdaguer.

0: El Mugabar Indòmit. Ja sabràs posar-te de filera amb aquesta tropa de plàtans polits i fetxendes?
1: Per fer aquest disc, aquest esclat de maig, heu tingut el suport de les Cases de la Música de Girona i la Beca de la Marfà. Què ha significat per un grup emergent com vosaltres tenir aquest coixí institucional per, no, per això, per tirar endavant un projecte? Sense això potser no hauria estat possible, o què?
2: La veritat és que per nosaltres ha estat superimportant. Diguéssim, aquest suport i l'existència d'aquestes beques que treuen i d'aquests programes que tenen Cases de la Música de Girona i la Marfà, que treuen anualment, ajuden molt. Nosaltres trobo que ens trobàvem com en el moment just i en el punt just per aprofitar aquests recursos. Diguéssim, estàvem just en aquell punt doncs que ens trobàvem doncs, en un moment això de creació, que necessitàvem una mica d'assessorament, d'impuls, etc. I ells ens aportaven exactament això. A més que no és només el fet de que treguin beques, sinó que també són persones molt properes, molt professionals, i que la veritat és que són un suport real per projectes emergents del territori.
1: 20 concerts el 2024, un altre grapat de concerts del 2025, fins i tot vau anar a l'Alguer. Ara, amb aquest esclat de maig que veu de publicar, on us agradaria que us portés aquest disc i com es presenten els pròxims mesos de cara a tocar-lo en directe?
2: Doncs bé, ara sí que hem publicat, hem fet dos concerts de presentació que han anat superbé, han sigut molt especials. Però sí que és veritat que ja vam quedar amb la Marta, que ara el farem, aquest estiu no tocarem i tornarem a tocar a partir d'octubre. O sigui, tornarem la gira oficial, diguéssim, començarà a partir d'octubre. Sí que nosaltres, ara que tenim el nostre treball publicat i que bueno, doncs també estem a l'expectativa una mica de veure si es genera una audiència, no? Si la gent doncs, connecta amb les cançons, i també de veure si anem trobant a poc a poc el nostre circuit, diguéssim. Sí que tenim més o menys clar quin tipus de concerts ens agrada fer, però diguéssim que ho anirem treballant a poc a poc. Per sort tenim una mànager al nostre costat que és amiga nostra i una persona que ens dona molta confiança. També tenim el segell Microscopi amb el que hem publicat l'àlbum. Vull dir que estem ben acompanyats i no tenim cap problema, però sí que hem decidit que a l'estiu farem una parada.
1: Està bé. També s'ha de parar tant en tant. Escolta, Jon, i quina vibra teniu amb això? Quin feedback esteu tenint ara que s'acaba de publicar el disc? Es fa poquet, però no sé si ja teniu alguna mena d'això de feedback de com s'està rebent les cançons d'aquest disc.
2: Feedback, sí que aviam, som novells i no tenim experiències prèvies, però però sí que estem supercontents. Vull dir, el feedback està sent molt bo. El concert de presentació va ser un èxit. El concert que vam fer diumenge a la muntanya també va ser un èxit. La gent s'està escoltant l'àlbum. No sé, ja... Nosaltres no podem demanar més, vull dir. Estem molt satisfets i molt contents. Vull dir, per nosaltres ja és un èxit haver aconseguit publicar l'àlbum. Ens hem quedat com molt satisfets de la feina feta, de com ha quedat tot i d'haver fet aquest esforç. I ara ja està, ara és de la gent i ara les cançons han de volar i fer el seu camí. I on arribin, arribaran.
1: Doncs sí, senyor. La Marta Peiró és compositora, és violinista, es fa les segones veus, i el Jon Cortada és el compositor, és guitarra acústica i la veu principal d'aquest projecte, que partint de la música americana o d'arrel folk americà, ens porta un arrelament important a la nostra terra amb aquest disc que acaben de publicar i que val la pena que el descobriu. Es diu Esclat de Maig i el podeu escoltar a les plataformes de streaming i ben aviat, a partir de la tardor, en directe en algun indret de les nostres comarques. Per tant, estigueu atents. Jon, ha estat un plaer conèixer-te i poder conversar una estona amb tu, i segur que estarem a parlar molt més del vostre projecte que es diu Foresta. Fins d'una altra.
2: Doncs gràcies per convidar-nos. Que vagi molt bé.

0: corrents com alguns d'ells. Seré tan clar com pugui ser, amb un sol desig, que et vagi tot molt bé.
1: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
2: Tan solo música en català.
1: Catalunya Express.
2: Only Catalan music.
1: Catalunya Express.
2: Seulement de la musique en català.
1: Catalunya Express.
2: Musique nur auf catalanisch.
1: Catalunya Express.
2: Solo la música en català.
3: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

El Delta Esteve i un món millor, i després Dan Peralbo i el Comboi, que aquest cap de setmana han estat triomfant al Festival Cruïlla amb una de les cançons de King Gonge, el seu últim disc, titulada Un bitllet per tu. Aquesta cançó ens obre les portes del nostre podi, les tres cançons més importants de la nostra llista d'èxits.

I així queda el nostre podi. En el 3 hi ha Saxeni amb Svetlana i la cançó Josep Maria. El 2 és per la remescla de Sergi Sánchez de la cançó Festuc de Marcos. I el número 1 és per ells, per la remescla de Tututuru de Sutherland. Amb ells marxem fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Són les 7. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. Protecció Civil ha ordenat el confinament de prop de 2.500 persones arran d'un nou incendi forestal que s'ha declarat aquesta tarda a la Vall d'Infern, Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Joaquín Calvente, bona tarda.
1: Bona tarda. Es tracta dels veïns d'aquesta localitat, Aiguamúrcia, i de Llacuna, Pontons, Queroli i Torrelles de Foix. Es demana que tanquin portes i finestres, que no circulin per la zona i que truquin al 112 en cas d'urgència. Marc Sanz, inspector dels bombers i coordinador, en declaracions al canal 324.
2: Estaven a uns quilòmetres del que és el cap de l'incendi, però amb l'anàlisi de potencials que hem fet era el risc més imminent i que encara segueixen confinats. Per tant, es demana a la població que mantingui el confinament fins que s'aixequi per part de bombers.
1: I treballen 200 efectius, 77 dotacions, 12 mitjans aeris, als quals se sumaran dos avions del Ministeri per extingir les flames que han cremat una vuitantena d'hectàrees en dues hores, empentes pel vent de marinada, tot i que els bombers han assenyalat que l'incendi té un potencial d'afectar-ne unes 400. Actualment es treballa en el flanc esquerre i durant la nit, que baixarà el vent, es preveu abordar el flanc dret amb el suport dels avions. Per aquest foc, es manté tallada la carretera entre Querol i Aiguamúrcia i s'investiga si ha estat provocat perquè a la zona s'han registrat diverses ignicions durant aquesta setmana.
0: I a Almeria, 600 desallotjats per l'incendi de Los Gallardos ja han tornat a casa seva. Es preveu que les 1.000 persones restants puguin fer-ho en les properes hores. Els escoltem.
3: Sí, sí, volvemos a casa. Pero que sí, el tiempo que estuve arriba, cuando salimos con la llama, lo principal es guardar la gente y mirar que la gente llegue a su casa y salvar la gente que había. Era lo importante. Y ahora veremos lo que nos encontramos.
4: Y estaba con mis padres en Almería y he venido. Me he venido ya con ellos para acá, para traerlo.
5: Bueno, pues así, ni gusto, porque había peligro. Había mucho peligro de que se quemara todo. Pero bueno, después pues ya la cosa se ha solucionado un poquito.
0: Els equips d'extinció donen les flames per controlades. S'ha baixat al nivell 1 de perillositat i les tasques se centren en refrescar el terreny.
1: Tant el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, com la ministra de Defensa, Margarita Robles, han lloat la feina dels prop de 600 professionals involucrats en l'extinció i la bona coordinació entre les tres administracions, tots a una. Ara bé, la xifra de desapareguts es manté en 23, amb 8 denúncies formals. Familiars de les 12 persones mortes han començat a arribar a Madrid per fer les proves d'ADN i procedir a la identificació de les restes mortals.
0: I de l'exterior, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que el mandatari estatunidenc Donald Trump vol signar un acord de pau amb l'Iran, però que no dubtarà en emprar la força per prevenir el programa nuclear persa.
6: I think President Trump wants to exhaust the possibility of achieving an agreement, especially on the nuclear issue, through negotiations.
0: Crec que el president Trump vol esgotar les possibilitats d'assolir un acord, principalment pel que fa a la qüestió nuclear, diu Netanyahu, a través de les negociacions, però no tindrà problemes en emprar la força si trenquen els acords, ha assenyalat a la cadena NBC. En les darreres hores, una nova onada d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran ha afectat els països del Golf Pèrsic. Els Estats Units han bombardejat 140 objectius militars en resposta a la Guàrdia Revolucionària Persa, atacat amb força bases nord-americanes a Qatar, Kuwait, Bahrein, els Emirats Àrabs Units, Oman i Jordània. I s'ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz. Els mercats responen amb un repunt del preu del barril de Brent en la tercera escalada que s'ha produït en menys d'una setmana. Canviem de qüestió. És diumenge 12 de juliol. A aquesta hora ens interessem per saber com se circula per les nostres carreteres. Servei Català del Trànsit, Finarà, que bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs en aquesta operació retorn de diumenge a la tarda, de cap de setmana, destaquem que les retencions més importants s'estan registrant en aquests moments a l'autopista AP7, retencions entre Sant Celoni i Cardedeu, on es registren 11 quilòmetres de retencions en sentit sud, i també circulació amb aturades en el tram del Penedès de l'autopista AP7, entre Olèrdola i Vilafranca, i també fins a arribar a Subirats. També destaquem a la C32, a l'autopista del Maresme, circulació molt intensa amb cues entre Sant Andreu de Llavà Baneres i Mataró, i més endavant a l'altura de Vella, també retencions en sentit Barcelona, per tal de millorar la fluïdesa del trànsit. En aquests trams s'han obert els carrils tradicionals habilitats en sentit contrari en aquests tres trams. També destaquem que hi ha aturades a la C30 o a l'altura de Santa Cristina d'Aro i acabem situats a la demarcació de Tarragona perquè està tallada la T244 per l'incendi forestal entre Aiguamúrcia i Querol. De moment això és tot. Molt bona tarda.
0: És tot per ara també. Els informarem a partir en 55 minuts en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
8: Ràdio 4.
9: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia-nos un 02076 o entra

0: Hola, què tal? Molt bona tarda. Com qui no vol la cosa, mica en mica, ens anem aproximant al final de la temporada, de temporada radiofònica, volem dir, del nostre programa, El Territori Clandestí, també de bona part, evidentment, de la programació d'aquesta casa, que donarà peu a una altra que us acompanyarà en el decurs de l'estiu. Malgrat que, com dèiem, doncs, arribem amb aquest petit impàs, l'actualitat cultural doncs, segueix endavant, i de quina manera, perquè ja sabeu que les tardes, els vespres, les nits d'estiu normalment s'omplen arreu de diferents maneres d'entendre la cultura. I mentre us foto tot aquest rotllo, ara us explico una cosa, ja veureu. Avui tenim biblioteca inflamable. Normalment, quan fem una biblioteca inflamable, el que jo faig mentre espero l'Oriol Rossell és obro la porta a la biblioteca, no, passo allà dintre, m'agafo la meva cadireta i s'assenta a la butaca, normalment. Jo m'agafo la meva cadireta... No t'he donat pas encara.
1: Amb una bata i una pipa.
0: No t'he donat pas encara, Oriol Rossell, bona tarda.
1: Por lo que sea, por alusiones.
0: Jo m'assento en la meva cadireta com si fos una nena petita disposada a aprendre del mestre, vale? Però avui m'assentaré a la butaca. I ara us explico per què. Obre.

0: Avui m'assento a la butaca perquè li he preparat a l'Oriol Rossell una mena de chaise longue, ¿vale? Perquè jo faré de psicòloga a la biblioteca inflamable, ell s'estirarà i anirà deixant anar totes aquelles angoixes que li produeix el món de la literatura i més concretament el món editorial. Si us sentiu interpel·lats, si esteu conduint, feu-lo de manera relaxada.
1: Pareu amb una àrea de descans.
0: I si sou a casa, tranquil·litat i bons aliments. Bona tarda, Oriol Rossell.
1: Bona tarda. No ha vingut cap mestre, he vingut jo avui. Però, sí, és que estava pensant... No sé si recordes que fa unes setmanes va saltar una notícia de que no sé quin tant per cent elevadíssim... No sé quin tant per cent elevadíssim de llibres no se'n ven ni un exemplar.
0: Ah, sí.
1: No? Vàries coses aquí. Una, em sembla una notícia completament torticera, per dir una manera, perquè finalment sembla que estiguin suggerint, i aquesta va ser la reacció en xarxes, com era esperar, entre altres coses, perquè la reacció en xarxes sempre és la reacció de la massa, i les masses són idiotes, això ja ho sabem, la reacció va ser pues, que es facin menys llibres, pues, si no se'ls ha llegit ningú. Hola, no estic gens d'acord amb això, per una banda. I per una altra banda, també hi ha un gran desconeixement, i d'aquí el programa que farem avui, hi ha un gran desconeixement de com funciona el món del llibre. I no estic parlant de qüestions conceptuals, estic parlant de calerons, de com funciona el mercat editorial. I el que s'ha d'entendre és que el mercat editorial, més enllà dels grans grups i més enllà de els autors o autores que saps que els vendràs a patades, és pràcticament un casino. Un casino en el sentit de que tu fas apostes i esperes que alguna funcioni. Per això es publiquen molts llibres. Més enllà del criteri qualitatiu, amb el qual no entro, ja en parlarem després si de cas, però que es publiquen molts llibres perquè quants més llibres publiquis, més possibilitats tens de que algun funcioni. I aquell que funciona és el que et sufragarà les despeses dels que no han funcionat. És molt heavy, i realment és un mercat super inestable, és un ofici que te l'has d'estimar molt, és vocacional a més no poder, perquè ja et dic jo que si vols fer diners no entris al món editorial, a no ser que tinguis un gran grup de comunicació, a no ser que tinguis el Carlos Ruiz Zafón amb nòmina o alguna cosa així, perquè si no és molt dur, és molt complicat. Per això, en aquest programa, des que vam començar, que jo què sé, la tira d'anys que portem ja, sempre hem volgut recolzar a les petites editorials, a les aventures independents, a la gent que se la juga, precisament perquè som molt conscients del que s'estan jugant, som molt conscients del valor que té el temps que dediquen, un tant per cent del qual elevadíssim, ja et dic jo que és por amor a l'arte, perquè ningú viu bé d'això, d'entrada quasi ningú viu d'això, això per començar, i bé, encara menys. Amb la qual cosa em sembla important dedicar un programa a explicar a tots els oients i oientes, a totes les persones que ens escolten, perquè moltes vegades la gent no sap molt bé com funciona això dels llibres, no? Jo me recordo quan vaig publicar el meu primer llibre que t'explicava, no? I tu em deies, però com? ¿Cómo que no has cobrado esto? Jo deia, no, és que això no funciona així. Tant de bo, no? Perquè de cop et diuen, no? Oh, has venut, no sé, 2.000 llibres, no? Uah! Que suerte, dic, sí, vaja, m'ha tocat la gorda, col·lega, saps? En plan, m'ha tocat la loteria, saps? Vull dir, per això m'agradaria avui desmembrar una mica la història d'un llibre, qualsevol llibre, dels diferents mercats del llibre, i entrar una miqueta en detall, perquè tots i totes siguem conscients del valor que té un llibre, del valor no econòmic, sinó de tota la feina que hi ha darrere, tot l'esforç que hi ha darrere, sobretot per part de les editorials i els autors i autores que aposten per la diferència, que no entren dins del joc hegemònic, de les novel·les històriques i aquestes mogudes, i que ho valorem una miqueta més entre tots i tots.
0: Doncs mentre veig com fan pampallugues els exemplars que tenim a les nostres estanteries, la gran majoria d'ells, com bé explicava l'Oriol Rossell, procedents precisament de petites editorials, d'editorials independents, anem a escoltar una mica de música i atenció, que avui aprendrem molt, ja ho veureu.

0: res, ens acompanyen els Husker Du per relaxar-nos, bàsicament.
1: No, perquè és que et deia, fa un parell de setmanes que comentava del llibre nou del Simon Reynolds, que ha estat una mica decebedor, he de dir, però hi ha un capítol dedicat als Husker Du, i la veritat és que feia molts anys que no s'escoltava i de cop m'he tornat a enamorar d'ells, amb la noció que bons eren, Zen Arcade, em sembla possiblement un dels 4 o 5 millors discos dels anys 80, i tot el que van representar, tota l'apertura estètica i fins i tot conceptual en l'àmbit del hardcore punk americà. Van introduir la melodia, van ser els primers emos, per dir una manera, no? Els primers que van parlar de sentiments, no? Per dir una forma, i és un disc absolutament monumental. Monumental, i Bob Mould, crec, no només és un gran compositor, sinó és un guitarrista al·lucinant.
0: Doncs avui, molt fan dels Husker Du. Avui els Husker Du seran banda sonora del nostre espai. Entremos al trapo.
1: Entremos al trapo. Aviam, com funciona l'ecosistema editorial? Vale? Ara anem a imaginar-nos. Oh, és que jo he escrit un... Vull escriure un llibre. Perquè aquí ja comencem amb diferències. Una cosa és, he escrit un llibre i busco una editorial. Una altra cosa és, vull escriure un llibre i vaig a una editorial. Sí? I l'altra és, una editorial em demana que escriu un llibre.
0: Aquí.
1: L'últim és el que menys passa, ja t'ho dic ara. L'últim és el que menys passa.
0: No, i després hi ha una editorial em diu que escrigui un llibre perquè tindré un premi.
1: Jo he estat en les tres posicions, personalment.
0: Què m'estàs? La tercera també?
1: Sí, Matar el Pepito.
0: Ah, vale, sí.
1: Clar, jo, el meu primer llibre, jo el vaig escriure pel For the Sake of It, pel plaer de fer-ho, perquè em venia de gust, em vaig estar a tirar d'anys, no tenia cap mena de pressió, ningú me l'havia demanat, el món no l'esperava ni el necessitava, partint de la base que el món no espera ni desitja cap llibre. Mm-hmm. Vale? Jo el vaig escriure pues, al meu ritme, tereu, i quan el vaig tenir fet, vaig dir, bueno, i ara què faig jo amb això? I un molt bon amic em va dir, editor, em va dir, envia-me'l, vull ser el primer a llegir-lo. I li vaig enviar, i ja està. I em va dir, lo quiero, i va sortir. Uh-huh. Val? Això va ser la meva primera experiència en el món editorial com a autor. Val? A part, havia fet algun pròleg, però bueno, o participat en alguns volums col·lectius, no?, d'antologies d'assagística, però bueno, com a autor, diguem, que signa sol, ell solet o soleta un llibre, aquesta va ser la meva primera experiència. La meva segona experiència va ser que un editorial em va demanar un llibre. Em va dir, volem fer un llibre sobre això i ens han dit que tu ets la persona que pot fer-lo. Val? Aquí llavors va haver una negociació de com voleu fer vosaltres, com vull fer jo, com ho orientem, etc, etc. I tu, és un encàrrec, no? Tu l'escrius, hi ha gent que opta per dir jo faig el que tu em diguis i arreando, hi ha gent que opta per dir mira, jo és que el voldria fer així, llavors uh-huh. negocies, és una estirella ronça i endavant amb la cultura, no? I després hi ha la darrera opció, que és normalment és perquè ja tens obra publicada, ja ets algú.

0: la gràcia, que no es considere feina el temps abans de que el producte en qüestió sigui tangible.
1: Escriure un llibre, hi ha gent més ràpida, hi ha gent més lenta. Però jo calculo que escriure un llibre és un procés de, com a mínim, molt mínim, un any i mig. Uh-huh. Entre que hi penses, comences a documentar-te, a fer notes, esquemes, a escriure, reescriure, borrar tot el que has escrit perquè no t'agrada res i tornes a començar. És un procés llarg. És un procés de moltes hores. Val? Avisa navegants, si voleu escriure, ni se us acudeixi fer el que hem fet tots i totes en algun moment, que és intentar prorratejar i dir, m'han pagat tants diners, a quan em surt l'hora? Perquè llavors ningú escriuria res, ja t'ho dic ara. Guanyes molt millor la vida fregant escales que escrivint un llibre. Esto es así. Vale. En tot el meu respecte, el gremi de les persones que freguen escales, cuidado. És a dir, la feina intel·lectual està molt mal pagada, ho saps tu igual que jo, i la d'escriure pitjor. Vale? Bueno. Aleshores tu vas a l'editorial amb el teu llibret, no, miri, jo tinc un manuscrit estupendo, tal, te l'agafen, et diuen, no, aquest títol no, posarem un altre, vale, estupendo, no, aquesta portada no, farem aquest, vale, guai, bueno, és igual, pa, hi ha editorials més intrusives i editorials menys intrusives. Jo he tingut la sort d'estar amb editorials que m'han tractat molt bé, no tinc cap mena de queixa, i llavors et diuen, et pagarem tant, i dius, ole, ole, i llavors et diuen la paraula màgica, de adelanto. Què vol dir de adelanto? Vol dir que jo tinc un llibre, vaig a una editorial, li entrego el llibre, o l'editorial me'l demana, és igual, qualsevol de les tres casuístiques que hem exposat prèviament. I l'editorial em diu, imagina't, et dono 3.000 euros. I dius, uala, 3.000 euros, que guai. Però són d'adelanto, d'avançament. M'agrada dir adelanto, ja sé que no és correcte, però m'agrada adelanto. Són d'adelanto. Què vol dir d'adelanto? Vale. Ara anem a la segona part per entendre el que és l'avançament. No, espera. Per cada llibre venut, jo cobro uns dinerons. Vale? Ara anem a parlar de què cobres per cada llibre venut. Imaginem-nos un llibre que val, a la llibreria val 20 euros, no? Que seria un preu mig, més o menys. Uh-huh. Vale. D'aquest preu mig, treu-li l'IVA. Posa que quedin 18. No?
0: Sí.
1: D'aquests 18, l'autor o autora, l'estàndard, més o menys, és un 8%. És a dir, el 8%, alguns autors o autores arriben al 10. Clar, si ets Carlos Ruiz Zafón, m'imagino que pots dir vull un 15 i callaran la puta boca i t'ho donaran. Però normalment és un 8. Un 8% de 18 euros. Jo és que sóc de lletres, però bueno, què és, un euro i mig, més o menys, no sé.
0: Un 10% de 18 seria, un euro 8, un euro i mig.
1: No, un 10 seria 1,8,
0: sí.
1: Però un 8 seria 1,5, alguna cosa així. Posem un euro i mig.
0: I ni arriba.
1: Posem un euro i mig. Això és el que jo cobro per llibre venut. Dius, vale, has venut 1.000 llibres, no? Que ja és tot una gesta. Es venen 1.000 llibres, vol dir que a mi m'arriben 1.500 euros. 1.500 euros, atenció, bruts. Aquests 1.500 euros jo li tinc que treure el 15% d'IRPF. Val? O sigui que traiem 15% a 1.500. És que sóc de lletres, no porto la calculadora. Però bé, poso que sigui 1.200, és igual. 1.200. Aquests 1.200... es descompten dels 3.000 que em van donar d'avançament. M'explico? És a dir, fins que jo no hagi venut més de 3.000 euros, fins que els meus ingressos per ventes no superin els 3.000 euros, jo no rebo un duro de les vendes. L'editorial diu, vale, jo crec que vendré 1.000 llibres. Doncs et faig un avançament de 1.500 euros. Els 1.000 primers llibres que es venguin, jo no, ja me'ls han pagat. Per això se'n diu avançament. Avançament sobre vendes. Uh-huh. M'explico? A partir, quan s'arriben aquell topall de 1.500, llavors jo començaré a cobrar 1,5 o el que sigui per llibre. Per tant, de facto, ningú et paga per escriure. Et paguen per vendre llibres. No sé si m'explico.
0: Sí, sí, totalment.
1: O sigui, la creació del producte no es paga. Es paga la distribució i venda del producte i tu et quedes un tant per cent. Ara parlarem dels tants per cents, que també és molt divertit. El que et vull dir és que

0: Jo m'he trobat en el cas de vendre 2.000 llibres que, modèstia a part, ojo,
1: sí, sí,
0: estem parlant d'assaig, i assaig sobre músiques experimentals, vull dir, que cada cop... No, què podria salir mal, no? Vendre 2.000 llibres a mi m'ha suposat un ingrés de uns 2.000... uns 3.000 euros... Anem a arrodonir cap a l'alça. Estic arrodonint a l'alça, eh? Uns 3.000 euros. 3.000 euros, als quals els hi detenen un 15%, eh? Vale? Si li desconto el que em van pagar d'avançament i tal, doncs un cop se n'han venut 2.000, a mi m'arriben, 2-3 anys després, 600 euros o alguna cosa així. Estem parlant d'una feina de 4 anys.
1: Et preparo una lleteta amb colacau o un whisky d'olda?
0: Una tila o heroïna, però... No, perquè ens entenguem. T'ho dic perquè... No, perquè és que molta gent... Jo estic seguríssim que molta gent ara que ens està escoltant estan dient, però com és possible este suceso? Pues sí, és possible este suceso. Així funciona. Per què us creieu que ningú viu d'escriure llibres?
1: Mira,
0: que em sembla una de les injustícies més grans del món.
1: Sí.
0: Perquè si tens talent per fer-ho, no estic dient que sigui el meu cas, eh? Però si ets un bon escriptor o una bona escriptora, no poder-t'hi dedicar perquè és misèria i companyia, perquè a més estem parlant de processos llargs i lents i costosos. És que pensa que escriure un llibre ja no és només les hores que et tires documentant escrivint, són els llibres que t'has de comprar per poder escriure, perquè t'has de documentar, perquè has de fer unes inversions, és la llum, és l'aigua, és que són moltes coses. Són moltes coses. Perds diners escrivint. Això n'estic convençudíssim.
1: Està aixecant la mà la prestatgeria el llibre aquell, que ara no recordo exactament el títol, que era No és país per a...
0: La literatura no és país per a pobres.
1: La literatura no és país per a pobres.
0: De l'amic Sergio Chassan.

0: Vale, va, una vegada tenim en compte que si no vens d'una família benestant, que, no, si pertany, que si no pertanyes a un club exclusiu d'aquells com els que fa alguns anys, no sé si ara encara ho fan, bueno, sí, alguns impresentables encara ho fan, es reuneixen en un cafè a criticar tota la societat que tenen al seu voltant i a demostrar-se a si mateixos lo bons escriptors que són i lo indispensables que són.
1: Sí, hi
0: ha uns quants que coneixem.
1: I algunes privades que conec jo a Barcelona.
0: Sí.
1: No.
0: Et posaré dos o tres whiskies doblats.
1: Però és que, aviam, això és una cosa que hem parlat més d'una vegada. Te'n recordes fa un parell d'anys o tres que vam estar comentant una notícia que va sortir en el Guardian, que era superinteressant, que deia, clar, el problema de la producció cultural és que les tarifes... És una economia tan trista, les tarifes són tan paupèrrimes, que les úniques persones que s'ho poden permetre són aquelles que tenen un bon coixí. Això condiciona el discurs cultural.
0: Evidentment.
1: Vull dir, jo, i em perdonareu, ara em poso una mica bastorro, estic una mica fins la tita de veure pel·lícules catalanes de gent amb crisis existencials amb una puta casa de Cadaqués.
0: Sí, senyor.
1: Saps? En plan, jo no tinc una casa Cadaqués. Prou feina tinc per pagar el meu lloguer al Baix Llobregat per arribar a final de mes. Però clar, és que fer cine a Catalunya vol dir que t'has pagat... D'entrada t'has pagat una carrera que val 40.000 pavos. Perquè són 10.000 euros al mes el que val l'escac. Vale? Després has trobat una productora... De què vols que parlin? De què vols que parlin? De gent amb superproblemes sentimentals i un pis de 140 metres a l'Eixample Esquerra. Bueno, a mi no em faria res tenir superproblemes sentimentals si tingués un pis de 140 metres a l'Eixample Esquerra. Què vols que et digui?
0: Mira,
1: aleshores, clar...
0: Disculpa una cosa, però precisament el dia que vam estar nosaltres a la Literal fent el programa del Territori Clandestí, unes hores abans vàrem assistir a la conversa, que després el vam convidar i l'hem tingut aquí amb nosaltres, amb el César González. El César González és un senyor que escriu, argentí, que escriu, ha escrit El niño resentido, que és una obra absolutament magnífica, que retracta la joventut d'un xaval a les Villas Miseria de Buenos Aires, unes Villas Miseria que ell va... doncs, que va viure des de petit, de fet va acabar a la presó va conèixer el món de la literatura, Mercès un tallerista que tenien allà, i a partir d'aquí es va involucrar en el món de la literatura i el cinema, i ell parlava precisament d'això que tu comentes, és a dir, de l'accés a la cultura per part d'uns sectors de la població determinades que impedeixen no només aquest accés d'aquesta persona a la cultura, sinó que aquestes persones reflecteixin allò que han viscut tal com ells han viscut i que no ho reflecteixin uns altres des d'una postura més a dalt, paternalista, i que no responen absolut a la realitat.
1: Aviam, que la petita burgesia té tot el dret del món a escriure llibres. Jo no estic criticant això. Ara bé, com ho fem perquè els que no són de la petita burgesia també puguin escriure llibres i reflectir les seves històries, explicar les seves històries, saps? Clar, aquí està una mica el quid de la qüestió. I més a Catalunya. Catalunya és especialment acuciant aquesta circumstància perquè, potser perquè històricament, Catalunya sempre s'ha volgut emmirallar en el model francès, abans que en la resta de l'estat espanyol. Fixa't com la burgesia catalana, per exemple, sempre ha estat implicada en el món de la cultura, i a Madrid, per exemple, no. Llavors, a Madrid tenen propostes a vegades més radicals a nivell cultural perquè no hi ha aquest vincle, aquest prestigi, aquesta excel·lència que es considera que atorga el vincle amb l'activitat cultural. Vull dir, vivim en una ciutat, a Barcelona, que també ha fet molt bones coses, cuidado, no estic criticant-ho, però estic dient que això, clar, estableix un model quasi autàrquic, de manera que no els discursos que se surten d'aquell cercle no tenen sortida moltes vegades, no? Aleshores, clar, bé, acabem vivint amb uns miratges culturals que dius, és que la gent no llegeix. Bueno, però és que la gent potser no s'està identificant amb les teves històries. Que mal que lo passes vivint en Pedralbes, què vols que et digui, no? Que, estic sent demagògic, en soc perfectament conscient. Vull dir, el debat és més profund i més complex i té molts més matisos, però perquè ens entenguem. En fi, segueixo amb aquest festival de llum i de color, que és l'economia editorial. El procés és, com et deia abans, no? Escrius un llibre, una editorial el vol, val, per lo que sigui, perquè te l'encarrega, perquè te'l compra, perquè el que sigui. Vale, tenim el llibre. Ok, aquest llibre s'ha d'imprimir. Bueno, primer s'ha de llegir un editor o editora. ha de fer les correccions que consideri. Després allò s'ha de fer una correcció ortotipogràfica, que es diu, eh? Uh-huh. Llavors també en les galerades, és a dir, que és com si fos el llibre maquetat, però sense estar amb el paper, no?, amb folis, per donar en forma. Ara, avui dia és un PDF, òbviament. Tu te'l tornes a llegir el teu llibre, cosa que és molt estrany, i dius, vale, estic d'acord, o això no estic d'acord. Llavors et baralles amb l'editor o editora, tal, qual. Bueno. Llavors això s'envia a una impremta, no? Una impremta, i cada editorial, doncs, escull un tipus de paper, escull alguna cosa que jo, en els darrers temps, algo que em fixo molt, que és com estan fets els llibres. És a dir, no només físicament, quin tipus de tipografia fan servir, quins marges hi ha a les pàgines, perquè me n'he adonat que realment el disseny del llibre influeix molt en la lectura. Una lectura més relaxada, una lectura més tensa, una lectura més atrafegada, té molt a veure amb com estan les paraules posades en una pàgina. Val? Per això a vegades dius, hòstia, és que això no hi ha marge, és com que el text està ofegat i tu t'ofegues llegint allò, no? Vull dir, clar, jo em dedico a llegir molt, ja ho saps, i al final acabes veient realment la relació que hi ha entre la forma i el contingut i la teva manera d'entendre'l i de consumir-lo.
0: Jo hi ha vegades que he desestimat llibres que m'interessaven, quan en anar-los a comprar a les llibreries, jo els obro, me'ls miro, i efectivament, com dius tu, no trobo atractiu el disseny de les pàgines o... quan et fas més gran, les lletres no són prou grans com per no fer grans esforços a l'hora de llegir.
1: O les tipografies, hi ha tipografies que són molt antipàtiques. De fet, aquí hem fet el comentari més d'una vegada. Me'n recordo una de les primeres vegades que ho vam fer, que a més em va semblar molt interessant, que era el primer llibre que va treure la Cosi Fanituti de Throwing Grease, l'Art Sex Music, que misteriosament sé que algú té els drets, però mai s'ha traduït al castellà, no s'ha publicat en castellà. I me'n recordo que et vaig fer el comentari i que em vas dir, hosti, que llarg que és. Dic, no, dic, és que és un llibre per senyors i senyores grans. Llavors tenia una lletra excepcionalment gran, però que, és veritat, sabent... Si tu ets editor i saps que aquell autor o autora interessarà, o el que parla interessarà a gent de 50 anys cap amunt, tu ja ho contemples, això. I dius, vaig a posar una lletra més gran perquè és gent que segurament tindrà presbícia.
0: Sí.
1: I els hi costarà llegir lletra petita. M'explico bé, tot això s'ha de contemplar. No és tan senzill, no és simplement vol context amb el Word i a tomar pel saco. No,
0: no sé si tindrem prou amb aquest programa per parlar de l'editorial.
1: Espera. Llavors... s'imprimeix. Vale. Següent pas, i aquí és un dels movidones. Distribució.
0: Aquí està el kit de la qüestió. La distribució.
1: Tu tens un llibre, però el teu llibre no serveix de res si no arriba a una llibreria.
0: Efectivament.
1: I tu no pots anar a una llibreria a dir, hola, buenas, que tenia jo un llibre, que venia jo a hablar-le a Stoyevsky, saps? Tu necessites entrar a les llibreries mitjançant les distribuïdores. La distribuïdora, que l'únic que fa és un treball de logística, és a dir, agafa un paquet de llibres i el porta a un lloc, es queda un 15% del PVP del llibre. Es queda més la distribuïdora que l'autor.
0: Això t'anava a dir perquè no t'has muntat una distribuïdora? Càndida?
1: Perquè com comprenes, la logística no és el meu fort. Es queda el doble, pràcticament, la distribuïdora que l'autor o autora.
0: De cada exemplar, eh?
1: De cada exemplar. De cada exemplar.
0: O sigui, l'autor, recordem les xifres, eh? Un 8%, més o menys.
1: Del PVP sense IVA.
0: Sense IVA, i la distribuïdora un 15%.
1: Sí, pràcticament el doble. Depèn, eh? Vull dir, posa que serà entre un 10 i un 15. Val? I després, la llibreria, que evidentment viu de vendre llibres, es queda entre un 30 i un 35%. És a dir... que si agafem el 100%, sí? Seria l'autor entre un 8 i un 10%. L'editorial al voltant del 30%. I amb aquests diners, d'aquest 30% ha de pagar l'edició, la correcció, el disseny, el màrqueting, l'estructura empresarial i, evidentment, assumir el risc de que aquest llibre funcioni o no funcioni. La despesa d'impressió, paper i enquadernació és entre un 10 i un 15. Després la distribució és un 10 i un 15, entre un 10 i un 15, i la llibreria és un 30 i un 35. Amb l'afegit, i aquí és una de les trampes que molta gent no coneix, i no ens han guardat a les llibreries, eh? Però a Espanya, a l'estat espanyol, una costum molt arraigada és treballar a dipòsit. Què vol dir treballar a dipòsit? Vol dir que jo porto 100 llibres a una llibreria, i la llibreria se'ls queda, i al cap d'un temps m'abona els que ha venut i em torna els que no ha venut. Dius, bueno, fins a cert punt puc entendre-ho, no? Perquè, esclar, no es carregarà d'estoc ni es gastarà els diners amb algú que no sap si vendrà o no vendrà. Aquí ningú vol prendre més riscos que l'altre. Quin és el problema? I això ha passat. Imagina't que tens un llibre que interessa, per lo que sea, a grans superfícies. Dius, vale. Dius, vaig a fer una tirada. També s'ha de decidir quina tirada fas. És a dir, si fas 500 exemplars, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, els que vagis a fer. I dius, faig una tirada de 2.000 exemplars, que són molts llibres, 2.000 exemplars, quan estem parlant del que parlem, no en el tipus de literatura que abordem en aquest programa, que és literatura assaig, minoritària, etc. Bueno, vaig a tirar 2.000 llibres, vale. 2.000 llibres, i per casualitat, lo que sea, arriba el senyor Corte Inglés, José Luis Corte Inglés, i et diu, me gusta este libro. I et diu, quiero 1.800. I tu, clar, què vas a fer? Pues le das 1.800 i espera que es venguin o que et faci les devolucions. Però tu et quedes amb 200. I hi ha moltes més llibreries a l'estat espanyol. Llavors et veus obligat a fer una segona edició sense saber si la primera s'ha venut. M'explico?
0: Sí, sí.
1: I pot ser que la segona no es vengui i la primera tampoc. I has pagat dues edicions i et menges un estoc de 4.000 llibres.
0: I és per aquesta raó, nens i nenes...
1: Que no s'han d'escriure llibres.
0: Que quan aneu al supermercat i veieu totes aquelles fileres de llibres que en alguns súpers, per exemple, al meu poble, hi són davant de la caixa i te'l vas mirant, sempre són els mateixos i són de les mateixes editorials, que no són precisament independents
1: no, exactly.
0: Ni alternatives.
1: Por independiente no me viene nada.
0: Mare de Déu.
1: Però així és com funciona el business, no? La qual cosa, cuideu, jo no he vingut aquí a criticar-ho, He vingut a explicar-ho i, sobretot, a reivindicar a totes les persones que, sabent això, tenen la santa temple de dedicar-s'hi. Un homenatge, un brindis per elles, perquè realment s'ha de tenir més moral que l'Alcoyano.
0: Escriptores, escriptors, us estimem, va.

0: Però, i llavors tinc una pregunta, eh? Tu després vas seguir,
1: sí, sí.
0: Eh? Amb el... O sigui, ara que estàvem parlant fora micro, no? D'aquestes mega macro estanteries de les grans superfícies o dels grans comerços o dels supermercats, que evidentment la gran majoria de les ocasions no compren, no? Afortunadament, a editorials independents o petites, però en el cas que fora... així, o una editorial, diguéssim, amb uns tiratges, amb unes edicions mitjans, si l'editorial, per exemple, hagués de fer l'esforç de fer doncs una segona, una tercera edició, perquè evidentment...
1: No té prou exemplars físicament.
0: Exactament. I després aquests exemplars no es venen?
1: Pues te jodes y bailas.
0: Perquè això pot provocar
1: l'enfonsament
0: de l'editorial.
1: Pues evidentment, és que és el gran problema. Al cap dels anys s'han de destruir els estocs.
0: Clar.
1: És que, clar, què estaràs pagant un magatzem per guardar llibres que no has venut? Llavors es destrueixen. No sé com valuen les destruccions, eh? Suposo que es deuen vendre a pes... No ho sé com funciona el tema del paper.
0: Però, però clar, és un daltabaix per...
1: Home, tu imagina't que tens... Clar, per això et dic que un editorial diu, vaig a treure quants més llibres millor... perquè si a un sona la flauta, em compensa les pèrdues que segur que tindrem els altres. M'explico? Funciona així.
0: Clar, per això després entens aquests salts d'alegria que a mi, de veritat, em provoquen moltíssima tendresa quan petites editorials, per exemple, que han apostat per un autor, sobretot de països fora del gran Occident, per exemple, es fan amb un Premi Nobel, històries aquestes, perquè en el seu moment van confiar, van arribar a fer les traduccions, no han venut pràcticament cap exemplar, però llavors li donen un premi d'aquestes característiques i, clar, veus la llum i de quina manera,
1: home,
0: no?
1: Home, pues sí. Pensa que a l'estat espanyol es publiquen anualment 90.000 llibres. 90.000 llibres. Tant de bo es venessin tots i amb quantitats industrials.
0: I tants lectors i lectores no ho som, eh?
1: També vivim en un estat en el qual es llegeix poc. Vull dir, tu compara, per exemple, les vendes de llibres... mira, a un país com Argentina es venen molts més llibres que aquí. I en una situació econòmica molt més complicada. Vull dir, a mi allò de... És que són muy caros, mira, també és caro el cubata, col·lega.
0: A l'Argentina els compren a plaços, darrerament, els llibres.
1: Sí, ja ho hem comentat alguna vegada. Però, bueno, són també tradicions culturals, vulgues que no, són usos culturals dels diferents països. Aquí hi ha hagut, crec jo, un atac continuat, un desprestigi molt seguit de la condició intel·lectual, no? La mort de la intel·ligència, que deia aquell... el Garxo Gell. Hi ha un cert cachondeito, inclús, no?, el món editorial. A mi em posa sumament nerviós i sobretot m'entristeix molt. Vull dir, aquesta celebració de la ignorància em sembla d'un cateto i d'un provincià lamentable. Alegrar-te de no saber has de ser molt cretí. Però bueno, en fi, jo què sé, Espanyita, no? Però parlant d'Espanyita, també cal comentar, perquè això és una altra... Això és un, com ho diuen, no ho entendré, té, un... Bueno, un xiringuito.
0: Un xiringuito.
1: Això és un xiringuito perquè viuen de subvencions. No és veritat, això. Hi ha subvencions, és veritat que hi ha subvencions. Però són subvencions que no són una renta fixa. És a dir, són subvencions que es convoquen anualment, que són normalment... ajudes a la publicació, sobretot amb llibres de menor rendibilitat, que ja se sap que la poesia, per exemple, no? Es ven poquíssima poesia, no? Si volem que hi hagi editorials de poesia, doncs les hem de recolzar d'alguna manera, no només comprant els llibres, potser no hi ha prous lectors i lectores de poesia, amb la qual cosa doncs s'ha d'ajudar des de l'aparell de l'Estat, el qual em sembla estupendo, eh? Però no són ni tantes ni tan bones, com diguéssim. Es fa molta... per exemple, a Catalunya, a Euskadi, a Galícia, on llocs on hi ha llengües cooficials, sí que es fan ajudes per la traducció, sí que es fan ajudes per mantenir, diguem, la llengua viva, no? El qual tampoc em sembla malament. Vull dir, per mi, o sigui, tant de bo l'Estat pagués tot els processos de creació de llibres, ni haguéssim quants més millor, no? I després hi ha ajudes indirectes, que són sobretot les compres públiques per biblioteques. És a dir, clar, les biblioteques han de comprar els llibres. Llavors hi ha, doncs, un equip, no? Consell, per dir una manera, que van i diuen, doncs mira, aquesta editorial comprem tants exemplars d'aquest llibre, perquè el tindrem, no? Abans m'estaves comentant a porta... Ai, a porta... Amb el micro tancat, el tema dels exemplars.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Clar, per aclarir, com a autor, autora?
0: Sí, sí, sí, perquè clar, nosaltres tenim companyes, bé, l'Oriol, la nostra companya, la Pilar San Pietro, afortunadament tenim companys i companyes que, a més de saber expressar les seves idees per un micròfon, doncs ho poden deixar en un llibre, no? I quan han tingut oportunitat, i la gran majoria de les vegades ho han fet mitjançant doncs aquestes editorials petites a les que mimem de manera molt especial, t'explicaven que, clar, quan van a fer les presentacions i tot això, en ocasions han de comprar els seus propis llibres, no? I a mi això em petava una mica el cap.
1: No, però clar, és normal. És normal. Perdó. Quan tu signes un contracte amb una editorial, hi ha tota una sèrie d'acords, no? Per exemple, cessió de drets, que això és una altra qüestió. Imagina't que tu fas un llibre i algun il·luminat il·luminada vol fer una pel·lícula del teu llibre.
0: Ah, sí.
1: Ojo, perquè potser li has venut els teus drets a l'editorial. I és l'editorial que ho gestionarà i que traurà uns dinons que, evidentment, a tu te'n tocaran, però no és el mateix que si els vens tu directament.
0: Vale.
1: Per això molta gent es busca el que es diu un o una agent literària, que són persones que es dediquen a gestionar aquest tipus de cosetes, sempre en favor de l'autor o autora. El que passa és que per tenir un agent literari has de tenir, diguem, una projecció i un número mínim de vendes, perquè, clar, aquest agent literari, òbviament, viu d'un... És com el teu mànager. És a dir, es queda un tant % dels teus ingressos. Per tant, has de tenir uns ingressos com a autor o autora prou elevats com perquè li compensin a aquesta persona a fer la feina, òbviament. Si vens 20.000 punyeteros llibres, no et voldrà, perquè dirà, home, de 1.000 llibres et quedaràs tu 1.800 euros i jo me'n quedaré 300. Doncs igual no em val la pena, no?, pagar, fer tot aquest curro. Però el tema dels drets... per exemple, si vens els teus drets mundials, si vens els teus drets en un idioma, si vens els teus drets absoluts, és a dir, que aquell llibre es tradueixi a l'idioma que es tradueixi, si és que tens la sort que algú vol traduir, ho negociarà l'editorial, no tu. Tot això s'ha de contemplar a l'hora de signar un contracte amb una editorial, no? I per una altra banda, com et deia, també hi ha un apartat en els contractes que s'acorden el número d'exemplars que reprarà l'autor o autora. Posa que siguin 10. Uh-huh. Jo trec el meu, jo faig el meu llibre, l'editorial l'imprimeix i a mi m'envien 10 exemplars. A partir de... També hi ha editorials amb les que tens millor o pitjor relació, però jo ho entenc, un llibre val diners i aquesta gent han pagat perquè aquest llibre existeixi. Aleshores, què se sol fer? Doncs un cop tu t'has quedat els teus 10, si necessites més, doncs els compres. Òbviament no els compraràs a preu de mercat, o sigui, no els compres en el PVP que el trobes a una llibreria, però es posa amb un 30, un 40% de descompte, un 50%, no ho sé, ara m'ho estic inventant, amb un descompte més que substanciós, però sí, te'ls hauràs de comprar. Però és que és lògic. És lògic, vull dir, si aquella editorial, estem parlant d'editorials petites, sempre, sí, sí, sí. Aquella editorial està fent un esforç, està fent una despesa, s'està arriscant, no ho està fent per regalar-te llibres a tu. M'entens? Insisteixo per aclarir que no estic atacant ni a les editorials, ni a les llibreries, ni res. Simplement estic exposant com funciona aquest negoci. I, evidentment, cadascú mira per si mateix, com és normal. L'autor o autora mira per si, l'editorial mira per si... Pues claro, bienvenidos al capitalismo, jo què vols que et digui? M'explico? Però, bueno, que té molta més intríngulis del que pensem i té, insisteixo, molt més mèrit del que creiem escriure, publicar i vendre llibres.
0: Oriol Rossell, ens hem quedat curts amb aquesta conversa, volem més. Ens queda un programa de la temporada, el farem la setmana vinent i farem una revisió una miqueta dels exemplars. Si no, no, carinyo, perquè si no, si fem números, si més no,
1: jo
0: potser un dels dos...
1: Jo pillo guapament.
0: Però mira, m'he anat apuntant coses i a mi m'agrada. Soc d'aquest tipus de gent, massoca, que abans de fer vacances ja estic pensant en què podem fer la pròxima temporada.
1: Campanya d'ofici, ja t'ho dic ara.
0: No, sí, al final ja ens agrada. Ens agrada patir.
1: Aquest és el problema que tenim, que a sobre som tan bobos que ens agrada.
0: Que ens agrada.
1: Que a més són les coses més insuportables del món.
0: Quan et diuen, no, però si tu ja disfrutes amb la teva... Sí, i ho bé que tu passes.
1: Jo disfruto i vivo de l'aire, tu. Sí, és al·lucinant.
0: Sí, sí. O vols fer aquesta cosa? Si et ve de gust... No és que em vingui de gust, és que em pagues a final de mes, potser que l'hagi de fer. Una altra cosa és que a mi també...
1: A mi a vegades em diuen, no? que jo sé que la gent ho diu amb la millor voluntat impossible, però et diuen quina sort, no?, que has escrit un llibre, però aviam, parlem-ne. O sigui, sí, em sento afortunat d'haver-me pogut permetre el luxe d'escriure un llibre, perquè és permetre's un luxe escriure un llibre, m'explico? Però ojo, perquè si vols t'explico els números i llavors veuràs la suerte que tengo.
0: No. Deixem-nos de números. El que et deia, mira, m'he apuntat per la pròxima temporada, sí, convidar un dia de tant en tant, eh? Bueno, doncs a la gent que fa possible la nostra biblioteca inflamable, a més, evidentment, de les autores i autors. Agents literaris, vale? Perquè estaria bé que vingués un dia una agent literària que ens expliqués...
1: Sí, en conec alguna que pot venir.
0: Doncs vinga, llibreters, que ens els estimem moltíssim, sí, llibreteres i llibreters, traductors, que és una assignatura que tenim pendent...
1: Traductors i traductores, és una feina que, a més, està amb altíssim risc, amb les IAs, que, a més, s'està notant... Això d'un altre dia parlarem d'això. Avui dubtava entre parlar del que hem parlat i parlar del problema de la basura de traduccions que s'estan publicant actualment. En ocasions, eh? Ojo, que hi ha una pila de professionals meravellosos i meravelloses en aquest país. Tenim molta sort, perquè tenim molt bons traductors i traductores. Però hi ha... editorials que s'estan estalviant la tasca dels traductors i traductores fent-ho en vies. I estan fent també les correccions ortotipogràfiques en vies. I això resulta que no funciona tan bé com es pensen i canta com una almeja quan tens el llibre davant.
0: Doncs mira, agents literaris, llibreteres, traductores, editors o editores i també lectors i lectores.
1: Obvis.
0: Que també han de ser presents. Oriol Rossell, fins la setmana vinent.
1: Apa-li.
0: T'has relaxat?
1: No.
0: M'ho imaginava.

Doncs arribat a aquest punt, ara sí, ens acomiadem, tornem al cap de setmana vinent, dissabte a partir de les 7 de la tarda, últim programa, com dèiem, d'aquesta temporada 25-26 del nostre territori clandestí i de la Biblioteca Inflamable. Fins llavors, que vagi molt bé, adeu-siau.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Feina intensa a hores d'ara per tractar de contenir l'incendi forestal que s'ha declarat a la Vall de l'Infern, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc s'estén ràpidament muntanya amunt, empès pel vent de marinada. L'incendi té un potencial de cremar unes 400 hectàrees i ja n'ha afectat unes 108. Hi treballen 77 dotacions terrestres, 12 mitjans aeris i s'han mobilitzat més de 200 efectius dels bombers. També s'han demanat dos hidroavions de gran capacitat al Ministeri per a la Transició Ecològica que encara no han arribat i no s'han pogut incorporar a les tasques d'extinció. Protecció Civil ha enviat un S-Alert amb ordre de confinament que afecta uns 2.500 veïns de les urbanitzacions de Ranxos de Bonany, Bonany, Vall d'Ossera, Mas Gasson, el Mas Vermell i Can Llenes, a Querol, a més dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons i Torrelles de Foix. Se'ls demana que tanquin portes i finestres, que no circulen per la zona i que truquin al 112 en cas d'urgència. Els agents rurals treballen a la investigació de la causa. En els últims dies s'han declarat diversos focs a la zona. I a Andalusia, l'incendi de Los Gallardos a Almeria està estabilitzat després de calcinar 7.000 hectàrees. L'incendi deixa almenys 12 morts i 8 ferits, 4 dels quals continuen ingressats en estat greu. Hi ha 8 desapareguts més i ja han finalitzat les batudes casa a casa, les tasques de rastreig i reconeixement sobre el terreny de les zones cremades i no s'han localitzat cap víctima més. A més, ja s'ha autoritzat la tornada a casa dels 1.000 desallotjats. Juan Aguilera és portaveu de la Guàrdia Civil.
2: Como lo esperado, no se ha localizado ninguna víctima más y sí se han hecho diferentes actuaciones con animales. Solo podrá acceder a la zona las personas que vivan en las viviendas, o sea que no puede entrar cualquiera.
0: De tornada a casa nostra, des d'avui afrontem la tercera onada de calor de l'estiu. Aquesta setmana els termòmetres s'enfilaran per sobre dels 40 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Així doncs, aquesta calor cal portar-la tan bé com es pugui.
3: Como podemos, con muchos ventiladores, yendo mucho a la playa.
4: Zonas donde haya sombra.
5: Aprovechando primera hora, aunque hoy salgo un poco más tarde.
6: I després, al migdia, doncs, deixar passar la calor.
7: Dormimos una siestita y después volvemos a salir.
0: Durant el dia hi haurà una xafogó intensa per l'elevada humitat i la calitja, la pols en suspensió, cosa que deixarà un ambient feixuc i una atmosfera enterbolida. I no donarà treva ni tan sols durant la nit, en què serà difícil dormir. Elisenda Gómez, doctora d'urgències de l'Hospital Clínic.
8: Quan més dies passem amb aquestes temperatures, més estressat està el cos. Ens adormirem més tard, el dormir s'acompanya de despertars molt freqüents i, a més, no existeix el cicle de la son profunda.
0: Aquesta onada de calor s'estendrà fins divendres, quan es preveu que els termòmetres comencin a anar a la baixa. Protecció Civil ha fet una crida a no abaixar la guàrdia, perquè aquesta onada pot ser encara més intensa que l'anterior. Demana tenir cura dels col·lectius més vulnerables i habilitar refugis climàtics. I aquesta tarda ha mort ofegat un home de 54 anys a la platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, i onejava la bandera groga i hi havia servei de vigilància. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques li han practicat les maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. Des que va començar oficialment la temporada de bany, el passat 15 de juny, han mort a les platges catalanes 11 persones. I més assumptes, perquè gairebé un centenar de nens i nenes d'entre 6 i 17 anys de tot Espanya que han patit o pateixen càncer participaran en la 26a edició de les colònies que cada estiu organitza la Vall d'Aran, l'Associació contra el Càncer de Lleida, i que comencen aquest diumenge. Joana Sendra.
9: Durant una setmana els nens i nenes s'obliden de la seva malaltia i gaudeixen de les colònies on hi ha un equip mèdic pendent tot el dia d'ells. Siscom Aranges, president de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
10: Són nens que molts d'ells continuen amb medicacions, amb la qual hi ha d'haver una supervisió, hi ha d'haver un equip mèdic que estigui al seu costat. Aquest any tenim cinc pediatres oncòlegs que venen de Vall d'Hebron.
9: El Giovanni Cadeiro, de Torrefarrera, és el tercer any que hi participa.
11: Sí, tinc moltes ganes de vindre a les colònies. Tinc també moltes ganes de veure els meus amics d'ahir i us espero amb molta il·lusió. O sigui, els monitors són molt agradables, que t'ajuden, de estàs bé i tal.
9: En total, 95 infants i joves d'arreu d'Espanya participen en aquestes colònies.
0: I un apunt de tennis perquè ara mateix està en joc la final de Wimbledon entre l'italià Jannik Sinner, número 1 del món, i l'alemany Alexander Zverev, el número 3. En aquest moment, un set per a cadascun i en joc el tercer. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 9 aquí, a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
12: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela. I es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso amb el 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.

0: El CERN, el Centre Europeu per a la Recerca Nuclear, és el laboratori de física de partícules més important del món. Situat a la frontera entre Suïssa i França, acull el gran col·lisionador de drons, el LHC, l'accelerador de partícules més gran i potent que s'ha construït mai. Des del 29 de juny passat de 2026, el LHC es troba aturat per iniciar un ambiciós programa de manteniment i modernització que s'allargarà durant 4 anys. Lluny de ser un pas enrere, aquesta pausa és una aposta decidida pel futur. Servirà per ampliar la seva capacitat científica i respondre preguntes fonamentals sobre l'origen i el funcionament de l'univers. La recerca en física bàsica sovint sembla allunyada de la vida quotidiana, però és precisament aquest coneixement el que ha fet possible avenços que avui considerem imprescindibles. Del CERN n'han sorgit innovacions tecnològiques aplicades a la medicina, a la computació, als detectors d'imatge o la gestió massiva de dades. Fins i tot, la web va néixer com una eina per compartir informació científica, entre d'altres centres, el CERN també. Que Europa destini milers de milions d'euros a aquestes instal·lacions és una inversió en coneixement, talent i innovació. La ciència fonamental no només busca respostes a les grans preguntes de la humanitat, també genera tecnologia, competitivitat i oportunitats que acaben transformant la societat. Invertir en ciència és invertir en el futur.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Guigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
0: Hola, Núria.
2: El diòxid de carboni, o CO2, és un dels principals gasos responsables de l'escalfament global. Les activitats humanes, especialment la crema de combustibles fòssils, n'han fet augmentar la concentració a l'atmosfera fins a nivells sense precedents, contribuint al canvi climàtic. Però, i si aquest gas, en lloc de ser només un residu contaminant, es pogués aprofitar com una matèria primera?
0: Aquesta és una de les grans preguntes que es fa avui la ciència. Investigadors i investigadores d'arreu del món treballen per trobar maneres de capturar el CO2 i transformar-lo en combustibles, materials o altres productes útils utilitzant energies renovables. Si aquest repte s'aconsegueix, no només es podrien reduir les emissions, sinó també avançar cap a una economia més circular i sostenible.
2: Avui conversem amb la Carla Casadevall per descobrir com la química pot ajudar-nos en aquest procés i afrontar un futur més sostenible. A la segona part parlarem de la Mediterrània, amb Joaquim Tintoré, investigador del CSIC.
0: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
3: Carla Casadevall és investigadora principal a la Universitat Rovira Virgili i a l'Institut Català d'Investigació Química. Es va graduar en Química a la Universitat de Girona, va obtenir el doctorat a l'Institut Català d'Investigació Química de Tarragona i després va treballar a la Universitat de Cambridge. Al llarg de la seva trajectòria també ha realitzat estades de recerca en centres d'excel·lència de Suècia, els Estats Units, els Països Baixos, Alemanya i el Regne Unit, col·laborant amb institucions de referència internacional. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut diversos premis pel seu talent científic, com el Premi al Talent Científic Emergent 2023 de la Societat Catalana de Química. Recentment ha estat finalista del Premi Princesa de Girona d'Investigació Científica, un reconeixement al talent dels joves investigadors amb més projecció. La seva recerca se centra a aprofitar la llum del sol per transformar el diòxid de carboni en combustibles i altres productes útils, contribuint així a la lluita contra el canvi climàtic.
2: Benvinguda, Carla.
0: Benvinguda.
4: Hola, bones.
2: Has estat, no, com sentíem ara, finalista del Premi Princesa Girona. Enhorabona. No, no és una fita menor. Els premis aquests, no, una miqueta, són un punt d'arribada o un estímul per continuar investigant per tu?
4: Són les dues coses. És un punt d'arribada perquè és un reconeixement a tot el sacrifici que hi ha darrere d'una trajectòria que és dedicada a la recerca d'excel·lència i a la investigació científica. I són un estímul, no? Perquè al final, d'entre totes les candidatures, tu estàs seleccionada com una finalista. I això és un reconeixement molt gran i és un gran honor per tot el que hem fet per poder arribar aquí, no? I és un estímul no només per mi, sinó pel grup de recerca. Al final, fa 4 anys que tinc el meu grup de recerca i som un grup jove i aleshores això, tant per mi com pels membres del meu grup de recerca, és un estímul, és una empenta de dir, ostres, potser hem fet alguna cosa bé, estem anant en la direcció correcta i això és un, estímul per continuar treballant i continuant posant energia i posant recursos per poder doncs, fer recerca en, aquest àmbit del canvi climàtic i de les energies renovables.
2: Ho sentíem una mica a la introducció, no? El paper aquest del diòxid de carboni, no? Tots sabem, no?, que és un dels principals responsables, no?, del canvi climàtic. Com sentíem, és possible realment convertir aquest gas en una oportunitat?
4: És possible, i de fet les plantes i els organismes que fan la fotosíntesi fa milions d'anys que ho fan, ja ho estan fent. Les plantes, les algues, les cianobactèries, tots aquests organismes són fotosintètics, és a dir, són capaços de transformar el diòxid de carboni i l'aigua, que són molècules abundants, inclús el diòxid de carboni és un residu i altament contaminant, doncs són capaces de transformar aquestes molècules utilitzant la llum del sol com a font d'energia en el seu combustible, en la glucosa. És a dir, el que fan és poder emmagatzemar i convertir l'energia del sol en els enllaços químics que trobem en la glucosa, en aquesta molècula, no? Per tant, és un procés preciós en el que partim de molècules molt poc valoritzades, com l'aigua i el diòxid de carboni, i utilitzant l'energia solar, que és una energia abundant, és sostenible i tècnicament inexhaurible, doncs poden transformar aquesta energia solar, que d'altra banda és una font intermitent i és difícil de poder transportar, en una molècula com la glucosa que podem transportar, no? Aleshores, al laboratori, tant al meu laboratori com a altres grups de recerca a nivell mundial, estem intentant imitar aquest procés. Fem sistemes que volen imitar aquest procés de poder emmagatzemar la llum solar per poder-la fer servir on vulguem, on necessitem energia i quan vulguem. I per fer-ho hem d'emmagatzemar aquesta energia solar en molècules químiques, en enllaços químics.
0: Això seria, per entendre'ns, una fotosíntesi artificial?
4: Exacte, és una fotosíntesi artificial, és a dir, imitar de forma artificial o semiartificial, perquè podem també combinar parts biològiques amb parts purament artificials per poder fer aquest mateix procés.
2: Llavors, què vol dir exactament, no? Quan transformem el CO2, no?, també una mica en combustibles o productes útils, no? Perquè parlaves ara, no?, de la llum del sol, emmagatzemem amb enllaços químics, tots això ho utilitzem per fer energia, no?, les plantes, no? Com ho fem, això?
4: Doncs el que nosaltres estem fent és imitar aquest procés, el procés biològic de la fotosíntesi, de forma artificial, utilitzant la llum com a font d'energia, no?, i el diòxid de carboni com a matèria prima. És a dir, el CO2 és la meva font de carboni, de molècules de carboni, que després el que fem és posar energia en aquesta molècula de carboni per tal de que formi molècules més complexes. És a dir, per exemple, passem de diòxid de carboni a monòxid de carboni, que ja es pot fer servir dins la indústria química, per exemple, per fer polímers. O també podem passar del diòxid de carboni a altres molècules més interessants, com el metanol, que es pot fer servir de combustible. És a dir, nosaltres el que fem és injectar electrons i protons en el CO2, i per fer això el que fem és utilitzar la llum com a font d'energia. Per tant, fem dues coses alhora. Per una banda, som capaços d'emmagatzemar aquesta energia solar en els enllaços químics de les molècules que fem al laboratori a partir del CO2, i per l'altra banda el que fem és convertir aquest diòxid de carboni, que és un producte residual i contaminant, no?, en una molècula que sigui útil. És a dir, pot ser monòxid de carboni, que llavors ja podem fer tota la part de la indústria sintètica, però també podem fer el metanol, que és directament un combustible, podem anar a matar i podem anar a cada vegada molècules més complexes si dissenyem els sistemes catalítics que ens permetin fer. O sigui, les nostres maquinetes moleculars que ens permeten fer aquesta transformació per obtenir molècules que siguin cada vegada més complexes. De manera que en lloc de partir de petroli i anar-lo trencant, el que fem és partir de CO2, que és el bloc més senzill, i anem construint, ajuntant blocs per fer molècules més útils i més importants, utilitzant l'energia solar.
0: Sí, processos com aquest de la fotosíntesi de les plantes han existit sempre. Com és que no hi havíem pensat en aquest procés artificial fins ara?
4: Bueno, sí
0: què ens faltava? Què ens faltava?
4: Bueno, hi va haver, de fet, totes, la necessitat de trobar fonts d'energies que siguin renovables i processos més sostenibles, aquesta idea no és nova. Aquesta idea, o sigui, ara se'n sent a parlar perquè ara s'ha deixat que se'n deixi a parlar. Però des de fa dècades se sap que el ritme que anàvem de consum de combustibles fòssils i de fonts d'energia no renovables des de la revolució industrial, ja se sabia que això acabaria malament, no? Ja se sabia que arribaria un punt en el que el creixement mundial i el consum energètic que creix de forma exponencial seria tan gran que no tindríem prou fonts d'energia, o sigui, prou combustibles fòssils per poder abastir tot aquest consum energètic, no? I tota aquesta demanda energètica creixent que tenim i que tindrem, perquè les projeccions futures són clares. El que passa és que, bueno, teníem petroli encara en excés i és barat d'explotar el petroli, no? I altres fonts no renovables. Per tant, doncs s'ha anat tirant per aquí. I, de fet, un dels problemes encara que tenim amb les tecnologies que tenim actualment desenvolupades és que continua encara sent bastant car aquestes tecnologies que són renovables. És a dir, encara no estem en el punt de mercat en el que aquestes tecnologies puguin substituir per complet els combustibles fòssils. Per tant, com dèieu al principi, ens cal recerca, ens cal investigació en recerca per fer que aquestes tecnologies i tecnologies noves que estan emergint siguin no només equiparables en quant a preu a les del petroli, sinó que les puguin substituir, que siguin més econòmiques i més factibles, no?
2: I en quin punt estem, no?, de poder que això sigui una realitat, no?, de poder obtenir metanol amb aquestes fotosíntesi al laboratori, no?
4: O sigui, a escala de laboratori ja ho estem fent. A escala de laboratori ja tenim sistemes diversos, tant sistemes nanoestructurats com moleculars, com bioinspirats, que imiten, o sigui, nosaltres treballem en sistemes bioinspirats que imiten molt l'estructura que trobem a la natura, les cèl·lules, els enzims. Doncs tenim sistemes d'aquests que funcionen molt bé a escala de laboratori, però és clar, el problema és fer el salt, no? El problema és que a escala de laboratori tenim sistemes que funcionen molt bé, però si volem realment que pugui tenir una aplicació industrial, necessitem que aquests sistemes durin anys. I si no poden durar anys i ser molt eficients i molt selectius, doncs que siguin tan barats que surti a compte canviar-los de forma regular, però que ens permetin fer una transformació de forma més sostenible. Això és clar.
0: Tant l'aigua com el CO2, barats ho són, no?
4: Barats.

0: la nostra vida canviarà cap a bé, perquè el que farem serà democratitzar aquest accés a l'energia. O sigui, al final, el sol, no, nosaltres aquí a la península tenim el sol i som molt afortunats a veure el sol cada dia i tenim moltes hores de llum i tot.
1: I de calor ha, aquests dies.
0: I de calor. Però hi ha altres zones del planeta on no és així. Per tant, una manera de democratitzar aquest accés d'energia és poder, doncs, emmagatzemar aquesta llum solar. Perquè, si no, no es pot aprofitar quan volem i el lloc on volem. Per tant, el que nosaltres fem al laboratori és desenvolupar tecnologies noves que ens permeten emmagatzemar aquesta llum del sol. Igual que emmagatzemem hidrogen o benzina en un tanc, doncs podem emmagatzemar el sol. I per fer-ho, doncs, fem això, transformar-lo en molècules. Partim de diòxid de carboni, aigua i altres molècules senzilles que en són els nostres legos per poder fer aquestes peces més complexes on hem carregat d'energia aquestes molècules. I quan aquestes molècules, que sí que podem emmagatzemar, en les emportem a un lloc on no fa sol, o les fem servir a la nit a casa per poder fer el sopar, doncs podem trencar novament aquestes molècules i tota aquesta energia que inicialment havíem posat del sol, doncs s'allibera. I és l'energia que nosaltres podem tenir a casa, doncs, per tenir electricitat, per exemple. I això és fonamental.
2: La química és la ciència que estudia la matèria i les seves transformacions i és clau per entendre processos com el canvi climàtic o el desenvolupament de nous materials i energies. Tot i la seva importància, sovint té una percepció social poc positiva, ja que una part significativa del públic associa la química principalment amb la contaminació. En realitat, però, la química és fonamental per crear tecnologies més netes i afrontar els grans reptes ambientals del segle XXI.
3: Sentim, no? Això és Vox Populi, no? Els químics embrutant tot, els fums, brut, no? Aquelles fàbriques de fums. Com, no? Mateixa, tu ets química, fas tota aquesta recerca. Com, per què hem associat amb els anys, no? La química, amb aquesta mala imatge? Com pot, no? Realment contribuir la química amb aquesta transició més sostenible?
0: Sí que és veritat que durant dècades s'ha associat tota aquesta contaminació a la química i al final és una imatge dolenta que és errònia, no? Perquè gràcies a la química tenim aliments, perquè gràcies a la química tenim els fertilitzants que ens permeten cultivar aliments per tota la població del planeta, si no, no en tindríem. Gràcies a la química hem pogut avançar en quant a nous principis actius i medicines que es fan servir ara doncs com a tractaments. El mateix en radioteràpies i en tècniques de diagnòstic. Tot això és gràcies a la investigació i, sobretot, la química hi té un paper importantíssim perquè són totes les molècules, tots els medicaments i tot el que necessitem, no? Tant per fer doncs, les medicines, els fertilitzants, com els materials de la roba que portem i la taula, tot. Per tant, és una imatge que no...
3: S'escau amb la realitat, no?
0: Que no s'escau amb la realitat, no?
1: Però, en canvi, és fonamental, no?, per lluitar contra la crisi climàtica.
0: És fonamental.
1: Hem d'apostar per la química, diguem-ne, no?
0: Hem d'apostar per la química, perquè la química ens dona totes les eines per poder descobrir i investigar noves tecnologies que ara mateix no tenim o que estan en emergència i que seran claus i tindran un paper clau en la transició energètica i en la descarbonització. O sigui, nosaltres, per exemple, al laboratori estem treballant en una tecnologia molt nova que és desenvolupar sistemes compartimentalitzats. Això és un avenç que és essencial per poder utilitzar la llum solar per fer transformacions químiques sostenibles que ens permetin anar de diòxid de carboni a combustibles i a matèries primes o inclús a polímers i altres materials, no? I el que fem nosaltres de nou és imitar no només el procés de la fotosíntesi com a tal, no?, de transformar diòxid de carboni i aigua en glucosa utilitzant la llum del sol, sinó que anem un pas més enllà i imitem una cosa que encara és més complicada, i és l'estructura que trobem a la natura. O sigui, a la natura, no només a la fotosíntesi, sinó tots els nostres processos biològics que tenen lloc dins el nostre cos, són efectius i poden succeir perquè són orquestrats. És a dir, perquè la naturalesa funciona de manera molt ben sincronitzada i molt ben orquestrada. Cada pas és previ a un pas que ve després i el producte que s'obté en el primer pas és el reactiu que dona l'inici al pas que ve després, no? És tota una sincronització preciosa de processos. I això és clau perquè aquests processos es puguin donar de forma eficient i

0: efectiva. Doncs nosaltres, el meu grup de recerca, fem això, però a nivell artificial. Imitem no només l'activitat, sinó aquesta sincronització que trobem a les cèl·lules, en els processos metabòlics i, bueno, a la natura en general.
1: Tal com ho expliques, es nota que en gaudeixes de la química.
2: De fet, l'any passat et van donar un ERCI Starting sí. Grant, no? Una mica és aquest el projecte que
0: sí.
2: fèieu?
0: Sí. Aquest és, diguem, el que ens ha permès guanyar aquesta ERCI. Sí.
2: I com animaries? Perquè l'altre dia, una vegada també parlàvem, hem parlat amb diversos químics aquí.
1: Aquest entusiasme, no?
2: Hem parlat amb diversos químics aquí que els hi costa trobar altres químics que es vulguin dedicar a la recerca. Com entusiasmaries el talent jove que vulgui fer química?
0: Sí que és cert que...
2: Ens ho han dit, més d'un.
0: Sí, cada vegada costa més. És que al final el problema és que és un... O sigui, hi ha diversos problemes. Un problema és el problema de l'estabilitat. Costa moltíssim. Jo em considero una privilegiada. Jo ara mateix tinc 35 anys acabats de fer i em fa gairebé 4 que tinc el meu grup de recerca. És a dir, jo vaig començar amb 31 anys el meu grup de recerca a Espanya. Això és algo que sóc com de les poques persones
2: estrany.
0: Que amb 31 anys té un grup de recerca propi a Espanya. És molt poc habitual.
1: Una responsabilitat, també.
0: Una responsabilitat molt gran, sí. Però això és molt poc habitual. La mitjana d'edat en començar un grup de recerca s'apropa més als 40 que no als 30, perquè hi ha un problema de finançament, un problema d'estabilitat. És a dir, costa moltíssim trobar una plaça. O sigui, costa molt poder tenir una certa previsió de futur en quant a estabilitat. Els sous no són massa bons, o sigui, la investigació és algo que és molt vocacional, perquè no està ben pagada, o sigui, nosaltres no treballem amb un horari fix de 37 hores a la setmana, en treballem moltes més, però són hores que no se'ns paguen. Al final, si tu vols que la recerca arribi a bon port, que els recursos que anem guanyant es puguin aprofitar i poder formar talent, que és també el que faig al meu grup de recerca. Al final, nosaltres formem a la propera generació de científics perquè entrenem els propers doctors i els propers investigadors que resoldran els reptes del futur. Però per fer tot això necessites invertir moltes hores. Hores que no estan en el contracte i hores que no es paguen. No? Llavors, si tu sumes el poc finançament que hi ha a nivell nacional i a nivell de Catalunya, lo difícil que és poder començar el teu grup de recerca a nivell espanyol i la poca estabilitat o previsió de que, o sigui, la poca previsió de què faràs en els propers 5 anys en quant a si tindràs plaça o no, clar, tot això fa que sigui poc atractiu, perquè, clar, els preus van pujant, tot està car, els problemes de l'habitatge, al final és com una bomba, i, clar, si tu intentes tornar al teu país d'origen a intentar muntar un grup de recerca perquè vols fer carrera científica, però et trobes de que ningú t'assegura que t'hi puguis quedar després de 5 anys, o tens uns sous que no són equiparables a la teva titulació, és difícil.
1: Però aquesta és la part la part dolenta, diguem, i la part bona per animar algú a que faci...
0: Això és la part dolenta.
1: A veure.
0: La part bona és que...
1: Perquè si no, qui ens estigui escoltant, no sé jo si el farem arribar
0: a la química. Això és la part dolenta, o sigui, el per què molta gent cada vegada li costa més dedicar-se a el que és la part ciència bàsica o ciència d'investigació, és per això, jo crec, per el problema d'estabilitat i sous, no? I conciliació, que és complicat conciliar. I la part bona és que és una vocació, no? I com a tal... vivim, és una passió, no? O sigui, hi ha una part que és de la feina, però hi ha una part que és el teu hobby, no? O sigui, jo faig ciència i m'he dedicat a això perquè és la meva passió.
1: Com hi vas arribar, a la ciència de la química?
0: Jo ho tenia molt clar, eh? Jo a l'escola vaig tenir molt bons professors de ciència, o sigui, vaig ser molt afortunada, vaig tenir professors molt bons, i jo quan anava a secundària ja ho tenia molt clar, que volia ser científica. Dubtava entre física i química, però jo tenia molt clar que volia fer ciència i que volia entendre millor el món que m'envolta i que no només això, sinó que volia contribuir a millorar-lo, no? Ni que fos amb un petit granet de sorra, però ho tenia molt clar. Aleshores, de fet, jo quan vaig fer batxillerat ja tenia clar que volia... Després ja sí que tenia clar que volia fer química i que volia tenir el meu grup de recerca. Vull dir, jo vaig començar la carrera de química sabent que volia fer un doctorat i que volia tenir el meu grup de recerca, perquè volia contribuir a això, a millorar el món. Perquè... És potser és una mica romàntic també, no? El pensar que el treball que estem fent en el meu grup de recerca pot ser útil per millorar les coses, ni que sigui a nivell molt fonamental o amb una petita contribució. Però és això el que ens empenta cada dia. A mi el que m'empenta cada dia és pensar que ens estem esforçant a poder millorar la societat i el món que ens envolta. I no només això, una de les coses més boniques de la nostra professió és també formar científics. O sigui, ara el meu grup de recerca som 13 persones, d'aquí a final d'any serem al voltant de 20, i jo estic ajudant a entrenar aquestes persones. O sigui, jo estic contribuint a formar els científics del futur. O sigui, ara tinc estudiants de doctorat, tinc postdocs que han fet el doctorat a un altre lloc, però venen al meu grup de recerca a aprendre a treballar en aquest camp de la fotosíntesi artificial, no? Per tant, és preciós entrenar a la propera generació de científics que afrontarà els reptes del futur, perquè ara tenim aquests reptes, no? Del canvi climàtic, el garantir energia i matèries primes per les generacions que vindran perquè puguin viure com a mínim igual que hem viscut nosaltres, no? Però tenim altres reptes, hi ha la resistència dels bacteris, tenim altres, i reptes que ara no imaginem, però que d'aquí 50 anys les properes generacions s'ho trobaran. I l'única manera de poder combatre o donar respostes o buscar solucions a aquests reptes que vindran en els propers anys és tenir una cantera de científics que estiguin ben formats per poder resoldre'ls. I això és el que faig també a la meva feina. No només fem ciència, sinó que també entreno aquesta plantilla, no?
1: Amb aquesta mirada posada al futur.
2: Jo volia preguntar una mica, perquè també has estat treballant, no?, molts diferents països, i parlaves una mica, no?, de la problemàtica, no?, de la recerca aquí. Els altres països estan igual, estan millor. Quina experiència, no?, t'ha portat anar a fer ciència a altres llocs?
0: A veure, sí, quan jo vaig fer el doctorat aquí, per tant, si tenia molt clar que si volia fer carrera científica havia de marxar, has de marxar, perquè marxar et permet aprendre altres tècniques i altres tipus d'investigació que aquí no has fet, i a part et fa sortir de la teva zona de confort i et fa créixer molt tant a nivell professional com personal, no? Al Regne Unit, per exemple, hi ha molta financiació per fer ciència. Jo al Regne Unit hi vaig fer el postdoc, i a més tenia una beca Marie Curie, per tant cobrava molt i molt bé, molt més del que cobro ara que estic dirigint el meu propi grup de recerca. I, doncs, això, hi ha molts més projectes i financiació, tant a nivell nacional com a nivell regional. Per tant, clar, això, vulguis o no, et permet que no has de patir tant per obtenir finançament, sinó que ja està més accessible, no? A altres llocs com Alemanya, també, que també hi he estat treballant, també hi ha prou finançament, als Estats Units també, almenys abans. I, clar, això, al final, com més finançament tens, és més fàcil poder sempre tenir un pack de recursos que et permet anar fent ciència, anar fent la ciència que tu vols i anar podent treballar de forma segura i sense tanta angoixa com a vegades ens trobem aquí, que el finançament és més escàs i has de planejar i organitzar molt bé la teva recerca i totes les contractacions i tot per tal d'assegurar-te que tens finançament.
1: Com creus que la intel·ligència artificial canviarà la manera de fer química? Què està passant ja amb aquest terreny?
0: Està passant. Està canviant, perquè, a veure, jo crec que, a veure, com qualsevol eina, l'hem de saber utilitzar i ens l'hem de portar al nostre terreny i ens hem d'aprofitar dels avantatges que ens pugui donar, no? La intel·ligència artificial i tot el que és l'automatització, no?, els robots, ens poden ajudar a treure'ns feina i a treure'ns temps de totes aquestes tasques que són més rutinàries, no? Perquè així tinguem més temps per poder pensar, per pensar noves solucions, per pensar com millorem aquesta reacció. I això és algo que els robots i l'automatització i la intel·ligència artificial ens pot ajudar moltíssim. De fet, ara ja s'està treballant en fer laboratoris completament robotitzats per tal d'ajudar a trobar, doncs, catalitzadors millors, més ràpid, materials més sostenibles, més ràpid, i jo crec que ens ajudarà a avançar i progressar més ràpid.
2: Moltes gràcies, Carla, per haver acompanyat a nosaltres avui, no?
1: Sí, recordem que hem estat parlant amb Carla Casadevall, investigadora a la Universitat Rovira i Virgili i a l'Institut Català d'Investigació Química. finalista del Premi Princesa de Girona d'Investigació Científica. Moltes gràcies. Fins altra ocasió.
0: Gràcies.
3: Sabies que la biodiversitat del Mediterrani és una de les més riques del món? Tot i que el mar Mediterrani representa menys de l'1% de la superfície oceànica global, acull aproximadament entre un 7 i un 10% de totes les espècies marines conegudes. Aquesta gran diversitat es deu a la seva història geològica, a la varietat d'hàbitats com les costes rocoses, les praderies de Posidònia, els fons profunds i a la barreja d'espècies atlàntiques i pròpies del Mediterrani.
4: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: El mar Mediterrani és un ecosistema marí únic, amb una gran biodiversitat i una llarga història en relació amb les societats humanes. Tot i la seva importància ecològica, és també un dels mars més amenaçats del món. En les darreres dècades, el Mediterrani s'ha escalfat de manera accelerada i pateix una forta pressió per la contaminació, la sobrepesca, la urbanització de les costes i l'arribada d'espècies invasores.
1: El fet de ser un mar semitancat fa que aquests impactes s'hi acumulin amb especial intensitat. Davant d'aquesta situació, la recerca oceanogràfica és clau per entendre els canvis en curs i protegir els seus ecosistemes. De tot això en parlarem avui amb l'oceanògraf Joaquim Tintoré.
5: Joaquim Tintoré és físic, oceanògraf i professor d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'IMEDEA, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, del qual va ser director durant 9 anys. Des del 2008 fins al 2026 ha dirigit el SOCIP, el Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears, del qual en va ser fundador. Al llarg de la seva trajectòria ha liderat importants iniciatives internacionals sobre observació oceànica i ha participat en organismes científics europeus de referència com el primer Programa Nacional de Ciència i Tecnologia Marina d'Espanya i subdirector del Comitè Marí Europeu de la European Science Foundation. L'any 2003 va rebre el Premi Nacional de Recerca Alexandre Malaspina en Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals en reconeixement a les seves contribucions a l'oceanografia i al coneixement del medi marí. Aquest mes de juny 2026 ha estat nomenat acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de les Ciències i de les Arts de Barcelona.
1: Hola, Joaquim, benvingut i enhorabona.
6: Hola, Pere, molt bon dia, moltes gràcies.
1: Amb el nomenament que acabem de sentir, es reconeix, segons l'acadèmia, una trajectòria de més de 3 dècades en oceanografia operacional, innovació institucional i ciència oberta al servei de la societat. Quina ha estat la tasca desenvolupada en aquests 3 eixos? Què heu fet perquè sigui reconegut?
6: Bueno, jo crec que el que hem intentat és, per una banda, mirar d'avançar en el coneixement. Diguem, o sigui, com a científic, el que ens interessava i el que m'interessava des del principi era pues, respondre a preguntes que no, de les que no teníem resposta. Per tant, el primer, hi ha un eix de ciència pura que nosaltres, que jo personalment i tot l'equip, pues, el que vam fer és focalitzar-la en els temes d'observació. Observació marina, observació que implica nous sistemes d'observació, nous sistemes d'observació multiplataforma, i això, pues, bueno, el que sí que puc dir és que amb els australians vam ser realment innovadors, tal com vam mostrar fa 10 anys amb un
1: programa de televisió.
6: De televisió que tu dirigies.
1: O sigui, i que va ser impressionant.
6: Jo crec que va ser molt, molt interessant. Hi havia una vessant d'observació, de ciència pura i d'observació marina. Hi havia una vessant també, a partir d'un cert moment vam veure que això era interessant, però que també podíem contribuir modestament, però que podíem contribuir també amb temes de transferència, amb temes d'innovació, amb temes de generar un coneixement que fos realment també no només un avanç en el coneixement, sinó útil per la societat en coses concretes. I llavors, doncs, deia alguns exemples concrets d'aspectes d'innovació que vam fer, i aquest va ser realment el segon eix realment important. I després un altre aspecte que sempre ens ha interessat molt en el grup i a mi en particular, pues, ha estat d'alguna manera, pues, la capacitació, les noves generacions i les capacitats de que tot això pugui tenir una continuïtat.
2: Has estat també el creador, impulsor i director del SOCIP, no? El Sistema d'Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears, durant 20 anys. Què ha portat aquesta instal·lació? Què es feia allà?
6: Bueno, jo crec que el més important del SOCIB és que vam ser realment pioners amb aquest plantejament de sistema multiplataforma d'observació, unes observacions totes elles integrades, unes observacions totes elles disponibles en temps real, que és un poc el tercer eix que em esmentava, capacitació amb dades obertes a tota la societat, ciència oberta, ara això està de moda. Mm-hmm. Diguem, nosaltres quan vam...
1: Ja en parlàveu fa temps d'això.
6: Exacte. Nosaltres, diguem, amb el que crec que puc dir que vam ser d'alguna manera innovadors és que vam plantejar l'excel·lència com un element clau, però sempre considerant que havíem de ser excel·lents, però amb un impacte a la societat. I això ho vam intentar vehicular a través de la ciència oberta i d'elements de transferència.
1: I què es feia, en concret? Com participar el ciutadà en aquesta generació de
6: ciències? Bueno, doncs, el que nosaltres hem fet al SOCIB és generar tot un conjunt d'eines que són útils pels ciutadans, tant a nivell d'aspectes com pot ser temperatures de platges o qualitat d'aigües, com poden ser també altres elements. Avui, amb el que tenim ara, que està caient aquests dies, onades de calor marines i atmosfèriques, i també aspectes clau, per exemple, de col·laboració amb SACEMAR, amb temes de rescats de nàufrags, amb temes, diguem, tot un vessant, diguem, d'aspectes tan operacionals, de respostes operacionals a emergències, Prestige, també, o basaments del Don Pedro, etc., com l'altre extrem del ventall serien aspectes relacionats amb el canvi climàtic.
1: Ciutadans observadors, per dir-ho d'una manera.
6: Ciutadans col·laboradors. I el que hem intentat realment és, des del principi, i cada vegada més en aquests moments, que els ciutadans, des del principi, poguessin estar involucrats en els projectes. No sempre a la vessant d'observació, perquè al final l'observació és molt complicada. I els sensors són molt complicats i són sensors també molt cars i tal. Hi ha una vessant de ciència ciutadana que és molt interessant i que podem fer amb els ciutadans, i altra en la qual els ciutadans, pues, el que volem és que des del principi entenguin i comparteixin el per què es fan les coses.
2: I què fa, no?, que el Mediterrani sigui un mar tan especial? Entrem ja una miqueta en matèria.
6: Bueno, el Mediterrani el que té més especial és que és un mar que és semitancat, evidentment, això ho coneixem, i amb només una obertura realment a través de l'estret de Gibraltar, i llavors pues, és un mar que és molt extrem. A l'hivern es refreda molt i a l'estiu es calenta molt, per la raó d'estar envoltat de terra.
1: És una mica laboratori, no?, també.
6: És un laboratori ideal per entendre aspectes relacionats amb la variabilitat dels oceans. Els oceans, jo sempre explico que l'oceà i l'atmosfera són dos fluids molt semblants, i que de la mateixa manera que l'atmosfera tots estem acostumats a entendre que hi ha fronts, anticiclons i borrasques que generen el temps atmosfèric, un temps atmosfèric que impacta les nostres vides, com és evident, a l'hivern i a l'estiu, i de la mateixa manera al mar també tenim fronts, anticiclons i borrasques. I per tant hi ha un temps oceànic, i per estudiar aquest temps oceànic el Mediterrani és efectivament un laboratori ideal, una zona ideal on estudiar, i en particular un aspecte en el que també el CSIC, l'IMEDEA, hem estat pioners a nivell internacional, els remolins, les borrasques oceàniques, que són remolins anticiclònics i ciclònics, són elements clau del clima i de la variabilitat oceanogràfica, amb moviments ascendents en aquests remolins. El que generen, per exemple, és una pujada de nutrients i que llavors a la capa superficial, que és la capa fòtica on arriba el llum, pues, hi pugui haver una explosió de biomassa i pugui haver pues, més riquesa de biomassa i de peixos, etc. Llavors, això es concentra a aquestes zones, aquests remolins ciclònics i anticiclònics.
2: I com està impactant, no?, el canvi climàtic en el Mediterrani?
1: Bueno, pues, salut del...
2: La salut, no?, del mar Mediterrani.
1: Sí. Exacte.
6: Sí, pues està impactant en aquests moments de forma intensa i greu, perquè realment el que estem veient, pues, ara, avui mateix, perquè he mirat les dades abans de venir, pues, estem amb una temperatura aquí al mar Balear i la zona del mar de Catalunya pues, de 25 i pico graus, que és més d'un grau per sobre dels valors extremals i més de dos respecte de lo que seria la mitjana. Per tant, i la previsió dels propers dies amb aquesta onada de calor atmosfèrica que tenim, pues és pitjor. O sigui que realment és una situació en la qual la temperatura superficial és anòmala, i no és només important el que és la temperatura superficial, sinó que aquesta temperatura, aquest increment de temperatura, ja s'està extenent a tota la capa superficial del mar. Ja, fins
1: quina
6: a la termoclina.
1: Pues
6: això és fins als 30 metres, 30, 40, 50 mm-hmm. metres de fondària, i llavors ja això el que és pues un reservori de calor, d'energia, realment... que és realment greu i que, a més, pues, una de les preocupacions que hi ha a nivell general és com aquest increment de temperatura, d'anomalies i d'energia, després, a la tardor, pues, pot impactar amb les danes, les gotes fredes...
1: Clar, això anava a preguntar, no?, el fet que augmenti la temperatura del mar. Quin mecanisme desencadena aquests 26 graus que deies, no? A partir d'aquí, què passa? Bueno, que sigui més calent.
6: El que passa
1: és més confortable, no? Ens banyem més a gust si està més calent.
6: Bueno, però jo crec que ja no tant, eh? No. És a dir, perquè moltes
1: això
6: vegades...
1: Massa, no?
6: Ja, massa, exactament. Jo crec que arriba un moment en què tu vols anar a la mar...
2: Fresquet, no? Refrescar-te. Està molt calent al final.
6: Sí, exactament. Jo, no sé, això em va passar... Vaig anar a unes conferències al Caribe i en particular, pues és que no disfrutaves d'anar al mar. El mar estava a 30 i pico graus i llavors, bueno, pues no. I clar, tots els turistes estaven a la piscina i jo no ho entenia, però després ho vaig entendre. Bueno, pues clar, no volem que passi això.
1: I doncs, amb aquesta temperatura elevada, què passa? Quin mecanisme es desencadena?
6: El que passa és que la temperatura elevada el que fa és incrementar també la humitat que hi ha a l'atmosfera, i aquest increment d'humitat el que genera, pues, és aquestes capacitats més endavant, a la tardor, de que amb un mar calent i una a la tardor, que és quan arriben les invasions d'aire fred, que és lo normal a la tardor, pues això llavors pues lo que és d'alguna manera pues una situació explosiva en la qual l'aire fred està sobre una aigua calenta i demés, i això genera pues una situació realment de ciclogènesis i de generació de gotes fredes i de pressions aïllades de nivells aïls, que són les danes.
2: La connexió limitada amb l'oceà Atlàntic és un factor també que contribueix a que potser no hi hagi, no sé, tant recanvi d'aigua o el que sigui. És accelerador en aquest sentit? Com influeix que el sigui com una capsa bastant hermètica al Mediterrani en aquest sentit?
6: Bueno, és bastant hermètica, però hem de tenir en compte que l'intercanvi amb Gibraltar, a part Gibraltar, és molt intens. Tu pensa que si tanquéssim Gibraltar, el nivell de la Mediterrània baixaria pràcticament un metre per any, 0,8. Recordant-se, un metre per any. O sigui que realment a Gibraltar el que hi ha és una entrada molt significativa, una mena de gran manguera d'entrada d'aigua atlàntica, i surt aigua mediterrània més densa per la capa inferior. Llavors, aquest intercanvi és essencial realment perquè porta nutrients, intercanvia masses d'aigua, etc. O sigui, és part dels elements renovadors essencials a la Mediterrània. O sigui que sí que juga un paper clau.
3: Les dades de l'informe 2025 del Copernicus Marine Service mostren que el Mediterrani s'està escalfant aproximadament el doble de ràpid que la mitjana dels oceans. Aquest augment fa que el mar sigui cada vegada més càlid, amb més onades de calor marines i temperatures que sovint superen els valors habituals. És un canvi important que afecta la vida marina i els ecosistemes. Per això, els científics en fan un seguiment constant per entendre com evoluciona el Mediterrani.
2: Ho hem comentat, ho hem de sentir, no? L'escalfament del Mediterrani és un punt clau, no?, del canvi climàtic que estem patint. Sabem si les onades aquestes marines de calor seran cada vegada més habituals?
6: Sí que ho sabem. És a dir, de fet, des de fa anys ja el que els científics han anat informant realment, i són resultats que són tangibles i ben concrets, és que les onades de calor... Aviam, el que sabem clarament és que el canvi climàtic el que està és incrementant els fenòmens extrems. Fenòmens extrems em refereixo als temporals a l'hivern i les onades de calor a l'estiu. I el que estem veient és que les onades de calor en particular són cada vegada més tempranes, més intenses i més llargues. Llavors, i això...
2: Estem palpant.
6: Ho estem palpant, efectivament, aquests dies. Jo sí que volia aprofitar que a l'entrada aquesta fèieu esment al sistema europeu Copernicus, que a més avui sortia una notícia que he vist avui que el mes de juny ha estat el més calent de tots els registres de juny que hi ha hagut fins ara. Bueno, i el que sí que vull comentar és d'alguna manera un poc el lideratge europeu. Lo de Copernicus realment ha estat un dels sistemes pues, realment més importants i és un exemple clar. A mi m'agrada parlar de coses d'innovació, com dèiem abans.
1: Explica'ns, perquè d'entrada no sabem què és això de Copernicus.
6: Bueno, pues mira, per mi el que vol dir és que els europeus, quan ens unim, som capaços de fer coses realment importants. I l'exemple que està sortint aquests dies, perquè ha sortit a altres llocs i que jo sempre poso, és Airbus. És a dir, amb Airbus, Europa ha estat capaç de competir amb coses com Boeing i altres grans constructors, que era, semblava impossible fa 30 anys o una sèrie... Bueno, pues resulta que Airbus avui en dia...
1: Sí, en cas
6: bueno,
1: sí, pues, sí,
6: amb
1: sí.
6: temes marins, atmosfèrics, etc, el sistema Copernicus Marine, el Copernicus Marine Service, etc, és realment un exemple clar de lideratge. Aquest lideratge en aquests moments s'està realment mostrant també amb el lideratge europeu a nivell mundial amb el que són els bessons digitals de l'oceà.
1: D'això volíem parlar, dels bessons digitals. Bueno, n'hem parlat, jo crec que quan...
2: N'hem parlat de gent del BCC.
1: Del BCC, sí, del Barcelona Supercomputing Center, que també hi ha la idea de fer doncs, bessons de diferents coses, no? I vosaltres també esteu pensant en fer bessons de la Mediterrània, una Mediterrània bessona per experimentar.
6: Sí, efectivament. Bueno, estem col·laborant amb el BSC amb distints projectes, efectivament, i aquí el que és important és que aquests sistemes d'observació que parlàvem al principi, de SOCIB, aquests sistemes d'observació i predicció marins, el que hem anat és evolucionant en els últims anys amb el que són els bessons digitals. Els bessons digitals són, per una banda, el bessó real, que un observa, i després hi ha el bessó digital, que el que ens permet és de preveure i de fer prediccions amb aquest bessó. El que és important entre aquests dos bessons és que hi ha una transferència de dades contínua del bessó real al bessó digital, i el que som capaços ara avui en dia, i estem començant a ser capaços, és de que les prediccions del bessó digital ens serveixin per millorar els sistemes d'observació. Abans els sistemes d'observació eren...
1: Les sondes, no?
6: Estancos, sí, eren bastant fixes, estaven en una zona... I ara, per exemple, amb els planejadors submarins, amb perfiladors Argo, amb distints sistemes d'observació, ara les prediccions ens permeten reajustar les observacions i localitzar-les en aquelles zones on veiem que fan més falta per millorar les prediccions.
2: I les dades dels satèl·lits avui en dia també són importants, no?
6: Absolutament, són
2: paper,
6: un element clau.
2: Quin paper tenen?
6: Pues molt, molt, molt important. És a dir, que aquí la clau, justament, és un poc també com això d'Airbus o del Copernicus, és la integració. És realment ser capaços, i és lo difícil, evidentment, però vull dir que hem de ser capaços d'integrar distints sistemes d'observació, les dades i els sensors han de ser interoperables, que vol dir que s'han de poder parlar entre ells i els formats de dades, i les dades han de complir una sèrie de protocols i que s'entenguin unes amb les altres, i tot això s'ha d'integrar i incorporar a nivell dels sistemes de predicció. El pas següent és el que és ja la innovació, que és generar eines que puguin ser útils tant pel ciutadà com pels polítics a l'hora de prendre decisions informades.
1: La teva activitat professional s'ha desenvolupat sempre a les Balears, no? O gairebé sempre, no?
6: Físicament sí, físicament, però realment hem col·laborat des de sempre.
1: En tot cas, és un marc que coneixes molt bé, de les Balears,
6: sí,
1: no?
6: Sí.
1: I jo et volia preguntar per què és un punt privilegiat, les Balears? Per què és tan important conèixer el seu mar i la seva costa?
6: Bueno, realment, lo primer és per la posició geogràfica, és que estan al mig de tot, realment. Estan al mig del nord i sud i est i oest a la Mediterrània Occidental. O sigui que realment estan en un punt privilegiat i estan en un punt clau també, perquè la zona del Canal d'Eivissa és una zona on les aigües atlàntiques, que preguntaves abans quina importància tenien, les aigües atlàntiques al Canal d'Eivissa es troben amb les aigües mediterrànies. I, bueno, allò és una zona de convergència d'aigües mediterrànies i atlàntiques. És la zona per on penetra, per exemple, la tonyina vermella, és una zona clau, i llavors la Mediterrània és un laboratori, com deien abans, essencial per l'estudi del canvi climàtic, i les Balears són un referent en aquests moments a nivell geogràfic i a poc també a nivell científic i tecnològic per entendre aquests canvis de la variabilitat natural de la Mediterrània i dels oceans i veure realment com podem ser capaços d'entendre millor per desenvolupar noves eines.
2: Un dels impactes també de l'escalfament del mar és la pèrdua, no?, de biodiversitat. Perquè, o sigui, quins efectes tenim? Suposo també en pesca, no?, tot això influeix.
6: Bueno, efectivament, i a més, pues, els increments de temperatura amb les onades de calor pues, tenen uns efectes clars sobre la biodiversitat. Es parla molt de la posidònia, a partir d'un cert de temperatura la posidònia ha mort. Té efectes també sobre les gorgònies, té efectes sobre distints elements claus de l'ecosistema. La pesca també, pues, a la Mediterrània pues, s'està començant a veure. A l'Atlàntic, per exemple, pues, també segons quines espècies estan evolucionant cap al nord, les espècies que necessiten una aigua més freda i que estaven acostumades a estar a una latitud determinada, pues avui en dia migren i se'n van cap al nord. Però si allà on estaven acostumades a estar, ara la temperatura és més calenta, pues se'n van cap al nord.
2: Quines conseqüències tindrem? Un mar sense biodiversitat, invasores vindran?
6: Bueno, efectivament, espècies invasores també és una cosa que ja s'està veient, també, efectivament, pues, espècies que venen del Mar Roig, es parla d'una tropicalització de la Mediterrània, molts exemples, i bueno, pues són elements que clau de canvi climàtic, tenen un impacte i que hem de ser cada vegada més conscients d'aquest impacte, perquè realment puguem arribar a prendre mesures mitigadores i correctores de tot això. Al final, si no som capaços de realment arribar a, diguem, el coneixement, en aquest sentit, doncs, torno al principi, és a dir, em surt la vena, d'alguna manera, d'impacte. El nostre coneixement ha de servir realment perquè la societat pugui prendre mesures i atacar el problema.
2: I quines solucions, no?, o estratègies poden ajudar a protegir el Mediterrani per les pròximes dècades?
6: Bueno, doncs són les mesures de protecció relacionades amb el canvi climàtic. És a dir, jo crec
2: reduir el CO2?
6: Hem de reduir l'activitat humana, hem de pensar que el model actual no és un model sostenible. És a dir, és difícil, però és molt clar. El model actual no és un model sostenible i no està bé realment el món que estem deixant a les generacions futures. És un món que ja serà, ja es veu, és bastant distint del que hem viscut nosaltres.
1: Quins reptes científics tenim per davant? Amb què esteu treballant ara?
6: Bueno, en aquests moments el repte principal és el dels bessons digitals que parlàvem, perquè realment s'ha aixecat moltes expectatives amb el dels bessons.
1: Això té molta IA, també, no?
6: Sí, té molta IA, moltíssima.
2: A tot arreu està
6: moltíssima,
2: la IA.
6: Sí, a tot arreu, efectivament. I és un canvi, a més, brutal, sense cap dubte. Però també s'ha aixecat moltes expectatives, com deia, i potser en alguns aspectes masses, diguem. Llavors, bueno, pues, és un tema molt complicat. També estem en una situació, jo crec, que a Balears, i a Espanya en particular també, i a Catalunya, pues, amb una posició de lideratge, realment. O sigui que jo crec que el que hem de continuar és demanant més inversió, demanant la involucració de tota la comunitat científica i dels joves, tota la... Necessitem més tècnics, més management, més científics, més joves que es dediquin a la ciència, i després necessitem uns polítics que siguin capaços de comprendre la complexitat del canvi climàtic.
1: Per tu, la oceanografia és una vocació?
6: És una vocació. És una vocació. És una vocació també, però és una vocació per entendre el nostre món i per mirar de fer-lo millor. Aquí hi ha una cita de la vicepresidenta del Club de Roma, que és la Sandrine Dixon-Declerc, que és una dona fantàstica.
1: Al qual pertanys, també.
6: Al qual pertanyo. I aquesta dona sempre insisteix en que realment hem de ser capaços de canviar les coses i el que necessitem és polítics que siguin capaços de comprendre aquesta complexitat. I llavors, bueno, pues això és realment també el que intentem, el que intentaré també amb lo de la Real Acadèmia i el que, pues, amb aquesta excel·lència, amb impacte a la societat, he intentat i continuaré intentant en el futur.
1: Ens quedem amb aquesta idea, no, Núria?
2: I tant, una idea preciosa.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, Joaquim.
1: Joaquim Tintoré, oceanògraf, investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, l'IMEDEA, del CSIC, i fins una altra ocasió.
6: Pues moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies.
1: El control tècnic en el programa d'avui ha estat Laia Casanova i hem comptat amb la veu de Mari Cruz Hernández i Maria García Coll.
2: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
1: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
4: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Feina intensa i sense descans a hores d'ara per tractar de contenir l'incendi forestal declarat aquesta tarda a la Vall de l'Infern, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que s'ha estès ràpidament, ja ha cremat 114 hectàrees de terreny, tot i que la potencial afectació del foc n'és de milers. Sobre el terreny treballen 87 dotacions, 73 de les quals terrestres i 14 aèries, amb un total de 263 efectius. Els bombers consideren que serà difícil estabilitzar l'incendi avui. Albert Castellet és cap dels bombers de la Regió d'Emergències de Tarragona.
2: Abans de la nit intentem a veure si podem estabilitzar o almenys deixar al màxim treballats tant el que és el cap flanc dret, que és el que impacta cap a Bonany, diguem. De fet, hi ha entrat una mica el terme municipal de Pontons. I el flanc esquerre tampoc el podem oblidar, perquè si s'obrís ens podria arribar cap a Ranxos de Bonany.
0: Protecció Civil ha enviat una alerta amb ordre de confinament que afecta un 2.500 veïns de les urbanitzacions de Ranxos de Bonany, Bonany, Vall d'Ossera, Mas Gassons, El Mas Vermell, Can Llenes, Aquerol, a més dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons i Torrelles de Foix. Se'ls demana que tanquin portes i finestres, que no circulen per la zona i que truquin al 112 en cas d'urgència. Els agents rurals no descarten cap hipòtesi sobre l'origen del foc després que l'última setmana se n'hagin decretat 3 a la mateixa zona. Antoni Mestres n'és sotinspector i cap de guàrdia a l'àrea de Tarragona.
3: A nivell de lo que són la investigació de aquests recurrència d'incendis, el cos d'agents rurals, juntament amb Mossos, està fent la investigació i a hores d'ara encara no descartem cap hipòtesi.
0: Recordem que aquests dies hi ha un elevat perill d'incendi al país. Per demà es mantindrà la restricció d'accés a 8 espais naturals. I és que des d'avui afrontem la tercera onada de calor de l'estiu. Aquesta setmana els termòmetres s'enfilaran per sobre dels 40 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Així doncs, amb aquesta calor cal portar-la tan bé com es pugui.
4: Como podemos, con muchos ventiladores, yendo mucho a la playa.
5: Zonas donde haya sombra.
6: Aprovechando primera hora, aunque hoy salgo un poco más tarde.
7: Y después, al migdia, doncs, deixar passar la calor.
8: Dormimos una siestita y después volvemos a salir.
0: Durant el dia hi haurà una xafogó intensa per l'elevada humitat i la calitja, la pols en suspensió, cosa que deixarà un ambient feixuc i una atmosfera enterbolida. I no donarà treva ni tan sols durant la nit, en què serà difícil dormir. Elisenda Gómez, doctora d'urgències de l'Hospital Clínic.
9: Quan més dies passem amb aquestes temperatures, més estressat està el cos. Ens adormirem més tard, el dormir s'acompanya de despertars molt freqüents i, a més, no existeix el cicle de la son profunda.
0: Aquesta onada s'estendrà fins divendres, quan es preveu que els termòmetres comencin a anar a la baixa. Protecció Civil ha fet una crida no a baixar la guàrdia, perquè aquesta onada pot ser encara més intensa que l'anterior. Demana tenir cura dels col·lectius més vulnerables i habilitar refugis climàtics. I aquesta tarda ha mort ofegat un home de 54 anys a la platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt d'Empordà, i onejava la bandera groga i hi havia servei de vigilància. Els efectius, els sanitaris del sistema d'emergències mèdiques li han practicat les maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. Des que va començar oficialment la temporada de bany, el passat 15 de juny, han mort a les platges catalanes 11 persones. I aquest diumenge han mort dues persones en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Un menor de 16 anys ha mort en un sinistre a Castellar del Vallès, al Vallès Occidental. En el cotxe viatjaven tres persones més, ferits. Un està en estat crític, un altre greu i un quart menys greu. Els fets han tingut lloc poc abans de les 5 de la matinada. Per causes que encara s'estan investigant, el cotxe, amb quatre persones, ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre. El jove mort era un dels passatgers posteriors. I d'altra banda, ha mort el conductor d'una furgoneta a la C12 a Tortosa, al Baix Ebre, després d'un xoc frontal amb un altre turisme. El conductor, en aquest cas, ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta. Amb aquestes dues morts, són ja 76 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l'any. De l'exterior, a l'Orient Mitjà s'intensifica l'escalada bèl·lica amb una nova onada d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, que ha estès el conflicte a diversos països del Golf Pèrsic. En les últimes hores, els Estats Units han bombardejat 150 objectius militars i l'Iran ha respost atacant amb míssils i drons instal·lacions nord-americanes a la zona, alhora que ha anunciat un nou tancament de l'estret d'Hormuz. Però aquest punt ha estat desmentit pel president estatunidenc Donald Trump en declaracions a la cadena NBC.
10: It's open. We bombed the hell out of them last night.
0: Diu Trump que l'estret està obert, que anit els van bombardejar de valent, que són, diu, una gent molt dolenta i malalta, que van tenir reunions amb ells, van arribar a un acord d'assumpte nuclear, però que ho van acceptar i al cap d'una hora van llançar un dron contra el vaixell. De l'altra banda, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha advertit que qualsevol interferència estrangera per obrir, diuen, una ruta il·legal a la regió rebrà una resposta contundent. I en esports, en tenis, l'italià Jannik Sinner, número 1 del món, ha guanyat la final de Wimbledon davant l'alemany Alexander Zverev, número 3. En motociclisme, victòria per a Marc Márquez a la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, i en ciclisme, Tour de França, el neerlandès Mathieu van der Poel s'ha endut la novena etapa entre Malemort i Usain. La general continua sense canvis, dominada per l'eslové Tadej Pogačar. De moment és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i al portal web rtb-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Molt bona nit, això és el Plurals i Singulars a Ràdio 4. Avui volem parlar del sexe quan la gent LGTBI es fa gran. Hi ha un gran tabú en aquest fet i molt sovint s'invisibilitza i no es parla. Per això la Fundació Enllaç dedica l'orgull aquest any al sexe, a la gent gran. En parlem avui amb ells i també amb el Pride de Barcelona, que està a punt d'engegar l'edició d'enguany. Comencem. En Joan Sebastià Martí és usuari de la Fundació Enllaç. Joan Sebastià, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Quants anys tens, Joan Sebastià?
1: En tinc més de 70 i no arribo a 80.
0: Més de 70, no arribes a 80. On vius tu?
1: A Barcelona, pel barri del Clot. Mira, no massa lluny d'aquí.
0: I ets LGTBI, ets gay?
1: Sí.
0: I tu tenint entre 70 i 80, vivint a Barcelona i sent gay, tu folles actualment?
1: Tant com puc. A més de ser gay, soc Boy Scout. I el lema dels Boy Scouts és tant com puc i sempre a punt. Per tant, doncs, intento ser un bon gay i un bon escolta.
0: És a dir, la gent gran de 70 a 80 anys LGTBI folla?
1: Sí.
0: Però està invisibilitzat, això.
1: A veure, la gent gran gai no està castrada. No està castrada. Per tant, el seu desig permaneix. Està allà. La forma en què es manifesta aquest desig, com es consuma i com s'arriba a resoldre aquest desig, sí que evoluciona amb el pas dels anys. O sigui, actualment jo ja no puc fer les acrobàcies que feia a Eivissa quan era jovenet, per exemple, però sí que el desig està allà i es busquen unes formes de comunicació sexual que no són les mateixes que hi havia abans.
0: El sexe va evolucionant al llarg de la vida.
1: Va evolucionant, certament.
0: Com canvia?
1: Probablement això... Clar, jo només parlo per la meva experiència.
0: Bueno, ja és suficient. Vull dir,
1: per la meva experiència. Potser amb el pas del temps, dels anys, un aprèn a ser, en certa manera, més femení, en el sentit de que dones més importància a les abraçades, als petons, al pròleg. Per altra banda, molta gent gran s'ha de tenir present de que molta gent gran està operada. I en el moment que tu tens una operació, hi ha una minva de les teves possibilitats de comunicació sexual que disminueixen d'una forma radical. I aleshores això implica de que la teva comunicació a nivell sexual, a nivell que arribes al llit, també es veu...
0: Suposo que les ganes també baixen, no? Això és una cosa...
1: No sempre. Vale. No sempre. Les ganes estan allà. Les ganes estan allà. I les ganes de poder-se comunicar, de poder abraçar, de poder... El que passa que, esclar, les coses canvien.
0: En Joan Sebastià Martí és usuari i el Josep Maria Mesquida és president de la Fundació Enllaç. Josep Maria, molt bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Tu quants anys tens?
2: Jo tinc 57.
0: 57 anys, vius a Barcelona també.
2: Visc a Barcelona, centre, visc al Raval. Soc gai, soc marica, en realitat m'agrada dir que soc marica, no soc gai.
0: I folles?
2: Molt, molt.
0: I volia que li preguntés, això, vull dir...
2: Sí, perquè sóc un dadi. Sobre els dadis existeix cert fetichisme, de forma que jo diria que sí, que fa alguns anys que estic vivint una època, diguem-ne, que daurada.
0: Una època daurada del sexe.
2: Sí, em referia al sexe, sí. Sí.
0: I amb tabú, no?, perquè sembla que només tinguin sexe la gent jove, o que...
2: Això és el que es diu, però no és cert. Ja dic, jo porto alguns anys en els quals tinc una vida sexoafectiva molt satisfactòria.
0: Bueno, Doncs recordem que esteu aquí no per parlar de la vostra vida sexual, sinó per parlar d'aquesta campanya, que per això, per parlar de la campanya, hem volgut parlar i posar un exemple, la campanya de l'orgull d'aquest any de la Fundació Enllaç, en la que es vol visibilitzar doncs, el sexe a la gent gran LGTBI, perquè sembla que no existeixi, no? O que s'invisibilitzi, i problemes que puguin sortir, que anirem ara parlant. De què va aquesta campanya?
2: Sí, l'Orgull Gran és la forma que té la Fundació Enllaç de celebrar el 28J, i ja fa 2 anys que posem un tema. És una edició, diguem-ne, centrada en alguna qüestió. L'any passat vam estar parlant de models residencials, residències específiques sí, residències generals no, etc. Vam tenir algunes persones que ens van ajudar a reflexionar al voltant d'aquesta qüestió, i aquest any hem centrat el tema de l'Orgull Gran, perdó, en la sexualitat.
0: S'ha centrat en això perquè heu volgut fer diversos tallers, si no m'equivoco. Hi ha un taller dedicat a les dones en concret, un altre més transversal.
2: Sí, hem fet diverses activitats. En realitat van començar el 3 de juny i hem acabat
0: fins a
2: l'11 de juliol, efectivament. Van començar amb una activitat de debat, amb un espai que anomenem espai de reflexió, en el qual vam inaugurar, diguem-ne, aquest Orgull Gran, parlant precisament respecte del desig en la bellesa. A continuació, vam comptar amb la presència d'un psicòleg molt, molt conegut, precisament perquè treballa temes de sexualitat, el Josep Favà. Hem fet també un tap per sex en la col·laboració d'un sex shop que ens ha parlat doncs, dels seus productes, i ens ha parlat de com es podien enriquir, no?, les experiències sexuals. I finalment doncs, hem fet una altra activitat centrada aquest cop en la sexualitat entre les dones, que està duta a terme per la Blanca Molini, una persona que es dedica a la ginecologia.
0: Joan Sebastià, tu has anat a alguna d'aquestes xerrades?
1: Sí.
0: I què tal?
1: Sempre
0: s'aprèn.
1: Sempre s'aprèn. Val a dir de que el fet de que un col·lectiu es reuneixi per reflexionar, per aprendre, per estar predisposat a veure, a captar altres experiències d'altres persones que es troben en situacions semblants amb la teva, el resultat sempre és positiu, sempre. Per tant, jo diria de que ha estat un gran encert per part de la direcció d'Enllaç que hagi proposat aquest tema, perquè tal com tu mateix has dit, és tabú.
0: És tabú. Considereu que és tabú la gent, no? O què?
1: És tabú, però...
0: Però és que ja no només en la població LGTBI, no?, sinó tot tipus de persones.
1: És que sempre, en moltes situacions, sempre ens movem en un context de sospita. Tot és sospitós. O sigui, si un advocat un dia per una feina concreta surt a dinar amb la seva secretària, doncs és sospitós. Si un dia, el metge doncs diu, escolta'm, ja no puc més, estic cansat, anem a fer un cafè, i surt amb la seva infermera, és sospitós. O infermer. Sempre ens movem en un context de sospita. I llavors, clar, quan, suposem, una senyora gran doncs surt amb un noi més jove, és sospitós. Si un senyor gran surt amb un noi jove, és sospitós. Sempre tot és sospitós. I aleshores, clar, poc a poc un aprèn a tenir les eines per saber superar tota aquesta mena de sospites que es donen. Per altra banda, jo puc explicar que, per exemple, en el cas de persones joves que els puguin agradar la gent més gran. En aquest cas, sempre ells ho saben que són motiu de sospita. Ells ho saben. Per tant,
0: la gent jove, dius.
1: La gent jove. Per tant, ells tindran un comportament social de manera que quedi absolutament clar quin és l'interès cap a aquella persona. I llavors, esclar, quan una persona com a mi doncs em trobo amb algú que em diu és que a mi m'agraden madurs, doncs és bingo, eh? Bingo, vinga a començar. Però queda sempre tot molt clar.
2: Clar. No, l'únic que voldria afegir és que en Joan Sebastià potser és usuari de la Fundació Enllaç perquè efectivament participa de les activitats, però també és patró, és una persona que forma part de l'organització, diguem-ne, des del punt de vista de...
1: Jo soc patró, i tu ets professor i doctor de la universitat. Aquí ara hem de posar tots els títols, pel que veig.
0: Dins d'aquesta campanya també heu parlat d'un tema que crec que també s'invisibilitza, i és el sexe dins de les residències de la gent gran, no? Si es fa, no es fa, si es pot fer, no es pot fer...
2: La veritat és que el tema residencial aquest any ho hem tocat de forma molt tangencial. Sí que és cert que el Josep Fava, el psicòleg que va fer la xerrada sobre sexualitat entre els homes gais, va introduir el tema residència perquè forma part, diguem-ne, del seu àmbit d'expertesa. Però no, no ha sigut una qüestió que hagi centrat cap dels debats ni cap de les activitats que hem pensat. Nosaltres hem considerat que valia la pena parlar de la sexualitat perquè, efectivament, parlar de la sexualitat en persones grans és un tema tabú, com has dit abans,
0: sí.
2: I encara ho és més si parlem de la sexualitat entre nosaltres, perquè el que és difícil entre nosaltres és ser una persona gran, de forma que existeix també un tabú.
0: De fet, ja és tabú, de fet, ser gran, en el fons, no? Sembla com aquesta invisibilització, sembla que no existeixin gais grans.
2: Efectivament, nosaltres...
0: Doncs imagina't ja que follin, no? Encara que existeixen menys.
2: Exacte, sí, justament aquesta és la qüestió que volíem posar sobre la taula quan pensaven en l'edició de l'Orgull Gran d'aquest any. Sí.
0: Mm-hmm. Heu parlat, per exemple, jo mirant una mica doncs, la vostra nota de premsa, de la Viagra, no? De la dosi de Viagra que puguin donar una residència, si no m'equivoco.
2: Bé, era una reflexió. En realitat el que dèiem és en un entorn medicalitzat, en un entorn en el qual existeix una gran quantitat de persones que es mouen al voltant del tema de la medicació, des de metges fins infermeres, etc., doncs costa d'entendre que no es parli d'aquelles medicacions, d'aquells fàrmacs que poden proporcionar una major satisfacció
0: sexual.
2: No es parla, i jo diria que, a veure, no tenim dades al respecte, però jo diria que no és una pràctica, jo diria que de les residències poques vegades s'acostuma a prescriure aquest tipus de medicacions.
0: I és una medicació que el metge te la dona. Vull dir que, saps, si tu vas, vull dir que hauria de ser com qualsevol altre.
2: Això és el que entenem nosaltres i això és una mica el que volien reivindicar quan parlaven d'aquesta qüestió.
0: Joan Sebastià.
1: Jo també m'agradaria afegir aquí un tema que no ha sortit fins ara, que és la gent gran trans. Val a dir que la gent gran trans

0: que d'alguna manera ja la Fundació Enllaç n'està prenent nota per poder donar la resposta adequada en el seu moment. Però és una qüestió que ja no és tangencial.
1: Yeah. Eh? Mm-hmm. Parlem de la Fundació Enllaç. Què és la Fundació Enllaç?
2: La Fundació Enllaç és un projecte d'ajuda mútua perquè neix per donar resposta a les necessitats de les persones que formen part de la mateixa organització. També és un projecte comunitari perquè dona resposta també a persones grans de l'àmbit LGTBI, i nosaltres diem que també és un projecte que s'adreça a la totalitat de la societat, perquè el que volem és canviar estereotips, canviar visions, canviar tot allò que té a veure amb la percepció de les persones grans LGTBI.
1: Esteu visibilitzant realitats en el fons, no?, amb les tasques que feu.
2: Jo crec que podem dir que sí. La Fundació ja es va néixer l'any 2008, en aquests moments ja tenim 18 anys d'existència, i gràcies a activitats com les que fem quan s'acosta el Dia de l'Orgull Gran, doncs jo crec que som una entitat de referència en el sector, sí.
1: Joan Sebastià.
0: Com és adequat, el professor Mesquida ha donat una definició de la Fundació Enllaç. Jo, com a usuari, també voldria afegir alguna cosa més. Que, és a dir, ell ha parlat dels grans línies, les grans activitats, però hi ha una cosa de la Fundació Enllaç, per mi, que és decisiva, que és el detall. És a dir, en el moment que hi ha, per exemple, una pandèmia, en el moment que tu estàs malalt a casa, en el moment que t'acaben d'operar, apareix algú de la Fundació Enllaç que t'acompanya a casa, que et fa la trucada, que t'ajuda, doncs, a anar al notari, a fer... I aquests detalls són els que més, personalment, jo aprecio de la Fundació.
1: Clar, perquè penseu, suposo, que òbviament la societat va evolucionant i hi ha moltes persones LGTBI que no tenen potser una estructura familiar darrere que puguen tenir potser una família heterosexual, tot i que a vegades tampoc, vull dir, el món també evoluciona, vull dir que ja els fills ja no cuiden els pares com tampoc poden, vull dir que a vegades és més complicat, però que òbviament això també una fundació com l'Enllaç entra en aquest joc, no?
0: Sí, si em permets... En aquest moment, la nostra generació sí que ha pogut patir, per sort no és el meu cas, però sí que conec molts casos que ha pogut patir marginació per part de la família i per part de l'entorn més immediat. Clar. Aleshores, sí, aleshores, tots aquests detalls que jo comentava i altres coses que poden ser com molt més fortes, de vegades doncs, tenir de parlar amb l'àrea de proximitat dels Mossos d'Esquadra, per exemple, fins i tot per marcar límits, doncs, llavors és molt important que la funció que pot tenir. Llavors, clar, el treballador social, per exemple, de la Fundació Enllaç, és que en sap tant, que sap trobar el moment oportú, la persona adequada, el gest adequat, que són coses que, com a usuari, l'agraïm molt.
2: És difícil afegir més coses a les que ha dit el Joan Sebastià. Potser l'únic que podem dir és que, com a treballador social, tenim un bon equip de persones professionals i tenim 60 persones voluntàries que ens estan ajudant a fer tota aquesta tasca. Gran part del que fem té a veure amb l'acompanyament a través de trucades, a través de trobades presencials i a través de totes les activitats que fem a la mateixa fundació.
1: I la soledat, suposo que també la... No? Que és...
2: Sí, és el gran tema. És el gran tema i potser també hauríem de destinar alguns esforços per investigar una mica millor, perquè quan parlem de la soledat, en realitat, moltes vegades el que fem és aplicar una mirada que és una mica heterocicèntrica. És a dir, com moltes vegades no tenim fills o filles, com moltes vegades vivim sols, com moltes vegades no tenim parella, doncs sembla que estiguem, diguem-ne, més predestinats i predestinades a patir aquesta situació que anomenem soledat.
1: Però que després molta gent té família i té fills i té germans i de tot, i se senten soles, eh?
2: Efectivament. Per això dic que potser caldria relativitzar-ho i caldria donar-li una mica la volta a aquesta idea. També és cert, i això no podem obviar-ho, que moltes de les persones que arriben a la Fundació buscant suport arriben manifestant un gran malestar relacionat amb aquesta soledat. Clar. Això també és cert.
1: Volies alguna cosa?

0: No,
1: que em veig amb ganes de parlar.
0: No, a vegades jo em pregunto de que si la problemàtica que pugui experimentar jo, si jo fos heterosexual, si tindria una altra problemàtica. A vegades
1: I què creus?
0: Encara tindria una altra problemàtica i potser una mica més dura, gairebé més dura, perquè podria establir comparacions amb altres famílies, amb altres coses. I aleshores, però, en fi, jo he tingut la sort de que el meu entorn, començant per la mateixa Fundació Enllaç, m'ha sabut crear un entorn, diguem-ne, amigable. Amigable.
1: Doncs avui hem conegut aquesta campanya que heu fet aquest any, la campanya de l'orgull dedicada al sexe a la gent gran de la Fundació Enllaç. Les activitats continuen, podeu entrar a la vostra pàgina web, podeu entrar a les xarxes socials de la Fundació Enllaç i també conèixer doncs, les activitats que fan al llarg dels anys. Joan Sebastià Martí, un plaer conèixer-te. I Josep Maria Mesquida, president de la Fundació Enllaç, també un plaer.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Un cop més aquí al Plural Singulars.

0: Això és el Plurals i Singulars, és a Ràdio 4, i un cop al mes venen los churros con chocolate, ve la Puy Ruiz de Alda, la DJ Chica Barata. Puy, molt bona nit.
1: Hola, Quim, què tal?
0: Molt bé, amb ganes de vacances, ja. I tu, què tal?
1: Avui he vingut sense l'Alejandro.
0: Ja, sí. El trobem a faltar.
1: És que és un noi que viatja molt. Llavors, bueno, doncs ara a Londres, ara a Alacant, ara està a Suècia, ara se'n va movent. Bueno, doncs mira, bueno, què hi farem? Un petó per tu, Alejandro.
0: Doncs un petó per Alejandro, però vens amb una altra persona,
1: sí,
0: avui.
1: Sí, i tant, i tant. Mira, avui estem ja de celebració, Quim, perquè el Pride el tenim aquí al costat. Llavors, avui...
0: havia és la setmana que ve.
1: Sí, sí, estem... Bueno, de fet, ja a Barcelona ja es nota, ja hi ha aire de Pride. Portem setmanes, de fet, amb actes. Ara ens explicarà. Tenim aquí a una persona que, a part de ser promotor, DJ, productor, ja s'actiu entre l'Observatori contra l'Homofòbia i el sector de l'oci nocturn de Barcelona, també és responsable del Somos Las i és membre de la Junta de la Cambra de Comerç LGTBIQ+, de Catalunya, i del comitè organitzador del Pride de Barcelona. Ell és Ferran Camarasa. Benvingut.
0: Hola, Ferran.
2: Hola, bona nit. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé.
1: Molt bé, encantades de tenir-te aquí.
0: I tu com estàs? Que estàs a punt de, no? de començar el Pride.
2: Bueno, sí, estem amb el Pride ja calentet, calentet, i bueno, ja fa moltes setmanes que estem treballant fort, i a més, no? Ja, com deia, la Puy i tota la ciutat ja n'estan havent sense parar. Per festejar això.
1: Mira, jo et volia agrair abans de començar que avui hagis pogut estar aquí, Ferran, perquè abans ho parlàvem. Anem totes molt a tope, estem en un munt de curro, tu més, a més, perquè estàs dintre de l'organització, i que hagis trobat aquest huequito per poder venir a parlar amb nosaltres, la veritat és que és d'agrair, llavors que moltíssimes gràcies.
2: De res, per estar aquí. Un plaer, encantat.
1: Llavors, per començar, podries explicar-nos una mica el teu rol dintre del Pride?
2: Sí, bueno, jo sóc part de la junta directiva de la Cambra de Comerç. La Cambra de Comerç és l'entitat que té l'encàrrec d'organitzar totes les activitats del Pride. El Pride el conformen 40 i pico entitats socials, entre elles, bueno, totes les de Barcelona i algunes de Catalunya, i això, i encomanen a la Cambra, que és una de les entitats també d'aquest conjunt, a organitzar, no? És la que té una mica el múscul organitzatiu, perquè té tècnics i pot bueno, té una miqueta més de força per poder-ho coordinar i organitzar tot.
1: Tot això amb un suport de l'Ajuntament, de gent que està ficant una mica de força i d'impuls a tot aquest projecte, no? A part dels socis de la Cambra.
2: Sí, bueno, els socis de la Cambra són una part important, i després si tenim alguna ajuda petita que contribueix al pressupost d'algunes administracions, l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat, sí.
1: Això sí que és important, a mi m'agradaria recalcar, perquè tots aquests events que es fan a la ciutat, que sembla que els diners surtin dels arbres, no? I que tot estigui pagat, i realment... Hem de tenir consciència que això costa, que al final s'intenta que siguin events que siguin solvents, i que el que sembla una tonteria, no? Però el consum de barres, un consum responsable de barres, és important. Nois, noies, sisplau, no aneu al paqui a fiar-vos la cerveja. Sí, consumiu a barres,
2: això és un prec que faré també des d'aquí, sí, perquè gràcies a les barres es poden sufragar tots els artistes que venen, i tots, o sigui, els ajuts que tenim de les administracions són mínims per organitzar la desfilada i alguna cosa més, però tot el tema de programació artística es paga gràcies al consum en barra. Llavors és important que la gent ho tingui en compte i que i que hi
0: participi. Perquè els artistes que venen cobren, no? Llavors, sí, òbviament...
2: Clar, no cobren els mateixos catxes que podrien cobrar amb un concert privat, però sí que...
0: Però venen aquí molt sovint, s'han de pagar un hotel, a l'avió...
2: S'han de cobrir totes les despeses de personal, bueno, si tenen uns catxes que no són incomparables a un concert privat, però també cobren uns diners, està claríssim. Sí,
1: clar,
2: sí.
1: I això sí que és veritat, que moltes vegades quan veus una vent així al carrer sembla que, bueno, esto no faig mal a ningú si no demano la birra a la barra, però en realitat... És un goteig que sí que és important, això. Bueno, ja està dit, és un missatge que jo volia deixar molt clar.
0: Quan parleu de la Cambra LGTBI, què és?
2: La Cambra LGTBIQ de Catalunya és una associació d'empreses i empresaris, i autònoms i emprenedors. Vale? És com un que, diguéssim, com la patronal, entre cometes, LGTB.
0: De les empreses LGTBI, de bars...
2: Exacte,
0: i no?
2: De bars, no? De tot tipus d'empreses, i també empreses que donen serveis a les persones LGTBI. Per exemple, jo dins de la Cambra represento la Sala Apolo i el Primavera Sound, que també estan afiliades a aquesta Cambra, encara que no siguin purament LGTBI, sí que donen activitats i contingut pel col·lectiu.
1: I suport, no?
2: I suport.
1: Clar. Molt bé, doncs anem a parlar una mica del Pride d'aquest any.
0: Vinga.
1: concret, ¿vale? Perquè cada Pride, cada any, té un lema, té com un claim, ¿vale? A mi m'agradaria, primer de tot, abans d'entrar en el claim d'aquest any, que em sembla que és molt interessant, que ens expliquessis una mica, Ferran, com es decideixen. Perquè sembla com que surti del no-re, però segur...
0: Quan parles del claim, és com el lema de cada any, no?
1: Sí. Ja,
0: cada Pride té una temàtica en concret. L'any passat, si no m'equivoco, ja no me'n recordo quina era. Era l'oci?
1: No, l'educació, no?
2: L'any passat era d'educació i cultura, no?
1: Jo diria que era educació.
0: Educació i cultura, era cultura. Educació fa dos anys, crec, no? Si no
1: m'equivoco. També hi va haver una de famílies, no?
2: Sí, educació i cultura crec que va ser l'última. Va haver una de gent gran també fa dos... Bueno, no recordo ara mateix, tampoc, clar, cada any canviem i és complicat, però sí, l'any passat va ser cultura. Cultura
0: i aquest any és intersecció.
1: Interseccionalitat.
0: Interseccionalitat. Què és això de la interseccionalitat? Perquè costa, doncs, la paraula i suposo que...
1: Mi palabro.
2: Home, sí, és un concepte bastant nou. Bueno, no és que sigui nou, és que se li ha volgut dotar de contingut teòric fa poc, no? I crec que és molt important. I és més que res entendre que dins... Bueno, el claim és totes les realitats un sol orgull, vale? I el que va posar en valor és que dintre del col·lectiu també som molt diversos i tenim, o sigui, venim de situacions i de entitats molt diferents, no? O sigui que a part de ser del col·lectiu LGTB, doncs ens podem trobar que hem de reconèixer les persones que vivim la nostra realitat a partir de la interacció de múltiples factors, com per exemple l'orientació sexual, la identitat o expressió de gènere, l'origen, la raça, la discapacitat, l'edat, la classe social, situació administrativa... o altres circumstàncies, no? Que no només som gais, lesbianes o bisexuals, també som moltes altres més coses i el nostre col·lectiu és molt divers i engloba totes aquestes realitats.
0: A vegades una persona que potser és el col·lectiu LGTBI està, doncs, potser té problemes per ser LGTB, però a més té un altre problema afegit que potser per la seva racialització, no? Que,
2: exacte.
0: Aquestes dues discriminacions.
2: Sí.
1: Mira, jo vaig estar recentment a l'Orgull de l'Espluga del Francolí, que va ser molt bonic, per cert, i van fer un pregó molt bonic, va sortir, em sembla que el McLary, em sembla que va ser el McLary, i després hi havia una colla de nois que tenien síndrome de Down, bueno, síndrome de Down o, perdó, potser hi havia alguna altra condició, però semblava que eren tots de síndrome de Down, i va ser molt bonic quan van parlar, sobretot hi va haver un que va dir, a la nostra realitat també existeixen diferents orientacions sexuals, i sembla com que això no es parla, però nosaltres també formem part d'aquest col·lectiu.
2: Exacte.
1: i un dia volem ser nosaltres el que estiguem aquí fent el pregó, no? I va ser, la veritat és que va ser molt bonic.
2: Sí,
1: i va ser
2: que,
1: com més, molt revelador.
2: En aquest moment, no, que en aquest subcontext social i polític on bueno, certs partits o certs col·lectius estan qüestionant els drets de les persones LGTBI, a més posen en rellevància i, per exemple, o sigui, discursos d'odi entre el col·lectiu mateix, perquè ja saps que a vegades hi ha persones de col·lectiu que poden ser racistes, no?
1: Sí.
2: I això és perquè estan empenyent, bueno, hi ha certes maneres, certs discursos que ens divideixen, no? I hem d'anar totes a una.
1: Sí, sí, sí. I escolta, com es decideix aquest lema? Hi ha com unes reunions prèvies, hi ha com propostes, votacions, com
2: sí,
1: es fa això?
2: Sí, bueno, el plenari del Pride, que conforma totes les entitats que comentava abans, les 40 i escaig entitats es reuneixen periòdicament. Per exemple, ara, quan un cop passi el Pride, ens reunirem per valorar el Pride i després, quan un cop passi l'estiu, doncs ja ens comencem a reunir per decidir quin serà la temàtica del proper any.
1: O sigui, realment això és una feina que porta mesos.
2: Sí, és una feina. Clar, primer s'ha de presentar les propostes, s'han de votar, s'han de discutir, llavors després, un cop surt d'aquí de la votació el lema d'aquell any, hi ha un grup motor, que es diu, que és un grup més reduït d'aquestes entitats, que es dediquen a donar-li doncs, tot el contingut teòric i també d'activitats que se van en aquest Pride.
1: Vale, perfecte. De fet, això volia parlar-te perquè la festivitat més d'oci, no?, podríem dir, es celebrarà ara aquest cap de setmana, el 17 i 18 de juliol.
0: Divendres i sobretot dissabte, si no m'equivoco. O no, sí, dissabte, que és la...
2: Dissabte és la manifestació.
0: Les carrosses, no?
2: Sí. Exacte. Però nosaltres vam començar ja el 28 de juny, vam arrencar amb el Village d'entitats, que aquest any es va adelantar perquè les entitats volien tenir una mica més de protagonisme i no estar només al voltant del tema d'oci, perquè bueno, al final la gent doncs, no té temps tampoc de parar-se a parlar amb elles, etc. Llavors ja vam fer un petit village d'entitats a l'Eixample, uh-huh, el dia 27 i 28, i a partir d'aquí doncs, ja estaria ben tota una sèrie d'activitats que portaran a la fase final de la setmana que ve, que serà la celebrativa. Uh-huh. I la reivindicació celebrativa es farà des del dimecres 15. I ojo, dic dimecres 15 perquè hi ha una sorpresa.
0: Ai!
2: Ah!
1: Ostres.
2: Estava previst a partir del dijous 16, però segurament el dimecres 15 hi haurà
1: sorpresa,
2: una sorpresa.
0: Això és una exclusiva
1: o...
0: plurals i singulars?
2: És una exclusiva a plurals i singulars.
1: Però serà una sorpresa en un escenari o...?
2: Bueno, jo us explico una miqueta. El tema d'Oci serà, està previst que sigui dijous, divendres i dissabte a Plaça Universitat, sí, dijous amb el pregó, vale? Que té la pregonera és la Maria Pelae.
1: Sí.
2: Vale? I estava previst això abans de que fos el de Sevilla, tot aquest rebombori, sí, però bueno, i ara ha sigut, ens ha donat una mica més de... perquè realment ella crec que és una figura molt important i té molta visibilitat en aquest moment i que és una persona que sap parlar molt bé, jo crec que ho farà un molt bon pregó. Uh-huh. I divendres i dissabte també a Plaça Universitat. I el passeig de Lluís Companys, uh-huh, el de Triomf, serà divendres i dissabte. ¿Vale?
0: Perquè són els més grans, no?
2: Són les,
0: cap
2: sí,
0: més gent.
2: Exacte, són mica més gent. I segurament, bueno, estem ara barruntant perquè dimecres hi hagi una espècie d'obertura abans del pregó amb un artista molt especial, que això sí que no ho puc dir.
1: A Plaça Universitat?
2: A Plaça Universitat, dimecres.
0: Un artista molt especial, per què és especial aquest artista?
2: Bueno, perquè té molt... és molt... ha tingut un any molt rellevant, no? Està creixent molt.
1: Ui.
2: És un artista...
1: ¿Tenemos porra? No sé què decir.
0: Que me vienen barbaridades.
2: És un artista nacional.
1: Bad Bunny.
2: No.
1: T'imagines?
2: És un artista nacional.
1: Era broma.
2: És un artista nacional. Però, bueno, que ha tingut una rampa de carrera últimament molt important.
1: Vale,
2: que jo
1: bueno, doncs haurem de veure-ho, això.
0: Quan anunciareu això?
2: Estem a punt.
1: Vale, vale, sí, perfecte. Sí. Doncs Plaça Universitat, dimecres, m'imagino que al vespre, més o menys, no?
2: Sí, al vespre.
1: I podem tenir una... petita
0: sorpresa,
1: pildoricita del que serà. Vale, perfecte, m'encanta. Vale, doncs, jo et volia preguntar una cosa a nivell històric, Ferran. Jo en la meva vida professional, que porto uns 15 anys, sempre he estat present en els Prides de Barcelona i jo me'n recordo que abans el Pride de Barcelona, la festivitat coincidia amb l'efemèride del 28 de juny. Però hi va haver un any que es va canviar i algú va passar que es va decidir que es canviava. Tu, d'això, ens pots parlar?
2: No. Puc parlar,
1: vinga,
2: i tant,
1: va,
2: parla,
1: i tant. Per què va canviar? Per què s'ha quedat?
2: Va canviar...
1: A mi perquè... me desquarenginja les vacaciones.
2: Ja. Està clar. Va canviar un any perquè va caure d'una manera que coincidia amb Sant Joan, d'acord? ¿Vale? Hi ha una cosa, uh-huh, molt important a Barcelona, que és que tots els events grans de ciutat no poden coincidir el mateix dia o el mateix cap de setmana, ¿vale? Perquè hi ha uns, tenim uns recursos, ja la ciutat té uns recursos limitats de serveis, tant de neteja,
0: policia, no?
2: De policia, etc. I per tant, aquell any que va passar això, doncs vam haver de retrasar la festivitat. Què passa? Que el cap de setmana següent de Sant Joan normalment és el Pride de Madrid.
1: Sí.
2: Llavors, coincidir amb el Pride estatal també és complicat perquè molta gent d'aquí ja sabeu que va cap allà i t'ha celebrat el Pride, etc. El següent cap de setmana del Pride de Madrid és el Festival Cruïlla.
1: Ah,
2: i també,
1: que
2: i també és un event de ciutat.
0: Ja. Que així ocupa... seguireu que acabareu a la Diada.
2: No, perquè... però bueno, per això vam haver d'agafar aquest 3 de juliol, que al final és el cap de setmana, que, bueno, que és el següent al 28 de juny, en què es pot fer aquí com a la ciutat. Uh-huh. Per què no hem tornat al 28 de juny un altre cop, quan ha pogut ser? Perquè, com sabeu, hi ha una altra manifestació reivindicativa que està separada del Pride, que bueno, és independent, i tampoc el que no volíem era ocupar aquest espai que tenen ells de... Bueno,
1: per no coincidir.
0: També. Que a vegades coincidia, o sigui, la gent no es queda molt clar, perquè, però, es deia, perquè hi ha dues manifestacions, no?
2: Exacte, jo crec que això és també una manera de...
1: De donar espai, no?
2: Sí, de donar espai a aquestes entitats,
1: clar.
2: Sí.
1: Vale, molt bé. Doncs mira, ara que parlem això de la manifestació, també per mi hi ha una altra pregunta, que és el tema del recorregut. Jo sí que et diria que quan he parlat amb gent, tothom està molt content pel canvi que hi ha hagut en el recorregut, perquè abans sortien de Plaça Espanya, si no m'equivoco, i s'arribava a Drassanes, no?, més o menys, al port. I ara...
2: Fins, sí.
1: Sí, no? No era, era més o menys...
2: Més o menys, sí.
1: Una mica més, potser.
2: Una mica més.
1: I ara sortim de... a propet de Plaça Universitat, no? Gran Via,
2: sí,
1: Montanero, així, sí, i arribem...
2: Fins a l'Arc del Triomf.
1: A l'escenari d'Arc del Triomf. Una passejada amb molta més ombra, amb una via molt més principal de la ciutat, tot i que el paral·lel és molt important a nivell artístic i cultural, no? Pues, però la Gran Via al final és una via més important de Barcelona i sí que et diria que la gent en general està molt contenta. Jo no sé si això tornarà a passar per paral·lel quan les obres aquestes de la...
0: Paral·lel, i antigament era pel carrer Sepúlveda.
2: Sí.
1: Ah, és veritat, tens tota la raó.
2: Algun any va ser el carrer Sepúlveda, el que passa que es feia petit, perquè al final els carrers de circulació de Sepúlveda cada cop són menys i bueno, les aceres són molt amples, però a l'espai de calçada perquè circulessin les carrosses no era...
1: Clar,
2: no era
1: i el Pride Barcelona bueno, fa uns anys ja que ha començat a créixer bastant, no? Que ara cada cop té més presència, hi ha més empreses que volen estar a la desfilada, hi ha més públic al carrer.
2: Exacte.
1: Aquesta desfilada per la Gran Via, es quedarà a la Gran Via?
2: En principi sí, tot va ser arrel de que Maria Cristina va deixar de ser la seu central dels esdeveniments pel tema de les obres aquestes. Llavors
1: hi havia només un escenari, no?
2: Només,
1: en aquell moment.
2: Només hi havia un escenari. Al passar, bueno, no, Universitat sempre sí. havia estat, el que passa que no eren...
1: Ah, és veritat.
2: Segur, no eren...
1: Era només dijous, no? O eren dijous
2: no,
1: sí, divendres.
2: No, era els tres dies... Bueno, ja una mica va coincidir, però no era tan...
0: No era tan important.
2: Ha anat creixent amb el temps. Llavors, el primer que no vam tenir Maria Cristina, vam passar a fer Arc de Triomf, però també vam voler fer Catalunya, o bueno, ens van dir que havíem de fer Catalunya perquè la capacitat que té el Passeig de Lluís Companys no és la mateixa que la que tenia Maria Cristina, llavors hi havia por d'acumulacions, etcètera. És més petit. Llavors vam passar allà i amb això també l'Ajuntament va voler donar pes ens va ajudar a donar pes a la manifestació i fent-la passar pel centre de Barcelona, que crec que, bueno, que és un pes on no hauria d'haver passat sempre, no hi ha una avinguda com la Gran Via. Bueno, va haver un esforç per part de l'Ajuntament, Guàrdia Urbana, etc. Vam estar molts mesos discutint i finalment es va veure la millor manera de fer-ho, que era doncs, en aquell sentit i cap a Lluís Companys.
1: I es quedarà així, llavors.
2: En principi, la voluntat, jo crec, de l'Ajuntament és que es quedi així, sí.
1: Perfecte. Doncs és una bona notícia, perquè ja et dic que, en general, a mi tothom m'ha dit, sobretot el tema de l'ombra, que viva anar per la Gran Via. O sigui, perfecte.
0: I qui pot anar per aquesta manifestació? Quines empreses o com es decideix això?
2: Això, bueno, la capçalera de la manifestació són les entitats socials, vale? I després... ja s'obre una inscripció a altres associacions o partits polítics o empreses que sol·liciten poder participar. Llavors, bueno, el comitè organitzador valora que no siguin empreses ni entitats que puguin vulnerar els drets de les persones LGTB o que tinguin algun problema. Llavors, si tot està ok, doncs poden participar.
0: Molt bé.
1: Perfecte. Bueno, Quim, jo et volia fer una pregunta. Tu l'any passat vas venir a la carrossa de l'Apolo.
0: Este año tengo vacaciones. M'agafo vacances.
1: O sigui, que no estaràs, eh?
0: No estaré.
1: Quina pena.
0: No, escolta, que n'has de descansar també, que estoy estresadísimo de la muerte.
1: Ens va agradar.
0: Tornes a anar aquest any?
1: Mira, ho he de mirar, perquè, bueno, ara t'explicaré...
0: M'ho vaig passar molt bé, tot he de dir.
1: La meva vida. Sí, la veritat que va estar molt bé. Mira, a tothom que ens estigui escoltant, la veritat és que és una experiència anar en una carrossa, És una experiència.
0: No, vaig passar pipa i vaig acabar suat de la calor i de ballar.
1: Doncs jo, quan vaig acabar d'allà, em vaig anar directament a Arc del Triomf, perquè anava a punxar. Ara parlem una mica de la programació.
0: Vinga.
1: Perquè, clar, quan acabes de tota la desfilada, d'estar allà... Però al final són unes 4 hores, entre que puges a la carrossa i arribes, són unes 4 hores. Arribes a Arc del Triomf i allà tens un line-up meravellós d'artistes, de DJs, ja ho dic ara, que jo estaré punxant el dissabte,
0: vale.
1: Però Ferran...
0: A quina hora? Que aquí, bueno, no vindré a veure, però no estic, però...
1: Mira, no la sé encara exactament, però jo he demanat punxar tard. O sigui, m'imagino que entre les 12 o la 1, més o menys, estaré jo punxant. Però, tot i que jo sóc molt important, segur que hi ha algú una miqueta més important que jo. Ferran,
0: jo crec que DJ Chica Barata és una icona en el món LGTBI, tot, no? La verdad sea dicha.
1: Dilo.
0: No, lo digo, bueno. Lo afirmo.
2: És més que res que totes les festes que tenen una continuïtat a Barcelona estan convidades a tenir un espai en doncs, 20 minuts o mitja hora a l'escenari principal.
1: Sí.
2: Què més tenim?
1: Aquí tenim d'artistes així...
2: Que s'hagin anunciat ja.
1: Vinga, va.
2: Que s'hagin anunciat ja, que encara en queden uns quants, perquè estem fent-ho poquet a poquet. S'ha confirmat a l'escenari gran Clean Bandit, Gala, Bet, Selena Leo.
1: Molt bé.
2: Qui més, el gran...
1: Tot això a l'Arc del Triomf, eh?
2: Julieta, sí.
1: Molt bé.
2: Julieta, tot això a l'Arc del Triomf, vale? Que es diguéssim l'escenari una mica més mainstream o amb artistes més reconeguts.
1: Sí.
2: A l'escenari Plaça Universitat...
1: Això no m'ho diguis, Carmela i Lídia.
2: Carmela i Lídia presenten un
1: sí,
2: dia...
1: Sí.
2: Sí, sí, les presentadores d'un dia són Carmela i Lídia.
1: Maravillosos.
2: Després tenim, com us he dit, la pregonera Maria Pelé, que també ens farà dos o tres cançonetes. Uh-huh. Hi ha Turista Sueca, Ferran, Sandra Montfort, Sombra Lor, Martín uh-huh. d'Aute. Tenim també Puppy Poison.
1: Ah, molt bé. Sí, hi ha com una distinció una mica de més mainstream i una mica més alternatiu,
2: sí, també
1: no?
2: Per capacitat d'escenari, no? Sobretot,
1: clar,
2: i per, bueno, i aquí hi ha una mica, alguns artistes més emergents, encara que també hi ha alguns subconsagrats com Pastora, que també la tenim uh-huh. aquest any uh-huh. I, bueno, i encara queden alguns per anunciar.
1: Molt bé, eh? I, bueno, i després de tot això, Quim, que no hem fet repàs de xurros, però clar, després de tot això
0: hi haurà especial xurros.
1: Claro, hi haurà especial xurros el divendres i el dissabte a l'Apolo, que em sap molt de greu, però està tot esgotat.
0: Vaja, llavors... jo crec que... Si no estoy.
1: Està tot esgotat. I, de fet, el divendres la xurros es farà a la sala principal, però a la sala 2, que és la part electrònica, tindrem Somos Las, que la Somos Las és la festa mm. que organitza el Ferran. O sigui que tenim dos festes LGTBI en un mateix, en un mateix club i un ambient fantàstic. I el diumenge, com closing party de tancament del Pride, tenim una xurros open air a la terrassa del Poble Espanyol. O sigui, tenim a tope de xurros en el cap de setmana amb més orgull de tot l'any. I dit això...
2: Ara que dius allò de les carrosses, deixa'm fer un apunt.
1: Sí, sí, tant.
2: Que deies que era molt divertit amb les carrosses, etc. Els fans de Somos Las i de xurros que estiguin atents a les xarxes socials, perquè en els propers dies traurem un concurset.
1: Sí, és veritat.
0: Oi. Perquè, jo recomano, que la gent s'apunti...
2: Les persones... puguin pujar amb nosaltres a la carrossa.
0: S'ho passarà molt bé, passes molt bé, ja.
2: Tothom que ve s'ho ha passat bomba.
0: No.
1: I de fet...
0: jo recordo l'any passat que vaig anar amb un càmera de la tele i el càmera...
1: Flipó, no?
0: Que no és el col·lectiu ni res, se'n va anar supercontent per anar amb la seva dona de que a mi me lo estoy pasando aquí.
1: Va ser molt guai. Mira, l'any passat vam tenir aquí a la Marta, que estava la Marta Sant Martín, que també és membre de... Bueno, treballa al Pride, i li van fer una pregunta que per mi era molt important, que era el tema de les disparar pistoles d'aigua des de la carrossa, perquè...
0: M'acuerdo, les pistoles d'aigua.
1: Per un moment, des de l'organització es va dir que no es podien portar pistoles d'aigua per disparar des de les carrosses, però he de dir que finalment sí els van deixar pujar amb les pistoles d'aigua i això
0: era... en directo.
1: Sí, va ser molt
2: divertit. Sí, per un tema de seguretat i protecció dels equips, perquè hi ha equips elèctrics a les carrosses, no?
1: Sí,
2: i bueno, al final...
1: És una bogeria.
2: Sí.
1: Una bogeria, sí, però sí. Bueno, és una bogeria que dura 3 hores i està bé, està bé. Molt bé, doncs, Ferran, per últim, abans de sotmetre el nostre joc, ens pots explicar alguna coseta sobre el World Pride 2030? ¿Se puede avanzar algo secreto?
0: ¿Qué es el World Pride 2030 i en general? Què és això del World Pride?
2: El World Pride és cada 4 anys, normalment, o coincidint amb un Euro Pride, hi ha una associació de Prides europeus, que és la EPOA, i una altra associació de Prides internacional o mundial que es diu Interpride. Mm-hmm. ¿Vale? Ja dic, normalment és cada 4 anys o cada 2, depèn una miqueta de si hi ha més interessats, es fa aquest World Pride, que és el Pride de referència en tot el món. S'ha celebrat a Londres, un cop es va celebrar
1: a Madrid
2: també.
1: Me'n recordo, sí.
0: I que un milió de persones van a Madrid en aquell Pride.
2: Exacte. Llavors, Pride Barcelona fa un parell d'anys va decidir que es postulava per participar en aquest World Pride. Llavors han estat fent una feinada des de la cambra, dos tècnics que tenim per això i bueno, la presidència i tal, per fer conèixer el Pride de Barcelona arreu del món.
1: I és ja... com una candidatura, no? M'imagino.
0: Sí, són com els Jocs Olímpics.
2: Algo així.
0: Llavors les ciutats es presenten i Barcelona s'ha presentat per
1: això...
0: acollir el World Pride 2030.
2: Exacte.
1: Però ho decideixen la resta de ciutats...
2: Això ho decideix la Interpride, o sigui, hi ha unes votacions entre Interpride i amb aquestes votacions es decidirà qui
0: I quan es vota?
2: Això es vota al mes de novembre.
1: Ui, que nervis.
0: Aquest any.
2: Sí.
0: O sigui, aquest any sabrem... si tornen els Jocs Olímpics,
2: exacte,
0: per cometes, el Pride a l'any 2030.
2: Exacte.
1: I què creus, que sí o que no?
2: Bueno, només tenim una... Al final han caigut les candidatures que hi havia diverses candidatures, entre elles Londres, i al final només ha quedat una rival, que és Bangkok,
1: vale?
2: que té molta
0: està
2: força.
0: Està molt lluny, Van Gogh.
2: Està molt lluny, però seria el primer cop que es fa el World Pride a Àsia. Llavors té bastanta força. Bueno. Què passa que nosaltres...
0: Si no pots a 2030, serà el 2034.
2: Sí, no... Sí,
0: els Jocs Olímpics vam trigar molt en tenir-los, vull dir que no passa res.
2: Sí, vull dir que la candidatura és tan forta que sí, no, es tornaré a provar per la següent, perquè realment estem plantejant un World Pride molt reflexiu, ja que estan tenint tots els discursos d'odi ara que creixen i els drets de les persones es qüestionen, llavors creiem que és el moment per fer un pas endavant i reflexionar. Llavors el lema que han fet a l'equip que l'està preparant és Let's think, let's answer, let's change. Pensem, responem i canviem. Serà una mena de fòrum de moltes entitats del món que bueno, intentaran analitzar i com donar resposta a tots aquests canvis socials, no, que són tan perillosos pels drets de les persones LGTB.
1: Molt bé.
0: Vamos doncs... con el concurso.
1: Sí,
0: venga,
1: sí,
0: va,
1: sí.
0: El juego preparat.
1: Venga, va, això és molt ràpid, Ferran. Jo et faré una pregunta i et donaré tres possibles respostes i m'has de dir quina és la correcta.
2: Vale?
1: Això va sobre una mica cultura, coneixement dels orgulls, de l'orgull, cultura, història... És fàcil.
2: Quina por.
1: No et preocupis. Vinga, comencem. El Dia Internacional de l'Orgull recorda els fets històrics que van ocórrer al club de Stonewall a New York, quan a la matinada va entrar violentament la policia en aquest local fent una redada brutal. Tots sabem què va passar després, però quin any va ser? 1. 1965. 2. 1969. 3. 1975.
2: Home, aquest és fàcil, no? El 69.
1: Vale, molt bé.
2: Vinga. Això és primer de cultura LGTB.
1: Un gallifante.
0: Dos punts.
1: Vinga, Espanya...
0: Dos gallifantes i dos puntos.
1: M'encanta.
0: O dos gallifantes, va ser rivals deu, va.
1: Bueno, a Espanya l'orgull es va iniciar a una ciutat l'any 1977, on unes 4.000 persones es van manifestar contra la llei de peligrositat social. A quina ciutat va ser? A, Madrid. B, Barcelona. Sí, Bilbao.
2: Tenim l'honor de dir que va ser Barcelona.
1: Barcelona.
0: Quatre gallifantes.
1: Vinga, el World Pride ahí. Vinga, tres. La bandera. Bandera LGTBQ+. Mm. La va idear San Francisco, un senyor que es deia Gilbert Baker, per crear un símbol positiu per la comunitat per la desfilada que es va fer l'any 1978. Aquesta bandera primigènia no tenia 6 bandes de colors, mm-hmm, sinó que en tenia A, 8, B, 5, C, 10.
2: Aquesta no la sé, perquè jo estic ja tant amb la inclusiva, que és l'actual. La inclusiva, que ja en té 10 o 12, doncs ara aquesta ja, no, ja me l'havia perdut. Però bueno, diria que potser són 8.
1: 8,
0: molt bé. Dos gallifantes. Adem, més, 6 gallifantes.
1: Que
0: tens un bé.
1: Vinga, continuem. Abans d'adoptar aquesta bandera de la que parlem, hi havia un símbol que semblava molt per representar la comunitat. ¿Vale? Atenció, quin era? A, una mariquita.
0: Que també.
1: B, una margarida. C, un triangle rosa.
2: Bueno, triangle, suposo que serà el triangle rosa, però és això ve dels camps de concentració nazis que marcaven a la gent amb el triangle rosa, no?
1: Exacto, els homosexuals. Molt bé, i per últim, de mica en mica el Pride Barcelona va prenent força i any rere any va superant assistència. L'any passat, segons l'Ajuntament, van ser 150.000 persones i segons l'organització, 250.000. Però, on i quan es va produir el pic d'assistència en el Pride de l'any passat? Ah, Plaça Universitat en la presentació de Carmel i Lídia. B, Arc del Triomf durant la sessió de Chica Barata. C, Arc del Triomf durant els concerts de Mónica Naranjo i Chanel.
2: Pues malauradament, hem de reconèixer que la nostra popularitat no és tanta, no? Per tant, diria Mónica Naranjo i Chanel.
1: Molt bé.
0: Veu gallifantes.
1: Bravo.
0: Doncs escolta, que vagi molt bé aquest Pride, Ferran.
1: Molts ànims.
2: Moltes gràcies. Esperem no morir en l'intent, perquè
0: no,
2: no. Seran dies molt intensos. Sí.
0: Però després vacances?
2: Sí. Bueno, sí. Això espero.
1: Esperemos que sí.
0: És com l'inici de les vacaciones, el Pride. Per mi també, és com l'inici, és la frontera. Cada any és la frontera que faig vacances.
1: Total.
0: Xica Barata, Pui, ens veiem al setembre.
1: I tant.
0: Vale?
1: Bones vacances.
0: Gràcies a tots dos. Fins aquí el Plurals i Singulars d'aquesta setmana. La setmana vinent farem el darrer Plurals i Singulars d'aquesta temporada. Els controls tècnics hem tingut l'Aro Seren i qui us ha parlat, Quim Esteban. Que tingueu un molt bon cap de setmana i un molt bon Pride també. Adéu.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme que intentem que sigui sempre de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i allò que diem, vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats on ningú sobra i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Som el programa de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Sempre intentem que el nostre sumari sigui obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, el maltractament a les persones grans, la violència silenciada del segle XXI. En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Primera salutació fora de l'estudi. Anna Hernández, ella és caporala del grup central de proximitat i relacions amb la comunitat, és a dir, els Mossos d'Esquadra. Senyora Hernández, Anna, què tal? Bon dia, com estem?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
2: És un plaer tornar a estar aquí amb tots vostès.
0: Gràcies. Bon dia, diem bon dia, són les 8 del matí del dissabte, però també són les 22 hores del diumenge, quan existeix la reemissió del programa, i a tota hora i en tot moment, benvinguts, perquè a la web de Ràdio 4, a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, es pot escoltar Sentit de Viure de forma constant i permanent. Per tant, benvinguts sempre a tota hora. Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el que s'entén com a l'ICAP. Don Antonio Martínez de Loyo. En Mallorca, com seria això? Com li dirien?
3: Don Toni.
0: En Mallorca seria Don Toni.
3: Don Toni.
0: Per tant, a qui li diem Antonio, senyor Martínez de Loyo?
3: Vale.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Anem cap a Sevilla, que no sé ni la calor que deu fer allà. Bueno, no sé si està a Sevilla o està a Córdoba ara. María José Sánchez, que és la directora de CONFEMAC, la Confederació Estatal de Mayores Activos. María José, com estàs?
4: Buenas a todos y a todas. Pues muy bien, pasando calor en Córdoba, además en un sitio donde en estos días estamos batiendo récord de temperaturas, así que bueno, ¿cómo se puede?
0: ¿Dónde estamos el récord en este momento? ¿En 200 grados ya o no, cara?
4: No, a ver, siempre es menos de lo que realmente luego hace el sol, ¿sabes?
0: Yeah.
4: Te dicen 43 grados y medio y te lo tienes que creer, pero yo apostaría un poquito más.
0: María José, permíteme, ¿me permites una qüestió personal? Un abrazo des de Sentit de Viure, perquè ens han dit els ocells d'Andalusia i altres ocells també que hi ha aquí a Catalunya, doncs que María José Sánchez dins d'un mes serà mamà per segona vegada. I aleshores aquest programa Sentit de Viure, Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, està amb tu, et dona una joia, una gran alegria compartir amb tu aquest moment de donar llum un altre ser. Per tant, María José, felicitats.
4: Muchas gracias, Manel, muchas gracias. Yo aquí contribuyendo con la natalidad del país. así que nada, muy agradecida.
0: Creo que Lourdes te quiere decir algo también.
5: Muchísimas felicidades, María José.
6: María José será el bebé de la ràdio.
4: Sí, sí, que sí.
5: El bebé de Sentit de Viure.
0: Bueno, jo no sé si estem demanant que el bar sigui en directe, però...
4: Esperemos que no.
0: María José, felicidades y muchas gracias por estar con nosotros. También en esta situación que entiendo que a un mes de dar a luz y con el calor, pues todo es algo más complicado. Pero gracias, María José, por tu amabilidad, por tu compromiso y por tu lucha contra el maltrato a nivel estatal. Gracias, María José. Una gran suerte y un gran abrazo. Vamos a ver. Montserrat Barceló, metgessa, assessora de Veristat. Montserrat, què tal?
6: Molt agraïda avui, Manel, que sí? Tornem a parlar de maltractament amb la gent gran. És un tema que vaig descobrir en aquest programa, sobretot les xifres. Em toca així la fibra moltíssim i m'agrada que tornem a fer un programa d'això.
0: No podem pas deixar-ho de banda. Lourdes Charles, presidenta de l'associació Som Sèniors. Senyora Charles, Lourdes, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. aquí, doncs, intentant donar visibilitat a aquest problema que està molt ocult encara.
0: Encara tenim molta feina a fer.
5: Molta feina a fer.
0: Per tant, continuem tots plegats amb la nostra i obrim ara la porta al pensament. La violència, que envelleix en silenci, per dir-ho, ho diem d'aquesta manera, no? El maltractament a les persones grans ha deixat de ser un factor marginal per convertir-se, diríem, en un dels grans reptes socials de la Catalunya del segle XXI, de l'Espanya del segle XXI, del món del segle XXI. Durant dècades va romandre ocult darrere les parets de les llars, confós amb conflictes familiars, dependències o un factor de cognitiu, diguem a vegades, no? De l'edat. No. És maltractament en moltes ocasions. Avui sabem que constitueix un greu, diríem, vulneració dels drets humans i una expressió de violència estructural que demana una resposta col·lectiva. L'augment de l'esperança de vida obliga a què? A garantir no només més anys de vida, que ja ho sabem i que estem orgullosos i que ens sembla extraordinari que siguessis en aquest moment de la nostra vida, però també més anys de dignitat, seguretat i llibertat. Senyora Charles.
5: Doncs a mi, si em permeteu, m'agradaria fer una comparació entre el maltractament a les persones grans i la violència de gènere, perquè avui en dia tenim molt clar que la violència masclista és un problema social greu, no? Però no sempre ha estat així, perquè fa 40 anys, doncs, maltractar una dona era algo que era un assumpte de parella, algo que estava dins de casa, que les víctimes callaven, que les famílies miraven cap a una altra banda, val? I no va ser fins fa 29 anys, al 1997, quan Ana Orantes, que estava separada del seu marit agressor, va anar a Canal Sur i va denunciar el maltractament. Va explicar que fos pel cas que fos, perquè ficava el got en un lloc que el marit no li agradava, perquè ficava la cadira d'una manera que el marit no li agradava, i cada dia li pagava unes pallisses per qualsevol motiu. A partir de llavors, als 13 dies de l'emissió per aquest programa, el marit la va assassinar. Va ser llavors el punt clau amb el qual va passar de ser una cosa de família a considerar-se, doncs, això, com una violència, com una agressió, com un assassinat. És llavors, a partir del 2004, quan surt la llei orgànica per defendre la violència en contra de les dones i per reconèixer, doncs, que les dones tenen drets i han de viure amb dignitat i han de lluitar contra aquesta lacra. Doncs amb el maltractament a les persones grans ens passa algo similar. Estem encara en aquest moment que aquest maltractament està ocult, està dins de les cases, està dins de les famílies, i mirem cap a una altra banda. Val? S'han començat a fer molts passos per fer visible. Està clar que Confemac ha fet moltes campanyes i té el telèfon, no?, per denunciar aquests maltractes. I, bueno, hem començat amb prevenció específicament, amb denúncia, que ja és molt, i ens falta encara el tema de la solució. Què en parlarem?
0: Però no pararem, no ens aturarem amb aquest procés.
5: Perquè no
0: el tema estem ben bé, que sempre ho diem, però gairebé a l'inici del procés. No? Uh-huh. Per tant, si posem algunes dades a Catalunya, posem xifres, però ja en posarem més. Però ara, d'entrada, les dades confirmen que la violència no desapareix amb l'envelliment, de cap de manera. No? Les dades dels Mossos d'Esquadra de Catalunya, les nostres Mossos d'Esquadra, corresponent a l'any 2025, ells diuen que confirmen la dimensió del problema i que hi ha un creixement, a vegades diuen del 50%, però segurament no arriba tant, però ho acabem de confirmar. Unes 1.200, gairebé 70 persones grans de 65 anys van ser víctimes en el 2025, segons dades dels Mossos d'Esquadra, que ara ens confirmaran, eh? Per tant, d'aquest procés de violència, diria que l'11,6 o el 12% del total de les víctimes registrades, diríem que 6 de cada 10 víctimes són dones, i la franja entre 65 i 70 anys concentra el major nombre de casos de violència, que no disminueix amb l'edat. Simplement canvia de forma. El maltractament psicològic, que a vegades hem dit, l'abús econòmic, la negligència, l'abandonament i la vulneració dels drets, són sovint les agressions més visibles i fan molt més difícil la seva detecció. Per tant, Ana Hernández, a veure, Caporala, cap del grup central de proximitat i relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra a Catalunya. Anna, quina és la vostra reflexió, el vostre pensament, les vostres xifres?
2: Bé, bona tarda. Doncs, a veure, com vostè ha dit, doncs, sí que és cert que tenim un creixement doncs, sostingut d'aquestes denúncies relacionades amb el tractament a persones grans. A mi sí que m'agradaria dir que a dia d'avui tenim diversos factors de risc, no? O més presència de factors de risc que poden fer doncs, que hi hagin més persones maltractades, no? A banda d'això, també és veritat que hi ha més consciència social, més detecció institucional, no? Però encara a dia d'avui tenim... És un problema complex, creu, i totalment invisibilitzat, no? Perquè al final, si mirem dades...
0: Només una pregunta, Anna. Quan dius que podrien existir més persones maltractades,
2: sí.
0: Sembla obvi, no? Perquè com que ara estem a l'inici del procés, per tant,
2: exacte,
0: són xifres molt aproximades d'una realitat que encara no coneixem. Però aquest és un cantó. I l'altre cantó, a vegades, com quan ens diuen xifres de la OMS, per exemple, que diuen una de cada tres, una de cada quatre persones han estat víctimes o maltractades, sí. Això significaria que a Catalunya tenim 300.000 persones maltractades, per dir alguna cosa, eh?
2: Sí, no? Sí, exacte. És que, clar, si ens posem amb dades, no?, amb dades fredes, i veiem doncs, que a Catalunya són més de 1.600.000 persones que tenen més de 65 anys, per agafar aquesta data com a diguem-ne, com a persona gran,
0: sí.
2: Doncs si tenim en compte altres estudis, com per exemple, bé, vostè diu l'Organització Mundial de la Salut, que ens diu que una de cada sis persones de més de 60 anys pot haver patit algun tipus de violència, doncs, clar, ens estem posant en unes xifres que realment són molt grans, no? Si les comparem amb les dades reals de denúncies que tenim, que són aquestes 1.766 denúncies relacionades amb maltractament a persones grans en l'àmbit familiar, doncs clar, el viatge és molt, molt gran. Per tant, hi ha alguna cosa, si més no, que ens fa intuir que sí o sí hi han d'haver-hi molts, molts, molts casos invisibilitzats. Quants? No ho sabem. Però és cert que ens fa pensar doncs, que així és, no?
0: Però la tendència o la visió policial, sí, dels Mossos d'Esquadra, podríem dir que sí, realment estem davant de l'inici d'un procés, si no creixent, perquè ja existeix, que encara no hem sigut capaços de descobrir, no? Encara no s'han produït les denúncies pertinents.
2: No, és que estem en un punt de partida en el qual doncs, fa molts anys estàvem amb les violències de gènere, no? Llavors, aquesta coordinació entre professionals de diversos àmbits, aquestes campanyes de sensibilització, aquestes entitats que treballen doncs, per AMI, per les persones grans, aquesta suma de factors doncs, poden fer que hi hagi aquesta consciència social que és totalment necessària per tal de poder detectar casos, perquè com hem dit en altres programes, la violència o els maltractaments en persones grans, la detecció és molt, molt difícil, perquè en molts casos es dona en l'àmbit intrafamiliar. Llavors, tots podem imaginar que denunciar un fill, una filla o fins i tot un cuidador amb el qual tens un vincle afectiu, doncs ha de ser molt, molt, molt difícil. Llavors, hi ha molts factors, és un tema multifactorial, no?, que fa que aquestes denúncies realment no aflorin, no surtin a la llum. Per tant, és cert que hi ha un increment generalitzat de les violències, no només de les violències envers les persones grans, sinó de les violències. Aquest augment de la violència es dona, com bé dic, amb tots els grups d'edat. És cert també que tenim un envelliment de la població, no? Vull dir, al final parlem de, si mirem dades dels darrers anys, parlem de un 5% més de població, per sort, perquè cada cop en som més i estem millor, però és cert que hi ha un envelliment de la població. Hi ha aquesta major presència de factors de risc que comentava, no? Aquests problemes potser doncs, de salut física, cognitiva, mental, les situacions de soledat no desitjada, també, no? Si mirem dades del mateix Institut de Estadística de Catalunya, veiem doncs, que més de 320.000 persones de 65 o més viuen soles, i d'aquestes unes 100.000 pateixen solitud no desitjada, no? Per tant, bueno, tenim molts factors de risc, no? Situacions de pobresa, dependència econòmica, problemes econòmics de les famílies que cuiden de la cura d'aquestes persones grans, aquest control financer també de la persona amb qui conviu aquesta persona gran, la sobrecàrrega dels cuidadors, la poca cura que tenen aquests cuidadors, la xarxa social reduïda o l'exclusió social, fins i tot vinculada a altres factors. Per tant, hi ha molts factors de risc que fan doncs, que puguin haver-hi més casos o que es puguin incrementar aquests casos, i per altra banda hi ha aquesta invisibilització dels casos i aquesta necessitat de fer-los visibles per aflorar els casos i poder donar una resposta que en molts casos no quedarà només... O sigui, no, la denúncia, jo sempre dic que la denúncia és un pas més, però al final el que necessita la persona gran que és o ha estat maltractada és restablir la seva normalitat, la seva vida normal, no? I evidentment amb una persona de 30, de 20, de 40 és igual de greu un maltractament, però té un temps, uns anys per endavant, no? Que potser una persona gran doncs no els té, no?
0: Per Està tant... bé, clar. Evidentment, perquè aquí estem, Anna, tot plegat, ara anirem a Sevilla a veure si el que diu a Confemac també coincideix amb els Mossos d'Esquadra. Jo crec que sí, perquè és una situació molt, diria, molt universal a Espanya. És molt, no passen coses diferents, diríem, no? Per tant, del silenci a la prevenció, ells diuen, del silenci a la prevenció, actuar, reconèixer, denunciar, com és el seu lema, que ara en parlem. Per tant, Catalunya, diríem, el nostre país està avançant cap a un model preventiu. Això em consta perquè ara en parlem també del tema formatiu que està fent els Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra han reforçat el treball comunitari en milers de contactes, reunions i accions que sensibilitzen dirigides a les persones grans i al seu entorn. Aquesta és una primera tasca molt fonamental. De forma paral·lela, serveis més especialitzats com el CEAP, la teleassistència de la Diputació de Barcelona, el projecte EIMA o el telèfon estatal, com ara en parlem, el telèfon estatal contra el maltractament de Confemac, que és la Confederació Estatal de Mayores Activos, no? Que contribueix a detectar situacions de risc, a vegades abans que puguin succeir, orientar les víctimes, facilitar la coordinació, doncs, diríem, entre diferents professionals implicats. Algunes dades. Des de l'inici de Confemac l'any 2019 fins al 2026, ara mateix, el juliol que estem, sembla que, ara m'ho acabaran de confirmar ells, però sembla que hi ha uns 4.183 casos o fets de denúncies o accions. Per tant, gairebé 2.500 són dones de les víctimes i unes 1.400 aproximadament són homes, no? Ara fa un mes, amb motiu, vostès recorden, del 15 de juny, el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament en la Vellesa, Confemac va publicar en xarxes un vídeo amb un so. Escoltem.
7: Las leyes están para proteger a las personas. 1978. España consigue el sufragio universal. 2003. Se refuerza la seguridad de los menores en los vehículos. 2005. Se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. 2010. Se prohíbe fumar en los espacios cerrados públicos. 2015. Los menores de 16 no trabajarán. Las leyes están para proteger a las personas. Casi siempre. Una de cada seis personas mayores en el mundo ha sufrido maltrato y más de 4.100 casos han sido atendidos por el teléfono contra el abuso y maltrato de Confemac. El maltrato a las personas mayores se esconde en conductas que consideramos normales pero que no tienen nada de normal. Decidir por una persona mayor, controlar su dinero, aislarla o desatender sus necesidades es maltrato. Sin embargo, siguen sin una ley estatal específica que garantice su protección. 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
0: Ara gairebé fa un mes, aproximadament, per a preguntarem a María José Sánchez. Aquesta és una crida a la ciutadania, no? també als professionals i a les institucions de l'Estat, a les institucions i a les administracions autonòmiques i municipals arreu, no?

0: Cosa, mira, en este caso además ambas cosas podrían valer, porque justo me transmitían, es que además estando ingresado han hecho dos retiradas de dinero muy grandes de la cuenta hasta tal punto que
1: Bueno,
0: va a requerir un ingreso en residencia
1: esto es una
0: y no va a
1: feo ya,
0: tener
1: ¿eh?
0: dinero para sufragarlo. Entonces, claro, tú dices, claro, esta gente se ha pensado que este señor se iba a morir y ha querido retirar de la cuenta cuanto antes la mayor cantidad de
1: Es decir,
0: dinero
1: vamos a
0: para
1: hablar
0: luego no
1: claro,
0: tener
1: María
0: problemas.
1: José, vamos a hablar
0: Pero
1: claro. Vamos a intentar poner puntos en las íes. Estaban intentando que se muriera.
0: Yo no lo sé, yo no me atrevería a
1: Bueno, yo
0: decir
1: tampoco lo
0: eso.
1: sé,
0: De hecho,
1: pero quiero decir, sí.
0: si te das cuenta, no hago tanto énfasis en el tema económico, que claramente vemos que es un hecho delictivo, ¿vale? Como en el hecho de que una persona mayor tenga una sintomatología X, ¿vale? Que sea por la que tú acudirías a urgencias si tuvieras a una persona a tu cargo de otra edad. Y sin embargo, que por ser una persona mayor no lo lleva. Lo que quiero decir es que cuesta mucho trabajo reconocer el maltrato cuando se da en una persona mayor y que consideramos normales conductas que no tienen nada de normal, que no es normal esperar a ver si una persona que está encamada, con fiebre, que necesita una serie de cuidados y con una serie de patologías, a ver si se le pasa, no. Llama rápido al médico porque probablemente esta persona que su salud en estos momentos está más vulnerable, la consecuencia de lo que le esté pasando puede ser mucho peor que otra persona que no tiene una patología previa.
1: Vamos a ver,
0: Sin embargo, no
1: correcto,
0: actuamos.
1: correcto. Vamos, quiero hacer una, déjeme hacer una conexión rápidamente con Ana en los Mossos de Escuadra. Ana, esto que está explicando María José, estamos en la fase delictoria, pero vamos a romperla, porque creo que se merece la pena una reflexión desde los Mossos de Escuadra. Lo que estás escuchando, Ana, es algo que desde los Mossos, a vegades us passa, sentiu, intuïu. Quina és la teva reflexió?
2: Home, el cas que explicava la Maria José, doncs aquí s'hauria de valorar exactament doncs, totes les circumstàncies, però pel que explica doncs, està clar que estem probablement davant d'un cas en el qual s'ha normalitzat una conducta, com diu la Maria José, que no és normal i probablement estaríem davant d'un fet delictiu. Per tant, bueno, jo coincideixo amb la idea, no, de que bueno, pel fet de ser persones grans, doncs igual que normalitzem certes conductes, no, doncs com per exemple, aquesta infantilització o aquest, no, coses que hem parlat anteriorment, doncs també és veritat que bueno, doncs existeix una negligència, una omissió, no, perquè en aquest cas també podríem estar parlant d'omissió, no? Vull dir que
1: Sí,
2: aquella persona
1: podria ser una omissió, evidentment, sí.
2: pel fet de ser una persona gran té el seu dret de ser atesa, igual que si fos una persona de qualsevol altre tipus o qualsevol altra franja d'edat, no? Per tant, bueno, és un tema que realment és greu, no? I a veure, denúncies nosaltres en tenim de tots els tipus, vull dir que i en aquest cas, també pel que explica, doncs podria ser un fet totalment denunciable, eh? Vull dir que, bueno.
1: Totalment. A veure, em
2: Sí.
1: sembla que tenim més opinions. Bueno, avui estem trencant una mica la dinàmica del programa, que ja m'agrada que passin aquestes coses. Lourdes.
3: A més de no reconèixer aquest maltractament, també hi ha un altre factor afegit, que maltractar no té conseqüències. O sigui, la persona, les persones de la família, les persones cuidadores que estan deixant d'atendre aquesta persona que estàvem comentant, per seguir aquest exemple, no els hi passa res. No? O sigui, poden fer-ho i d'alguna manera doncs, no hi ha cap problema.
1: Perquè la família és el primer maltractador. Ara, en el rànquing que parlem d'aquí una estona, sempre surt com el primer punt de maltractament, no?
3: Sí.
1: Perquè més viuen el silenci de la llar, no?
3: Exactament, o sigui, si està agafant uns diners, que és un delicte, bueno, no passa res. Vull dir, aquests diners no els necessita. O sigui, si no el porten al metge, és igual, si és una persona gran. O sigui que no hi ha conseqüències per maltractar, que això també és molt greu.
1: Molt greu. Per tant, a veure, continuem, perquè el tema és molt ampli. Per tant, quan el principal espai de confiança es converteix en el principal focus del maltractament, principal espai de confiança, la família, la majoria dels casos continuen produint-se, doncs, com dèiem ara, dins de l'àmbit de la família. És aquí on conviuen, què? L'afecte, la dependència, les cures, els conflictes, els fets patrimonials i el desgast emocional del tipus que sigui, no? Aquesta proximitat converteix el maltractament en una realitat especialment complexa. Perquè moltes víctimes no identifiquen els abusos o els justifiquen per por. Algunes per por, altres per una certa intenció. Dependència emocional o sentiments de culpa. La situació és encara més greu en moltes dones grans, que són les que més són maltratades, els homes també, que acumulen una doble vulnerabilitat per ser dona i per ser gran, no? Derivada també de la desigualtat de gènere i de l'edat, com dèiem ara mateix, no? Amb pensions més baixes, que tot suma, al final tot suma, i són vídues, no? I una major dependència econòmica de tot plegat. De tot aquest bano de situacions, Montserrat Barceló, què diries? O què podem dir?
4: Doncs, mira, Manel, la Creu Roja té un programa que es diu Bon Tracte a la Gent Gran, i el 84% de persones que tenen en aquest programa són dones. O sigui, tinguem-ho clar i tinguem aquestes xifres. Avui parlem de xifres que realment ens posen els pèls de punta. L'Anna Hernández de Mossos i la Maria José ho reiterava. La OMS estima, i jo estic d'acord amb la Maria José, que probablement aquesta data ja està caducada. La OMS estima que una de cada sis persones majors de 66 anys han patit algun tipus de maltractament. És que és molt gros. Això vol dir que entre els nostres veïns, que entre els nostres col·legues a la feina, que entre els nostres familiars, hi ha algun maltractador de persones grans.
1: Però si donem, si aquestes xifres que estem dient que ja estan superades, jo dèiem al principi del programa que potser estem parlant de 200-300 mil persones a Catalunya amb maltractament, si fem un factor exponencial de la xifra.
4: Però és que són així, perquè a més la primera causa de maltractament és el maltracte psicològic, Manel. És el primer. I com mesures?
1: Sí, és el primer,
4: com el
1: és el
4: veus?
1: Ranking primer, sí.
4: No? La Maria José ens explicava un cas terrible dels molts que deu sentir. No?
1: Ara li direm que expliqui algun més.
4: Tens l'evidència de l'abandonament. L'abandonament és el tercer. Però és que després del maltractament psicològic ve l'abús financer. Clar, les comptes de moltes persones grans estan a nom de la persona gran i del fill o la filla que li gestiona una miqueta tots els gastos i tots els pagaments. Doncs el segon maltractament és aquest abús financer, que ja no tenen cap mena de control de les seves finances. El tercer és l'abandonament. I el quart, el que tothom parla, aquest maltractament físic, i el cinquè, el maltractament sexual. I aquest és el que tothom es queda en els titulars de la televisió. I a més, el més greu de tot és que la gent es pensa que això només passa a la residència. I tornem a parlar de que el percentatge més alt són familiars. I això és el que una mica crispa tothom i la gent no vol sentir parlar i no ho volen escoltar. No passa a les residències. Evidentment que hi ha denúncies, i evidentment, però són els titulars de premsa. On te passes a les famílies. I el més fort és que més del 50% de famílies són fills o filles. O sigui, és que són unes xifres que realment hem d'aconseguir que aquestes denúncies augmenten, hem d'aconseguir aquesta llei estatal. Hem de fer alguna cosa, Manel.
1: Bé, aleshores, és evident, jo crec que des de Sentit de Viure portem dues temporades tractant aquest tema i vam iniciar aquest tema en aquest programa a nivell de Catalunya i fins i tot a nivell de l'estat espanyol, I jo vaig viatjar a Sevilla i vaig ser-hi amb la gent de Confemac i vaig veure, i vaig escoltar, i vaig sentir el dolor del que implica tot això. Hi ha una realitat realment espectacularment dramàtica sobre aquest tema. Però de quan aquests dos anys que portem, i quan parlo fora de l'estudi d'aquest tema, no se'n creu. Diu, bueno, estàs exagerant, no és tan, és molt... Perquè és tan invisible, és el mateix que deien les dones al principi, no? Per tant, la lluita contra el maltractament requereix una resposta institucional integral. És evident, és evident. A veure, Antonio, faig una reflexió. El maltractament de les persones grans ja no pot interpretar-se com un afer privat. No. Igual que va succeir, com dèiem, en la violència masclista al llarg del temps i al llarg de la història. La societat ha començat a entendre, o té que començar a entendre, que es tracta d'una qüestió de drets humans. La declaració d'Almeria o la de Toronto, altres declaracions, defineixen, jo diria que el maltractament com qualsevol acció o omissió que provoqui danys dins d'una relació de confiança, dins d'una relació de confiança amagada en silenci i en omissió. Aquesta mirada exigeix, doncs, reforçar la coordinació entre serveis socials, sanitaris, judicials i policials i els mitjans de comunicació. També hem de jugar aquest paper amb rigor, no fent espectacle de la situació, però sí amb rigor. I treballar tots plegats amb aquest procés. No? Les persones grans cal protegir, efectivament, els drets que tenen. de gairebé, a Catalunya, si parlem només de Catalunya, d'una cinquena part de la població catalana. Sé que Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi d'Advocats, ha estat treballant sobre el tema de la llei de les persones grans amb el Parlament i el que porten, però a banda del que hagin parlat i el que hagin fet, des del punt de vista institucional, des del punt de vista de les lleis, des del punt de vista del respecte, m'he sentit, Antonio, el teu pensament.
5: Les lleis estan justament per cuidar-se dels fets socials. És impensable una llei que no parli d'una qüestió que passa. Estem parlant del que està passant al país i, per tant, ara hi ha la necessitat d'una llei que reguli aquestes situacions. La proposta de la llei de la gent gran de Catalunya, que estem seguint molt de prop, com deies, contempla i menciona el tema del maltractament fins a 14 ocasions. Ho diu en el preàmbul, en l'exposició de motius, i ho diu en una sèrie d'articles. L'exposició de motius recorda que l'article 18 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'Estatut ja preveu viure amb dignitat les persones grans, lliures d'explotació i de maltractament. La llei també parla del maltractament en l'article 1, finalitat i objectius, en l'article 4, responsabilitat dels poders públics, en l'article 7, dret a la integritat física, psicològica, social i moral, en l'article 15, protecció jurídica, i especialment, perquè s'ha fet molta referència al tema de les denúncies, a l'article 65, que parla del maltractament i denúncies, justament. L'article és molt llarg, seria impensable que poguessin fer, tot i que seria interessant fer una lectura.
1: Però la teva idea, el teu pensament, la teva essència de... És a dir, a veure, Antonio, tu no participes en l'abusó de la llei, per això ja vam parlar, i parlem més, d'aquest tema. No voldria pas que estiguessin davant d'un paper mullat. Voldria que la llei són recursos, la llei són diners, la llei està escrita a paper, lletra negra, a paper blanc, d'acord, però els recursos, la capacitat política, la decisió política, la voluntat política, la teva visió del que has pres, del que dius, del que sentes, quina seria, quina fora?
5: Bé, que estem en l'inici d'un procés, ha fet moltes referències, que estem en un procés semblant al d'altres col·lectius que han estat maltractats al llarg de la història i estem al començament del...
1: Però molt al començament?
5: Molt al començament. La llei per Catalunya, concretament, és bastant programàtica de les coses que s'han de fer, però en el sentit de fer concretament com es faran, encara no. Hi haurà tot el món dels reglaments que desenvoluparan aquesta llei. Està bé que es comenci per aquí. Ara, el més important de tot seria que aquesta llei, que és a nivell de proposta, sigui una realitat, algo que ja hem començat a sentir, i és la possibilitat de que sigui una llei publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a mitjans de l'any que ve. Això és el que hem de treballar. I a partir d'aquí continuarem aprofundint en el que serien els drets, les garanties, els mitjans per protegir a la gent gran, a les persones grans.
1: Mentrestant, què fem? Aquest és un tema... El proper programa estarà amb nosaltres el director general de la longevitat, en Pedro Cano. Acabarem parlant amb ell també d'aquest tema per fer un balanç del que està succeint a Catalunya. A veure si Manel Becerra, que el tenim fora de l'estudi. Manel, què tal? Estàs bé? Ens escoltes bé?
6: Molt bé.
1: Molt bé.
6: Sí,
1: escolta,
6: perfectament.
1: Escolta una qüestió, Manel. A veure, una societat també es mesura, també, per moltes coses, de com tracta les persones grans, de com tracta la longevitat. És a dir, el maltractament a les persones grans interpel·la tota la societat. No és només un problema assistencial ni policial, sinó un repte, jo diria, ètic, que posa a prova la qualitat democràtica del nostre país. És a dir, construir una cultura del bon tracte significa reconèixer la dignitat, l'autonomia, el respecte i el valor de les persones grans. Reforçar també els cuidadors, només faltaria. Combatre el procés invisible i garantir que ningú sigui maltractat quan arribi a la vellesa, per la por o per la que sigui, per la maldat del ser humà. Abandonar el silenci, denunciar i posar sobre la taula què està succeint al nostre voltant. La longevitat és un dels grans èxits de la humanitat, ho venim dient, d'acord. Però convertir-la ha de ser, diria jo, en una etapa plenament protegida. És una responsabilitat compartida de totes les institucions i de tota la ciutadania. No pot ser, de cap de les maneres, aquest silenci. Jo no sé si a Catalunya en tenim 300.000 persones maltratades si fem escala de l'OMS, però el que sí sé és que els Mossos d'Esquadra, darrerament, o els mitjans, o alguns mitjans, o les dades, i ho està dient Maria José des de Sevilla, com fem HAC, està creixent notablement. No és que estigui creixent, s'està denunciant, ja existeix. El que està creixent és la denúncia. El que està creixent és la por a denunciar. el que està creixent és, diríem, la capacitat de detectar què és maltractament. El que està creixent és que la persona maltratada li diu al veí o li diu un amic que està sent maltratat, perquè ell tampoc ho sap. A veure, Manel Becerra, la teva reflexió.
6: Bé, tot el que has dit és tan inapenable i exacte que renuncio a dir el mateix amb d'altres paraules. I que em referiré a que el bon tracte és un gran indicador de la civilització del segle XXI. Els paleontòlegs, que alguna vegada hem parlat d'això, situaven a l'inici de la civilització quan una comunitat s'ocupa i cuida un membre de la seva comunitat que per accident o violència, per exemple, té una fractura i per si mateix no sobreviuria sense l'ajuda i la cura de la comunitat. Crec que avui hem d'aspirar quelcom més que la pura supervivència i davant d'un membre de la comunitat que ho necessiti hem de desplegar totes les nostres capacitats i recursos personals i col·lectius, que són moltíssims. Hem d'ocupar-nos i cuidar a les persones grans i a les persones cuidadores, perquè a les seves vides continuen sent vides vivides amb benestar, dignitat i estima.
1: La nova longevitat ens convida, sens dubte, a canviar la mirada. Amb Sentit de Viure, Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Com diem, perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora i al web de la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, un no aturar-se de reflexions, de crítica, de defensar, de coneixement, de denunciar. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuda a projectar junts un nou sentit de viure. Un futur on ningú hi sobra, un compromís al servei de la ràdio pública a Catalunya, Ràdio 4. Com sempre diem, ara parlem, ara escoltem, ara continuarem aprenent.
7: Sentit de viure. No sobra ningú.
1: María José, vamos a ver. Sevilla, ¿estás en Sevilla o estás a Córdoba, María José?
8: Córdoba.
1: En Córdoba, estás en Córdoba. María José, de todo esto que has dicho, yo creo que es muy importante algo que has anunciado, que es has puesto un caso encima de la mesa. Yo creo que a veces yo creo que a veces los datos nos ubican en contexto mental, a veces holístico, ¿no? Pero los casos son la vida. ¿Puedes explicarnos? Hemos hablado de tipologías, Tipologías tenemos las que sabemos, el maltrato, la negligencia, la omisión, el psicológico, etcétera. Pero explícanos, si es posible, en la medida de lo razonable, ¿cómo podríamos entender esto a partir de aquello que tú nos explicas, de vivencias que has tenido, de casos que conoces?
0: A ver, Manuel, yo creo que los datos son importantes para contextualizar, pero los ejemplos son necesarios para reconocer. Yo os he puesto este ejemplo como podría haber puesto otros muchos y como podemos seguir poniendo muchos, porque verdaderamente lo que me interesa es que todos seamos conscientes de que hay situaciones que pasan desapercibidas, que hasta que veamos normal utilizar, por ejemplo, una sujeción con una persona mayor, ya sea física o ya sea química, por el simple hecho de que esté tranquilita, no se mueve, no se vaya a caer, error, ¿vale? Pero bueno, mientras sigamos viendo eso normal, vamos a encontrar mucha traba para avanzar hacia el buen trato a la persona mayor, que debería ser la base. Mientras, porque también recuerdo un argumento del vídeo, ¿no?, que hemos podido escuchar hoy de la campaña, ¿no?, que hablaba de decidir por una persona mayor sin contar con ella, hablaba de controlar su dinero, hablaba de decidir sin preguntarle su opinión, hablaba de aislarla o desatender sus necesidades. Y a lo que voy es, mientras sigamos considerando necesidades de una persona mayor únicamente que esté bien vestida, bien aseada y bien comida, estaremos cometiendo también errores, porque hay otra serie de necesidades, como por ejemplo la necesidad del ser humano de estar en relación con otras personas, que en muchas ocasiones a las personas mayores, por el hecho de tener a lo mejor una serie de limitaciones físicas, directamente ya es que se les coartan y se les cohiben, y no te das cuenta que estás limitando el desarrollo de sus derechos, y eso es maltrato. Entonces, el principal problema del maltrato a la persona mayor es reconocerlo, pero no solamente reconocerlo a nivel usuario, como yo digo, a nivel de ciudadano, sino también reconocerlo las instituciones, que no lo reconocen. Que yo me siento en muchos despachos a contar esto y todo el mundo me siente, pero nadie hace nada. Después de que yo me voy, ¿qué es lo que queda? Es la pregunta que yo me hago. Porque yo sé las realidades con las que trabajo y sé los testimonios de la gente e intento llevarlos donde los tengo que llevar y elevarlos y orientar y asesorar a través del teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores de la mejor manera posible. Pero en muchas ocasiones me siento solo, o sea, no me siento yo personalmente, ¿vale? Sino con FEMAC se siente como caminando en una dirección como si fuéramos solos en este camino, como si estuviéramos hablando de cuestiones que no afectan a la ciudadanía. Fíjate, pongo otro ejemplo que además llama mucho la atención y es muy cortito.
1: Sí.
0: Un ciudadano de la ciudad de Huelva, ¿vale? De un pueblo concretamente. Resulta que el ayuntamiento, para solventar o solucionar otro problema que tenía con población inmigrante, ha decidido cortar una calle, ¿vale? Poner una valla. Bueno, pues le dicen a esta persona que tiene una cochera en esa calle que le van a dar un mando para que él pueda entrar y salir cuando quiera. El mando no se lo han dado. Y no hace nada más que darle larga. E incluso nosotros hemos llamado, porque otros vecinos por lo visto tienen acceso a la calle a través de una llave. Hemos llamado al ayuntamiento, nos han atendido concejales que nos han indicado que se iban a poner en contacto con esta persona mayor. Pero ¿sabes lo que hacen? Que lo tratan como si fuera un niño, como si fuera tonto. Le dan rodeo, y como le dicen, pero bueno, es que usted puede entrar a su casa por el otro sitio. Bueno, sí, pero es que yo quiero meter mi coche en mi cochera. Y simplemente por el hecho de ser una persona mayor a la que consideran no sé qué, no le están dando el acceso a la calle, cuando además lo que están haciendo, hablaremos otro día, porque tampoco es completamente legal.
1: Claro, el maltratament, acabas de dir això del comandament del mando, ¿no? Yo recordaba que hace pocos días en una residencia había un... ¿Cuál es el maltrato? El maltrato es que el mando del televisor de una señora se había estropeado, ¿no? Y llevaba como semanas y semanas que nadie le daba el nuevo mando, ni lo habían arreglado, ni cambiando las pilas. Dándole largas, y eso es un maltrato clarísimo, ¿no?
0: Claro, porque se lo están haciendo porque es una persona mayor, ¿eh? A mí no me lo hacen. A otra persona no se lo hacen. Pero a esa persona sí se lo están haciendo. Y se lo están haciendo única y exclusivamente por su edad.
3: María José, soy Lourdes. Mira, lo que volia dir és que, clar, el maltractament no comença cuando hay la agresión hacia esa persona, ¿no? Sino que empieza por el edadismo. Empieza por la forma en que vemos a las personas mayores. Empieza por esta manera de desvalorizarlas, de no tenerlas en cuenta, de no considerarlas, precisamente porque son mayores. Y todos estos temas que estamos poniendo sobre la mesa, sobre el mando, sobre estos ejemplos que estás comentando, pues son edadismos llevados al extremo donde la persona sufre, que es cuando hay maltrato.
0: Claro. Y además es muy curioso porque cuando hablamos con otras personas mayores que a lo mejor pues no se han encontrado nunca en esta tesitura, o están, sobre todo con gente que está a punto de jubilarse, porque nosotros en Confemás, además de trabajar el tema del abuso y maltrato a la persona mayor directamente interviniendo en casos, hacemos otra serie de cosas como la preparación a la jubilación, ¿no? Y uno de los módulos que impartimos en preparación a la jubilación es la prevención del abuso y maltrato, porque en muchas situaciones se da el automaltrato, o sea, la propia persona mayor se quita valor, ¿vale? O la propia persona mayor no es capaz de poner límites, entonces que conozcas que estas cosas pueden pasar y que hay que poner límites, tal, ¿no? Pues cuando contamos cuando hablamos de este módulo, la gente que está en los talleres de preparación a la jubilación, lo primero que piensan es que a ellos no les va a pasar.
3: Claro.
0: No les va a pasar. Ya. Y sí les pasa, que ese es el problema. Que tenemos en mente que el maltrato a la persona mayor únicamente se da en la persona mayor vulnerable, dependiente, que no es así tampoco.
1: Vamos a oír, el sonido. María José, el tema es no infinito, pero lo parece. Vamos a ver cómo llegamos en sentit de viure i en Catalunya i la nostra tasca, com podem aportar. Però hi ha un vídeo, Hi ha un vídeo que hem escoltat altres vegades i que et pregunto si aquest vídeo, quan l'escoltem, continua sent vàlid. Ja t'ho he preguntat alguna altra vegada, més o menys, però vull insistir, perquè hem de ser redundants i hem de ser conseqüents en tot plegat. Escoltem.
9: Solo das problemas.
10: Ya no vales para nada.
9: O tu nueva pareja, o nosotros.
10: No me vas a dejar ni un céntimo. Me das asco.
9: Me das asco. Como vuelvas a hacértelo encima...
10: A ver si te mueres.
11: Teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores, dígame. 900-65-6566.
1: María José, nos quedan creo que 7 minutos o 6 minutos aproximadamente, pero esto que acabamos de escuchar, que hemos oído en otras ocasiones, la pregunta no es si continúa siendo válido el discurso, es qué utilidad tiene, cómo recibís todo esto vosotros.
0: Obviamente sigue siendo un recurso válido, sigue siendo el pan de cada día de mucha gente mayor. Es simplemente un ejemplo para que seamos conscientes de esa de cómo la violencia va escalando. Que lo primero que te dicen no es a ver si te mueres, que antes de decirte a ver si te mueres te han dicho otras muchas cosas que han pasado desapercibidas. Que esas frases no nos las hemos inventado los profesionales que trabajamos en CONFEMAR. Esas frases han salido de la atención de los casos, de los 4.353 casos que hemos atendido hasta el momento. Cada uno de ellos únicos y repetibles.
1: A ver, tengo muchas opiniones. Quería darle la voz a Ana, pero Montserrat, ¿qué decías?
4: Sí, María José, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que los datos son fríos y que lo que necesitamos son ejemplos para reconocer. De hecho, no sé si eres consciente de una iniciativa de una escritora que se llama Cristina Fallaras. Ella ha creado una cuenta en Instagram donde las mujeres que suben... Ella sufrió abuso sexual y maltrato y todas las mujeres que quieran ofrecer su testimonio sin poner nombres y sin que se pueda identificar a la persona pues, que fue abusador, pueden colgar allí sus historias. Esta cuenta se ha hecho seguidores de millones de personas. Los testimonios yo los leo de lunes a viernes porque necesito el fin de semana como una pausa porque es aterrador, pero ahora se ha convertido en un programa impresionante que además también ha recibido muchas denuncias, con lo cual ahora ha creado ya una plataforma independiente que se llama La Nuestra. No sé si podríamos hacer algo así en cuanto al maltrato a personas mayores. Ella ya lo ha hecho, ¿podríamos replicarlo? ¿Has oído hablar de ella? ¿Podría ser una opción?
0: No he oído hablar de ella, pero me parece una iniciativa estupenda. Además creo que es una buena práctica que sería... muy como que abriría los ojos a mucha gente, sí. ¿No? Sobre todo también porque tenemos que entender que el principal entorno de las personas mayores, aunque yo soy muy pro de la tecnología, ¿vale? Pero el principal medio por el que las personas mayores consumen no es el medio digital, un Instagram o un Twitter o un Facebook, aunque cada día se van adhiriendo más a las redes sociales, ¿no? Pero sí que creemos muy necesario también en CONFEMAR el sensibilizar a estas personas de otras edades, que en muchas ocasiones son las personas que causan ese maltrato a la persona mayor, de decirle, oye, mira, esto está pasando y esto es maltrato y en muchas ocasiones tú puedes ser quien infringe esta... Entonces, puede ser súper interesante viéndolo con esa mirada intergeneracional.
1: Entiendo.
0: ¿No?
1: A ver, ahora, yo creo que para ir tratando el tema, usted, Ana Hernández, que es la, como saben ustedes, la caporala del Grupo de Central de Proximidad y Relaciones con la Comunidad de los Mossos d'Esquadra, algunas cifras orientativas, son cifras de CONFEMAC, pero también a los Mossos, ya vam dir que había 1.200 y escaig denuncias en el 2025. A Cataluña, por ejemplo, d'incidències per segment, diríem, 83 casos han estat en residències. A l'entorn familiar sembla que són 371. Entorn familiar, 371. A l'àmbit social, 16, i a l'hospitalari, 3. Si tractem de tipologia, per donar també idees, l'econòmic és el primer punt. El segon punt és el físic. El tercer, l'abandó. La quarta, la llibertat i els drets. El cinc, la negligència de tot tipus, 81. Jo deia que l'econòmic era el 123 amb el rànquing. La institucional, també amb 13, el social, el sexual, 1, i l'automaltractament amb 1. Per tant, aquestes són xifres que estan creixent sota aquestes tipologies que acabem d'anunciar. Anna, la teva sensació des dels Mossos d'Esquadra, aquesta és la nostra realitat vista des dels Mossos d'Esquadra i també tot allò que esteu fent, cursos de formació, anant pel territori, per tot el territori, explicant què és tot això. Què diries per tancar el programa?
2: Sí, bueno, nosaltres està clar que hi ha una necessitat clara d'aquest canvi de mirada per poder visibilitzar el fenomen, aquest problema, val? Ja no és un fenomen, sinó que és un problema. Nosaltres som molt conscients que cal més sensibilització, més prevenció, més corresponsabilitzar a la ciutadania, als poders públics i fins i tot a les pròpies víctimes, no? Perquè en molts casos ni tan sols són conscients de la gravetat dels fets per aquesta normalització i fins i tot arriben a justificar o excusar els comportaments abusius sobretot doncs, de parents i cuidadors, no? Que són els que, segons el coneixement que tenim, doncs són els que més maltracten aquestes persones, no? Hi ha aquesta sensació de culpabilitat de la mateixa víctima, no? En molts casos senten impotència, no saben com denunciar, per tant, aquesta sensibilització, aquesta prevenció que des del cos de Mossos d'Esquadra doncs, intentem realitzar, doncs, amb les presentacions que fem de manera directa o implicant a serveis, doncs, com per exemple pot ser el servei de teleassistència de les diputacions, doncs és totalment clar i és al final és l'única via que tenim doncs, per visibilitzar aquesta situació, aquest problema tan greu i sensibilitzar a les persones, a la ciutadania i a les mateixes pròpies víctimes, no? Com deia, vull dir que tenim feina, estem en un punt de partida i hem de treballar, jo crec que tots plegats, institucions públiques, privades i la ciutadania en general ha de ser conscient de que al final una situació de maltractament, com hem vist anteriorment, pot sortir a la llum o pot aflorar gràcies a una tercera persona que ni tan sols tingui a veure amb aquest nucli.
1: Correcte.
2: No? Per tant, cal corresponsabilitzar la ciutadania.
1: D'acord.
12: Prou a no poder escollir el que jo vull fer.
13: Prou de tocar-me quan no vull.
14: Prou de coaccionar-me perquè et dongui diners.
13: Prou
15: de no deixar-me veure ni als nets ni a les netes.
13: Prou
16: de tractar-me com una nena petita.
13: Prou!
17: Prou!
13: Prou!
18: De treure importància al que em preocupa.
19: De tractar-nos d'avis i àvies si no sou els nostres nets.
13: Prou!
17: Prou!
13: Prou!
20: De dir-me el que he de fer i el que no he de fer.
13: Prou!
21: De medicar-me sense prescripció mèdica.
13: Prou!
22: De no escoltar-nos com cal.
13: Prou!
23: De no preocupar-se per mi.
13: Prou!
24: D'humillar-me.
25: De cridar-me.
13: Prou!
26: De decidir per mi.
27: De pagar-me.
13: Prou!
28: De posar-me les mans a sobre.
13: Prou!
17: Prou!
13: Prou!
29: De maltractar-me.
30: Si vius o coneixes una situació de maltractament, comunica-ho a serveis socials, serveis sanitaris o forces i cossos de seguretat. Generalitat de Catalunya.
1: Gràcies, Anna, per estar amb nosaltres. Gràcies, Antonio Martínez, María José Sánchez de Sevilla. Gràcies, Montserrat. Gràcies, Manuel Becerra. Gràcies, Lourdes Charles. Gràcies a tots. El temps s'ha exhaurit. Nosaltres continuem. Per tant, com sempre, el nostre programa el dediquem a les dones i homes sèniors, als quals l'edatisme i el maltractament els marca amb la petjada de l'indiferència. Tornem al dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Fem balanç, doncs, de la Direcció General de les Persones Grans de la Generalitat de Catalunya i la Política Pública de la Longevitat. Catalunya davant el repte de la longevitat. Salutacions de José Gil a la realització d'Helena Ramos a la taula de so. Recordem Sentit de Viure. També el poden escoltar a qualsevol dia i hora, al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat amb entranyable agraïment Manel Domínguez.

Fer una mirada a la música des d'una perspectiva històrica és el que proposa la secció La Guitza, avui nova edició d'aquest espai que ens ha anat explicant els quès i els perquès de la música sempre doncs, responent al seu context social. Avui centrats en aquest espai, però també tindrem temps per algunes recomanacions literàries musicals. Ens visitarà el Toni Casternado, això serà a la segona part del programa, editor de Sílex i grandíssim lector, coneixedor també de molts llibres sobre música, avui amb algunes perles. Per tant, no us perdeu ja, comencem La Barrera del So.

0: I ara estàvem fent amb el Carles Esquís i ho hem fet bé, eh? Sí. Després de dues temporades...
1: L'hem clavat.
0: Ara l'hem clavat, eh? Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt acalorat, però aquí refugi climàtic
0: sí,
1: a Ràdio 4, així que venim a xerrar una mica i tant.
0: Com estàs avui, última guita de la temporada? Què ens portaràs?
1: Doncs mira, un programa bastant significatiu. Durant tota aquesta temporada hem parlat una mica, bueno, com sempre a la guisa, no? Aquesta triangulació entre música, entre història i entre anàlisis crític de la música, de la història, i l'hem mesclat una mica amb què té a veure la música amb els conflictes bèl·lics, amb la violència, amb l'humor, inclús amb les drogues. Vam fer un programa. I l'últim va ser concretament sobre els cantautors i posant una mica de relleu com la cançó és aquesta unitat bàsica, no?, que dialoga entre la persona que crea música i la persona que l'escolta. I avui desenvoluparem una mica més aquest fil i veurem una mica quins hàbits tenim i hem tingut històricament a l'hora de consumir-la, no? Quins usos en fem, com l'apreciem, com la gaudim, i sobretot com l'hem intentat retenir, com l'hem copiat, l'hem difós i l'hem compartit amb la resta de persones.

0: I volies començar amb un concepte important. Dius, la música és una art en el temps.
1: Exacte, i és un concepte que vaig aprendre a la carrera d'Història de l'Art i crec que el va formular la Magda Polo, que, si
0: home,
1: no m'equivoco, és col·laboradora d'aquest programa.
0: Sí.
1: La música com a art en el temps. Què vol dir? Això agrupa la música amb la dansa, amb el teatre, és a dir, són aquelles arts que existeixen mentre un artista, un intèrpret, les està executant en aquell moment i que això les diferència de les arts visuals, que l'artista doncs les crea i quan es desvinculen ja de l'artista, al final de la seva interacció com a creadors i creadores, l'obra roman, l'obra segueix en allà. Llavors, parlarem avui una mica de sobre aquesta obsessió que jo crec que ha copsat a l'ésser humà des dels albors de la història, de com ha intentat codificar i tractar de fixar més enllà del temps aquestes obres musicals perquè no caiguin en l'oblit.

0: En aquest espai hem escoltat i hem parlat força també de música tradicional i de folk.
1: Exacte, és un dels meus grans temes, sí, ja ho saps. M'agrada també identificar la música tradicional, el folk, la música popular, podríem dir també, hi ha moltes acceptacions, com tota aquella música feta fora de l'acadèmia i sobretot per les classes humils i destacant que no tenen coneixement o no han tingut accés a coneixements musicals previs. Existeix un element interessant i és que la transmissió d'aquest coneixement sempre es fa des de la oralitat, és a dir, que salta d'una generació a l'altra per pura transmissió oral. Llavors, clar, això està totalment al marge de ser codificat o difós en un suport físic, no?, que la capti en allà, com per exemple poden ser les partitures, sinó que les melodies i les lletres de les cançons populars es transmetien d'una generació a l'altra simplement d'oïda i per pura intuïció musical.
0: Fa poc parlàvem amb la Júlia Colom i ens explicava aquella anècdota que la vam posar bastant en relleu, que era, hi havia una cançó tradicional mallorquina que ella havia anat a buscar d'un pagès de Mallorca i que realment l'havia anat tocant en directe i mai ningú l'havia reconegut. I llavors això li va fer pensar que aquell pagès, en concret es diu Vial Majoral, era la darrera persona, l'última persona que
1: això
0: estava...
1: Això és fortíssim.
0: És fortíssim.
1: Això em fica la pell de gallina, sí, només de pensar-ho. Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Parlarem una mica d'això, perquè de fet porto algunes situacions curioses, com el que destaques ara, precisament d'això, no?, de recollir música tradicional. I és que abans que existís qualsevol tipus de suport amb el qual codificar aquesta música i deixar-la com present de manera material, era molt comú que els músics assistissin, no?, a les festes de la comarca, de la vall, d'on fos, i els agradés una melodia, com el que estem escoltant ara mateix, i tractessin de recordar-la dins del cervell, tornessin a casa caminant, intentant-la taralejar tota l'estona perquè no se'ls oblidés, i a l'arribar a casa, doncs, amb un acordió, amb una guitarra, amb l'instrument que fos, doncs, tractessin de recordar-la. Més tard, amb l'aparició de la ràdio, això també succeïa, de que els músics estaven a casa i llavors escoltaven una melodia, doncs, que els hi cridava l'atenció, i llavors, en aquell moment, mentre durava la pròpia reproducció a la ràdio, doncs, mentre l'escoltaven, la tractessin de treure-la i reproduir-la. Llavors, un factor que els etnomusicòlegs destaquen com a molt curiós és que, clar, per molt bons que fossin aquests músics, aquests intèrprets, sempre podia haver-hi petites alteracions fruit de llacunes a la memòria o de
0: clar,
1: descuits o del que fos, de que el camí a casa et trobessis en Pepito, en no sé qui, i et saludés. Llavors, aquestes petites llacunes es tractaven d'omplir amb la pròpia creativitat del músic, no? I això donava pas a petites còpies imperfectes de la cançó original, que això, lluny de ser com un element distorsionador, és un fet que, al meu parer, dona un valor afegit a la música tradicional.
0: És curiós ara, perquè també, en realitat, els etnomusicòlegs, m'imagino que la seva tasca també serà tractar de preservar tot aquest material, perquè davant l'allau de tantíssimes cançons que es creen i que es creen també amb les noves eines, el que serà més difícil és intentar, doncs, conservar aquests tresors que tenim, doncs, gravats amb alguns musicòlegs que van fer algunes petites gravacions d'aquestes cançons tradicionals, però que tot això, que tota aquesta informació pugui conviure amb tot aquest, doncs, amalgama de música que ja no sabem com s'ha creat, serà, penso, potser un dels reptes, no?
1: Exacte. Doncs anem a parlar d'aquesta gent, dels etnomusicòlegs. Som-hi.

0: Escoltem el Pep Gimeno Botifarra.
1: Fantàstic.
0: I m'encanta. També la importància, doncs, d'això, de documentar qui toca, no?
1: Exacte. Tot això sorgeix una mica al tema dels folcloristes, els etnomusicòlegs. Sobretot jo crec que al segle XIX, quan es creen com les identitats nacionals, de dir, hòstia, som tot un plegat de gent que vivim en un mateix territori, parlem una llengua comuna, i malgrat com la diversitat, que a la vegada és una riquesa, doncs tenim un marc cultural comú, i davant d'aquesta amenaça de que tot això, la revolució industrial i tot plegat, caigui en l'ostracisme, doncs deixar testimoni de tot plegat. Segurament el cas més conegut internacionalment és el d'Alan Lomax, que parlàvem a l'últim programa, que és aquest etnomusicòleg que treballa per la Biblioteca del Congrés dels Estats Units i que va començar a enregistrar música popular arreu del món. Va començar, sobretot és molt coneguda la seva tasca amb els afroamericans de Mississippi, van a casa seva, van als camps de cotó, inclús va entrar dins de les presons a documentar-ho i a gravar-ho tot, però va viatjar per tot el món, inclús va estar a Catalunya.
0: A Catalunya, sí, sí.
1: Llavors, com dèiem ara, als Països Catalans és molt valuosa la tasca de Pep Gimeno Botifarra, que l'escoltem ara, del País Valencià, i de l'Artur Blasco a Catalunya, que és un gran, grandíssim recuperador i divulgador del cançoner tradicional del Pirineu i que recentment a l'Enderroc li va donar el Premi d'Honor als seus 92 anys.
0: És gran, però mira, fa poc el vaig veure en directe tocant pel Montcau a l'Arnau Obiols, per l'Arnau Obiols.
1: Fantàstic.
0: Que també és increïble i fa una tasca de recuperació de cançons tradicionals barrejades amb una manera de tocar completament contemporània. I va convidar l'Artur Blasco i van cantar junts. I va ser preciós veure tantes generacions diferents unides, no?
1: Sí, sí, de l'Artur Blasco vull dues coses. El discurs que va fer en els Premis Enderrocs, que va dir que durant molt de temps com a poble, com a nació, havíem donat l'esquena a totes aquestes comunitats, a totes aquestes valls del Pirineu i a tota aquesta riquesa que, a més, eren persones que no tenien accés a l'educació en aquells moments i que tenen una riquesa patrimonial, de patrimoni immaterial bestial.
0: Totalment.
1: I després que, precisament, de petits anàvem mon germà i jo anàvem a les colònies de folk del Pirineu.
0: Que bo.
1: Que les dirigia l'Artur Blasco i li tinc molta simpatia també per
0: home,
1: això.
0: Home, doncs ara m'explico també una mica la teva trajectòria musical, eh?
1: Sí, són tot d'influències i venim d'allà mateix.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. Llavors, com dèiem, el Botifarra, l'Alan Lomax, l'Artur Blasco i tantíssims noms de persones que s'han dedicat a recuperar el patrimoni immaterial, perquè al final, si no vas estar per la seva tasca, centenars o inclús podríem arribar a dir milers de cançons que parlen precisament sobre qui som nosaltres, sobre com ens pensem nosaltres mateixos com a pobles, quines formes teníem i hem tingut de viure. Si no vas estar per la tasca d'aquestes persones, haguessin desaparegut aquestes cançons per sempre. I a més, amb una pròpia autocrítica a tota aquesta tasca que fa el propi Artur Blasco, que diu que la música tradicional només es conserva si es canta i es transmet. És a dir, quan deixa de formar part de la nostra vida quotidiana, jo què sé, que arriben les festes majors i s'omplen les places de música, tot plegat, si deixa de formar part d'aquesta vida quotidiana és quan es converteix en una peça de museu.
0: Absolutament d'acord, i també acceptar que és una cosa viva i que, per tant, com a tradició i com a doncs, element que es va barrejant amb el present, doncs també va canviant i també va esdevenint en noves músiques, no? Vull dir, ara tenim tant reguitzell d'artistes que prenen la tradició com a font d'inspiració i que també la fan seva pròpia i la converteixen en quelcom nou, que penso que l'important és això, preservar-la com a entitat viva, també, no?
1: Sí, jo crec que una de les claus, i d'això n'hem parlat també molt en aquesta secció, són les hibridacions, és a dir, per exemple, parlaves de la Júlia Colom i tot aquest reguitzell d'artistes que ara ho mesclen amb música electrònica, per exemple. Tenim les Alosa, que li donen com una essència una mica més pop, a Trèvol, que li dona una essència més jazz. Llavors jo crec que...
0: O Fetus.
1: Exacte,
0: més punk,
1: garage,
0: no?
1: Més punk. Al final és actualitzar una mica tot aquest repertori, no? Perquè estigui viu i perquè no ho veiem com una peça de museu, sí, com no com algo.
0: Exacte, que també
1: present.
0: Ens el fem propi i nosaltres també vulguem conservar-lo, que al final conservar-lo és també fer-lo servir, no?
1: Exacte.

0: I quan sona Bach, doncs el millor, no sé, és potser callar o... Perquè, clar, és, realment és impressionant, el gran mestre, no? Ara també ens parlaràs d'aquesta música una mica, doncs, més culta, potser?
1: Clar, ens anem d'un extrem a l'altre, d'aquesta música de les classes humils, classes populars, classes que no tenien accés a l'alfabetització, a l'educació tradicional, històricament. Ens anem a la música culta o música acadèmica, que és aquella producció cultural generada per les classes dominants, que són classes, doncs, que històricament han estat associades, doncs, a això, alfabetització, i que, per tant, han tingut més accés o han tingut més facilitat per deixar constància material del seu llegat. De fet, una de les primeres constàncies d'escriptura musical que tenim és a Mesopotàmia, amb les tauletes cuneïformes, perdó, d'Ugarit del segle XIV abans de Crist, que es diu...
0: Wow.
1: Es diu ràpid. Són himnes, però encara tenen una notació musical molt arcaica, que ja es troba una mica més sofisticada a l'antiga Grècia, amb l'epitafi de Seikilos, al segle I abans de Crist. Saltem a l'edat mitjana, en el qual ens trobem les neumes, que són, és molt curiós, és una notació escrita, narrativa, vull dir, paraules. Llavors hi ha com unes petites indicacions de la direcció de les notes, si van cap amunt, cap a l'agut, cap al greu, i d'alguns accents. Llavors, el precedent més directe de les partitures que utilitzem avui en dia ho trobaríem al segle XI amb Guido d'Arezzo, que ja introdueix les notes, ut, que seria el do actual, ut, re, mi, fa, sol, la, el 5 que l'havíem d'inventar, i es col·locaven amb precisió ja en el que era conegut com el tetragrama. Quatre línies, faltarien encara uns segles perquè arribés al pentagrama actual. I res, tot canvia, de fet, amb l'aparició de la impremta, perquè les partitures no s'hauran de copiar una a una a mà, sinó que es podran produir i reproduir massivament per enviar a tots els intèrprets del món. I també val a dir que, conforme va avançant la història de la música clàssica, cada cop hi ha com una obsessió més curosa a les notes i les marques d'expressivitat. Mm-hmm. I això jo crec que respon a una clara voluntat de que les obres no fossin com un enigma tancat, sinó que fossin unes indicacions molt clares i molt curoses i molt precises i molt exactes, perquè el compositor, la seva idea inicial fos el més propera a l'execució final que un intèrpret de l'altra punta del món pogués arribar a fer.
0: Mm-hmm, molt interessant.
1: Sí, sí. Tot i que, clar, ara sí, tenim un suport físic en el qual poder codificar aquesta cançó, però, clar, també perdre una partitura també és perdre música. Hem avançat de la transmissió oral d'una generació a l'altra, ja tenim una partitura que deixa constància d'aquella obra, però a la vegada, si la perdem, sobretot si és manuscrita, doncs perdem aquella música. Clar, ara pensem que tots aquests compositors, no, formen part dels grans noms de la història de la música clàssica, però en cada moment tenia, doncs, els seus gustos, les seves modes, i així és com, per exemple, Johann Sebastian Bach, que estem escoltant La Passió segons Sant Mateu, a la seva mort el 1750 va passar a l'ostracisme totalment, i la majoria de les seves obres van ser oblidades o moltes repartides o desaparegudes, i no va ser fins a un segle més tard que Felix Mendelssohn va trobar el manuscrit de La Passió segons Sant Mateu i va començar a recuperar una mica les obres de Bach, i va passar també amb Vivaldi. Vivaldi és un dels grandíssims noms de la història de la música clàssica, i la majoria de la seva obra es creia desapareguda fins que el 1926, sí, fa 100 anys, justos, es van trobar els seus manuscrits en un col·legi religiós del Piemont, i així es va poder començar a recuperar la seva obra.
0: La importància de recuperar aquesta informació, perquè què hagués passat, no?, si ens haguéssim perdut aquesta música?
1: Exacte, tot i que existien partitures, és a dir, no és una cosa que li expliqués un violinista vell a un violinista jove, de dir, mira, aquesta melodia fa així. És a dir, això el diferenciava una mica de la música popular.

0: Doncs no em sembla malament anar de vaca a la Velvet.
1: Exacte, quina ha estat la paràbola que hem fet servir aquí. Mira, és interessant perquè aquesta cançó, I'll Be Your Mirror, parla precisament d'això, de reflexar

0: fotografia, de com el fet de que aparegui la fotografia, es puguin copiar les fotografies o es pugui captar la naturalesa, la realitat amb una fotografia, les arts visuals, la pintura, per exemple, deixa de tenir sentit en si mateix, i això és una manera de com la pintura deixa de ser naturalista i realista i tendeix progressivament des d'aquest moment cap a l'abstracció cada cop més. Però el raonament és igual de vàlid cap a la música, ja que amb l'aparició dels primers enregistraments sonors i la reproducció massiva de les cançons en diferents suports, primer van venir els cilindres, després els vinils, les cintes, els CDs, la música deixa de ser un art del temps, que és el que hem començat dient, no? Que necessitaves tenir un intèrpret allà tocant el violí, la guitarra, l'acordió, el que fos, sinó que tu, si tens accés en el suport físic i mitjà per poder-lo reproduir, doncs pots escoltar aquella cançó tants cops com et dongui la gana, la veritat.
1: M'encanta aquests paral·lelismes que traces entre arts i les seves històries, no?
0: Sí, al final, totes les arts, amb algunes diferències, no? El cinema arriba una mica més tard, però totes avancen en un mateix cauce comú,

0: I suposo que estem escoltant a Rodríguez per la seva història o la història que retrata el documental.
1: Exacte, parlarem una mica d'això, de que veníem dient que hi ha un pas endavant, no, amb aquests enregistraments sonors, ja que tu, si tens doncs, la cinta de, o el vinil i tens els mitjans per poder-ho reproduir, per primer cop a la història de la humanitat tens accés a una art del temps que ha estat capturada en un suport físic i tu la pots escoltar tants cops i la pots gaudir tants cops com et vingui de gust. Però aquí està la clau, és a dir, a banda de la ràdio, per exemple, la difusió i l'accés d'aquests enregistraments no sempre ha estat igual de fàcil per motius geogràfics, de classe o de conjuntura sociopolítica. També vam parlar fa molt de temps com en els països de l'òrbita soviètica el rock va estar prohibit i perseguit durant molt de temps, a Occident estava plenament difós. I la història, sempre capritxosa, ens ha deixat curiositats sorprenents, com venies dient ara, i una d'elles és la història recollida en el documental Searching for the Sugar Man, que és, jo crec, un dels millors documentals de música que s'han fet mai. Que
0: explica aquesta... l'Oscar, també.
1: Sí. Explica aquesta història com a la dècada dels 70... va entrar misteriosament un enregistrament d'aquest Sugar Man a Sud-àfrica. Encara no se sap, crec que no acaben dient qui o com va col·locar el primer vinil, suposo que devia ser en el moment allà a Sud-àfrica. I aquesta cançó es va acabar convertint a Sud-àfrica en el moment en un autèntic símbol i himne de la lluita contra l'apartheid. Mentre, a l'altra banda del món, als Estats Units, que és el... Era de Detroit, si no m'equivoco.
0: Em sembla
1: que
0: sí. El
1: Rodríguez. Ni ell ni la seva família van saber mai de l'èxit i l'abast de la seva cançó i de la seva obra. Llavors, aquesta és una de les grans paradoxes, no? Podem capturar la veu d'aquest home i... Però a Sud-àfrica pot estar passant una cosa als anys 70 i a Detroit no tenir-ne cap tipus de coneixement. I al final el tio acaba tenint una carrera abocada al fracàs mentre era un dels símbols a l'altra punta del món de la lluita contra l'apartheid.
0: Sí, hi ha gent que diu també que aquest documental li van posar una mica més pa que formatge, però sempre hi ha la cosa aquella, vull dir que millor van inflar una mica la història, però sempre hi ha la cosa aquella, penso jo, que com diu la pel·lícula aquella de 24 Hours Party People, de que si dubtes entre explicar la història o la llegenda, sempre explica
1: sempre,
0: la llegenda.
1: Sempre.
0: I és un documental absolutament increïble, i a més la música de Rodríguez és increïble, vull dir que és que...
1: Sí, sí.
0: Mira, ens queden uns minutets molt poquets per acabar, jo et diria que potser escolleixis una cançó i anéssim fent el tancament?
1: Sí, mira, em ve bastant bé el que estàvem explicant ara, no? Perquè tot i tenir aquests enregistraments sonors i poder-los reproduir tots els cops que vulguem per lluitar contra l'apartheid, per Palestina, per el que vulguem,

0: Sí que és veritat que doncs fa 30, 40, 50 anys es podien produir aquestes situacions que en una punta del món estigués passant una cosa amb aquest vinil i a l'altra punta del món no es tingués constància. Això es trenca totalment amb l'streaming, uh-huh. en el qual no fa falta tenir un suport físic, sinó que tenint accés a internet o en aquella aplicació, doncs ens podem connectar i compartir música d'una banda a l'altra del món. Jo crec que encara és una mica massa d'hora per avaluar una mica les implicacions socials que tindrà el streaming per la música. Jo crec que un dels dubtes que em va venir m'he juntat una mica amb la pandèmia del Covid que vam passar fa uns anys i tal, és que el tema, i a més vam començar a proliferar molt els lives del Tiny Desk, el Bizarrap, i això també donava diners, de que el tema de la música en directe es devalués en favor de l'streaming i dels lives a internet, a YouTube, totes aquestes coses. I jo crec que no ha acabat passant, tot i que sí que els macrofestivals, que és qui ha agafat una mica la veu de la música en directe ara mateix, ja no fiquen la música i la música en directe, les actuacions en directe de les bandes i artistes al centre de tot, sinó que és com s'esforcen a donar una experiència com més plural i més... més completa, no? Que no únicament musical com fa uns anys.
1: Uh-huh. Ho veurem, estic d'acord que potser és aviat, però sí que és cert que l'streaming ha impactat directament la música i com es fa música, com es composa, i de fet és una cosa que hem intentat explicar aquí també en aquest programa, i avui la veritat és que em sembla meravellosa aquesta traçabilitat que has fet tan extensa d'un lloc a un altre tan llarg, però que ens ha permès doncs, entendre una mica com captem la música, no? O sigui, com la copiem, com la difonem, com la reproduïm, com la compartim, com l'escoltem al final, no? Per tant, avui una guitza per acabar la temporada.
0: Exacte.
1: Fantàstica.
0: D'aquí 50 anys farem aquest programa i direm l'streaming en realitat sí. Va ser això. Sí. Ens tornem a trobar d'aquí 50 anys.
1: Molt bé, una cançó per acabar.
0: Doncs aquesta perquè m'agrada molt, és fantàstica i em recorda molt a l'estiu, el setè cel de Jaume Sisa.
1: Som-hi.

0: avui volíem començar doncs, amb un absolut big hit, no? Amb aquesta melodia doncs, immaterial, perquè volem doncs, saludar ara mateix el Toni Casternado, l'editor de Silex. Què tal, amic? Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt contenta per escoltar els Beatles i al final hem escollit aquest With a Little Help of My Friend, of my friends, perquè avui ve el friend Toni Casternado a explicar-me algunes recomanacions literàries doncs, que de tant en tant visita el programa i a mi que m'encanta. I em sembla que avui els Beatles doncs, seran un dels protagonistes també d'aquestes recomanacions. Abans de res, com estàs?
1: Molt bé, doncs mira, content amb la taula trufada de llibres. Llibres avui crec... una miqueta diferents, n'hi ha de tot, n'hi ha fins i tot novel·la musical per aquí, llibres fotogràfics, bueno, ara en parlarem, però bé, molt content, ja amb l'estiu ja a sobre, amb ganes de vacances encara ens queda, però bueno, content, com sempre, d'estar aquí amb tu i parlar de literatura musical.
0: Veig molts formats diferents, així a simple vista, cosa que m'agrada. I a més també el Toni, que ve ara, fa poquet que has vingut de la Fira de Madrid, no?
1: Sí, la Fira del Libro de Madrid, que hem estat allà amb la meva editorial Silex 17 dies.
0: 17 dies. És que quan vas allà, ja m'ho dius, eh? Diu, per Madrid m'he de preparar, saps?
1: Sí,
0: una mica.
1: Sí. 17 dies, 3 caps de setmana, wow. Signatures diàries als nostres autors... I una fira que no te l'acabes, però bueno, jo la disfruto, la gaudeixo molt. És molt xulo també compartir amb altres editors, amb els autors, a fer una tarda i anar-te a passejar i veure què tenen també les altres editorials, compartir també objectius, anar també a l'Argonauta a veure els nostres llibres de música, a les 8:30 a veure els llibres de cinema, bueno, i anar a compartir, i crec que és molt interessant. Però al final creiem que les indústries són totes molt grans i tal, i al final són nichos molt tancats, mm-hmm. i al final hem d'ajudar entre tots. I, mm-hmm. i bueno, jo la fira és molt cansada, però jo crec que és molt... Per l'altra banda, és molt nutritiva, no?
0: I tornes amb bon sabor de boca, perquè ho hem anat explicant i ja vam tenir, per exemple, la segona edició del Book Music Festival aquí a Catalunya i a Barcelona. Continuem amb aquest bon estat de salut del llibre musical?
1: Sí, sí que continua. Mira, una cosa que m'he trobat i m'he fixat és que cada vegada més es comença a parar també gent jove a l'estat, no? I, els hi crida l'atenció, perquè moltes vegades no és perquè tinguem un llibre de Taylor Swift, un llibre com entret ara, com el de Latines, no? Sobre l'escena latina en femení, amb Shakira, Jennifer López i tot el que ha vingut després, sinó perquè moltes vegades tenen la influència dels pares, pot ser amb Beatles, pot ser amb Stones, o per exemple tenim un llibre de Springsteen al catàleg i van venir... varios joves entre els 15 i el 20, influenciats pels pares, són molt fans del Boss. I era molt xulo, no? Va venir un dia un noi jove amb els seus avis i ell li va dir, ja jo, ¿puedo comprar el libro para el papa? Aunque luego me lo voy a leer yo.
0: Bueno.
1: I crec que està bé també obrir-nos també cap a temàtiques d'ara també, perquè al final això no s'acaba amb les bandes que ens agraden a nosaltres,
0: clar.
1: No? I crec que és important també, bueno, rastrejar entre el que es publica ara, les tendències que tenim, les escenes musicals que tenim, i estar alerta, però al final d'allà també pot sortir literatura musical interessant i necessària, no?
0: Doncs anem a rastrejar una mica, i ja que parlaves de l'estiu i que doncs, ara d'aquí a poc esperem que tinguem vacances, les estem desitjant una mica, no ens amagarem, però sí que a mi m'agrada molt sempre el moment aquell especial en el que trio els llibres que posaré a la maleta.
1: Vale.
0: I a més són llibres que d'alguna manera, si per exemple me'ls enduc a la platja o alguna cosa, no, fins i tot no m'importa d'alguna manera que... aquella vivència estiuenca es noti en el llibre. Si està una mica doblegat o fins i tot humit del mar i tal, no em molesta,
1: no,
0: saps?
1: No,
0: m'agrada, perquè vol dir que l'he llegit de manera apassionada.
1: I
0: no?
1: Que el llibre té vida, no?
0: Exacte.
1: O que ha tingut vida, no?
0: Sí.
1: De fet, això que dius de triar els llibres per les vacances o per l'estiu, a mi, com a tots, ens passa que durant l'any anem acumulant llibres, no? Bueno, ja me'l llegiré,
0: sí,
1: que al final tens la, com diu una companya meva, la Gris, l'antibiblioteca, no? La...
0: Tal qual.
1: Que la tens allà, no? L'antibiblioteca, i s'acumulen, no? I...
0: A mi em passa amb la tauleta de nit, eh?
1: Sí,
0: a vegades
1: no?
0: Hi ha una torre allà que dius tots començats i cap acabat,
1: sí, no,
0: fatal.
1: No, no, fatal.
0: Fatal.
1: Passa que hem d'aprendre també a, si un llibre no ens agrada, deixar-lo.
0: Ja. Yeah.
1: No passa res.
0: Ja. Yeah.
1: Passa que crec que deixem més llibres dels que acabem.
0: Absolutament.
1: Per, moltes vegades no perquè no ens agradin, no? Sinó per falta de temps, per falta de constància i perquè ens cansem i diem, bueno, doncs continuem amb un altre. Però n'hi ha aquells 30 llibres, si tries 4, i al final, Irene, sigues sincera, dels que tens previst llegir-te, quants t'acabes llegint?
0: Bueno, és que acabant llegint, bueno, sí, alguns però molt pocs. Pocs, eh? Pocs.
1: Sí, no?
0: Però sí, ara m'he, o sigui, m'he acabat un del Rawlings, per variar.
1: Com no?
0: Però, per exemple, el de la Patti, que m'agrada molt.
1: El nou
0: de la,
1: sí?
0: Patti Smith. És meravellós i espectacular i m'encanta com descriu la...
1: Pan de
0: Àngel,
1: no?
0: En català també està editat, Pa d'Àngel.
1: Sí, sí.
0: I m'encanta com descriu tota la seva infància i tot. És espectacular, on ja s'intueix tota la seva personalitat i tot. I m'he quedat enmig i no segueixo.
1: I no segueixes.
0: No puc, la vida no em deixa.
1: No, és que...
0: O excuses, també, però...
1: Sí, excuses. Però, bueno, tenim els llibres.
0: Sí.
1: És com els discos.
0: Exacte.
1: Sempre estan allà.
0: Exacte.
1: I un dia, o no, tindran la seva oportunitat,
0: sí,
1: no?
0: Anem-hi amb els que ens recomanes avui, que tinc moltes ganes, dèiem els Beatles, però també veig molts noms aquí sobre la taula.
1: Mira, comencem, mira, per Miles Davis, que és el que tens més a prop.
0: Sí.
1: És un llibre coordinat pel Pere Pons, que és una eminència del jazz català i que ha escrit a molts jocs, que ha fet molts llibres, va fer un llibre també molt interessant sobre en Tete Montolio. I és un llibre que, aprofitant el centenari del Miles Davis i també s'ha complert l'aniversari de la seva primera visita a Barcelona, és com un compendi d'articles, revisions, parers de gent que va viure el Miles Davis. I és un llibre com molt... molt... bueno, sense un ritme, un guió definit, però que ve molt de gust llegir, perquè dius, va, em llegeixo aquest article, o aquesta columna que ha escrit tal periodista, o mira, aquest retall de diari, què tal. I crec que és un llibre molt xulo, com a fan del Miles Davis, de fet jo ara porto una temporada una altra vegada escoltant-lo molt, i és un llibre xulo i ens posa en perspectiva, no?, de les seves cròniques, del seu pas per Catalunya també, i com va deixar una empremta, no?, al negoci musical d'aquí als Països Catalans. No?
0: Forma part d'aquesta col·lecció d'Enderroc llibres, que la veritat és que estan fent llibres bastant,
1: sí,
0: meravellosos.
1: No, molt xulos, sí.
0: Sí, i que permeten aquesta perspectiva des de casa nostra, des de Catalunya, i que, per exemple, ho han fet també amb el llibre dels Rawlings, que abans d'ahir estàvem fent just aquest programa especial dedicat al nou disc dels Stones i també la visita dels Stones a l'estat espanyol, que en aquest cas doncs, va ser a partir de Barcelona l'any 76, i realment... És molt interessant perquè poden anar a investigar una mica més sobre aquesta visió més particular nostra, no? Per exemple, en aquest de Miles Davis també hi ha un apartat especial de l'opinió dels músics catalans sota la influència de Davis, no? Llavors,
1: sí,
0: doncs, hi ha paraules del Carles Benavent, del Josep Maria Ferràs, en fi, de molts músics, doncs, que també de la Irene Reig, gent doncs, també més actual.
1: Sí, gent d'ara, no?
0: Que... sí, i que també doncs, ens fan una mica més de perspectiva de Miles Davis, doncs molt... i a més Pere Pons, una eminència del jazz, que per cert recomana també des d'aquí doncs, tots els seus programes de l'home del jazz de Ràdio 4, que són espectaculars, molt bé, molt interessant.
1: Un llibre molt adient i molt d'estiu.
0: Ah, sí.
1: Molt a part de llegir-te, agafar els cascos,
0: sí,
1: posar-te els discos amb l'Spotify, o qui tingui encara a casa un Discman, jo...
0: Encara... Tu tens Discman,
1: jo
0: ja
1: tinc
0: ho has
1: Discman,
0: dit.
1: Jo,
0: sí,
1: tinc Discman, sí, sí,
0: sí. Brutal.
1: De viatge no me'l porto, però a casa l'utilitzo.
0: Clar, jo tinc un fotimer de CDs allà abandonats, que no sé què els hi passarà, perquè estan, no es mouen mai.
1: S'han de rentabilitzar, tenim, sí, allà molta inversió feta.
0: Exacte, exacte. Bueno, i sobretot les estanteries del Toni, si les veiéssiu, mare.
1: Sí, alguna vegada les he penjat a Instagram. I
0: uah,
1: sí, sí,
0: és increïble, Toni, és que vius entre discos.
1: Sí, sí, són molts.
0: Bueno. Molt bé, fantàstic, aquest Miles Davis... és que ets Off Catalonia, eh? d'en de rock llibres. Molt bé. Què més tenim?
1: Mira, tenim Federico García Lorca.
0: Uau.
1: Nada Miles Davis a Lorca.
0: M'encanta aquest tros.
1: És meravellós. I aquest llibre l'ha editat una editorial que es diu, ja lo dijo Casimiro Parker, que s'ha embolcat molt en rescatar l'obra de Federico García Lorca. L'any passat van treure unes integrals amb tota la seva poesia i una altra amb el seu teatre, que podies comprar-te tant la integral com els llibres per separats. I aquest any han tret aquest cancionero popular, que és tan bonic, és tan maco, no? Perquè ve amb les partitures, amb els textos, amb la inspiració que provocava també. Hi ha un text fantàstic de la Carmen Linares, una de les cantadores del flamenc clàssic, i ve també amb dibuixets, il·lustracions. És un llibre molt ben editat, en tapa dura, i que, bueno, si vols endinsar-te en el món lorquiano, doncs és fantàstic.
0: Em sembla espectacular, perquè estic veient les seves partitures.
1: Sí.
0: Increïble. Boli vermell.
1: Boli vermell, sí.
0: Curiós, eh?
1: Sí, sí. Boli vermell sang.
0: Vermell no? Sang. Ho he pensat.
1: Ah, que sí?
0: Ho he pensat. Sí, sí, que et connecta directament, malauradament. Sí, doncs,
1: amb la seva mort.
0: Amb la seva mort, no? Que, per cert, s'està fent també... sembla que estigui fent falques de la casa tota l'estona, però...
1: Fes-les.
0: No, que Radio Televisió Espanyola està preparant un documental precisament doncs, dedicat a Lorca i també a la seva mort, que
1: bueno,
0: vol també
1: investigar. I l'envinent tindrem el centenari de la generació del 27.
0: Exacte.
1: Allà.
0: Sí. I em sembla espectacular. I un llibre que, de fet... diguéssim que obre el llibre una màxima, una frase de Lorca que diu "Ante todo, soy músico".
1: Sí.
0: És curiós això,
1: sí,
0: eh?
1: Mira, no m'havia fixat. Sí que és molt curiós i hauríem d'investigar. Mira, li preguntaré a l'editor del llibre, al Marcos Almendros, d'on va treure aquesta frase,
0: sí,
1: i el per què.
0: Sí. Potser, per exemple... potser ens parla fins i tot de la relació de les arts, no?
1: Sí, segurament.
0: Directament, però és com fascinant que ell digués, acunyés aquesta frase, no? Sí.
1: Quan al final el relacionem sobretot amb la poesia i amb el teatre, no?
0: Clar.
1: Després és veritat que molts músics, Miguel Poveda, no?, que és un boig del món lorquiano, no?, he fet el Miguel va tatuat en coses de Lorca per tot el cos, no?, i ara ha fet un documental, crec, no?, que ha estat perseguint tot el llegat de Lorca, no només per Espanya, per tota Llatinoamèrica i tal, i no, és un llibre super, super maco.
0: Increïble, eh? I m'encanta l'edició, també, molt cuidada, tapa així més dura, una mica més gran, eh?
1: Sí.
0: Però espectacular poder veure les partitures de Lorca escrites, em sembla increïble. I pels músics, els músics que ens escoltin, partitures que també pots tocar, clar.
1: I a la contraportada n'hi ha una foto, sí, d'ell tocant el piano.
0: Exacte.
1: D'ell tocant el piano, que potser sí que és vital, que ante todo era músico.
0: Clar.
1: Ah. Molt bé.
0: Uau, de Lorca, de Miles Davis a Lorca, increïble.
1: Sí.
0: Va, ara cap on vas?
1: Pues mira, parlaré de dos llibres curiosos, que són... Una és un... Bueno, les dues són novel·les, no? Però les dues amb un trasfons musical. Un és De trigo y musgo, de Anari Alberdi. Anari, la cantautora basca, a mi em flipa. De fet, aquella teoria de cas d'entendre les lletres per gaudir la música, moltes vegades no és que sigui mentida, no?, cadascú, uh-huh, però no estic d'acord, no? A vegades el sentiment el pots tenir sense entendre el que t'estan cantant, no? I a mi això em va passar amb els primers discos de Nari i, bueno, i en tota la seva carrera, m'agraden tots, no? I llavors Pepitas, una editorial que crec que està a Logroño, crec, va publicar l'any passat les seves lletres en basc traduïdes al castellà, una edició molt maca, i ara han tret la seva primera novel·la escrita per ella. Ella és música, però també és professora, uh-huh, llavors està acostumada...
0: Ante todo es profesora.
1: Ante todo es profesora. T'imagines? Ante todo profesora. I és una novel·la que parla sobretot del viatge, de com ho fem, quan ho fem, per què ho fem, no? I al final és ficar-te en un cotxe i començar a veure paisatges, no? Uh-huh. Per això el títol, no?, De trigo y musgo, no?, que són tots aquests paratges. De fet, la portada És com una mena de camió que porta arbres.
0: Oh, quina passada, la
1: portada, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, és, que és molt curiosa, no?
0: Trasllat d'arbres, no?
1: Trasllat d'arbres, sí, sí. I bé, és un llibre molt xulo, si connectes amb la prosa, amb la manera d'explicar les coses de la Nari, és un llibre super disfrutable.
0: Doncs aquí està aquesta recomanació també de Trigo i Musgo, de la Nari Alberdi, que d'aquí diuen que és la PJ Harvey Bascom, he llegit,
1: sí,
0: en algun lloc.
1: Sí, d'alguna manera, sí, sí. Era com la comparació fàcil, no?, a l'època,
0: sí.
1: Però van coincidir en temps, als 90 i tal, però sí, sí que tenia aquest punt de rasgar guitarra, d'aquella veu, d'aquella força.
0: Doncs molt, m'ho apunto, eh?
1: Sí.
0: Molt recomanable aquesta novel·la. I tenies una altra novel·la,
1: I
0: també.
1: I tenia una altra novel·la, que això és una recuperació d'un llibre perdut d'en Quico Rivas. Quico Rivas és un escriptor, però sobretot era un intel·lectual que va parlar molt de contracultura, sobretot a Sevilla. I llavors és un personatge que la gent que li agrada aquest punt underground i de rastrejar, sobretot a finals dels 60 i els 70, doncs el Quico Rivas és una referència. Jo el vaig conèixer a través d'un amic, en Fran Matute, que també és escriptor i que va publicar un llibre sobretot el underground sevillana a finals dels 60, i ell me'l va descobrir, ha fet el pròleg, i és un llibre molt xulo perquè també té aquestes referències, parla d'esmars, dels gongs, de nuevos tiempos i de tota aquella psicodèlia i l'electroshock, i també de tota aquella gent lúcida, però no lúcida, no? Tots aquells herois caiguts d'aquella Sevilla, també, que s'havia de viure, no? I és un llibre curtet, però bueno, està superben escrit, amb una prosa meravellosa, i m'agrada molt la portada, també, no? És una foto antiga, publicat per Colectivo Bruixista, que és una editorial que fan coses molt, molt, molt xules. A mi m'agrada molt. Ells publiquen des de llibres de surf. Bueno, no tenen com un camí molt definit, però sempre tiren cap a coses, bueno, podríem dir no massa comercials i amb un punt de nou underground, no?
0: M'encanta, doncs, aquest punt de partida de la Sevilla contracultural d'aquell moment. La descriu com la novel·la perdida de Quico Rivas, un viatge a la Sevilla psicodèlica de finales de los 60, Smash Gongs a nuevos tiempos, diu la de los primeros porros en el parque y las melenas al viento.
1: Ah, exacte.
0: Té bona pinta, eh?
1: Aquest sí. És...
0: Tinc curiositat, molt exacte, molt 70, eh?
1: Moltes idees, eh? Sí. Trobaràs avui aquí per l'estiu, per la maleta.
0: Totalment. Meravellós. Lo que dura una canció. El títol també m'agrada molt.
1: Molt bé, i ja no sé com anem de temps.
0: Ara, doncs, tenim una miqueta d'espai per a una última, una mica de recomanació. Un parell
1: mira,
0: més. Sí.
1: Sí, vinga. Un de molt ràpid, que es diu El Drugstore, que és un llibre ambientat en un nanny newsletter, no? Aquella cosa entre el blog i bueno, és com un llibre com molt de consulta, és com una revista gairebé, com un fanzine, és entre blog i fanzine, i és sobre el Drugstore, que van funcionar durant 3 anys, bueno, i és un llibre com molt ameno, no? Que poden parlar de Robert Wyatt, Grateful Dead, Alice Coltrane, o de Sun Ra, o de samarretes de Tupac, no? O de NBA, de plantes i de piscines, no? I és un llibre molt curiós.
0: Hosti, però em recorda ben bé, o sigui, té aquesta estètica fanzine total, eh?
1: Sí, no,
0: que és una portada aquí groga, el format és un llibre com allargat, amb les pàgines així com curtes, no?
1: L'edició és molt maca, és molt, molt agradable, molt de portar al bolso, no?
0: Sí.
1: I bé, el publica Libros Walden, i bueno, i què més? I tenim un llibre del qual hem parlat al principi, abans de l'emissió, que és un llibre, ja que hem parlat d'Stones, hem de parlar de Beatles, no?
0: Vinga, va, d'acord.
1: I de l'època Beatles, Hamburgo.
0: Hamburgo.
1: Que molta gent diu que és la millor època, no? Hamburgo i el Star Club. El llibre es diu Dinot Hatainende, l'ha publicat Xilex, el Fernando Silva Salas, i aquest escriptor portat mitja vida investigant, fent molts viatges, i el llibre és una barbaritat. Té com 400 referències fotogràfiques, des de les rajoles del primer club on van tocar, als carrers que van trepitjar.
0: Quina passada.
1: I bé, és un llibre d'investigació i, bueno, fantàstic. Pels tots els bojos que n'hi ha dels Beatles al món, és un llibre inèdit, mai s'havia escrit aquí a Espanya sobre aquesta etapa dels Beatles, i, bueno, i és un molt bon llibre.
0: És quan un es pregunta, encara queden coses per explicar dels Beatles, però és que encara en queden moltes, no? I encara queda gent absolutament, doncs, apassionada per la música de... potser la millor, o sens dubte, una de les millors bandes de la història de la música. I em sembla increïble que no s'ho haurà passat malament, tampoc, investigant tot
1: No.
0: El bueno, tio l'ha disfrutat.
1: Viu pels Beatles. De fet, clar, el seu email és el seu nom i acaba amb algú relacionat amb els Beatles.
0: Tot, no?
1: Sí, tot.
0: I quantes? Déu-n'hi-do, és un totxo,
1: no,
0: eh?
1: No, són 600 planes.
0: O sigui, editar això, com a editors d'això que ho heu editat vosaltres, wow, també, a nivell de referències, fotografies, cartells, detalls, no?
1: Editar a nivell de textos és una bogeria, però clar, és molt llarg. I després, la feinada és maquetar-lo.
0: Clar.
1: En 400 imatges, algunes petites, algunes en resolucions de tal, on les poses, com les pots compartir. I amb això, la nostra maquetadora, la Eva, que és fantàstica, i va tenir una feinada.
0: Clar. I tu allà, minga, descobrir coses dels Beatles,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no.
0: Detalls, allò, jo no sabia que aquesta rajola...
1: No, aquesta rajola no era de l'Star Club, sí, no era d'un club on van fer un assaig, sí.
0: Està bé, molt bé. Home, acabem amb un llibre fantàstic.
1: Un llibre de fotografia, que també hem de reivindicar la fotografia musical. Tenim molts amics i companys fotògrafs que estan allà als concerts, ara amb els festivals, patint aquella calor, esperança, amb normatives dels músics, de vegades...
0: Qüestionables.
1: I hem de valorar la final el fotògraf, no? I, bueno, tenim aquest llibre, Soundtrack, que són les fotografies de Juan Pérez Fajardo, que a Madrid és una autèntica eminència. Uh-huh. És un fotògrafo de los rockeros, una miqueta, però fa fotografies a tothom, a Rafael, a Edurne, a Rosalía, a Pablo Alborán, però... Bueno, el Juan és molt crac, ha fotografiat tothom. És un llibre, sobretot, de retrats. De fet, n'hi ha només dues fotos de directe i són fotos de backstage, de sessions fotogràfiques per discos. Com bé has dit, n'hi ha moltes fotos que ja estan dintre el nostre ideari mental, no? Perquè ja les hem vist, uh-huh, a revistes, discos i tal, com a fotos promocionals. I, bueno, és un llibre molt maco per entretenir-te en cada fotografia, en cada lloc. Per exemple, aquesta foto de Miguel Ríos a un carrer de Madrid.
0: Amb un paraigües, ell sol, de nit.
1: Amb un paraigües, ell sol, de nit. Ah, n'hi ha fotos meravelloses. N'hi ha, sí, unes 300 i pico fotos.
0: Uau.
1: Un muntatge molt, molt maco, un format així apaisado, sí, molt xulo, i amb molta gent que parla molt bé d'ell, no? Des del Bumburi, el Leiva, el pròleg l'ha escrit Coque Maya i el pila que és de Fito Cabrales. I, bueno, com diu Enrique Bumburi, no? Juan Pérez Fajardo ha abierto una brecha en la fotografía musical española, por lo que se han colado toneladas de rock and roll.
0: És que una, no?, de les virtuts, penso, de la fotografia musical, i en aquest cas de la fotografia musical de retrat, clar, o sigui, d'alguna manera has de captar la identitat i essència del músic, sí, i ho aconsegueixen en algunes imatges, aconsegueixes traslladar una, no sé, des de sobrietat, vigor, elegància, potència, o sigui, depèn del personatge, no? Però em sembla espectacular que una imatge sigui capaç de captar el que imprimeix el músic en la seva música, no? I aquestes relacions també entre, en aquest cas, fotografia i música són molt curioses i especials.
1: Has de dir que una cosa que relaxa molt és agafar un llibre de fotografia, sí, ja sigui musical.
0: Aquest sí que l'acabarem.
1: No? Però també té feinada, perquè cada, sí, foto, sí, passa que és veritat que l'intel·lecte va per una altra banda, però és molt xulo, no? Es relaxa molt, veus una foto, et pares, la contemples, l'analitzes, la gaudeixes i, bueno, és un altre art. I com a bueno, a la vida tot està relacionat, no? La música, el cinema, la fotografia, la pintura, al final el teatre, la poesia, i tenim la sort, no?, de comptar amb tot això.
0: I nosaltres tenim la sort de comptar amb el Toni Casternado, que ve de tant en tant a fer-nos recomanacions literàries molt relacionades amb la música, i també, com vèiem, amb les altres arts. I avui, doncs, molt contentes d'aquest camí que hem traçat des de Miles Davis, passant per Lorca. He al·lucinat, amb el de Lorca.
1: Amb el de Lorca, no?
0: Molt. Que penso que el de Lorca és com el que més m'ha impactat, no, per veure les seves partitures del seu puny i lletra, no? Vull dir,
1: no, és una edició, de fet, abans que parlàvem de Feria del Libro de Madrid, els hi va funcionar molt bé, molt bé. Perquè és un llibre llaminer.
0: Clar.
1: És que l'agafes i dius, hòstia, que maco, no?
0: Exacte. Bueno, exacte, estàs palpant la història viva d'ara ja fa tant de temps, no? I que, bé, ens ha marcat tantíssim. Miles Davis, Lorca, la Sevilla dels 60-70, els Beatles, les novel·les de l'Anari Alberdi, per tant, doncs, aquestes recomanacions.
1: I fins i tot portaven un llibre ambientat a Buenos Aires.
0: Ah.
1: Música, llibreries... I és un llibre ambientat a Buenos Aires, una novel·la d'un autor, es diu Ezequiel Ambrustolo, i es diu Música nocturna. És un llibre que aquest sí que a la piscina, en un parell de tardes, te l'acabes.
0: Aquest és més, més assumible, eh? Sí.
1: Té 90 planes, no? I té aquell vocabulari argentí, aquella manera d'expressar aquell sentiment, aquella gautxa, no? Que,
0: sí.
1: I és un llibre que està molt bé, no? I bueno, l'he portat també perquè hem portat bastanta novel·la musical, ara que ve l'estiu, i tenim ganes d'endissar-nos en altres vides i universos, i també està bé perquè la música inspira molt, sí.
0: Que bé, Toni, que bé, perquè ens recordes que per fi doncs, podem deixar segurament ja d'aquí molt poc d'anar a treballar i poder gaudir de la vida, obrir un llibre, relaxar-nos, endinsar-nos en la música i en les històries de totes aquestes planes. Toni Casternado, editor de Sílex.
1: Molt bé, gràcies.
0: Bon estiu, eh?
1: Bon estiu. A passar-ho bé, a desconnectar.
0: Descansa,
1: si
0: no vagis a cap fira.
1: No, i a llegir per plaer, no per feina.
0: Llegir per plaer i prometo acabar-me un dels llibres que tinc a la antibiblioteca.
1: Antibiblioteca, t'ha agradat el terme?
0: Gràcies, Toni.
1: Gràcies a tu, ciao.

0: Radio 4. L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'Hora Clàssica, com sempre que sentiu aquesta sintonia. I avui ens visita la soprano Maria Miró, una cantant barcelonina amb una trajectòria, diguéssim, poc habitual. Abans de dedicar-se plenament al cant, ella es va llicenciar en Medicina. Després la música va anar guanyant terreny fins a portar-la als escenaris operístics. Aquesta temporada, sense anar més lluny, la podrem sentir al Gran Teatre de Liceu aquests dies com a Naneta, Falstaff, l'última òpera de Verdi. Amb ella parlarem de veu, de personatges, del cos com a instrument i també d'aquesta obra plena d'humor i d'intel·ligència teatral amb què Verdi es va acomiadar del gènere operístic. I a la part final del programa ens acostarem també al Delta Chamber Music Festival, que aquest estiu arriba a l'onzena edició a les Terres de l'Ebre. I tot això ho farem, com sempre, amb l'ajut inestimable de la nostra companya tècnica, a l'altra banda del vidre, l'Helena Ramos. I qui sempre ens porta la bona música i la bona companyia és el Pep Gorgori. Hola, Pep. Com estàs? Ben acompanyat.
2: I ens ho porta la Maria Miró avui també a parlar una mica més de Falstaff.
1: Li vam dedicar un programa sencer.
2: No res,
1: sí, sí.
2: Que ens encanta aquesta òpera de Verdi, a mi em torna boig.
1: Doncs, se t'ha notat una mica.
2: Raó de més per portar la Maria Miró, que ens expliqui una mica més com ha viscut tots els preparatius d'aquesta òpera, en què ella fa de Naneta, un paper que és una delícia.
1: Una delícia,
2: un regal,
1: no?
2: I aviam què ens explica ella sobre com ha anat tot això, sobre la seva vida i sobre les precaucions que hem de tenir a l'estiu a l'hora de prendre el sol, perquè ella és dermatòloga.
1: Sí,
2: també.
1: Que és molt curiós, eh?
2: Podem,
1: aprofitar?
2: D'això, també? Sí,
1: aprofitem, podem. Dos en una.
2: No sé si tens alguna cosa, alguna...
1: Home, déu-n'hi-do, no sé, eh? Jo tinc una pell molt blanca i, per tant, diguéssim que el sol causa una mica estrall.
2: No sé si li faria gaire gràcia, però bueno, podem obrir el consultori de dermatologia de l'Hora Clàssica.
1: Doncs més originals no podríem ser. Aquí i ara comença l'Hora Clàssica. Clàssica.
0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Maria Miró, com estàs?
3: Hola.
1: Benvinguda, moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la invitació. Primer de tot, us he de dir que fotoprotecció.
1: Veus? Comencem bé.
3: Fotoprotecció.
1: Jo poso de 50, eh?
3: Perfecte.
1: Faig bé,
3: perfecte,
1: no?
3: Fas molt bé.
1: Que sou blanqueta i aquelles coses. I a més ara que està apretant la calor.
3: Bueno, i evitar les hores de màxim, de màxim sol. De 12 a 4, millor evitar-ho.
1: O sigui, no vagis a la platja de 12 a 4, Pep, eh?
2: Jo, sincerament, és una cosa que no he acabat d'entendre mai com la gent pot estar de 12 a 4 amb aquestes temperatures a la platja.
3: Jo tampoc.
1: Home, dins de l'aigua. Dins de l'aigua. Que, però que el sol també...
3: Home, el sol també, clar, et dona igualment, no? Sí.
1: O sigui, total... no pots dir allò, estic a l'aigua, no passa res.
3: No, et dona igualment.
1: Igualment. Està molt bé, un programa de clàssica, parlem amb una dermatòloga. Què va ser abans, la vocació de la medicina o del cant, Maria?
3: Doncs pues mira, és que jo canto des dels 6 anys.
1: Des dels 6 anys? O sigui que abans. O ja pues... pensaves en ser metge, no? En ser dermatòleg.
3: A veure, la cosa és que els meus pares, els dos, són metges. Llavors, clar, a casa, des de sempre, pues, s'ha parlat de medicina.
1: Clar.
3: Vull dir que, clar, és una cosa que ja portava des de molt petita, no?
1: I d'òpera es parlava també o no?
3: Doncs mira, d'òpera no tant.
1: No tant.
3: D'òpera
1: o sigui,
3: tant.
1: Els seus pares són aficionats?
3: Els meus pares els encanta la música, els encanta l'art i tot, i també anaven a l'òpera, però no era una cosa del dia a dia, de l'òpera.
1: Yeah.
3: O sigui que, clar, com jo als 6 anys ja vaig començar pues amb la música, vaig començar el cor Vivaldi a cantar, perquè jo vaig anar a l'escola Ipsi, que és on és el
1: cor
3: Vivaldi, sí, amb l'Oscar Boada. I clar, ja vaig començar la música, vaig tocar flauta travessera, vaig tocar piano també, i estava al cor, i feia solos també, l'Òscar em va donar molts solos en diverses òperes, oratoris, i bueno, estava empapada de música.
1: Però malgrat tot vas estudiar la carrera de medicina, és a dir, no vas dir, mira,
3: sí,
1: ja em dedico a això.
3: Sí, perquè també m'agradava molt, vull dir, com ho sentia cada dia, i era una cosa també que m'agradava molt. Llavors,
1: dermatòlegs, els pares, o no?
3: No.
1: Sí, això és cosa teva.
3: Això és cosa meva, sí, ells són internistes i especialistes en malalties infeccioses. I llavors això, doncs, vaig decidir de fer les dues coses a la vegada. Llavors vaig entrar al conservatori del Liceu, vaig estudiar amb la Carmen Bustamante, anava per les tardes al Liceu i pel matí anava a la Facultat de Medicina.
1: Això té molt mèrit, perquè la carrera de medicina no és que sigui, mira, total, són 4 dies, que no, que és llarguíssima
3: és
1: i complicada,
3: llarga,
1: no?
3: És llarga i complicada, sí, sí. Però, bueno, mira, m'agrada estudiar i ja vaig poder-ho fer-ho tot.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: No, no, té molt mèrit, et felicitem, sí.
2: M'estava imaginant els dinars de Nadal a casa de la Maria Miró, amb tants metges, ella cantant, deu ser un ambient especial, eh?
3: Clar, també que sí. És per bueno, el Nadal també havia de tocar els villancicos, evidentment, també, el piano, i tota la família cantava, eh?
1: O sigui, tu tocaves el piano i totes
3: piano i tots cantaven.
1: Cantaven. O sigui, eren vespres artístics.
3: Artístics.
1: Artístics. Sí, sí, sí.
2: Quantes hores té el dia per tu?
1: Dorms?
2: Perquè 24 està clar que no.
3: Bueno, la veritat és que va ser una època realment dura. Dura d'estudi, tot i que m'agrada molt estudiar, eh? Però no tenia massa temps per res més.
1: Clar.
3: La veritat és que poc esbarjo tenia.
1: Clar, clar. Segur.
3: Bueno, els caps de setmana, evidentment, i això, però... Però bueno, jo crec que quan entre més coses fas, uh-huh, és com que tens més temps.
1: Sí, això ho dic perquè, bé, la gent que ens escolta sap que jo faig un programa que és d'esports,
3: sí,
1: a banda d'aquest, i que la gent, els esportistes d'elit, que es dediquen a entrenar moltíssimes hores, que viatgen, que competeixen, moltes vegades treuen molt bones notes i es treuen una carrera aprofitant el temps molt millor que una persona que no té, que té tot el temps del món, no? Això et passava a tu?
3: Sí, no sé, jo crec que contra... Ja et dic, és una qüestió
1: d'organitzar-te,
3: de disciplina.
1: Uh-huh.
3: Sí,
1: la disciplina.
3: La disciplina és molt important. Uh-huh. D'aprofitar el temps, d'organitzar-te bé, no?
2: I com t'ho feies? Perquè aquesta disciplina... Ara estava pensant, eh? Els estudis de medicina, per exemple, pots decidir, mira, ho acumulo al cap de setmana i al cap de setmana apreto tot el que no he apretat durant la setmana. Quan estàs educant la veu, és un treball que no pots acumular els dissabtes a la tarda a fer tot el treball de la setmana, l'has de fer dia a dia, perquè l'instrument se't cansa, m'imagino, has d'anar treballant. Com t'organitzaves, això?
3: Clar, i al conservatori pues, estava organitzat d'una manera, pues, tenies una classe a la setmana de cant coral, una classe de repertori, bueno, hi havia diferents assignatures, no?
1: Ja tenies una rutina.
3: També tenies una rutina,
1: clar,
3: sí,
1: clar,
3: sí.
1: Clar, clar, clar. Però al final... T'has dedicat a la dermatologia o ja no?
3: No, vaig fer l'especialitat, llavors, just a l'acabar vaig pensar, bueno, això ja ho tinc.
1: Uh-huh. Això ja està.
3: Això ja està. Puc exercir de dermatòloga quan vulgui.
1: Sí.
3: I vaig pensar, és que he d'intentar seguir aquesta passió que tinc pel cant.
1: Pel cant.
3: Intentar dedicar-me professionalment com a cantant solista. Uh-huh. I llavors vaig decidir fer un màster de cant de 2 anys a Anglaterra, al Royal Northern College of Music, i allò em va encantar. I allò sí que era una dedicació plena
1: total,
3: 24
1: no?
3: hores al cant, amb altres cantants, amb altres col·legues de diferents llocs del món, perquè era molt internacional, no? Era molt cosmopolita.
1: Yeah.
3: I la veritat és que allò vaig veure que allò m'encantava.
1: Clar, vas veure que la vida que volies era una mica aquesta.
3: Sí, bueno, i em van dir que em podia dedicar, evidentment.
1: Clar, clar, clar, que tenies les qualitats,
3: no? Sí, que tenies les qualitats. Vaig fer una òpera com a solista, la Vanessa de Samuel Barber, allà al college,
1: sí,
3: com a Vanessa, i després, bueno, quan vaig acabar vaig dir, bueno, què faig? Com em puc dedicar, no? Llavors vaig tornar a Espanya i vaig aconseguir una agència de representació, vaig començar a fer audicions, càstings als teatres, al Liceu i al Real, i em van agafar i em van... És a dir, vaig començar a treballar com a solista professional.
1: Que bé.
3: I llavors ja fins aquí.
1: Fins aquí.
3: Ja no vaig tornar a exercir com a dermatòloga.
1: Clar, imagino que la dermatologia o qualsevol altra branca de la medicina s'ha d'anar reciclant, no?
3: Home, clar,
1: d'alguna
3: clar,
1: forma.
3: Clar, clar,
1: vull
3: clar,
1: dir
3: clar.
1: Que amb els anys és complicat, potser, tornar-s'hi a dedicar. O no ho descartes?
3: Bueno, mai se sap, però si volgués tornar... A veure, hauria de fer una mica de reciclatge i d'update de totes les novetats que hi ha hagut.
1: Sí, sí, sí.
3: Perquè, clar, a més, la medicina es va actualitzant tant...
1: Clar, dia a dia.
3: Dia a dia.
1: Per això t'ho dic.
3: Home, hauria de fer una mica d'estudi i reciclatge, però jo crec que sí que podria tornar.
1: Sí, sí, allò està ja passant.
3: De moment, m'encanta cantar.
1: De moment, a l'escenari.
3: A l'escenari, de moment a l'escenari.
2: Aquest canvi de vida que va fer la Maria Miró, canvi de vida tampoc,
1: no,
2: però
1: ho va compaginar
2: de cantació
1: tot,
2: cap a una banda, més que cap a l'altra, la portada a estudiar, per exemple, amb la Montserrat Caballé, el Jaume Aragall, l'Anna Maria Sánchez, Dalton Baldwin, l'ha portat també a escenaris com el del Gran Teatre del Liceu, on la van veure debutar la temporada 2013-14 amb Atlàntida, era?
3: L'Atlàntida de Falla, sí.
2: Exacte.
3: També amb el mestre Josep Pons.
1: Igual que ara està dirigint l'Alfàstaf, no?
3: Sí.
2: Clar,
3: sí, sí,
2: clar, clar, sí. Que devia ser, això devia ser ben bé el començament del Josep Pons com a director.
3: Bueno, crec que ell porta 14 anys anys?
2: Clar, per això ho dic.
3: Doncs allò era fa 13.
4: Pues sí,
3: sí, faria sí, poc. Sí.
2: Per tant,
3: sí, sí,
2: has estat al començament i al final.
3: Mira, mira, no ho havia pensat
1: cap
3: això.
1: Capicua.
3: Interessant.
1: Capicua.
2: Has estat cantant al costat d'Àngela Denoque, Àngela Denoque, un recital de Courbet, Vail, et van veure amb Vidue Foscari també, amb sí. Mitrovatore, i ara tornes, després d'un petit parèntesi, no? Uns anyets amb... Sí. Amb aquest caramel, aquest regal, que és la naneta del Falstaff.
3: Sí, estic molt feliç. La veritat és que és un paper fantàstic. Té uns duos amb el Fenton magnífics, molt lírics. Té una àrea final sí, que és preciosa. I a part de tots els conjunts i concertants amb els altres personatges, no? Perquè és una òpera complicada. Perquè sí, hi ha molts concertants difícils, diguem-ne, molt rítmics. Uh-huh. I després té moments doncs, més lírics, més melòdics, però és una òpera molt divertida, és preciosa i jo estic segura que el públic l'encantarà.
1: Segur que sí, no?
2: Fem una cosa, ara de seguida parlarem del Falstaff, que jo tinc moltes ganes que ens en parli, però l'hem sentit de parlar...
1: L'hem de sentir cantar,
2: i si us sembla, et comencem a escoltar fent de Liu... El Turandot, tu que ditxell sei cinta, aquesta àrea tan fantàstica de Liu, cantada per la nostra convidada d'avui a Ràdio 4, la Maria Miró.

0: Doncs així hem escoltat ja cantar la nostra convidada d'avui. Fa una estona que parlàvem amb ella, amb la Maria Miró, que aquests dies està al Gran Teatre del Liceu amb aquest paper fantàstic de nanet del Falstaff de Verdi, però ara l'escoltàvem amb Puccini, que aquí t'haig de dir que ens agrada molt Puccini.
1: Som molt puccinians.
0: Som molt puccinians.
2: I que, per cert, us volia comentar que m'encantaria debutar el rol de Liu, que no l'he debutat encara.
0: Això t'ho anava a dir ara, perquè això va ser un concert.
2: Sí, al Palau de la Música.
0: Al Palau de la Música.
2: Sí.
0: I el que no has fet és el personatge sencer, és a dir, l'òpera sencera.
2: L'òpera sencera no l'he fet encara.
0: Però t'agradaria.
2: Molt, molt, molt.
1: Que diferent és cantar àries, no?
2: Clar, una cosa és fer una gala, no?, d'àries d'òpera, de duos, no?, davant del públic en versió concert, i l'altra cosa és després fer el rol sencer, no?
0: Clar, que té la part teatral.
2: Clar.
0: I que cada vegada més, ja fa anys que l'òpera, la part musical evidentment és importantíssima, però també doncs la formació en interpretació, no?
2: Això cada vegada és més important.
0: Cada vegada és més important. Sí,
2: el conservatori és molt important que es faci. El que passa és que després no és suficient, en la meva opinió, la feina que es fa d'interpretació als conservatoris. És a dir, és una base.
0: És una forma de començar, diguéssim.
2: Una forma de començar. Però després, jo, per exemple, he fet molts...
0: Tu t'has format amb...
2: Jo a fora, per el meu compte, he intentat fer masterclasses, anar a cursos d'interpretació, i després treballar amb algun director d'escena, també, per de cara a les audicions, doncs, de preparar com fer les àries, no?
0: Clar, clar. Perquè un càsting s'ha de preparar.
2: Clar, s'ha de preparar i també has d'interpretar.
0: També has d'interpretar,
2: tot i que no és el mateix que en una òpera, però has de treballar també la interpretació, no? I llavors és una part molt fonamental. I després també les tables que vas agafant...
1: Clar, són hores de vol, no?
2: També, clar, totes les òperes que treballes amb els directors d'escena, amb el director musical, i també això va enriquint molt el teu bagatge com a actor o actriu. I bueno, és imprescindible ara.
0: Com tu deies cada vegada més, i crec que és un encert, perquè al final la part interpretativa potser anys enrere es deixava molt de banda i llavors no era creïble, és molt més creïble.
2: És molt més creïble.
0: I ara estem parlant de Falstaff, que és tota una comèdia musical, no? Vull dir que de teatre n'hi ha molt.
2: Hi ha molt de teatre. I a més, la producció de Laurent Pelly... és molt exigent.
0: Sí.
2: És fantàstica, perquè funciona meravellosament amb la comèdia i tot, però és molt, és a dir, hi ha moments molt concrets d'accions que has de fer en determinat moment musical, has d'estar igual amb la resta de personatges...
0: És una coreografia.
2: És com una mica coreografia, a vegades.
0: Ja.
2: Sí.
0: Això deu ser complicat, no?, compagina una cosa amb l'altra, la veu, el cant, amb tota aquesta coreografia.
2: Per això assagem dies i clar, és una coordinació, com tu dius.
0: Coordinació, sí.
2: Sí. A part que l'obra doncs, té també bastantes escales, llavors hem de cantar pujant escales i baixant escales. Sí, també és un...
0: Que això, escolta, quan puges escales, segons com no pots ni parlar, imagina't cantar.
1: Els directors d'escena sempre facilitant la vida dels cantants.
0: Posant obstacles.
2: Sí, clar, més difícil.
1: Falstaff, a més, és una òpera, ja ho vam explicar, molt mogudeta.
0: Entrant, sortant, de tot.
1: Laurent Pelly és un director d'escena que tendeix al moviment, perquè hi ha d'altres que sembla que facin quadres, que allà no es belluga ningú. Laurent Pelly, no. Es passa tothom tota l'estona bellugant-se.
2: Sí. Ens belluguem molt.
0: Però... Heu d'estar en forma.
2: Hem d'estar en forma.
1: Com han estat els assajos? Com és un dia d'assaig d'aquesta posada en escena?
2: Pues hem assajat hores, La veritat és que acabes mort. Acabava morta cada dia. Però bueno, també és un training, llavors cada dia dos estàs més en forma, no? Jo també pel meu compte deia, bueno, pues pujo escales, que visc en un quart.
0: Ah, veus?
2: Clar.
0: És una manera d'entrenar. Jo t'anava a preguntar...
2: És una manera d'entrenar.
0: Perquè jo ja ho faig, això, de preguntar si tu t'entrenes físicament d'alguna forma, no?
2: Sí, no, la veritat és que també m'agrada fer una mica d'exercici de força, almenys dos dies a la setmana, una mica de... que va molt bé per tonificar el cos. No exageradament, sinó simplement per tenir el cos tonificat.
0: Clar.
2: I després caminar bastant. Bueno, això és l'únic així... També que si estàs entre assajos no tens temps de massa més.
0: No tens gaire temps, no? I aquests dies pujar escales a casa
2: teva. Això sí.
1: Les pujades que has de fer per la teva vida normal o expressament dedicar 10 minuts a pujar i baixar les escales?
0: Expressament.
2: A veure, expressament, perquè jo...
0: Habitualment agafo l'ascensor.
2: Sí, he de dir que habitualment agafo l'ascensor.
0: Per això, que ara ho fas expressament.
2: Ara ho faig expressament.
0: Per estar en forma. Per pujar les escales del Falstaff.
2: Clar.
1: Déu-n'hi-do, i aquest paper, naneta, és vist des de fora, com a mínim, és una delícia. Tens unes intervencions que són un regal que us va fer Verdi a les Sopranos, crec que això. Sí. No sé si vist des de dintre la cosa canvia i és difícil de cantar i és molt exigent.
2: Bueno, és un paper exigent, és un paper difícil i delicat, també vocalment. Vull dir, té una lleugeresa, és un personatge líric, però té molta lleugeresa. Però és preciós, com tu deies, és preciós. A més, jo el debuto.
0: Mm-hmm. O sigui, tu no l'havies cantat mai?
2: No, no l'havia cantat mai.
0: Mai.
2: Sí, que em fa molta il·lusió de debutar aquest paper, a més, al Liceu.
0: Això t'anava a preguntar què significa per una cantant, una soprano de Barcelona, doncs ja vas debutar, dèiem, el 2014 o 2015, i has cantat altres vegades, però cantar al Liceu, què significa?
2: Pues per mi em fa moltíssima il·lusió de tornar, més com comentaves, de fa
0: ja uns anys,
2: sí, que amb la pandèmia i tot... Doncs...
0: Ja, la pandèmia que ho va tallar tot.
2: Ho va tallar tot, eh? Sí. I a més jo tenia un projecte a la pandèmia que justament es va cancel·lar.
0: Vaja.
2: I després no hi ha hagut ocasió perquè he tingut algunes propostes, però em coincidien amb projectes que tenia ja previs.
0: Anteriors,
2: sí. I llavors, bueno... Ara és el moment, aquesta naneta em fa moltíssima il·lusió i cantar al Liceu per mi és molt important i estic molt contenta i feliç.
0: Com s'arriba? O sigui, potser la gent que no, ja entenem gaire, no? Com et proposen, com arribes a fer aquest paper al Liceu? O sigui, com comença això?
2: Clar, bueno, jo quan, el 2013, que és quan vaig
0: debutar
2: a l'Atlàntida, clar, jo vaig fer uns mesos abans una audició, que en aquell moment estava el Joan Matabosc.
0: Ah, sí?
2: Encara, sí, al Liceu. I bueno, i vaig fer l'audició i li vaig agradar molt que en la mateixa audició al final va venir i em va dir que m'oferia la pleia de la d'Antica de Falla i també el Sandrillón.
0: O sigui, no et van dir allò de ja la llamaremos, no, ja,
2: bueno,
0: al moment.
2: He de dir que és la primera i, bueno, l'única vegada que m'ha passat que el director artístic en el moment de l'audició m'ofereix.
0: Quina il·lusió, no?
2: Una il·lusió...
0: Que deu ser fantàstic, això.
2: Fantàstic, perquè normalment sí que et diuen ja et direm alguna cosa i t'ho diuen.
0: I t'ho diuen o no, a vegades.
2: O no, a vegades no. Però bueno, això ja és pues, la gent, la gent de representació, es posa en contacte amb el teatre, i llavors com ha anat, què et sembla, i això. Llavors, clar, bueno, vaig entrar al Liceu, vull dir, vaig fer l'Atlàntida de Falla arrel d'aquesta audició, i després d'allò doncs, vaig tenir les altres... Clar, quan un cop en un teatre et coneixen,
0: clar.

0: melodrames. Doncs s'acomiada amb aquesta...
1: Fent-nos riure.
0: Comèdia, sí, exacte. Una comèdia molt coral. Estàvem parlant del paper de Naneta, que és un paper destacat dins l'òpera, però és que tots ho són, en realitat, no? És com
1: sí,
0: un engranatge
1: són,
0: que tot funciona.
1: Sí, és molt coral.
0: Recordem molt Falstaff, aquest vell xaruc, uh-huh, que vol lligar-se dues senyores riques per treure'ls els calerons.
1: Sí, perquè està sense diners.
0: Que les senyores riques se n'adonen i llavors amb tot un grup de dones munten en allà un bon embolic per donar-li
1: una lliçó,
0: un escarment. És tot un engranatge, no?
1: És un engranatge, sí.
0: Musicalment també, no anem ària per ària, sinó que és tota l'estona, no?, com engarçar.
1: Bueno, és que hi ha poques àries. Bueno, no hi ha àries en si, és tot com un engranatge, com tu dius, que...
2: Sí, com seguit.
1: Com no? Tot seguit, sí. La Naneta té aquesta ària al tercer acte, de les fades, de la reina de les fades. El Fenton té abans just una petita ària, també té una ària molt maca, i bueno, són tots intervencions, i sí, és molt coral, i per tant cal molts assajos. Entre nosaltres i amb l'orquestra.
2: Clar, i amb l'orquestra. Deia el Pep que Verdi, déu-n'hi-do els drames que va tenir, però havia fet una, molts anys enrere, no?, una òpera bufa també, que no va tenir èxit, i en canvi acaba amb aquest gran èxit. Què és més difícil, fer plorar o fer riure a l'escenari, per vosaltres?
1: Ui, mira, això és difícil, eh? Pues no t'ho sé dir... A mi m'agrada fer les dues coses.
2: Sí?
1: És que ara últimament, sí, he fet bastants drames, clar, que he plorat que jo mateixa.
2: Hi ha moltes drames a l'òpera.
1: Sí.
2: És difícil no fer drama si ets cantant d'òpera.
1: Sí. I he fet algunes òperes contemporànies, com Tránsito, La Regenta, que jo plorava, realment era tan emocionant que plorava a escenari cantant.
2: O sigui, que et sortien
1: cantant.
2: Les llàgrimes.
1: Sí. Mm-hmm. Que això també és complicat de cantar i plorar. Sí. Però bueno, s'aconseguia. I comèdies m'encanten. Aquí al Falstaff m'ho estic passant superbé. Bueno, com deia el Benoit, el repositor, nosaltres ho hem de fer seriosament.
2: Ah, sí, clar. Clar, no esteu teòricament per fer riure.
1: No,
2: que sou un
1: nosaltres
2: personatge i...
1: és una escena que és sèria, no ens ho prenem en sèrio, i llavors això produeix que el públic rigui. Clar, però nosaltres no hem de fer riure.
2: Ja, t'entenc.
1: Sí. He fet altres comèdies, com La prohibició d'estimar, de Wagner al Real, que també era una comèdia molt divertida, La Mariana, i després també les noces de Figaro, també vaig cantar La Contessa Avignon, a l'Òpera Gran Avignó de França.
2: A França.
1: I que també és una comèdia que és deliciosa.
0: És curiós perquè és veritat, hi ha un Wagner que fa riure, que
1: també
0: costa d'imaginar,
2: no, no?
1: Perquè era un Wagner de l'inici.
0: Clar, aquest Liebesverbot, aquesta prohibició d'estimar, un Wagner còmic que sembla una
1: és que era una obra molt belcantista, dels inicis.
0: Sí, clar, és divertit. Escolta'm, estaves esmentant el Tránsito del Jesús Torres, una òpera que tu has cantat, que la propera temporada la cantes a Tenerife, ens deies abans, per tant, tornes sobre ella. Anem a escoltar
1: un moment.
0: La Maria Miró.
1: Vinga.
0: Cantant aquest Tránsito de Jesús Torres en el paper de Cruz, i tot seguit la comentem.
1: Molt bé.

0: Tránsito de Jesús Torres, aquesta cruz que interpretava la nostra convidada d'avui, la Maria Miró. Com és fer una música, una òpera contemporània amb el compositor encara...
1: Bueno, allà, viu.
2: Clar, sí, sí, no, és molt interessant, yeah. Clar, perquè poder treballar amb el compositor, amb el llibretista també, pues, bueno, és molt diferent a cantar Verdi, que clar,
1: t'anava a dir, és diferent.
2: O Puccini, clar, o Mozart, no?
1: I a més, moltes més vegades cantes coses de compositors que ja no hi són.
2: Sí, clar. Sí, sí, sí, clar. Llavors, bueno, treballar amb aquests compositors vius, pues és, a mi m'agrada molt. Uh-huh. És molt interessant, perquè a més pots arriscar molt, no? També les posades d'escena solen ser una miqueta més...
1: sí, més atrevides.
2: Més atrevides, forma, no? I musicalment també pots arriscar més. Bueno, té molta més llibertat creativa, uh-huh, diguem-ne, no? I bueno, ja et dic, jo he tingut la sort també de que he fet 4 estrenes, uh-huh, fins ara, mundials.
1: Estrenar mundialment, això és important, no?
2: Clar, perquè no hi ha referents previs.
1: No hi ha cap referent.
2: Clar, no. I la veritat és que és una responsabilitat, no? Sí, de que sí, siguis, sí, la primera persona, clar, que canta.
0: És fantàstic, perquè quan cantes La Naneta aquests dies, clar, al Liceu, doncs aquella ària del final, tots la tenim al cap, clar, i tots sabem com ens agrada, com no ens agrada, quina versió ha fet aquesta, clar, quina versió ha fet l'altra, però en aquest cas és un llenç en blanc que, clar, que has de pintar tu, no?
2: Clar, clar, per això en aquest sentit, doncs, no hi ha referent, realment fas la teva versió, no? Perquè no hi ha cap prèvia, uh-huh, i és un treball d'equip molt important, molt creatiu, i bueno, per això em sembla també un molt interessant de fer òpera. A mi m'agrada fer les dues, m'agrada, sí, fer repertori.
1: Combinar-ho, no?
2: Combinar-ho, sí, uh-huh, i també l'òpera contemporània i donar veu als nous compositors, no? Uh-huh.
0: Explica'ns una mica aquest Tránsito, perquè els que no l'hem pogut veure, o sigui, algun membre de l'audiència té ganes de passar-se, sí, per Tenerife.
2: Mira, doncs Tránsito, bueno, és una obra original de Max Aub, que és sobre la postguerra, uh-huh, de la Guerra Civil.
1: De la Guerra Civil Espanyola.
2: Sí, de la Guerra Civil Espanyola, amb els exiliats, uh-huh, que se'n van anar
1: a França.
2: Bueno, en, vale, aquest cas era a Mèxic.
1: Ah, a Mèxic. Uh-huh.
2: Sí, l'Emilio se'n va a Mèxic. La Cruz és la dona de l'Emilio que es queda a Espanya, uh-huh, amb els fills.
1: Amb els fills.
2: Sí. I llavors ell està allà a Mèxic i s'enamora de Tránsito, uh-huh, que
1: és una mexicana.
2: Que viu allà, sí. Uh-huh. Llavors són parella. I ell té una miqueta la culpa de tenir la família aquí. La Cruz, que és el meu paper, doncs, clar, està molt enfadat. Uh-huh. Està molt enfadada, evidentment, perquè, clar, l'ha deixada abandonada amb els fills. Llavors, yeah, el fill gran, el Pablo, resulta que mor perquè és un guerrillero.
1: Uh-huh. Yeah.
2: I mor. I, bueno, és una conversa que tenen com... en imaginària, uh-huh, la Cruz amb el marit,
1: que no hi és perquè està a Mèxic,
2: clar, perquè està a Mèxic. És molt interessant,
1: és interessant.
2: Sí, sí, uh-huh. I és molt dramàtica perquè al final, clar, pues, clar, la Cruz té aquesta àrea de amb el fill mort als braços, no? Uh-huh. Pedro,
1: que trist, no?
2: Pedro, has muerto, no? És una obra trista, però és molt musicalment molt interessant, uh-huh, i la posada en escena també està molt bé. La vam estrenar al Palau de les Arts de València, sí, el 2024.
1: Uh-huh. Fa 2 anys.
2: Sí, i abans l'havíem fet, és a dir, va ser un encàrrec del Teatro Real, uh-huh, coproducció amb el Teatro Espanyol, el 2021.
1: Ja, el 2021.
2: Amb una altra producció, per això. Uh-huh. A València fa 2 anys es va fer amb una altra producció diferent, que és la que portem a Tenerife.
1: Quan, a Tenerife?
2: Al desembre.
1: Al desembre a Tenerife. Per, sí, Nadal, a Tenerife, que fa millor.
2: Val la pena, eh?
0: És tentador.
1: És tentador, anar a Tenerife per Nadal, no?
0: Quan aquí ara no ens en recordem amb les calorades que tenim aquesta setmana.
1: Del fresqueta de l'hivern.
0: Però
2: allà farà caloret.
0: Fred, allà estarà superbé. Quant de temps esteu assajant per una reposició així d'una producció en què ja has participat? És a dir, no, quants dies estaràs a Tenerife?
2: No, pues no tants, perquè com ja l'hem feta, no són tants dies. Crec que no arriben a 10 dies.
1: És arribar i moldre.
2: És arribar i moldre.
0: Ja te la saps.
2: Clar, sempre quan és una estrena sí que llavors hi fem bastants dies d'assajos. Mm-hmm. Però quan, a vegades quan són reposicions no... Depèn del teatre.
0: Clar, quin gust això que dèiem d'estrenar una música i també quin gust trobar-te llibrets doncs, que van sobre la nostra història recent, clar, que tracten aquests temes, sobre un llibret de Max Aub, també clar, un dels grans... Això és una passada. Moltes vegades que parlem de l'òpera i el seu públics, aquests públics moltes vegades envellits. No sé si a veure òperes com Tránsito, no sé si podeu veure quin és el públic que hi ha a la sala. Es veu públic més jove? Quin públic es veu?
2: Sí, potser sí que hi ha un públic més jove, que li agraden les coses més... Bueno, les novetats, no? No tant l'òpera més de repertori, sinó que li agraden les novetats, no? Les coses noves, no? De nova composició. Però també hi ha molta gent... també un públic habitual. Sí, sí, hi ha una mica de tot. Sí, sí. Però és una bona opció perquè el públic jove també
1: conegui el món de l'òpera, encara sigui, sí, que sigui una òpera contemporània. No?
2: Sí.
1: Molt bé.
0: Doncs escolteu, jo crec que t'haurem d'anar acomiadant perquè ens queda parlar una miqueta del Delta Chamber Music Festival. Ja ens queda clar que tenim una excel·lentíssima nanet, el Falstaff de Verdi, la Maria Miró, aquests dies al Gran Teatre del Liceu, amb aquesta òpera que és un goig de veure. Que si us quedeu amb més ganes, us en podeu anar a Tenerife al desembre, a veure aquest Tránsito de Jesús Torres, que fa una pinta absolutament tremenda, i que si preneu el sol durant aquests dies, bon factor de protecció.
2: Sisplau, sí, sí.
0: Si en algun moment vau anar a l'Hospital Clínic, us va atendre una dermatòloga, que us va sortir un eczema, i teniu allà l'informe signat per una tal Maria Miró. Sí, és la Maria Miró que
1: la mateixa que canta
0: el
1: Liceu.
2: Sí,
1: que això és bastant poc habitual.
2: És poc habitual.
1: És molt poc habitual. Per tant, escolta, felicitats per tot el que estàs fent.
2: Moltes gràcies.
1: Quan vas fer la carrera, quan la vas compaginar amb la música, que vagi molt bé aquests dies de Falstaff i tota la teva carrera, que tens moltes coses per davant, segur.
2: Moltes gràcies a vosaltres, eh?
1: Que vagi molt bé. I res, nosaltres continuem a la recta final del programa perquè avui ens dediquem a conèixer, ja ho deia abans el Pep, una mica millor un festival que té lloc cada estiu a les Terres de l'Ebre i que enguany arriba ja a la 11a edició. Parlem del Delta Chamber Music Festival, una cita que té la música de cambra com a centre, però que també busca establir diàlegs amb altres disciplines, amb el territori i amb persones de generacions molt diverses.

0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Generacions diverses, disciplines diverses, estils diversos i diversitat en el territori de les Terres de l'Ebre. El Delta Chamber Music Festival és un festival internacional de música de cambra que té la seu a Amposta, però amb una clara vocació territorial. Cada any reuneix instrumentistes del país i de l'àmbit internacional en una residència artística que dona lloc a concerts pensats específicament per les Terres de l'Ebre. L'edició d'aquest 2026 porta per títol Carrusel i es farà del 20 de juliol al 2 d'agost amb activitats i concerts a, atenció, Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredor. La primera setmana estarà marcada pels concerts Colors, amb joves del programa Academy, i la segona posarà el focus en els vents metalls i en el concert central a Amposta, que també es podrà veure adaptat a Tortosa, Ascó i a Deltebre. Tota una feinada de la qual ens n'ha parlat doncs, el director del Delta Chamber Music Festival, en Pau, el Pau Rodríguez, que explica que volien, quan van començar fa ja 11 edicions a organitzar aquest festival, volien portar a les Terres de l'Ebre una oferta que fins llavors no existia en l'àmbit de la música.
2: Històricament sempre hi havia hagut tradició de música de vent, sobretot en les bandes de música, d'on ens venen les nostres arrels musicals, la majoria de músics d'aquí, d'esta zona, i on van veure que pues, no hi havia una opció així d'esta música, no? Que al final és la que tant en Laura, la meva companya, com jo pues, estàvem en aquell moment sobretot disfrutant i gaudint a les nostres feines i volíem d'alguna manera portar-ho pues, a les Terres de l'Ebre, a la nostra ciutat que és Amposta.
1: Han passat ja 11 edicions i el festival ha crescut. De fet, el Pau Rodríguez ens explica que de vegades els costa de creure que han arribat, fins on han arribat en aquestes 11 edicions.
2: Mirant enrere fa una mica quasi de vèrtic, perquè no imaginava en aquell moment poder arribar a tantes poblacions, perquè no només actuem a Amposta, sinó que anem al territori de les Terres de l'Ebre, anem a les comarques, i haver arribat a tant de públic d'una zona, no?, que al final pues, és bastant rural i que molta gent, pues, si vol escoltar música d'aquestes característiques, pues, s'ha d'anar a la ciutat. I això, pues, bueno, mos ompli d'orgull i també pues, de satisfacció, pues, això, que al cap de 11 anys poguéssim cada any tindre 10 concerts en diferents poblacions i sobretot mantindre aquesta essència des del primer any, que són els concerts centrals, que són Amposta, on moltes disciplines s'ajunten, com podria ser, pues, bueno, en aquest cas, la música, però també l'arquitectura, també la gastronomia, una mica el que ens identifica al Delta de l'Ebre.
1: I el que és tan no més important és que la gent que visita el Delta Chamber Music Festival en surt molt i molt satisfeta, pel que sembla.
2: I la gent posa pues, una mica d'interès. Al principi ja va vindre, no? Omplíem els concerts, però sense saber què anaven a veure. I ara ja, després d'aquests anys, la gent està esperant que surtin les entrades a la venda i mos paren pel carrer i mos envien missatges que quan sortiran sembla que tothom vol tindre la millor cadira per a veure el concert de ben a prop i això mos ompli també, bueno, mos fa molt contents que la gent tingui tantíssimes ganes i també veure pues, un tipus de públic diferent del que mos esperàvem, pues, no només gent culta, gent més gran, no? Que és la que normalment potser va als concerts, sinó que també gent jove, gent que està estudiant, gent que té fills que estudien música, s'ha interessat per primera vegada en la música i els ha agradat tant que ara repeteixen any rere any.
1: El Delta Chamber Music Festival té aquesta part dels concerts, aquesta part pensada per al públic, per fer gaudir de la música a les persones que s'hi acosten, però té també un vessant formatiu molt important i és que permet, durant uns dies, establir una convivència creativa entre persones que estan formant-se encara i persones amb trajectòries molt conegudes consolidades que són convidades a treballar junt amb aquestes generacions. En aquesta ocasió, per exemple, entre els noms destacats hi ha el de la violinista Elena Satué, que és membre del Quartet Cosmos. Aquesta convivència també ha esdevingut una marca de la casa del Delta Chamber Music Festival, com ens explica en Pau Rodríguez.
2: Sí, des del principi ja creiem que és important, no? Perquè, bueno, com bé diem, molta gent de les escoles de música d'aquí, de les Terres de l'Ebre, d'Amposta en concret, pues, ha sortit, ha estudiat el superior, després ha anat a altres països, potser ha estudiat més, inclús molts tenen places a diferents orquestres europees i de fora d'Europa. Inclús aquest any vindrà un noi que és d'aquí a Amposta que està treballant a la Xina, a una orquestra d'allà. Això reflexa, no?, que creiem que hi ha molt de talent i que menys que si fem una activitat d'aquestes característiques, pues que se'n puguen d'alguna manera valdre, ni que sigui pues, per a guanyar experiència, per a conèixer músics de renom o tocar amb ells. I des del principi que sempre hem organitzat primer un concurs de grups de cambra i a partir de la pandèmia vam canviar una mica el sistema i ara fem proves individuals on seleccionem uns quants joves talents que venen un dia a fer unes proves on hi ha un jurat i els seleccionem per l'any següent i llavors amb ells muntem el primer programa, que és la primera setmana de festival, juntament en solistes de renom. Llavors, d'alguna manera no és que es faiguen classes, sinó que aquesta gent que ja està molt preparada i que està en les millors universitats, potser europees, i que són moltes vegades catalans, però també de l'estat espanyol, ha vingut gent d'Andalusia, ha vingut gent de Galícia. Això també mos sorprèn, no?, que pugui arribar una persona de Corunya a Amposta a fer les proves i que guanyi i que després, pues, l'any següent, sigui membre del programa acadèmic. I això pues, també és la primera setmana de festival, uns concerts que tenen moltíssim, moltíssim nivell també, vull dir que sí que són joves, però el nivell és molt, molt bo i tenim l'oportunitat pues, de tocar amb ells i també d'anar a fer pues, concerts diversos per lo territori. I això, pues, jo crec que és una experiència que a mi m'hagués agradat molt tindre quan era estudiant.
1: Doncs queda tot dit. Del 20 de juliol al 2 d'agost, Delta Chamber Music Festival a les Terres de l'Ebre per gaudir de la música de cambra, de repertoris gens freqüents, hem de dir. I per això volem acabar aquest tram final del programa escoltant una de les obres que es podran sentir en el concert central en posta d'aquest festival. És la suite per clarinet, violí i piano del compositor francès Darius Milhaud. Tota una joia de la música de cambra molt especial, una música preciosa que sona molt bé en l'enregistrament i que sonarà encara millor en directe al Delta Chamber Music Festival d'enguany.

0: Doncs recte final del programa amb aquest Delta Chamber Music Festival. Hem parlat, Pep, ja darrerament de festivals, perquè, escolta, l'estiu n'està ple, però sempre en trobem d'altres, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I ara
1: aquest,
0: sota les pedres.
1: Aquest, a més, ens havia quedat al tinter quan sí. vam parlar de, festivals i valia molt la pena per aquest vessant pedagògic que té i perquè s'ocorre moltíssim la gent que està allà treballant i fent-ho gairebé com un voluntariat durant tot l'any, però amb un nivell absolutament espectacular, que els porta el Pau Rodríguez, que és qui hem escoltat, de fet, és l'organitzador, però també és clarinetista i és un dels que interpretarà aquesta suite per clarinet, violí i piano de Darius Milhaud, que estàvem escoltant.
0: No? Sí. Festivals de música que hi ha moltíssims al llarg de l'estiu. I nosaltres anem ja acabant, hem parlat amb la Maria Miró, que fa Falstaff al Liceu aquests dies, l'hem pogut sentir, hem parlat de festival, i ens acomiadem amb...
1: Mira, jo anava a posar algun Verdi, però ja vam sentir gairebé tot el Falstaff,
0: sí, sí, sí.
1: Anava a posar alguna cosa més de Darius Milhaud, que m'agrada moltíssim, si sisplau, escolteu, Darius Milhaud, però és que amb les calorades d'aquests dies he pensat...
0: Has buscat una cosa fresca?
1: Sí, he pensat, està molt trillat, ho sé, més igual, però fa temps que no ho sentim, si és que ho hem posat alguna vegada, per tant, si no posem l'hivern de Vivaldi avui, quan l'hem de posar?
0: A mi em sembla fantàstic, perquè amb aquesta calor posem una mica d'hivern a la nostra vida.
1: Sí, ni que sigui musicalment, ventem-nos, imaginem-nos que hi ha neu al nostre voltant, que hi ha tempestes,
0: clar.
1: Aquestes coses, que després ens queixarem de que fa fred.
0: I tant,
1: eh?
0: De que fa fred. Jo, a mi no em treguis la caloreta,
1: llavors,
0: eh? Potser no tanta, però...
1: Al febrer de la temporada vinent ja posarem l'estiu de Vivaldi, si
0: això.
1: Cal. Però...
0: I la primavera ja la posarem a la tardor.
1: A la tardor, sí.
0: I la tardor
1: ai,
0: a la
1: podríem
0: primavera.
1: Fer, mira, cada 4 mesos posem un Vivaldi, fora de temps. Sí.
0: Doncs escolteu-me, amb aquest hivern de Vivaldi, que us faci passar una mica la calor, ens acomiadem i tornem la setmana vinent. Que vagi molt bé, Pep.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: La Guerra Civil Espanyola es va explicar i es va viure també a través de la ràdio. Comunicats, parts de guerra i tota mena de missatges adreçats a la població es van transmetre per les ones d'una ràdio que va ser canal de comunicació imprescindible des del 36 fins al 39.
1: Madrileño, os habla Luis Company, presidente de la Generalidad. Os habla vuestro hermano. Los rebeldes están en las puertas de la capital de la República y vosotros la defendéis. En este importantísimo trance de una guerra que señala la hora decisiva de la grandeza de España, los ciudadanos de la capital de la República deben dar, están dando y darán ejemplos de resolución, de disciplina y de enardecido coraje y de auténtico heroísmo.
0: El que acabem d'escoltar és la veu del president de la Generalitat, Lluís Companys, adreçant-se als madrilenys l'any 1936, l'any en què va començar la Guerra Civil, en un àudio que va recuperar i publicar la revista Sapiens en el 75è aniversari del seu afusellament. Però al final d'aquella guerra, que ara fa 90 anys que va començar com a conseqüència d'un aixecament militar, és a dir, d'un cop d'estat, també es va comunicar a través de la ràdio. És el punt de partida de la conversa que hem mantingut aquesta temporada amb l'historiador Gutmaro Gómez Bravo i que avui tornem a escoltar. Oficialment, la Guerra Civil Espanyola va acabar el dia 1 d'abril de 1939. Aquest va ser el darrer parte de guerra que es va emetre a Ràdio Nacional d'Espanya amb la veu de l'actor Fernando Fernández de Córdoba.
2: Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
0: Gutmaro Gómez Bravo, benvingut a Sense Memòria.
3: Muchas gracias.
0: El 1 de abril del 39 acabó la guerra, o como explicas en tu último libro, es el día en el que la guerra llegó a todos los rincones de España, incluso donde no estaba.
3: Más bien llegó a los rincones, a todos los rincones donde no había habido, había habido guerra, ¿no?
0: Amb Gutmaro Gómez Bravo ens detindrem avui a entendre i a conèixer els fets del final de la Guerra Civil Espanyola, un final que no és una història de trinxeres, sinó segurament més de despatxos, de claus encriptades i una victòria cuinada a foc lent des dels serveis secrets del bàndol franquista. Una història que, en part, fins ara, havia quedat oculta en els arxius. Hoy vamos a desclassificar arxius, Gutmaro.
3: Sí, lo que queráis, claro.
0: Doncs, Gutmaro, comencem?
3: Sí.
4: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

Ràdio 4. Va de Cine, amb Conxita Casanovas.

0: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Com esteu? Comença aquí el Va de Cine, el programa de Ràdio 4 que cada setmana et porta al cine, on t'ha de portar si no, oi? Tenim bones converses pel davant fins les 4 de la tarda, informació molt atractiva, servida de la manera més entretinguda que sabem i sobretot amb molt d'amor. Estàs escoltant el Va de Cine, això és Ràdio 4, i entrevistem a Román Parrado perquè estrena Andy, una pel·lícula amb nom de noi, en aquest sí. cas. Hola,
1: hola,
0: Román, benvingut.
1: Gràcies.
0: Andy és un noiet de 12 anys,
1: sí.
0: si no recordo malament, que vol traspassar la frontera de sí. Mèxic als Estats Units perquè allà té la seva mare, no?
1: Exacte. És un viatge com el que fan milers de migrants, 137.000 nens a l'any, en dades del 2023, i Andy és un d'ells.
0: Per què vas voler abordar aquesta història? Què és el que et va tocar el cor, m'imagino, per voler fer una pel·lícula com Andy?
1: Bueno, jo a la meva trajectòria professional he tractat molt temes de migracions, amb, pues, jo que sé, quan treballava a Salvador,